0: catalans que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
1: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. El president francès Emmanuel Macron veu molt positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A parer seu, permetrà calmar les coses, reafirmar la sobirania danesa sobre aquest territori àrtic i reforçar la cooperació internacional. Macron també ha subratllat que l'entesa pot impulsar la cooperació econòmica amb Groenlàndia a través de la Unió Europea. I encara en clau internacional, a Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge, enmig de ciberatacs al vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. A Pamplona, una dona de 56 anys ha mort i 18 persones més han resultat ferides en l'incendi d'una residència psiquiàtrica. El foc es va declarar divendres al vespre en una habitació d'un centre. Un dels ferits és de 62 anys i continua ingressat a l'UCI i dues persones més estan estables a la unitat de reanimació. Una cinquantena de pacients han hagut de ser traslladats a altres centres. Encara s'investiguen les causes de l'incendi. El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per al festuc. Anem cap a Maials, Alba Mor.
2: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
3: El pistatxo, el que també té una cosa bona, que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
2: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
1: Esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Altres resultats d'aquest dissabte: primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0, Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment. Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Miral Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta de Sabadell. A la Lliga F, dos resultats: Espanyol 5, Madrid 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. La Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. I el Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar 86-87.
4: Fins aquí les notícies.

0: Tothom sap i és profecia que el calendari de veritat comença al setembre. Al setembre no li calen ni raïm ni campanades per inaugurar el curs com mana el ritual, és a dir, amb una barreja d'incertesa, d'excitació, de nervis i de mandra. I ara ja fa molt de temps que un dels motius per celebrar l'any que comença és l'espai que ens acull, la Setmana del Llibre en Català, una setmana que ha picat molta pedra per esdevenir un festival literari de traca. 10 dies a lectura, recitals, presentacions, converses i llibres, llibres a cabassos, novetats, antiguitats i títols de tota mena. Avui és un plaer tornar en directe a la setmana per caminar entre llibres, paradetes, lectors i escriptors, un maragd especial per acompanyar aquest inici d'editorial del curs amb alguns dels protagonistes de la festa. Parlarem amb els dos premiats enguany, els escriptors Màrius Serra, Ramon Solsona, el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, amb l'Anna Vallbon, el Jordi Puntí i amb la directora de la setmana, Cristina Domènech. Avui, per tant, des de la setmana dels 10 dies, obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: ella.
1: No entrem a barallar-nos amb res més que la literatura, perquè obrim aquest especial, com dèiem, amb una pila de gent, amb el Pep Casanovas i el Víctor Rodríguez a la tècnica, la Marta Busto i l'Helena Miquel a la producció, i l'Andrea Martínez al control central, i com deien, la Cristina Domènech, la directora d'aquesta setmana, Llibre en Català. Cristina, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Tot molt bé.
1: Un plaer tornar-hi, no?
2: Home, i tant que sí.
1: Ja són unes quantes edicions. Mira, ara estem, gràcies pel sol que ens has posat avui, de justícia també, que de tant en tant, no?, van venint núvols que permet que, com a mínim, abans ho dèiem, no pedrega, cosa que convida. Abans he vist 10 turistes amb maletes passar per aquí, que és la cosa xula també. Som al passeig Lluís Companys de Barcelona, com sabeu, al costat de l'Arc de Triomf, tercera edició que es fa en aquesta ubicació. Tenim a tothom content, els editors, els lectors, espai més central, amb més turisme, i això sempre és bo.
2: Sí, hem ocupat una centralitat de la ciutat molt òbvia, i això crec que posa el Llibre en Català al centre, i és, sí, hi ha un consens de que estem molt bé aquí, i crec que la idea és continuar-hi.
1: Som a l'altura de la part de 89, amb la Petita, Anaia, Barcanova, Brúixola. Aquí trobareu centenars d'editorials i de paradetes i de casetes. Cada any més entitats, més institucions. Tu ets conscient que un any, no?, acabarem ocupant el parc de la Ciutadella, perquè aquest ritme...
2: Home, el parc de la Ciutadella seria massa. No, realment estem creixent, i el que és més maco de tot això és el que tu dius, que hi ha un interès per part d'institucions culturals de col·laborar d'alguna manera. Les editorials que publiquen en català i volen ser totes. Això per nosaltres és un orgull i ens fa molt feliços. I penso que és la riquesa de la setmana, no? Aquesta participació de tantes entitats, de tantes institucions que estan aquí, i llibreries, editors, picant pedra i al peu del canó. I tot plegat fa una barreja molt interessant.
1: Una cosa bonica, i que al final és un atractiu per tota la gent que vingui i s'hi passegi, és la quantitat d'actes que barregen, això deia, tota mena. Durant molts anys amb la Cristina hem parlat de mirar, i ho heu fet molt bé, d'equilibrar el pes de les novetats amb altres tipus d'activitats, de recitals, de clàssics. Aquest any, crec que ahir havia, que es va inaugurar, la inauguració oficial ha estat avui, però ahir va començar la setmana, sí, amb l'Odissea d'en Pau Sabater, increïble, no?, que aquest any, a més, està tenint molt recorregut, a la traducció nova que ha fet a la Bernat Metge. En fi, hi ha el centenari d'en Folk i Camarassa, hi ha Verdaguer, que també tindrà un pes específic. Per tant, els clàssics hi són.
2: I tant.
1: No?
2: Els clàssics hi són, i els referents nostres literaris hi són. I després això que dius també, no?, de trobar, de l'aposta és visibilitzar les novetats, òbviament, perquè començarem la tardor, i això doncs és el que toca, però sobretot també, i sobretot pels oients d'aquest programa, que són lectors, els agrada el que comentàvem, això que dius, no?, que pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... Bueno, que crec que és important.
1: Clarament, i que lliga amb la història aquesta setmana del Llibre en Català, on el llibre de fons sempre ha estat tan important i ha tingut un pes perquè la gent i els lectors puguin trobar allò que a vegades les llibreries no poden tenir, no?, entre les lleixes. També passa una cosa bonica i inevitable amb els festivals, que cada cop es fan més grans, que es diu contraprogramació. En aquests moments, si no sí, vaig errat, per exemple, tenim la gent de Símbol Editors amb aquesta col·lecció de, no?, de biografiar les muntanyes amb la Blanca Busquets, l'Albert Villaró, en fi,
2: sí,
1: tenim també l'Albert Toma, el llibre de memòries, la Marí Gelabert, amb la col·lecció de llibres amb el Sebastià Serra, simultàniament.
2: Sí, sí,
1: estem fent un programa en directe a Catalunya Ràdio, és a dir, realment costa la tria. Si tens més d'una cosa que t'interessa, tens un problema, Cristina.
2: Tens un problema. Jo el que recomanem sempre és...
1: Feliç problema,
2: evidentment, però és mirar molt bé la graella, perquè hi ha moltes coses que passen alhora, com tu has dit. Ara mateix estan passant, bueno, doncs hi ha una sèrie de persones interessantíssimes a diferents espais de la setmana. Però vaja, ja ho veus, està ple de gent i tothom ha de trobar el seu, bueno, la seva activitat, no?, la que el motiva més.
1: Sí, sí, mira, ara no sé si podem saludar, ara que deus això, de que tothom està ocupat, els editors són els que més, i una de les persones que fa més estona que veig que aquí xerra amb tothom és el Miquel Adam, de la segona perifèria. Com estàs, Miquel?
3: Molt bé, molt bé. Què tal? Com esteu tots?
1: Bé, home,
3: jo... Quina calor que fa.
1: Tant de bo que cada any puguem dir el mateix. Content de tornar a la setmana?
3: Jo a l'organització li diria que baixi una mica un parell de graus al termostat.
2: Ara ho farem, Miquel.
3: Vale, gràcies.
1: Es presenta bé la temporada, al setembre, el curs?
3: Espero que sí. Bé, sí, els títols són bons. Ara després ja és atzarós, no?, la vida d'un llibre. Però bueno, estem contents i esperançats, i tant.
1: Clar que sí, bona setmana, que vagi bé.
3: Moltes gràcies.
1: Bé, doncs, efectivament, el Miquel és un dels molts editors que estan aquí en aquestes paradetes explicant els seus llibres. Això és bonic, que trobem, no?, la conjunció de... Ara, on em portes, Cristina?
2: Mira, també aquí hi ha, doncs, llibreries que estan representant a segells, i, per exemple, la llibreria Olots, que hi ha un munt de segells infantils, perquè no ens oblidem gens del públic familiar.
1: Al contrari, la quantitat d'activitats familiars infantils és...
2: Sí,
1: abracadabrant. Ha... Aviam, doncs, estem entrant aquí a...
2: Aquí tenim a la Paula, que és la... Bueno, és la cap...
1: Sí, la Paula, cap com estàs, Paula Ferrín?
0: Molt bé, atabalada i contenta de començar la setmana, amb il·lusió. Tenim la Roser, cap de vila, signant. Ara ens anem a fer una venda de llibres, o sigui que la setmana és vida i literatura.
1: La primera cita, la més esperada segurament de la tardor, no?
0: Sí, és la que esperem, la reentrée, i a més és com una retrobada després de vacances amb els amics. I sempre és una alegria.
1: Que vagi bé el curs, Paula.
0: Moltes gràcies, gràcies.
1: Gràcies. Doncs mira, ara, mira, i caminant, hem arribat al set de Catalunya Ràdio, aquí amb els companys, i seurem i saludarem l'altra gent, però no voldria acabar, Cristina, sense preguntar-te una cosa molt important. També llegia, parlant d'aquests, no?, la programació de petits i joves, i familiar i companyia, que hi ha una batalla freestyle, no?, de literatura. Una batalla freestyle, tu saps que avui en dia això en diríem farmejar aura.
2: Sí, farmejar aura, però ja fa 3 anys que la fem.
1: Ho
2: sí.
1: sé, vull dir que vau ser pioners en farmejar aura amb llibres,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè és una manera de transmetre això a un públic, doncs, més jove, adolescent, fins i tot una franja que de vegades costa arribar, i pensem que hem d'organitzar aquest tipus d'activitats, no? I és molt divertida, és el tercer any que l'organitzem, i sí que és molt, molt... Bueno, que hi ha molta gent i hi ha molt interès per part d'aquest públic.
1: I que per molts anys continuïn venint, i la setmana creixent, en el millor dels sentits, l'enhorabona per la feina que feu, Cristina, i ens veiem l'any que ve. Ens veurem abans, però
2: abans.
1: Oficialment l'any que ve.
2: Moltíssimes gràcies, David, i enhorabona per aquest meravellós programa que tant ens impulsa els llibres en català.
1: Gràcies. Un plaer. Salut.
2: Salut.

0: Som-hi! Seguim a Ciutat Marac de Catalunya Ràdio en directe des de Setmana Lliure en Català. Fa 21 anys, ell potser no se'n recorda, vaig trucar a casa al Ramon Solsona quan encara trucàvem el fix. I de fons sonava una música fantàstica. I Ramon, què és això? Diu, és Cecilia Bartoli.
1: Jo ara estava escoltant, dic, aquesta només pot ser
0: la Bartoli.
1: La Cecilia Bartoli, que em deixa sense respiració només d'escoltar-la.
0: És increïble, eh? Aquestes coloratures, en
1: sí,
0: fi. No,
1: sí, no, sí, sí, sí.
0: Quan respira aquesta mezzo?
1: Sí, exacte, exacte.
0: No respira.
1: Sí, sí, sí.
0: Ramon Solsona, bon dia i per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Premi Trajectòria.
1: Bona memòria, eh? Jo no recordava això.
0: Ah, ja, però jo sí, perquè a més me'n recordo que diria que era el disc Òpera Prohibita.
1: No ho sé.
0: El vaig anar a buscar després a parlar-ne amb tu, imagina't.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Màrius Serra, com estàs?
2: Bon dia i bona hora.
0: Felicitats també, ara en parlem.
2: Moltes gràcies.
0: Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: I Jordi Puntí.
4: Ah, hola, hola, què tal?
0: Sí, que heu estat passejant, ja ens hem saludat
4: I
0: abans.
4: I tant,
3: eh?
4: I tant.
0: Tots saludats. Clar, el Ramon Solsona ja ho sabeu, Premi Trajectòria, però de premis ja n'acumules uns quants, no? El Prudenci Bertran, vull dir que
1: sí.
0: La vida d'un escriptor, el Crítica Serra d'Or, el Sant Jordi, sempre penso que quan s'incorpora el nom d'un premi, la noció de trajectòria deu fer patxoca, a la vegada impressió, no? Tu que t'agraden molt les paraules, la paraula trajectòria, sí, ja, he fet coses a la vida, no?
1: La paraula trajectòria suggereix camí.
0: Sí.
1: Camí i suggereix edat. És a dir, t'has fet prou gran com per mirar enrere i dir, doncs mira, he pogut fer això, he pogut... No és els premis el que
0: clar,
1: té al cap, sinó la suma de treballs que has anat fent i de coses que no són estrictament llibres, però que són literatura en català.
0: Mare, tu vas debutar relativament tard,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Considerant que avui en dia, quan es parla de debuts, cada cop som més primerencs,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, 39 anys. Jo em pensava que era un iaio, és a dir, a mi... No, de debò, eh? Jo era professor d'institut i pràcticament em feia vergonya dir als companys... No ho sabien, els companys. Jo em llevava d'hora al matí abans de portar els nens a col·legi. És que em sentia un iaio. Pensa que a la universitat llavors hi havia molts companys que escrivien poesia, sobretot. Però eren molt joves i estaven embalats. I jo era d'un altre... lent, de ritme lent.
0: Les coses millors es cuinen sempre aquest ritme lent.
1: Potser sí.
0: El teu mirar que el jurat destaca, en el teu cas, diu, i cito textualment, un autor que ha aconseguit no repetir-se llibre rere llibre. No? Combatre el risc de la repetició és considerat una virtut en literatura.
1: No, és que, vaja, és que és una obligació moral, pràcticament.
0: Oh, sí, sí, però hi ha gent...
1: Bé, mira, cadascú és cadascú, eh? Però jo mai he començat una novel·la allò, en blanc, dir, ara què faré? Quina història? Mai. Senzillament que hi ha... Normalment un tema, una interrogació, una inquietud, una reflexió de fons, que dius, jo vull explicar això, o vull plantejar aquesta reflexió en forma d'història. Quina història i quina forma tindrà aquesta història? I li dono moltes voltes. Jo no em poso a escriure i dir, a veure, que surti demà, anirà cap aquí, demà anirà cap allà. Què va? Jo m'hi poso quan ho sé tot de dalt a baix. Llavors, clar, trigo.
0: El que deia el jurat té sentit si tu mires una mica tota la bibliografia en Ramon Solsona, no? Que efectivament de gèneres també n'has tocat molts, contes, novel·les, articles, poesia satírica, i de títols no els direm tots, però vaja, Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta, El Carrer de la Xocolata, per anar més recents, No Tornarem Mai Més, 17 Pianos. Jo recordo, jo et diré, i ara preguntaré a la resta també, perquè una cosa bonica és que també són lectors teus, diguem-ne, del primer llibre que vaig llegir del Ramon Solsona me'l van regalar per una raó molt estranya i absurda, que és que es diu com les meves inicials, DG, no? I malgrat que en aquell cas un llibre que vas publicar quan ens crema, crec recordar que era per director general, no?
1: Sí, director general, en l'argot era DG.
0: Això mateix, m'ho vaig passar molt bé.
1: I tu vas dir, això és David Guzmán.
0: Bueno, no ho vaig dir, la persona que me'l va regalar va fer la conya aquesta, però sí que és un llibre que, com en d'altres, podem trobar aquesta cosa que també forma part del teu tarannà com a escriptor, que és un humor fi, diguem-ne, que també que fa que eviti la solemnitat
1: això
0: i que t'acompanya com a...
1: Va amb la bèstia, és a dir...
0: Ah, sí.
1: No, tinc coses molt serioses i greus, però també aquesta part humorística no me la puc treure de sobre.
0: Ben fet. Vosaltres quin llibre d'en Ramon destacaríeu així de per triar-ne...
3: Home, jo el primer que vaig llegir que va ser Les Hores Detingudes, que a més vas venir a la universitat. És a dir, el primer cop que jo veig en Ramon Solsona és quan estudiava periodisme i clar, diguéssim que em va causar molta impressió per moltes raons, tant el llibre com a més com s'explicava en Ramon i allà va començar tot, per mi, clar.
4: Jo vaig al principi de tot, figures de calidoscopi, que a més Bueno, ja que és un premi trajectòria, també està molt bé parlar dels llibres que van, de quan vas començar, encara que tinguessis 39 anys, i que jo crec que avui dia s'han de poder llegir de la, amb el mateix rigor i amb la mateixa alegria, no? I recordo molt... De fet, hi vaig anar a parar perquè va sortir un article famós en aquell moment d'en Joan Ferrater, parlant del teu llibre, que en Joan Ferrater més mai parlava d'autors actuals, i el va titular L'instint fabulador. I a mi aquest concepte, l'instint fabulador, la capacitat de narrar i d'inventar i d'explicar històries i trobar, sobretot això que tu deies, la forma d'explicar-les, crec que t'ha acompanyat sempre i que en realitat, doncs, forma part, jo crec, en essència de l'estil d'en Ramon, no? I aquest llibre a mi em va entusiasmar, em va agradar moltíssim. Després, circumstàncies de la vida, em va tocar editar dos llibres d'artistes

0: Sí, no tot, ara no voldria, però diria que li he anat llegint sempre tot i li he seguit també el tipus de llibres sobre etimologies d'empreses, de noms d'empresa.
1: Marques que marquen és un llibre fantàstic.
0: Per exemple, que és el meu gremi.
1: Es reedita ara.
2: D'aquí quatre dies es reedita.
0: Un gran llibre, però per tancar això de la trajectòria, jo el que recomanaria, vull fer una crida aquí a l'Ajuntament de Barcelona, és que el carrer Xocolata s'editi en traduccions diverses a totes les llengües dels expats que viuen ara a Gràcia, perquè entenguin on han anat a parar, perquè és un llibre molt, molt sentit i et situa molt bé.
1: De fet, ara, a la setmana amb la Cristina no ho hem comentat, però una de les activitats paral·leles a la Setmana del Llibre en Català és una ruta, són rutes literàries, i una d'elles és la Gràcia de Ramon Solsona.
2: Sí.
1: Que té poc a veure, com tu saps, amb la Vila de Gràcia d'aquella època, quan baixàveu a Barcelona, no? Té poc a veure amb
2: El vaig fer l'any passat, aquest itinerari, i aquest any, a petició popular, el repeteixo, clar, perquè és números clausos. Només accepten 15 o 20 persones, no me'n recordo. I aleshores, bé, a la gent sempre li agrada seguir un itinerari que té uns referents de llibres. I bé, ho farem una segona vegada.
1: També podeu agafar, si no vaig errat, a Cornellà, crec que és la primera de les parades, fins a la Vall d'Hebron, i recorre tota la línia blava amb un altre llibre del Ramon Solsona, no? Que és, sí. Em fa molta il·lusió, perquè durant molts anys vaig agafar aquest metro.
3: Sortir a cada parada surts i llegeixes un dels contes i tornes a entrar i pots passar, bueno, dos dies, no?
0: Sí. És com el Cortázar amb l'autopista, los cosmonautes i la cosmopista, no?
2: Aquest llibre, tots tenen mecanismes complexos per escriure, no per ser llegits. És a dir, t'esforces molt perquè el lector pugui seguir, eh? Però aquest, com que són històries que es van encavallant, puja algú amb la seva història i després baixa, i amb una altra parada. Llavors, sempre hi ha quatre o cinc històries
3: que es van...
2: al mateix temps, eh? Sempre. I es van encavallant. Llavors, clar, hi havia una feinada tremenda perquè el lector pogués anar seguint cada una de les històries i dir, ara aquesta s'ha acabat, però ara ha pujat un que no sé què, que no sé quant.
1: Déu-n'hi-do, ara seguim parlant del Ramon Solsona, però, com deia, felicitem també el 6è Premi Difusió, que és el Màrius Serra, no?
0: Moltes gràcies, 5è Premi de Difusió, David Guzmán, deixa.
1: Tingui el testimoni, exacte. Sí, és bonic, eh, aquest traspàs. Sí, home, el Màrius també el coneixem i disfrutem amb ell de fa molts anys en molts formats, també com a escriptor, però vaja, difusor de la literatura, de la llengua, per descomptat, en diaris, en ràdios, en teles. Jo he volgut destacar un parell de moments i de recordar-los. Comencem, Víctor, amb el primer.
4: Avui hem vingut des d'Alexandria fins a la platja de Llafranc. Som a l'Hotel Llevant, un lloc que coneix molt bé el nostre convidat d'avui, l'escriptor britànic Tom Sharp. Ara ens sorprèn amb una nova faceta anterior de fotògraf, amb diverses exposicions que itineraran per les seus de la FNAC, de Barcelona, València, etc.
1: Fotografies
4: de l'època de Cambridge.
1: Home, l'Alexandria va molt... Vaja, vam disfrutar molt aquest programa. L'Alexandria a TV3, no?
0: Va ser una experiència increïble. Em fa goig que posis la de Tom Sharp,
1: sí,
0: perquè té història al darrere, diguem. Aquesta entrevista la vaig fer dues vegades, perquè hi va haver un problema tècnic amb el so, i la segona vegada vaig haver de repetir davant d'una cadira buida i una càmera que em filmava les mateixes preguntes, perquè...
1: No es nota gens, eh?
0: No, la màgia de la tele. Però sí, va ser una gran experiència i una responsabilitat, perquè havies de llegir de vegades amb molt poc temps, no sé, grans autors, Saramago, Juan Goytisolo, per exemple, a Mèxic, que no havia sortit mai per TV3, jo diria, o Juan Mercé a la seva biblioteca, que era més aviat poc d'entrada difícil, no? I va ser una gran experiència, en guardo un record increïble.
1: Sí. Quants programes vas fer?
0: Vam fer dues temporades senceres, de manera que jo crec que devien ser una seixantena.
3: Sí, i es poden recuperar.
1: Sí,
3: la gràcia és que a la web de 3CAT, no?
1: Sí, a la plataforma hi són.
3: Poden veure, i són... Perquè quins anys eren, això? Era...
0: 2003, probablement fins a 2005, sí. Aquelles dues temporades.
3: Clar, fa 20 anys, o sigui, sí. Recuperes autors, evidentment, que ja no hi són, i d'altres que començaven, no?, en aquell moment.
0: Molts no hi són, això fa fredat, però autors com Susan Sontag, per exemple, i també, doncs, el Monzó, amb una... entrevista darrere de la barra de l'Espiquisi. Bé, bé.

0: Bueno, que vas tenir sort, també, hi ha casos de, com el Monzó, que ja fa anys que no fa entrevistes, és a dir, que sí, també sí. Vas agafar no, una època, una generació. Va, anem al segon moment.
1: Molta il·lusió donar la benvinguda aquí al nostre Electoral i amb en Màrius Serra i amb l'Enric Gomà, en Ramon Solsona, el nostre Entre Paraules, que durant moltes temporades ens ha acompanyat i que és un grandíssim escriptor, com sabeu, que ens presenta la seva nova novel·la. Màrius, 5 motius per llegir-la.
2: Som-hi! Primera, perquè és una novel·la versàtil com un piano, que conté una bona proporció entre les tecles blanques de la introspecció i les negres de la crítica social.
0: Segon. Motius, el Màrius amb el Lectoral en els 5 motius, sempre n'hi ha més per llegir-los, no? Però ara jo la temptació és marxar i que us ho expliqueu vosaltres. Aquí és el Ramon Solsona a presentar els 17 pianos en el Lectoràlia, aquest espai tan estimat també que feies també força temps a Catalunya Ràdio.
2: Sí, durant tot el període de la Mònica Terribas, que crec que van ser 4 temporades, si no m'erro. I sí, sí, allà érem, diguem, un àmbit més reposat, com és el Ciutat Maragda, és a dir, la ràdio ho té, aquesta cosa que a la tele sempre estàs mesurant la longitud, no? I allà sempre convidàvem un autor per donar-li peu a fer com una conversa i després l'Enric Gomà feia una secció més de clàssics.
3: I a més hi havia una persona que feia de pont, la Marta Vives.
2: La Marta Vives era la guionista.
3: Sí, sí,
2: i tant.
3: Una persona extraordinària,
2: sí, sí.
3: Perquè a més era molt propera al món de la literatura i almenys mentre jo vaig estar col·laborant a Catalunya Ràdio, doncs tinc un gran record.
0: Totalment. I ara la tenim, per fortuna, els serveis informatius ocupant-se sobretot d'arts escèniques, la Marta Vives. Sí. I és una altra cosa que us agermana, no només que veu coincidir, vaja, que heu coincidit i entrevistat en diferents ocasions, sinó aquest amor i aquesta falera lèxica i per les paraules i no? Tot plegat. Tu, Ramon, també has estat a la ràdio divulgant i explicant la llengua, com fa encara el
3: Màrius. Una mica més de 20 anys.
0: Imagina't. Sí. No? I el Màrius ara aquest any està de efemèride...
2: 20 anys, justament 20 anys rodons, sí, de tot fa anys, diguem, però aquí estem.
3: Fent trajectòria.
2: Exactament, fent trajectòria, jo difonent.
1: Difusió i trajectòria.
0: Difonent la trajectòria. Escolta, Màrius, és una pregunta molt, una mica maleïda i punyetera, però tu que has tocat tots els diferents formats, on és més agraït fer difusió de la literatura? A la tele, que ara, si et donen prou temps per fer-ho, a la ràdio, també, si tens prou temps, a la Vanguardia, recordem que també hi ha articles que tu dediques a tot un llibre que t'ha fascinat i que ho expliques allà, com t'hi sents més còmode?
2: Sí, a veure, jo de sentir-me còmode em sento més escrivint, però dins del que serien els mitjans audiovisuals no té color. La ràdio permet un ritme i una aproximació i fins i tot un consum que t'imagines algú molt íntim, és a dir, escoltant-te al llit o potser caminant amb unes orelleres, no? I la tele té unes servituds d'imatge que de vegades xoquen amb... és com si fos una, ho diguem, un matrimoni mal avingut, no? Literatura i tele. Sempre hi ha un punt de conflicte que amb la ràdio no hi és tant.
3: A veure, jo vaig fer molta divulgació del llenguatge a la ràdio.
0: Sí.
3: També en premsa i televisió, però és que la ràdio és un mitjà tan calent que jo el trobo a faltar. Està fent programets 5-10 minuts. Com en dieu d'això? A casa vostra...
2: I la gent et trucava, a més.
3: Home,
2: sempre era participatiu.
3: Era,
0: però es començava amb el Bassas, potser, no?
3: Sí, és que el Bassas em va cridar perquè llegís articles, i jo preparava articles. I llavors vaig fer una cosa tan insensata que és, escolta, m'agradaria fer un programa en directe de dir, com en dieu d'aquestes bestioles que van a les basses i que semblen helicòpters, de tot, com en dieu? Però és que no hi havia internet. Aleshores no podíem buscar solucions d'internet. I bueno, va donar un resultat esplèndid i ja vaig estar fent la paraula del dia durant molt de temps. És que ja cada dia, durant mínim 100 anys, m'atreveixo a fer la paraula del dia i només agafar-la d'actualitat, eh?
0: Col·lapsava la centraleta, també, no?
3: Sí, sí, sí, i tant.
0: Sí, sí, sí. Jordi, Anna, heu passejat una estona per aquí? Teniu ganes de comentar alguna cosa que heu vist o recomanar
4: És que, mira, aquí passa una cosa, no sé si l'Anna ho viu igual, m'imagino que sí, que és que, d'una banda, va molt bé per buscar llibres que ja havien sortit i que no has trobat, o fins i tot d'editorials que a vegades costa més de trobar i t'hi encantes, et poses allà a mirar, i alhora hi ha les novetats. I sí, jo he fet una primera passejada, hi ha uns quants llibres, en diré dos o tres, si vols. El primer, molt, molt clar per mi, és un llibre d'assajos de la Zadie Smith, no? L'escriptora novel·lista anglesa.
0: Ve d'aquí poc, a Barcelona.
4: Que bé, sí, aquests dies estarà per aquí, també, que és un llibre que, a veure, de la Zadie Smith sí que s'havien anat traduint novel·les, però els assajos no, i l'ha publicat aquesta editorial també molt nova, que es diu Hande, i el llibre es diu Nit i Dia. No recordo ara de qui és la traducció, però són assajos, alguns dels quals jo he pogut llegir abans en revistes, i, bueno, ella té una... jo crec que té una ment privilegiada per poder tant parlar de literatura com de cinema, com d'art, sempre vincular-ho en processos postcolonials. Bueno, no sé, realment tinc moltes ganes d'agafar-lo, i em fa molta il·lusió que sigui en català, perquè no és tan fàcil trobar assajos i articulisme de profunditat en català, no? Ja, per sort, els últims anys sí que hi ha hagut un parell d'editorials, no?, que, com Arcàdia, per exemple, que estan publicant assaig i ho estan fent molt bé, però costa, i per tant, doncs, aquest el tinc claríssim.
0: Helena Ordeig Vila és la traductora.
4: Doncs mira, veus, gràcies.
5: A veure, sí, a mi m'ha passat bastant igual. També m'ha passat que he fet la volta, clar, acabada d'obrir la setmana del llibre, i la sensació era que no podria acabar de fer la volta perquè anaves trobant gent, que és com un retrobament post-vacacional estiuenc, encara, per la temperatura, i acaba sent com molt, molt divertit, no? I per
2: tant... Romagueres. Et anaves trobant romagueres.
5: Exacte. Fèiem el romancer, ara. També.
4: Ui, quin perill, amb aquests dos. Si no, és la paraula que toca.
3: Això de romagueres ja ho veig molt de la Plana de Vic, eh?
4: També és veritat.
5: Vallès Oriental també, eh? Sí.
4: Romagueres, okay. I a vegades fem margeres.
2: Ara, bé, però això és una mica més picantó, eh?
5: Home, i fer marge seria una altra cosa, sí. Que depèn de com. Veus? El bar de la setmana del llibre... Oi,
2: vosaltres...
5: No,
2: no, sí, no ens emboliquem. Sí,
5: no ens emboliquem, exacte, no ens emboliquem ni amb el fer marges. Un primer llibre una parada bastant, bastant aviat, que et trobes bastant aviat, que és de la segona perifèria, Teoria de gèneres, del Josep Girós.
0: Sí. Quan tinc moltes ganes, sí.
5: És un llibre que em crida l'atenció perquè, pel que sembla, doncs, Josep Girós, que ja va publicar una novel·la amb la segona perifèria, No robaràs, aquí et fa un experiment de... molt a la manera, sí, ara no m'ho faig venir bé, però és veritat, molt a la manera juganera dels guardonats reconeguts de Màrius i d'en Ramon, que s'inventen una classificació de gèneres literaris, amb sentit, però molt d'humor alhora. I aquest és un llibre que tinc moltes ganes de llegir. Me n'he apuntat uns quants més perquè, clar, la Setmana del Llibre també actua de recordatori del que saps que surt i tens ganes de llegir-te, del que saps que va sortir i encara no t'has llegit, i no arribes a tot arreu. Però una mica més avall, no gaire més avall, hi ha la parada de l'Avenç, amb un llibre que també em crida l'atenció, que és Ficcions fugitives, de l'Antoni Pisà. Que és un llibre barreja de memòria, assaig, música, investigació musical, i em fa curiositat, perquè sé que el vam presentar fa poc, i en fi, aquests llibres híbrids a mi m'interessen molt.
4: Aquest, jo l'he tastat.
0: Ah, veus?
4: Sí, Ficcions fugitives, i realment hi ha una... És molt interessant perquè, clar, el Pisà, que és de Felanitx, cosa que jo crec que ja et defineix molt, si has nascut a Felanitx.
5: I ja
4: et predisposa a un punt de bogeria, i però viu a Nova York des de fa 30 anys, i aleshores sí, hi ha històries que tenen a veure amb Nova York, i el contrast màxim, que són les històries que passen a la Mallorca i a la família i tot això, no? Està molt bé.
0: Vosaltres, Ramon, Màrius, heu pogut tastar o mirar o tafanejar?
2: No. Jo he vingut...
0: Res, has vingut aquí pel...
3: He passat per aquí i aquí m'he quedat.
0: Sí, ben fet.
3: De totes maneres, sí que tinc alguns llibres. Demà, per exemple, penso assistir a Les Algues Roges, a la presentació, amb el llibre que ha preparat la Neus Real, a partir de la Teresa Bernet, que és aquella autora dels anys 30 que va quedar completament oblidada i en silenci. I un llibre... perquè ara li han donat un premi, que en el seu moment no el vaig comprar i l'he de buscar perquè el trobaré, que és el poemari del Sebastià Alsamora, el doble poemari. Ah,
0: Premi Nacional de Traducció.
1: Molt bo, exactament, molt, bo, molt recomanable. Sí.
3: Doncs, com que he de venir unes quantes vegades per aquí, caurà segur.
2: Doncs jo també mallorquinejaré, perquè que últimament, escolta, és un bé de Déu, dels autors mallorquins, des d'en Biel Mesquida, però jo ara estic llegint un llibre que m'interessa perquè és el més allunyat al meu tarannà i probablement hi vaig entrar com en prevencions, però amb ganes, que és del Fausto Puerto, que és un llibreter de Manacor, que ha publicat a Angla una novel·la que diu Quan es faci la fosca, quan arribi la fosca, perdó, però que el plantejament, que és el que m'ha inquietat, és d'un dels pares del nihilisme, que és un filòsof, Philip Manlander, que per això et dic que està als antípodes del meu tarannà, que sóc rebelesià i vitalista, però que és com una obsessió d'algú, que és una novel·la, però també té aquest punt d'assaig, que veus que va a Frankfurt, comença a parlar amb un editor d'aquest, descobreix aquest llibre, i estic a la meitat, i estic una mica inquiet, diguem, perquè vaig entrant en por.
5: No, i ara m'hem recordat del Ramon, llegiu a Les dones mig partides, perquè ara que s'ha anomenat la Teresa Bernet, crec que vas publicar aquest llibre l'any passat, quan dèieu allò dels registres diferents d'en Ramon Solsona, aquest era un nou pal, que era la difusió de...
0: Molt bo aquest llibre, i tant.
5: D'escriptores de l'època de la República i aquesta època perduda, i era molt potent.
3: Treure-les a la llum.
5: Exacte.
3: Bàsicament, treure-les a la llum.
4: Maria Dolors Orriols també és en aquest llibre.
3: Ah, sí. Vigatana. Vigatana, que vivia a la plaça, al Mercadal. Vivia allà mateix.
0: Sí. Fantàstic. Deixeu-me saludar l'Oriol Magrinyà. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Editors.cat. Ara podem fer la primera oficialment, no? I els felicitat, tens aquí els dos premiats, el Ramon Solsona i el Màrius Serra. Però recordem que hi ha un acte molt bonic i molt oficial, diria que el 23, no? Sí. Aquí a l'escenari central, on seran lliurats els premis i reconeguda.
6: Un dia el Premi Trajectòria i un dia el Premi
0: Fusió. Mateix, el Premi Fusió, que sempre fa patxoca, ja n'hem parlat una mica, i ara amb l'Oriol també parlarem del món del llibre en català, d'acord? Tot just després de la publicitat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para traer jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
9: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular! Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
7: Els artífecs del Barça de Flick, Deku i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts a les 11, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Seguim la Setmana del Llibre en Català en directe a Ciutat Marac de Catalunya Ràdio. No són 8 days a week, sinó 10. Sempre amb Oriol, no? Destaco aquesta conya que la Setmana del Llibre en Català dura 10 dies, com la Setmana Santa dels Nens, que també dura 10 dies. Són setmanes una mica tramposes, si anem a la precisió de la paraula. Però vaja, molt contents. Parlàvem abans que ens hem trobat, no? Cada cop hi ha més gent, amb la Cristina també ho destacàvem. I una cosa bonica que tu sempre destaques, no? És diguem-ne, perquè els últims anys hem acostumat a dir-ne la setmana, així molt col·loquialment. Però és important acabar tota la frase del llibre en català.
1: En català.
0: Perquè és una reivindicació, jo crec que més important que mai.
1: Sí, sí, són 10 dies i se'ns fan curts, eh? Són 10 dies. Sí, no. Ens falten dies per poder fer més actes i per poder veure més llibres. I és més important que mai recalcar això, la Setmana del Llibre en Català, perquè la riquesa de l'oferta que tenim és espectacular, que quan ho veus dius, hi ha tot això en català. Vull dir que molta gent se'n sorprèn i per això val la pena que vingui tothom.
0: I potser gent que no està basada a llegir en català troba també un espai aquí, no?, de cop i volta. Que...
1: Mira, ara mateix, això se'm anava preparat i no ho és, estava a la parada i veia unes noies comprant i veia que parlen. I eren brasileres i que tenien curiositat per llegir algun llibre clàssic en català i els hem recomanat i se l'han portat. O sigui que és oberta a tothom. La filla del rei d'Hongria. És un llibre de contes que, medievals que bueno, li han... Bé, ara mateix acaba de passar, vull dir que realment el ser aquí Lluís Companys fa que vingui molta gent que d'altra manera potser no et descobriria. No? És un aparador immillorable.
0: Sí, sí, jo abans he vist tot de turistes amb carregant maletes, amb entre l'expectació i la curiositat de què està passant aquí, no? I una mica com el dia de Sant Jordi, que sempre s'ho miren amb aquella cosa estranya. I després que, efectivament, cada vegada tenim més editorials i segells independents i cada any el programa anem celebrant que n'estrenen de nous, no? Que un té la sensació, a vegades, diem mig en broma, mig seriosament, aquesta cosa de que és un país amb més escriptors que lectors. No sé si al final també hi haurà més editorials que lectura, però...
1: Bé, aquí estàs tocant temes molt de molta profunditat, eh? Això, la crisi de la lectura que estem vivint ens preocupa molt a tots. Però és cert que cada cop hi ha més editorials, però tot i així, encara hi ha molts segments de l'edició que no tenim ben coberts en català, eh? Que aquí...
0: Per exemple?
1: Per exemple, amb divulgació científica n'hi ha, però n'hi podria haver més. Amb llibres de no ficció n'hi ha, però n'hi podria haver més. Així com amb narrativa, tant traduïda com autòctona, estem a primera divisió, hi ha àmbits en què encara tenim un camí a córrer.
0: L'assaig està creixent també en català. No? Aquest any també van anunciar a Òmnium que s'incorporava un premi molt reclamat i molt reivindicat també a la Nit de les Lletres per la literatura assagística.
1: Gran notícia, perquè a més l'assaig és la base del pensament. Per tant, és importantíssim crear lectors i que hi hagi escriptors que s'hi puguin dedicar, perquè escriure un assaig també requereix temps, dedicació i no sempre es té. No?
0: Alguna petició? El president, ara que el tenim aquí, Màrius, Ramon...
2: En aquesta línia, justament, intentar que l'escenari permeti que hi hagi no ficció assagística i de pensament en català, no? Empenya, però clar, això...
1: Aquí, abans ho dèiem en el discurs inaugural, és a dir, els editors hem de fer una bona part de la feina, la part principal, però després convé que des de les llibreries, des dels mitjans, es doni visibilitat, com en alguns casos ja feu i feu molt bé, però encara es doni més visibilitat als llibres en català, originals en català o traduïts en català, que a vegades encara hi ha inèrcies antigues que hem d'anar canviant.
0: I jo reivindico també, perquè tot i que és narrativa en aquest cas, però el conte, que fa anys que, no, que a vegades sempre els editors tenen aquesta cosa...
2: No ven.
0: Escolta, mira, el nostre Premi Trajectòria té llibres de contes ben xulos.
3: No només això, és el que estic preparant.
0: Estàs fent un llibre de contes. Imagina't, veus?
3: Estic preparant. Tinc l'avantatge que l'editor em dirà que sí, però perquè no he de trucar a les portes d'una editorial. Però tots sabem que la resposta d'un editor... Home, els contes... A més, la paraula conte té aquesta...
2: Connotació infantil.
3: Connotació infantil.
0: N'hi ha que en diuen relat, per com...
3: Relats, no? Sí.
4: I no tens una novel·la? Publiquem la novel·la i després, si va bé...
3: Sí.
4: Ja, o sigui, l'has de malafiar.
3: Sí, sí. La veritat és que el conte, els que estem aquí, que n'hem escrit, sí, sabem que és un gènere difícil, molt difícil, perquè ho has de condensar tot. Aleshores, clar, tot ha d'estar sospesat.
0: Bueno, com... i arriscat, perquè tu tens un llibre de contes, es diu Cementiri de Butxaca,
3: sí,
0: on tots els contes hi ha la paraula tomba, que, sí, que no és la cosa més comercial del món.
3: Sí, sí, oi, em van criticar molt per això. Però no estic molt content que... Allà hi havia un esforç estilístic terrible, perquè era tot molt, molt, molt condensat i tot eren tombes. Però no és un llibre ni mortuori, ni fúnebre, sinó que... Bueno, són històries, i a totes hi surt la paraula tomba. Però allà vaig fer un esforç molt, molt gran de concisió.
2: Jo crec que tots hem d'aspirar a viure del cuento, una mica amb cu i dièresi a la u. I ja està. Vull dir que la narrativa, després sí que es fa, segons quins autors americans, no?, que et fan contes complets, i és un totxo de mil. Això sí que ho fa l'editor, no?, sí, com volem sí. dir. Que n'hi ha molts. Però quan surt un conte primer, salvat, un roses excepcions, amb Pàmies especialment, no? Però és veritat que costa més, i aquí, en aquesta taula, també, aquest últim Sant Jordi, veu fer un triplet de contes de contistes,
4: sí, sí,
2: també.
4: Sí, sí, Elena Pujades i el Miqui Otero. El
2: per això vull dir que s'ha de reivindicar, certament.
0: Ahir es va presentar, crec, no?
4: Ahir es presentava, sí, sí,
0: sí, sí, aquí a la setmana.
1: Jo crec que com a lector, o com a editor, crec que el conte ha de ser el gènere un dels més difícils d'escriure, perquè tu jugues tot amb molt poques pàgines, eh? No es poden veure les costures. En una novel·la, mira, pot haver-hi pujades i baixades, però en un conte o la claves o allà queda retratat.
3: El Cortázar deia que la novel·la es guanya per punts i el conte...
2: Per cau.
3: Sí, sí, sí. I que el conte ha d'estar molt, molt, molt ben pensat. I a més el conte, no tots, ni depèn de qui ho fa, però el conte permet llegir-lo en veu alta. I això que no es fa prou amb una sessió, o si tu vas a fer una xerrada... Escolta, si no us fa res, acabaré amb un conte. I llegeixes un dels teus contes pensant una mica que anirà bé.
2: El món anglosaxó sí que tenen hàbit de llegir molt llargament, però aquí només són recitals de poemes o a Banyoles, que sí que fan una nit que llegeixen contes. Allà
3: la nit de narradors.
2: La nit de narradors.
3: Espero que al desembre hi haurà novetats al respecte. No puc dir res més.
0: Què dius ara?
2: Carai.
0: Home, no puc... Has vingut a dir coses aquí? Què vol dir que no puc dir?
3: No.
0: Al desembre,
3: no.
0: Novetats a Banyoles...
2: O novetats de contes.
3: Novetats de contes llegits.
2: Ah. A Banyoles.
3: No.
2: Ah.
3: No, no.
5: A l'Estany.
0: Bé, seguirem.
3: Prou,
0: d'acord. No,
2: Ciutat Maragda.
3: S'està gestant.
2: L'exclusiva,
0: no hi ha manera. El Ramon Solsona.
3: S'està gestant.
0: Increïble. Parlant de contes, no, una cosa infantil. Hi ha una cosa, Oriol, que volia comentar amb tu. Aquests dies s'estrena, o s'ha estrenat, Tenit, la pel·lícula del Pep Garrido sobre el llibre de Núria Albó. I, vaja...
5: Garriguenca, primera alcaldessa de la democràcia.
0: Garriguenca, 96 anys...
5: Amb un cap clar encomiable, una donassa escriptoràs.
0: Creu de Sant Jordi i tal. Sí. Doncs Tenit, que el va publicar en el seu moment Vaixell de Vapor, està descatalogat. És introbable. Els drets els té l'autora i no... Com podem fer perquè aquestes coses no passin?
3: A veure, aquí...
0: Perquè ara s'estrena la pel·li i molta gent dirà, vaig a comprar pels meus fills el conte, no el trobaran.
1: Aquí hi ha una qüestió que també que a vegades és una mica la tirania de la novetat, no? És a dir, l'espai en els taulells de les llibreries és el que és, i entenc que ells, han d'apostar pel que creuen que es vendrà, i amb una gran quantitat d'informació constant, la tirania de la novetat a vegades fa que passin coses com aquesta, no? Que sap greu, i clar, cada cas segurament respon a una casuística determinada, eh? La solució única és difícil.
0: Aprofitar per reivindicar Tenit també i enviar la gent als cinemes i a les sales, però també perquè algun editor allà a l'altra banda estigui pendent. Tu la coneixes, l'has coneguda, la Núria Albó?
5: Sí, sí, sí. A més, Tenit, si no m'equivoco, es passa tot aquest cap de setmana a la Garriga i en presència de l'autora i de l'equip el diumenge a la tarda.
0: Que bé.
5: I si m'equivoco, mireu a la web de Cinema L'Ambra a la Garriga, que ho trobareu.
0: Tots a la Garriga,
5: Sí, sí.
0: Jordi, tenies alguna recomanació més?
4: Sí, bueno, mira, justament una altra de les coses que va bé buscar aquí és la poesia, no? I jo vinc... O a vegades vens a veure què trobes sense saber, i d'altres vens amb una missió. Jo sé que vull llegir el nou llibre del Martí Sales, Descripció del món, Premi Jocs Florals d'aquest any, que el publica Godall. Doncs en algun moment acabaré passant per la parada de Godall, perquè el Martí Bueno, és una mica el que deia en Ramon al principi, que cada llibre és diferent i que hi ha un esforç de treball i de concisió i de buscar la teva veu, de buscar la manera d'explicar les coses, i crec que fins i tot fent poesia el Martí aconsegueix que cada llibre sigui molt diferent. Llavors aquest tinc ganes de llegir-los.
5: Clar, i ara en poesia clarament és crec que és amb els gèneres que es nota més que la setmana pots trobar, ostres, moltes coses que les llibreries costa, no? De fons i de tot això. Jo volia anomenar un altre llibre que m'ha cridat molt l'atenció i que tinc pendent, que és de George Orwell, la nova editorial, que a mi em feia pensar abans, de Cap de Brot. Bé, no és tan nova, però ja porten molta marxa. Han tret ara Sense ni 5 a París i Londres, del George Orwell, que és el primer llibre d'Orwell. Que Orwell, doncs, ostres, penso que té un lligam molt especial amb Catalunya, amb la realitat de Barcelona, no només per l'homenatge a Catalunya, però també per la programació que el CCC li dedica cada any i tot això. I aquest és un llibre que em crida l'atenció, perquè això, estem en els anys 20 i com buscar-se la vida en dues grans ciutats, així,
0: sense,
5: grans trets.
0: Sense ni 5, que no són exacte. Dues ciutats barates.
5: I està bé, vaja, és a dir, és interessant, perquè Orwell això té molts registres, més enllà dels més coneguts, no?
4: Traducció de Marc Rubio.
0: Ah, veus? Molt bé. Ben reivindicat.
2: Tot lliga.
0: Ramon.
3: Jo volia afegir una nota sobre el Martí Sales. Jo no el conec. Però quan vaig escriure al carrer de la xocolata, vaig entrar...
5: És veritat que surt el teu llibre.
3: A la casa on nosaltres vam viure, i no sé, a tota una rememoració, i la persona que hi viu ara diu, allà, el que nosaltres en dèiem, el quarto d'allà baix, diu, en aquest habitacle, diu, aquí el meu nebot és on treballa, el Martí Sala. Vale, o sigui que el dia que el saludi ens abraçarem.
2: Ara afegiré perquè el Martí, diguem, el qual jo sigui anat llegint i tot plegat, veig que comença a sortir d'una manera generosa molts llibres, perquè l'últim llibre de la Llucia Ramis, que es diu Un metre quadrat,
0: investigació sobre els pisos,
2: on investiga pisos, un dels pisos on ella va estar de llogatera i va a visitar, resulta que ara hi viu el Martí Sales, també.
4: O sigui, ja sabem on viu i on treballa.
2: On viu i on treballa, eh? Vull dir que la literatura és
5: per passar
4: és aquella frase, on vius, eh? Aquella frase.
2: Sí, on vius.
0: Martí, això és en directe, truca si ens estàs escoltant.
5: Potser tens una idea de llibre, Martí.
0: Un parell de preguntes. El Jordi Oriol parlava de poesia i és un bon lloc, efectivament, per venir a buscar qualsevol gènere, i jo crec que avui s'ha pogut viure en aquesta setmana el llibre en català una de les inauguracions oficials més torrencialment poètiques, no?, que mai hagin existit, amb enviar el Mesquida, que és un regal, sempre escoltar-lo en fi.
1: Hem sortit tots amb una dosi d'energia extra impressionant. Quan ha recitat Desolació, del Cuguer, és que has de posar la pell de gallina. I després tot el discurs, tot com ha parlat, tots els temes, jo crec que ha estat vibrant i que no podíem haver començat de millor manera. Ha sigut preciós.
0: La Cristina Domènech em deia, pots agafar el seu discurs i publicar-lo, no?
1: Sí, totalment. Ha sigut un moment catàrtic d'aquell... Millor no podíem haver començat.
0: Aquesta capacitat. Vosaltres teniu pensat, sabeu, Ramon i Màrius, que us faran dir quatre paraules, no? Això ho deixeu a l'aventura del moment o...?
3: No. Però ja s'arreglaran, eh? Perquè...
2: Diu quatre, diu.
3: Quatre, tant ell com jo tenim corda, eh?
0: Sí.
4: La setmana no seran 10 dies, seran uns quants més, ja veurà.
3: Sí.
1: Jo ja ho he dit, que feien falta més dies.
5: Clar, és que a més passa una cosa, és a dir, la setmana és un lloc on hi passen coses, constantment, trobo, i abans que per venir aquí passava per l'escenari on hi havia la Claire Pollard presentant el llibre amb una conversa de Fades Modernes, de Club Editor, clar, passo per allà i veig que s'acaba l'acte dient que li regalen un porró. Jo no he llegit el llibre, però he pensat, ostres, fantàstic, no? I això també és la setmana, vull dir que aquest punt festiu d'això, de sorpreses.
2: La difusió amb porró es difon molt millor.
5: Sí, sobretot, sí. Sobretot, punts suspensius.
0: Sí, no, per...
3: Llibres a galet.
2: Ara,
0: veus? Escolta, és el nom d'una secció fantàstica, eh?
5: No, i una editorial que es digui a galet.
2: A galet.
0: Llibres a galet. El que passa que avui en dia ja no es pot fer, no? Hi havia una època que la ràdio... ràdio. Vaja, fins i tot senties els glaçons.
2: Època
5: però clar, Salvat va passar i té la Salomé que pren a... És que això ho tinc fresc, de la Salometa, no? Dels contes dels nens a la meva escala, perdó. Té la Salometa que pren a beure galet amb el Canti. Per tant...
2: I fa titius, o no fa titius?
5: No precisa tant. Diu que pren a beure galet.
0: Titius és fantàstica, com a paraula. Oriol, no, va, abans d'acabar, recomana una cosa o dues fins al 27 de setembre, si ho dic bé, diumenge, la Setmana del Llibre en Català, que és la setmana de 10 dies, avui és el segon dia, la segona jornada. Ja sé que em diries que tot, no? que tot és recomanable, certament, però tu què no et perdries com a lector?
1: A veure, jo el que, més que una cosa concreta, el que recomanaria és, d'una banda, que els lectors que venen aquí perdin aquella vergonya que a vegades tenim i parlin amb els editors, que normalment no podem, que preguntin quins llibres perquè els han fet així, perquè això, que descobreixin coses. Per tant, recomanaria que ens llencem a descobrir i després que mirin bé el programa, perquè hi ha tota una oferta dels podcasts en directe, em sembla molt interessant, les seccions amb els prescriptors digitals, que és un camp nou on volem incidir i potenciar-ho també, i després que és impossible dir-te aquest acte o aquell altre, perquè és que me'n deixaria tants, però sobretot que vinguin i que parlin i que preguntin, que s'ho passin bé.
0: Tafanegin, descobreixin, no? I passegin, que no es perdin el lliurament del premi, dels Premis Trajectòria i Difusió. Va, jo vosaltres a recomanar, com que de moment hi han sortit molts llibres, ara que surti un cantautor, descoberta també recent, que es diu Edmundo Inácio.

0: Som-hi, que Bellmundo i Nacio acabarem avui el programa aquest Ciutat Maragda en directe amb les mosques que ens acompanyen, amb algun lector petit que ens acompanya. Anna Vallbona, tens aquí el teu fill. Has aconseguit que creixi llegint llibres ja?
1: Sí, escoltant-nos. És important treballar l'escolta. Ha fet el seu uau de lleó.
0: Quin és el seu llibre preferit?
1: El seu llibre preferit... El Patufet sempre triomfa, perquè anar als clàssics sempre està bé. I últimament estem el Salvat per Passeig, el anem explicant.
2: Salvat per Passeig?
1: Sí, ha llegit tota la poesia. No,
3: jo la volia i l'he pres.
0: Exacte.
2: Ara atacarem el rei Lear de Xec.
1: No, però la Salometa, és que abans quan esmentava la Salometa, anem explicant a la nostra manera els nens de la meva escala, perquè és molt tendre.
0: Sí, sí. Molt bé, escolta, jo crec que és un inici lector bastant envejable per molts anys, Pau també. Bé, gràcies. L'enhorabona un cop més, Ramon i Màrius, per difondre i per trajectoriar-nos i per acompanyar-nos.
2: I gràcies a la companyia.
0: Home, i tant.
1: I tant. A vosaltres.
0: Jordi Puntí, l'Anna Vallbona. Gràcies, Oriol Magrinyà. Per molts anys, que vagi molt bé la setmana. Tot el que queda. I gràcies per descomptat, com sempre, tot l'equip, el Pep Casanovas, el Víctor Rodríguez, la Marta Busto, l'Helena Miquel i l'Andrea Martínez del Control Central. Nosaltres tornem a Ciutat Maragda la setmana que ve. No deixeu de venir a la Setmana del Llibre en Català. Són 9 dies ja, fins al 27 de setembre. Només és l'inici de curs. Tot l'any podeu seguir llegint, però aquest és un bon moment per començar a fer-ho. Que vagi bé. Adéu-siau. You.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fent-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Els Estats Units han enfonsat una altra embarcació presumptament vinculada al narcotràfic en aigües del Carib. Segons l'exèrcit nord-americà, en l'atac hi han mort 4 persones. L'acció s'emmarca en la campanya impulsada per l'administració de Donald Trump contra els grups de que Washington considera narcoterroristes. Diverses organitzacions de drets humans, però, han criticat aquestes operacions i les qualifiquen d'execucions extrajudicials. A casa nostra, l'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
3: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: El Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol pom a un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre. I Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. El cantant britànic Ed Sheeran ha qualificat d'injustificable la situació a Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper nord-americà Macklemore de la seva gira per les seves declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, Sheeran ha assegurat que mai no ha volgut ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món. El cantant ha dit que el que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i també desproporcionat. El meu cor està trencat pel nivell de devastació i la pèrdua de vides de civils. La vida d'infants i les reiterades injustícies que s'hi estan produint no poden ser passades per alt, ha dit el cantant. El cantant també ha dit que la decisió de prescindir de Macklemore la van prendre els promotors i no pas ell, i ha admès que s'han comès errors en decisions difícils. Esports, el Barça ha sumat la 7a victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Altres resultats d'aquest dissabte: a primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment. Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta de Sabadell. A la Lliga F, 2 resultats: Espanyol 5, Madrid 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Real Societat 0. La Penya i el Barça jugaran aquest diumenge la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona.
0: Fins aquí les notícies.

0: Solidaris, Mercè Folch.
1: I si paressin un moment. Per

0: Benvinguts als Solidaris. Avui arrenquem el programa amb un dels periodistes que més bé ha explicat la guerra d'Ucraïna des de la invasió russa del 24 de febrer de 2022.
1: Me llamo Cristian Segura y como periodista del país he cubierto en los últimos 4 años la guerra de Ucrania.
2: Suenan las alarmas antiaéreas en Lviv. La gente sale corriendo hacia sus hogares.
0: Instal·lat al país durant 4 anys, Cristian Segura ha escrit centenars de cròniques que ens han ajudat a entendre i a posar context a un conflicte que ve de lluny, amb l'annexió russa de Crimea i els combats a la regió del Donbass. Un conflicte que també té una altra fesomia, la guerra híbrida engegada per Rússia i que amenaça la seguretat dels països europeus. Fa uns mesos, Segura va tornar a Barcelona i així ho va explicar en un article al país.
3: El 28 de maig va acabar la meva etapa com a periodista ucraïna. La meva mare opina que m'he tornat eslau. Amb això vol dir que m'he tornat menjar fusil. Hi ha amics que asseguren que m'he ensalvatgit. Per ells, això significa que ho relativitzo tot, des de les convencions socials a fins a la protecció de l'Amazones. Des que vaig tancar els meus 4 anys i 3 mesos a Ucraïna, estic descomprimint-me, reduint la pressió, adaptant-me a la vida en pau.
0: Ara, Cristian Segura ha començat una altra etapa com a corresponsal del diari a Berlín. Cristian Segura, periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies per tenir-me aquí.
0: Amb el Cristian, no sé si te n'en recordaràs, Cristian, ens vam conèixer ja fa uns anys en un acte al CCCB sobre prevenció del suïcidi, on vam parlar, entre moltes altres coses, del que implica una feina com la teva. I també vam abordar a Cristian i reflexionar sobre aquest tema al voltant d'un dels teus llibres, La sombra de l'ombú, on analitzaves a través del cas del Manuel, un jove que es va suïcidar als jardins dels jesuïtes de Sarrià, la reacció social davant d'aquesta realitat. Cristian Segura també ha escrit altres novel·les com El cau del conill, Ciment armat o Gent d'ordre, La desfeta d'una elit, i recentment ha rebut el Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado. Cristian, t'has adaptat a la vida en pau o la paraula pau cada vegada és més buida de contingut?
1: No, home, a l'Europa occidental, diríem, el que és la Unió Europea en el seu conjunt, gràcies a Déu, s'hi viu en pau, malgrat això que comentaves de les possibles accions híbrides russes, són operacions doncs jo crec que és important que la gent estigui tranquil·la, vull dir, no hi ha un perill a la Unió Europea d'entrar en una guerra com la que hem viscut a Ucraïna, i si m'hi he adaptat. Sí, hi ha exemples, et puc posar exemples encara de que em provoquen certa reacció inesperada, per exemple, aquí a Berlín, constantment, com a qualsevol ciutat desenvolupada en un bon empau, com pot ser Barcelona, doncs hi ha helicòpters volant constantment, i a vegades no m'espero, evidentment, perquè no saps per on apareixerà un helicòpter, vés a saber d'aquí, si de la policia o el que sigui, i el cor em fa un sotrac. Penso, ostres, són petits detalls de que encara tinc el cap, com et diria, formatejat per aquesta experiència ucraïna.
0: Amb aquesta alerta constant, no, Cristian?
1: Sí.
0: Clar, les conseqüències del conflicte a Ucraïna s'escampen, al llarg del territori europeu, no? Amb aquesta anomenada guerra híbrida que dèiem de Rússia i també Alemanya, no? Per tant, en certa manera, a banda d'aquest estat d'alerta que tu ara m'estaves explicant, continues connectat, no?, a aquesta realitat, a la realitat ucraïnesa i les conseqüències del conflicte?
1: És inevitable, vull dir, perquè hi tinc molts amics, tinc no només amics, sinó amics que pateixen multitud de conseqüències de la guerra, econòmiques, humanes, pèrdues de vida, pèrdues de nits de son. És una cosa també que encara a mi em sorprèn. No sóc conscient del que he guanyat. Vull dir, jo ara dormo cada nit tranquil·lament. Aquí és impossible. És impossible. Jo perquè hi he estat 4 anys, però els ucraïnesos que viuen allà, doncs mira, ara fa 4 anys i mig que gairebé cada nit a les grans ciutats, no poden dormir, perquè ja no només hi ha alertes de possible bombardeig, que això ja et desperta, però t'hi pots acostumar, sinó que hi ha moltes explosions. Això és una cosa que jo realment no sóc conscient del privilegi que és tenir la possibilitat de dormir tranquil. És increïble. Una altra cosa és el fet de que jo aquest hivern no passaré fred. L'hivern passat, viure a Kiev era una superació humana per la majoria de ciutadans de la ciutat extraordinària. Estàvem, havia dies, o sigui, la mitjana, aquest hivern va ser duríssim, la mitjana eren menys 20 graus sota zero. No hi havia calefacció. La mare d'una amiga meva, una senyora doncs, que deu tenir 75 anys, òbviament va agafar una pneumònia. Vam haver d'ingressar-la a l'hospital. El fet de no haver-hi llum. Ara no hi ha talls, però a l'hivern tornaran els talls de llum. O sigui, a l'hivern hi havia màxim 3 hores al dia de llum. Jo era un privilegiat perquè jo em vaig poder instal·lar... Jo, des del principi de la guerra, ja vam decidir amb els companys del diari instal·lar-nos en un edifici relativament petit on un generador industrial podia portar llum la major part del dia, no tot el dia, perquè un generador doncs, has d'anar utilitzant dièsel, i a més a la nit doncs, els veïns doncs, fa molt de soroll, però amb la qüestió de llum més o menys ho vam encertar, però per exemple clar, la telefonia falla. El mateix fet, jo ara aquí a Alemanya estic conduint cada setmana per motius de feina.
0: Sí.
1: Puc utilitzar un GPS, un mapa amb GPS. A Ucraïna això és impossible perquè el GPS no funciona, les forces aèries desactiven el GPS en el país perquè els drons russos no puguin utilitzar-lo i orientar-se. Són mil exemples de com la meva vida ha canviat.
0: En el teu vídeo de comiat deies això.
1: Me he ido de Ucrania con una espina clavada porque a mí me hubiera hecho ilusión terminar esta fase de mi vida profesional y personal, como digo, viendo el final de la guerra.
0: Dius que t'hauria agradat veure el final de la guerra i això no ha passat, Christian. Es poden fer prediccions o aquesta guerra va mutant molt de pressa?
1: Doncs això és el que m'entristeix més, perquè realment no hi veig una sortida ni en el curt, ni en el mig, ni en el llarg termini. Jo era dels que pensava que això podia acabar el 2025 amb una mena d'acord entre els Estats Units d'aquest home, de Donald Trump, els xinesos i Rússia, però Rússia depèn de Xina econòmicament, tots els sentits políticament, i Xina no té interès en que això acabi per mil raons geopolítiques. I això continua i absolutament no hi ha cap senyal de que acabi, perquè Rússia considera que té les de guanyar en el que és això, una guerra de desgast. I Ucraïna, al ser un país més petit, amb menys població, menys recursos, Rússia considera que serà la primera que cedirà.
0: Amb la factura que ara explicaves també per tota la població, no? No sé en quin article ho vaig llegir, que un dels problemes que s'afronta el país serà la manca de gent, no? Molta gent ha marxat, molts joves són al front. Després com es recupera, no?, demogràficament un país com Ucraïna?
1: És per mi la gran factura de la guerra, la crisi demogràfica ucraïnesa. En números totals és més gran fins i tot que la que va succeir, per exemple, a la Guerra Civil Síria o amb el retorn dels talibans a Afganistan. Ha marxat més gent d'Ucraïna que d'aquests països. Hi ha dues raons bàsiques per això. Una, que Ucraïna no és un país ric, és un país pobre, però bé, el poder adquisitiu és major que en aquests països i es poden permetre marxar en unes condicions millors. I segon, que la Unió Europea els ha concedit un estatus gairebé de ciutadans de la Unió Europea. Això ha fet que la gran part dels aproximadament, fent números rodons, 10 milions de persones que han marxat del país, 7 milions hagin marxat a la Unió Europea. Però clar, estem parlant d'un país que al començar, just abans de començar la invasió, l'any 22 tenia una població de 41 milions, ara en té uns 28. I quan, per exemple, la llei marcial s'aixequi, perquè algun dia la llei marcial s'aixecarà,
0: sí,
1: el país haurà de permetre que els homes puguin també viatjar a l'exterior. Milions d'homes marxaran per retrobar-se amb les seves dones i els seus fills, que són els que, sobretot els grups que sobretot han marxat d'Ucraïna. O sigui, el futur demogràfic d'Ucraïna és el pitjor d'aquesta guerra, la pitjor conseqüència. Well, Mr.

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el periodista i escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Cristian Segura, que durant 4 anys ha documentat la guerra a Ucraïna sobre el terreny. Cristian, tu decideixes quedar-te a viure al país, no? Per què prens aquesta decisió i on t'instal·les, no? Com són aquests primers dies a Ucraïna?
1: És a dir, el diari El País, al principi del primer any de guerra, érem un munt. Crec que érem 5 o 6, i sempre hi va haver-hi relleus, no? Jo, després de 4 mesos, podia sortir... Jo, d'un any, podia passar 9 mesos a Ucraïna. Aleshores, hi havia mesos que és inevitable que descansis, perquè el ritme de vida i de treball i tot és duríssim. Aleshores, els relleus... Teníem un apartament a Kiev, un apart-hotel, com et dic, era molt pocs, era un apart-hotel, doncs un apartament normal, com el que pots tenir a Barcelona, però amb un servei de neteja, etc. Els primers mesos de guerra, jo vaig arribar a instal·lar-me a Kiev el juny del 22. Els mesos previs vaig estar, per això, vivint en hotels en diferents localitzacions del país, segons anàvem seguint tot l'equip del diari, els avenços ucraïnesos al front. L'any 22 és quan es va, per sort per Ucraïna i per tots, és quan es va alliberar bona part del territori que els russos havien ocupat en els primers 2 mesos de guerra a Yampec.
2: Et recorde.

0: i a les fosques muntanyes, a les aigües flotaven cadàvers. Eren joves com ho érem nosaltres, alguns en sabíem el nom i el recorde.
1: Volem parlar, Cristian, de com s'explica una guerra. Per això recuperem un dels primers articles que vas publicar aquest any, el gener del 2026.
2: El desgast que suposa suportar una guerra que ja fa gairebé 4 anys que dura es pot apreciar a Ucraïna en pràcticament qualsevol cosa. Des dels carrils d'una piscina fins a la clientela d'una perruqueria. Des de la ubicació d'un cementiri fins a la llista de baixes. Des del toc de queda fins als talls de llum. Però sobretot en l'estat d'ànim d'una població cada dia més cansada. El que segueix és un intent de descriure el corc de la guerra en un país sencer.
0: Tentarem la sort, vencerem la por.
1: És un article que, efectivament, es basa en aquests petits detalls, no? D'aquesta manera s'explica una guerra, Cristian?
3: I tant. És a dir, hi ha moltes maneres d'explicar una guerra com d'explicar qualsevol succés o fenomen humà. Vull dir, tu pots fer la gran anàlisi militar, la gran anàlisi política, les has de fer, però també has d'explicar com evoluciona el tarannà i el que perceps en el dia a dia de la societat, no només a una gran ciutat com Kiev, sinó també lluny del front, on la vida és diferent, o més a prop del front. Això és un calidoscopi que només el pots explicar des d'aquestes petites experiències i viatjant molt i parlant molt i introduint-te a la societat. La millor manera d'explicar un fenomen humà, com pot ser un incendi, potser està provocat, el que tu vulguis, és un incendi, una guerra, és ser allà, perquè allà és quan tu t'empapes d'aquesta evolució anímica i de conducta de la gent. Mm. Per això aquest article va ser un recull de moltes coses que jo vaig viure això entre el 2022 i el gener del 26. És que, a més, m'esteu recordant articles que no havia oblidat, però m'esteu fent reviure
1: no?
3: moltes yeah. coses. Sí,
1: no, aquest del 19 de gener del 26 parles dels canvis, no? A la piscina olímpica de Kiev, no? Amb els carrils habilitats, no? Per a soldats ferits,

0: entre rius i és tot molt porós, tot s'inunda. Però és que, clar, a mesura que van excavant per fer tombes, creix l'aigua, però aquesta aigua queda contaminada per cadàvers. Són les fonts de tres rius. Clar, ara ja ningú va allà a buscar bolets perquè el bosc és més gran, però són coses també... Hi va haver-hi oposició veïnal, i va haver-hi discussions i baralles, perquè, clar, veterans de guerra volien anar tonyint a gent. Són petits exemples. El de la piscina també, vull dir, de la piscina... Clar, vas veient durant la guerra, és una piscina, la piscina de l'Estadi Olímpic, que és municipal, jo anava a nedar, m'agrada nedar. Clar, de 8 carrils passen a 6 perquè hi ha 2 reservats per mutilats de guerra que fan rehabilitació. I després, quan comencen els talls de llum, la piscina ja no pot escalfar l'aigua. Què fan? Instal·len unes calderes gegants des de la que surt una manguera amb aigua calenta que va a la piscina, però la manguera no dona per escalfar tota la piscina. Aleshores la posen en els dos carrils on els mutilats ferits de guerra poden tenir més aigua calenta. La resta hem d'estar als carrils més allunyats, on l'aigua posava en termòmetre, a més. Jo sóc mediterrani, jo l'aigua estava a 15 graus, no vaig deixar d'anar a la piscina.
1: O com la vida, Christian, passa a la perruqueria, no? Tu parles de perruqueries buides, doncs perquè, clar, molts dels joves han marxat, també la capacitat econòmica ha baixat, no? La por a ser detingut fa que, doncs que clar, que molta gent també deixi de cuidar-se, no?
0: A veure, la perruqueria, jo sempre vaig a la mateixa perruqueria i era, doncs, i anava dos cops per setmana per tallar-me la barba, i clar, jo veia l'evolució. O sigui, desapareixien els perruquers i deia, bueno, doncs s'amaguen, ja no, perquè per fer el trasllat del seu habit, del seu domicili a la perruqueria, l'empleat, per exemple, ha d'agafar un metro i un autobús. Doncs això ja no ho volien fer. I per què no ho volien fer? Doncs perquè com més avançava la guerra, més intenses eren les patrulles de... i encara ho són, les patrulles de reclutament. És a dir, aquests nois s'amagaven perquè tenien l'obligació legal d'allistar-se. No volien. Les darreres estadístiques de quan jo vaig allà, de l'any del gener que va donar el ministre Fedorov, ara passarà per renunciar i vol ser oposició a Zelensky, Fedorov va dir que hi havia 2 milions d'homes que s'amagaven. I jo en conec molts que s'amaguen. No surten de casa perquè no volen ser reclutats. Doncs a la perruqueria tu anaves veient aquesta mutuació, aquesta pressió, aquests canvis socials. La piscina, anar a buscar bolets, a la perruqueria... Això és el que fa viure un lloc, que vas copsant com canviar un país per culpa d'una guerra.
1: Un conflicte com aquest, com molts d'altres, sempre implica una altra guerra, que és la del relat, no? Qui construeix aquests relats? Com definiries la guerra d'Ucraïna en aquest sentit? Quin paper també hi ha jugat la propaganda, la desinformació?
0: La propaganda en una guerra és cabdal, vull dir, això sí que és des de... Jo crec que deu ser des del temps de les guerres del Peloponès.
1: Sí, tant.
0: Propaganda, i la fa tothom, la fan els russos, que excel·leixen amb això, la fan els ucraïnesos i la fa la Unió Europea. I la funció del periodista és entendre què hi ha de cert en cada discurs i... com et diria jo, aquestes riuades de missatges oficials per part de tots els actors implicats. La feina del periodista és anar veient per on, doncs, hi ha informacions que poden ser més o menys correctes. Però, evidentment, en una guerra, més a més, clar, les possibilitats de parlar més o menys llibertat de les fonts es redueixen dràsticament. O sigui, és el cas d'Ucraïna. Per altra banda, això és... Jo soc periodista i compta més informació transparent, nítida, hi hagi, millor. Sempre ho he cregut, per una democràcia, òbviament, però en guerra jo sóc conscient. Has de ser molt curós amb la guerra, amb la informació que transmets. I quan tu estàs amb una font que et dona certa informació que pot ser delicada, Ucraïna, com a Rússia molt més, jugues conseqüències molt dures contra la persona amb la que parles, sigui un militar o sigui un polític.
2: Però 14 загиблих, ми співчуття рідним та близьким.
1: Tu ets dels pocs periodistes que vas poder entrevistar el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, algú que mai ha tingut un bon tracte amb els periodistes. Tu com el definiries? En quin moment es troba actualment? Perquè els seus índexs de popularitat, diguem-ne, que han baixat picat, no?
0: Sí, perquè, òbviament, la guerra va avançant, la gent està esgotada i hi ha un munt de casos de corrupció en el seu entorn i també de recursos públics dedicats a defensar el país. S'ha envoltat de gent que era de la seva confiança, com va arribar a la presidència, la va guanyar l'any 2000.

2019, recordem que hi va guanyar les legislatives i les presidencials el 2009 amb unes majories mai vistes a Ucraïna, l'Ucraïna democràtica, i el desgast és inevitable. Ja són 7 anys al poder, 2 de coronavirus i 4,5 de guerra. Jo realment tinc un respecte enorme per Zelensky, és duríssim. Ser cap d'estat d'Ucraïna ara mateix és una cosa que política al món ara mateix, o almenys a Europa, sap què suposa.

0: continuem aquesta conversa en profunditat amb el periodista i escriptor Cristian Segura. Cristian, després de més de 4 anys a Ucraïna, necessitava sortir?
1: Doncs jo pensava que no, però el meu diari, El País, que m'estima molt, em deien que sí. Jo és la primera guerra que cobreixo i normalment els periodistes no s'hi estan tants anys en una zona de dificultats tant de temps. I el diari va considerar que jo ja hi duria massa temps, no perquè la meva feina hagués empitjorat o no, sinó per la meva salut. I bé, et diria que ara estic, no ho sé, millor potser, no ho sé.
0: Més tranquil.
1: No ho sé. Sento perdut, com sempre. A veure, jo soc una persona, vam fer aquella xerrada al CCCB, que ara la recordo. Jo és que penso, jo abans potser no relativitzava tant les coses, ara ho relativitzo tot molt. Però a més que tinc una mena de fórmula per evitar, no sé si patir, que és no pensar ni en el passat ni en el present. Aleshores em dieu coses que no recordava, i ara estat, ja saps? Sí, em suposen una mena de cop, de dir, ostres, si jo vaig viure això. Perquè de seguida em miro d'oblidar, no d'oblidar, de guardar-ho en un calaix. I jo el que he sentit els darrers anys és que em sentia molt desubicat. I això encara no ho he reparat. Em continuo sentint molt desubicat. També és que fa, si soc corresponsal a Alemanya des de l'agost. Ja és molt recent. Jo ja havia viscut a Berlín 4 anys. Vaig ser corresponsal del diari Avui fa 20 anys. És una ciutat, la meva ciutat favorita del món, probablement. Però em sento desubicat. Això no ho he superat.
0: També vas ser corresponsal a Pequín. Quants anys hi vas estar?
1: Doncs gairebé 4 anys, també.
0: També 4 anys.
1: Sí, faig fent períodes de 4 anys, sí.
0: Què significa a nivell personal, Cristian, cobrir aquest conflicte, no? El conflicte d'Ucraïna, no? Sense poder desconnectar mai, no? Deies abans, no? Que està molt bé, doncs, estar una temporada, després tornar a oxigenar-te, després tornar a cobrir, no? Però potser també afrontar la feina des d'una altra perspectiva, no? D'una altra manera. Quina motxilla carregues?
1: Ostres! Doncs com et pots imaginar, molt gran. Diria que la motxilla, la vida, ostres, la vida per cada ésser humà, jo sí que amb això crec que no sóc diferent que d'una persona a Barcelona. La motxilla, la vida, va carregant-te d'experiències que són algunes bones, altres molt difícils. Mira, hi ha un poema, hi ha uns versos d'aquest molt bons, que diu que, és, que la vida és que ens naixem, ens deixen tirats en una platja i les ones ens van traient el color. Naixem amb molts colors i les ones ens van traient el color. Això, no crec que per haver cobert una guerra jo hagi perdut més il·lusions o més esperances o m'hagi tornat més cínic o més irònic o... No, de fet crec que l'experiència m'ha fet millor persona. He après molt de la condició humana, he après molt. I això crec que les experiències, insisteixo, visquis a Barcelona, a Martorell, on vulguis, les tens i et poden fer millor, pitjor persona, et poden endurir, et poden traumatitzar. En el meu cas, la meva motxilla ucraïnesa m'ha fet millor persona.
0: Què has après?
1: Ostres, moltíssimes coses. Hi ha milers de parides que jo podia considerar importants i no ho són. La veritat és que amb això sí que he guanyat molta paciència, moltíssima, amb moltes coses que relativitzo fins i tot a la meva feina. Això, com no ho escoltaran els meus jefes a Madrid... em poden estar pressionant d'una manera salvatge perquè això és així, això ha de ser ràpid, ràpid, ràpid, mentre per una ja em surt per l'altra. Per què? Perquè penso en coses que he viscut. Mira, l'altre dia et poso un exemple. Aquests dies hi ha molta feina a Alemanya perquè és període electoral, està arrasant l'extrema dreta, i hi havia els primers sondejos, doncs, després de tancar els col·legis electorals, a Saxònia-Anhalt. Jo era a Magdeburg. Bueno, quina mare meva, estaven trucant-me als meus superiors, que havia d'allà llançar el primer article, havien passat 2 minuts. Mitja hora abans, la meva millor amiga a Ucraïna m'havia dit que venia de l'enterrament d'una persona que jo també coneixia, que havia mort al front, que deixa dos fills. Ella, aquesta amiga meva, ha perdut la feina fa un mes. M'explico? Es val, sí, que em cridin, m'és igual. Vaig lliurar l'article, doncs, en comptes de 4 minuts més tard del que m'havien dit. Vull dir, segueixo sent un professional. Però fa X anys jo estaria amb ansiolítics, ara, dient, ostres, que he fallat. M'ha ajudat a entendre que coses són importants a la vida. Però això, insisteixo, una persona a Barcelona que ha d'arribar a final de mes per mantenir una família o que ha tingut una malaltia duríssima, arriba a les mateixes conclusions. Jo, Cristian Segura, he hagut de passar per Ucraïna.
0: Bueno, els aprenentatges, la vida són aprenentatges. Tu també en vas fer molt. Et vaig llegir A l'ombra de l'ombú, per exemple, no? Explicant la teva experiència pròxima al suïcidi, el bé que et va anar poder-ho compartir, no? El fet d'afrontar, no?, tots aquests problemes també a nivell de salut mental de manera col·lectiva, no? I també per donar exemple a altres persones que es trobessin en la mateixa situació. Ara, per sort, se'n parla molt més, no?, de tot plegat.
1: És fonamental i sí, hi ha una evolució. M'agradaria que fos més ràpida, vull dir, de normalitzar l'individu, que situacions en les que hi ha senyals d'una malaltia a la salut mental, reaccionar ràpid. I reaccionar ràpid és no només posar-te en mans de professionals mèdics, sinó de buscar el suport, obrir-te amistats, a família, el que sigui possible. Jo crec que la societat ha evolucionat, sí. Jo vaig fer el que vaig poder, que és aquest llibre, que crec que és ràpid de llegir, no? Tampoc és un llibre espectacular, però pot ajudar a entendre la necessitat de que la societat i nosaltres mateixos entenguem això d'una manera més compartida. Sí que t'haig de dir que jo vaig acabar esgotat mentalment quan participava en xerrades o conferències, vaig acabar dient que ja no volia participar més. I això no crec que no ho he explicat, però jo vaig acabar molt cansat. Vull dir que també quan una persona té problemes de salut mental, ha d'entendre que perquè el seu conjunt, i això vol dir el seu entorn, estigui bé, ell ha d'estar bé. O sigui, la prioritat és que tu et posis bé, busca ajut, etc. Per què explico això? Perquè en el cas d'aquella època de la sombra de l'ombú, per exemple, el Departament de Justícia em va demanar que fes xerrades a presons. I per mi va ser, ostres, i tant. Però jo crec que va ser a la segona o a la tercera que vaig dir no puc més, perquè era gent molt al límit. Gent, venien a l'auditori gent que havia matat altres persones i que es volien suïcidar, o t'explicaven casos de companys de cel·la que s'acabaven de suïcidar, o situacions tan extremes que per la meva salut mental, que jo sóc una persona que tinc una mala salut mental de ferro, com diu la meva psiquiatra, va arribar un moment que vaig dir ho haig de parar perquè m'afectarà. És a dir, sempre hem de ser conscients, les persones que tinguin, doncs, en un moment puntual o malalties diagnosticades cròniques, han de ser conscients de quin és el seu nivell de tolerància davant de situacions de pressió. Això sí, és molt important, a la mesura que sigui possible, que les persones ens obrim i que la societat accepti aquest suport.

0: ara que parlàvem dels teus llibres, Cristian, t'acompanyen lectures? Que estàs llegint ara mateix?
1: Ara mateix estic llegint. Estic acabant de llegir per feina un llibre extraordinari sobre AFD, precisament, que no està ni en català ni en castellà, que es diu Blaues Land, que va sortir l'agost.
0: Sobre l'extrema dreta alemanya, eh?
1: És un periodista de Brandenburg que els ha seguit i està molt ben relacionat amb AFD. És boníssim el llibre, és extraordinari, Blaues Land. És com el Raden Keef, és com un... com aquest periodista que va fer el Say Nothing sobre l'ira irlandès.
0: Sí, el Patrick Raden Keef.
1: És una meravella, o sigui, el llibre. I estic llegint un altre llibre, mira, això li farà il·lusió, del sogre del meu germà, que és un psicoanalista de molt prestigi, Adolfo Berenstain, que és Tristeza, dolor i melancolia. Fa un recorregut històric des de temps dels grecs sobre que ara diagnostiquem com a depressió i que en temps dels grecs era la melancolia, la bilis negra, etc. I és molt interessant. Això és el que estic llegint.
0: Doncs, Cristian Segura, molt bona feina. Gràcies per passar avui pels solidaris, periodista, escriptor, col·laborador del Catalunya Nit, ara corresponsal del diari El País a Berlín. Cuida't molt i que vagi molt bé en aquesta nova etapa. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Fora de carril, amb Plàcid García Planas.
0: Plàcid García Planas, com estàs? Ben retornat als solidaris.
3: Moltes gràcies.
0: Com ha anat això?
3: Bé, molt bé.
0: Coneixes el Cristian Segura?
3: Sí.
0: Heu coincidit per aquests mons de
3: Hem
0: Déu?
3: Hem coincidit per aquests mons de Déu i el qualificaria de humà, molt humà. Té tots els elements per ser un reporter brillant.
0: Com hem sentit fa una estona en aquesta entrevista que li hem fet. Avui, Plàcid, volem parlar amb tu de com el teatre pot ser un instrument per reflexionar sobre la guerra i la barbàrie. En concret, volem parlar d'una obra que s'acaba d'estrenar i que, atenció, s'ha inspirat en part en alguns dels reportatges que tu has escrit al llarg d'aquests anys en zones de conflicte i també en els teus llibres. La peça es diu que és un cadàver.
4: Jugarem a un joc molt antic. El joc de decidir qui mereix morir.
5: Només és un joc, oi? Simple. Stabbed Kitty Genovese again and killed her over 20 minutes after she first cried for help. Any 60.
0: I que es pot veure aquests dies al Teatre Òlia de Barcelona. Explica'm, com ha anat això?
3: Això, la Sara, a la qual jo no coneixia, fa que un any i mig, dos anys... em va trucar per parlar una mica de tot això, no? Que estava escrivint una obra de teatre i llavors jo, diguem, li vaig passar un parell de llibres i li vaig una mica explicar el que jo entenia per reporterisme, el que ja entenia per guerra i al cap i a la fi és el que un acaba entenent per què és una mica l'ésser humà.
0: Sara Sors és la dramaturga, la directora de l'obra i l'ànima de la companyia Amor Vacui. Sara, benvinguda també al programa. Com estàs?
6: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Com arribes als reportatges del Plàcid?
6: Bé, fa un temps una amiga em va dir llegeix-te aquest llibre, que t'encantarà, i era el Jazz, en el despatx de Hitler, del Plàcid, i efectivament em va encantar, bàsicament perquè parlava de la guerra sense fer-ne un espectacle, i em va semblar molt interessant, i vaig dir, ostres, algun dia m'agradaria fer una obra de teatre parlant d'aquest tema d'aquesta manera, tan propera.
0: Això toca, Plàcid? Això toca.
3: Això toca, sobretot perquè, digue, se'm va avançar, perquè ella ho sap, que ja fot 10 anys que estic escrivint una obra de teatre, perquè es pot fer, ja sabem, podem parlar periodisme de moltes maneres, dic, ostres, se m'han avançat per l'esquadra. I de quina manera?
0: El llibre, el Jazz al despatx de Hitler, es pot trobar encara?
3: Sí, però es pot trobar amb edició digital, crec, en català
0: digital.
3: I en castellà.
0: Què podem explicar de l'argument de l'obra sense donar massa pistes?
6: A veure, què podríem dir? Doncs que és un cadàver, intenta reflexionar sobre com fem el relat sobre la guerra i la violència i com aquests relats ens afecten al nostre dia a dia i en la nostra manera d'intervenir en el món i d'entendre'l.
0: Clar, una pregunta i unes preguntes, Plàcid, que tu fa molt temps que intentes respondre, no? Com expliquem una guerra?
3: Sí, de fet, quan vam tenir la conversa, això també en podem parlar, jo li vaig, diguem, transmetre tot el meu pessimisme, no? Jo sóc, m'agradaria no ser-ho, però sóc pessimista. i ella, diguem, m'ha tornat a avançar per l'esquadra, perquè al final l'obra de teatre és optimista. I d'alguna manera em supera i d'alguna manera em dona una lliçó.
0: Quina lliçó et dona?
3: Bueno, de que a lo millor hi ha una escletxa per la llum.
0: O més important, no?, amb els temps que estem vivint, que tot va cap a les aigües subterrànies, no?, cap a la cosa profunda i fosca, hi hagi aquests punts de llum per intentar, com a mínim, agafar-nos ara.
6: Sí, és el que estàvem intentant dir o reflexionar amb tot l'equip, amb aquesta obra, perquè va haver-hi un moment, després d'aquests últims anys, llegint les notícies, veient tot el que estava passant, que hi havia un sentiment de paràlisi i impotència davant del món, i parlant-ho, tenint debats sobre aquest tema, va ser, ostres, potser hem de creure en alguna cosa, no? I tenir esperança, perquè si no tens esperança, què fem?
0: Per què s'ha de parlar de la guerra?
6: Per què? Perquè és algo que no ens queda tan lluny. De fet, hi ha un fragment del Plàcid en el llibre de la guerra és una piscina, que m'encanta perquè de cop i volta en aquell fragment veig com és atzar que nosaltres no estiguem vivint aquella situació. Tot depèn del lloc i el dia en el que vas néixer. I que en qualsevol moment ens podríem trobar una situació així. Llavors, potser és millor empatitzar, intentar fer alguna cosa, sentir compassió i també intentar entendre què és el que està passant a altres llocs del món.
0: La Sara fa referència al llibre La guerra és una piscina, que el Plàcid va fer juntament amb el fotògraf Guillermo Cervera i que es pot trobar a Coma Negra. Aquest text al qual es referia la Sara el tenim aquí i el Plàcid el pot llegir.
3: Sí, va vinculat una mica amb... És un llibre de fotografies acompanyat de text que van molt lligades les fotografies i el text. Hi ha algú aquí, diguem-ne, algunes imatges que obrint el llibre i veient les fotos s'entén, no? Aquest paràgraf diu... Tots arrenquem pètals per enganyar-nos. Tots som cadàvers esperant que passi per damunt nostre l'ombra d'un globus. Sempre m'ha estat difícil descriure un cadàver. Un cadàver és un mirall. Ets tu. Perquè tots acabem sent un cadàver. I perquè si jo hagués nascut en el lloc i el dia on va néixer el cadàver, ara potser estaria immòbil als seus peus. I si el cadàver hagués nascut en el meu lloc i dia, ara estaria dret, amb un bolígraf i una llibreta de reporter, buscant les paraules per descriure'm. O ballant com un boig, borratxo, i fent de DJ a la discoteca Amnèsia d'Eivissa. És la puta realitat. Som cadàvers en espera. Asseguts en cafès d'Orient o d'Occident, som aquesta espera, damunt un tanc derrotat on el pica-pica d'una ambaixada. Som el nostre final.
0: I Sara, és aquest text el que t'inspira també pel títol de l'obra, no?
6: Ah, efectivament, sí, a partir d'aquí va sortir el que és un cadàver, que per mi vol dir dues coses. S'agafa per aquest sentit d'aquesta espera, que tots som un cadàver, i també perquè en l'obra hi ha un acte que parlem d'un cas que va passar al 64, als Estats Units, a Nova York, d'una noia que la van assassinar al carrer i... hi havia 38 testimonis i ningú va fer res. I després s'investiga una mica aquest cas i es descobreix que no hi havia 38 testimonis. Però el fet és que es va agafar aquest relat per culpar la societat de no intervenir quan era necessari. I després, més endavant, també el 94 es va tornar a agafar aquest relat per justificar una altra cosa, que no diré per no fer spoiler. I llavors també era en el sentit de què és un cadàver, no? Doncs en aquest cas s'utilitza intervenir en una guerra, per començar una guerra, per culpabilitzar a la societat d'una cosa que potser no és tan responsable, i altres coses.
3: Sí, els cadàvers són manipulables.
6: Exacte, sí.
0: Com rep el públic tot plegat? Com ho rep? Perquè sempre ho hem parlat, no?, moltes vegades, no?, aquesta fatiga al final de tot el que té a veure, no?, amb conflictes, amb guerres, no?, amb víctimes, amb supervivents, etcètera, no? Quina és la reacció que té el públic?
6: Doncs gran part del públic se sent bastant acollit en aquesta obra, perquè senten representats en aquesta pèrdua, en aquesta impotència, en aquesta paràlisi, i de cop i volta diuen, ostres, doncs gràcies perquè sí, perquè sento que puc fer alguna cosa. És com que hi ha una neteja de pessimisme i de cop i volta és com un, ah, vale, tinc dret a creure, tinc dret a voler actuar, també.
0: Són importantíssimes, aquestes obres en el context actual, no? Aquesta reivindicació de l'esperança, perquè sí, com a opció política fins i tot,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí.
3: Ha fet una expressió que m'ha encantat, neteja de pessimisme.
0: Sí, sí.
3: Jo diria que jo no hi vaig anar el dia de l'estrena, hi vaig anar al cap un parell o tres de dies, i em vaig sorprendre, no, sorprendre no, però vull dir, estava ple. Però és que els editors t'ho diran tots, que posar mort o cadàver amb el títol d'algun llibre no ven, echa pa atrás, no? I està ple.
0: Bé, ara potser amb el boom del true crime, potser les coses són diferents, eh? És una altra vessant aquesta.
6: Jo crec que atrau, ara atrau.
0: L'obra està travessada per moltes capes i també ens pregunta, no? Interpel·la el públic en aquest cas, qui construeix i utilitza els relats d'una guerra, no? Aquest tema de la construcció, el tema de les veritats, no?
3: Bueno, el cas de la Kitty Genovese, que jo desconeixia, em va fascinar. I a més està molt ben, en molt poc de temps, està molt ben treballat tècnicament en l'obra. Em va entusiasmar la part tècnica, com la treballen, com van sumant només dos actors les diferents diguem, visions del que va passar.
0: I a la pregunta, qui construeix, no?, els relats? Bueno, fa molt temps que també intenta respondre, no?, aquestes preguntes, no?
3: La pregunta si ara...
0: I utilitza, no?
3: Ara, la pregunta si els periodistes encara, diguem, tenim prou força per construir els relats, aquestes visions. Jo crec que hem perdut molta força. Ara, bueno, hi ha altres tipus de mitjans. Hi ha influencers, per exemple, són periodistes, no són periodistes. Però sí, sí, i una cosa que també transmet l'obra és que tot és molt complexa. Tot té moltes capes, no cau amb el relativisme, de que tot és relatiu en absolut, però que tot és complexa, no? Depèn dels casos, del moment, del tema de l'homosexualitat d'alguns dels d'això, fa molt interessant.
7: Ich will nicht nur über Afghanistan, weil in Afghanistan die Männer haben alle Möglichkeiten.
0: Sara, també per escriure el text, ara ho sentíem, vas parlar amb testimonis directes de la guerra, amb refugiats que t'han cedit també el seu testimoni. Aquí sentíem una refugiada afganesa i un refugiat siri. Com arribes a aquestes històries i qui són, no?
6: Per fer aquesta obra vam decidir entrevistar a diverses persones relacionades amb la guerra, com has dit, i la nostra premissa era que fos gent molt propera, a amics d'amics o amics directes. I, per exemple, aquestes dues persones són amigues dels intèrprets. Llavors, per sort, els intèrprets saben alemany i van poder fer les entrevistes i llavors ells m'anaven traduint tot el que anaven dient. Mm-hmm.
0: Testimonis directes de la guerra d'Ucraïna, refugiats sirians, exmilitars i persones també afectades pels conflictes a l'Afganistan. Com rebeu totes aquestes històries? Quin és l'impacte que us genera?
6: Va ser dur, sí, no mentiré, vull escoltar totes aquestes històries, hi havia moments difícils d'escoltar i de sostenir en el moment, però com que eren converses llargues, anaven passant per diferents fases i acabava havent-hi una reflexió sobre l'esperança un altre cop, sobre la importància de la comunitat, de la família, dels amics, sobretot del menjar. I llavors és que quedava aquesta sensació de tristesa, però al mateix temps d'amor i de cura.
3: Jo diria...
0: Digues, Plàcid.
3: Que és molt interessant. Clar, tu ja vas fer de periodista.
6: Clar, en certa manera sí.
3: Sí, m'estàs traient la feina.
6: No és la meva intenció, no.
3: No, però és interessant com la dramaturga fa de periodista. No? Però, en tot cas, el que és interessant dels testimonis aquests és que veus l'esperança en lo quotidià. No amb grans construccions filosòfiques, sinó amb l'amic, el germà, el plat que cuines, i això és molt maco. És a dir, l'esperança és propera i és concreta.
0: Hi ha altres trets aquí, altres capes, com dèiem abans, no? S'aborda l'empatia, s'aborda la compassió, aquestes escletxes d'esperança que són importants en els contextos actuals, i també travessa l'obra la reflexió o les reflexions de l'historiador i periodista Roger Bregman.
8: And now for the first time, probably in human history, we could actually be at the beginning. of something that is really, really big.
0: Creador de l'escola d'ambició moral. Mm. És un dels grans pensadors holandesos d'avui dia que ens ajuden a entendre aquest món en caos, diguem-ne. Quina és la tesi de Bregman i per què l'heu volgut incorporar a l'obra de teatre?
6: A través d'ell se'ns obria la pregunta de què és, no? L'ésser humà és inevitablement violent, egoista, cruel, i a partir de les seves reflexions vam voler com... investigar una mica per aquí quins altres relats pot tenir la història de l'ésser humà. I és d'ell d'on traiem la història de la Kitty, i és aquí en aquest fil que agafem i qüestionem una mica si hi ha altres futurs possibles més positius.
0: Ell efectivament també se suma a aquest carro de l'optimisme, de l'esperança, per intentar sumar esforços per canviar el context actual a través d'això, d'aquest centre, no?, d'aquesta escola d'ambició moral. Plàcid, tu què...
3: No, és que si ho mires bé,
0: sí.
3: Clar, què surt? Surt lo violent.
0: Mm.
3: Tu imagina't si cada dia els telenotícies i els d'això parléssim de que no ha passat res. M'explico. Només agafem els focus on hi ha maldat, on hi ha violència, però hi ha milers i milers de ciutats, de pobles, de carrers, on no passa res. I la gent conviu pacíficament. I si tu poses en una balança un i l'altre... És a dir, el món pacífic et guanya per golejada. M'explico? El que passa que hem de mirar lo diferent, el morbo, la diferència, per solucionar-ho a vegades, per tal, però vull dir, aquí, m'explico...
0: És responsabilitat nostra, això?
3: Clar, tothom pots amagar, diguem-ne, lo dolent. Ara, si ho dius, ho has de...
0: Però Déu-n'hi-do, lo dolent, tot el que està controlant...
3: Mira, una vegada, clar, jo conec els dos cantons de la trinxera. Vaig fora i també estic molt de temps aquí a la redacció. I una vegada, en un debat a la SER, em deien Freelance, perquè no es parla d'aquesta guerra, ni es parla d'això, tal. Dic, mira, jo tinc 4, 6, 9 pàgines cada dia. Jo no puc posar a la primera pàgina 10.000 morts amb un terratrèmol, 2, violació de 200 nenes, no sé què, bombardeig o tal, perquè tenim un límit, l'ésser humà, per xuclar, per assumir totes les tragèdies, no? I llavors has de fer-ho de manera que és difícil, però és possible, que la gent sigui conscient del que passa, però tampoc, diguem-ne, fer-ho massa, perquè la gent al final té un límit, necessita viure cada dia i no pot somatitzar totes les guerres i tragèdies del món.
0: No creus que ara aquest llindar de la tolerància ha baixat? És a dir, cada vegada acceptem més tota aquesta llau de desgràcies?
3: Totalment, perquè jo crec que, tot i que crec que, diguem, que l'internet i totes les xarxes i tot això té un cantó positivíssim, però també, diguem, el cantó negatiu seria que la gent facilita l'atrinxerament. És evident, jo crec, que respecte a fa 20, 40 anys, la gent es posa menys en la pell de l'altre.
0: Això que dèiem de l'empatia.
9: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
0: Sara, aquesta és una obra que es considera de teatre documental, no? Com descriuries aquest gènere? Per què és important també utilitzar-lo, no? Fora del que entenem per teatre convencional.
6: A veure, per mi el teatre documental és el teatre que agafa com a base material d'arxiu, documentació, notícies, entrevistes, testimonis, coses que vinguin de la realitat. Ara bé, la manera en què s'utilitza, depenent de quina obra de teatre documental, és diferent. Pots agafar i llegir o interpretar textualment com és aquest document, o et pots inspirar en. Crec que ara hi ha més teatre documental que abans, perquè potser ens interessa més la realitat o necessitem entendre-la més o reflexionar sobre els temes que ens envolten. I serveix per obrir preguntes, per fer-nos preguntes, dubtes.
0: Entendre, sí, la paraula, entendre. És entendre-la.
3: Jo afegiria, hi ha més teatre documental, a lo millor perquè omple un buit que ha deixat el periodisme.
0: Segurament.
3: Més reflexiu, més profund, més...
0: I no la dictadura d'aquesta immediatesa de les notícies fragmentades, sense context, sense profunditat, que fa que al final acabis intoxicat i sense tenir els referents clars, no?
3: Correcte.
0: Aquesta, Sara, no és la primera obra de teatre documental que fas. En l'anterior vas abordar el tema de les dones a les presons.
6: Sí, vam fer una obra sobre la història de les presons de dones a Espanya i anava des del segle XVII fins a l'actualitat. I obrir una reflexió sobre si han canviat les coses o no.
0: Estàs treballant amb alguna cosa nova ara?
6: De moment no.
0: De moment?
6: De moment no.
0: Teniu Gira'm, que és un cadàver, aquest muntatge de la companyia Amor Vacui, que s'ha centrat, vaja, en els textos i els llibres del nostre reporte de referència, que és el Plàcid García Planas.
6: Estarem fins al 27 de setembre a Eòlia i després començarem a fer bolos.
0: Fantàstic. Plàcid, alguna cosa més a afegir sobre aquests temes que sempre parlem habitualment, no? Sobre la naturalesa humana.
3: No,
0: i tots aquests aprenentatges que
3: m'ha agradat l'obra, perquè com dic jo omple un buit que hem deixat el professor, però també perquè si més no a mi, t'empeny cap a la reflexió. I llavors quan surts l'obra té tres com apartats que en principi semblen que no tinguin relació, però l'acaben tenint, i també és una obra que quan surts vas pensant aquesta relació, no? et fa pensar.
0: Per tant, més que recomanable aquesta obra, l'ànima de la qual és la Sara Sors, que és un cadàver. Sara Sors, dramaturga, directora d'aquesta obra i ànima de la companyia Amor Vacui. Una abraçada, gràcies per haver passat avui pel programa.
6: Gràcies a tu.
0: Plàcid García Planas, fins aviat.
3: Me n'haixo un tornar.
0: Fantàstic, una abraçada.
2: Solidaris. Should I tell my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch.

0: emocions.
1: Amb l'espai del reporter Plàcid García Planas acabem. A la redacció i producció, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistas.
2: Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
3: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: Nova protesta aquest dissabte del Sindicat de Llogateres per denunciar l'especulació immobiliària i exigir al govern que prohibeixi les compres d'immobles per fer negoci. Durant l'acte que s'ha fet a Barcelona, el sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. I el cantant britànic Ed Sheeran ha qualificat d'injustificable la situació a Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper nord-americà Michael Moore de la seva gira per les seves declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, Sheeran ha assegurat que mai no ha volgut ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.

0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
1: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serra Solses a Catalunya Ràdio.
2: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serra Solses.
3: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
1: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
0: Esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Encara en clau blaugrana, a l'assemblea de compromissaris, el Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi Espart. Altres resultats d'aquest dissabte a primera: Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge a 4:15 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment. I aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta de Sabadell.
4: Fins aquí les notícies.

0: Gil, què fas? Que no comences?
1: Sí, veu, perdona, és que ara estava una mica despistat. Bé, haig de reconèixer que més que despistat, anem una mica cansats. Sembla que he fet aquí una capcinada, una mica, que m'hi han derromiscat una mica. Mira, diré una cosa, reconeixeré una cosa, que costa de fer-la, aquest reconeixement. És que penso que he tingut un somni, fins i tot.
0: Un somni?
1: Sí. És que crec que m'he adormit tant que he tingut un somni, molt ràpid, I saps que somiava? Que no era català, que vivia molt lluny i no era català, i en canvi tenia un desig enorme de ser català. I ja no sé si era un somni, un malson o... Mana'm?
2: Un moment.
1: Què dius?
2: Que estàs explicant el meu somni.
1: Aquest és el teu somni?
2: Sí.
1: Tu també has somiat això?
2: Doncs sí.
1: Tu has somiat que no eres catalana?
2: Bé, de fet, no sóc catalana.
1: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
2: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya.
1: D'on ets tu?
2: Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
1: D'Istanbul. I volies ser catalana?
2: Sí.
1: Però per què volies ser
2: catalana? Ja sóc des de fa molt de temps.
1: Però per què? Per què volies ser catalana?
2: Doncs perquè la primera vegada que vaig venir aquí a Barcelona, l'any 2009, tenia 19 anys.
1: Sí.
2: I em vaig quedar impressionada.
1: Enamorada?
2: Enamorada per aquesta cultura, aquesta llengua.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I aleshores vas dir, jo un dia vull tornar aquí?
2: Sí. De fet, vaig poder tornar un any. He fet un màster a l'Autònoma de Barcelona i vivia en aquest edifici del carrer de Còrsega.
1: Aquest d'aquí?
2: Sí. Ah,
1: per això hem començat aquí el programa. Està molt bé, això. Sí. Que bo. I ara passaves per aquí davant.
2: Sí.
1: I m'has sentit dir això del somni. Mira que sóc una mica ruc de dormir-me abans de començar un programa, però vaja, és igual. He tingut un somni i és el teu.
2: Sí.
1: Que me l'explicaries tot i com ha anat tot, perquè això està llarg.
2: És una història bastant llarga, sí.
1: Boníssim, ens encanten les històries llargues. Doncs avui, el somni de la... Com et dius?
2: Nihan. Sí.
1: Ho he dit bé, Nihan, el somni, ara al Sense Fronteres.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui queda clar que aquest programa ens emocionarà. Ja ho ha fet només començar. Que algú tingui un somni i que el faci realitat és fantàstic. Però que aquest somni sigui vull ser com tu, vull ser català, ha de ser clarament una recàrrega de moral, d'optimisme, de determinació, mida XL o una mica més, si pot ser. Vitamina, clarament, per perseverar. Vitamina per tirar endavant. Vitamina per no defallir. Tenim un país, tenim una llengua que enamora. Deixem-nos enamorar un cop més nosaltres també. I que ningú ens desperti del somni. Del somni d'un futur ple.

0: Molt bé, doncs som en aquest que va ser el teu barri a Barcelona, o que l'és ara, potser, o...
1: Sí, ara també.
0: També vius aquí?
1: Sí, a Gràcia.
0: Ah, t'havia agradat aquesta zona.
1: Sí, molt.
0: D'acord. Doncs anem a la història, que has dit que era llarga.
1: Sí.
0: Aviam, tu ets una noia d'Istanbul, que hi ha un moment que dius vaig estudiar idiomes a algun lloc i acabes anant a Barcelona. Per algun motiu en especial, perquè era l'oferta que hi havia, per què?
1: Aviam, és que l'any 2009 vaig venir aquí per estudiar català. No, estudiar castellà.
0: Castellà.
1: De fet. I no tenia ni idea de que...
0: No sabies català... res?
1: No. Res de res. Llavors, un dia vaig veure un cartell d'una conferència de La Vanguardia sobre Turquia i l'Unió Europea, en català.
0: En català.
1: I vaig dir, bueno, hi aniré i a veure què tal, no? Si entenc alguna cosa. I sí, ho vaig entendre la majoria.
0: Sí, ho vas entendre.
1: De la conferència.
0: Sí.
1: I he dit, bueno...
0: Tu en aquell moment ja havies estudiat una mica de castellà i sabies una mica de castellà.
1: Sí.
0: Però català, zero.
1: De res. Bé, una mica de francès, també.
0: Francès, també,
1: sí,
0: també hi pot ajudar.
1: Sí,
0: també pot ajudar.
1: Sí. Llavors, és això. O sigui, després de 2009, aquell any, jo vaig venir aquí cada vegada que he pogut.
0: Sí.
1: I, doncs, després, l'any 2012, vaig venir aquí una altra vegada per fer un màster en documentals creatius a l'Autònoma.
0: I això ja ho vas fer en català?
1: Bé, una miqueta. Teníem classes en català, sí. Després d'això, doncs, vam passar molts anys perquè vaig tornar a Istanbul, vaig anar a Cádiz un any, vaig fer un, bueno, servei de voluntari. Mm-hmm. Després, fa 4 anys,
0: sí,
1: vaig traslladar-me a Madrid.
0: Vas anar a Madrid?
1: Sí, a Madrid.
0: I què ha passat a Madrid?
1: Bueno...
0: Madrid és una ciutat gran.
1: A Madrid va passar que jo vaig anar a Madrid pensant que tornaria a Catalunya. Per mi això era un primer pas perquè, clar, venir aquí des de Turquia costa una mica, no? La qüestió de visats, de papers, etc. Doncs Madrid era un primer pas, no?
0: Però tenies clar que era un primer pas per venir a Barcelona després.
1: Exacte. Llavors, el que vaig fer és, fa 2 anys, gairebé 3, vaig apuntar-me a classes de català de la Generalitat a Madrid, no? Tenen un...
0: Sí, vas aprendre el català més... El que parles ara el vas aprendre a Madrid.
1: A Madrid, exacte.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Perquè tu tenies clar, torno a preguntar-t'ho, que tu volies venir aquí.
1: Sí. O sigui, jo ara, fa 2 mesos que visc aquí a Barcelona.
0: Només dos mesos.
1: I vaig deixar la meva feina, que era una bastant bona feina.
0: La que tenies a Madrid.
1: Sí, per venir aquí, perquè ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català, jo volia viure aquí, a Catalunya. I, bueno... Ara estic realitzant el meu somni, no?
0: Fas uns ulls d'això, d'haver realitzat el somni. Jo faig una altra cara, molt semblant a la teva, que és cara d'admiració, perquè quan algú et diu això et quedes meravellat. Per què? Has pensat per què et passa això? Què t'ha passat amb el català? És un idioma bonic, cert. A nosaltres ens agrada molt. Ens agrada molt que vingueu i que us apunteu al nostre idioma. I que en aquest moment que tenim problemes, que ja també et preguntaré sobre això, és fantàstic que vingueu nous fitxatges, diguem-ne, fitxatges comunitaris, i que vingueu a ajudar-nos. Sou les estrelles que veniu aquí ajudar-nos a marcar gols. Ens emociona molt tot això, però, és clar, tu per què ho fas? Què és el que et fa aquest clic que és irremeiablement definitiu a la teva vida?
1: Crec que això va començar amb el meu amor a Barcelona com a ciutat. Clar, després de descobrir la ciutat com a tal, jo vaig pensar, jo vull viure aquí i jo vull sentir-me d'aquí i per poder integrar-me, tenir amics i, no sé, dir un bon dia al forn, no? Al supermercat, on sigui, amb els veïns, tenir una vida així. No sé, és molt important, no?, aquest idioma. Hi ha gent que diu que, per què aprens català, no? A Madrid els meus amics em deien, però el castellà és suficient per poder viure a Barcelona. Jo dic, no. O sigui, jo vull poder anar a teatre en català, cine en català, concerts, tot, esdeveniments, o sigui, la cultura en català.
0: Mira, m'està sortint la llagrimeta de l'emoció del que estàs explicant, perquè els teus amics, malauradament, un punt de raó tenen, perquè podries viure en castellà, no ens agrada, i estem lluitant perquè no sigui així, però podries viure en castellà, com tanta gent que arriba aquí, i no nota ni el català, i més a la ciutat de Barcelona, on ara tenim més problemes. Tu, en canvi, em fas una certa militància d'això, però no només quan estàs aquí. Tu estàs a Madrid pensant constantment de venir aquí. Tu estaves a Istanbul pensant venir aquí.
1: Sí, sí.
0: És que és un amor poderosíssim.
1: De fet, quan vivia a Istanbul, jo veia sèries de TV3, no? Plats Bruts, Malí, telenovel·les també, no? Vent del Pla, La Riera, tot. O sigui, Caçadors de Bolets, El Foraster, tot tipus de contingut. Perquè, clar, jo no tenia ningú amb qui parlar, amb qui practicar. A Madrid tampoc.
0: Clar, clar.
1: Llavors, és escoltant, llegint, en veu alta també, que m'agrada molt llegir, i sóc traductora.
0: Ah, aquest és el teu ofici, és aquest.
1: Sí, un altre somni meu és...
0: Aviam, tu els somnis els fas realitat, sí. Per tant, digue'l, que segur que passarà.
1: Poder traduir Tirant-lo blanc en turc.
0: Ostres, això són paraules esgruixudes, eh?
1: Sí, sí, ho sé. I no sé com, però encara no existeix una versió en turc. És increïble, perquè el llibre, que són, crec que 976 pàgines, passa molt, o sigui, Constantinoble, els turcs com a enemic, tal, però encara no tenim una versió en turc. Llavors...
0: T'hi posaràs?
1: Sí. Home, sí, em deixen.
0: Sí, sí, esclar, t'han de deixar i has d'aconseguir sí. tot el que calgui, però sí. quan ella es posa un objectiu al cap, l'aconsegueix, eh? Escolta'm, és que estic esborronat encara una mica del que estàs explicant. T'hi poses a través de la ciutat, eh? I arribes al català. Una vegada has arribat al català, t'agrada l'idioma, la llengua, t'agrada, la parles molt bé, per cert. Què és el que t'agrada del català, com a llengua, diguem-ne?
1: Com a llengua?
0: Perquè tu, com a turca, és fàcil o difícil aprendre el català?
1: És fàcil. És
0: sí?
1: fàcil. Per mi és més fàcil que el castellà.
0: Ah.
1: Perquè teniu més vocals, més sons, que en turc també tenim, no? I, per exemple, no he de fer el so gràcies... Aquest sé que em costa molt, i en català puc parlar bastant bé. Bé, no puc fer el so neutre, encara. Això sí que em costa, però a Barcelona crec
0: tampoc
1: que...
0: Tampoc
1: que no.
0: No hi ha tanta diferència. Tots els altres sons els fas molt bé, perquè, a més, l'accent el tens molt bo, el vocabulari també. No sé si encara has de fer els canvis mentals d'anar traduint del turc al...
1: No, això sí que no.
0: Ja no.
1: Jo penso en català. De fet, ara quan he de parlar en castellà, per exemple, amb els meus companys de pis, que són italians, doncs he de canviar, no? Ja penso en català i em costa parlar castellà. I surten coses com boi de boli o coses com, no sé...
0: Catalanades.
1: Sí, catalanades, sí.
0: Això ens passa a tots.
1: Sí.
0: Molt bé. Mira, escolta'm, aquí tenim una cosa que se li diu la Creu de Sant Jordi, que se li dona a gent que ha fet coses pel país i per la llengua. Crec que estàs fent mereixements perquè algun dia te la donin, eh? Perquè realment tot el que estàs explicant és fantàstic. En aquest punt, tu com a exemple vital, del que és un procés d'adaptar-te al lloc on tu vols estar, què els diries a tota la gent? Perquè ara tenim una certa problemàtica, no amb la gent que ve, sinó amb el nombre important de gent que ve, perquè com més gent ve, és més difícil que la gent pugui integrar-se.
1: Exacte.
0: És un problema de números, bàsicament. I això, a més, fa que baixi el nombre de parlants, que no és que baixin el nombre de parlants, sinó el percentatge de nombre de parlants, perquè ha vingut molta gent. No tots acaben interessant-se pel català, no tots acaben ni coneixent l'existència del català, no tot és fàcil i ni és de color de rosa. Tu què els diries a tota la gent perquè fessin aquest pensament que tu has fet de dir, escolta'm, ja que estic aquí, i tu no estaves aquí,
1: no.
0: Però els que ja estan aquí, diguin, home, és que és bo saber el català. Què els diries?
1: Clar, jo crec que és una qüestió de, primer, de respecte, no? Perquè és el lloc on vius, si vas a França, aprens francès. Si vas a Alemanya, aprens alemany. Llavors, si vens aquí a Catalunya, has d'aprendre català. És així de fàcil, és molt lògic. I, malauradament, per exemple, a Andorra, per poder treballar, has de saber català, no? Has de tenir un certificat. Però aquí, bueno, són qüestions polítiques,
0: sí.
1: No poden imposar-ho. En castellà també pots treballar, etc. I... també hi ha moltes opcions, no? Moltes opcions per poder aprendre català. O sigui, la gent catalana és bastant oberta en contrari que, com diuen, sí, no, en general, que
0: són molt tancats,
1: sí, tal. No, no, no, no és així, perquè hi ha molts grups, per exemple, cada diumenge hi ha trobades de vermut internacional en català.
0: Trobades de vermut?
1: Sí.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Sí, sí, sí. Del grup Mantinc el Català, doncs jo intento anar-hi cada diumenge, així conec gent.
0: Perdona, perdona'm una cosa, eh? Ara haig de fer aquí una parada, perquè he anat assimilant tot el que explicaves, sí, però hem arribat aquí a una cosa bastant gruixuda. És turca, és d'Istanbul.
1: Sí.
0: Allà es va enamorar del català, benvingut aquí, però allà ho va mantenir. Va anar a Madrid, però sabent que volia venir a Catalunya. Ha arribat a Catalunya, parla aquest català fabulós, està fent una crida a la gent a que aprengui el català. I, a més, et mous amb la gent de Mantinc, que ja són aquells que, a més, fan aquesta acció de voluntàriament mantenir el català.
1: Sí, sí, sí. De fet, m'agrada. M'encanta, perquè cada vegada, cada setmana, tenim gent diferent. I jo, com a estrangera, doncs em sento molt bé, molt acollida entre els catalans. I no tinc un grup de turcs, per exemple. Jo em moc bastant entre catalans, perquè, clar, he vingut aquí per parlar català i viure a Catalunya així, no?
0: Has notat, perquè a mi m'ho has notat, eh? Perquè se m'ha vist, o se m'ha notat, o se m'ha sentit, vaja. Que emociona quan tu dius que ets de fora i parles aquest català? Notes a la gent aquesta emoció?
1: I tant. I quan dic que vaig aprendre català a Madrid, més.
0: Sí, clar,
1: més. Sí, sí, sí, sí, encara més.
0: Encara més. I que tinguessis aquest desig de fer realitat aquest somni i que l'hagis fent realitat. Escolta'm, el futur, tu ara ja ets una dels nostres i, per tant, el futur també et pertoquen a tu. No sé com el veus, perquè aquí estem preocupats, perquè la inèrcia mundial és que les llengües petites ho passin malament. Si no tenen instruments molt potents, encara els hi costa una mica més. Tot plegat fa que molta gent digui que la situació pot arribar a ser molt complicada, numèricament i en percentatges ja ho comença a ser, sí, i hi ha molta gent que està una mica com espantada de la possible desaparició d'una llengua que té mil anys, que té una cultura enorme,
1: sí, sí, sí,
0: i que ha estat estroncal en la manera de ser català, i sense el català no existiria Catalunya. Això ho defensa moltíssima gent i crec que és bastant versemblant de defensar-ho. Tu

0: Sí, doncs jo diria que aquest és el problema més greu, que com veuen un estranger o una estrangera, potser és sense adonar-se'n, no?, per ajudar o per, no sé, per ser amable, potser.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però el que nosaltres necessitem és que ens parlin en català. I així podem practicar i podem integrar-nos millor.
2: Doncs mira, el món dona moltes voltes i nosaltres n'hem donat una de sencera perquè hem anat a parar al mateix lloc on tot va començar, en aquella primera vinguda aquí, i aquest descobrir Barcelona, i aquest descobrir el català i fer realitat el somni. Et sé que en tens un altre, perquè ja l'has dit, el del Tirau Blanc.
0: Sí.
2: Aquest esperem que faci realitat, ja ens ho faràs saber. En qualsevol cas, gràcies per aquesta interrupció que t'has fet al començament del programa, perquè és un regal que ens has fet estar aquí i explicar-nos aquesta història que diu que els somnis, que demostra que els somnis es poden fer realitat. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Em vaig molt emocionat. És que no sé ara cap on tirar ni què fer. Arrossego els peus perquè no em mouria d'aquí. Perquè aquesta història és que ens ha corprès, ens ha captivat. És increïble el que passa, el que arriba a passar. Uf. Va, fem una, no sé, fem una roda, aviam si sé endreçar-me una mica, que entre el somni primer i el somni que s'ha fet realitat després, veieu com les coses poden ser realitat. És magnífic.

0: Doncs comencem al País Valencià, com sempre. País Valencià, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Però on balles?
0: No, no, avui t'ho haig de preguntar tu, perquè em sembla que parlaràs del País Valencià, però ets una miqueta més enllà, no?
1: Estic, però molt més enllà, fins al final i més enllà. Estic a Astúries.
0: Sí.
1: Vale? Ara no me recordo com és el poble, perquè he vingut a visitar-lo i ens hem quedat per aquí una estona. Però, escolta, l'oratge, fantàstic. És com si fora l'hivern a València.
0: Aquest és el que t'agrada, oi?
1: Verd en tenen a punta pala, de verd. Cosa que jo no havia vist en la vida. Bueno, havia vist en la vida si no vas a Escòcia o vas a un lloc així. La gastronomia, meravellosa. Però jo la fabada asturiana no la vull ni vore, saps? Perquè és menjar forts, a mi me... Així mengem molt fort, eh?
0: Yeah.
1: Molta carn, molt de chorizo picant, i tu ja saps que a València tenim chorizos, però no són tan picants. Mm. No sé si m'entens.
0: Sí, bé, piquen sí. Per altres bandes.
1: Sí, sí, tipus Avalos i tot això, eh? La temperatura, sí, hi ha una cosa que em crida l'atenció, i és que durant el dia n'hi ha com 3 o 4 canvis de clima. Ara, per exemple, la nit fresca, eh? Arriba a ser fred, Però a migdia pot fer calor, no la calor que fa el Mediterrani, però una calor que se pot posar en 27-28 graus. Vale? Pel matí, més que fred, fa fresca, perquè el fred fa a la nit. I sobretot, bueno, és a dir, és una temperatura que va canviant, però no molesta ni cap. En el que para que ho has de conèixer, bueno, la gent d'aquí t'ho diu, mira, en el cotxe porten paraules, porta la gabardina,
0: porta
1: una jaqueta, porta una caçadora, porta una gorra, i a mesura que vas
0: canviant.
1: A mesura del dia, pues, em poso la gorra, ara me la lleve, ara me poso la gabardina, ara me la lleve, i després aquí em diuen, plou molt, com pots veure, que ja he deixat, però no plou lo suficient, perquè, què passa? Que hi ha molta vegetació, però aquesta vegetació després necessita més aigua també.
0: Clar.
1: Per tant, no plou suficient aigua per a tota la vegetació que s'ha creat. És una contradicció, però és divertit, no? I després hi ha una cosa que no els entenc quan parlen, perquè parlen tan de pressa que no els entenc. Hi ha una reivindicació de l'asturiano,
0: sí, eh?
1: De l'asturiano, i recordo una mica a mi el País Valencià als anys 70, quan anaven canviant cartells que estaven en castellà i els esborraven i posaven en valencià. Doncs aquí, ara mateix, vas per les carreteres i veus que van canviant els cartells. I, bueno, ho tenen una mica molt més complicat que nosaltres, i nosaltres ja ho tenim complicat, eh?
0: Que ja has dit.
1: Però, escolta, només per el clima, aquesta setmana a València ha sigut horrorosa, però, bueno, ja val la pena. És un bon país, eh? A mi m'agrada molt.
0: Doncs una visió valenciana.

0: Anciana d'Astúries, i una mica d'optimisme, perquè allò que penses, estem una mica fumuts, però veus que altres llocs estan una mica més fumuts, i penses, va, som-hi, i encara et dona una mica d'ànims, oi?
1: Sempre hi ha algú que està més fumut, sempre.
0: Sí, senyor. Sempre. Va, cuida't molt, una abraçada.
1: Gràcies.

0: I ara, aquella cita que tenim sempre que ens agrada tant amb les Illes. Pau, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Com esteu?
1: Estan bé, estan amb molta calor, molt de turistes.
0: Ah, noi.
1: I avui vos volia contar un fet que ha succeït a l'aeroport de Palma, parlant de turistes. Ja saps que tenim allau de turistes,
0: sí.
1: Aquí a Mallorca.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs resulta que un grup d'alemanys, se suposa que, no sé si residents aquí, perquè alguna relació devien tenir a Mallorca, van penjar un cartell immens a l'aeroport de Palma. Un cartell escrit íntegrament en alemany, que us tradueixo, deia, el que succeeix a Malle, es veu que els alemanys, jo de dir Mallorca, diuen Malle, ens canvien fins tot el nom. És que és terrible, que hi ha això. El que... No, no, no. Plorar fa, no fa
0: riure. Sí, sí, sí, és riure per no plorar, certament.
1: Sí, exacte, exacte. El que succeeix a Malle es queda a Malle, com si això fos Las Vegas, saps?
0: Ja. Yeah.
1: És a dir, una incitació al turisme que no respecta el territori, que no respecta la cultura, que no respecta la identitat, que no respecta la llengua. Un convidar a la borratxera, a la festa bruta. És a dir, una imatge terrible, una imatge terrible. Va estar penjat, ha estat penjat dies i dies i dies durant aquest mes, fins que finalment el govern va donar ordre perquè es despengés. Però Aina no despenjava. Reflexió. Vivim en una illa on ja la colònia dels alemanys pengen cartells per donar instruccions als que hi viuen que van en contra dels que som d'aquí, dels que vàrem néixer aquí i dels que ens consideram mallorquins i estimam aquesta terra. Semàfor vermell aquí, Anna Bull.
0: Sí.
1: Semàfor vermell.
0: Sí, sí, sí. Vigila que no us els prenguin, els semàfors, fins i tot. Us hi pengin rètols d'aquests que després ningú no despenja. És gruixut, això. Va, una abraçada. Que vagi bé.
1: Una abraçada molt gran, Kilian. Gràcies.
0: Anem avançant en el programa i no hi ha manera de treure'ns del cap aquella idea dels somnis que es fan realitat i de l'emoció que això suposa quan et trobes algú que t'ho diu amb aquella mirada. Per nosaltres sempre és un somni, i també es fa realitat, sempre anar-nos trobant. Olga, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb l'Olga. Ets un somni fet paraules. Què expliques, Olga?
2: Avui la cosa també va de somnis.

0: Mira, Kilian, tanca els ulls. Imagina't un ciutadà de l'imperi romà ajegut sota una olivera, endormiscat, que quan es desperta et diu: he tingut un somnium. I ara, un alumne d'un filòsof grec despertant-se al mig de la classe i et diu: he tingut un oneiros. Doncs d'ells ens ha arribat el mot somni i l'adjectiu oníric. Però quan perseguim un somni, com és el cas d'avui, el que tenim és un anhel. I si busques l'etimologia d'anhelar, et remeta a l'anar, en el sentit de respirar amb dificultat, d'exhalar agitadament, i més tard acabar sospirant per alguna cosa, anhelant-la. Jo sóc molt de somiar desperta, i quan ens il·lusionem amb alguna cosa, diem que somiem perdius o que somiem ous. I mira, potser per això diem que algú és un somiatruites. I ara, una informació de servei. Diuen que menjar olives per sopar fa somiar, i això ho diu el refranyer, i t'ho ratifico jo, que sóc una gran fan de les olives, i que he tingut molts malsons quan n'he menjat de nit. Però una vegada una dona sàvia em va donar un consell que jo trasllado sense cap base científica, però que a mi m'ha funcionat. Si no vols tenir malsons, menja-te-les de dues en dues. En nombres imparells, ni ho somis.
1: Que bo!
0: Eh?
1: Doncs millor 40 que 30, 37.
0: Que 33.
1: Que 33. Visca les olives. Mira, el meu respirar és un anhel de somiar junts amb tots els oients i sempre al teu costat. Que vagi

0: Segons Sense Fronteres és un somni en si mateix. Avui, amb més motiu encara, perquè han començat fent realitat el somni de la Nian i hem seguit somiant i ara el programa, bé, no és que s'hagi esgotat, però anem voltant per aquí i el temps es va...
1: Kilian, una cosa.
0: Sí? Què dius?
1: Doncs que ara toca primer música.

0: Molt bé, doncs, sense fronteres, movent-nos com sempre i...
1: I ara...
0: Què dius, ara?
1: Un quasi.
0: Un quasi.
1: Un sempre.
0: Un sempre.
1: I un com mai.
0: I un com mai. Aviam, provem-ho. Parlo amb qui?
1: Amb el Jordi.
0: Jordi, molt bé. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Em diuen que ets un quasi, un sempre i un com mai. No sé si això et defineix molt. Ara em passen aquí un paper que... Aviam, deixa-me el llegir. Bé, semblaria que potser sí que t'explica. Un quasi perquè diu que voltes molt pel món, però que quasi... sempre ets un quasi resident, però no arribes a ser-ho. Podria ser això? Sí?
2: Sí, s'encaixa bastant.
0: Molt bé. També em diuen que potser podria ser un sempre ets una mica foraster.
2: Això també, sí, sempre foraster.
0: Veus, ja en tenim dues. I la tercera, aviam, aquesta està aquí més enrere, molt text, m'han posat per explicar-m'ho, però aviam, vaig a llegir-ho aquí en diagonal. Em diuen aquí un com mai a prop del paradís. Podria ser també això, que estiguessis molt a prop del paradís, o ja no tant?
2: Tot depèn de com es miri, però si el lloc on soc ara hi ha molta gent que el considera paradís.
0: Aviam, doncs, anem al paradís, o el que es considera com un paradís. On ets, Jordi?
2: A la República Dominicana.
0: Home.
2: Santo Domingo.
0: Home. Sí, quadraria bastant amb el que la gent entén com un paradís. Tu ja hi posaràs els peròs més endavant. I ets des de fa quan?
2: Ara 2 anys i mig.
0: 2 anys i mig. Però abans em parlat de quasi resident, sempre foraster, i m'ha semblat que ho dèiem en plural. Vol dir que no només és aquesta la teva experiència, la de la República Dominicana, que has voltat més.
2: Sí, he estat en altres països, com a expatriat, fent projectes, i vaig començar a l'Àfrica. Vaig estar a Ruanda 4 anys, i al Camerún també 4 anys. Si vaig fer una petita incursió a Europa, al continent europeu, als Balcans, a Sèrbia, i ara, després d'un any a Brussel·les, vaig venir cap aquí a República Dominicana. També cobrim els projectes que es fan a Haití, però des de l'altre costat de la frontera.
0: Molt interessant, això. Tot això com es cus? Amb quin fil es cus? Perquè, clar, has anat a llocs molt diferents, sempre per un mateix motiu, sempre amb un mateix fil colliga tot?
2: Sí. Són projectes de cooperació que finança la Unió Europea, i llavors tenim la personal de la seu que està a Brussel·les, però sempre hi ha gent sobre el terreny per coordinar els projectes i per fer el seguiment de com avancen i els que s'han de les modificacions, també trobar la gent que els posa en pràctica.
0: I tot això sumat, cadascuna d'aquestes destinacions, fa un total de...
2: 16 anys fins ara.
0: 16 anys fora de casa?
2: Sí, més el temps que vaig estar estudiant a Alemanya, sí.
0: I quan van ser a Alemanya, ho dic per arrodonir-ho ja?
2: 3 anys més, jo diria que ara farà 20 anys.
0: 20 anys rodons, va, 20 anys rodons fora d'un quasi, un sempre i un com mai.

0: Jordi, d'entrada una cosa. Jordi, què més? Perquè, esclar, t'hauríem de saber identificar més. Jordi?
1: Cadilla Falcó.
0: Cadilla Falcó. I ets
1: són els cognoms.
0: I ets de?
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona.
0: Vas néixer a Barcelona. Molt bé. I ara ets a la República Dominicana. D'entrada, la primera cosa que hem de fer és si sí o si no, si és el paradís o no és el paradís. Després ja farem el teu recorregut vital, però ara, d'entrada, la gent ho ha de saber, això. Perquè molta gent hi va de vacances i torna amb la sensació de sí, sí, si no és el paradís, si sembla. Algú aixeca més la mirada i diu, home, més enllà de la tombona veig que alguna cosa no és perfecta. I potser com més aprofundeixes, més temps tens de notar que hi ha peròs a la cosa. No ho sé, tu portes aquí un temps més llarg, que no pas un turista, sent un expat, tu mateix t'has qualificat així, ara que es fa servir tant aquesta expressió, com a quasi i com a sempre, com a quasi resident i com a sempre foraster, què et sembla la República Dominicana? Més a prop del paradís o una miqueta més lluny?
1: El que passa és que els turistes normalment venen per poc temps i es queden en zones molt concretes. El més conegut és Punta Cana i, evidentment, els resorts estan preparats per fer sentir a la gent aquesta vibració d'estar al lloc perfecte i en el moment perfecte. El clima ajuda molt, evidentment aquí no fa freds, excepte les muntanyes, però està molt lluny de Punta Cana. I sí, hi ha una cultura, hi ha molts anys, moltes dècades d'inversions i de preparar tot l'escenari perquè la gent s'hi trobi ben a gust. Les platges, jo diria que sí, són més boniques que les que estem acostumats a veure a la Mediterrània, més espectaculars, amb sorra més fina i molt més grans, però tampoc no són, jo diria, no són les millors del món, però vaja, potser s'hi assemblen.
0: Molt bé.
1: I el que té una mica trist és que darrere d'aquest escenari tan bonic hi ha coses que no funcionen tan bé i hi ha molta gent que pateix i que treballa i viu en condicions que no s'expliquen, però que en molts casos no són paradisíques ni molt menys.
0: Són allò dels extrems, d'un extrem molt positiu o molt afalagador visualment a un altre de bastant més decebedor, diríem.
1: Sí, i després també hi ha que la resta de l'illa doncs hi ha molts pobles i ciutats petites que no són paradisíacs ni molt menys i hi ha molts temes d'infraestructures i de serveis que encara estan per desenvolupar bastant, les queda bastant per arribar a un nivell acceptable.
0: I tu no vius en un resort?
1: No.
0: No? I, per tant, toques de més a prop aquesta realitat i, a més, forma part de la teva feina, no? Això de promoure la cooperació. En què estàs posada aquí a la República Dominicana?
1: La República Dominicana, la cooperació es basa sobretot en els temes de comerç i en temes del sector privat, també d'educació i de salut. Però a Haití fem coses molt més bàsiques com intentar mantenir les famílies a flot malgrat la crisi d'aquesta guerra interna de guerrilles, de gangs que hi ha sobretot a la capital, i en temes de nutrició i salut també, però infraestructures molt més bàsiques i a intentar ajudar que hi hagi un mínim de governança.
0: Això es fa des de la distància o amb incursions, diguem-ne, periòdiques, i aneu, i teniu accés, s'ha de fer exclusivament des de la distància tot el que es pugui fer a Haití, com està?
1: Els expatriats també estan, els que porten els projectes també estan expatriats de Santo Domingo, però fan missions una vegada, una setmana cada dos mesos, més o menys, van allà, i sí que poden trobar, reunir-se amb els socis locals, però hi ha moltes zones que són vermelles i no s'hi pot anar, amb el qual és un contacte limitat, però com a mínim coneixen el terreny i coneixen els nostres socis. Jo fa uns temps que estic a la part de finances i llavors ara viatjo molt menys i no em criden a visitar els projectes, però tinc intenció de tornar-hi.
0: Sí?
1: A la part operacional, sí.
0: Ho trobes a faltar?
1: Perquè no ho trobo a faltar, la veritat. Molt més interessant que estar darrere l'ordinador i seguint números i informes.
0: I, per tant, t'interessa més veure-ho de primera mà, trepitjar el terreny, parlar amb gent, apropar-te a la problemàtica, notar amb què pots ajudar. Suposo que tot això és una part que deu satisfer de la teva feina.
1: Exactament, sí. És una petita gran recompensa de saber que els esforços, encara que ens compensin amb els sous o amb altres condicions, a més, la teva dedicació com a persona d'estar vivint en un altre país té una utilitat superior, diguéssim, una miqueta més filosòfica.
0: Tu vius, Jordi, a Santo Domingo?
1: Sí, vivim a la capital.
0: I què tal viure a la capital? Com és la capital?
1: És bastant més gran del que jo imaginava i té molt de trànsits i moltes complicacions, com deia, d'infraestructures i serveis, però a part de ser amb molt de fum i bastant bruta, és molt sorollosa i el problema principal és el trànsit a les hores punta.
0: I sobrevivint al trànsit i pots fer una vida agradable, com és la vida un dia a dia d'en Jordi aquí a Santo Domingo?
1: El dematí corre per arribar a l'oficina i passar-hi el dia amb l'aire condicionat, aconseguir alguna cosa per menjar al migdia i passar les hores el millor possible amb els nostres informes i amb els companys de feina. Sí, sempre hi ha les notícies de fora que influeixen, els intercanvis amb la gent que està a Haití, per exemple, o a Brussel·les, però bàsicament de 9 a 5 és oficina i després de les 5...
0: Aviam, aquí, després de les 5, què
1: passa? La seva vida. Bueno, els que tenen sort de tenir la seva colla fidel, doncs fan les seves activitats d'esport o d'anar a aprendre o d'anar a conèixer llocs, i els que no, doncs cap a casa i família, la majoria dels que estan en família, i si no, fer esport i també preparar-se pels sopars i per les tasques més rutinàries de casolanes. Yeah. En el meu cas, com que no estic sense família, doncs puc triar més.
0: Molt bé.
1: I també faig altres activitats de música, de fer coses a distància amb la gent amb qui intento seguir en contacte, malgrat la diferència horària. I els caps de setmana, sobretot, sortir de la ciutat tant com es pugui, anar a les platges, que també s'han d'aprofitar, però no vaig a Punta Cana perquè està molt lluny.
0: I on vas?
1: Llocs de muntanya.
0: A on vas? Perquè així ens anirà bé com a guia una mica turístic, aprofitar el Jordi perquè ens digui on s'ha d'anar, Punta Cana a banda, i les Terrenes a banda, i altres d'aquests llocs i destinacions a banda, on s'ha d'anar, on s'hauria d'anar?
1: El nostre racó secret més a prop de Santo... No és secret, però vull dir, el nostre amagatall més a prop de Santo Domingo es diu Juan Dolio, seria com Dolio, però sense accent, Juan Dolio, i té una platja que té una espècie d'accés privat que es diu Hemingway, la platja del Club Hemingway. Però al voltant d'aquesta hi ha Guayacanes i una miqueta més cap allà hi ha Bayahibe, que és la meva preferida de l'illa, perquè és la més, dintre de les boniques, és la més tranquil·la, la més autèntica, la més local. No hi ha tants gent que ve amb els resorts, sinó hi ha tant de moviment, i la gent que hi va són més els dominicans i dominicanes.
0: Apuntadíssima, apuntadíssima. I escolta'm, això igual trobes un augment de presència de catalans de manera injustificada, potser serà culpa del programa i de les teves explicacions. Ja té.

0: Escolta'm, i l'altra cosa que marca molt la cultura d'un país i a la que un s'hi ha d'acostumar és, o és la gran disjuntiva, fan tomàquet o i el plat tradicional del país. Tu estàs tirant-te cap a la cuina del país, encara conserves la pròpia. Després de tants moviments, ja no sé quina és la pròpia teva, però suposo que el pan tomàquet sempre va a la butxaca d'un català, no?
1: Sí, pan tomàquet, ocasionalment, no el faig gaire sovint. Jo sí cuino bastant al meu estil, perquè no menjo carn ni perquè tinc una dieta una mica diferent, però aquí el que es troba més són l'arròs i les mongetes seques, mongetes negres sobretot, i el que en diuen la bandera, doncs porta la carn vermella o amb el seu brou de carn molt caldó, molt espès, que es barreja amb l'arròs i amb el moro, que en diuen. I això es pot trobar a tot arreu, tots els dies, a un preu molt raonable, però clar, també hi ha nivells de qualitat i també es troben altres varietats més sofisticades o amb preus bastant més exigents.
0: I tenim arròs amb tot això que tu dius per molt de temps, o canviaràs per un altre plat, vés a saber en quin lloc del planeta d'aquí a poc, o algun dia hi haurà samfaina perquè tornaràs aquí?
1: Espero que la samfaina no es faci esperar massa, però encara em queden uns anys d'activitat i sí, tinc ganes de tornar cap a països més propers a la Mediterrània, tot i que el més probable que em quedi a l'Àfrica o a l'Orient Mitjà, però el Carib està molt bé com a lloc per viure i també està bé conèixer-ho, però a mi com a català, sincerament, em queda una miqueta massa a prop la seva cultura i al mateix temps lluny, i com que allò que comentàvem abans, que sempre és foraster, només que parlis 15 segons ja saben perfectament que no ets d'aquí i sempre et tractaran diferent. I al mateix temps tu dius, no, però si som gairebé, som molt propers, però encara que parlis castellà i que tens parlar com ells, no ho aconseguiràs. Mai no seràs un mes de la colla d'aquí. Llavors, tant per tant, ser foraster, prefereixo ser foraster en un lloc on hi hagi una diferència real i que pugui aprendre més coses.
0: Doncs escolta'm, esperarem allà on siguis, allà on forastegis a partir d'ara, allà on siguis el pròxim foraster, i ja, mira, hem de tornar-te a contactar perquè ens expliquis la realitat del país on estàs. És un català que va saltant, i que ha passat del quasi, del sempre i un com mai, per seguir sent sempre i com sempre un català que va pels llocs, però que continua dos cops com a mínim, diu, no gaire per setmana, però porta el pan tomàquet a la butxaca. Escolta, moltes gràcies, en Jordi, que vagi molt bé per aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gaudeix a partir de les 5 de la tarda, ja entès, de totes aquestes altres activitats, i ens retrobem a les platges, que ara no esmentarem per no cridar a massa gent que vingui, aquests amagatalls teus aquí, a prop de Santo Domingo. Una abraçada molt gran.
1: Igualment, gràcies a vosaltres. Bon vespre.

Doncs això, ens passem la vida pensant, sí, pensant en com ajudar el català i somiant, somiant en que ens en sortim. I mentrestant anirem fent sense fronteres. La setmana que ve tindrem més aventures, sempre vinculades a aquesta llengua nostra i a la seva defensa. I pels senyals que em van fent els companys a la llunyania, tornarà a ser un programa, aviam què diuen, un programa per enamorar i un programa per emocionar-se. Com tots els que han fet, ho hem intentat fer fins ara. Tot és mèrit d'aquest equip que tenim i vostre, per ser-hi sempre. Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Rosa Silloé, Dani Expósito i tots vosaltres. I a seguir somiant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Digueu-vos, informa Carola Gil. Donald Trump ha escurçat la seva estada de cap de setmana a la residència presidencial de Camp David i ha tornat abans del previst a la Casa Blanca. Ho ha fet en plena escalada de tensió al Pròxim Orient. La decisió arriba després que els rebels hutis del Iemen hagin atacat per primera vegada Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, des de la represa de les hostilitats amb el Regne Saudita. Washington ha demanat prudència als ciutadans nord-americans que es troben a la regió i ha advertit que el conflicte podria intensificar-se ràpidament. Mentrestant, l'Aràbia Saudita multiplica els contactes diplomàtics per intentar contenir l'escalada. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
2: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: I a Alemanya avui hi ha dues renyides eleccions regionals, el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. I el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol el poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Portet publicarà nou disc el 2027. L'artista biguetà, que fa 8 anys que no publica disc nou, ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
1: El músic usonenc serà el protagonista avui a les 7 del vespre del concert de Cloenda de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Portet ha admès que tocar a casa no és sempre fàcil, però ha assegurat que és un honor. El cantant oferirà un repertori basat en les seves 130 cançons de la seva carrera en solitari. Esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Altres resultats d'aquest dissabte: primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. I a segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet, pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio, benvinguts a l'ICatMans, la selecció musical del Mans, amb Quim Rutllant.
1: Bon dia i bona hora des d'ara i fins a 6:15 del matí aquí a Catalunya Ràdio tindreu aquesta selecció musical del Mans.

0: Hem obert anant cap a la Pulla, al sud d'Itàlia, Calàxima, que porta la taranta cap a l'electrònica sense deixar enrere les gaites, el cordió o la pandereta. Manresa, precisament a la propera Fira Mediterrània, el dia 16, presentaran Osmosi a la plaça de Sant Domènec.
1: Mitja hora de música per deixar-se portar. Ets a Licat Mans, la selecció musical del Mans.
0: I és que la selecció musical d'avui va al voltant d'algunes de les propostes que es podran sentir a la propera edició de la Mediterrània, a Manresa, que se celebrarà just d'aquí a tres caps de setmana. De la Pulla cap a Galícia, De Ningure són una de les bandes que han contribuït més a renovar l'escena folk gallega amb melodies populars, moltes veus i una barreja que també mira cap a ritmes llatinoamericans i magribins. Presentaran Feira. Aquesta és Punteada, De Ningure.

0: Sa falta girada és el treball de les pitxorines, aquest era 3 i 3 i 3. Hem anat cap a Mallorca amb aquest treball que també presentaran, un treball al voltant de boleros, tonades de ximbomba, cançons d'oficis infantils també i sonades de xeremies.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge.
0: I les anxovetes que han passat ara de la Venera cap a un repertori de plaça, en aquest cas de sardanes cantades, i presentaran la seva proposta per fer ballar la plaça el diumenge dia 18 a la plaça Neus Català de la Fira Mediterrània. Dels seus treballs, en aquest cas en sal, hem recuperat els degotalls.

acabarem anant cap a Cantàbria amb Casa Palma, Irene Atienza i Joel Molina, que parteixen de la canció muntanyesa i de les cobles més identitàries del folklore càntabre per dur-los a un terreny absolutament contemporani. Ens quedarem amb el Pajarillo. Nosaltres ens acomiadem en aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert avui diumenge i tornarem el proper cap de setmana, com sempre, aquí, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bona setmana.

0: de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: L'Església és acció social a peu de carrer. Una mostra d'aquesta afirmació és, entre molts altres exemples, la posada en marxa dels denominats corredors d'hospitalitat, un projecte que arriba també a Catalunya, la primera diòcesi a posar-ne un en marxa ha estat la de Sant Feliu de Llobregat, i el mes de novembre arribarà també a l'Arcabisbat de Barcelona de la mà de la Congregació de Sant Pere Advíncula, a la Bona Nova. Aquest primer corredor ha estat possible gràcies al de Sant Feliu de Llobregat a la parròquia de Piera, que acull des del diumenge 6 de setembre dos joves migrants procedents de les Canàries, en Boubacar i en Falou, tots dos de 19 anys. El projecte compta amb un grup motor de 4 persones i una dotzena de voluntaris que col·laboren en diferents tasques. Avui en parlem amb la comissionada per la Conferència Episcopal Tarraconense per l'impuls de comunitats acollidores i projectes d'hospitalitat, la Maria Iglesias. I estem immersos en una nova edició de la Nit de les Religions, l'onzena edició que obre portes a més de 50 comunitats a través de conferències, concerts, meditacions, tallers, visites i rutes guiades. Parlarem amb en Sergio Arévalo, codirector d'Audir. I a les acaballes del programa, com sempre, nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Bon dia i benvinguts. Arrenca el Paraules de Vida.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
1: Com dèiem a la portada, la Maria Iglesias és comissionada des de l'octubre del 2025 per la Conferència Episcopal Tarraconense per tal d'impulsar i vetllar per la creació de les comunitats acollidores, i treballa perquè les parròquies siguin espais oberts, sensibles a la fragilitat i capaces també de generar vincles reals mitjançant la posada en marxa d'aquests projectes d'hospitalitat amb joves migrants. Maria, bon dia i benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Al Paraules de Vida. Primer de tot, ja pràcticament un any que ets comissionada. Quin és el balanç que fas d'aquest primer any de feina?
2: Ha estat un any interessant de conèixer totes les experiències d'hospitalitat i d'acollida que ja es fan a Catalunya des de l'Església, que en realitat són moltes. Hi ha moltes congregacions, hi ha moltes parròquies que estan fent acollida i hospitalitat, i això hem fet com un mapa del que estem fent. I un any també d'anar a parlar, a conèixer moltes comunitats que tenen inquietuds, que estan preocupades o ocupades pel tema migratori, tant per la realitat migratòria que hi ha al voltant, no?, del seu territori, com acollir-la, com integrar-la, com fer-la participar en la pròpia comunitat, com per la realitat migratòria més punyent dels joves que arriben, no?, a través de la ruta atlàntica o a través de la ruta mediterrània, i es pregunten què poden fer. Per tant, hi ha moltes comunitats amb ganes de fer coses i que el que tenen el dubte és de com ho concretem, no? Uh-huh. I això és el que hem fet durant aquest any, explorar.
1: De fet, com dius, l'Església sempre ha estat acollidora, no?, sempre acollit, el que passa que ara potser s'adapta a les noves realitats, no?
2: Sí, l'Església sempre ha estat acollidora, i crec que ha estat capdavantera en l'acollida i en l'acolliment. De fet, hi ha moltíssimes entitats socials també que neixen de l'Església, no?, i que fan aquesta feina d'acollida, però és veritat que ara la migració ha canviat el nostre paisatge, no? És una acollida, ja forma part de la societat, per tant, com fem també que els migrants siguin acollidors, també és un repte, no? I després, bueno, que hi ha una situació d'extrema vulnerabilitat, no?, d'alguns col·lectius que arriben, i això és un repte important perquè hi ha molt problema d'habitatge, molt problema de subsistència, no?, de sosteniment de les necessitats bàsiques, i aquest és un repte al que moltes vegades les comunitats no saben com afrontar.
1: Uh-huh. Corredors d'hospitalitat, doncs, aquí a Catalunya, de fet, no?, ja s'ha aprovat, els bisbes de Catalunya ja van donar el vistiplau a que això sigui una realitat. La primera és a Sant Feliu i d'aquí a poc també a Barcelona.
2: Sí, els corredors d'hospitalitat, de fet, són un testimoni, també una mostra de com una comunitat pot ser acollidora. Al final, el que fa un corredor d'hospitalitat és oferir una llar, però sobretot oferir una comunitat que acompanya en tot el seu procés de transició a la vida adulta a joves que han arribat a les Canàries i que volen venir a viure aquí. Són joves que, si no, haurien acabat anant a viure a carrer. Aleshores, sí, a Sant Feliu, de fet, a Piera, no? Ja han arribat dos joves, fa un parell de dies que acaben d'arribar dos joves, i hi ha tota la comunitat parroquial de la noia que els acompanya, i aviat el mes de novembre es preveu obrir un corredor a Barcelona, però la idea és poder obrir corredors d'hospitalitat a totes les diòcesis catalanes, perquè aquest és una mica l'encàrrec que fan els bisbes de Catalunya.
1: Hi ha com una mínima infraestructura per un corredor d'hospitalitat? La gent que s'implica, la parròquia... No sé si hi ha més agents a banda de la parròquia.
2: Sí. Per disposar d'un corredor o poder posar en marxa un corredor d'hospitalitat, el que intentem és mobilitzar l'estructura que hi ha al propi territori. Requerim d'un habitatge, en aquest cas, per exemple, a Piera és la rectoria de Piera, però també pot ser un habitatge que lloguem o un habitatge que hi hagi a disposició d'una entitat social. Després es necessita un grup de voluntaris, de persones que gestionen el projecte i que acompanyen els joves en les seves diferents necessitats, i també es vincula normalment una entitat social que fa com una supervisió més professional del procés dels joves, perquè són joves que han de fer un itinerari vital d'inserció i requereixen suport jurídic, requereixen suport en inserció laboral. Per tant, és com un projecte que es construeix en sinodalitat amb la participació de diferents actors que formen part de l'Església Catalunya.
1: Clar, i els perfils de joves d'on venen? I les edats, més o menys?
2: Es tracta de joves, en aquest cas, els corredors d'hospitalitat neixen d'una demanda que fan els bisbes de les Canàries davant l'arribada massiva de joves a les Canàries, als que no es pot donar resposta, o joves que han complert, que han arribat menors i que compleixen 18 anys i que haurien d'anar a carrer. Són joves, per tant, que han arribat per ruta migratòria de l'Atlàntic, joves subsaharians, nord-africans, que això, que han fet 18 anys, per tant són majors d'edat, i que en aquests moments doncs no tenen un lloc, no, on a viure, o una entitat que els acompanyi en el seu procés. Són joves, però, que demostren ganes
1: d'integrar-se,
2: de participar, de fer el seu itinerari, i joves que no estan ni en situació de consum de drogues, ni tenen diagnòstics greus de malaltia o de temes de salut mental, perquè si no necessiten un recurs més professional i més especialitzat.
1: Clar, diguéssim que provenen d'un entorn fràgil a nivell més econòmic o del seu dia a dia.
2: Sí, provenen d'un entorn fràgil pel seu propi procés migratori, no? Perquè no tenen persones ni ningú que els sustenti.
1: No tenen cap xarxa. No
2: tenen ni xarxa ni recursos econòmics que els sustentin.
1: Com deies, no? A Piera és ara quan comença, no? I després serà Barcelona amb 5 persones més. La idea és que creixi per tot Catalunya. No sé si ara, en el moment en el que estem, ara amb tota la crisi migratòria que hi ha també de Ceuta, la situació és complicada, no? I no sé com la gent, no? O sigui, això s'ha d'explicar molt bé perquè no hi hagin aquests discursos de rebuig, no? Perquè, per exemple, ho veiem a les xarxes socials, no? Com en el cas concret de Ceuta, la gent rebutja aquestes persones. Estem parlant d'humanitat, no? Estem parlant de persones, d'éssers, i sobretot també joves, adolescents, menors d'edat, que tenen una situació molt fràgil, no? O sigui, no, la societat no pot caure en aquest parany, no?, de rebuig.
2: Crec que amb la situació de Ceuta, però també tots els discursos d'odi, no?, que han anat creixent els últims anys, crec que els corredors són més necessaris que mai. Al final no canviarem la vida de milers de joves, perquè un corredor pot acollir 2, 4, 5 joves només, i podrem obrir el nombre de corredors que puguem obrir, tampoc moltíssims a Catalunya, però són una expressió del que hauria de ser una comunitat cristiana, una comunitat que acull, que al final mira els ulls. El diumenge vam anar a recollir a l'aeroport els dos joves que arribaven a Piera, i són dos nens que tenen 19 anys. La meva filla petita té 19 anys, i clar, jo els mirava els ulls i dic, és que són dos nens, al final, no? I quan els mires els ulls, els coneixes, els hi poses cara i rostre, és quan trenques els discursos. Segurament hem perdut la batalla de la comunicació en els discursos d'odi, però com a comunitat hem de recuperar la trobada.
1: De fet, jo crec que és una planificació mediàtica, no? I de xarxes molt, molt planificada, no? Per certs sectors, no? Com, per exemple, quan es parla de l'extrema dreta, de la ultradreta i del boom de missatges que hi ha, no? Que al final creen en la societat aquesta sensació, no? De rebuig, d'inseguretat, no? Però suposo que aquí hi ha molta feina a fer, no? I aquest, com dius, no? Els corredors d'hospitalitat que s'expliquin, que es coneguin, és la manera més idònia per posar més pedagogia, no?, a aquesta situació.
2: Sí, i al final moltes vegades és lògic tenir por davant del desconegut, però quan coneixes la persona, quan la comunitat del costat o la parròquia obre un corredor, coneixes els joves que en formen part, veus que són joves com els que tenim aquí, no? Al final, amb el seu mòbil, les seves necessitats, no? Les ganes de construir un futur, doncs jo crec que això trenca barreres, això trenca pors. I hem d'actuar malgrat la por, no? Que la por també és lògica, també s'entén, que la gent pugui tenir por.
1: I en el cas de Piera, com ha estat el procés? La comunitat parroquial, suposo que de seguida dic que sí, no? I que s'han implicat, no? Com deies abans, no? La gent d'església que també s'implica.
2: Sí, de fet, a Piera neix molt des del rector i una...
1: El Carles Muñiz,
2: no? I el Consell Pastoral, que de seguida, quan escolten aquesta proposta, diuen, ostres, això pot ser una manera també, no, de que la nostra comunitat parroquial encarni la seva fe d'alguna manera, no? I aleshores vam començar tot un procés de compartir-ho amb tota la comunitat, no? No només és Piera, també són Hostalets de Pierola, no? També són tota la unitat parroquial i, bueno, s'ha fet com tot un treball amb la comunitat, d'explicar perquè s'entengui quin sentit té, d'on ve, d'on neix aquest projecte, i al final aquí s'ha aconseguit una implicació molt important de moltes persones de la comunitat per tirar endavant el projecte, tant com un petit grup motor, com gent que fa de voluntària, com gent que col·labora econòmicament. Per tant, és un projecte que pertany a tota la comunitat.
1: I des d'aquí, des del Paraules de Vida, que també felicitem, de fet, avui estem parlant més, en aquest cas, de la diòcesi de Sant Feliu, perquè aquest primer corredor d'hospitalitat neix a Sant Feliu de Llobregat. De fet, ens acompanyava també fa poques setmanes el bisbe de Sant Feliu per iniciar la temporada del Paraules de Vida, i ell reflexionava al voltant de tota aquesta qüestió, no? I deia que fins i tot que en aquests missatges, aquest boom de missatges que veiem aquests dies a les xarxes socials, que es veien a les manifestacions, diu, manifestacions que són molt... que s'han de fer i que són necessàries, no? I que s'ha de donar sempre el suport, en aquest cas, a la població de Ceuta, perquè ho estan patint, diu, però a les manifestacions també hi havia moltes persones que potser després els trobes a missa, no? A l'església, i per tant aquí hi ha com una contradicció, no? És a dir, no pots rebutjar a l'altra persona quan després també vas a missa, no? I és un missatge molt potent, no? De dir, aquí ens hem d'implicar tots, no?
2: Sí, i al final hem de reflexionar sobre què vol dir ser cristià avui en dia, no? Uh-huh. I aleshores jo crec que el corredor és una oportunitat per mostrar també, no? I per concretar què vol dir per nosaltres ser cristià avui en dia.
1: Uh-huh. Mirada a la immigració des de la riquesa cultural i social, no?
2: Sí, de fet, al final és veritat que la migració és un repte, però també la migració ens enriqueix i la migració ens obliga a replantejar moltes coses, no? I crec que això també és interessant. Sense defugir que necessitem incrementar recursos socials, habitatge, o sigui, hi ha molts reptes associats a la migració.
1: De fet, hi ha molta, no? Tant a l'Església hi ha molta xarxa social, no? Hi ha també, en aquest cas, hi ha Càritas, no? Hi ha Mans Unides, hi ha moltes entitats que treballen, en aquest cas, per ajudar les altres persones, no?
2: Sí, fa molt temps...
1: I totes reivindiquen això sempre, no? Més mitjans, no? I més mitjans també des de l'administració, no?
2: Sí, de fet, com el que dèiem abans, no? L'Església fa molts anys que és capdavantera en el que és l'atenció de persones amb vulnerabilitat, en atenció o acollida d'immigració, però necessitem també recursos públics, no?, que responguin a les necessitats d'aquesta gent.
1: Avui ens acompanya la Maria Iglesias al Paraules de Vida. De fet, ella també, com dèiem a la portada, va treballar en projectes d'acollida per joves tutelats i extutelats des de la Fundació Atzis Barcelona, i en aquest cas ja portes, no?, aquest bagatge també, no?, de treballar amb joves, no?, amb joves que suposo que són també perfils delicats.
2: Sí, fa molts anys que jo treballo o he treballat amb entitats socials que treballen amb joves, amb joves en situació de vulnerabilitat, molts joves migrats, molts joves també tutelats i extutelats, i també molts joves al final que tenen família aquí però que estan en situació d'alta vulnerabilitat, no? Al final tot jove té dret a construir el futur que desitja i alguns requereixen d'un suport que no tenen, no? Aleshores, el que hem de ser capaços és d'oferir aquest suport a aquests joves, perquè al final, quan tu ets jove, imagines un futur i si posem els mitjans perquè el aconsegueixis, segurament també construirem una societat molt més cohesionada, no? Que ens interessa, al final ens interessa a tots.
1: Sí, perquè si no, al final és quan es complica. I són joves, en aquest cas, no sé si s'ha fet el seguiment, joves que després han pogut fer la seva vida i que tenen una vida normal, han format famílies i estan aquí?
2: Sí,
1: hi ha
2: molts joves que quan poses els mitjans, no?, perquè puguin estudiar, perquè puguin inserir-se laboralment...
1: Que volen fer-ho, no?
2: Que volen, al final, la majoria dels joves el que volen és poder ser independents, poder construir el seu futur, i quan els dones els mitjans ho fan. També hi ha joves que no ho aconsegueixen, eh? Però jo diré que la majoria de casos són casos d'èxit, en el sentit de que al final són joves que se'n surten. Mm-hmm.
1: Doncs, Maria, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida, per haver-nos acostat aquests corredors d'hospitalitat, un projecte que, com dèiem, ara comença a funcionar, primer a Sant Feliu, després també d'aquí poc a Barcelona, i amb la intenció de que sigui a totes les diòcesis de Catalunya, oi?
2: Sí, la intenció és poder obrir corredors a totes les diòcesis catalanes.
1: Maria, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
1: Sergio, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
3: Bon dia, un plaer fer-hi de nou.
1: Com sempre ens acompanya en Sergio per parlar de la nit de les religions. De fet, estem immersos aquest cap de setmana també en els actes d'aquesta nit de les religions, que tenen com a lema conviccions i creences en diàleg. Com està funcionant en aquesta edició, que de fet és l'onzena?
3: Sí, molt bé. Com cada any és una experiència molt consolidada a l'Hospital de Barcelona, dimecres vam tenir l'acte inaugural, amb un concert de música sopí. Va ser un punt de trobada per molta gent que ja ens coneixem d'aquests darrers anys, un moment de goig i de compartir, que al final que es tracta aquesta iniciativa és de retrobar-nos, trobar-nos i d'entendre que la casa dels altres també pot ser la casa nostra casa, no?
1: Exacte, no? És nit de les religions i objectiu aquest espai de trobada, de coneixement mutu i de diàleg, perquè és important aquest coneixement mutu.
3: Sí, perquè també jo crec que des d'una perspectiva, no sé si diria filosòfica o existencial, jo penso que són els altres que també ens acabem trobant a nosaltres mateixos, no? No és simplement una qüestió, doncs, també ho és, no?, de coneixement, d'eliminar prejudici, però és també amb la trobada de l'altre que et trobes la teva humanitat també, no? I crec que aquest tipus d'activitat ajuda en aquest sentit, sobretot en temps que potser... es retira una miqueta del centre de dignitat de les persones i es posen altres coses com l'odi, el rebuig... Doncs és important també reivindicar que en l'altre ens retrobem a nosaltres mateixos.
1: Sergio, quan prepareu el programa de la nit de les religions, potser la gent es pot pensar, ui, anar a missa, i no? És a dir, és un programa molt variat i amb diferents opcions, que no passen per només la litúrgia, sinó per conèixer diferents religions.
3: Sí, religions i conviccions no religioses, perquè la idea és que es pugui dialogar des de qualsevol convicció, i la idea és entendre la religió no només com la litúrgia, que també és, sinó entendre que la religió és molt més. És la cultura, és l'arquitectura, és la música, l'art, és l'acció social que fan moltes entitats al territori. Hi ha una gran riquesa, i aquesta riquesa moltes vegades no la fem nostra o no la coneixem, perquè tenim certs prejudicis, potser, envers la religió, i això ens complica una miqueta a vegades o no ens facilita que les puguem conèixer millor. I és una oportunitat per veure que la religió és molt diversa i que també té molts elements interessants a conèixer i que poden ser interessants també a compartir.
1: Sergio Arévalo és el codirector d'AUDIR, que és l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós i interconviccional. Ens ha acompanyat avui al Paraules de Vida per parlar d'aquesta nit de les religions, l'onzena nit de les religions. Gràcies, Sergio.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: I com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha tingut dues celebracions personals especials. La primera va ser dilluns passat, 14 de setembre, en la que va celebrar els seus 71 anys d'edat, nascut a Chicago, als Estats Units, l'any 1955. I la segona, el dijous passat, 17 de setembre, va celebrar la seva onomàstica, Sant Robert Bellarmino, un jesuïta del segle XVI, que va esdevenir un gran teòleg, famós per les seves disputes amb els protestants, però també, per això és sant, per l'absoluta senzillesa amb la que va viure. El dilluns, coincidint amb el seu aniversari, Lleó XIV va visitar la Biblioteca Apostòlica Vaticana, és a dir, la Biblioteca Papal, en motiu de la inauguració de l'exposició Aqua, Catàstrofe i Meravella. El papa no se'n va estar de recordar que la seva mare havia estat tota la seva vida una bibliotecària. Del seu discurs em va agradar molt la metàfora que va utilitzar en referir-se a la biblioteca, com si fos un cor. Ell mateix es va preguntar com podria descriure la biblioteca del papa? I va continuar dient que el batec del cor és un símbol de vida i és el resultat de dos moviments oposats, la sístole i la diàstole, la concentració i la relaxació, el moviment cap al centre i cap a la perifèria. La biblioteca apostòlica també es manté viva en la mesura que garanteix la seva pròpia sístole i diàstole. Pel que fa al primer moviment, la sístole, el papa va desitjar que la biblioteca apostòlica continués sent un lloc de gran intimitat, de tranquil·litat, de respecte i de cura. Dins les parets del Vaticà, l'atmosfera quasi monàstica de la Biblioteca Apostòlica ens recorda diàriament el manament del Salvador. Si heu de construir, si heu de lluitar, asseieu-vos primer i estudieu. Textualment va dir que l'essència de la Biblioteca Apostòlica també depèn del tresor únic i inestimable que conserva. Tot i que és essencial facilitar-ne l'estudi, incloent-hi la digitalització i la compartició que ofereix l'entorn digital, també és necessari mantenir i fomentar la pràctica antiga de visitar físicament la biblioteca. De fet, no és simplement un dipòsit de llibres que es pot accedir còmodament des de l'ordinador de casa, sinó que és un espai per la connexió, la discussió i l'intercanvi d'idees. Pel que fa al segon moviment, la diàstole, el papa va subratllar la figura del papa Lleó XIII, del qual ell li va agafar el nom de Lleó com a papa, dient que era un pastor capaç d'entendre les qüestions més transcendents dels seus temps, com els canvis provocats per la revolució industrial. I també va ser el papa de les grans transicions culturals, com l'obertura dels arxius vaticans a investigadors de tot el món i un major accés a la biblioteca, fins al punt de transformar un antic dipòsit d'armes en una bona sala de lectura. Textualment, el papa va dir que l'obertura i l'amplitud d'esperit d'aquesta biblioteca són evidents en els seus orígens humanístics. No només conté obres de teologia, sinó també de literatura, de filosofia, d'astronomia, de física, de matemàtiques, de geografia, de botànica, de zoologia, de medicina, d'història, de dret, d'economia, d'art. No només llibres europeus o cristians, sinó també volums escrits en altres contextos religiosos, de tots els racons del món. I això va ser molts segles abans que aquesta sensibilitat fos universalment compartida. Amb aquest estil, va subratllar el papa Lleó, la Biblioteca Apostòlica testimonia l'antiga i la nova obertura cultural de l'Església, fidel al passat i alhora fidel al futur, tot referint-se a l'ambient que es viu en una biblioteca, El papa va assenyalar que quan es pensa en una biblioteca s'imagina un entorn pacífic i tranquil. De fet, els llibres són silenciosos i exigeixen silenci. En realitat, va dir, tot el que un llibre dona és pau. També desperta inquietud, alimentant el desig i el coratge d'investigar. Per això va recordar la història de Sant Agustí, que ple de vida i turmentat a causa de les seves lluites internes, durant anys va cridar desesperadament, fins que una veu infantil el va atrapar tot cantant. Pren i llegeix, pren i llegeix. Immediatament, Agustí va agafar un llibre d'un amic. Era la carta de Sant Pau als cristians de Roma. I el va llegir, i una llum gairebé certa va penetrar el seu cor. I tota la foscor del dubte es va dissipar. El dubte va desaparèixer, però no el desig, que en canvi es va enfortir impulsant-lo a explorar tota l'amplitud i profunditat de les escriptures sagrades. Les darreres paraules del papa van ser per anunciar que ja havia decidit i aprovat la concessió de nous espais per tal d'ampliar tant la biblioteca com els arxius vaticans, amb la voluntat de preservar i promoure la memòria cultural. Els assistents a l'acte van sorprendre el papa portant-li un pastís amb una espelma encesa per celebrar el seu aniversari. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Enmig del ritme accelerat de la ciutat, de les preocupacions quotidianes i dels reptes que afronta la nostra societat, celebrarem aviat la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè, que ens recorda que Maria continua sent una mare que ens escolta, ens acompanya i ens apropa a Jesucrist. La celebració de la Mare de Déu de la Mercè no és només una festa popular molt estimada, sinó l'expressió de la fe d'un poble. Maria no vol ser mai el centre de les mirades. Vol que quan la mirem, vegem sempre el seu fill. La seva vida sencera és un camí que porta a Déu. Per això, celebrar la patrona de Barcelona és també renovar el nostre desig de seguir Jesús amb més fidelitat. Maria ens ensenya que la felicitat es troba en l'entrega generosa a Déu i als altres. Ella ens mostra amb el seu sí generós que només qui es posa lliurement en mans del Senyor troba la veritable joia. Ella no dubta a visitar la seva cosina Elisabet quan creu que necessita ajuda. Ella actua sempre per un amor extrem als altres, com fa el seu fill. Ella es presenta humilment com l'esclava del Senyor, sempre disposada a complir la voluntat de Déu. Confia en Déu fins i tot quan no entén del tot els camins que li proposa. Maria ens ensenya el millor camí per apropar-nos a Jesús. Realment, ella és el camí més curt i segur perquè ens porta cap a ell. Ens hi porta amb el seu testimoni i exemple, amb la seva humilitat, bondat, generositat i alegria, i també amb la seva intercessió constant. Això queda ben resumit en el lema llatí Ad Jesum per Mariam, que vol dir cap a Jesús per mitjà de Maria. Es tracta d'una expressió tradicional de l'espiritualitat catòlica, especialment vinculada a Sant Lluís Maria Grignon de Montfort i a la seva obra Tractat de la veritable devoció a la Santíssima Verge, en la qual destaca que la devoció a Maria té com a finalitat conduir-nos a una unió cada vegada més profunda amb Jesucrist. Aquest lema honra Maria com a mare de Jesús i ens recorda que Déu va voler venir al món per mitjà d'ella. Per això, la contemplació de Maria sempre ens porta al seu fill i ens ajuda a seguir-lo amb més fidelitat. Maria és feliç perquè reconeix la grandesa de Déu i creu en ell amb tot el cor. Se sent profundament estimada per Déu. Maria és la primera deixebla de Jesús. Ella acull la paraula de Déu, la medita i n'és testimoni amb la seva vida. Benvolguts germans i germanes, la festa de la Mare de Déu de la Mercè és una oportunitat privilegiada per renovar renovar la nostra esperança. Posem-nos sota la seva protecció. Que ella ens ajudi a mirar Jesús amb els seus ulls, a confiar-hi sense reserves. Tant de bo que ens faci descobrir que només en Déu es troba la felicitat que cerquem sense descans. Verge Maria, tu que vas ser fidel fins a l'extrem, fidel a la creu, fidel a Jesús, guia els nostres passos. Sota el teu mantell no tenim por. Maria, gràcies per recordar-nos la importància de tenir cura dels qui més pateixen. Mare de Déu de la Mercè, prega per nosaltres i acompanya'ns sempre amb el teu amor maternal.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 20 de setembre del 2026. Avui, diumenge, El Suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I avui també...
2: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor.
1: Avui al Suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, conferències i xarxes. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al Suplement de l'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, d'hàbits saludables, d'hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries. A partir de l'Empar sempre hi diu la seva. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i culturals. A les 12, l'eclipsi del Suplement, avui les nits de l'actor Carles Franzino, i acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I a Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I pel que fa a l'actualitat, avui pendents de la política, perquè desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà avui en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. La crisi a Ceuta previsiblement tornarà, com dèiem, a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. A Alemanya es fan avui dues eleccions regionals que poden marcar el futur del canceller Friedrich Merz. El lideratge del canceller està en entredit després de la forta derrota electoral d'ara fa dues setmanes a Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta va arrasar, i després que el seu índex de popularitat hagi baixat a mínims històrics. Els comicis d'avui se celebren al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i també a la ciutat estatal de Berlín, i en tots dos els sondejos pronostiquen una forta caiguda de la CDU de Merz i un increment significatiu de vots per a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Fins i tot en el primer cas, algunes enquestes posen en dubte que els conservadors aconsegueixin arribar al llindar mínim de vots per aconseguir representació. El canceller ha reunit a Berlín la cúpula del seu partit per seguir els resultats d'aquests comicis. En cas que es confirmin els mals pronòstics, la formació podria empènyer Merz a fer un pas al costat. A casa nostra, el govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, creu que va ser lamentable i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
4: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
3: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3CAT Info la portaveu dels docents, Mònica Rodrigo.
5: tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
3: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. I més protestes. Nova protesta i a la tarda a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
3: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. I de la crònica internacional, també pendents avui de la Casa Blanca, que ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
7: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial i ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
3: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució, que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. I el cantant britànic Ed Sheeran ha qualificat d'injustificable la situació a Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper nord-americà Macklemore de la seva gira per les seves declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, Sheeran ha assegurat que mai no ha volgut ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món, ha dit.
8: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
3: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha assegurat que la decisió de prescindir del raper la van prendre els promotors de la gira i ha admès que s'han comès errors en decisions difícils. I en esports, el Barça ha sumat la 7a victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez-Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Encara en clau blaugrana, en l'assemblea de compromissaris, el Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, llum verda també al crèdit de 300.000 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi Espart. 300 milions d'euros, volíem dir. I altres resultats d'ahir. A primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0, Celta 5, Racing 0. Avui a un quart de 5 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, encara en futbol, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisional. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, 2 resultats. Espanyol 5, Madrid 1. Primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. I Badalona 0, Reial Societat 0. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran avui la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84. I els blaugranes han eliminat el València després de guanyar-lo 86-87. En motor, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa, les dues, en directe a l'API web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. I avui es juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Sardegna. Cerdanyola la jugaran Catalunya i França, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en femenina a 12:00 del matí.
0: El suplement amb Roger Escapa.
9: Avui el tot gira. De motos, futbol i bàsquet.
10: Comencem a 2:00 a l'exclusiu digital amb el Sabadell Oviedo i la cursa de MotoGP d'Àustria.
9: El Sabadell contra un equip que ve de primera i Marc Márquez defensant el lideratge del Mundial.
10: I a 4:00 a l'FM...
9: El derbi Atlètic de Madrid-Reial Madrid. Un partit per aclarir els rivals del Barça pel títol de Lliga.
10: Amb Sergi Camps i l'anàlisi d'Olga García.
9: I a 7:00, la final de la Supercopa ACB des de Badalona.
10: El primer títol en joc de la temporada. La Supercopa es vol quedar a casa.
9: A 2:00, Motos i Sabadell a l'exclusiu digital. A 4:00 a l'FM, el derbi madrileny. I a 7:00, la final de la Supercopa ACB.
10: Tot gira amb David Clopés.
11: Tenim passió per l'esport.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Cat Ràdio, l'ofici d'educar l'Isabet Pedrosa, cada diumenge a l'hora que... Si tenim molta sort, els nens encara dormen.
12: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
13: He treballat 40 anys de mestre i psicopedagog a centres públics. Ja estic jubilat. Al llarg de tot aquest temps, el Departament d'Ensenyament no em va fer mai cap avaluació. És un tema important. És un símptoma de que el departament no cuida els seus professionals. Les persones necessitem que ens diguin allò que fem bé i allò que fem malament, que ens felicitin o ens renyin si tal. Això vol dir que ens tenen en compte, que els importa el que estem fent. Aquí rau una part de l'educació. Si no rebem una validació de la nostra tasca, és fàcil que ens sentim sols, ens sentim desil·lusionats, que perdem l'interès per a la feina. S'hauria de tenir molt en compte. Cuidar els mestres és, o hauria de ser, un dels objectius importants de les administracions educatives. Ens hi juguem la qualitat de l'ensenyament al nostre país.
3: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la dèria del mestre Joan Maria Girona. Els resultats de l'informe PISA 2025 han tornat a encendre les alarmes. Espanya obté les pitjors dades des que es fan aquestes proves i Catalunya n'ha quedat fora per l'exclusió del 23,2% de l'alumnat seleccionat. I enmig d'aquesta crisi, el president Salvador Illa ha fet una crida a obrir un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència, diu. I s'ha compromès que el debat inclogui ara sí l'objectiu de destinar-hi el 6% del PIB. Què necessita realment l'escola? En parlem a la tertúlia de savis mestres. Ens acompanyen...
14: Jaume Cela i Uller, mestre, autor de nombrosos llibres de literatura infantil i juvenil i coautor de Educar és donar la paraula. Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya i autor de Prenent a Veus. Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. I Montse Guri, mestra i psicopedagoga. Va ser directora de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell i directora general del Departament d'Educació de la Generalitat. I acabarem amb el bany de realitat amb la Sira Álvarez i el Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
3: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar, aquesta tertúlia de savis mestres, l'exclusió de Catalunya de la comparativa internacional de PISA és un error tècnic, però té conseqüències polítiques i educatives i ja s'han començat a depurar responsabilitats. La conselleria atribueix l'error PISA a una interpretació incorrecta dels criteris d'exempció. Marta, què han dit els resultats PISA 2025?
15: Mira, han estat els pitjors resultats d'Espanya des que es fan aquestes proves, que això és des de l'any 2000. Davallada generalitzada, per exemple, 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i, molta atenció, 23 punts en comprensió lectora. L'OCDE considera que 20 punts equivalen aproximadament a un curs escolar. Per tant, la caiguda en lectura, recordem, de 23 punts, supera aquesta equivalència. La gran alarma, com diem, comprensió lectora, Espanya passa dels 474 a 451 punts. Està per sota de la mitjana de l'OCDE, que és de 463. L'OCDE, que també detecta dificultats, especialment quan els alumnes alumnes han d'afrontar textos llargs. Educació assenyala problemes, sobretot a partir de les 400 paraules. Més enllà d'aquests resultats, és un informe que també constata la falta de recursos. El 72% dels alumnes espanyols perceben manca de personal de suport davant del 39% de mitjana de l'OCDE, i un 44% considera que les deficiències d'infraestructures dificulten la docència. Això són 10 punts més que l'any 2022.
11: Ja ho sentim. Nova patacada, tot sembla indicar, i un error en el cas de Catalunya que queda exclosa. Comencem una ronda ràpida. Jaume Cela, et convenç les explicacions d'aquest error i com valores aquesta nova patacada?
16: Bé, la nova patacada, com a efecte a Espanya, jo no conec els mecanismes que tenen a Espanya, però a mi m'agradaria que es passés les proves PISA al món adult i ens n'adonaríem, per exemple, de les dificultats que hi ha en temes de comprensió lectora. Sabem que ara les revistes pedagògiques recomanen que facis articles curts i que concentris el més important en els primers fragments, perquè després la gent ja no s'ho llegeix. O sigui, si això és les causes d'això, jo se m'escapen, ja hi ha molts experts, ho podran... Però no som fons del món, perquè PISA, hi ha altres mecanismes per saber les coses interessants i bones que passen a l'escola.
11: Agnès?
17: Jo crec que les proves són les mateixes de fa temps, i en canvi anem canviant el sistema, de la metodologia que anem fent servir. Clar, Espanya, com diu el Jaume, no ho coneixem, no? Però jo penso que si anem canviant les metodologies també haurem de veure que es fa amb aquestes proves perquè reflexin la realitat. Si ara hi ha molt tant percent d'infants que no poden ni fer-les perquè davant d'un text molt llarg ja no poden, no? Potser s'haurien de fer d'una altra manera per veure on estan els que no hi arriben i on ja poden arribar els que van més amunt, no? Jo penso que s'ha de replantejar.
11: Sobre l'error, t'han convençut les explicacions que hem tingut fins ara?
18: Bé, no, explicacions no crec que hagin estat molt detallades, no? El que sí que diuen, que eren uns 2.000, em vaig anotar, 2.545 alumnes de 51 escoles, que d'aquí podien quedar exclosos el 5%, i s'ha triplicat. Aleshores, si tu tenies que rebre 100 nens exclosos, n'has rebut 500 i pico, o no s'ha mirat, o no sé entendre què ha passat, no? Només una cosa, jo crec que és veritat que amb les proves es podrien pensar de manera diferent, i que tenim un problema, que nosaltres vam tenir a l'escola la Rosa Casafont i ens va explicar que no es treballa prou l'atenció profunda, i que el cervell d'un nen o un adult, no ho entén més de 50 minuts escoltant, veient o el que sigui, i que per tant cal treballar això.
11: Hi ha qui sospita, Efren, que el que es volia era maquillar una mica els resultats, no? Això et sembla fonamentat?
19: A veure, en principi diré una cosa seriosa i una que no serà tan seriosa. Evidentment el percentatge d'aquest 23% és terrible. No pots excloure. No sé, que tinc jo, doncs, a països com Dinamarca, hi ha l'11,6, a veure, Països Baixos, Canadà és un 6,8, però clar, 23% és molt. Dit això, penso que és un problema de comunicació. I em remet aquell acudit de l'Eugenio, de l'eclipsi. I al final va dir: el sol eclipsarà el coronel en el gimnasio. Correcte? És a dir, és un malentès, és un problema de comunicació, un problema de soroll.
11: Et preocupa aquestes dades que tornen a ser negatives i que hem d'imaginar que, tot i que Catalunya estigui exclosa, tampoc deuen anar les coses tan bé aquí?
19: Coincideixo amb en Jaume, i més enllà de PISA hi ha vida. A partir d'aquí, doncs, tinc molta reticència a les dades estadístiques.
11: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
20: Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
21: Si un equip directiu funciona, no calen els Mossos. L'alumnat ha de sentir l'escola com un espai segur i de confiança. Joan Maria Girona.
11: Doncs anem ara per les vostres dèries. Avui teniu una dèria comuna, Jaume Cela i Montseguri, que és aquesta necessitat d'establir un pacte en el que no s'hagin de canviar les coses tan sovint, com proposa el Jaume Cela en matèria d'educació, o, com diu la Montseguri, necessitem un pacte d'educació perquè tenim el sistema educatiu molt tocat, perquè no és una prioritat de país, no? Per exemple, dius, sisena hora sí, ara no. Autonomia de centres, ara sí, ara no. Projectes singulars, ara sí, ara no. Ordinadors i mòbils, ara sí, ara no, no? Llavors, el pacte hauria d'abordar aquests mals resultats, imaginem. Jaume, per què ara més que mai, o sempre, cal aquest pacte nacional? I sobretot, per què no s'està fent això? Per què no hi ha aquest pacte?
16: Bé, perquè hi ha molts interessos i perquè es parteix sempre dels desitjos més importants que cada col·lectiu legítimament té. I no, les coses, els pactes es construeixen a partir dels elements comuns que tenim i després anem creixent. Però aquí ja s'ha intentat fer aquest pacte. Es va intentar fer a la Conferència Nacional d'Educació, es va intentar fer en el Pacte Nacional per l'Educació, es va intentar fer amb la LEC, i cap d'aquestes coses ha donat un suficient grau d'acord perquè puguin durar les coses un temps. Recordem ara, amb aquesta última vaga que hem passat, que vull dir, la unitat sindical es va trencar al cap de 4 dies. I la conselleria té una greu responsabilitat en el que està passant, sobretot en el que ha passat, però els sindicats també la tenen i s'ho han de fer mirar, perquè els han passat per sobre les assemblees locals. I jo crec que es necessita fer aquesta reflexió profunda d'estar un temps aturats, parlant i mirant què és el que fem, què és el que pensem que hem de fer i quins mínims són els que hem d'acordar per tirar endavant.
11: Quins haurien de ser aquests mínims que hauria d'incloure aquest pacte?
18: Els pactes que ha dit el Jaume són pactes que recollien tants de punts. Jo me'n recordo d'assistir a un d'aquests que signava i tothom va signar pel punt que ell havia escrit, però no pel conjunt, no? I per tant s'ha de fer l'esforç de treballar en equip, no individualment les sigles del partit o les sigles del sindicat, i aquí tothom hi té responsabilitat i tots els anteriors governs també. Per tant, el no ser una prioritat de país, si tornem ens hem de posar a davant nostre que això és una urgència que s'ha de fer sí o sí, però no pot ser de molts punts. Jo vinc de l'Oriol Martorell i està més que demostrat que posar a dins del currículum de manera estructural els ensenyaments artístics milloren els resultats educatius, la cohesió social i el desequilibri entre les desigualtats que tenim. I això està comprovat des de neurocientífics, neuropsicòlegs i altres països com Portugal, que es va posar les piles i va fer no una gran posta en marxa, sinó petita escala, per veure com funcionava. I a tercer, quart i cinquè de primària deixen 2 hores optatives per poder fer, doncs, ensenyaments artístics o ciències o llengua. Doncs no cal inventar res, que és el que deia l'altre dia, que tot està pensat i que, per tant, ens hem de posar les piles perquè no només de manera estructural hi hagin els ensenyaments artístics dins del currículum, sinó que la preocupació que hi ha a la majoria d'escoles és com atendre aquesta diversitat. I a vegades no és la formació d'un docent, sinó d'altres perfils professionals. I crec que això és una de les altres coses. Em vaig llegir l'altre dia l'últim informe d'aquest diari anual d'educació que hi ha. Diu, s'ha d'invertir en seny i s'han de... si no hi ha igualtat, no hi ha equitat. I això és molt de veritat. Hem posat molts recursos al sistema que s'han fos, i avui tornem a estar tots crispats. Per què? Perquè no analitzem realment què és el que cal per millorar.
11: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
20: Jo vull una escola que m'estimi.

0: entenc que la base de tot plegat és la confiança. La confiança que tu has de tenir amb els mestres. Per mi és el pal de paller, no? Si no confies, has de controlar. I el control va en detriment del creixement, de l'evolució, de qualsevol projecte humà.
1: I com es construeix aquesta confiança entre l'alumne i el docent?
0: Això Aristòtel ja en parlava, mare de Déu. És dir, pensa que primer t'has de posar d'acord a l'objectiu, a la missió, a el propòsit. Quan t'hi has posat d'acord, això costa, eh? Això costa molt, els polítics ho sabeu. Després has de deixar llibertat a la gent que actuï tant com vulgui. I en totes les coses que facis hi has de posar confiança. I això sol funcionar, perquè el control, evidentment, talla creativitat i no et permet evolucionar, i menys com a docent, i menys com a alumne.
1: Tu parles del famós efecte Pigmalió, no? El confiar en l'altre i com l'altre respon.
0: Però al revés. És a dir, ara, abans ho dèiem en Jaume, estem enfadats, perquè el que fa la gent és fer profecies que s'autocompleixen. I sents uns disbarats. Hi ha un soroll. La gent parla de casos individuals. Home, no. Parlem, en tot cas, del conjunt, parlem d'evidències, parlem de recerca... Però no, ara comencem a creure sense fonaments. Treballem en les accions. Repetim molt. No contrastem amb la recerca. I, finalment, valides una creença inicial que és falsa. Això és molt trist. Permeteu-me una... Com que és un tema que és bastant recent. Hi ha hagut un partit polític que es diu Alternativa für Deutschland, Alemanya. I aquests parlen clar, eh? no estan d'embuts. Diuen, escolta, això de l'educació inclusiva és un projecte ideològic que perjudica a tothom. Forrem les classes separades, fotem l'esforç del sistema general, i bé, això tot sabem on porta. Ho dic perquè tothom parla de l'escola inclusiva, però amb pocs fonaments. Llavors, clar, aquests parlen clar.
1: De fet, sobre l'escola inclusiva, que jo t'ho volia treure després, la consellera i també el president Illa han, d'alguna manera, anunciat que volen reobrir aquest debat sobre el decret de l'escola inclusiva, no? Que aviat farà 10 anys. No plantegen derogar-ho, però sí revisar el model. No?
0: Molt bé. Jo li diria a la consellera, revisem també el model del CEDAW de la dona, de l'any 81, d'aquests drets que heu aconseguit, que us ha costat tant i us està costant tant. Revisem el, no sé, per exemple, els drets dels infants de l'any 91 també. És a dir, el dret a l'educació inclusiva és un dret de l'alumne. Per tant, a veure, què vols revisar? Els alemanys ho tenen molt clar, el que hem fet, eh? És a dir, volem tornar a un sistema de desigualtats, a un sistema on realment l'equitat i el que seria, doncs, aquest món que tots desitgem de justícia, ens el volem carregar, això comença a l'escola. Si a l'escola comences a inventar-te pel·lícules i parlar de casos que no han reeixit només, no anem bé, no anem bé.
1: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
2: Pare, no vull fer els deures.
3: No s'han de pensar les polítiques educatives de l'escola pública a curt termini, sinó a 15 anys, des de la planificació i el compromís. David Vilalta.
1: Doncs seguim amb les dèries avui dels membres d'aquesta tertúlia de savis mestres. L'Agnès Vallvé diu que la seva dèria va en direcció a que els mestres, pares i avis som un model, no? I que aprenen més pel que veuen que pel que fem, no? I pel que diem. És allò de l'efecte de les neurones mirall, no?
4: Sí, sí, això és ben cert, i quan ets mestre ho notes, no? Quan tu estàs molt contenta i tot et sembla molt fàcil, doncs tot flueix, no? I si el dia que tens un dia torçat, doncs també tot es va torçant, perquè els hi vas encomanant també aquesta mirada, no? Jo penso que moltes vegades els mestres, ja sabem la teoria així, però a vegades ens deixem portar per les emocions, no? El que ens mou, que l'emoció és el que et mou, doncs és l'emoció, i a vegades és la por, doncs el descontrol, a no arribar a temps, a no arribar a tots els alumnes, llavors aquesta por que tenim de no fer-ho prou bé, de tot el que et preocupa, et fa fer coses que després dius, ostres, ho podia haver fet diferent, no? I realment quan tu estàs motivat i estàs compromès amb la vida, ells et segueixen molt més. O sigui, els infants es motiven molt més, tenen ganes d'aprendre, es fa un vincle més fort, i crec que és la base. O sigui, aquest model l'hem de tenir molt en compte.
1: I després de tants anys formar docents emocionalment, tu creus que hi ha molta distància entre el que diuen, el que fan, el que pensen, el que senten els docents, i que aquí hi ha una mica de dissonància?
4: Bé, només del que voldríem, perquè és

0: Això, perquè a vegades en el dia a dia se'ns escapen coses, no? A vegades veus mestres doncs, parlant malament d'algun infant i hi ha infants allà a prop, no? O jo què sé, a vegades dir davant d'un nen és que és impossible, jo no puc amb aquest nen, no? Coses així que dius, ostres, és que això marca moltíssim. I o sigui, no és que sigui general, però sí que de tant en tant dius, ostres, això, hem de vigilar amb el que fem, no?
1: I els mestres són un model d'allò que la societat col·loca sobre els mestres? T'ho dic en el sentit que, per exemple, hi ha països com Finlàndia, que conec una mica, que es dedica, és a dir, es tria molt bé, és molt exigent amb la carrera de mestre i realment arribar a ser mestre és un recorregut llarg, molt elaborat, no? I en tot cas aquí sí, estaríem fallant una mica en aquesta tenir cura de la formació docent.
0: Sí, jo crec que seria la base, perquè ara qualsevol persona pot ser mestre si aprova els exàmens de la carrera, no? I jo, per exemple, quan vaig estudiar tenia un company que no estava bé a nivell psicològic i va aprovar, i nosaltres parlàvem amb els mestres i dèiem, és que no pot anar a una escola i estar sol amb 25 nens, i va aprovar i va ser mestre, no? I llavors això a mi em preocupa molt, perquè quan surts de la carrera, moltes hores te les passes sol amb els infants i pots marcar molt en positiu, però també en negatiu. Llavors, jo crec que la selecció dels mestres, igual que fan selecció amb els bombers, que fan psicotècnics i coses, doncs amb magisteri, bueno, amb el grau, s'hauria de poder fer també, no?
1: Avui a l'Ofici Educar, la tertúlia de savis mestres.
2: Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
3: Una escola coeducativa implica posar l'infant i la vida al centre, que vol dir replantejar les classes, les dinàmiques, els currículums i afavorir relacions més horitzontals. Adelina Escandell.
1: Doncs, si us sembla, fem ja la tertúlia comuna. Començarem per una polèmica que hi va haver fa anys, per una idea de corregir amb un examen amb un boli vermell. Marta Sánchez.
4: Mira, em parla el llibre Un incís, Educació i llenguatge. És un llibre de l'Oriol González, ell és professor i filòleg, i diu el següent. La qüestió no és el color amb què es marquen les correccions, sinó marcar-les, explicitar l'error, el fracàs, la confusió, la imperfecció. Això molesta, frustra, bloqueja els nois i noies, però es tracta d'un malentès perillós en la criança respectuosa, perquè sense límits no podem ser lliures, i perillosa perquè genera tirans i no els ha preparat per assumir ni per aprofitar els errors o els fracassos. El perill de rebutjar, fins i tot d'intentar amagar l'error, és que, en el fons, renunciem al coneixement.
1: A veure, penseu que hem confós una mica respectar l'alumne amb evitar-li l'error, l'esforç o la frustració, Jaume?
5: Bueno, en alguns casos sí, però el que és segur és que quan es corregeix, que ho facis en verd o en vermell, és igual, tu remarques un error, converses amb l'alumne i mires de que ho faci millor. No, el problema està en tornar un text ple de marques vermelles amb el nen sense comentar-li res. O comentar-li, com van explicar en una escola, que deia, bueno, ara això el que pots fer és que t'ho expliqui un tutorial d'aquesta intel·ligència artificial. I quan l'en va dir, bueno, però això m'ho explicaràs, el mestre va contestar això. No tinc temps. O vaig pensar, bueno, doncs jo, si fos la consellera, aquest mestre l'apartaria i posaria un robot d'intel·ligència d'aquests artificial, que segur que surt molt més barat. El problema no és si marquem o no marquem això. El problema està que és veritat que vivim sota un pes del que allò que és políticament correcte. Hi ha moments que has de parlar amb una certa claretat dels problemes que puguin tenir les criatures en el moment dels aprenentatges.
1: Teniu la impressió, perquè a vegades darrerament corre la idea que s'ha baixat el rigor, s'ha baixat el nivell del que s'exigeix a l'alumnat, no? En detriment d'això, no? De deixar-los passar curs, de ser més flexibles, i que la culpa la tenen tot això, allò, diuen algunes propostes més innovadores, tot això. Quina impressió teniu sobre tot això? S'ha baixat aquest nivell, no? En nom d'aquí, de què?
0: Jo crec que estem en perill, diguéssim, perquè és veritat que aquestes propostes innovadores a vegades es porten molt a l'extrem d'això de que tot està bé. I llavors els infants s'acostumen a que fan qualsevol cosa i ja està bé. I no cal que m'esforci més perquè com que em diuen que sempre està bé, no? Llavors és trobar l'equilibri de dir, no, és que l'objectiu... O sigui, compartir amb els infants l'objectiu que estem treballant, no? Volem que tu aprenguis a escriure bé, no? Jo trobava un infant que deia, bueno, és igual si ho faig malament perquè tu ja ho corregiràs, com si l'objectiu és que al final quedés bé però que jo ho corregeixi, no? Llavors és entendre que si jo et corregeixo és perquè tu aprenguis i puguis fer-ho millor un altre dia, no? I amb això que deu de les correccions d'abans, no? De, que eren així en vermell, o sigui, és, el color sí que és veritat que potser no és el més important, però sí que el traç, per exemple, el fet de ratllar tot un treball que ha fet amb esforç, ratllar-li pot suposar una frustració molt gran, en canvi tu pots marcar-li amb respecte i que ell ho pugui corregir, i que l'objectiu és això, que aprengui dels errors i que es vagi motivant a fer-ho cada vegada millor.
1: Jaume, volies parlar?
5: No, només dir que nosaltres els mestres no corregim. Els mestres indiquem on hi ha un error. Corregir ho ha de fer el subjecte. Exacte. Ho ha fet, no podem Exacte. Corregir. I després, perquè jo crec que hi ha un error de base, a vegades a mi m'han preguntat, llocs, tu què vols, que el nen aprengui o que sigui feliç? Clar, jo davant d'això em quedo una mica parat. Jo vull que el nen sigui feliç perquè aprengui.
1: Això us farem un test al final del programa i aclarirem de què serveix, de què coi, permeteu-me que digui així, serveix l'escola, eh? Ja ho analitzarem, això. Més coses. Llavors, l'aprenentatge memorístic val, no val, serveix, i esteu a favor, en contra, depèn?
6: Jo crec que sí que val. Però tot depèn en com ho fas, no? Ell ha dit, no corregim, sinó que ajudem a que el propi alumne trobi l'error. Però és important que a l'escola hi hagin uns límits, la societat ha de tenir límits, l'escola sol ser un reflex de la societat i els límits s'han desdibuixat, la cultura de l'esforç per mi és important i educa, i igual que saber aprendre que t'has d'equivocar, que tu pots descobrir on tens l'error i tornar-ho a fer. Tot això no és pedagogia antiga ni res, és que són bàsics que diríem, no?, que s'han de mantenir i no es poden perdre, i sempre acompanyant, no jutjant, però sí acompanyant i dir fins aquí sí, fins aquí no, t'has d'esforçar, veure com pots corregir això.
1: Més coses que diu el professor Oriol González, diu que poques vegades el docent fa autocrítica. Falta autocrítica quan els resultats no van bé, Efren?
7: Jo volia primer comentar que per mi l'error justament és aquest accés al coneixement. T'has d'equivocar constantment. A veure, si no t'equivoques no evoluciones, no aprens. I aquest error no és que l'hagis de corregir, sinó que l'has de parlar, l'has d'intentar consensuar, no? Vas dir la pregunta que era, si els mestres...
1: Sí, si hi ha poca autocrítica quan els resultats no surten bé. Ell diu que el docent no mira què és el que ell ha fet malament, no? Si no mira l'altre, no ho està fent bé i...
7: Hi ha mestres que sí i mestres que no. Mestres que són molt autoexigents i mestres que són més uoc, que diuen ara.
1: També l'Oriol González diu, parla dels perills que l'escola vagi a remolc de l'actualitat, perquè diu que llavors l'escola perd l'essència. Què en penseu d'això? Perquè és veritat que l'escola ho va absorbint tot, eh? Ara hem de fer educació emocional, ara hem de fer la I, ara hem de fer... Llavors, l'escola ha d'anar a remolc, si no...
5: L'escola ha de fer el que li toca fer en el temps que li toca viure. Vull dir, si anar remolc o no, doncs no t'ho sabria contestar. El que sí és que l'escola ha de mantenir una constant conversa amb la tradició, que la innovació no és altra cosa que la conversa que faig amb la tradició. I veure, de dir, preguntar-me, és tradició els mètodes Freinet d'ensenyament natural? Això és tradició, igual que és tradició Picasso, el que vulguis, és tradició en el món pedagògic, això, però aleshores, què vol dir aquesta tradició en el món actual? I això és la innovació, és la conversa que jo faig amb l'actualitat, de l'actualitat amb la tradició. Pensar que cada vegada ho hem d'inventar-ho tot, això és un error que, a més, l'hem tingut, no diré amb quins moviments, però recentment al nostre país.
1: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
8: No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
1: Avui en aquesta tertúlia s'ha vist mestre repassant l'actualitat educativa. En parlàvem abans de l'escola inclusiva. El professor Oriol González també en parla. Marta, què diu?
4: Sí, diu això. L'educació suposadament inclusiva acaba fent passar tot l'alumnat pel mateix raser, generalment baix, molt baix, per garantir que tothom està inclòs en un pretès èxit educatiu que es basa en uns resultats finals més que no pas en l'adquisició real de coneixements. I afegeix, qüestionar o rebutjar l'educació inclusiva no implica qüestionar o rebutjar la diversitat. Sota el paraigua de l'educació inclusiva pretén fer passar tothom pel mateix sedàs i per no excloure ningú posem la vara de mesura ben avall perquè tothom la pugui superar.
1: Efraín Carbonell.
7: No bé, des del respecte amb aquest senyor, doncs sembla que no ha entès què vol dir educar. Això, per començar.
1: Clar, la pregunta que ella es fa és una mica com podem ser inclusius sense rebaixar les expectatives,
7: correcte,
1: no?
7: És dir, l'educació inclusiva, l'educació a l'escola, té una metodologia de treball. Llavors, t'explica com fer-ho, justament, perquè cadascú pugui desenvolupar el seu màxim potencial. Tornem al que deia abans. Aquest soroll ha fet... No, la culpa és de la inclusiva. Hi ha gent que ha arribat a dir la inclusiva és el somni eròtic dels boc. No és disbarat, impressionants. Hi ha mètode, el més important és el DUA, que és intentar fer un disseny universal de l'aprenentatge per a cadascú.
1: Però llavors...
7: Personalitzar, que hi hagi dos mestres a l'aula, hi ha uns mètodes de treball.
1: Llavors, digueu-me, què creieu que ha fallat? És a dir, ha fallat el decret, el seu desplegament, la manca de recursos... Què és el que caldria revisar perquè alguna cosa no està funcionant? Perquè les queixes hi són.
5: Home, hi ha un sector de la societat i de professorat que no creu en el model inclusiu. No hi creu. Creu que l'escola ha de ser segregadora i ha de mantenir, doncs... les coses separades. Abans l'Efraín parlava del model aquest d'alemany, no?
7: Vull dir, alternativa fins Deutschland, sí, que diuen.
5: Ja està. Aquest era l'avantatge de que no s'amaguen res.
7: Parlen clar.
5: Són clars. Sí. Hi ha gent que creu això, hi ha gent que pensem una altra cosa, però vull dir, partir, mantenir una escola inclusiva no és que tots facin el mateix, és partir de quines necessitats d'aprenentatge té cada nen per anar-lo estirant cap al màxim de coneixement. Aquella famosa imatge del bastó, de dir hi ha un bastó i tots hi han d'arribar, si aquest bastó en lloc de posar-lo així horitzontal, sí, horitzontal al terra, el posem inclinat, és un bon dibuix del que cada nen arriba a desenvolupar al màxim les seves capacitats.
1: Insisteixo.
5: Ara, perquè això es necessita, primer, que els mestres s'ho creguin i que la societat s'ho cregui, i segon, necessita molts recursos. Recursos específics, que no cal que siguin iguals per totes les escoles. Hi ha escoles que necessiten una aula amb quatre mestres. Hi ha escoles que potser amb dos passaran. Però necessiten recursos, i això és el que no es té.
1: Recordo la temporada passada que van dir amb els recursos que hi ha ara, això no es pot fer.
6: Exacte.
1: Concordeu?
6: Sí. Sí. Però una mica tot això que estem dient, vaig llegir aquest llibre que ha fet l'Enric Prats, que diu que hem perdut l'horitzó, no? I el fet de que l'educació no sigui una prioritat, no?, ha fet que les polítiques educatives vagin endavant i enrere. Quan es va fer el tema de la inclusió, calia fer formació i calia posar els recursos adients. I es va fer un decret sense tenir en compte, com diu ell, que hi havia un gruix de gent que no hi estava d'acord. Per què? Perquè no es veia preparada per donar resposta a aquests nens i aquestes nenes. Si tu poses formes, poses les eines, ho expliques bé i ho fas convençut, les coses anirien diferents.
1: Avui sentim la tertúlia de Savis Mestres.
8: No m'agraden les etiquetes.
1: I precisament sobre l'Enric Prats i aquest llibre, l'educació sense horitzons, sobre l'objectiu de l'escola i l'educació. Marta, què farem? Els proposem un joc.
4: Va, un joc amb les opcions que ell dona i a veure què penseu vosaltres per què serveix l'escola. Opció A, per transmetre coneixements. Opció B, per fer individus conscients i ciutadans competents. La C, preparar per al futur i el mercat laboral, el famós ascensor social. Opció D, per ajudar a descobrir vocacions. La E, per oferir oportunitats a tothom, compensar desigualtats. Opció F, per contribuir a l'emancipació, a la felicitat i a la llibertat dels individus. La G, per despertar el gust per aprendre, en la línia d'aquella pel·lícula, El Club de los Poetas Muertos. La H, per millorar la societat. I finalment, l'opció I, per altres raons que no hem dit, o la J, per tot el que hem dit.
1: Qui comença? Mullant-se. Volem que us mulleu.
5: Però n'hem de dir una.
1: Sí, home, per quina apostes? O totes, o què? Qui comença?
5: No, jo no tinc cap problema per començar. Jo ja he dit abans que l'escola és una institució que s'ha creat perquè els nens i nenes facin uns determinats aprenentatges. Podem discutir molt sobre quins aprenentatges han de fer, eh? I aquí ja comencem a tenir un debat fort sobre el currículum, que no s'ha plantejat mai socialment el que vol dir un debat sobre el currículum. Però, bueno, acordem que s'han d'aprendre aquestes coses perquè un nen o una nena, per ser un ciutadà lliure i responsable en una, i dic lliure i responsable les dues coses, en una societat com la que vivim, doncs és a l'escola com hi col·laborem. I per fer tot això, hem d'atendre el terreny emocional i personal. Vull
1: dir, i el mercat laboral? És a dir, també preparem aquests joves pel futur i pel mercat laboral o no hi té res
0: és
1: a veure?
0: El futur d'aquests joves no sabem com serà. Llavors, per això els has de preparar d'una manera molt flexible, que sàpiguen adaptar moltes aspectes perquè es puguin adaptar al que vindrà, perquè ningú sap com seran les seves feines al futur.
6: Ell aquí diu, ens demanava que no escollíssim una, és molt difícil, no? Jo potser entraria, si em diguessis, va, n'has d'escollir,
1: no? Sí, mulla't.
6: Doncs va, n'escolliria dos. I per mi el primer és compensar les desigualtats. Si tu no compenses les desigualtats, no hi haurà qualitat ni mercat laboral per aquests nens, sigui com sigui, molts interrogants. Perquè les desigualtats són molt grans. Diuen que, no, si no m'equivoco, 4 de cada 10 nens estan en risc d'exclusió social. Per tant, vol dir que no tenen ni un àpat a casa seva. Doncs no ens estranyin segons quins resultats, no ens estranyin segons quines coses, no? I l'altre, doncs, és despertar el gust per aprendre. Si n'hagués de triar alguna cosa, però el de les desigualtats, aquest informe anual d'educació ho recull com un repte perquè cada vegada s'han fet més estructurals i fins i tot van en increment.
1: Efraín.
7: Sí, coincideixo plenament amb el que diu la Montse. Com tu tens gairebé un 40% d'alumnes en situacions, doncs, de greu desavantatge social, home, aquest tema és important a l'escola. Però llavors penso que va molt en funció de cada alumne. Es tracta de personalitzar. Ahir estàvem, bueno, allò al Palau Robert amb aquesta exposició amb en Jari Roca, que ens va explicar. En Jari és optimista. Què vols dir? Ets optimista, això de l'EIA? I, bueno, clar, només des del Paleolític. Han passat només 20 o 30 anys. Espera't. És optimista a dins d'aquesta mena. Per tant, l'escola, el que ha de fer, el que ha de construir, ho farem cada dia, perquè el tema no és fàcil. Des de l'optimisme, això sí, és important.
1: Teniu la impressió que aquestes preguntes que ens estem fent de per què serveix l'escola és un exercici que hauríem de fer? Perquè aquí cadascú dispara cap a una banda diferent. Allò que és essencial en el món actual, en el món present, de què ha de servir l'escola? Això creieu que, amb allò que ens dèieu al començar del pacte nacional, la cosa hauria de partir d'aquí?
5: Bueno, és una pregunta important i és una pregunta que no és nova. Jo crec que cada X temps aquesta pregunta i tots ens la fem. Jo m'he preguntat moltes vegades per què de dimoni serveix això que estic fent a classe. Per què de dimoni serveix?
0: Jo quan em faig aquesta pregunta sempre dic qualsevol d'aquestes opcions que heu donat és bona, no? Però si jo dic i per què volem transmetre coneixements i per què volem fer individus conscients i per què el per què de darrere de tot és perquè siguin persones felices i els hem de donar eines per ser feliços ara i en el futur. I un nen que no és feliç no aprèn. O sigui, quan un nen no està bé, a vegades no aprèn i penses, ostres, que per què li costa? Pues a lo millor està en aquesta situació d'exclusió social, a lo millor està rebutjat el grup i no està inclòs. O sigui, hi ha molts factors i la felicitat jo crec que és la base. O sigui, si volem que siguin feliços és perquè puguin fer totes aquestes coses que surten al llibre.
1: Jaume, t'he vist que
5: disparaves. No, estic totalment d'acord, però a vegades s'ha invertit això i la gent amb tota la innocència ha dit no, jo m'és igual que aprengui, no, el qüestió és que siguin feliços. Perquè si el que volem és això, escolta, hi ha els sistemes que per fer feliços que són molt més barats. I després, el posar l'accent amb els referents socials que tenim importants. Per exemple, l'escola no serà mai tan important com el futbol, perquè el futbol dedica uns espais enormes, públics, per parlar del futbol. Hi ha programes per després dels partits, analitzar el que ha fet cada jugador, el que diuen, a vegades no diuen absolutament res, però tenen els moments. Per què no s'analitzen socialment? Jo penso, per què no es poden posar les càmeres davant d'una aula perquè la gent vegi la complexitat que té un mestre a l'aula. Perquè anem de fer...
1: Això s'ha fet de vegades, eh?
5: Sí, però molt poques. No, jo hi he participat, amb coses d'aquestes, però molt poques. Vull dir, cada setmana tenim la paparra del futbol i ara el de dones.
1: Ja veig que ets poc futbolero.
5: Jo pensava que amb el de dones milloraria la cosa, però no, empitjorat. S'ha doblat la paparrada.
6: Jo crec que el fet que ens plantegem per què serveix l'escola ja és greu, perquè ningú es qüestiona per què serveix un metge, no? Tu, clar, tu vas al metge perquè no et trobes bé i ell t'indicarà, no? Per tant, quan hem entrat en crisi de fa molts anys de per què serveix l'escola, és perquè no l'hem posat en el lloc que toca en la societat, una mica amb el xoc que tu dius, i com que estem en crisi, no? L'hem anat de fent petita.
1: Per acabar, una cosa són els resultats educatius, PISA, les notes, els nivells, i una altra cosa és el que acaba passant en la vida dels alumnes que n'heu tingut, no? A l'edat adulta, vosaltres què heu observat? Us heu emportat sorpreses? Quan us els trobeu, imagino que us expliquen com els ha anat la vida, no? Què us heu trobat?
5: Jo tinc la sort de trobar-me amb molts exalumnes. Amb alguns l'encert inicial és pràcticament total, si ja de ben petits veies que... I amb altres tens enormes, grans sorpreses, i normalment que milloren la imatge que tu tenies.
1: Perquè, és a dir, el fet que hagin tret bones notes...
9: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb Quina urgència teniu? Amb la pedagoga Anna Ramis i la psicòloga Sílvia Palou. Us deixem en Pau Vallvé com troncs baixant pel riu. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llauradó i fins la setmana vinent.
10: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies a Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, per primera vegada vam entrevistar una intel·ligència artificial, concretament mossèn Samsó, mort l'any 1936 i que ara ha reviscut a través de l'ordinador de Neil Harbison. El seu creador ens va confessar que no s'atreveix a desconnectar aquesta intel·ligència artificial i vam aprofitar-ho tot plegat per reflexionar amb ell sobre tots aquests avenços tecnològics i, en definitiva, el futur que ens depararà.
3: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
1: Vostè és una persona real?
3: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
4: Pot ser que el futur als cementiris siguin interactius, que les làpides, en comptes de posar el nom i la foto, hi hagi aquesta situació que tu puguis interactuar amb la gent del cementiri i poder conèixer gent, i que el cementiri sigui un lloc de converses amb persones que han existit i que han decidit en el seu testament, que un cop mortes volen seguir vives a través d'aquests tipus d'intel·ligència.
2: I amb l'Empar Moliner, més cartes a l'Empar que acaben derivant en temes tan diversos com aquest.
5: Imaginem que un home té una carn d'olla tan esponerosa que la mostra, és a dir, igual que nosaltres ensenyem de vegades l'escot. Per què ensenyem un tros de pit? No se sap. Per què ensenyem la part de dalt i no la del mig? Tampoc se sap. És a dir, per què preservem més el mugró que la resta que envolta el mugró? No s'entén. Però és igual. Nosaltres ensenyem una part. I que ells podien tenir un balconet, també, fer com nosaltres, o una transparència, i així s'ensenyaria una mica, si volguessin.
6: O si ho atribueixes a la ventilació, creus que és...
5: A la ventilació i a la, ufanositat de la carn d'olla. No es pot contenir. Perquè si es conté, si tu tanques les cames, plom, tira cap amunt. És com aquells senyors que són a la Rambla fent figures amb globus. Si ho veieu, quan constrenyeixen el globus, plop, surt una boleta per dalt.
2: I a l'estudi de Catalunya Ràdio es va fer de nit i va passar per l'eclipsi del Suplement l'exjugador del Barça, Gerard López. Vam reviure amb ell tot el seu passat com a culer i, sobretot, les nits que va compartir amb estrelles com Ronaldinho.
1: Al cap d'uns anys, quan tornes al Barça i et fitxen perquè has fet grans temporades i es gasten una pasta, tu et trobes amb Ronaldinho compartint vestidor.
7: També, sí, sí.
1: Has tingut el millor de cada casa. Se t'ha encomanat, també, la vida nocturna dels brasilers?
7: Quan un és jove, al final sempre acaba un dia o altre fent el... És veritat que en aquella època ara ha canviat molt el futbol i ha canviat molt jo crec que el que es viu en vestidor. Avui en dia, que entre els telèfons mòbils, et puguin tirar una foto, les xarxes socials, jo crec que avui en dia...
1: Tu no pots sortir sense que tothom ho sàpiga.
7: I en aquella època hi havia molta més sensació de muntar grup en base a fer un sopar d'equip, a fer una sortida, i ho fèiem tots.
1: Estàveu menys vigilats.
7: Està clar. No, i per un grup, a vegades ho fomentava l'entrenador, a vegades anaves a sopar i el mateix entrenador deia anem tots junts a tal lloc i anem a prendre alguna cosa, i això es feia. I era un tema normal, que ho fessis més o menys, però està clar, estem parlant de Romario, que ho feia cada dia, o d'un Ronaldinho que se li va... Que es va passar, diguéssim. Sí.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
2: Als cinemes arriba Coyote versus Acme.
8: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
9: It's not your fault. There's probably someone to blame.
10: Name of the case is Coyote versus Acme.
6: Els Looney Tunes tornen a la càrrega amb aquest drama legal que es fixa en el Coyote, que acaba denunciant l'empresa Acme perquè els productes que ha fet servir per atrapar el correcamins han sortit defectuosos.
2: Per ser una pel·lícula que ha portat cua, eh?
6: Sí, perquè originalment no s'havia d'estrenar. Warner Bros., que va produir i havia de distribuir la pel·lícula, va anunciar que estava acabada, però que no l'estrenaria perquè preferia reclamar, atenció Marina, una pèrdua fiscal de 30 milions de dòlars, cosa que va causar molta controvèrsia i finalment s'ha venut a Ketchup Entertainment, que és qui l'estrenava.
2: Doncs es podrà veure i també es podran veure novetats a les plataformes.
11: Hem tocat sostre, Albert. És que el puny s'ha convertit en una bèstia.
12: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
2: Perquè, efectivament, el 3CAT demà s'estrena Gènesi.
6: La sèrie explora la carrera de Ferran Adrià des de l'inici fins al final del bulli, la revolució gastronòmica que va suposar la seva cuina, la seva obsessió per millorar i l'esclat de talent existent de cuiners i cuineres de Catalunya.
2: Què tal, Marta? Qui agradarà?
6: Doncs els que us poseu deliciosament nerviosos amb The Bear, us pregunteu quin gust té una esferificació, i els que alguna vegada heu imitat Ferran Adrià per fer riure els vostres amics amb un ben tirat, vale o no?
2: I si preferiu anar al teatre... Doncs a la sala Flyher torna Passaran coses fantàstiques.
6: És la comèdia pels amants del true crime i els podcasts de misteris, escrita i dirigida per Jordi Casado i Sílvia Navarro. El text és la història de l'Artur, un podcaster de true crime que du setmanes obsessionat amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és l'Enric, un suposat nebot, i no descansarà fins que ho pugui demostrar.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
6: Per la crítica àcida a la nostra fascinació per la crònica negra, però també perquè, com el títol promet, l'obra trenca amb els esquemes dels espectadors per sorprendre'ls com menys s'ho esperen. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
2: Música. Tinc una bèstia.

0: Perquè si preferiu anar de concert, avui Quimi Portet serà al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Després de tancar la gira de retrobament amb El Último de la Fila, Portet inaugurarà el Mercat de la Música Viva amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
0: Amb la bèstia de Quimi Portet arribem en aquest cas a les 7 del matí. Ara tornem al suplement. Les lletres i el...

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i a Berlín es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia Ramon Espadaler assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui seran així.
3: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Roger Arnau, bon dia.
4: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions, líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Real Madrid en 4-5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
4: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, llum verd al crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genové, bon dia.
5: Bon dia, doncs darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus a molts indrets. Per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda, a la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies,

0: Dies, no esperem canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica. Les màximes, especialment les matinades, mantindran agradables. Així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui, el suplement...
2: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la penya i el Barça que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Joan Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
3: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor.
2: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Franzino, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
4: L'informatiu del suplement.
2: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
5: Sí, els socialistes catalans preparant una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament, liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
6: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
5: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
2: La crisi Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
5: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
7: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
5: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
2: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, Homrani, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
10: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
9: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon McGorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
11: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
9: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades, una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzana, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
12: No, són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor. Així que ha anat molt bé.
2: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
5: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlp, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
2: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlp arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder als conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
14: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tot els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
13: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
2: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
17: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figurava en una llista d'extremistes i no era veritat.
15: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre a hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
2: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
5: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
18: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
5: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
2: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació, i no els sanciona perquè ja no són militants.
5: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
2: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
5: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.
19: Hi ha una comunicació americana, una comunicació aussi du gouvernement.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
5: Per la seva banda, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
2: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estadounidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
21: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al bar de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
22: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
21: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
2: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
5: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'AENA per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
2: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i sumar esforços també amb altres comunitats autònomes.
5: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3Cat Info.
0: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
5: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge a Llampec d'Andic fill, a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
5: Ara aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar a comprar un mòbil nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de mòbil 4 vegades des del 2021, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni apuntal a la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També està interessat el que hagi de dir la jutgessa sobre... També serà interessant, volem dir, el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwald i les seves tècniques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president també de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, va més enllà i en aquest programa es referia ahir a Lundeberg com a guru que buscava controlar pare i fill.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
2: La conversa amb Miguel Perlado, també amb la Maica Navarro i l'advocat penalista Carles Mongret, la podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. Maria Costa.
3: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint, la televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
23: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
3: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
2: I ara música. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
5: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
24: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
5: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
2: Aquesta és Bayou, que ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana el Marc Ruiz.
4: El gallec Bayou, que va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal.

0: directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
2: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
3: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical, i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
2: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial, el Marc Garriga.
5: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic, com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Cannes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta a la Concha d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donostia Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona, i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a La Esposa Perfecta, que ha presentat aquí també.
6: I'm always looking to do new things.
7: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
5: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
8: L'informatiu del suplement.
9: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
8: L'informatiu del suplement.
11: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
2: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb 3 gols de Rafinha.
11: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol.
2: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
11: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha.
12: Hat-trick
11: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
2: Roger Arnau, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria 7-7 i arriba a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part, igualant el gol inicial de Fofanà, i a la segona, amb domini absolut ja del Barça, amb 2 gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el lloa.
14: We know the quality of Rafinha and,
15: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels
14: entrenadors.
13: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
16: Sí, sería nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más, y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
13: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de...

0: de compromissaris, els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs. Llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de la Fiña, de Rafinha, fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar fins al 31 i al 30, respectivament.
1: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espar.
0: Ahir va jugar el Barça i avui a 4:45 de la tarda serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
2: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
0: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2, van atacar Carles Pérez, bat tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
3: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip.
0: Avui a les 2 del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, dos resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor, perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny. En aquest cas, s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3. Cat. Mentrestant, en bàsquet, la 6a Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
4: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat, ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
0: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola del Vallès, la jugaran Catalunya i Portugal tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença el Mundial de Ciclisme, es disputa a Montreal, comença amb les proves de contrarrellotge i participen les dues catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi.
5: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
6: Joan Anton Català, bon dia.
7: Bon dia, Roger.
8: 3, 2, 1, seganya.
6: Com estàs, Joan Anton?
7: Molt bé, Roger, molt bé.
6: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel amb el Joan Anton Català. Parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble, la NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
7: Doncs mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. Això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir, quin nom li posarem en aquest telescopi? I afortunadament l'han batejat en honor d'aquesta gran astrònoma.
6: Quin objectiu té aquest nou telescopi espacial que ara porta el nom de Nancy Grace Roman i que acaba d'enlairar la NASA?
7: Mira, va estudiar el que anomenem l'univers fosc. Un podrit, no? És que l'univers és sempre fosc. No, no, però amb l'univers fosc el que volem dir és que va a estudiar els dos components més enigmàtics i misteriosos que té l'univers, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca. Bueno, per cert, quan escoltis o sentis o llegeixis alguna cosa en astronomia que porta fosca, l'adjectiu fosca vol dir no en tenim ni idea. Ho pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està tibant de l'univers, està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15% i que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal, inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai, només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels, que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
6: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
7: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA, afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubble, telescopis espacials Hubble. Amb tota la pasta que va costar el Hubble, doncs els militars van dir, anem a construir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. Llavors algú li va dir a la NASA, escolta'm, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? Diu, d'un telescopi com la mida del Hubble. Estic fent així teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble i en van trobar un en un estat molt bo i va ser el que la NASA va triar. De manera que van dir, ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquell telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi ni més ni menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta'm, quin nom li posarem en aquest telescopi? I com qui no vol la cosa, en una conversa informal, aquell li va dir, escolta, si li posem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administració general de l'ANSA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
6: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb aquest que van trobar al magatzem?
7: És el que dèiem, sí. Ja estava, ja hi havia molts components militars que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'explica res d'això. I, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent. Mm.
6: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, però és que, a més, també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
7: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fosc, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners, perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid la seu de segment del que es pensava, una cosa que no passa mai, un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera, com dèiem abans, una càmera molt potent. S'ha dissenyat una càmera, que és la que du aquest telescopi, que és capaç, amb una única imatge, és a dir, una única fotografia, d'abarcar un camp visual 100 cops més gros del que abarca la càmera del Hubble. És a dir, sent l'ull igual, tenint la mida d'ull igual que el Hubble, 2,4 metres de diàmetre, porta una càmera que pot ampliar la mirada i en una única fotografia recollir una regió del cel 100 cops més àmplia, més grossa del que el Hubble pot fer en una fotografia. A part de ser supersensible, aquesta càmera és sensible a la llum visible i també a la infraroja. I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
6: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
7: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb. Allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca amb l'univers. Poc després del Big Bang, Roger, amb el mateix espai del Big Bang, president, es van crear unes petites, com si diem, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, és igual el nom és molt complicat, que aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
6: Costa d'imaginar tot això, eh?
7: Costa molt. Però imagina't com si hi hagués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi va haver entre la matèria fosca i la matèria ordinària. Això és al·lucinant, Roger. I espera.
6: Digues.
7: Perquè mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts amb tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
6: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
7: Bé, a veure, que s'assembla no ho sabem. N'hi ha algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
6: Mm. Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa.
7: Sí.
6: Quan arribarà a destí?
7: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys, val? Però com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però inicialment la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt. I això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
6: Diria, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
7: Orgullosíssima. Tu
6: no s'ho hagués cregut mai, eh?
7: Ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
6: Va morir el 2018, no?
7: Sí, sí, en 93 anys. En aquell moment ell ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA, ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure ja fet el telescopi i, per tant, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos, amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques, per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
6: Avui el Joan Anton Català amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
7: Exacte, segur.
6: I a punt d'arribar a destí.
7: Sí.
6: Gràcies, Joan Anton.
7: A tu, Roger.
6: Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Aquí el tens.
9: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
5: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
12: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
13: Vols saber com?
12: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
13: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de La Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
16: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
13: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
16: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
13: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
10: Bon dia.
6: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
10: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores, el PSOE ha acusat Feijóo de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
6: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
10: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, ho ha fet avui, i el que deia, es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
6: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
10: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga el seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i detencions.
6: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger espanyol.
10: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
6: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer, conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
10: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
6: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
10: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
6: I tant que desperta més preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que posaran en marxa a Nova York.
10: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
6: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
6: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
10: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
6: I el Barça? Ai, el Barça.
17: La mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada a Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
18: Hat-trick.
6: Líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
10: I avui, a un quart de 5 de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
6: El diari Ara, portades dels diaris Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
19: És el titular de diumenge d'un Ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'Ara, també en portada, destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver Porta Gran i Mur Alt. A La Vanguardia, també sobre immigració, fotografia en portada. La Vanguardia, també sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'Espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial. I El Punt avui il·lustra d'un blister de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofen. La salut mental guanya pes a les baixes laborals."
6: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per mil menors.
19: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta. És el tema candent, protagonista també a la portada de l'ABC. La crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, a La Razón entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular: "No ve motius, diu, pels quals els menors no retornin." I El Mundo, gent propera a Sánchez veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
6: Albert Pustils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
18: He vist el orfanato una vez en mi vida y me traumaticé hasta tal punto que no he sido capaz de verla nunca más.
20: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera. Va debutar quan només era un nen a El Orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
6: 55 espelmes, Henrik Larsson.
21: But I felt as soon as I started doing good with the football.
20: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
6: I 92 espelmes, Sofia Loren.
22: It was time for me to start again at my...

0: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals dos Oscars, un d'ells honorífic.
1: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quim i Portet. Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Després de tancar la gira de retrobament amb L'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
1: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
2: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
1: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
2: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeó Arsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
3: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
2: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:45 del vespre.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Operació Tornada.
4: Avui és dia d'Operació Tornada. El dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament, els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Muntaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una taranyina de vehicles. Hi hauran bussos tot el sant dia, al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Muntaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destaquen les col·laboracions de David Caravent, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament i demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. Avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o per arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta, a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres. Mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Santiago Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars. Un procés de substitució que Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta. Però, si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són del tot una realitat. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si veus l'eriçó a l'arbocer, la tardor ja ve. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. L'eriçó de castanya, suposo que vol dir això, no?
1: L'arbocer és una planta, no?
2: Sí. Bueno, i la,
1: i exacte, efectivament.
2: Vull dir que hi ha... Aquests tipus de fruits en forma d'eriçó. De,
1: efectivament. Dimecres arriba la tardor, oficialment.
2: Dimecres. Bé, estem tenint ja un temps més propi per l'època. Per fi hem deixat darrere les calorades d'aquest estiu, que déu-n'hi-do, rècords. I l'estiu s'acomiadarà amb una mica més de calor. La veritat és que pels propers dies el termòmetre pujarà una mica més, però bé, tot i així encara una calor bastant suportable. Avui puja un palet més. Ahir va arribar a prop dels 34 a Riba-roja d'Ebre, però va ser molt local, perquè en general els valors més alts entre 31 i 32, i avui podríem tenir el mateix, més valors pròxims als 30, i com a molt doncs, aquestes sorpreses de 33 o 34 a les zones més càlides del territori. Això ha d'anar una mica més al llarg d'aquests darrers dies del que queda d'estiu, però les matinades agradables i fresques, fins i tot, tot plegat amb molta estabilitat, amb cel serè com molt aquesta tarda algun núvol prim al nord del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE, després que ho hagi fet també el líder de Vox. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, acompanyat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, flanquejat per l'alcalde Xavier García Albiol. Una visita que posa el termòmetre a un clima preelectoral, escalfat sobretot per la crisi de Ceuta i també per la persecució judicial a l'entorn del president espanyol. L'agenda d'actes dels partits espanyols a Catalunya és tan evident que aquest cap de setmana no han passat per alt a Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que els líders espanyols utilitzen Catalunya per les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Això és el que deia Jordi Turull enmig d'una crisi a Ceuta que previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre o no obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
4: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
1: Sobre la immigració i la multiculturalitat n'ha parlat aquesta setmana el CIDOB. Una veu autoritzada és l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries en Ciències Socials fa tot just 2 anys. Avui, en una entrevista al diari Ara, és crític amb el govern espanyol per la crisi de Ceuta i defensa que les democràcies han de tenir el control de les seves fronteres i, en paral·lel, també demana als estats vies que facilitin la immigració legal. Defensa mantenir segures les fronteres per poder garantir, diu, una societat multicultural. I avui ens despertem amb una entrevista que, després de molt temps sense fer-ne, doncs guanya un pes específic. És Carles Puigdemont, el líder de Junts, diu que si li apliquen l'amnistia, quan torni a Catalunya, es dedicarà a recórrer el país per decidir si torna o no torna a ser candidat. Ho assegura en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
6: During all this time, I tried to be in contact with my team.
7: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
6: Your reality, to touch again, to feel, to smell my country.
1: Això és el que explica Carles Puigdemont en aquesta entrevista al Sunday Times, una entrevista que Puigdemont fa a mig mandat del president Salvador Illa en un moment en què les enquestes pronostiquen una davallada a les urnes en detriment de l'auge d'Aliança Catalana. Recuperar la figura de Puigdemont és evident que seria un revulsiu per Junts. També arriben justament aquestes entrevistes, aquestes converses, quan falten dos dies perquè el ple del Tribunal Constitucional comenci a deliberar aquesta setmana sobre els recursos d'empara dels dirigents del procés per aplicar-los l'amnistia, precisament. Dimarts, el TC examinarà el primer dels recursos, serà el de Jordi Turull, i amb tota probabilitat decaurà la proposta del ponent, el magistrat conservador José María Macías, que dona la raó, en aquest cas al Suprem, i rebutja aplicar l'amnistia. Això allarga encara una mica més els terminis. El TC haurà de designar un nou ponent i tot apunta que es podria resoldre en el ple del dia 6 d'octubre. Mentre el Tribunal Constitucional dirimeix sobre les causes dels líders del procés, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador, en aquest cas exalts càrrecs del Departament d'Economia d'Esquerra de l'any 2017, a qui el TCJC continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. Lluís Salvador, en declaracions a aquesta emissora, lamenta que el criteri del TCJC allargarà la causa com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.
8: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Tot i així, Lluís Salvador confia que Europa ha resolt positivament els dubtes de fons sobre l'amnistia, encara que el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho entengui així, i per tant creu que és qüestió de temps que se'ls apliqui la mesura. Per cert, avui justament és 20 de setembre, fa exactament 9 anys de la detenció de Jové i de Salvador amb l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Mentrestant, el govern català qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Español a l'Audiència de Barcelona, un servei, recordem-ho, que consistia a traduir del català al castellà, cosa que la traductora en qüestió no sabia fer. El Departament de Justícia diu que ja han demanat les explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, ha explicat que ja han activat el mecanisme per poder aclarir què va passar i que han enviat també un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
9: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. I dos anys després de la polèmica, Esquerra Republicana ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i de Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Una polèmica que va provocar que Ernest Maragall, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, trenqués el carnet del partit.
10: I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat també aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó, tot i que quan va esclatar el cas ningú no en sabia res, tampoc Oriol Junqueras. L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. 3 minuts per arribar a un quart de nou del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós. Ara aquest xofer avala la versió d'Andic i, tal com avança el diari El Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un telèfon nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de telèfon diverses vegades, 4 vegades, des del 2021, diu, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni que apuntala la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També serà interessant el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwall i les seves pràctiques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado va més enllà i en aquest programa i el suplement s'ha referit a Luderwall com una gurú que buscava controlar pare i fill.
11: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Això és el que explicava Miguel Perlado, interessant recuperar-lo, que radio.cat/el suplement. Ahir Miguel Perlado, acompanyat de la Maica Navarro i de l'advocat penalista Carles Monguilot, podeu recuperar aquesta conversa al suplement. Avui, per cert, a La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que continuen picant pedra, signen un article titulat La terapeuta que condueix fins al barranc, on fan un retrat de Luderwall i expliquen Marina Laminos que va pressionar sobre l'herència.
12: I si bé és cert que cap dels fets en què apareix no assenyala per si mateix una participació d'aquesta terapeuta en la mort d'Isaac Andic, la seva presència recurrent en les diferents trames sí que explica aquest interès de la fiscal Teresa Ioldi. Cada vegada que els investigadors refan els passos dels Andic anteriors d'aquell 14 de desembre, Luderwall irromp en escena, expliquen. La terapeuta va pressionar Isaac perquè lliurés 40 milions d'euros en vida al seu fill, després reapareix buscant barrancs per aquesta teràpia extrema i, finalment, aquest viatge també a Quito de Jonathan Andic, doncs també està relacionat amb la publicació, en aquest cas d'un llibre, sobre les denominades 7 cronologies, el mètode terapèutic creat per Luderwall. Per tot plegat, afegeixen a La Vanguardia, no són poques les fonts que interpreten que la terapeuta podria estar sent investigada en una peça secreta del jutjat de Martorell.
1: Quart de nou del matí, avui doble cita electoral a Alemanya, una de les quals a Berlín, on per primera vegada a la història l'alcaldia podria no anar a parar a cap dels dos grans partits, tampoc a l'extrema dreta, sinó que la favorita és la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en l'accés a l'habitatge, ja sigui per uns o per altres. El canceller Friedrich Merz penja d'un fil. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Eralp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte. Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Eralp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I ara ens centrem a Rússia, perquè avui també és l'últim dia de votació a les eleccions del Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència, perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti paperet en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns han acabat detinguts. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, impulsarà a la ciutat nord-americana a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des de Nova York. Allà assisteix a la trobada de ciutats Urban 20, on es reuneixen fins a 35 alcaldes de les principals ciutats del món. Des de Nova York, Oriol Serra.
17: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
18: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
17: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Per cert, encara amb la mirada posada a Barcelona i les properes eleccions municipals, la CUP ha ratificat Laura Vega com a responsable, com a cap de llista d'una candidatura que també estarà integrada per comunistes i per activistes de Barcelona. Vega, actualment diputada al Parlament, diu que deixarà l'escó si és escollida a les municipals.
19: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva.
1: Per la seva banda, l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per aquestes municipals. Aquest dissabte s'han reunit a la Convenció Municipalista del Partit a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit i n'han anunciat 8 de nous. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. De tornada a la crònica internacional, el president francès Emmanuel Macron valora positivament l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump i el govern danès. El líder francès s'hi ha pronunciat en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on avui es reunirà també amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Enmig del silenci de la Unió Europea sobre l'afer Groenlàndia, Macron intenta calmar les aigües.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
1: Mentrestant, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. En tot cas, l'entesa s'haurà de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. N'anirem desgranant també els detalls, però el pacte obre un nou escenari geopolític que, per cert, dibuixa avui molt bé el John Carlin a La Vanguardia. Dos blocs nous divideixen ara el món, diu, d'una banda, el liderat per Donald Trump, en nom dels valors autoritaris que comparteixen Putin i amb Netanyahu, i de l'altra, un bloc liderat per Mark Carney, en nom dels valors democràtics que comparteix amb els europeus i com s'hauria de fer evident avui en aquesta reunió amb Macron. Aquest cap de setmana ha fet 5 anys, 5 ja, com passa el temps, de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Les colades de lava, recordem-ho, van engolir 1.200 hectàrees de terreny, van sepultar prop de 1.500 habitatges i van obligar a evacuar unes 7.000 persones de casa seva. Si bé la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que les ajudes són insuficients. És el cas de Goretti Álvarez i de Juan Fernando Pérez, dos veïns que van perdre la casa en declaracions a 3Cat Info.
21: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
22: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Els Mossos han detingut 5 persones que intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i durant els escorcolls han intervingut diversos objectes com eines, roba de treball i una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa. D'altra banda, un jutjat de guàrdia de Girona ha dictat l'internament, volem dir, del menor de 17 anys per la violació d'una dona que havia sortit a córrer a Vidreres a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia manté oberta la investigació. I a l'Hospitalet de Llobregat han detingut un jove de només 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el mes de juliol, segur que ho recordeu. El detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. A Barcelona, manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa convocada aquest migdia per la plataforma Zeroport sortirà de la confluència del Passeig de Gràcia amb Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume. La protesta arriba després que l'aeroport hagi entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena pels propers 5 anys i preveu injectar més de 1.700 milions d'euros al Prat, uns diners que anirien destinats a fer obres a les terminals actuals i establir mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de l'administració en matèria mediambiental.
0: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant deixar de cremar combustibles fòssils, i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
1: És Clàudia Custodio, membre del Zeroport. I mentrestant, els mestres i els professors acorden continuar les vagues i mobilitzacions i no descarten unir-se a altres col·lectius en lluita, com els bombers i el sector sanitari. Així ho ha explicat la seva portaveu, Mònica Rodrigo, a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació.
1: Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenten que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs. Els acords que es van prendre ahir es debatran les setmanes vinents amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals del mes d'octubre. I encara una altra mobilització, nova protesta contra l'especulació immobiliària a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Són 70 blocs, segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que tenen com a mínim dos veïns aïllats al sindicat, afiliats al sindicat. L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. Una de les afectades és la Gemma Tramulles.
3: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
1: Això és el que apuntava Gemma Tramulles, tot plegat coincidint amb el retard del tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. 5 minuts per 9:15. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa la va engegar aquest estiu la Rosita, de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. Maria Costa.
23: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital.

0: Això és el que ens explica la Maria Costa amb la història de la Rosita, ara música. I'm in love with the shape of you. Aquest és Ed Sheeran, que s'ha posicionat enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per fer declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, el cantant britànic qualifica d'injustificable la situació a Gaza i reitera que no vol ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.
1: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
0: La xarxa s'han encarregat de recordar Ed Sheeran que després de l'esclat de la guerra ucraïna el cantant sí que va decidir lluir-ne la bandera i expressar obertament el seu suport en diverses ocasions, és a dir, fer activisme. Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha repetit que el que ja havia dit en un comunicat a través de les seves xarxes, que ell no va decidir prescindir de Macklemore a la gira, sinó que van ser els seus promotors, i ha admès que s'han comès errors a l'hora de prendre decisions molt difícils. Aquesta que sona és Bayuca, ha fet xalar de valent el públic del Mercat de Música Viva de Vic en una jornada multitudinària en què també han actuat Ginestar i Crim. Avui és el torn del Quimi Portet, que actuarà a casa, tancarà el festival amb un concert de grans èxits. Des de Vic, Marc Ruiz.
2: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallec, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Bai Tu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans, Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
3: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
2: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
0: Per cert, el Quimi Portet, que prepara nou disc el 2027, després del retrobament amb L'Último de la Fila, el seu projecte en solitari que continua caminant.
4: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
0: L'esperem amb ganes al nou disc del Quimi Portet. I ara marxem cap al cine.
5: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: Això és La Bola Negra, és en boca de tots. Aterra avui el Festival de Cine de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, que molts ja projecten entre les favorites als Oscars, intentarà mantenir l'eufòria que l'envolta des de la seva estrena a Canes. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg i Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'Esposa Perfecta, que ha presentat aquí també.
7: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història. Felt compelled to
6: be part of that story. Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
0: Un minut de passa de 2:15 del matí, de seguida els esports amb aquest hat-trick de Rafinha, que sentirem com va emocionar la TDT. A aquesta hora, 9:15, arrenca la cursa de la Mercè. S'han inscrit 17.200 persones que han sortit des del carrer d'Aragó i que recorren diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça

0: de Catalunya. El recorregut, de fet, repeteix el disseny creat per la cursa de l'any passat. Per tant, atenció si us heu de moure per Barcelona, perquè la cursa afecta diverses línies d'autobús que modificaran el recorregut o limitaran el servei. També quedaran anul·lades temporalment les estacions de Bicing situades dins de l'àmbit del recorregut. 1-3. El camp del Sevilla, hat-trick de Rafinha, i esperar avui a veure com l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts en aquest derbi al Metropolitano. De seguida, pausa i els esports.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola? Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
9: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
8: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
10: És una fàbrica constant de desigualtat.
11: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
5: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
13: Esto promete, Manu.
12: Claro que veo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: A ver, huele. Va.
13: ¿Qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Ven a.
14: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: la té Rafinha, a l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El nou, nou.
1: El Barça és més líder després de guanyar el camp del Sevilla.
0: La controla la mínia mal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol.
1: Triomf per 1-3 amb remuntada.
0: Té la pilota la mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
2: Hat-trick
0: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para.
1: Hat-trick del capità blaugrana de Rafinha. Rafinha lidera la setena victòria consecutiva dels blaugranes de la Lliga, que arriben a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. Roger Nau.
3: Després de certificar un ple de victòries espectacular, 7-7, 21 punts de 21 possibles, Rafinha a la primera part va igualar el gol inicial de Fofanà i a la segona, ja amb domini absolut del Barça, va fer dos gols més per rubricar aquest 1-3 definitiu.
1: Realment els números del Barça i de Rafinha són espectaculars.
3: El Barça ho guanya tot i el 9-9 blaugrana ja suma 12 gols a la Lliga, 14 comptant la Champions, una efectivitat que ha lluat el tècnic Hansi Flick.
4: We know the quality of Rafinha and...
5: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
4: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
1: La segona part va ser espectacular, però Flick, tot i la victòria, va ser bastant crític amb la primera part de l'equip.
4: Was a difficult game, especially in the first half.
5: Ha estat un partit molt difícil a la primera part. Hem perdut moltes pilotes i no estàvem al nostre nivell. Havíem de millorar i ho hem fet a la segona part.
1: I després del descans, monòleg blaugrana.
3: Tot i que el vestidor reconeix que el d'ahir efectivament va ser el partit més complicat que han jugat fins ara, Rodri, Sport 3.
6: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
3: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular.
1: Una llàstima perquè ho estava fent molt bé Christiansen i se'l veia desolat a la banqueta. Molts vam començar a respirar tranquils quan vam veure Livakovic a l'onze inicial. Abans de jugar al camp del Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris.
3: Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs era el punt més important, llum verd del crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Abans, Joan Laporta envia un missatge al Madrid.
7: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: A tot això, al més pur estil Laporta, Deco davant dels socis també va fer aquest anunci.
8: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy un poco ayer por la tarde la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal. I també la de Xavi Espar.
3: El director esportiu del Barça confirma que Rafinha serà blaugrana fins al 2030 i també avança les renovacions de Bernal i Espar fins al 31 i al 30 respectivament. Deco assegura que aquest estiu han reforçat bé l'equip per poder-ho guanyar tot.
1: A partir de les 9, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem també una estona al Jordi Puntí, el nostre home Barça, que torna al suplement. Ahir va jugar el Barça, avui serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano.
3: Atlètic de Madrid, Real Madrid, a 4:45, ho seguirem al Tot Gira, 1-2, un equip, o tots dos. Es deixaran escapar punts, ara sí, el Madrid ara mateix és segona, 6 punts del Barça i l'Atlètic quart a 8 dels blaugranes.
1: De moment, abans del partit, nou lament de José Mourinho.
3: Ara el tècnic del Madrid protesta per la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
9: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
1: T'he de confessar que estic veient a Netflix el documental que li han fet a Mourinho, i malgrat ser un documental en què jo crec que ell hi ha participat perquè li fan un rentat d'imatge, és impossible que aquest personatge, malgrat intentar adornar-lo, et caigui bé. Vull dir que no... A més, ja no és l'etapa madrilenya, eh? Veus com primer va guanyar la Champions, crec que era amb el Porto, després se'n van al Chelsea, que també l'acabar a la Premier va ser bastant divertit, Inter de Milà, i després hi ha tota la història del Madrid, que ens la sabem de memòria. Altres marcadors de la jornada.
3: Jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, a la B 0 i Celta 5, Racing 0. Avui es tancarà la setena jornada amb el derbi madrileny i tres partits més, Deportivo Betis, Villarreal Llevant i València Reial Societat.
1: A la segona divisió, victòria del Girona.
3: Al camp del Cádiz, per 1-2, Benat i Carles Pérez van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta.
1: A la Liga F, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1.
3: És la primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. També va jugar el Badalona. Va empatar 0 la Reial contra la Reial Societat. Van jugar amb una futbolista menys durant una hora.
1: Dos títols històrics pel motocross català.
3: Dos campionats del món, de Daniela Guillén i de Guillem Ferrés. La pilot de Blanes de Gas-Gas ha proclamat campiona en categoria femenina després de guanyar a Darwin, Austràlia, la segona cursa, l'última de la prova de la temporada. També ha aconseguit el títol Guillem Ferrés, com diem, de triomf. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou, sent segon avui a la primera cursa del dia.
1: En bàsquet, final catalana de la Supercopa CB.
3: La jugaran aquesta tarda a les 6 a Joventut i al Barça, a les 7 a l'Olímpic de Badalona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia i els blaugrana van eliminar el València.
1: Només d'un punt. Vull dir que va anar molt ajustada la cosa i, per tant, final catalana, contra pronòstic, segurament, perquè pocs donaven tant que la penya eliminaria el Baskonia com que el Barça, un Barça ple de novetats, es podria imposar al València, que recordem és el campió de la Lliga ACB. Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
3: La cursa llarga començarà a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La pole ha estat per Jorge Martín, que torna a ser líder del Mundial en solitari després de guanyar ahir la cursa sprint. Márquez va ser segon.
1: Joan Anton Català, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
2: Ara la veiem creixent i, de fet, serà plena dissabte vinent, dia 26, i, a més, se situarà visualment molt a prop del planeta Saturn. I dimarts vinent ja ens trobarem a la tardor, Roger, exactament quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Ribes de Freser, Ripollès?
2: A les 7:35.
1: I a quina hora es pondrà?
2: 19:52.
1: Salut, Joan Anton.
2: Igualment.
1: Temperatura a Ribes de Freser. Jofre Genové, bon dia.
10: Bon dia i bona hora, i aquesta pausa.
1: Perquè sempre he de pensar mentalment si tinc el Jofre o tinc l'Enric.
10: Va mesos,
1: ja, però és a dir, com que sou com la mateixa persona per mi.
10: No, ets l'únic que et passa, això, eh?
1: I no em vull equivocar.
10: Ell és el guapo i l'intel·ligent i jo no.
1: No és veritat, això. No és veritat, perquè tots dos sou guapos i tots dos sou molt intel·ligents, has vist? Quina manera de arreglar.
10: Clar, buscar alguna excusa de diferència, perquè...
1: Clar. No, però, o sigui, físicament, clar que us distingeixo, però el nom és aquell moment de bloqueig que tinc de que avui que hi ha el Jofre o hi ha l'Enric.
10: Doncs no, i la veu segurament també és diferent, però molta gent ens confon, eh?
1: No, per pauses dramàtiques com la que he fet jo, les que fa l'Enric, eh? Això també ho té l'Enric, eh? Que a vegades, sí. quan acaba, sempre acaba, dius, mira, ja està, i pam, hi ha una cueta pel darrere.
10: M'estàs dient que t'agrada més l'Enric?
1: No, és que és més inquietant. L'Enric sí que ho té, que és més inquietant. Bé, escolta'm, estem parlant d'altres històries perquè el temps és plàcid avui, eh?
10: Sí. Deies la temperatura de Ribes de Freser, la mateixa que ahir, 8,5, i la màxima hi va arribar a prop gairebé dels 22, això variarà poc. De fet, estem amb les darreres hores d'aquest estiu, que ha sigut històric, en quant a una calor que, la veritat, ha sigut força insuportable. Per sort, ara ja ens dirigim al final d'aquesta estació i ho fem amb unes temperatures bastant normalitzades, amb un ambient d'estiu, però de setembre. I això continuarà així, malgrat que el termòmetre pot pujar una mica. Sobretot l'ambient diurn es farà una mica més calorós entre avui, demà i demà passat, amb molt estirar valors a les zones més càlides a prop dels 33 o 34. I a la resta, doncs, més valors de 30, amb un ambient completament assolellat. Potser alguns núvols prims aquesta tarda al nord del país, però no s'entreveuen canvis ben bé fins a finals de la setmana que ve.
1: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. De totes les taules de multiplicar, quina és la que us va costar més a vosaltres dos?
11: La del 23.
1: La del 23. 23 per 5? Vinga, ràpid.
11: Bueno, és que no, no vull cagar en directe.
1: 115. 23 okay. per 9. Ion?
12: 207.
11: Deixa'm estar, escapa.
1: 207. El Toni sempre ha estat un superdotat.
11: El Toni és el rei.
13: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar.
14: Mansplaining és quan un home normalment explica a una dona alguna cosa que ell pressuposa que la dona no sap.
1: Deixa'm que això es faci, o que t'explicaré això com,
14: sí,
1: com va.
14: Per exemple, un senyor que visita un celler i li explica a l'enòloga com es fa el vi.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 20 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: During all this time, I tried to be in contact with my team.
2: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya. Però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: Ara sí, és el que ha dit el líder de Junts en una entrevista aquest diumenge al diari britànic The Sunday Times. Si el Suprem li aplica l'amnistia, promet escoltar el territori per decidir si ha de ser candidat. L'entrevista arriba la setmana que ell ha fet balanç de meitat de legislatura i en un moment en què les enquestes no són gaire favorables a Junts.
0: Ramon Espadaler.
4: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc.
3: El conseller de Justícia qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona i assegura que hi posaran remei per garantir que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 2.
3: Àngels, que ha trigat Esquerra a resoldre l'origen del cas dels cartells de l'Alzheimer amb la cara de Pasqual Maragall, el partit conclou que els cartells van sortir de dins de la formació i demana perdó.
0: 60.000.
3: Signatures, les que ha aconseguit la Rosita, de 95 anys, a través de Change.org perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Fa mesos que està ingressada.
0: 17.200.
3: Els corredors inscrits a la cursa de la Mercè, que acaba d'arrencar a 8:45, la sortida ha estat al carrer Agó i recorrerà diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 20 de setembre, en aquest cas del 2005, el president del PP d'aleshores, Mariano Rajoy, va passar pel matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Va ser l'endemà d'un acte a Catalunya on es va mostrar contrari a l'OPA de gas natural sobre Endesa, un dels temes candents d'aquell moment.
5: Bé, enmig d'una expectació periodística considerable, ens acompanya el president del PP, Mariano Rajoy. Don Mariano, bon dia, buenos días.
6: Buen día, buenos días.
5: Y bienvenido a Cataluña Radio. Le agradecemos infinitamente que haya querido dormir en Barcelona para estar esta mañana con los oyentes de este programa. Sobre todo después de, supongo que se ha visto, y es usted la estrella de todas las portadas.
6: Bueno, hablan de mí. No sé si eso significa que soy la estrella, desde luego hablan de mí.
5: La estrella, o bueno, en algunos casos sí el estrellado, pero en cualquier caso...
6: Por eso le digo.
5: Ya.
0: Toma. La reforma de l'Estatut també va planar sobre la conversa i Rajoy va parafrasejar Jordi Pujol per escapolir-se d'algunes de les preguntes del Bassas.
5: ¿Qué pasa? ¿Que Aceves y Zaplana son intocables?
6: Oiga, ¿no dijo usted que lo bueno era hablar del futuro?
5: No, lo dijo usted.
6: ¿Eh? Pero a usted le pareció bien. Entonces
5: no,
6: tenemos...
5: Dije que la frase es fortuna, yo no...
6: Eso ya es, ¿cómo era aquello de no toca que no decían? Toca. Pues yo me apunto a eso.
0: Bueno. Gran document. Mariano Rajoy va ser líder de l'oposició fins l'any 2011. Després d'aquella etapa tan crispada, Rajoy es va convertir el 20 de desembre del 2011 en nou president del govern espanyol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, com per oblidar-ho. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una marisqueria de Santiago, des de la seu d'Endesa o des d'un supermercat on el vostre fill us demanarà unos chuches, però li respondreu que això avui no toca.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris, la sotscap de política, la Mireia Esteve, que fixa la mirada a les eleccions generals i concretament a la candidatura de Podem, quan fa tot just una setmana que Irene Montero va obrir la porta a presentar-se a unes primàries obertes de tot l'espai a l'esquerra del PSOE.
8: Sí, per tant, els dubtes giren ara al voltant d'aquesta possible llista unitària. Cal demanar-se si l'oferta d'una candidatura conjunta és sincera, ho analitza l'ara Mireia Esteve. Des de Sumar, diu, consideren una bona notícia que Podem s'obri aquesta llista i segurament ara no estiguin en posició de vetar ningú, com sí que ho van fer l'any 2024 amb la llavors ministra d'Igualtat. Podem és ara qui marca el pas, però en tot cas cal estar atents a què passi d'aquí al mes d'octubre, termini que s'ha marcat Sumar per anunciar el nom de qui lideri una candidatura amb com a mínim Comuns, més Madrid i també Esquerra Unida i amb la incògnita, per tant, de Podem i amb el taló de fons de les enquestes del CIS que apunten que aquest espai s'enfonsa per darrere de Vox amb un 5,7% d'intenció de vot.
0: També el diari ara, el Toni Soler exigeix un pla, un full de ruta, diu, que garanteixi que els sacrificis a casa nostra es compensaran amb un reforçament de l'estat del benestar, la seguretat col·lectiva i la cohesió social i cultural.
8: Sí, demana un full de ruta per als gestors del present, perquè sí, tenim acords marc per al futur de l'educació, tenim l'agenda 2030 i el pla de la Unió Europea contra el canvi climàtic, però ni tan sols cal que els tecnofeixistes destinin esforços a intentar-lo desacreditar, perquè els governs nacionals i les conjuntures imprevistes ja s'encarreguen de fer-los naufragar. Tenim plans nacionals per la llengua, per la cultura, la salut mental, la indústria, també per la societat del coneixement i no sé quantes matèries més, enumera Soler. El problema és que la inestabilitat crònica dels governs i, sobretot, el desacord fonamental entre sobiranistes i autonomistes ens impedeix d'aplicar receptes realistes. Per tot això, cap a aquest article, les administracions hauran de fer un esforç ingent per recordar que compartim vehicle, viatge i destí per evitar que el principi de solidaritat quedi enterrat pel nihilisme del campi qui pugui.
0: A La Vanguardia, Lola García fa una lectura d'aquest desembarcament avui a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
8: Després que ho fes, recordem també Santiago Abascal, tant de passeig per Catalunya no és casualitat, diu. Només cal mirar les xifres. El 2023 Sánchez va obtenir a Catalunya ni més ni menys que el 34% dels vots, mentre que Feijóo es va quedar en el 13%, una distància, per tant, clau de cara a les properes generals, perquè reduir aquest marge pot ser el desllorigador per a Feijóo. Però Sánchez no ho tindrà fàcil, perquè els arguments que li van donar aquest lideratge català el 2023, el missatge bàsicament de normalització política, ja es comencen a desgastar i no hi ha cap atractiu que el substitueixi, en part també per la resistència dels jutges a aplicar l'amnistia. En aquest context, Vox va de pesca per caladors proclius al PSC i els d'Abascal s'aprofiten del discurs d'aliança contra els immigrants, mentre que el PP farà bandera de la baixada d'impostos. Per tant, Feijóo i Abascal, que no es trepitgen el terreny, acaba a Catalunya.
0: Al Washington Post, Albert Postils recullen el cas d'un excursionista que va estar 11 dies demanant ajuda a la intempèrie i bevent aigua estancada d'un aiguamoll per sobreviure.
9: Es tracta de Craig Berg, un enginyer jubilat de 70 anys que a finals d'agost va començar una travessia d'una setmana a l'illa Royal, una illa que forma part dels Grans Llacs, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. Era un excursionista experimentat, portava un any preparant el viatge, però el quart dia es va desviar d'un camí mal senyalitzat i va acabar caient en un pantà. Va quedar tot xop, la roba, la motxilla i el menjar, i va perdre el telèfon. Els següents 11 dies se'ls va passar demanant ajuda, sobrevivint a base de menjar liofilitzat i bevent, en paraules seves, l'aigua més repugnant que un es pot imaginar. I és que el senyor Berg va estar bevent de tolls d'aigua estancada i en una ocasió, fins i tot, va acabar en un aiguamoll fins que va acumular prou aigua de color marró i se la van passar. La història, malgrat tot, té final feliç. Passats aquests 11 dies, va aparèixer del no-res dos homes en caiac que havien sortit a veure ants i van avisar els serveis d'emergència i un helicòpter va acudir al seu rescat.
0: Déu-n'hi-do, quina història. Avui els diaris esportius, les portades són evidentment per Rafinha, després d'aquest hat-trick al camp del Sevilla.
9: El segon consecutiu que s'apunta al brasiler, aquí Mundo Deportivo ja compara amb Pelé i fa referència al titular, o rei, acompanyat d'una imatge de Rafinha abraçant-se amb el seu millor soci, Lamine Yamal, autor de dues assistències. A l'esport són més prosaics i parlen de Super Rafinha, il·lustrat també amb una celebració amb el geni de Rocafonda. A Madrid també es fan analogis cap a Rafinha, però el tema de portada és el derbi madrileny d'aquesta tarda. Què hi ha de nou? Es pregunta el Marca, acompanyat d'una foto de Mourinho i Simeone quan es van enfrontar en la primera etapa del portuguès al Madrid. I a l'AS, referit també als entrenadors, titulen companys de guerra. Simeone assegura ser un admirador de Mourinho i Mourinho diu que quan li van proposar de parlar al documental del Xolo no s'ho va pensar ni un minut.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
10: Todavía puedes decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme, y ese no es Malicius, pero sí es.

0: are you ever afraid on screen or off?
1: I mean, it's like there's stuff where you want to feel that. You want to feel that uncertainty.
0: Yeah.
1: You know, fear is like things of the unknown, but I'm not afraid to feel afraid.
0: Yeah.
1: I'm not afraid to feel afraid.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Avui, el suplement.
4: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriol. Saludarem també el Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
5: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor.
4: Avui al suplement, Pep Borrell és un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, de les seves conferències i de les xarxes socials. En un moment de tanta parella oberta i de tanta varietat, avui el Pep Borrell reivindicant la vida una mica monacal. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al suplement d'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I acabarem, com sempre, amb l'eclipsi del suplement. Avui ens visita l'actor Carles Francino. Carles Francino Júnior, el fill de Carles Francino Sènior, que és el company periodista de la cadena SER. Acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. I just abans de les 9 és el moment aquesta temporada dels enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Avui l'enigma diu així.
6: Enigmes.

0: era a casa engalanant-se. Tenia una cita. Sempre havia estat un noi molt presumit, però aquesta vegada s'ho va prendre massa a la valenta i la cita no es va arribar a produir mai. Què ha passat?
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
7: Viladrau.
6: Isona.
7: Salou.
6: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
7: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
8: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
12: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
13: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
12: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
13: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Són les 9.
1: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: La colorada ens van passar l'estiu buscant un davanter centre per al Barça, que si Julián aquí, que si Julián allà, i resulta que el teníem a casa.
2: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
1: El Barça marca més gols que mai amb Rafinha jugant de nou, una altra genialitat de Hansi Flick que rima amb hat-trick.
2: La té Fermín a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, la llunya, la defensa, la controla la Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta, encara la pilota, li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol.
1: Ha estat una altra setmana esportivament gloriosa.
2: Té la pilota la Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
3: No falla,
2: hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal.
1: Una 3 a Sevilla en una segona part majestuosa just abans d'una altra aturada de seleccions que ens tindrà 3 setmanes, una allargada criminal sense poder gaudir d'aquest Barça. Si el vestidor blaugrana tot sembla anar a tota vela, al Real Madrid s'hi acumulen els problemes. La decisió de Mbappé, de Vinícius i de Konaté de no posar-se del tot aquella samarreta en solidaritat amb Ceuta han encès els ànims del Madrid mediàtic, capitanejat per un Federico Jiménez Los Santos, ara el sentíem, que cavalca una tercera joventut posant a prova tots els límits del codi penal. L'episodi de les samarretes ha servit per treure unes quantes caretes a tots aquells que pretenen instal·lar el marc de no barrejar esport i política, i alguna cosa que barregi més esport i més política aquestes setmanes que un club demanant als seus jugadors que es posin una samarreta per defensar Ceuta? Mbappé, que de relacions públiques en sap un munt i està immers en la campanya per optar a la pilota d'or, va voler deixar clar que també desitjava tenir un gest cap a les persones que havien mort a Ceuta i també cap als migrants. Un posicionament raonable que, per segons quins sectors del madridisme sociològic, el converteixen en un Pedro Sánchez vestit de color blanc. L'aparador que ofereix l'esport per determinades causes és incomparable. Imaginem-nos, per exemple, que Leo Messi hagués optat per fer servir el català i per publicitar-lo. Ara mateix potser no caldria cap conselleria de política lingüística. L'esport, com tot, és política, perquè d'alguna manera triar equip és triar també una idiosincràsia, una manera d'entendre el món. I a la manera del Madrid, no entendre la crida a files per defensar la unitat d'Espanya és alta traïció. En les properes setmanes, això sí, es viurà una paradoxa divertida, i és que si un futbolista estranger guanya la pilota d'or per sobre de Lamine Yamal o de Rodri, la roja deixarà de ser un assumpte de vida o mort. Coses de fer servir el patriotisme de la manera més selectiva possible.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Núria Oriols, delegada del diari Ara a Madrid. Avui la tenim a Barcelona. Núria, què tal? Bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: L'Oriol Marc, que sots director del Nació. Oriol, benvingut, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: La Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A Madrid, oi, Marta?
3: Sí, a Madrid.
0: Avui teniu derbi a Madrid.
3: A Madrid tenim moltes coses, com bé has explicat ara.
0: I també tenim el Jordi Puntí, que és el nostre home Barça, que redebuta el suplement per novena temporada. Jordi, bon dia.
4: Bon dia.
0: I benvingut.
4: Home, novena temporada. Tant de bo Hansi Flick el poguéssim aguantar tants anys.
0: Escolta'm, 9 anys seria... Ets molt, molt, molt optimista, eh?
4: Molt, molt. Sí, molt. Sí. Sobretot a Can Barça, sí, sí.
0: Jo crec que la banqueta del Barça desgasta una miqueta més que el suplement.
4: Ja tens raó, ja. Bueno, res, escolta, no baixem del núvol, no? Continuem instal·lats en aquesta mena d'Olimp, que és veure com aquest Barça guanya i guanya i juga bé i fa molts gols i, a més, anem descobrint talents, perquè, mira, en Rafinha ja el coneixíem, però fa 4 dies ningú hauria dubtat gaire de vendre-se'l, eh?
0: I que l'invent de posar-lo de nou és de Flick una altra vegada. Per tant, aquí és una altra genialitat de l'entrenador en què, doncs, molts analistes no deien que aquesta fos l'opció.
4: No, no, no. És que jo crec que ja ens ha demostrat, no és el primer cop, però ja ens ha demostrat Flick, que és una mena de... Saps aquelles bèsties del bricolatge que saben fer? O fins i tot aquell... Hi havia hagut una sèrie que es deia MacGyver, no sé com es deia, que era el típic que sabia resoldre un problema domèstic, doncs, amb un escuradents, una goma i una pala, jo què sé. I, doncs, és una mica això, és el rei del bricolatge, en el sentit que quan li falta un jugador... se n'inventa algun, i en va traient. I ara mateix, per exemple, Rafinha és que està, jo crec que està al millor nivell, vull dir, segurament no hi ha cap jugador a Europa, i probablement a tot el món, que en aquests moments jugui tan i tan bé. També és veritat que, i aquí jo crec que hem de... Ahir, per exemple, el Barça va haver una estona que va tornar a ser un equip més terrenal, no? Que, bueno, li costava més, hi havia una mica el record del partit de l'any passat, que havien perdut 4-1 a Sevilla, i fins que empaten, diguem-ne, però després ja torna a ser aquella piconadora, i jo crec que aquí, evidentment, hem de donar diguem-ne molt de crèdit a Rodri, que ell era a tot arreu, sempre és a tot arreu, és un home omnipresent, però ahir especialment veies que quan el rival, diguem-ne, sortia ràpid, ell sol era capaç de contenir-los, no?
0: I que té una elegància, Rodri, al terreny de joc. A tu et recorda tant a Busquets, com diuen?
4: A mi no. T'he de dir que de moment no. Crec que són... Busquets tenia més dribbling, tenia més regat, és el posicionament, sí, per descomptat, però et diria que ara el Rodri d'ahir és un jugador amb... Potser també, clar, cada equip és diferent, però és un jugador amb més influència, perquè també allibera molt de Pedri. I veus que Pedri pot estar més per repartir, per passar, per fer passades, per combinar, no? O sigui, crec que aquest equip és molt més equilibrat que el de l'any passat, i després hi ha les sorpreses, no? Com això, i com a dèiem, i aquí hem de dir, potser, la gràcia és que aquest estiu el Deco ha sabut fer molt bé la feina, i a dèiem, per exemple, quan va arribar ningú sabia gaire, sí que l'havien vist jugar una mica, però és un nano molt jove, també, I et surt, i mires la banqueta, estàs allà patint una mica, perquè a més al Barça sempre tenim aquesta cosa de patir, i mires la banqueta i tens Gabriel Jesús, tens Olmo, tens Bernal... De cop tens aquest espart que no el coneixíem i que el descobrim. Vull dir que ja... Jo crec que aquest any tenim molts fils per construir, Sí, sí.
0: I que amb la tercera temporada de Flick s'ha fet la plantilla a mida i tots els fitxatges porten el seu segell, perquè aquest ADMI que venia del Dortmund ja l'havia tractat i crec que venia d'un mal any, i ell el recupera des del minut zero fins al punt que cada vegada que juga, teòricament el Gordon, que és el titular i que tots ens l'estimem i tenim ganes que marqui, però està una mica de pega, doncs és que clar, la que surt la de Yemi és que surt volant i l'avança per la dreta, no, Jordi?
4: Sí, sí. I mira, l'altre dia una mica Alemanya em deia, has de mirar-te els partits, clar, no ho faré, perquè tampoc tinc tant de temps, però diu, si miressis els partits que feia la selecció alemanya amb Hansi Flick, Adeyemi era una peça clau. I en aquells moments era molt més jove, devia tenir 20 o 21 anys. Però per ell era important. I Flick amb la selecció no va anar bé, no, amb la selecció alemanya, no va anar bé. Però en canvi, recuperar-lo vol dir que té una confiança màxima amb aquest home, no? I després, hi ha aquest factor que potser, mira, ahir si hauríem de trobar, a part de la lesió del pobre Christensen, si hauríem de trobar-li un però, és Gordon, no?, que és el fitxatge més car d'aquest estiu, i que sembla que no acaba de trobar el lloc. O sigui, se'l va fitxar per pressionar, per ser ràpid, per driblar, per centrar bé, i ahir sí que ho va fer, però tampoc cap meravella. Però és clar, és que quan tens al davant Rafinha, que t'ho fica tot, o sigui, és que tot, qualsevol cosa que toca entra, i després Lamine, que la primera part, no sé si us hi vau fixar, però va començar, va intentar fer, bueno, va fer dues sotanes al seu defensa, una mica per desmoralitzar-lo, però no anava gaire enlloc, i quan es va oblidar una mica del show i va tornar a jugar per l'equip, doncs mira, dues assistències, i evidentment, amb aquests jugadors al davant i Pedri repartint i Fermín, que tampoc sembla que no hi sigui, però allà batalla molt allà al davant. Vull dir que realment hi ha un equip completíssim aquest any.
0: Paciència amb Gordon, Oriol, que ens agrada.
1: Sí, a mi m'agrada molt, és com la Lady Di, a mi m'agrada molt la Lady Di. Vull dir que estic molt tranquil amb ell jugant a l'esquerra, i té tota la raó el Jordi quan parla d'aquesta profunditat a la banqueta i la tranquil·litat que et dona saber, per exemple, que en un partit de Champions podràs fer entrar Dani Olmo en cas que Dani Olmo no hagi estat titular, que podràs fer entrar Adeyemi, que podràs fer entrar Gabriel Jesús, que la defensa, lamentablement, la lesió de Christensen potser te la fa una mica més curta, però és una defensa de garanties, que tens un lateral que pot jugar per l'esquerra com Cancelo, que per partits com el d'ahir et funciona molt bé, i per jugar amb rivals potser no tan forts a la Champions també et funciona molt bé, que pot xutar de fora l'àrea com l'altre dia contra el Racing, per exemple. Tens Eric Garcia, que és un dels meus jugadors preferits per la seva polivalència, i és, crec, molt similar al primer any de Hansi Flick, aquella arrencada majestuosa, afegint-li el factor Rodri, que no només et dona maduresa física, sinó que et dona també una intel·ligència, que és veritat, jo estic amb el Jordi, a mi no em recorda gaire del tot a Busquets és a més esprimatxat, a banda, potser un, amb aquell punt, saps aquelles figures al Camp Nou que s'inflen des de baix i que simulen que mouen els braços, aquell físic una mica que dius, hòstia, un braç va per aquí, un braç va per allà.
0: Escardalenc,
1: però amb una sí, capacitat al·lucinant per no perdre mai la posició i sempre tenir el cervell a lloc. Doncs és el primer any de Hansi Flick més Rodri. I això dona molta tranquil·litat. Sumem-li a banda que hi ha jugadors que a vegades eren un llast, com Araujo, per exemple, o Frenkie de Jong, que coincideix que les millors etapes de futbol amb Flick són en els moments en què Frenkie de Jong no ha pogut estar disponible pel primer equip.
0: Bastant d'acord. Escolta'm, Jordi, ho hem de deixar aquí. Volia preguntar, avui a un quart de cinc al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Real Madrid, el seguirem també pel Tot Gira, amb el Clubes i companyia. Amb qui vas? Perquè, clar, l'Atlètic de Madrid ens ha fet la vida impossible aquest estiu, el Madrid és la terra rival, aleshores, què?
4: Sí, sí, mira, jo normalment és l'únic partit que vaig a favor de l'Atlètic de Madrid, de l'any, diguem-ne, perquè els altres realment tampoc no m'agrada gens la manera de jugar. Si juguéssim més bé, si Simeone fos una altra persona, doncs potser sí, però no, dies així, jo busco l'empat. Crec que si empaten, el punt que queda perdut se'l queda el Barça, i aleshores avui seria ideal un empat, la veritat. Si pogués ser 0-0 i avorridíssim, i que tothom estigués allà i que no hi hagués cap mena d'interès, doncs millor encara.
0: Molt bé, Puntí, una abraçada. Bona temporada.
4: Que vagi molt bé.
0: Tres minuts per arribar a un quart d'hora del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i la Marta Monforte, en un cap de setmana, en un diumenge, en una setmana en què ha passat per Catalunya Santiago Abascal, tour per Lleida, per Tarragona i per Barcelona. Avui Alberto Núñez Feijóo, que trepitja Badalona al costat de Xavier García Albiol. Dèiem que Albiol ha trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal aquest diumenge. I avui també Pedro Sánchez, la gran estrella de la festa de la la Rosa, un clàssic del PSC a Gavà avui diumenge. Per tant, doncs els líders estatals que saben que Catalunya és una plaça important on, entre altres coses, es juguen també una victòria per arribar a la Moncloa, que arribarà, sembla, més aviat que tard, aquestes eleccions. I enmig d'aquest escenari, aquestes visites a Catalunya, una persona que no pot trepitjar Catalunya és l'expresident Carles Puigdemont, que ha fet una entrevista. I això és notícia perquè Carles Puigdemont d'entrevistes en fa poques. On ha escollit parlar? Doncs el diari britànic The Sunday Times. El líder de Junts diu que té un full de ruta pensat, però encara no el vol revelar.
2: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
5: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: El que sí que explica Carles Puigdemont és que si li apliquen l'amnistia, el primer que farà quan torni a Catalunya serà recórrer al país per decidir si torna a ser candidat.
5: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: A l'entrevista de Sunday Times, Carles Puigdemont també afirma que Pedro Sánchez diu no és de fiar, cito textualment, perquè ha incomplert molts dels seus compromisos i que més enllà del que digui en públic, la realitat va per un altre camí. Que no s'hagin amnistiat tots els condemnats del procés, que el català continuï sense ser oficial a Europa o que Catalunya estigui infrafinançada són mostres d'aquests incompliments, segons apunten des de les files de Junts. Puigdemont també critica al diari britànic la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi humanitària de Ceuta. A veure, Núria Oriols, un primer retrat de les paraules del president Puigdemont i en quin context, en quin moment arriba aquesta entrevista, tenint també el dibuix que som a l'equador de la legislatura catalana i que aquests dies hem sentit primer el president Illa amb aquesta conferència fent balanç i mirant cap als dos anys que li queden de governança de legislatura i també ahir aquesta gira dels consellers per tot el territori també doncs intentant marcar petjada i impulsar aquests dos anys que els queden de mandat.
3: Jo crec que el context és molt rellevant perquè s'està a punt de produir en cascada una sèrie de decisions judicials que poden finalment precipitar el retorn de Puigdemont. És cert que s'ha anunciat aquesta situació durant molt temps des que va estar fora, la qüestió del retorn, però ara sí que sembla que realment doncs, el Tribunal Constitucional farà un primer debat aquesta setmana i que, com que el ponent és conservador i demana rebutjar l'amnistia, doncs se li traurà la ponència amb aquest ponent i podria prendre una decisió al Constitucional el mateix 6 d'octubre avalant l'amnistia de Dolors Bassa que, segons ha dit el Suprem de forma informal, això ja n'hi hauria prou per començar a decidir sobre l'amnistia també de Puigdemont. Això vol dir que el jutge Llarena, que és qui té la seva causa, a mitjans d'octubre podria decidir retirar l'ordre de detenció. Això vol dir que Puigdemont torni en aquell moment? No ho sabem, perquè des de l'entorn de Puigdemont som molt críptics sobre el que ell farà un cop es prengui aquesta decisió, si s'acaba prenent, perquè primer volen veure si es pren, perquè s'ha anunciat moltes vegades que ja estava a punt de poder tornar i això no ha succeït. Però jo em decantaria per dir que esperarà a que s'arxivi la causa, que això es produiria una mica més tard, perquè Llarena pot retirar l'ordre de detenció, però s'ha de passar el cas a la sala del Suprem, a la sala penal del Suprem, i és la sala penal del Suprem qui arxiva la causa en aplicació de l'amnistia un cop el Constitucional hagi estimat doncs, el recurs d'empara corresponent.
0: T'atreveixes a fer un calendari d'això?
3: Jo diria abans de final d'any. És a dir, abans de final d'any, octubre-novembre. Jo diria que això...
0: O sigui, per l'arxivament de la causa?
3: Jo diria que pot ser, és possible, perquè al final, un cop el Tribunal Constitucional decideixi, en cascada poden
6: resoldre el Suprem, si vol, pot aplicar la decisió de tots els expresos i tots els líders que encara estan a l'exili. I m'inclino a pensar que el Suprem ho vol fer tot d'un cop, que no pas havent de corregir una a una cada decisió de la que va prendre. Per tant, sí que el Suprem també deia que aplicaria l'amnistia i al final no la va aplicar, per tant, és molt important la resolució que faci el Constitucional i que sigui claríssima, però totes les fonts apunten que el Constitucional vol ser molt clar, conforme s'ha d'aplicar l'amnistia a tots els exlíders del procés. I això, el Suprem fins ara, el que ha transmès, diguéssim, en les converses informals que fa tot just pocs dies hi va haver l'obertura de l'any judicial a Madrid, era que un cop el Constitucional prengués una decisió clara, doncs ells aplicarien l'amnistia, perquè és com una carpeta que diuen que ja està, que ja volen passar. Jo fins que no ho vegi no m'ho crec, però sí que totes les fonts indiquen que això succeirà d'aquesta forma. Llavors, això també posa la pilota a la teulada de Puigdemont i de Junts, perquè han de decidir com fan aquest retorn, que esperen des de fa 9 anys, i després com aterra el lideratge de Puigdemont dins de Junts en un moment en què les enquestes doncs, no els van bé, i quin ha de ser aquest seu paper en aquesta nova etapa si realment s'acaba produint.
0: Oriol, Marta.
1: Sobre això últim que diu la Núria, aquí hi ha molta gent a Junts que no és capaç de saber què passa pel cap de Carles Puigdemont, i que evidentment està inquieta, perquè Carles Puigdemont, quan pren decisions, les pren de manera molt personal, de manera meditada, a vegades canvia d'opinió a última hora, i per tant serà interessant veure quin camí decideix emprendre. És veritat que, com ell explica a l'entrevista al Sunday Times, que fa temps que es pensa en una ruta per Catalunya perquè ell torni a recuperar, podríem dir, el pols del país, fa 9 anys que és fora. També és veritat que, tenint en compte com està Junts a les enquestes, en tot aquest temps Junts ha desitjat la tornada de Carles Puigdemont, i jo crec que ara el Verb necessita la tornada de Carles Puigdemont per intentar remuntar, per intentar confrontar amb Aliança Catalana i sobretot també per confrontar amb Salvador Illa, perquè recordem que Carles Puigdemont va treure 35 escons en les últimes eleccions catalanes, es va quedar 7 escons de Salvador Illa, i hi ha qui dins de Junts li demana: escolta, president, el que hauries de fer és presentar-te cada 15 dies a la sessió de control al Parlament i confrontar directament amb Salvador Illa, i de passada també treure-li una mica de focus a Sílvia Orriols, perquè sabem que Salvador Illa i el PSC li interessa molt confrontar amb Sílvia Orriols per fer-la una mica gran i desdibuixar, per tant, els altres partits que són més majoritaris i més civilitzats al Parlament. I a partir d'aquí crec que tot el calendari que explicava la Núria jo el compro totalment. Jo crec que això ens n'anirem com a molt tard al desembre. Si parles amb fonts parlamentàries et diuen que si hi ha d'haver una rebuda de Carles Puigdemont, el calendari s'està preparant per novembre-desembre, i se solucionarà una injustícia, perquè recordem que Carles Puigdemont, quan marxa, si no recordo malament, el 29 d'octubre del 2017, el fiscal general de l'Estat, que en aquell moment era el senyor Maza, tristament desaparegut, encara no havia presentat una querella. O sigui, tot aquest relat del fugado de la justícia, tot el que tu vulguis, però en tots aquests anys Espanya no ha aconseguit que se l'extraditi en cap moment, i això que ha passat per uns quants processos judicials complicats, fins i tot per la presó alemanya. I crec que si el PSC i el PSOE volen parlar de veritable normalització política a Catalunya, Carles Puigdemont ha de poder fer política en llibertat a Catalunya. Fer política en llibertat vol dir, per exemple, decidir per tu mateix que deixes la política, però que no que decideixin per tu. De la mateixa manera que no hi haurà normalització política a Catalunya fins que Oriol Junqueras no pugui presentar-se amb normalitat a unes eleccions. I crec que anem a un escenari en el qual els dos principals líders del procés de fa 9 anys poden tenir la capacitat de confrontar directament amb Salvador Illa en unes eleccions. En cas, Oriol Junqueras ja ho ha deixat molt clar que sí que vol ser candidat, en el cas de Carles Puigdemont crec que també dependrà una mica de quina sigui la rebuda que tingui, què diguin les enquestes i què li demani també Junts, perquè en el fons els dirigents de Junts saben que d'actiu electoral de moment preparat per presentar quan siguin les eleccions només hi ha un, que és Carles Puigdemont.
0: Marta.
7: Sí, per a mi el fet que hagi dit aquesta entrevista que té diversos plans també indica que no ho té massa clar, és a dir, vol, jo crec que, com ha dit ara l'Oriol i ell mateix a l'entrevista, vol tornar a Catalunya i vol fer aquesta gira, diguem-ne, per a veure, no?, un poc com les rep la gent i quina és la sensació que en té, però també és cert que n'hi ha un debat obert a Junts i que en algunes figures que han estat importants i que ara no són a la primera línia han demanat que potser necessiten nous lideratges, nova gent, noves cares, no? Un poc passar pàgina, no dic del procés, però sí d'aquesta etapa, no? Que ha estat molt complicada, que especialment jo crec que a les enquestes si els diuen que no acaben de connectar massa bé amb el sentir de la població a Catalunya. Aleshores, jo crec que va ser molt interessant. Jo també crec que el calendari que han dit els companys, més o menys, és el que tenen previst al govern espanyol per les coses que ens diuen. Sempre ha estat una de les, diguem, claus de la legislatura, aquesta llei d'amnistia, i sembla que ara que pràcticament, no sé si s'està acabant, però ja hem entrat al tercer any en una situació molt complicada per a Sánchez, doncs això és el que esperen el govern i també els aliats. I també diré, Roger, que jo crec que també ho esperen, encara que no ho diran mai públicament, a PP i Vox, perquè això els facilitaria moltes les coses i potser, especialment per a Feijó, obriria una porta a un entendiment, no ara, no sé si fa dintre uns anys, però potser a futur, si torna i la situació, diguem, es normalitza. I no ho dirà i continuarà dient que ha estat una vergonya, que el procés, que la situació a Catalunya, etc. Però a ells em sembla que els beneficia i per converses informals potser obrir la porta que siga una decisió que els convé ara mateix. Però jo sí que crec que a més les queixes que fa Puigdemont les entenc, crec que són comprensibles, però totes tres que cita a l'entrevista, com per exemple la llei d'amnistia, això no ha depès del govern, de fet el govern espanyol ja estan molt, molt enfadat amb aquest tema perquè volien que es fera d'una altra manera. El tema del català a la Unió Europea és cert que el govern podia fer més, però tampoc depèn només del govern espanyol, perquè si haguera sigut aixina, jo crec que també s'haguera implementat, i especialment el finançament tampoc és una qüestió, encara que ells no estiguen d'acord amb el repartiment com s'ha fet ara, que només depenga del govern, sinó també depèn molt de les autonomies, especialment aquelles que estan governades pel Partit Popular. Aleshores, jo crec que ells estan en el seu dret d'estar emprenyats i que no, la situació no els agrade, però també tenen una papereta molt complicada i jo tinc moltes ganes de veure aquesta nova etapa com la fan, perquè no sé ben bé quin serà el posicionament que tindrà Puigdemont públicament quan sigui a Catalunya amb Aliança Catalana i si es deixarà emportar per aquestes veus del partit que diuen que, bueno, que si s'ha de pactar s'ha de pactar i que no passa tant res si així aconseguissin, diguem, tindre poder territorial, no? A les municipals, per exemple.
0: Núria i Oriol.
6: Sí, jo crec que una de les decisions més importants que ha de prendre Puigdemont si realment vol tornar, més enllà de fer la ruta pel país, és decidir si s'asseu al seu escó, que entenc que voldrà tancar el cercle així, i si queda a fer de cap de l'oposició. Perquè jo crec que és una de les coses que des de les bases de Junts demanen al partit que hi hagi un referent al Parlament que pugui presentar-se com a alternativa a Salvador Illa, perquè ara no hi ha aquesta alternativa presidenciable dins l'hemicicle, i aquest és un dels temes que crec que tindrà sobre la taula per decidir si llavors continua o no fent política. A mi em sembla molt difícil concebre que, encara que segurament és una de les primeres opcions que tindria sobre la taula, fer la ruta al país i no ocupar el seu escó com a cap de l'oposició. I després el que deia la Marta sobre si el govern espanyol ha complert o no, jo crec que ha complert amb l'amnistia, però ha jugat amb els tempos, i crec que és això el que ha fet que Junts s'acabi allunyant.

0: alternativa, perquè ningú voldrà pactar amb ells, i per tant, com que la llei diu que qui guanya les eleccions, doncs, si no hi ha majoria alternativa, tu ets l'alcalde, doncs això pot passar. I és veritat, en tot cas, i crec que la Marta té raó quan apunta que hi ha dirigents de Junts que, no sé com dir-ho, o han flirtejat amb la idea de pactar amb ells, o que no són tan durs amb ells, passa una mica el que ha passat amb el PP i Vox a l'Estat. Jo, que al meu entorn, si li fas una anàlisi de sang, els índexs de convergència són molt alts en les sobretaules de l'estiu i dels últims temps. És veritat que trobes el típic tiet que, home, doncs abraçaria Marta Ferrusola amb moltes ganes si encara fos viva, que t'elogia Sílvia Orriols i t'elogia Aliança Catalana i et diu que la votaré perquè és l'única que diu les coses com jo les vull sentir. I això, que per mi és un sacrilegi, perquè no hi ha res...
1: Bé, són tiets que es converteixen en cunyats.
0: Sí, bueno, aquí hi ha un punt d'això, i després hi ha una qüestió que és que crec que no hi ha cap amenaça més gran al projecte o a l'herència o al llegat pujolista que Aliança Catalana, perquè al final Aliança Catalana el que diu és que si tu no tens 8 cognoms catalans i no ets blanc i no ets una mica cristià, doncs tu pràcticament no pots existir. I després, sobre l'aplicació de l'amnistia, avui, que és 20 de setembre i fa 9 anys dels fets del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia, a mi el que em sembla al·lucinant és que hi hagi persones com Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que hagin anat passant els anys i que encara estiguin pendents de l'amnistia per una cosa que va passar fa 9 anys i que d'entrada, que jo sàpiga, encara no s'ha trobat ni mitja factura que digui que l'1 d'octubre es va pagar amb diners públics. I això és una anomalia al·lucinant que l'amnistia encara no ha corregit a dia d'avui.
1: Efectivament. Avui és 20 de setembre, potser és una data més o menys recordada pel que va passar fa exactament 9 anys amb aquella entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre i amb diverses detencions, algunes de les quals estan sense resoldre també per l'amnistia, perquè més enllà del que passi amb Carles Puigdemont, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i Lluís Salvador, aleshores al Departament d'Economia l'any 2017, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte, en aquest cas, de malversació, perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. En declaracions a aquesta casa, Lluís Salvador diu això sobre la seva causa.
2: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que és molt que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Fa la sensació, quan són 9:45 del matí, que cada instància judicial va fent la guerra pel seu costat, però l'objectiu sempre és demorar-ho tot, no? Vull dir, anar-ho allargant i ara un recurs aquí, ara passo la pilota del Tribunal Constitucional al Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tampoc ho acaba de resoldre.
3: Sí, perquè el TSJ, a més, ha decidit que s'espera a que el TJUE decideixi sobre les prejudicials i aquest cas, diguéssim, no hi ha pronunciament encara de l'advocat general, per tant, pot ser que doncs sigui bastant llarg el tema de l'amnistia en el seu cas. A no ser que quan s'amnistiï, que sembla que això sí que ha de ser proper, als líders del procés, el TSJ decideixi, com que el Suprem ha canviat ja de jurisprudència amb el tema de la malversació obligat pel Constitucional, després ells doncs apliquin la mateixa doctrina. Però si s'esperen a que sigui el TJUE qui es pronunciï i tot aquest procediment, evidentment seran dels últims a ser amnistiats. Jo crec que és una anomalia molt gran el que ha fet la justícia amb el tema de la llei d'amnistia, perquè clarament ha optat per totes les vies per no aplicar el que deia una llei aprovada al Congrés, i ara crec que el PSOE, si no ho sabia ja, doncs s'adona de moltes de les coses que l'independentisme posava sobre la taula sobre el poder judicial o la cúpula del poder judicial durant el procés, ara ho estan vivint en la pròpia pell, no? Sobretot en les causes judicials més qüestionables de l'entorn de Pedro Sánchez, i també quan en el seu cas doncs aproven una llei i després no s'aplica per part dels tribunals, i fent unes interpretacions molt estranyes, com que es van estalviar diners a l'1 d'octubre, diu el Suprem, en el cas dels líders del procés, perquè no ho van pagar de la seva butxaca, és malversació i així es queden tant.

0: amples, diguéssim, i porten 2 anys mantenint aquesta interpretació que Llarena, de fet, va reiterar fa una setmana només a l'espera del que digui el Constitucional.
1: Endavant, Marta Bonforte.
2: Sí, jo estic d'acord amb el que diu la Núria, no? Al final sembla que aquestes decisions el que busquen és allargar una situació d'interinitat que, clar, a les persones que els afecta especialment, no només a Puigdemont, que hem parlat molt, o a Junqueras, sinó en aquests casos de no poder fer altra cosa més que esperar. I clar, jo entenc la desesperació que entens en aquests casos, perquè dius, és que suposadament la llei ja s'ha aprovat fa anys, el poder executiu ja ens ha dit que endavant, i el judicial doncs està fent esperar perquè els tempos no els quadren. Doncs jo ho entenc, i crec que és un dels problemes que s'han evidenciat més clars, i ho deia també la Núria ara, a Madrid, aquests anys, no? Perquè sempre ens han parlat, i especialment quan els casos que afectaven a Podemos en el seu moment, ells sempre parlaven d'aquest lawfare, no?, d'aquesta guerra judicial, però el govern i el PSOE això no ho comprava, no? Deia que s'havia de respectar a la justícia i que era molt important i que, doncs, això, que si no ho feien no estaven en un estat de dret. Ara aquesta legislatura s'ha vist, no només en casos que han afectat a líders catalans, sinó especialment a l'entorn del president del govern i no només al fiscal general de l'Estat, etcètera, a l'exfiscal ara, doncs s'ha vist que aquest discurs ha canviat, o almenys per una part del govern, no tothom, perquè a més això també genera problemes dintre del govern, i per exemple estic pensant en Margarita Robles, que no compra tampoc aquest argument, però sí que n'hi ha uns altres i no, que no s'amaguen, per exemple Òscar Puente, que sí que ho diu d'una manera clara. Aleshores, tot això ha servit almenys per a que una part del govern espanyol, que li ha costat molt, i especialment el PSOE, que és un partit, ja sabeu, que es ven com un partit d'estat, que és important per a la democràcia, per a l'statu quo, etcètera, no?, dintre del que és el sistema democràtic espanyol, doncs això ha generat un canvi que jo crec que ha estat important aquesta legislatura i serà molt important al futur, especialment si després de Sánchez, que vindrà una altra figura, siga quan siga, seguís aquesta línia o no, perquè ell també ha flirtejat amb aquesta idea, però tampoc ho acaba de dir clarament, no? En aquestes entrevistes que ha fet a l'inici de curs, doncs quan se li ha preguntat per casos judicials, ha estat també molt prudent, encara que després la història que te conden en privat és una altra, no? Aleshores, jo crec que és important el que passa a Catalunya, perquè és el que passarà a la resta de l'Estat, jo crec que quan continuen els anys i quan la legislatura avança, i especialment a les eleccions generals, no?
1: Passen 5 minuts de 9:45, ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Incendis simultanis.
9: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
10: Catalunya va fort.
8: Més intensos.
11: És el primer foc que ve com un foc tan dolent.
8: Imprevisibles.
12: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
8: Destructius.
13: La terra crema.
8: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
15: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
16: Sigui
15: bon
16: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
15: Denuncien l'excés de burocràcia...
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
18: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
17: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
15: I a casa nostra tornen a sortir
18: a Lleida, el carrer.
17: I de la resta del món.
15: Pendents de la cimera internacional...
17: Faci el temps que faci.
19: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
17: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, el suplement amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i també la Marta Monforte, esperant Pedro Sánchez avui a la Festa de la Rosa, esperant Alberto Núñez Feijóo, també a Badalona, al costat de Xavier García Albiol, després d'aquesta visita de Santiago Abascal, i enmig de la crisi a Ceuta, on anem coneixent també notícies al voltant de la gestió d'aquests migrants i aquests trasllats. A tot això, una visita que deia que ja estava planificadíssima a Ceuta d'aquests últims dies, és de Florentino Pérez.
1: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y Ceuta y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas. Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
0: Tu creus, Oriol, que si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin mig arremangat la samarreta, Florentino Pérez aquest divendres hagués anat a passejar-se per Ceuta a fer-se fotos?
2: Em costa molt de creure, la veritat. Crec que és una crisi d'aquelles reputacionals que expliquen molt bé com funciona Madrid, el Madrid i el Madrid polític. Crec que en el moment en què hi ha tres jugadors que decideixen tenir un criteri diferent al del club, saben que hi haurà un incendi. Per això surt Kylian Mbappé tan ràpid a fer una entrevista amb un periodista, per cert, que és un dels que vota per la pilota d'or, que és José Félix Díaz, nou director del diari AS, periodista molt afí a Florentino. Per tant, aquí crec que hi ha una operació de relacions públiques en marxa. I després és veritat que hi ha un corrent de pensament dins del madridisme que no li agrada gens com s'han gestionat les primeres dues temporades de Kylian Mbappé al Madrid, perquè no s'ha guanyat cap títol, més enllà d'una Supercopa d'Europa, si no recordo malament, i que el tenen per un petit dictador i que s'afanyen cada vegada que hi ha algun episodi al camp a fer servir aquell mem que el dibuixa pràcticament com Kim Jong-un, que és el
0: sí, però a la vegada
2: president de Corea del Nord.
0: Sembla un futbolista, per ser futbolista, massa progre per jugar al Madrid, no?
2: No, de fet, és un jugador que en el seu dia, jugant amb la selecció francesa, va fer una crida a aturar l'extrema dreta. Per tant, o ell no sap què és el Real Madrid.
0: Bueno, i que li agrada posicionar-se políticament,
2: sí,
0: no?
2: Però,
0: com tants altres esquiven o quan
2: sí, sí,
0: es
2: sí.
0: Posicionen políticament ho fan cap a posicions molt més dretana, penso en Carvajal, no? Vinculat
2: sí.
0: al
2: si està normalitzadíssim. Hi ha un jugador de l'Espanyol que va ensenyar l'altre dia una samarreta de Todos Somos Ceuta, que sabem perfectament que és un jugador d'aquells que li agradaria parar un taxi de manera permanent pel carrer, i ho fa i no passa res. Tenim una lliga on Tebas decideix, que a mi em sembla molt bé en el primer cas, decideix fer costat a Ucraïna quan hi ha la invasió russa, i ara t'està intentant colar missatges a favor de Ceuta quan tu aixeques una samarreta dient suport als malalts d'ela, et pots emportar una multa. Si fas suport a Ceuta es veu que no, criteri justet. També sabem que Tebas té una relació elàstica amb la democràcia, però en el cas de Kylian Mbappé, a mi em sap greu, és un jugador fabulós, admirable, tot el que vulguis. Si tu ets tan llest i creus que la dreta és dolenta al món, què fas amb la samarreta del Madrid? Perquè no te'n vas a jugar al Sant Pauli.
0: És una contradicció divertida per l'aficionat del Madrid, que anima la seva màxima estrella, fa campanya perquè guanyi la pilota d'or, però a la vegada s'ha d'empassar que no segueixi la doctrina de l'equip i de la Lliga de mostrar solidaritat amb Ceuta, quan el que li passa a Mbappé és que, com que té les arrels que té, que és...
2: Crec que la seva mare és d'origen camerunès,
0: sí.
2: O el seu pare, no ho sé.
0: Bé, doncs, o sigui, ell vol fer un missatge també de suport a tots els migrants, no?
2: Sí, clar, perquè ell, en certa manera, ho és, o se'n pot sentir hereu, i és normal. A part, tu agafes la transcripció de l'entrevista al diari AS de Kylian Mbappé, i el que diu és completament raonable. Suport a Ceuta, evidentment, però també suport a aquelles persones que han mort fent el trànsit d'una frontera cap a una altra, i que, evidentment, doncs, la migració és un fenomen contemporani, raonable, que es pot explicar, i que s'ha de fer costat també a la gent que busca una vida millor. A mi, que un futbolista digui això amb el potencial mediàtic que té Kylian Mbappé, a mi em sembla fenomenal. Ara bé, jo continuo pensant que ha triat un club equivocat on fer aquests posicionaments.
0: Endavant, Marta, com s'està portant aquesta gestió aquí?
3: Doncs els debats que està generant a Madrid, a grups d'amics, en general, a l'escena inclús política i mediàtica especialment, tu parlaves al principi, Roger, de Jiménez Los Santos, que té moltíssima predicció a Madrid i que l'escolten tots els càrrecs pràcticament del PP i Vox tots els matins, encara que alguns no ho admetin en públic, doncs evidencia fins a quin punt això ha generat un impacte negatiu per a molts, no? Jo tinc molts amics que són del Real Madrid i que te discutirien ara, Oriol, que sí, que el Madrid pot ser una persona d'esquerres, pot ser del Real Madrid, i bueno, tenen uns debats entre ells que són al·lucinants, que jo em quedé... Clar, jo estic com una espectadora des de fora i m'encanta, perquè a més m'agrada, no?, dir-los determinades coses, i a ells no s'agrada tant, no?, quan li ho dic. Però, per exemple, això de Mbappé a mi m'ha semblat increïble, perquè a més és un cas d'un home que té moltíssima projecció, que a més és una estrella, que sap jugar molt bé, és un molt bon jugador, i jo crec que per això ahir també es pot permetre dir determinades coses, perquè potser si tinguera una posició més feble entre el del Madrid o de l'estructura futbolística no s'atreviria o li costaria més, i ha dit moltes coses que altres no diuen, i a més ho ha dit públicament en una entrevista i s'ha mullat. És una cosa que, ho dius tu també ara, Roger, no estem acostumats a que els futbolistes es posicionen d'aquesta manera, i a més en unes declaracions que per a mi són de sentit comú absolutament. No està dient no, que a Ceuta me dona igual el que li passe, i que sí, que és Marroc, pot entrar en Ceuta i Melilla i poden ser seues. No està dient això, no és polèmic el que diu, és una cosa raonable. I m'ha semblat increïble que això siga molt més polèmic que quan un jugador, un entrenador, qualsevol, es vagi a jugar a dictadures, especialment d'Aràbia Saudí, no?, d'aquesta zona del sud-est d'Àsia, i això no genera cap tipus de debat social, ni n'hi ha, no?, que ningú es fica el clíter en el cel com ara ha passat. Doncs jo crec que això evidencia molt quin tipus de club és el Real Madrid, i estic totalment d'acord amb l'Oriol que diu ara, que, o la pregunta que li has fet, no?, de que jo crec que si no hagués estat aquestes declaracions, Florentino Pérez no haguera anat a Ceuta, i això és una declaració potencialment política. Ell no ho ha amagat mai, no? És una persona que es du molt bé amb el poder polític de tots els costats, almenys, o almenys del PP i PSOE, dels dos costats, i això evidencia també que sí que estan nerviosos i que no estan gestionant bé una crisi que, a més, ha ficat en paper al centre, i aquestes acudits de dictadors que cada vegada estan més presents, no?, a l'esfera pública, almenys a Madrid, i jo crec que sí que mostren un rebuig per part del madrilisme sociològic, perquè no les agrada que es posicioni, i a més es posicioni d'una manera, doncs sí, un poc el que diríem progressista, però que a mi em sembla raonable, de sentit comú, no?
0: Pare camerunès, mare algeriana, i criat, evidentment, a França. Núria.
4: A mi em sembla molt important el missatge que ha fet, perquè es posa molt èmfasi en el suport a Ceuta, que és evidentment que suporta Ceuta, però el fet de no reconèixer també que hi ha moltes persones que han mort i moltes persones que ara estan patint, és a dir, divendres vam veure com hi havia corredisses, perquè hi ha gent que porta des del 30 de juliol dormint al ras. Llavors, jo entenc que és molt difícil per part de Ceuta a conviure amb una situació així, però tampoc podem deixar de visibilitzar que aquí hi ha una manca de gestió per part del govern de Ceuta, del govern espanyol, de que no ha pogut acollir o canalitzar, mentre es fa uns expedients individualitzats per decidir si retornen o no retornen, no els ha pogut acollir en un lloc on puguin dormir que no sigui una platja. És a dir, a mi em sembla que tot això demostra una debilitat de l'Estat a l'hora de gestionar una situació que és molt complicada, però que no s'acaba d'entendre com gairebé dos mesos després no es pot ni saber quanta gent hi ha a Ceuta exactament, ni per què encara hi ha gairebé entre 700 o 1.000 nens deambulant pel carrer. De veritat, no es pot fer un campament de forma ràpida per poder acollir aquestes persones, i si no es pot a un lloc es pot fer un altre. És a dir, em costa molt d'entendre com no s'ha anat més ràpid a l'hora de poder reubicar aquestes persones. Potser que perquè al principi es pensaven que retornarien de forma voluntària, com va passar en les primeres hores de la crisi, i va haver, la majoria de gent va tornar, però els que es van quedar, que es pensaven que tornarien de forma voluntària. Jo crec que aquí el govern espanyol ha fallat molt a l'hora de dimensionar el que es podia convertir, doncs, a Ceuta. I ara ja estem en un punt que la crisi s'ha allargat tant que ja és una batalla política. És a dir, que el PP ja utilitza en base als seus interessos, que el president de Ceuta, per exemple, podria demanar el trasllat de menors a la península i no ho està fent per no molestar les comunitats del PP. És a dir, ja estem en un moment en què ja no importa tant la situació de les persones, sinó és com beneficia o desgasta més el govern espanyol o el PP, i és realment molt trist que estiguem en aquesta situació.
2: Sí, perquè en el fons, si tu, per exemple, has impulsat una regularització de migrants massiva fa només uns mesos, a mi em resulta incomprensible que un govern que ha tingut aquesta sensibilitat, en tots els termes de la paraula, quan té un incident com aquest amb menors implicats, no tingui la capacitat de resposta ràpida, ja sigui per muntar un campament, ja sigui per reallotjar-los a la península mentre es decideix el seu futur. A mi em sembla al·lucinant. Jo crec que la inacció durant el mes d'agost de no fer absolutament res, perquè saps que hi ha un percentatge d'aquestes persones que van arribar el 30 de juliol que d'una manera o una altra tu no els pots expulsar de manera directa, perquè primer és il·legal i segon són gent que ha vingut aquí perquè té una vida segurament lamentable als seus països d'origen. Si tu ets un govern que treus pit de ser l'únic govern socialdemòcrata de veritat d'Europa, tu el que has de fer és muntar un campament ràpid i has de quadrar, si cal, el president de Ceuta, i si ets una mica espavilat, i a mi això em sorprèn moltíssim que Pedro Sánchez no ho hagi fet, tu pots posar en circumstàncies molt complicades els governs del PP autonòmics si tu promous l'arribada d'aquests menors migrants a la península i fas un repartiment que sigui més o menys equilibrat en termes de població, en termes de riquesa, en termes de quants acolliments hi ha hagut en els últims mesos, i tu planteges que a Madrid n'hi toquen tants, i llavors tens un tall d'Isabel Díaz Ayuso dient no, jo d'aquests xavals no vull saber absolutament res. Tens un tall del president andalús dient Andalusia ja ha acollit massa, i tu políticament pots confrontar i dir veieu com el PP no vol acollir, nosaltres estem intentant ser part de la solució, no part del problema. I això em sorprèn moltíssim que Pedro Sánchez, que és un president, crec, especialment espavilat, no se li hagi acudit o no ho hagi volgut fer.
0: Per què creus que ha passat? Per què creus que aquesta gestió del que ha passat a Ceuta li està costant tant de trampejar a Marta, a Pedro Sánchez?
3: Doncs jo crec que ha perdut una mica això que diu ara l'Oriol, no? L'esperit estratègic que sempre l'ha caracteritzat aquests anys, i ha sabut manejar-se molt bé i fer aquesta confrontació. És cert que li va pillar, i això és de veres que la condició humana a voltes explica moltes coses, i ella va arribar a l'estiu molt cansat, tot el seu equip a Moncloa. Hi ha molts problemes interns entre els equips de comunicació, entre els equips més propers del gabinet de Sánchez, etcètera, no? No, les coses no funcionen bé, i això també evidencia en quin punt estem de la legislatura. I, clar, jo crec que ahir havia passat ja la crisi dels incendis, va estar molt present, havia passat tot les trames aquestes de corrupció, com s'ha arribat, no?, a la fi, i va passar el de Ceuta, i jo crec que ells des del primer moment van minusvalorar, i encara que va ser molt greu, la resposta, perquè com està això, que és cert que els primers dies ja se'n va retornar com quasi el 90% de la gent que havia entrat en un primer moment, molts van donar per fet que la crisi més o menys s'havia solucionat, i que després els detalls ja se veurien, i ja, no? ja es veuria més endavant com feien per a que la resta de la gent que estiguera allí s'anava anant a poc a poc, voluntàriament o no voluntàriament, però d'alguna manera. I ell sol s'ha enquistat moltíssim, perquè és cert que Sánchez no ha estat present, el seu cap de gabinet tampoc hi era, que estava de vacances, i els ministres que hi eren més presents tampoc podien prendre decisions executives. Per això se tarda tant en nomenar el man únic a Ángel Víctor Torres, que jo crec que això hauria estat la primera decisió.
0: O sigui, Marta, tu consideres que el mantra de l'oposició de que Pedro Sánchez estava de vacances i que volia fer vacances, hi ha una part que tot això li dones pes, no? De sí, realment que van arribar cansats a l'estiu i que necessitaven reposar, i que això els va enganxar en plenes vacances i que no van tenir una reacció ràpida i hàbil.
3: Sí, no només dic que sigui això, però crec que això sí que va estar una part molt important, que si això haguera passat al juliol, la resposta em sembla a mi que no hagués estat la mateixa. Al juliol, al principi, no? O a finals de juny, no hagués estat la mateixa. Em dona la sensació, sobretot quan parles amb la gent i li preguntes per què, no? Perquè tothom ens ho preguntem, per què està tardat tant, per què la comunicació ha estat tan així, i és una part de, mira, Sánchez necessitava anar-se'n perquè les vacances, perquè tal, ho entenc, perquè a més ell ho ha explicitat en entrevistes, és que els presidents del govern també tenim dret a vacances, espanyols també tenim dret a vacances, clar, però jo ho entenc, aquesta part, però també, clar, està passant una crisi tan gran, tan grossa, tan heavy, que inclús així, jo crec que ell no ha sabut dimensionar bé, des del primer moment, el que estava passant, o ell o el seu equip més proper. I també això evidencia que no estan on eren fa dos o tres anys, i la resposta haguera estat, jo crec que, com diu l'Oriol, doncs intentar culpar més el Partit Popular. Ho estan fent ara amb Vives, que potser no ha estat la persona que millor s'ha portat i que al principi va tenir una actitud molt col·laboracionista, i quan va entrar Feijó li va dir no, tu ahí has d'anar a per el govern espanyol i dir que no estan mostrant-se col·laboratius i que la gestió està sent un desastre. I és de veres que Vives ha canviat el to des del principi fins ara. Però no només crec que siga una qüestió de Vives. I a més això incentiva que la gent, clar, veja com les dues administracions es culpen, ara és culpa d'un, culpa de l'altre, i fa que la gent, doncs, jo crec que es desmotive, especialment la gent progressista, arriba a un punt que ja és com, mira, és que me dona igual, jo vull solucions i no n'hi ha solucions. I per mi la prova de que estan molt nerviosos són les respostes d'Òscar Puente els últims dies, especialment a les xarxes, culpant a Madina de que diu que... Madina va dir l'altre dia que no s'entén cap de les decisions que està prenent el govern espanyol, i això per a ells és una afrenta, quan a més ho pensa moltíssima gent del Partit Socialista. I això, jo crec que ells estan molt nerviosos perquè no estan sabent en sortir-se d'una crisi com sí que havien fet en altres ocasions, no?
4: Jo estic molt d'acord amb la tesi de la Marta. Crec que l'explicació és humana, que van arribar cansats a finals de juliol i que senzillament van marxar pensant que seria una cosa ràpida. Jo crec que els va enganyar el fet de que hi va haver la majoria de retorns a les primeres hores, i no sé si hi va haver fins i tot un tuit d'Òscar Puente dient una altra crisi que soluciona Pedro Sánchez. Ara no
3: efectivament,
4: recordo,
3: sí.
4: No? Llavors, aquesta jo crec que va ser un error de diagnosi inicial que van doncs menysprear el fet de que hi hagués encara milers de persones al carrer, i com això podia encaixar en la convivència a Ceuta, que és evidentment que encaixa malament, i que no han sabut de gestionar això, i ara ja estem en temps de batalla total.
0: 6 minuts per les 10 del matí. Què, Marta? Hi has anat o no?
3: No ha anat, eh? I mira que m'ho estava pensant. Però
0: no tens
3: estava...
0: entrades?
3: No tinc entrades.
0: L'Oriol
3: no tinc entrades.
0: Segur que sí.
3: No, no. A veure si algú me la regala.
2: Què, Oriol? No, jo estic centrat en una altra batalla, que és tenir entrades pels concerts d'Oasis.
0: Ah, sí?
2: M'he registrat.
0: Doncs mira, jo et diré una cosa, que és que per culpa de la intel·ligència artificial,
2: sí,
0: una prova més de que no s'ha de fer servir, vaig respondre malament...
2: No fotis.
0: Vaig respondre malament... O sigui, jo no mereixo...
2: Va respondre malament la pregunta...
0: La pregunta de quin disc va sortir el 95. També t'he de dir, i ho denuncio públicament, per si m'estàs sentint, que va ser culpa de la meva dona. que li vaig dir, ostres, quan fem aquesta operació, com que és molt delicada i hi ha tanta cua, fem-ho bé i ens assegurem, perquè jo em pensava que la pregunta variava cada vegada, i no, es veu que per tothom era la mateixa. I amb les presses vam anar malament, i vaig posar que era el Definitely Maybe.
2: Que és el 94.
0: Malament. Total, que ja que els Gallagher no en volen. Per cert, heu de recuperar una crònica meravellosa de TV3, de fa molts anys, de l'últim concert que els Gallagher van fer a Barcelona.
2: L'arribada a l'aeroport.
0: L'arribada a l'aeroport apoteòsica, ensenyant el cul i arrossegant alguns dels membres per terra. Doncs, o sigui, Oriol, tu seràs dels que t'és igual el que et demanin, pagaràs l'entrada, eh?
2: Sí. Sí, sí, no tinc cap... Els vaig anar a veure el 2009, només uns mesos abans que se separessin, i ja no eren els Oasis que havíem conegut, ni molt menys. De fet, nosaltres, Roger, per edat, no ens va tocar el boom, perquè érem molt petits quan van sortir els primers discos, però he vist el documental i sé tots els discos de
0: memòria. Has anat al cine?
2: He anat al cine a veure el documental.
0: I què tal?
2: Molt recomanable, està molt bé, molt bona factura, i Liam Gallagher és segurament el millor humorista del món.
0: Carai, que generós. Tu, Núria, pagaries pels Oasis, per Shakira? Per què pagaries?
4: És que a mi les aglomeracions no m'agraden. Llavors...
2: No ho critiquis mai més perquè no m'agradi la petó.
4: Només m'agrada... Només les tolero per la petó, però per la... No. Està ràpid aquí.
2: Només a merda.
0: Els veïns estan bastant enfadats per això, Marta, eh? O alguns
3: sí.
0: Dels veïns.
3: Sí, perquè a més, ja ho sabeu, no? Ens ha creat aquesta macroestructura de concert a la part sud de Madrid, i això està generant moltíssims problemes només d'accés, perquè el metro no, doncs, està molt, molt, molt, molt, molt, molt ple, sinó al voltant, perquè a més la música, l'acústica, pel que m'han contat a més amics que han anat dins, no se sent gens bé. Està sent una mica un desastre, tant per als veïns com per la gent que vol disfrutar el concert. I tinc un amic que em va dir que era un desastre, perquè a les grades escoltava com si estigués escoltant un radiocasset, que era de veres que el so no estava a l'altura, i ell estava molt content, no? I molt emocionat. I si et passen aquestes coses, jo crec que, clar, et deceps molt i no gaudissis del concert, evidentment.
0: Marta Bonfort i Núria Orriols. I Oriol Marc, quan surten les entrades? Quan...
2: Les entrades, en teoria, el cap de setmana del 26.
0: Crec que ens enganxa el cap de setmana que ve, ens explicarà si has tingut sort o no.
2: Sí, jo crec que no en tindré, però bueno.
0: Una abraçada per tots tres. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa i continuem amb els de la setmana tràgica i també l'actualització amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Fins ara.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
4: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
5: Ja podem obrir...
6: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
7: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
8: A veure si s'ha entès.
7: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
9: T'esperem al Supercampus!

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: what she thought she was gonna get with me.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Ara, Cosiner és més a prop teu. Cosiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cosiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que CIMAC Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí...

0: que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponés. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes, com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Catalunya Ràdio.
1: Sánchez i Feijó desembarquen a Catalunya. En l'inici de la campanya, de la precampanya electoral, mentre Carles Puigdemont, avui mateix, ha parlat, feia temps que no el sentíem, i projecta el seu retorn a Catalunya. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.

0: El president espanyol i líder de l'oposició i el líder de l'oposició han portat avui la seva baralla política a Catalunya. A Gavà, a la festa de la Rosa del PSC, Pedro Sánchez ha tornat a treure el fantasma de l'aliança PP-Vox, Albert Prat.
1: Sí, perquè el president espanyol i líder del PSOE ha arrencat el curs polític en territori amic per advertir que Feijó i Abascal prometen la mateixa recepta i ha insuflat optimisme des d'aquí per evitar que arribin a la Moncloa.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
0: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat des de Badalona, Joan García, que estudiarà retirar la nacionalitat als nouvinguts que delinqueixin.
3: Sí, Feijóo assegura que el passaport espanyol té drets i deures i si no es compleixen no hi ha passaport. Ha assegurat que si governa revisarà com es pot perdre la nacionalitat en un acte a Badalona, on ha afirmat que es proposa arribar a la Moncloa amb els vots de Catalunya per fer-la líder de la reconstrucció d'Espanya.
0: I en aquest context de precampanya, Carles Puigdemont parla avui del seu possible retorn a Catalunya. A les portes que el Constitucional resolgui previsiblement a l'octubre sobre la seva amnistia, l'expresident diu que abans de decidir si es presentarà o no a les pròximes eleccions, primer recorrerà la Catalunya d'avui per copsar el batec actual del país.
4: That is my first intention when I arrive, some of an immersion in the reality, to touch again, to feel, smell.
0: Ho ha dit en una entrevista al diari The Sunday Times, on, com ara sentíem, el que deia és que primer, abans de decidir si serà candidat, prendrà el pols polític del país. Més coses. Multitudinària manifestació aquest migdia a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
5: Bon dia. Una manifestació a la capçalera de la qual ara mateix entra a plaça Sant Jaume 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 segons Mossos i Guàrdia Urbana, amb un lema: no a l'ampliació. Ampliació ni ara ni mai. Una ampliació que comportaria, segons els convocants, més turistització, menys habitatge digne i un impacte ambiental directe als espais protegits del Delta del Llobregat.
0: De la crònica internacional, almenys 2 morts i 6 ferits a la regió de Moscou en un atac ucraïnès que seria el més important contra la capital russa des de l'inici de la guerra i que arriba en l'última de les 3 jornades electorals per escollir el nou Parlament rus. I a Alemanya avui la clau és com 2 eleccions regionals determinaran el futur polític del canceller Merz, que s'enfonsa a les enquestes i que, per tant, és a la corda fluixa. I a l'informatiu d'avui també sentirem els impulsors d'una llei estatal per tenir supermercats públics. Celebren la anunci de Jaume Collboni de crear-ne una a Barcelona inspirat en els de Nova York, però li reclamen un pas més, una xarxa pública de supermercats.
6: Que no sigui només un anunci electoral, un petit supermercat, com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
0: És Javier Guzmán, director de l'ONG Justícia Alimentària. I avui també tenim molta cultura. Ed Sheeran, que ha hagut de sortir al pas de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner pels comentaris a favor de Palestina. Quimi Portet, que tanca avui el Mercat de Música Viva de Vic i anuncia nou disc per al 2027. La pel·lícula La Bola Negra, dels Javis, al Festival de Cinema de Sant Sebastià i Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona. Tot això fins a 2:45. I a partir de llavors dels esports, Xevi Soler, bon dia.
7: Bon dia, avui també amb molta activitat esportiva. D'entrada, a aquesta hora ja tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de motos, una prova que acaba de començar. Veurem si Marc Márquez pot remuntar Jorge Martín. I també el partit de segona divisió del Sabadell contra l'Oviedo amb empat a 0. A partir de la tarda, el relleu el prendrà el derbi madrileny a primera divisió, Atlético Madrid, qui es deixi punts començarà a allunyar-se molt del Barça, que continua imparable. I a partir de les 7, final catalana de la Supercopa CB entre Penya i Barça, per tornar a tenir un títol català en competicions estatals 3 anys més tard.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari per saber si hi ha alguna incidència destacada a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs poques incidències a aquesta hora. Assenyalem només que hi ha circulació intensa a la C32 a Alella, en sentit nord cap a Mataró, a la C58 a l'altura de Torre Baró cap al nus de la Trinitat de Barcelona i a la Ronda de Dalt a la Trinitat en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoé, explica'ns com començarà aquesta setmana en què ha d'arribar la tardor.
10: Doncs amb molta calma. La veritat és que amb un temps molt estable i amb unes temperatures típiques de setembre. De fet, avui ja tenim aquest tas una mica estiuenc, però d'una calor continguda, que com a molt s'arriben als 33 graus en punts de les Terres de l'Ebre, i en general els termòmetres pugen una mica, però sempre amb aquests valors frenats als 30. Entre demà i demà passat, que són els darrers dies d'aquest estiu, no tindrem gaires variacions. Demà potser hi ha el pic de calor, que pugui haver alguns valors de 34 o 35, sobretot a les hores centrals del dia. Estem parlant especialment de l'ambient diurn, perquè les matinades continuaran sent fresques, i especialment a l'interior, amb estabilitat, amb sol, alguns núvols prims al nord del país, amb marinades febles en general, amb molta calma, així com s'acomiadarà aquest estiu, i arribarà a la tardor a partir de dimecres. Haurem d'esperar finals de setmana, que sembla que sí que començaran a arribar alguns canvis més significatius.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:07. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. Des de Gavà, el president del govern espanyol ha reivindicat l'obra de govern socialista davant els discursos de PP i Vox. I a Badalona, el líder del PP ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Però anem a pams i comencem per la intervenció de Pedro Sánchez fa uns minuts a la festa de la Rosa de Gavà del PSC, que per donar el tret de sortida al curs polític. Acabem tenim l'Albert Prat. Bon dia.
11: Què té la veu? Bon dia, sí, perquè Sánchez ha acabat d'intervenir a només 30 quilòmetres de Feijóo. El president del govern espanyol ha promès durant el seu discurs que seguirà remant perquè el finançament autonòmic vagi endavant. Ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, ha esquivat la corrupció i des de territori amic ha promès múscul per frenar que Pepe i Vox arribin a la Moncloa.
12: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
11: El president Salvador Illa i líder del PSC és el principal valedor de Sánchez i ha volgut inaugurar aquí la seva campanya de suport a la Pineda de Gavà.
13: O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
11: El president també ha tirat d'ironia per criticar la presència de Feijóo a Catalunya i l'ha acusat d'anar remolc de l'extrema dreta després que Abascal fos a Barcelona fa un parell de dies.
0: Gràcies, Albert. I com dèiem, avui Alberto Núñez Feijóo també ha vingut a Catalunya en un acte a Badalona. Ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Va, a Badalona hi tenim en Joan García. Bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, conscient que per arribar la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I aquí Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
15: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
14: Hi han faltat referències a Ceuta i aquí el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
15: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
14: En un acte amb 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: Gràcies, Joan. I després de més d'un any sense concedir entrevistes, avui hem tornat a sentir l'expresident Carles Puigdemont. En una conversa amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que quan pugui tornar a Catalunya vol tornar a recuperar el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític, Gemma Bonet.
16: En una entrevista des de Waterloo, el president a l'exili reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això diu que abans de decidir res voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat del país.
4: During all this time, I tried to be in contact with my team.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
4: The reality to touch again, to feel, smell my country.
0: Tot i aquestes paraules, Puigdemont, Gemma, però es mostra cautelós sobre el seu retorn.
16: Sí, no obstant això, admet que ja ha pensat en diversos escenaris possibles.
4: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
4: I will not tell to you yet.
0: En l'entrevista a Puigdemont també parla de Ceuta.
16: Sí, qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies o ciutats dins el Marroc. Afegeix que a Espanya hi hauria de fer un referèndum perquè els ceutins decideixin on volen pertànyer, però diu que no el faran perquè temen que Catalunya també el demani.
0: Precisament aquesta setmana estem pendents de la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
16: Sí, una resolució però que previsiblement no prosperarà perquè el ponent és el magistrat conservador José María Macías, que s'espera que faci una proposta contrària a l'amnistia. Caldrà esperar fins al ple del Tribunal Constitucional del 6 d'octubre quan, amb un altre ponent, s'aprovi previsiblement finalment l'amnistia. Tot i això, des de l'entorn de Puigdemont no descarten possibles noves dilacions del jutge Llarena.
0: 2:30 arribarem a 2:45. Milers de persones omplen el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. És una manifestació convocada per la plataforma Zero Port i a la qual s'han adherit més de 200 entitats contràries a la massificació turística i a l'impacte mediambiental d'aquesta infraestructura. La protesta arriba quan precisament aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat les primeres inversions per fer créixer l'aeroport. A Barcelona seguint aquesta manifestació i tenim la Maria Guixà. Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Una manifestació que ja ha arribat aquí a plaça Sant Jaume, el punt final amb 30.000 persones segons l'organització, 5.500 segons Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, convocades com destaques per la plataforma Zero Port contra una futura ampliació que consideren que porta associada problemes ambientals pel delta, habitacionals, de massificació turística i que tampoc resol els problemes de mobilitat de la ciutadania. Jaume Ossete, portaveu de la plataforma.
18: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
5: Dimarts es va aprovar aquest pla quinquenal que preveu una inversió de més de 1.700 milions d'euros al Prat en concepte d'accions preparatòries com compensacions ambientals i també remodelació de les terminals. Per alguns dels participants d'aquesta marxa, com el Lluís i la Martina, tot plegat atempta contra un model de país.
19: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar i últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més i ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
20: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
5: Han participat també 300 bicicletes, 4 tractors i ha tingut el suport polític d'Esquerra, de la CUP i dels Comuns.
0: Gràcies, Maria. Aquesta tarda la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma es concentrarà també, ho farà davant la delegació del govern a les Balears. Reclama que s'aturin el finançament de la promoció turística i l'obertura de noves rutes aèries. A la protesta s'hi afegiran també entitats socials, ecologistes i veïnals. Ara és un quart de tres, obrim crònica internacional. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, és de fet l'atac més massiu des de l'inici de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat almenys dues persones i ha afectat centenars de vols i també una refineria. Això quan queden poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis parlamentaris. Pràcticament ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar la manipulació del govern. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
21: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement, no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo. Va, que votem.
1: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
22: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
1: I segons la Lina, apoderada del Partit Pacifista Iàblica, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
23: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
1: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
23: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
1: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: I més eleccions avui també en una Alemanya polaritzada per la crisi. Eleccions regionals avui a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, juga el càrrec de canceller, de fet. Especialment si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament d'aquest land que us explicàvem ara, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar. Anem a Berlín. Jordi Ragas, bon dia.
24: Bon dia. Segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
25: Sous més justos, lloguers assequibles, a Schwerin pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
26: El país necessita llocs de treball, un bon sou, tot i això jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
27: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport, per això només podem votar un partit.
24: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
0: I enmig del debat migratori a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% la primera meitat de l'any comparat amb el mateix període del 2025. Anem cap a Portsmouth, allí tenim en Quim Olivares. Bon dia, Quim.
28: Hola, bon dia. Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris del Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
29: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres, els patriotes estan desesperats, intenten imposar l'ordre i la llei.
2: Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
28: Simon Magorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
3: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si en Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
28: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
6: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
28: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth. I'm in love with the shape of you.
0: I ho dèiem a les dues. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol. Sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyaven han abandonat la gira en suport precisament a Macklemore, Joan Aleix Mata.
7: Sí, el cantant ha hagut de sortir del pas després de la polèmica generada que va provocar també crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
8: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
7: També ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, el dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
0: Dos minuts per la publicitat i tornem.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
12: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
13: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
12: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
29: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
12: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
30: Me siento súper, me siento fantástico.
12: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
13: amunt,
12: però que al final són falses.
31: El rotllo, no m'agrada.
32: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
33: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
34: Amb un horari nou.
35: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
33: Catalunya nit.
36: Un informatiu en profunditat.
35: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
33: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
35: Amb horari nou.
36: De 9 del vespre a 11 de la nit.
35: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
37: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
38: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
37: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
38: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
33: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària, Maite Curtó.
1: Sí, aquests establiments oferiran productes frescos i saludables un 30% més barats de mitjana que el preu actual que està pels núvols. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa, però espera que no es quedi en un mer anunci electoral i avisa que s'ha d'anar més enllà. Són declaracions d'aquesta emissora.
4: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral, un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
1: Per Guzmán també cal recuperar i transformar els mercats municipals. L'ONG Justícia Alimentària impulsa una campanya per reclamar una llei estatal que permeti obrir establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques.
0: I ara cultura. Avui es tanca el mercat de música de Vic i ho fa amb un nom propi, Quimi Portet, el músic biguetà, acomiada l'edició des de la plaça Major, després d'anunciar que el 2027 traurà un nou disc, un anunci que ha fet en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Un Quimi Portet que protagonitzarà avui aquest escenari de Vic l'endemà d'una jornada multitudinària que va comptar amb les actuacions de Ginestà, Bayuca i Crime, entre d'altres. A Vic tenim en Marc Ruiz.
5: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Poc abans Ginestà han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
11: En el directe també passa i estem veient que molta gent bé, i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment, que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
5: El contrast es trobava a la plaça de la Catedral. Crim s'acomiadava de Vic fent tant de soroll com podia. Els tarragonins han passat de 0 a 100 en dècimes de segon i han agraït el suport que els ha donat el públic biguetà durant els seus 17 anys d'història. Mujeres també havien fos les guitarres sobre el mateix escenari. Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
0: I ara cinema.
14: Tot el món ha passat.
0: El Festival de Cinema de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació dels Miserables de Victor Hugo i és una superproducció francesa que competeix per la Conxa Dòrica, segons el seu director. És la versió que s'acosta més a la novel·la original. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: El director Fred Cavaller, conegut sobretot pel thriller Compte Enrere, era conscient que l'obra de Victor Hugo s'ha adaptat ja nombrosos cops, però assegura que volia aprofundir en temàtiques i personatges que havien quedat fora fins ara. I sobretot creu que és imprescindible repassar els Miserables en una època com la que vivim.
16: Està d'actualitat des que Victor Hugo va escriure la novel·la. Són els pobres que es maten entre ells, perquè l'home és un llop per l'home, i això és el que em va semblar més interessant. A partir d'aquí, malauradament, a cada època hi ha hagut gent explotada, i per tant, gent que no ha respectat la llei, perquè són víctimes del sistema. Però Victor Hugo també diu, i això també està d'actualitat, que la solució és la fraternitat i l'amor, entre cometes. I ara quan dic això sé que sono ingenu, però crec que necessitem aquesta ingenuïtat, perquè si no les coses no canviaran mai.
15: Los Miserables s'estrenarà el 6 de novembre i compta amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès, com Vincent Landon, Noémie Merlin, Tahar Rahim o Camille Cotin.
0: I ara Castells, a Tarragona. Protagonisme aquest migdia per a la Diada Castellera del primer diumenge de festes, una diada que reuneix la colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. És l'última gran diada del mes de setembre i sobretot és una prova de foc de cara als objectius del concurs de Castells. Anem a Tarragona. Josep Almirall, bon dia.
17: Bon dia, plaça dues colles que de moment tot els hi ha sortit bé, els castellers de Vilafranca i, i els Xiquets de Tarragona. Els penedesencs han descarregat de sortida el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, i a la segona ronda han tornat a descarregar el 3 de 10, el quart que completen també aquest any, en són els grans dominadors, és la 50a aleta que fan en un 3 de 10. I per l'altra banda, els Xiquets de Tarragona amb el 5 de 8 descarregat a la primera ronda, i a la segona ronda un èpic 3 de 9 el primer que aconsegueixen descarregar des del 2024. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, gran sortida amb el 4 de 9 net descarregat, el 6è de la temporada. A la Colla n'és també la gran dominadora d'aquest castell, però a la segona ronda ha hagut de fer un intent desmuntat de 4 de 10 amb els setens posats. I la jove de Tarragona, pitjor encara, 5 de 9 descarregat a la primera ronda, però a la segona ronda caiguda de 3 de 10. El castell els ha caigut quan la cotxadora hi estava entrant. La diada ha quedat aturada durant una estona. Ara serà el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls en aquesta tercera ronda, que obrirà repetint el 4 de 10.
0: Gràcies, Josep Almirall. Seguirem, doncs, pendents del final d'aquesta jornada castellera. Ara arribem al punt de 2:45. I ara els esports. Xevi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda, esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. Dia de motos, dia de Sabadell a la segona divisió, dia de derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Madrid, i dia de final de la Supercopa ACB, Penya-Barça. I els de la Nacional i Més Esportiva comencem ara la nostra petita marató amb el Catalunya Migdia.

0: dues, tenim la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, volta 20 de 28, per tant, en queden 8, ara amb Pedro Acosta al lideratge, a veure com ho viuen des de la transmissió que estem fent del Sabadell i de les motos a l'exclusiu digital.
1: Guanyar, guanyar.
2: Bueno, clar,
1: s'ha de guanyar.
2: Al final t'hem transformat.
1: A fora no tant, jo et dic.
3: S'ha fotut els vermuts i es torna optimista.
0: Aquesta és la transmissió del Sabadell amb el Carles Fiter i amb el Francesc Ripoll. Ara segur que sentirem el Damià explicant que Pedro Acosta és líder per davant de Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Per trobar Marc Márquez avui el trobem una miqueta despenjat a la cinquena posició, a 4 segons encara del quart classificat, que és Ayo Gura, i encara una miqueta més lluny del podi. Per tant, avui Marc Márquez, que no té bones sensacions en aquesta cursa, que de moment lidera Pedro Acosta. El que sentíem era el Fiter i el Ripoll parlant de la segona divisió, una segona divisió, un partit del Sabadell, que està guanyant 1-0 amb gol de Gaston al minut 32 de la primera meitat, un gol que ara mateix li donaria els 3 punts a l'equip de Ferran Costa i que faria que pugés fins a llocs de play-off en aquesta segona divisió. També, en joc ara mateix a primera divisió, tenim el Getafe Màlaga amb empat a 0, pausa d'hidratació al minut 30 de la primera meitat. En hoquei patins a Cerdanyola ja s'ha acabat, em sembla, la final femenina del Golden Cat. És així, Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, i Catalunya, que s'ha proclamat campiona de la Golden Cat femenina i ho ha aconseguit gràcies a una gran remuntada. Portugal havia aconseguit posar-se 2-0, però els gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codin, aquesta última falta d'un minut per acabar el partit, han aconseguit capgirar el marcador a favor de les catalanes, i Catalunya, que s'endú aquesta final per 3-2 contra Portugal. I, curiosament, també es pren la revenja contra les portugueses, que l'any passat van guanyar també a Catalunya els penals. Per tant, Catalunya 3, Portugal 2, la selecció femenina catalana campiona d'aquesta Golden Cup.
0: Fantàstic, Marc, et deixem anar a vestidors a veure si podem sentir alguna protagonista. A Mataró també juga a la final de la Copa Catalunya de Waterpolo femení, entre Mataró i Sabadell. Ja tenim campió, Oriol Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda, sona el Becquetero a la Joan Serra de Mataró. Això vol dir que el títol es queda a casa, això vol dir que el títol és pel Mataró, que ha estat capaç de revalidar la Copa Catalunya després d'imposar-se a Sabadell a la final per 11-9. El Sabadell ha arribat a dominar de 3 gols al segon quart, però el Mataró de Dani Ballar, que ha acabat donant la volta al marcador i acaba guanyant per 11-9 el primer títol de la temporada. És el quart títol de la Copa Catalunya que guanya el conjunt del Maresme, que ho segueix celebrant amb els seus aficionats.
0: Com he dit al Marc, Oriol, doncs a la zona de vestidors a veure si podem sortir algun protagonista en aquests 26 minuts que queden. Un cop repassat l'esport en directe i amb un ull posat a les motos i al partit del Sabadell, anem a la primera parada important de la tarda, el derbi madrileny.
6: Él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
7: Rivales otra vez, pero compañeros de guerra.
0: Ja ho veieu, un derbi madrileny amb bon rotllo a la banqueta si sentim les paraules de Diego Simeone i de José Mourinho. Som a principi de temporada, però comença a ser un derbi d'urgències, perquè qui s'hi deixi punts, potser els dos, potser només un, començarà a allunyar-se força del lideratge del Barça. A Madrid ja hi tenim el Sergi Camp. Sergi, bona tarda.
8: Què tal, Xavi? Bona tarda.
0: Ups, qui més qui menys, tenim el record d'aquells 5-2 de la temporada passada on l'Atlético va escombrar el Real Madrid.
8: Sí, es va pensar el Madrid, A poca gent ho recorda perquè va acabar amb una maneta del conjunt matalasser, 2 gols de Julián, un golaç de falta i la cirereta del pastís la va fer Griezmann. Va ser la primera trompada forta del Madrid de Xavi Alonso l'any passat, la primera derrota del tècnic basc a la banqueta del Madrid a la Lliga, i no sé si al principi del final, però va generar els primers dubtes a la figura del tècnic d'ara mateix del Chelsea.
0: Avui no sé si tenim algun input d'alguna possible novetat tant a l'Atlètic com al Madrid, per exemple, el que diu molta gent, Julián Álvarez està per ser titular, no hi haurà gaires sorpreses, no?
8: Mira, jo si m'hi hagués de jugar un pèsol diria que sí, és ell o Jonathan David a la davantera, jo crec que serà Julián, veurem com el rep el Metropolitano, i jo apostaria per un 11, amb Oblak a la porteria, defensa per Llorente, Pubill, Cuti i Hanko, mig del camp per Hutman, Koke, Juliano i Baena, i a la punta d'atac doncs Kang In-li, ja ho diré, i Julián Álvarez com a davanter centre. Pel que fa al Madrid, la incògnita és saber si Mourinho, doncs, jugarà

0: el partit amb quatre migcampistes o amb tres davanters. Això volia dir que o juga Guler o juga Diomandé. Jo crec que potser podria jugar Guler i enfortir al mig del camp a José Mourinho, per tant l'11 del Madrid podria ser el format per Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Konaté, Hoisen i Cucurella, mig del camp per Valverde, Tchouaméni, Bellingham i Guler, quatre homes, i doble punta amb Mbappé i Vinícius.
1: Va amb tot, José Mourinho, doncs si és un 11 així, però vaja, és que avui el partit, com diem, és important. Per cert, ho has sentit a l'inici, bon rotllo entre Simeone i Mourinho. Tu t'ho esperaves, que hi hagués tanta bona sintonia entre els dos entrenadors?
0: Sí, jo crec que estem a inici de temporada, jo crec que a ningú li interessa ara crear un mal rotllo entre dos tècnics que han de ser importants en aquesta Lliga, i qui sap si es troben també a la Lliga de Campions. Jo crec que és normal, quan s'hi juguin les garrofes, ve de saber, perquè els dos són tècnics amb caràcter, sobretot Mourinho, i ahir el portuguès va definir Simeone com un company de guerres, fa anys que doncs s'arrosseguen per això de les banquetes del món del futbol.
1: Suposo que ja estàs o als voltants del Bernabéu, has entrat al Bernabéu, quin ambient es preveu?
0: No, estic al Metropolitano, eh? Ja estic
1: dins del Metropolitano,
0: acabo de recollir l'acreditació, estic a punt de pujar a la tribuna de la premsa, i l'ambient és d'autèntica festa, és el partit gran d'aquest any al Metropolitano, a la Lliga, el derbi contra el Madrid sempre és especial, i hi ha una fanzona improvisada amb menjar, amb música, amb l'himne d'Espanya, tot drap, per tant avui és dia gros al Metropolitano.
1: Doncs al Metropolitano, no al Bernabéu, més al Metropolitano, com que està tan als afores, la gent hi va amb temps, i segur que pels cops que he pogut anar, s'hi aplega molta gent aquí en aquest estadi. Contraataco, àrbitre del partit?
0: Doncs mira, Ortiz Arias, i avui deixem que m'aturi un moment en aquest àrbitre, perquè és històric el que passarà avui al Metropolitano, perquè per primera vegada un àrbitre madrileny arbitrarà un partit entre dos equips de la Comunitat de Madrid. Ja sabeu que l'any passat ja va passar amb el Barça espanyol, que el va arbitrar García Verdura, que és un àrbitre català, doncs aquest any a la Lliga, en aquest cas el derbi madrileny, també l'arbitrarà un àrbitre madrileny, el senyor Ortiz Arias, auxiliat des del VAR per Trujillo Suárez.
1: Ortiz Arias i Trujillo Suárez impartiran justícia en aquest partit.
0: Correcte.
1: Que viurà des del Metropolitano el Sergi Camps, i viurem des del Tot Gira també, ja des de les 4 de la FM amb la transmissió. Gràcies, Sergi.
0: Fins ara.
1: Si ara tinc més sort. A veure si pugem al canal de l'Explosió Digital, si sentim el Damià o sentim el Ripoll parlant del futbol o de les motos. A veure.
2: Tampoc hi podem fer res.
3: No, exacte. Sí. I a mi, com que no m'afecta...
2: I almenys el Sabell... Sí, però ara si marxés quadri, què diries?
3: Clar, no, a veure, Urri hauria d'anar amb la selecció espanyola, per exemple, però si no el vol de la Fuente,
1: Francesc
3: millor.
1: Francesc Ripoll i Carles Fiter parlant de la notícia positiva, que és la victòria del Sabadell, que està guanyant per 1-0 a l'Oviedo, i ara tindria 11 punts a la classificació, perquè no és tan positiu el que està passant a les motos, a 4 voltes pel final, amb el lideratge de Pedro Acosta, amb Jorge Martín segon a un segon, amb Bezzecchi tercer, Ayogura quart, i Marc Márquez, que l'hem de buscar a la cinquena posició i molt lluny de remuntar alguna posició. Qui marxarà aquesta aturada de seleccions i tornarà a parlar de futbol com una piconadora serà el Barça, líder en ple de victòries i a una sola victòria d'igualar el millor inici de la història. Van ser 8 victòries seguides la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta i amb un protagonista claríssim.
4: Té la pilota a la mínima al davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
5: Hat-trick
4: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador!
1: Roger Bosà, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Haurem de fer un esforç per veure els rècords de Rafinha en aquest inici de Lliga.
6: Sí, perquè és una bestiesa el que està fent en una posició que tots hem descobert aquesta temporada. El primer, ell, són 12 gols en 7 partits a la Lliga. La Champions en va fer 2 més contra el Feyenoord. Per tant, són 14 gols en total en 8 partits. 2 hat-tricks consecutius. Això al Barça només ho havien aconseguit Messi i Luis Suárez. El d'ahir va ser, de totes les maneres, el que se'n diu un hat-trick perfecte, amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap. Això només ho havia aconseguit el mateix Luis Suárez al maig del 2015. I et diré més, supera un registre de Leo Messi, supera la seva millor arrencada a la Lliga la temporada 17-18, quan va fer 11 gols en 7 jornades. Rafinha ara en porta 12. Amb el Brasil en plena forma i en aquest estat imparable, el Barça ho ha guanyat tot i té una efectivitat que celebra Hansi Flick.
7: We know the quality of Rafinha and...
8: Sabem
5: parlem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
1: Per cert, pendent de xarxes que estem, notícia d'última hora en relació a la lesió que es va fer i Christensen, tenim comunicat?
6: Sí, es va trencar al minut 60, va haver d'abandonar el terreny de joc. Comunicat del Barça, té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. És el que sabem a hores d'ara, no especifica temps de baixa. Diuen des del club baixa les pròximes setmanes, la seva evolució en marcarà la disponibilitat, però sí que sabem que està lesionat, es va trencar i Christensen, males notícies, una més pel central danès.
1: L'evolució en marcarà la disponibilitat. Sempre m'ha agradat aquesta frase, que ens l'hem après tot de memòria. I relacionat amb Rafinha, ja veureu per què, el Roger va viure l'espectacle de l'assemblea més de 10 hores en una assemblea de compromissaris plàcida per la junta directiva i amb alguna novetat i notícia esperada per l'aficionat culer.
6: La renovació precisament de Rafinha, ara en parlàvem, fins al 2030, contracte de 2 anys més perquè tenia contracte fins al 2028, una renovació que va confirmar a Ideco en aquesta assemblea, el director esportiu, renovació imminent, també les de Marc Bernal i Xavi Aspar, Bernal fins al 2031 i Aspar fins al 2030, també 2 anys més de contracte i unes renovacions totes tres, Rafinha, Bernal i Aspar, que són imminents. Ahir, com deies, una assemblea plàcida, tot aprovat, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs era el punt més important, per tant, llum verda al crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi i també aprovats els números, els comptes, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
1: Barça d'oli per la junta directiva de la Barça, i és que si l'equip de futbol va bé, normalment les altres coses es miren poquet i en el cas d'ahir tot va ser provat en una junta on Joan Laporta no va tenir especial... no va ser destacat, no va haver-hi un mestre Tites com per exemple la temporada passada. De seguida parlem del que hi ha també a la primera divisió del futbol internacional en la jornada d'avui, però abans falten 2 minuts de 3:45, ja sé que no serà un gran premi que recordarem almenys pel que fa als pilots catalans, però deixeu-me veure la última volta d'aquest gran premi d'Àustria de motos.
7: Qualsevol d'ells que s'equivoqui, qualsevol d'ells que s'equivoqui una miqueta, un metre, un centímetre, i perd una posició. Marc Márquez ocupa la 5a posició, tranquil·lament, té 2 segons pel darrere Binder, és l'última volta de Marc Márquez, són 28 voltes per Marc Márquez.
8: I un segon, Damià, perquè marca el Sabadell el segon.
9: Fa el segon el Sabadell, el Fausker Sant, remata pel cap, una centrada de corna, fa el segon el Sabadell abans del descans, gol d'Òscar Sant, Sabadell 2, Oviedo 0.
8: Arriba la sentència, de moment sembla, perquè la cosa pinta bé, és un 2-0 i això està ara mateix molt encarrilat, Fiter.
3: Perdona, que estava celebrant-ho. Golaç d'Òscar Sant, de pilota aturada, també el Sabadell Sport, i la veritat és que ha arribat el moment ideal, és just abans del descans, quan l'Oviedo intentava sobreviure aquesta primera part.
8: De seguida hi torno, 2-0, guanya el Sabadell, a punt d'acabar-se MotoGP Àustria.
7: Els dos últims revolts per Pedro Acosta per aconseguir aquesta primera victòria al Mundial de Motociclisme. Un Pedro Acosta que avui ha demostrat que és el millor. De fet, el cap de setmana hauria pogut ser-ho si no hagués caigut a la cursa sprint, i atenció al darrere amb la lluita entre Martín i Bezzecchi, però Pedro Acosta aconsegueix la primera victòria al Mundial de MotoGP pel Tiburón de Mazarrón. Victòria merescuda després de 56 curses. Avui Acosta, que li fa també un petit favor al seu company del 2027, acabant al davant de Jorge Martín, amb la 5a posició de Marc Márquez. Això traduït a la general vol dir que Martín...
1: No, si no volia una notícia, en tenim dues. Primera, la notícia positiva, aquest segon gol del Sabadell, que encarrila molt bé el partit. Sabadell 2, Oviedo 0. El llindar del descans del partit, després ja no ens fa tanta gràcia veure la victòria de Pedro Acosta per davant de Jorge Martín i de Marco Bezzecchi, on hem de buscar Marc Márquez a la 5a posició. Posició que quedarà una miqueta més despenjat del liderat de Jorge Martín, però queden moltes curses encara per viure la remuntada de Marc Márquez en aquest Mundial de MotoGP. 3:45 de la tarda, ara sí, destaquem què més hi ha en el nostre univers futbol.
10: Au, Fons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda.
10: D'entrada tenim un partit de primera en joc, d'aquells que té glamour i pel que veig també gols, eh?
5: Sí, partidàs. L'apassionant Getafe Màlaga, empat a 0, qui ho havia de dir, quan queda minut i mig pel final de la primera part ara mateix. I altres partits de primera, doncs a jugar a 2:45 al Deportivo Betis, al Villarreal Llevant també a 2:45 i al València Reial Societat a partir de les 9 del vespre.
10: Un futbol internacional, que això t'agrada, que hem d'estar.
5: Doncs després de la derrota de l'Arsenal, ahir el City busca el ple de victòries per ser líder en solitari a les 3 a casa contra el Sunderland. El Liverpool mira d'apropar-se més a la zona alta guanyant el camp del Bournemouth també a partir de les 3 i el Manchester United necessita guanyar per remuntar posicions alerta al camp del Cué, el Fulham d'Arbeloa a 6:15. A Itàlia, ahir empat entre els dos líders invictes, la Roma i l'Inter, avui ho havien d'aprofitar els altres candidats, de moment el Nàpols ja no ho ha aprofitat, ha empatat a 1 al camp de la Fiorentina. A partir de les 3, el còmode Cesc Fàbregas juga al camp de la Frosinone, una de les revelacions de la Sèrie A. La Juventus rep l'Atalanta a partir de les 6 i el Milan juga a San Siro contra el Lecce a 9:15. A França, el gran clàssic, també a 9:15. Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain de Luis Enrique, els dos equips molt necessitats de victòries. El Marsella pot acabar la jornada en zona de descens. I si la setmana passada s'enfrontaven en Copa, que no falti un clàssic escocès, un Old Firm, aquest cop en Lliga, ara mateix ja temps de descompte, Celtic 0, Glasgow Rangers 1.
10: I per acabar tenim un resultat molt negatiu pels interessos catalans de primera ref.
5: Derrota contundent del Nàstic per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
10: Molt bé, doncs això és el que ha passat en el que està passant. També el que està passant ara és que estem a punt d'arribar al descans d'aquest Sabadell-Oviedo. Recordem, Sabadell 2, Oviedo 0. Ho vivim així des de l'exclusiu digital del Tot Gira Catalunya Ràdio.
3: Com dona la cara i que a més el que tu deies, et surts Gastón Valles, que és el pla B, perquè se t'ha lesionat jo Quini i marca gol només gairebé començar el partit. La veritat és que el Sabadell dona la cara després del partit on la setmana passada Mallorca va tenir aquelles errades, no? Els gols realment del Mallorca són errades i regals. Avui això estava molt clar i la intensitat a darrere és no regalar res. I és el que el Sabadell està fent avui. Et costarà més o menys fer gols, perquè fora de casa, per exemple, encara no has fet cap, però el que sí està clar és que el que és innegociable és que no pots ni regalar res ni deixar de lluitar cap duel.
2: I menys a casa, i és el que està aconseguint el Sabadell. De moment tot pinta bé per aconseguir la tercera victòria consecutiva.
3: Calma, tranquil. He dit
2: que pinta bé, Fiquet.
3: David, la mà quieta, David, classificacions ni històries, sisplau.
11: Però jo la puc mirar, no?
3: No.
11: Jo no dic res, però la puc mirar.
3: Mira,
2: que ataca el Sabadell, ataca Miqui Codina dins de l'àrea. Miqui, la passada al segon pal, a terra, Juan Cruz. Preparat estava Gastón Valles. Mira, i torna el Sabadell, Joel Priego dins de l'àrea. Ha acabat posant el peu Dani Calvo, central de l'Oviedo, ara passa llarga per l'equip asturià. I es fan el davanter centre, que estava completament...
10: A punt d'arribar-se al descans d'aquest partit, aquest Sabadell 2, Oviedo 0, Sabadell amb 11 punts, entraria en zona de play-off, superaria el Girona, que ahir va guanyar per 1-2 en la seva visita i va aconseguir els 10 punts, un punt menys que el Sabadell, un Girona que va poder guanyar a Cádiz amb gols de Carles Pérez i Benat. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hem de rematar el programa i hem d'anar a l'altre punt clau de la cita al Tot Gira aquesta tarda, que és la final catalana a la Supercopa CB.
12: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
14: A veure si s'ha entès.
13: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
15: T'esperem al Supercampus!
16: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
17: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
16: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
18: És una fàbrica constant de desigualtat.
19: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
20: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Migdia Esports, amb Xavi Soler.
21: La penya serà a la final de la Supercopa. El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se el cap a les seves vitrines. Llançarà Panthers. Falla, tirat a fallar. Rebot pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya.
22: Dia important aquesta tarda en aquesta final de la Supercopa CB, una final catalana. Hi haurà, per tant, un títol català, s'aixecarà a Badalona, on hi serà l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
23: Hola, Xevi, com
22: I
23: estem?
22: I això feia anys que no passava, un títol català.
23: Doncs sí, un títol català. De fet, la penya, doncs, tu i jo aquell any, el 2008, vam viure els anys en què el Ricky, el Rudi i companyia aixecaven Copa Olep Cup. Mm. La veritat és que la penya ho ha intentat, i de fet, no fa massa anys, aquí a Badalona, a la Copa de Badalona, doncs, Joel Parra va estar a una cistella de portar l'equip a la final, però la veritat és que és la Supercopa més oberta que recordo, perquè no hi ha el Madrid, perquè el Barça no està al nivell d'altres temporades i perquè els altres equips, el València o el Joventut, per exemple, estan prou bé. Per tant, avui tenim una final absolutament oberta, més la penya juga a casa, més han fitxat a l'APRO, que ja es va veure ahir, Xevi, que està a un nivell d'MVP. De fet, si la penya guanya, jo crec que l'APRO és candidat a ser MVP. I bé, doncs, a la penya, evidentment, ja, de fet, Badalona aquest matí s'ha despertat revolucionada, és a dir, no és la... O sigui, és pràcticament com la Copa, només que ara estan a la final. I Dani Miret i la plantilla són conscients que tenen una oportunitat única i demanen, doncs, que el Pavelló Olímpic de Badalona avui realment sigui l'equip de casa, el Joventut.
24: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment, doncs, el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
23: Aquesta seria la fortalesa del Barça. La de la penya, bé, la Provito, la 27 punts, 10 assistència, Ricky Rubio, no cal ni parlar-ne, i el Barça, el fet que siguin desconeguts molts els jugadors, fa que encara els scoutings no els acabin de detectar del tot, i això, doncs, sí que ahir van veure Justin Robinson a molt bon nivell, Enkamoua també, doncs, va fer un bon partit, però molta irregularitat en general, i, evidentment, el Barça encara no és un equip segur, però sí que és un equip d'Euroliga, i això neutralitzarà el possible avantatge de la penya de jugar a casa amb la Provito, la Ricky i companyia. I al final del partit, a més, parlava de la cistella abans de Joel Parra, que fa 3 anys va deixar la penya molt a prop de la final de Copa. Doncs bé, Joel Parra ara juga amb l'altra samarreta i deia això.
25: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
22: A partir de les 7 aquesta final en farem la transmissió amb el Macià, l'Oriol Rodríguez i la Carme Lloberes. Ganes de veure els projectes del Barça i de la penya en aquest títol català que avui s'aixecarà. 6 minuts per les 3. Tinc molta feina perquè em demanen pas des de Cerdanyola i des de Mataró. Comencem parlant d'hoquei patins. Hem sentit com el Marc Andrés ens explicava la victòria amb remuntada de Catalunya, de la selecció contra Portugal en aquesta final de la Golden Cup. Crec que ja és a vestidors amb protagonista. Marc, és així?
26: Sí, amb una de les protagonistes del partit d'avui, la Marina Codina. Hola, Marina, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: Bé, protagonista també perquè al final t'han donat el premi a la millor jugadora, no?
27: Sí, bueno, al final fa molt l'equip que tens, t'ajuden molt en tot i al final quan estàs allà l'has de tirar i mira, hem tingut sort d'aquest torneig que hem tingut una bona eficiència.
26: Què heu pensat com a equip, totes les jugadores, quan heu encaixat el 2-0? És veritat que estava molt obert i estàveu jugant bé, però, clar, encaixar el 2-0, quan tu has tingut un parell de pals, potser costa una mica reaccionar, però heu reaccionat.
27: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil, perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però, bueno, al final ho hem pogut fer, confiant com ahir, fins a l'últim minut, i mira, ho hem pogut donar.
26: I aquestes sensacions que et deixa una mica l'hoquei, no marques tu, falten un minut, però 20 segons després la Laura ha d'aturar una falta directa. Com heu viscut, també, això, totes juntes?
27: Pues Pues molt bé, amb moltes emocions. Ha sigut un partit d'emocions com el d'ahir de la semifinal. I mira, d'això va el torneig de donar el màxim i mira, si surt bé, millor.
26: I per acabar, què et diu del nivell de Catalunya en hoquei patins? Perquè les jugadores que en principi van al wall skate no hi són aquí. Llavors, què et diu del nivell que té tota Catalunya, que a seleccions com Portugal i França i Alemanya, doncs podeu guanyar sense problemes, vinguin o no les teòriques millors o no hi siguin?
27: Bueno, jo crec que això ho vaig dir una mica ahir, jo crec que totes les seleccions són difícils, a un partit pot passar qualsevol cosa i Portugal és un molt bon equip, tant com els altres, i tant s'ha donat a nosaltres com se'ls podia haver donat a un altre.
26: D'acord, Maria, doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
27: Moltes gràcies.
22: Molt bé, Marc.
26: Les paraules de la Marina Codina, la millor jugadora d'aquesta final femenina que s'han dut Catalunya per 3-2.
22: Fantàstic, Marc, vés de dinar o queda't ballant el Fruit from Desire si vols amb una mica de festa aquí a Cerdanyola. Vés de dinar perquè a 4:45 des de Cerdanyola també viurem la final masculina que enfrontarà també a les seleccions de Catalunya i Portugal. Ho viurem des de Cerdanyola al Tot Gira. I també hem de marxar a Mataró perquè tenim campiona de Catalunya de waterpolo.
0: Amb la Caral Bertran, la capitana del Mataró. Caral, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Primer títol de la temporada, revalideu aquesta Copa Catalunya.
1: Efectivament, primer, espero que quedi molts.
0: Com has vist aquest partit? Està complicat, el Sabadell us ha arribat a dominar de 3, però després heu anat fent la feina de la formigueta, no?
1: Sí, jo crec que hem començat molt fortes al principi, a la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, a la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència, jo crec.
0: Tens una mica la sensació que el Mataró i el Sabadell ja s'han reforçat, vosaltres també us haureu d'acabar jugant tota aquesta temporada?
1: Home, fa la pinta, però també es veu que altres equips que es ficaran les coses difícils, i això també és guai, no? Que no donem per sentat els partits i a poc a poc.
0: Perfecte, doncs a celebrar-ho.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, felicitats.
22: Merci, Oriol. Des de Mataró hem viscut aquesta victòria del Mataró contra el Sabadell a la final de la Copa Catalunya amb la Caral Bertran, que era qui escoltàvem ara mateix. Recordem que en waterpolo a la tarda tindrem també un plat fort. És que el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions masculina. Amb els comptes clars, l'equip ballassà es classificarà per la fase regular de la Champions si guanya el Polo Sport de Tbilisi, un partit a les 5 que controlarem des del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Menys de 2 minuts per les 3, tanquem programa.

0: Amb moltes coses per explicar d'entrada, també notícia d'última hora i que ens fa especial il·lusió, és el títol mundial que acaba d'aconseguir Berta Bellán, campiona del món de trial. Avui es disputava la segona jornada del trial d'Espanya. Ara no me'n recordo de la població, era Puebla de Regueras, alguna població d'aquestes una mica rimbombants. Doncs Berta Bellán ha fet els punts necessaris davant de la seva rival Sofia Rabino i torna a ser campiona del món de trial. També tenim aquesta tarda el Mundial Contrarrellotge de Ciclisme, tant la prova masculina com la femenina. De fet, ara, d'aquí un minut, a les 3, comença la femenina, on hi tindrem les dues catalanes que hi participen. Són la Paula Blasi i la Mireia Benito, amb poques opcions de fer medalla. Això sí, avui Zoe Backstedt, Marlene Reusser o Demi Vollering són les grans favorites per fer medalla en aquesta prova. Després començarà la masculina, una masculina marcada per l'absència de Tadej Pogacar, ja ho sabeu, va caure a la Vuelta, però amb Remco Evenepoel com a gran favorita per aconseguir aquest or en el Mundial que es disputa a Canadà, la prova contrarrellotge pels carrers de Montreal. 20 segons seran les 3. Recordem que nosaltres continuem a l'exclusiu digital amb la transmissió del Sabadell. Està guanyant 2-0 al descans a l'Oviedo, que hem viscut la victòria de Pedro Acosta al Mundial de Motos i que l'FM hi tornem a partir de les 4 amb la transmissió del derbi Atlètic de Madrid-Madrid, que comença a 4:15. Fins ara, adeu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Eva Compte Martí. Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les eleccions de l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat la seva política davant la que fan PP i Vox.
3: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto, la falta de educación.
2: I des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
2: Més notícies que repassem amb la Montse Mir. Unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
5: Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. Barcelona, Maria Guixà.
6: La manifestació ha culminat a plaça Sant Jaume després de començar la confluència de Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, secundada també per tractors i per 300 bicicletes vingudes d'arreu de l'àrea metropolitana. Més de 200 entitats hi han participat contra una futura ampliació que consideren que porta associades problemàtiques ambientals, habitacionals, de massificació turística i que tampoc resol els problemes de mobilitat. Jaume Ossete és portaveu de la plataforma organitzadora.
7: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
6: Maria Guixà, Catalunya Ràdio, plaça Sant Jaume de Barcelona.
2: La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia una proposta de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i per prohibir també l'ús del burca i el hijab als centres educatius.
5: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha reclamat a les famílies immigrants que aprenguin la llengua italiana.
2: Donald Trump ha escurçat un dia la seva estada de cap de setmana a Camp David, coincidint amb la publicació d'una alerta de seguretat del seu govern que recomana als nord-americans a l'Orient Mitjà extremar la vigilància, això arran dels nous atacs dels rebels hutis contra l'Aràbia Saudita.
5: El Departament d'Estat adverteix que aquest conflicte militar té el potencial d'escalar ràpidament i demana reconsiderar seriosament els viatges a la regió. L'Aràbia Saudita confirmava ahir que el grup rebel huti, amb base al Iemen i el suport de l'Iran, havia mirat d'atacar la capital saudita Riad amb un míssil balístic. Els hutis afirmaven, per la seva banda, que havien atacat amb un gran nombre de drons i míssils balístics i de creuer amb l'objectiu d'impactar contra Riad i les instal·lacions de la petroliera saudita Aramco. És el primer cop que posen la capital saudita com objectiu militar des que es van reprendre els combats entre les dues parts en el marc del conflicte en curs entre l'Iran i els Estats Units.
2: I comença a Ponent la campanya de recol·lecció del panís amb una baixada de la producció de fins al 40%. La calor, la incidència de la plaga de l'aranya roja i l'augment dels costos de producció han fet que els pagesos hagin treballat pràcticament a pèrdues. Torregrossa, Alba Mor.
8: Si tirem un ull als camps, la planta ja està seca i les tiges del panís són més baixes de l'habitual, amb panotxes petites i grans de mida reduïda. Una situació mai vista pel sector i que, segons el responsable de cereals de la FECAC, Antonio Llaràs, ve donada per la combinació de les altes temperatures i la falta de fitosanitaris per combatre plagues.
9: Amb les calors que hi ha hagut i l'aranya vermella roja, que és la que li agrada les altes temperatures, pues ha fet que el cultiu de panís de rendiments de prop de 15.000 quilos per hectàrea, enguany estarem a 9.000, una cosa així.
8: Les cooperatives concentren el 42% de la producció de conreus herbacis, segons la FECAC, i si mirem les declaracions de la DUN, hi ha prop de 26.000 hectàrees dedicades al conreu de panís a Catalunya.
2: Esports, Alfons Borina.
10: Pedro Acosta guanya la seva primera cursa de Gran Premi a MotoGP per davant de Jaime Martín i Marco Bezzecchi. Marc Márquez, de Jorge Martín, volíem dir, Marc Márquez acaba cinquè a la classificació del Mundial. Jorge Martín li treu ara 12 punts al tro de Cervera. Àlex Márquez ha caigut. En futbol, aquesta tarda, a 4:45, derbi madrileny al Metropolitano, Atlètic de Madrid, Real Madrid, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui tenim en joc ara mateix el Getafe Màlaga, la primera divisió, empat a 0 al descans. Després es jugaran el Deportivo de la Coruña Betis i el Villarreal Llevant, tots dos a 7:15, i el València Real Societat a partir de les 9. A la segona divisió en joc el partit del Sabadell contra l'Oviedo a la nova Creu Alta. El descans domina el Sabadell per 2-0. En bàsquet, final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran aquesta tarda la Sisa Joventut i el Barça a partir de les 7 a l'Olímpic de Badalona. A la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins, victòria de Catalunya per 3-2 contra Portugal. A 4:45 es disputa també la final masculina d'aquesta Golden Cup, que també enfrontarà a Catalunya i Portugal a Cerdanyola del Vallès. A la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo, victòria del Mataró per 11-9 contra el Sabadell. I en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del món de trial per tercera vegada a la seva carrera.
1: Fins aquí les notícies.
11: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també de manera especial a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat van intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint una revolució científica. El naixement del pensament econòmic a l'edat moderna havia de condicionar i tenir un impacte en el desenvolupament de l'economia.

0: Als vols del 1611, Catalunya es trobava massa a prop de Castella, el nucli dels desordres monetaris europeus, i va ser l'únic espai econòmic de l'Europa occidental que no es va poder protegir amb mesures de devaluació de les seves monedes de plata. L'acord de Madrid es va negar sistemàticament a acceptar-ho. L'impacte sobre la massa monetària que circulava a Catalunya, sobre el comerç exterior i sobre l'economia productiva va resultar devastador i a la vegada va estimular el pensament econòmic. Les idees en aquest camp van donar lloc a debats públics intensos on hi havia en joc la formulació institucional i política del país. Els pensadors econòmics catalans d'aquella època, des de Francesc Soler cap al 1611 fins a Jaume Damians al 1630, van formar part de l'elit. El naixement del pensament econòmic modern no va ser un procés exclusivament anglès. De fet, Catalunya ja es va anticipar al 1611, al moment que estava experimentant enormes dificultats relatives al comerç exterior i a la moneda, considerada com una mercaderia més, subjecta a les lleis de l'oferta i la demanda. Més endavant, als anys 1620 i 1630, són els altres dos moments fonamentals en la publicació de memorials econòmics complexos, deslligats de la tradició religiosa medieval. Aquests dos moments coincideixen amb els que es van viure a Anglaterra, resultat de les reflexions d'autors com Thomas Mond sobre els problemes econòmics que es plantegen al final d'un llarg període expansiu quan s'iniciava l'anomenada crisi del segle XVII. La trajectòria econòmica, intel·lectual i política d'aquest període es veurà confirmada per les revolucions de 1640 que tenen Catalunya com un dels seus epicentres. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, molt bé. Gràcies.
0: Avui parlem d'un tema que és complex, perquè és com la transformació de l'economia en aquests anys de la primera edat moderna, diguéssim, sí, canvia també el pensament, i això és especialment rellevant a Catalunya.
1: Sí, però fixa't que, en referència a aquests períodes, nosaltres tenim una particularitat que és la següent, no? És a dir, al segle XVI... hi ha uns canvis importantíssims que tindran una gran importància, conseqüències de les quals algunes arriben fins al present. És a dir, el descobriment d'Amèrica significa que el mercat mediterrani
0: comença a afluixar.
1: Afluixa amb decadència cap al mercat atlàntic. Significa, a més, que hi ha certs països amb els quals, diguem, amb la vinguda, la famosa discussió de la tesi de Hamilton i després amb totes les interpretacions posteriors que s'han fet en la vinguda de la plata i l'or d'Amèrica, tot això està canviant, diguem, les relacions econòmiques, no? I entre les relacions econòmiques, des de la quantitat de plata, sobretot plata, que ve d'Amèrica, doncs que això comença a fer... a finals del segle XVI comença a fer la competència a les grans mines de plata que existien a Europa, o les obtencions de plata que tenien d'Europa, no?
0: En comparació a les americanes eren poca cosa, clar. Les mines americanes eren...
1: Sobretot el Potosí i de Taxco a Mèxic, clar, això que produeix? Produeix una alteració absoluta. Després, clar, hi ha molts països que tenen un creixement, però va per àrees geogràfiques. És a dir, l'Orient europeu, diguem, de l'Europa en què en diríem més de l'est, Hongria cap enllà, no incloem Bohèmia aquí, eh? L'actual més o menys Txèquia i Eslovàquia, eh? Ja no incloem, diguem, tenen una situació més de retrocés. La part mediterrània té una situació d'estancament, però la part atlàntica, la part del que podríem dir...
0: S'expansiona, clar.
1: Extraordinàriament. Clar, clar. No solament extraordinàriament, sinó que, a més, hi ha un sentit ideològic, polític i religiós nou, que és el protestantisme. Totes aquestes característiques el que produeixen és una valoració diferent del valor del diner, del valor de l'intercanvi, del mercantilisme, del comerç, de l'actuació del ser humà, etcètera, etcètera. I, a més, amb una cosa molt important, el paulatí creixement dels estats. Si aquests estats, a més, volen mantenir amb pautes d'abans les seves posicions territorials, és el cas de Castella, necessiten molta plata, però, clar, la plata s'esgota si no s'inverteixen en béns productius.
0: Clar, clar.
1: És, en certa forma...
0: Circula i se'n va.
1: I és això, no? I és aquella frase, tan, tan bonica que de l'últim llibre que va fer en Jordi Nadal, no? Com que és Castilla a les Índies d'Europa, no? També es deia, no?, de Castella, des d'Europa, i bé està, una mesa que és aquest fet. Se'n va i llavors es produeix totes unes teories que això afecta molt a Catalunya, raó per la qual, en certa forma, som espavilats perquè, davant dels problemes, has d'intentar entendre'ls i resoldre'ls. És molt dels plantejaments que fa l'economia catalana en aquest període.
0: Avui, qui ens acompanya, la persona que coneix perfectament el programa, entre altres coses perquè és cofundador, i això també contribueix, és el doctor Oriol Junqueras Vies. Oriol, benvingut.
2: Hola.
0: Doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat de Barcelona, secretari general d'Esquerra Republicana. Però el que ens interessa en aquest cas és la seva tesi doctoral, que fa molts anys vaig tenir el gust, amb en Josep Maria, aquí present també, conjuntament de llegir, la tesi Economia i Pensament Econòmic a la Catalunya de l'Alta Edat Moderna 1520-1630, que em sembla, Oriol, no sé si vaig errat, que és un tema que potser no s'ha treballat o no s'ha discutit tant com potser mereixeria, perquè a mi em sembla un tema interessantíssim, però que no he vist una gran discussió sobre la qüestió.
2: És un tema apassionant, en el sentit de que el món canviava, i canviava molt de pressa, canviava la mida del món, l'aparició d'Amèrica, el descobriment d'Amèrica, la incorporació d'Amèrica en el món, però també el fet de que els europeus arriben a Àsia per primera vegada de veritat, al sud d'Àsia, a l'est d'Àsia, arriben a la Índia, arriben a les Illes de les Espècies, arriben a la Xina, etcètera, etcètera. Per tant, el món es fa molt gran. El món es fa molt gran i es fa molt dens, perquè estan passant moltes coses simultàniament. La nova mirada del Renaixement sobre el paper de l'home en el centre de l'univers, la nova mirada de la reforma i de la contrarreforma, etcètera, etcètera. Per tant, es fa gran i es fa dens. I en aquest món gran i dens, que cada vegada hi passen més coses, en què l'economia també es fa gran, doncs convida a pensar-hi. Sí, si passa moltes coses...
0: Que clar, la gent hi ha d'esturada, no?
2: Clar, algú diu, bueno, però això que està passant, i com és que ara passa això?
0: I abans no ho veia, jo, això, que passés. Clar,
2: això és nou, sí. O això ara passa més, i per tant hi ha una necessitat, segurament, de pensar i entendre, sí. I això es produeix en l'economia, sí. Es produeix en l'economia també en la mesura que l'economia és una branca de la ciència. Bueno, pues, segurament les dues branques de la ciència que es desenvolupen més ràpid en el segle XVI, davant d'aquest nou món, són la física i l'economia. I són les dues primeres que intenten donar una explicació global de la realitat. En lloc d'explicar un trosset, intenten explicar-la tota. I també una altra novetat extraordinària, que és que intenten expressar-la a través d'equacions. Intenten matematitzar-la. Intenten explicar-la amb matemàtiques. I la física i l'economia permeten explicar el món a través d'algunes equacions. Després, explicant millor o pitjor, és igual.
0: Sí, sí,
2: ja,
0: sí. Però s'equivoquen o no.
2: Hi ha aquest intent d'explicar-la a través de les matemàtiques, a través de les equacions. Clar, poder explicar la complexitat del món amb una simple equació és una potència intel·lectual extraordinària.
0: Però això era un trencament amb un pensament religiós que havia estat molt arrelat durant tota l'edat mitjana, i especialment a la baixa edat mitjana, i que suposo que devia resultar un mal tràngol, no?
1: És l'inici del trencament religiós.
0: Clar, clar, perquè esclar, la visió del món és que Déu ho fa tot i sí, Déu sí. Tot ho decideix i el destí és així. Si comences a fer equacions vol dir que Déu potser ho té planificat, però tu ho has de descobrir. És clar, això és un salt mental important.
2: Bueno, sí,
0: no ho sé, eh?
2: Sí i no, com tot, diguem-ne. És a dir, clar que és una revolució. La revolució científica no es diu revolució perquè sí. Realment és un canvi molt important. Però també també està bé recordar que Copèrnic, ell mateix és un frare, diguem-ne, i ell... És, clar, qui es dedicava a pensar? Pues es dedicava a pensar qui tenia temps, i qui tenia temps? Pues en gran part del món de l'Església tenia una part del món de l'Església.
0: Aristòcrates i capellans, bàsicament.
2: I després aquí s'incorporen els nous mercaders, els nous burgesos que s'estan enriquint, i per tant, com que s'estan enriquint molt de pressa, pues també tenen temps per pensar coses, no? I per tant, apareix una nova generació de gent que es dedica al món dels negocis i que comença a tenir opinió sobre el que passa, entre altres coses perquè si l'opinió és encertada, pot ser que es faci molt ric, i si l'opinió és equivocada, pot ser que s'arruïni, no?
1: Sí, és el cas espanyol.
2: Sí,
1: és el cas. Sí. No volen ser burgesos perquè es volen ennoblir i llavors no acaba mai de crear-se l'equivalent del que està passant a Holanda, el que està passant a Anglaterra, del que està passant a França.
2: Sí, i apareix també un nou sector, que és el sector dels advocats, del món del dret. Per què? Doncs perquè els estats estan creixent, vol dir que s'expandeixen territorialment, però al mateix temps es fan més forts dins dels seus àmbits territorials. L'Estat cada vegada pesa més, cada vegada pren més decisions, cada vegada vol manar més, cada vegada vol recaptar més impostos, i per tant necessita lleis, i necessita jutges, i necessita...
0: Sí, que ho entengui, juristes en general. Clar, que
2: I per tant tots aquests també es posen a pensar i a intentar entendre què passa amb l'economia. I això passa a l'escola de Salamanca, a Castella, i passa en molts altres àmbits. De fet, a Catalunya, una part dels que pensen sobre economia són advocats. Mm. Són advocats que treballen per la Generalitat o que treballen pel Consell de Cent de Barcelona, que els contracten per defensar una determinada posició. I apareix un fenomen que ara ja estem més acostumats, però que en aquell moment també té punt de revolucionari, que és la guerra de papers. I la guerra de papers és que tothom que defensa una oposició pren consciència que la defensarà millor si té papers que diguin que ell té raó, no? I, per tant, jo vull que la moneda de plata es devaluï. Bueno, doncs sí, sí. Contracto a una quanta gent perquè escrigui memorials i perquè opini que la plata s'ha de devaluar. I els altres que diuen, no, normalment, si tu ets algú que ha deixat diners a algú altre, vols que tornin els diners de la mateixa qualitat que tu els has deixat. I, per tant, estàs en contra de que es devaluï la moneda de plata. Wow. Els banquers no volen que la moneda es devaluï. Volen que la moneda mantingui el seu valor. Sí. Perquè, si no, cobraran en el futur...
0: Menys del que van deixar.
2: Del que van deixar. En canvi, en general, els endeutats... els hi va bé que la moneda es devaluï, perquè el tornar el crèdit es fa més barat. I, per tant, aquí hi ha una batalla, que és una batalla que és intel·lectual, que és sobre teoria econòmica, però que també és molt pragmàtica. És, a mi què em convé? A mi em convé que la moneda de plata es devaluï o no? Bueno, pues cadascú defensa el que li interessa més en aquell moment.
0: I ho cobreix de teoria, diguéssim.
2: I llavors, clar, intenta construir una teoria que ho justifiqui. I ells comencen a adonar-se per primera vegada, no, sempre la primera vegada sempre és discutible, però comencen a adonar-se que tot lliga amb tot. És a dir, si tu devalues la moneda de plata, com que la teva moneda és més barata, els que et venen a comprar a tu poden comprar més barat. I, per tant, tu exportes més. I com que exportes més, generes més ocupació. I hi ha més gent treballant. I es reparteix més bé la riquesa. I, per tant, els devaluadors, els partidaris de la devaluació, diuen, home, clar que hem de devaluar, perquè devaluant exportarem més, generem més llocs de feina, hi haurà més gent treballant, hi haurà... Sí? I clar, aquest és un argument bastant potent a l'hora de convèncer, no? I els altres intenten defensar el contrari, no? No devaluar vol dir que la teva moneda és més forta, per tant, quan tu necessites comprar fora, pots comprar més barat. Per tant...
0: porta riquesa al país, que l'extreus de fora i que, en definitiva, la diferència la paguen ells i no tu, no?
2: Catalunya hi ha de comprar sempre molt cereal. Sempre, sempre. Llavors, amb una moneda forta el compres més barat. Per tant, els que volien mantenir el valor de la moneda deien, home, colla de desgraciats, però què voleu fer ara? Si el que us convé és tenir una moneda forta per poder comprar el cereal ben barat i que arribi... Sí? I els altres deien, bueno, escolta, el cereal serà barat, però com no tinguis feina no podràs comprar res. Per tant, al contrari, hem de devaluar per poder exportar. I aquesta era una batalla que s'ha produït al llarg de la història mil vegades a tot arreu, a Catalunya... també.
0: Però s'havia produït abans aquesta lluita monetarista, però en definitiva és això, no era una cosa
2: és
0: nova.
2: És vella com el napeu, aquesta és una...
0: Els romans, per entendre's, ja ho feien, això.
2: Els romans molt
0: això.
2: Bueno, havien fet guerres devastadores, batallant pel control de la moneda de plata, la devaluació del denari, i a més havien buscat solucions de tota mena, no sé, Dioclecià, que era un emperador que els cristians no li tenen gaire apreci, perquè... venia de França.
0: Matava bastant cristians, matava, sí, ho tocava bé, això de matar cristians.
2: Matava bastant a tothom.
0: A tothom, sí. Però els cristians hi tenia una especial allò...
2: I ell va fer un decret perquè... ells devaluaven la moneda de plata, que era el denari, d'aquí ve la paraula diner, de denari. Devaluar la moneda de plata. Llavors, com que devaluava la moneda de plata, el preu de les coses no parava de pujar. I com que el preu de les coses no parava de pujar, tothom protestava. Pujava el preu del pa, pujava el preu del que fos, de tot.
1: Que l'aliment bàsic, sí, sí.
2: Llavors, què va fer Dioclecià? Va dir, escolta, jo em convé devaluar, perquè cada vegada que devaluo, d'una moneda de plata en rasco una mica més de plata i, per tant, després puc fer més monedes de plata i puc pagar més soldats, etc. Per tant, jo, devaluar, vull devaluar. Ara, no vull que pugin els preus. Per tant, solució, faré un decret de preus, un topall en els preus. I va fer un decret llarguíssim, amb milers d'articles que tenien el preu topat. Llavors li van dir, home, però això ja ho hem provat altres vegades i tothom s'ho salta, hi ha el mercat negre, es ven d'amagat. I llavors Dioclecià, que era un home contundent, va dir, bueno, però això ho solucionarem d'una altra manera. El qui vengui fora de mercat, el que faci mercat negre, el que faci no sé què, el matarem.
0: Ja, va fer,
2: per tant, la pena era contundent. Sí. Sí, sí, sí. Llavors, quin és el resultat d'això? Que si tu no et surt a compte produir, perquè has de vendre més barat del que et costa produir-ho, doncs, i saps que, a més, si intentes vendre-ho d'amagat, et mataran, l'altra solució és no produir.
0: I ja està.
2: I el mercat va col·lapsar. I l'economia es va aturar del tot. Sí? Van haver de canviar-ho tot una altra vegada. Per tant, eren batalles que s'havien produït en molts moments i que en el segle XVI, en el segle XVII, es produeixen a bona part d'Europa i un dels llocs on es produeix molt és a Catalunya. A Catalunya, Anglaterra, al nord d'Itàlia, a Holanda...
0: Hi havia política econòmica conscient en aquell moment? Vull dir, la monarquia hispànica, per exemple, marcava un tipus de política, o el Consell de Cent deia que anéssim per aquí, o era més aviat de dir, mira, van fent normes i algunes d'elles són de caire econòmic.
2: Hi havia consciència, per exemple, Jaume I havia renunciat en el segle XIII, havia renunciat al control de la política monetària. Hi havia renunciat i l'havia cedit a la ciutat de Barcelona. I aquest era un fet extraordinari, perquè en general els monarques que volien assegurar-se el poder també volien assegurar-se el control de la política monetària, el control de la moneda, sí? Però Jaume I havia hagut de negociar amb les seves corts i havia arribat a aquest acord amb el Consell de Cent, amb la ciutat de Barcelona, que era la ciutat de Barcelona la que marcaria la política monetària, la que encunyaria, la que donaria forma i pes i valor a les monedes. I això fa que, en el segle XVI, quan la monarquia hispànica fa la moneda de plata per excel·lència, la moneda que inunda el món, que domina el món, que és el Real de Ocho. El Real de Ocho és la primera moneda global de la història de la humanitat, perquè el Real de Ocho es troba a tot Amèrica, però també es troba a la Xina, a les Filipines, al Japó, a tota Europa, es troba a la Índia, etcètera, etcètera. Clar, la monarquia hispànica diu, hòstia, el Real de Ocho, la moneda de plata, és cosa meva, la faig jo, com a tot arreu del món. Són els reis els que fan les monedes i els que decideixen el valor de les monedes. Llavors, Barcelona, i amb ella una part de Catalunya, diu, que aquí tenim una Constitució de l'època de Jaume I que diu que això és nostre i això ho decidim nosaltres. Llavors la monarquia diu, de cap manera, i Barcelona diu que sí. I llavors aquí entren en una discussió que dura dècades i dècades de baralles i de batalles jurídiques en els tribunals com ara, que no s'acaben mai.
0: Sí, sí, sí.
2: Recursos i contrarrecursos i noves de... i batalles polítiques i baralles en les reunions de les Corts i baralles de tota mena. I llavors es produeix un fenomen tot curiós, que és que com que Barcelona, com que Catalunya no pot controlar la moneda de plata perquè no la produeix i per tant no la pot controlar i els altres es posen molt durs amb això, etcètera, etcètera, doncs el que fan és com que la volen devaluar i la monarquia no els deixa devaluar i a favor de devaluar ja que exportaran més, que generaran més riquesa, etcètera, etcètera, opten per una altra solució. Agafen la moneda d'or i fan monedes d'or petites, perquè cobreixin l'espai que no cobreix la moneda de plata. És a dir, si tu no controles la moneda de plata, el que et convé és controlar la moneda d'or per dalt i la de coure per baix. Si fas monedes d'or petites, petites, petites, i monedes de coure grans, grans, grans, doncs acabaràs omplint l'espai que abans cobria la plata. I Catalunya és l'únic país del món, almenys que se sàpiga fins ara, i si algú té alguna opinió contrària ja ens la farà arribar, en què va haver-hi, va imperar un sistema bimetàl·lic, vol dir de dos metalls, que eren l'or i el coure, i això no ha passat a cap altre lloc, perquè a vegades hi ha hagut sistemes bimetàl·lics de plata i coure, a vegades sistemes bimetàl·lics d'or i plata, però aquesta combinació d'or i coure és molt curiosa i respon a aquesta voluntat política de control de la moneda que exerceixen les institucions catalanes.

0: A inicis del segle XVII, Francesc Gilabert, representant dels terratinents cerealistes, demanava una política proteccionista global per tots els sectors econòmics catalans. Fins aquell moment, els seus antecessors havien defensat un lliure canvisme radical que els permetia exportar els cereals a bon preu. A l'obra Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, Inclinación de sus habitadores y su gobierno, publicada el 1616, reflexionava sobre les diferències evidents que hi havia entre els diferents territoris de la monarquia hispànica i deixava entreveure que Catalunya no havia estat prou ben tractada.
1: La monarquia d'Espanya, per ser tan estesa, es forma de diversos temperaments de terres, les qualitats de les quals donen diverses inclinacions als que les habiten, i, com que les que són dolentes són les que s'han de guarir amb la medicina de la justícia, serà necessari que tingui notícies d'elles aquell que hagués de fer la recepta per poder donar-li el punt agre o dolç que demani la malaltia. Que això és necessari ho prova el fet de veure's derogat el dret comú amb diverses lleis municipals. El que no pot ser, sinó perquè els convé els vicis i inclinacions dels que hi habiten. Aquesta veritat la veig poc xifrada en tantes terres com a la Corona d'Aragó, perquè són prou diversos en temperament els tres regnes que la componen. Són tan diverses les lleis que mostren unes inclinacions molt diferents. Perquè, si són diverses, hauran de tenir una manera diversa de fer justícia. I, si és així, no els vindran bé a totes les regles generals aquelles que donen el que escriuen sobre raons d'estat. Si tot això és cert, em desenganya aquest Principat de Catalunya, perquè en tants anys i en tantes corts convocades per curar-lo, no el veig pas millorant de salut.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Oriol Junqueras i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del pensament econòmic a l'edat moderna, especialment a la part inicial, el que s'anomena habitualment l'alta edat moderna. Oriol Junqueras, acabem de sentir aquest text, aquest fragment d'en Gilabert. En Gilabert fa una reflexió que potser s'escapa una mica del que és habitual a l'època, això o almenys els que l'envolten, no? Perquè fa una reflexió que va més enllà d'estrictament de si el meu sector li va bé o no, i fa una reflexió més ampla.
3: Sí, en realitat,

0: capital d'industrials, de grans industrials, de fabricants, de grans burgesos i al mateix temps d'obrers i menestrals de la ciutat de Barcelona, tots junts protestant en contra de les decisions proteccionistes que en aquell moment està adoptant el govern espanyol respecte a la importació de cereals.
1: Gemància de menjar, de menjar.
2: I 10 anys després, quan la guerra de Crimea, hi haurà gran celebració perquè els preus del blat pugen, al revés, pugen aquí. I per tant, és un tema clau sempre. I la conquesta de Sicília molts anys abans també.
0: Crimea surt sempre. El que passa ara...
1: El benefici sempre.
0: El que està passant ara, al segle XXI, té poc de nou respecte al que hem vist en el segle XX, en el segle XIX, en el segle XVII, etcètera, etcètera. I de fet, hi havia una dita que ara s'ha perdut segurament, que els grans productors de cereal, els grans propietaris de terres de blat, quan se saludaven durant la guerra de Crimea, o després de la guerra de Crimea, es desitjaven bon dia i deien bon dia, bona pluja i bon sol i bona guerra a Sebastopol. Perquè Sebastopol era el gran port d'on sortien els cereals ucraïnesos russos, diguem-ne, i quan va haver-hi guerra, doncs això es va bloquejar, al bloquejar-se les exportacions des d'allà, el preu del cereal a la resta del món va pujar i ells es van enriquir. Sí. Per tant, aquestes batalles... Les hem vist
2: després, durant la Guerra de Secessió Americana, amb el cotó... Vull dir que això ha sigut un clàssic...
1: I que sempre és la regulació del mercat, com ara està passant, per entendre-ho, amb el turisme, si no es pot anar a altres parts d'Europa, i hi ha més turisme cap aquí.
2: Poc amb el gas rus, etcètera.
1: La llei del mercat.
0: I Gilabert vol defensar en els seus clients, en els que l'han contractat per defensar la seva posició, i diu, la defensarem obrint el ventall i dient que no estem aquí per protegir els interessos dels grans propietaris de terres, sinó que estem aquí per protegir els interessos de tothom. Aquest és un recurs que s'ha utilitzat moltes vegades, fins i tot sospito que algú el continua utilitzant en l'actualitat. I evidentment a l'altre costat apareixen els que diuen no m'atabalis, el que necessitem és blat barat i per tant cap barrera d'entrada i que arribi tant blat com sigui possible de tot arreu del Mediterrani, perquè en aquell moment el blat encara venia del Mediterrani, venia de Sicília, de Sardenya, etcètera, encara no venia blat d'altres
1: regions, de l'Argentina o d'Austràlia,
2: no existia,
0: i per tant hi ha aquesta batalla de papers, aquesta batalla de memorials, aquesta batalla de discursos, perquè, és clar, aquests discursos també es fan pels carrers i les cantonades i les places de la ciutat de Barcelona i d'altres ciutats, perquè, a més, no tothom ho veu igual en segons quin lloc del país està. És a dir, mentre que a Barcelona, on hi ha molts consumidors de pa, doncs, en general, es vol el blat barat i, per tant, que no hi hagi barreres d'entrada, no és la mateixa posició que tenen en
2: el Segarra,
0: per exemple, en alguns llocs on sí que produeixen molt de blat, diguem-ne.
2: Clar, com és natural. Aquesta discussió, les institucions quin paper feien? O sigui, tant la monarquia hispànica i l'audiència, etcètera, o el Consell de Cent a Catalunya, o la Diputació del General, tenien postures clares?
0: I tant. La monarquia hispànica en aquell moment tenia una fixació, un gran objectiu, que era mantenir l'estabilitat monetària. Per què? Per què volia mantenir l'estabilitat monetària a tota costa? Doncs perquè amb aquella moneda pagaven els seus soldats.
1: Els tercios.
0: I la monarquia tenia...
2: Estava molts
1: i
2: molt de temps.
0: Tenia molts soldats escampats per Europa i tenia desenes de milers de soldats a la frontera flamenca amb França, a 150 quilòmetres de París. I mantenir aquell exèrcit era una manera de tenir collada a França.
2: I era caríssim,
0: això. Però, clar, això exigia diners. I si devaluava la moneda de plata, els soldats ja no volien cobrar en plata. Que el mateix que havia passat en època romana amb les legions romanes. I llavors els soldats reclamaven cobrar amb or. Però per cobrar amb or necessitaves canviar plata per or i tot embolicat. Per tant, la monarquia defensava la política d'estabilitat monetària perquè li anava el coll, li anava la pell, li anaven tots els seus interessos. Però com més intentava retenir la plata dintre de... No volia que se li escapés. Sí, no volia que marxés, perquè si marxava no disposava de tanta plata per pagar tants soldats. Però com més la volia retenir, més de pressa se li escapava, perquè aquesta és una llei inevitable de l'economia, com

0: i feina bé de la física, com més pressió hi poses a dins d'alguna cosa, més fàcil és que aquella cosa rebenti. Molt bé, doncs la monarquia hispànica volia que la plata no marxés, però si la plata no marxava, a l'haver-hi més plata, el preu de totes les coses en plata no parava de pujar, i per tant tenies incentius a anar-ho a comprar fora, és a dir, anar-ho a comprar a Flandes, o a Anglaterra, o a França, o on fos, a la Quinta Xina, gairebé mai millor dit, diguem-ne, molt, encara que fos lluny. I això feia que es fugués més de pressa, per tant, com més la volien retenir, més ràpid els hi marxava, i aquesta contradicció per la monarquia hispànica era molt difícil de gestionar. Hi ha una gran economista, no prou valorada, que és la Mafalda, la protagonista del còmic.
1: Sí, crec que no ha estat prou valorada.
2: Del Quino Argentí.
0: Del Quino Argentí. Sí, sí, sí. La Mafalda, que és valorada per moltes coses, sí, també és una gran economista.
2: Del sentit comú, clar.
0: Sí, perquè en una de les vinyetes agafa un... Estan a la platja, han anat de vacances amb la seva família, agafa un grapat de sorra i llavors l'apreta, tanca la mà, sí, i li diuen al seu pare, mira, papa, com més apreto, com més tanco la mà, més de pressa s'escapa la sorra. I el pare li diu, deixa de fer metàfores amb el meu salari. No? Doncs a la monarquia hispànica li passava això, que com més la volia retenir la plata, més se li escapava per tot arreu. Per tant, sí, clar que hi havia posició, i la Generalitat de Catalunya tenia moltes contradiccions, perquè la Generalitat de Catalunya representava els interessos d'alguns grans propietaris de terres, de la noblesa, del braç militar, però al mateix temps representava els interessos d'una part important de la burgesia urbana i representava els interessos d'una part del món de l'artesanat, en menor mesura, però una mica sí, i per tant també tenien les seves contradiccions i tenien les seves batalles internes, com passava en el Consell de Cent de Barcelona, on les batalles també es produïen constantment al voltant de quina era la política econòmica més encertada, com ara. Thank you.

0: Entre els autors econòmics castellans, molts d'ells caricaturitzats amb l'etiqueta d'arbitristes, perquè defensaven l'establiment d'arbitris, destaca Alberto Struzzi, un italià que era súbdit de la monarquia hispànica. En l'obra Diálogo sobre el comercio de estos reinos de Castilla, del 1624, Struzzi feia una defensa del lliurecanvisme molt poc habitual a la seva època. Ho feia amb la mirada posada en el comerç amb Amèrica.
1: Per llei natural de les gens, el comerç ha de ser lliure per tot el món, generalment sense limitació de nacions ni de lleis. Perquè és impossible que un regne o país estigui proveït de tot allò que ha de menester i que no tingui necessitat del seu veí. I perquè s'entengui com n'és de necessari aquest lliure comerç, moltes experiències tenim. La primera, que no obstant les lleis i pragmàtiques d'aquests regnes, que prohibeixen que cap estranger pugui anar a negociar a les Índies, sinó els espanyols. Ja se sap que la major part de les mercaderies que es carreguen a les flotes són hisenda d'estrangers sota el nom d'espanyols, encara que pertanyin a mercaders dels estats d'Holanda i altres enemics d'aquesta corona, que per consideracions i ser cosa establerta pels consellers, Sa Majestat no permet que es visitin els farcells que s'envien a les Índies. Si no hi hagués estrangers, no aniria cap a les Índies ni la meitat de roba que s'envia cada any des d'Espanya. I, en conseqüència, no tornaria la meitat de plata que ve cada any de les Índies. Els mercaders forasters d'un poble no poden ser expulsats d'allà perquè el món és comú a tots. Perquè quan no poden, per via recta, transportar les seves mercaderies a Espanya, les transporten per via indirecta, enviant-les a Alemanya, Anglaterra i França, d'on venen lliurement a Espanya, sense que això es pugui impedir perquè seria posar portes al camp i odiar-se amb tothom. Essent les terres de diverses disposicions, és necessària la permuta de les coses.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
5: Es diu Sansolet.
4: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
5: Que xula!
4: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
5: Superxuli!
4: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Junqueras, això del lliurecanvisme, jo pensava que era una cosa del segle XIX.
7: No,
0: això venia d'abans.
7: Més vell com el napeu.
0: Hi ha una altra cosa que és vella.
7: Sí. I hi ha una manera molt, molt fàcil d'explicar-ho. Mm. Tothom tendeix a ser lliurecanvista respecte a allò que consumeix. I tothom intenta ser proteccionista respecte a allò que produeix. I això ha fet que la història de la
0: humanitat... És el que et convé,
7: I per tant, quan surten els lliurecanvistes entusiastes que tracten en els proteccionistes de rucs,
0: sí,
7: no?
0: Sí, de reaccionaris...
8: D'arcaics, sí.
7: Per què ho fan? Bueno, en el fons... No, home, jo no dic que no hi hagin arguments, sempre hi ha arguments, i sí, i són arguments sòlids en un sentit i en un altre, Però en general... Tu vols lliurecanvisme en allò que tu consumeixes, que ningú et posi traves a allò que tu consumeixes.
0: I que a més et facin pagar més impostos i tot sigui barat.
7: I en canvi, protegir allò que tu produeixes i que ningú et vingui a molestar, ningú et vingui a competir gaire, no? I llavors, això fa que, per exemple, els Estats Units, que habitualment al llarg de la història ha fet un discurs habitualment lliurecanvista, en realitat ha sigut un dels països més proteccionistes i sempre que li ha convingut, no és una cosa del Trump d'ara, també, sinó que sempre que li ha convingut ha sigut molt proteccionista. I el món britànic, també, encara que és el gran defensor del lliurecanvisme durant el segle XIX, etcètera, ho és sobretot quan té un avantatge tecnològic que fa que els altres no puguin competir. Clar, si els altres no et poden competir, tu ets lliurecanvista, vinga, fot-li pel broc gros.
8: I quan ha tingut competència a nivell europeu, el Brexit.
7: I quan els altres et poden competir, doncs tendeixes a protegir-te. I llavors hi ha discussions sobre si això té sentit, si no té sentit, en quina mesura té sentit, si és una mesura temporal, si no, etcètera, etcètera. Però s'assembla molt als grans debats que ara tenim, per exemple ara, sobre l'habitatge. S'ha de posar un topall o no? Si no poses un topall, doncs, hi ha abusos. Però si poses un topall, hi haurà menys, menys construcció oferta, i, per tant, menys oferta. Llavors, té sentit posar un topall? Bueno, sí, té sentit, però durant quant de temps? Perquè, clar, no és el mateix que el posis durant molt de temps que no el posis... I aquestes batalles, també respecte al turisme, el turisme és bo o no és bo? Bueno, sí que és bo, però, clar, però depèn de... però tampoc que no... Massa no, però què vol dir massa? I aquí, aquí hi ha batalles tot el dia, no?
8: I sempre a partir dels interessos de cadascú.
7: Clar.
0: I llavors... són lògics, eh? Vull dir que també no el que determinats grups tinguin interessos, ho veiem de vegades de manera perversa, però no és així. Si tu produeixes cereal... el que vols és vendre'l bé, vull dir que no, t'enfonsin allà una cosa que a més no tens sensació de que tu en tinguis la culpa.
7: I tu et vols guanyar la vida, i si pots te la vols guanyar bé. Llavors, es tracta de construir consensos, no? Però, escolta, turisme, sí, però de qualitat. Llavors, clar, la paraula qualitat genera sempre bastant consens, no? Que aportin molt de valor. Llavors, bueno, es busquen mesures, i aquestes mesures a vegades són de caràcter fiscal, la taxa turística. Bueno, però no pot ser igual a tot arreu, perquè, esclar, no té res a veure Barcelona, ciutat, al centre, a la plaça de Gràcia, amb l'Alt Urgell, o amb les Terres de l'Ebre, o amb el no sé què. Llavors, bueno, doncs, l'art de la política és buscar aquestes solucions que siguin prou flexibles per donar resposta a les necessitats de
0: tot. Sempre amb sensació de provisionalitat.
7: I bueno, perquè és allò. Sempre s'ha d'ajustar.
0: Suposo que al segle XVII això passava exactament
7: constantment,
0: igual.
7: Constantment, era constant, perquè, és clar, els interessos de la Segarra, que hem dit abans, i els interessos de Barcelona no sempre eren els mateixos. Encara que hi havia gent a Barcelona que tenia els mateixos interessos que els de la Segarra, perquè eren propietaris de terra a la Segarra.
0: I a l'inrevés, no?
7: Però, per tant, sí, aquestes batalles, i constantment havien d'anar ajustant. Un dels textos que hem sentit ara fa una estona, no? Diu, clar, és que si la realitat és diferent, les lleis han de ser diferents. I dius, ah, bueno, esclar.
0: Això és molt obvi.
7: Potser sí, no? Si la realitat és diferent, no és el mateix el Regne d'Aragó que el Principat de Catalunya, que el Regne de València, doncs necessitaran lleis diferents. I llavors, per què ho deia ell? Perquè deia, clar, és que ara la corona castellana ens vol imposar les seves lleis, però aquesta les lleis no s'adapten a la realitat d'aquí, perquè són lleis que responen a una altra realitat.
8: Sí, amb el que estàs dient, l'exemple absolut que serveix és l'expulsió dels moriscos. Sí. A València li fa un mal terrible.
7: Clar.
8: A altres zones de l'estat també, a Catalunya menys, perquè n'hi ha menys. És així, depèn de cada lloc. Això.
7: És el mateix moment. Els moriscos són expulsats al voltant del 1609, i aquests textos que estem sentint...
0: 1610, 1620... Sí, vull dir que estan...
7: I la batalla és la mateixa. És a dir, si fan fora els moriscos, perdrem força de treball. I, per tant, la poca que quedi es farà més cara. I, per tant, els grans propietaris que necessitaven força de treball...
0: No volen.
7: No volen. I, en canvi, el que sigui...
8: I la població no creix. Tot.

0: L'any 1630 a Catalunya es van elaborar tres memorials econòmics. Un d'ells el signava Jaume Damians, que a banda de ser un important mercader vinculat al sector de la seda i conseller de la ciutat, havia estat escollit el 1626 i el 1629 per negociar amb els representants reials. Damians reclamava la prohibició total de roba estrangera de llana o de seda i recordava que aquesta mesura havia estat aprovada a les Corts Aragoneses l'any 1626.
1: En el memorial que acabo de redactar, he deixat clar que només vull parlar de comerç, sense entrar en cap disquisició jurídica. El que jo reclamo és la prohibició total de roba estrangera de llana o de seda. Els productors forans venen a xuclar-nos dolçament com a sangoneres els pocs diners comptants que tenim en aquest principat amb mil gèneres de robes aparents fabricades per ells.
2: Una mesura de protecció podria canviar moltes coses.
1: Aquesta mateixa petició fou aprovada a les Corts Aragoneses de 1626. Però Catalunya no la va poder posar en pràctica perquè les Corts no van finalitzar els treballs.
2: Ja em perdonareu, Damians, però per ventura, fa 10 anys, no us trobàveu entre els comerciants de seda que no veien amb bons ulls que el Consell de Cent establís drets del 5% sobre el comerç estranger de teixits de llana?
1: Era un altre moment. Les coses han canviat i les conviccions s'han d'adaptar als canvis. Ara, per desgràcia, tot el sector manufacturer s'està ensorrant, no només el llaner. Castella, Aragó, València i Catalunya són abundantíssims de llanes, sedes i altres fruits. I, per altra part, són pobres per falta d'indústria. Perquè els seus habitants no els treballen a causa de la importació de tantes robes forasteres. I a aquests estrangers els donem diners per enriquir-los i fer-nos guerra, que és lo pitjor.
2: Veig que la desgràcia econòmica us ha unit a les reivindicacions d'altres comerciants.
1: Ho podeu expressar com us plagui. Però és peremptori que Catalunya adopti mesures protectores. Com hem d'interpretar que poques setmanes abans de venir a Catalunya, per les Corts de 1626, el rei impulsés l'adopció d'aquestes mesures a les Corts Aragoneses?
2: És una bona pregunta, però jo no portaria la reflexió gaire més enllà.
1: No és la meva intenció. Però cal deixar clar que a Catalunya, on es donaven les mateixes condicions que en els territoris veïns, hi ha molta gent que vivia de la producció tèxtil i que ara està arruïnada. El que he insinuat al memorial és que la corona volia afavorir els catalans amb una mesura similar. I dono per fet que ara, 4 anys després, l'audiència no s'oposarà a la voluntat reial. He afegit que fins i tot la infanta Isabel ha recomanat a Felip IV que prohibeixi l'entrada de robes forasteres.
2: Sou ben murri, Damians.
1: Fa molts anys que em dedico a fer negocis.
3: Això és En Guàrdia.
0: Això que acabem de sentir, Oriol Junqueras, és només una de les tres memoràndums, memorials, opinions escrites que hi ha... 1633, però sí. Això era habitual, era una producció habitual, ja, i em sembla que no, eh?
4: No, hi ha una inflació d'escrits del 1630, no només a Catalunya, sinó també a Itàlia, a Holanda, a Anglaterra. I per què el 1630 tothom, a Anglaterra, Holanda, Itàlia i a Catalunya, es posen a parlar d'això com a bojos i vinga a escriure? Perquè el 1630 passa una cosa del tot inesperada, del tot nova, que és que la plata desapareix d'Europa. Europa es queda sense plata. I això provoca un dalta baix descomunal. I on ha anat la plata? Doncs la plata ha marxat cap a l'Àsia. I per què ha marxat cap a l'Àsia? Doncs perquè a Europa la relació or-plata estava a 1,16 aproximadament, mentre que la Índia estava a 1,8 i a la Xina estava a 1,6. Això vol dir que amb la mateixa plata que a Europa compraves una moneda d'or, a la Xina en compraves 3. Per tant, tothom agafava plata i se l'enduia. Al desaparèixer la plata, els hi agafa, clar, una crisi general de tot, de preus de producció, etcètera, i tots es posen a escriure. I és un fenomen molt interessant perquè això ha passat altres vegades a la història. De fet, ara està passant una cosa semblant, que és que la Xina està comprant quantitats ingents d'or i plata i el Banc Central de la Xina i els bancs de la Xina...
5: I fons.
4: I els grans... Bueno, és un fenomen que ja hem vist i que, si saps història, és més fàcil d'interpretar.
0: cap. Déu-n'hi-do, llavors. Sí. Però llavors aquesta crisi com es va solucionar? Perquè a Catalunya es va solucionar malament. No es va solucionar. 1640, 10 anys després, ha esclatat una guerra brutal.
5: Part d'aquesta crisi de d'això.
0: I veníem de la... I està la guerra als 30 anys, que està passant en aquell moment. Vull dir que...
4: És que... el 1630 es posen a escriure tots com a bojos a Catalunya, Itàlia, Holanda i Anglaterra. I el 1640 es produeixen revolucions també en paral·lel a Catalunya, a Portugal i Anglaterra. I res és casualitat, no passa perquè sí. És a dir, estem davant d'un moment en què la política no pot resoldre els problemes que planteja l'economia. I com que no els pot resoldre, doncs provoca una frustració generalitzada i la necessitat de canviar el marc institucional. Si les institucions no poden resoldre els problemes que planteja l'economia...
0: Canviem les institucions a veure si unes noves ho fan.
4: Canviem les institucions.
5: Ens enfrontem a les institucions que hi ha i això són les guerres.
4: Clar, sí. I llavors es produeix la revolució contra la monarquia hispànica a Catalunya, juny de 1640, a Portugal, desembre de 1640. El paral·lelisme tampoc no és gens casual. Sí. Es produeix a Anglaterra...
0: La revolució anglesa, etcètera.
4: Correcte. Sí. I es produeix... I a França hi ha enfrontes...
0: Immediatament. Ens oblidem de França perquè no sembla una guerra tan continuada i convencional, però és...
5: Que acabarà amb l'absolutisme en França i amb una primer una república i després una monarquia parlamentària a Anglaterra.
0: És un moment d'ascens.
5: I en la independència a Portugal.
0: Suècia, que està destrossant l'antic regne polonès, etcètera. És un moment...
4: És un moment en què tothom està en guerra a Europa, tots contra tots, i a més, la majoria estan en guerra dins de casa seva entre ells mateixos, simultàniament. És a dir... I la monarquia hispànica està en guerra contra la monarquia francesa, sí, i els suecs i els russos, sí. i els austríacs, i els imperials, i els italians,
0: i els
4: de Dinamarca, tothom, i la fase danesa, i la fase sueca de la guerra dels 30 anys, i la fase...
0: Tant de mal com poden ser.
4: Molt, però és que simultàniament tots aquests, a dins de casa seva, o molts d'aquests a dins de casa teva, també estan en guerra. La monarquia hispànica té la guerra contra Catalunya, la guerra contra Portugal, els anglesos estan en guerra civil, els francesos estan en front de...
0: Sí.
4: Per tant, per què passa? Doncs perquè estem davant d'un moment nou en l'economia, en la realitat de la producció, de l'intercanvi del diner, de la moneda, etc. Això costa molt de gestionar, els interessos xoquen els uns contra els altres, interessos de classe i interessos, diguem-ne, nacionals, de territoris... I
5: socials, religiosos...
4: Sí.
5: Clar, que això també
0: va sumant adjectius i tots xoquen. Sí.
4: I tots xoquen alhora. I per això la revolta dels segadors és una revolta que té un fort contingut social, però es produeix en paral·lel a una revolució catalana que té un fortíssim contingut polític, i les dues coses es produeixen alhora. Llavors, què és? És més una revolta social de pagesos enfadats? O és més una revolució... Bé, doncs és tot alhora, i tot s'entrecreua, i justament es fa forta, perquè hi ha un moment en què és capaç d'unir en una sola causa moltes causes diferents.
0: Oriol Junqueras, no tenim més temps, perquè la conclusió és la pela, diguéssim, no? Aquesta és un clàssic, allò... molts dels nostres oients ja no sabran què vol dir això de la pela, perquè clar, s'han fet més joves.
4: Ja, la passeta la va inventar un ministre català, sí.
0: Moltes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia, això és casa teva, per tant, és una tornada, diguéssim, d'aquella manera, perquè sempre tens seient aquí quan vulguis. Moltes gràcies, Oriol Junqueras.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, tu no has tocat molt temes d'economia, no?
5: No, però sobre això hi ha un text que recomano a tothom, del Pierre Vilar, que es diu El tiempo del Quijote.
0: Amb sí, és boníssim.
5: És un article que fa una anàlisi econòmic, i amb el Quijote només hi ha un moment que hi ha una activitat econòmica. Mai treballa ningú. Yeah. Mai. Yeah. Clar, i per què? Perquè el plata d'Amèrica i Tercios per dominar l'imperi, però el país a la ruïna.
0: Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdies.

0: Mourinho i Simeone s'han repartit floretes a les hores prèvies del derbi madrileny d'aquesta tarda. Un pacte de no agressió que té tot el sentit del món. L'enemic ara mateix no el tenen cap dels dos a Madrid, el tenen a Barcelona, perquè el Barça ara per ara no té rival. I blancs i matalassers amb prou feines intenten seguir l'estela del campió. El Barça de Flick ha arrencat la Lliga en mode devastador. Partit que juga, rival que té al davant, amb més o menys dificultats, el Barça l'acaba guanyant per atropellament. El compte enrere cap al clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou i cap al partit Atlètic de Madrid-Barça de principis de novembre està activat.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Hem començat a 3:15 a l'exclusiu digital amb la transmissió de la cursa de MotoGP d'Àustria que ha guanyat Pedro Acosta amb Jorge Martín, el líder del Mundial, segon, i amb Marc Márquez, cinquè, que ara és a 12 punts del líder Martín. I amb el Sabadell 3, Oviedo 1, que s'ha acabat ara mateix. Quina gran victòria del Sabadell, que perd Gioacchini, lesió greu, lesió al genoll, que el farà perdre el que resta de temporada, però una victòria que situa el Sabadell quart a la classificació. Ara ja a l'FM, per viure en directe des de Madrid al derbi Atleti de Madrid-Madrid, el partit que començarà a definir qui serà el rival del Superbarça de Flick i Rafinha pel títol. I després del derbi, una superfinal, la superfinal catalana, Barça-Penya, final històrica a Badalona a la Supercopa CB. Ho tenim tot i som a tot arreu. Tarda de ràdio i esports, al Tot Gira.
2: Tot Gira. Fent ràdio esportiva des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.
3: La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha.
4: Intenta centrada, Rafinha pica.
3: Gol. Apareix el nou, el davanter centre, el pitxitxi, el golejador, l'insaciable Rafinha.
4: La pilota la mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha.
3: Hat-trick de Rafinha. Mare meva, quin golejador en els Cuer Hansi Flick. Qui farà els 40 gols que sumen? Qui farà? Ai, no podem anar sense davanter centre. Podem anar-hi perquè ja el tenim.
0: Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez al control central, i el Xevi Soler de Vistaire. Hola, què tal, Xevi?
5: Molt bé.
0: Ahir el Barça de Rafinha i de Flick va tornar a guanyar, 21 punts de 21 possibles. Hat-trick de Rafinha i ja du 12 dianes en 7 jornades, 31 gols del Barça en 7 partits. I avui a qui li toca respondre és el Madrid i a l'Atlètic de Madrid. El Barça és líder, 21 punts, segon Madrid 15 punts, a 6 de el Barça ara mateix. Tercer, el Betis amb 15, juguen a 6:45 a Riazor, i quart l'Atlètic de Madrid amb 13, a 8 punts del Barça. De seguida connectem amb el Metropolitano per fer la transmissió, però abans passo per la nova Creu Alta, on fa només uns instants, uns segons, s'ha acabat el Sabadell 3, Oviedo 1, que hem viscut en directe a l'exclusiu digital. Francesc Ripoll, Carles Fiter, què tal? Nova Creu Alta, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
7: Hola, bones.
0: Per aquells que se l'han perdut, que no ens han seguit, quin gran partit ha fet el Sabadell. Expliquem-los en grans titulars què és el que ha passat avui a la Nova Creu Alta.
6: Doncs mira, el Sabadell que ha guanyat per 3-1 el dia que hem sabut la lesió de Gioacchini, el Sabadell que sortia sense el seu davanter centre titular i màxim golejador, però no s'ha notat perquè el Sabadell ha estat superior a la primera meitat. Ja guanya per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar Sanz. Estanis Pedrola ha escurçat de distàncies de la segona part i Baena el 77 ha fet el gol definitiu en un partit on el Sabadell no ha patit en cap moment.
0: Bé, ha estat un partidàs, i això que just abans de començar el partit hem conegut la notícia dura per Ferran Costa i per la resta de companys que el seu davanter centre titular, Gioacchini, s'ha lesionat de gravetat al genoll i espera el que resta de temporada.
7: Sí, era el que portava 3 gols aquesta temporada, es va lesionar aquesta setmana durant l'entrenament i segons ens informa el club ja no podrà jugar més aquesta temporada. Tot i això, avui el substitut era Gaston Valles i ho ha fet gairebé igual de bé que Gioacchini, ha fet un gol as que ha obert la llauna d'un partit on el Sevilla ha sigut superior a l'Oviedo. I sona dur dir-ho d'aquesta manera, però és la realitat del que hem vist. Una nova Creu Alta amb més de 9.000 persones que han vibrat, que han gaudit i que han vist com el seu equip guanyava i lluitava tots els duels que oferia un equip que acaba de baixar de primera divisió. És veritat que amb el 2-1 hi ha hagut uns minuts potser d'incertesa, però ràpidament ha arribat el 3-1 i veus que aquest Sabadell no sé de què serà capaç. Jo, el meu càlcul és que ens falten 39 punts ja només per assolir la permanència, que era el primer objectiu d'aquesta temporada.
0: Repasso la classificació perquè és un goig veure el Sabadell a la part alta de la classificació. Ara mateix el Sabadell és quart de la segona divisió. De fet, tenim els dos catalans en places de play-off. Líder Castelló amb 16 punts, segon Eibar amb 15, tercer Mallorca amb 13, Sabadell quart amb 11, a només 5 punts del líder, cinquè el Girona amb 10, tanca play-off Les Palmes, que en té 10, que ha de jugar encara el seu partit. De fet, hi ha uns quants equips que encara podrien atrapar el Sabadell, però vaja, la situació, la classificació és fantàstica, Fiter.
7: Sí, ja et dic, no hem de perdre el nord de vista, hem de veure cap on va això. L'objectiu és la permanència, vindran partits difícils, però és veritat que els rivals d'aquests principis de temporada han sigut de la part alta, han sigut Mallorca, Sporting, Oviedo, equips importants, i per tant ara et vindran els de la teva lliga. Ara t'ha de venir el Celta B, per exemple, que acaba de pujar com tu, i aquí és on ha de veure el Sabadell. Primer, la primera signatura, que és intentar fer un gol fora de casa. A casa s'han guanyat els tres partits que s'han jugat, però fora encara no s'ha marcat ni un sol gol.
0: El virus FIFA, per cert, Ripoll, no afecta el Sabadell, amb aquesta doble aturada. Sí que li afecta, ho vam comentar-ho ahir al Girona, dos caps de setmana sense els internacionals, no s'atura la segona divisió, el Sabadell no té internacionals.
6: No, cap ni un, per tant, tots disponibles.
0: Molt bé, gràcies, Fiter, abraçada forta, ens sentim la setmana que ve en el pròxim partit del Sabadell, que recordem
7: dissabte,
0: serà...
6: Dos quarts de set.
7: En principi, a Balaïdos contra el Celta B.
0: En principi, a Balaïdos, que és un acostuma a jugar al Celta Fortuna i que ja té preparat el Fiter amb el Ripoll un bon dinar, una bona mariscada abans del partit, perquè us agafa dos quarts de set, això és fantàstic,
6: És perfecte.
7: Que el que depengui de nosaltres no falli.
0: Gràcies, Fiter, i Ripoll, et deixem anar a la zona de vestidors, d'acord?
6: Molt bé, adéu.
0: Més tard, al descans del derbi madrileny, sentirem les reaccions de Ferran Costa. Ara, cap a Madrid, perquè és a punt de començar el derbi de Madrid.
2: El derbi dels aspirants.
5: La pilota que va Griezmann, l'interior de l'àrea, Griezmann!
2: Un partit per aclarir qui serà el rival.
5: La paleta metropolitana la fa Griezmann! Ha caigut el Madrid!
2: Atlètic de Madrid.
8: Quiero cumplir mi sueño.
2: Madrid.
9: Ninguna pregunta sobre los penaltis.
2: El derbi madrileny, el tot gira.
9: ¿Por qué?
0: El derbi de Madrid, amb dos rivals que ja saben que l'altre rival, el Barça, ho ha guanyat tot. 21 punts de 21 possibles i, per tant, no els queda un altre que guanyar. Qui no guanyi avui, potser tots dos, perquè potser hi ha empat. Segurament quedaran tocats a les portes d'una aturada llarga de dos caps de setmana sense futbol. Ja sabeu que això és novetat d'aquesta temporada. De fet, ara mateix hem obert una pregunta, que és la que ens fem sempre abans d'un derbi madrileny. Pregunta a x.com/totgira. Què vols que passi avui al derbi madrileny? Quin signe hi poses? Donem els tres signes. UX2, Xevi.
10: Sí, és que està molt igual. No, de fet, està pràcticament totalment igualat. UX, o sigui, victòria de l'Atlètic de Madrid i empat, està absolutament igualat, 45,5%. Ja imagineu que la victòria del Madrid va molt poc cotitzada.
0: A veure si algú vota el 2, que no ho crec,
10: 9,1% de moment.
0: Molt bé, doncs què voleu? Que guanyi l'Atlètic de Madrid, que hi hagi un empat, o que guanyi el Madrid, que entenc que és una opció que l'hem de posar, però que no crec que voti ningú. Metropolitano, Sergi Camps, què tal? Com estem? Bona tarda.
11: Mira, escolta un moment, David, abans que res, perquè s'estan anunciant els suplents de l'Atlètic de Madrid, ja sortirà el nom de Julián Álvarez, el videomarcador. Viurem en directe com a viu, doncs, a Julián, la rebuda del seu estadi. Estan anunciant els suplents, ara surt Vargas, de seguida sortirà Julián, ara surt Mendoza, es farà esperar el jugador argentí, ara surt Coque, ara és Arnau Ortiz, ara és Koeman, i ara hauria de sortir ja Julián. Escolta, no l'ha anunciat ara.
12: Déu-n'hi-do.
11: Pensava que no l'anunciaria ni tot.
0: No hi ha perdó, no hi ha perdó encara. De l'afició de l'Atlètic de Madrid m'ha semblat bastant unànime. Doncs ja tenim la primera resposta decidida. Ho vam explicar fa una estona a l'Exclusió Digital. Julián suplent, Sergi. Olga García, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Què tal, David? Bona tarda
0: a tothom. Acompanya. Avui torna a comentar un partit amb nosaltres. I, home, ha vingut al partit top, eh? I, a més, el Barça fent la feina, 21 de 21 possibles. D'aquesta manera és fantàstic poder veure un derbi madrileny, eh?
8: Sí, ho veus des de l'altre cantó, ja amb la feina feta, amb molta més tranquil·litat, però sí que la veritat que serà un partit molt interessant, però crec que, i ho segueixo dient, és que l'únic rival del Barça d'avui és el propi Barça.
0: És el propi Barça, que de moment no falla. Va, anem als 11, el refresquem, Sergi Camps, amb qui juga l'Atlètic, avui sense Julián, amb qui juga el Madrid de Mourinho.
11: Mira, l'Olga tindrà feina perquè m'haurà d'ubicar l'Atlètic de Madrid, perquè, sincerament, no sé si jugarà en defensa de 5 o en defensa de 4. Jo, Olga, et dic l'11 com a present a la Lliga, que és en defensa de 4. Oblak a la porteria, defensa per Llorente, Pubill, Cuti, Hanco, mig del camp per Simeone, Cardoso, Baena i Grimaldo, i doble punta amb Kang In-Lee i Jonathan David, el davanter canadenc, que farà de Julián avui al Metropolitano. Pel que fa al Madrid, no juga, en aquest cas, Diomandé, juga Guller, juga amb 4 al mig del camp Mourinho, Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Konaté, Hoisin i Cucurella, doble pivot per Valverde, Tchouaméni, Guller, Bellingham i Vinícius a les mitges puntes, i com a davanter centre, Kylian Mbappé.
0: Per cert, l'àrbitre és un madrileny, eh? En duel entre dos equips de Madrid, això no havia passat mai. Va passar el derbi català entre Espanyol i Barça la temporada passada, que el va xiular, si no recordo malament, García Verdura. Doncs avui és un àrbitre madrileny qui xiula aquest derbi madrileny.
11: El senyor Ortiz Arias, del Col·legi Madrileny, auxiliat per Trujillo Suárez, del Col·legi de les Illes Canàries, quan hi ha un tifo a la meva dreta que posa de l'Atleti al cielo. L'afició de l'Atlètic de Madrid, doncs, escalfant el partit, a punt de començar el partit del Metropolitano.
0: El Madrid surt amb el que ja preveiem, Diomandé és suplent, jugar Guller, que ho està fent molt bé, però això que et comentava Sergi, l'Olga, com disposaries l'onze de Simeone?
8: Doncs jo crec que canviarà, sobretot perquè en totes les estadístiques veiem que fiquen a Llorente de lateral dret, però jo crec que, sincerament, en un context de partit com el del Real Madrid, el ficaran de doble pivot amb Johnny Cardoso, jo crec que el fil anirà cap aquí. I després, doncs, serà molt important, doncs, veure Julián, que jo crec que acabarà fent de lateral dret, però que s'incorporarà. És a dir, que jo crec que en defensiu serà un 5-3-2, però després en ofensiu canviaran aquest 4-4-2 en el que jugarà, doncs, Jonathan David, després també Baena, i anar veient amb Kang In-Lee. Jo ficaria el doble pivot segur, en aquest cas, a Llorente, i que el passaria en Johnny Cardoso.
0: Això és a punt de començar. Ja sentiu l'ambient del Metropolitano, que crida, a punt de començar el derbi de Madrid, Atlètic de Madrid-Madrid. Pausa ràpida i comencem la transmissió.
2: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
18: Viladrau.
17: Guissona.
18: Salou.
17: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
18: Només en quedaran 50. Soc i seré.
19: Nova temporada de Soc i seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
21: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
20: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
21: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
20: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
21: Apialia, la força de vendre junts.
22: Grau, què et passa?
23: Faig masses coses.
22: T'has de calmar i organitzar-te millor.
23: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
24: Ja, però això és impossible, Grau.
22: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
23: Esclar, un altre Grau?
22: Buah, això seria la bomba.
24: Buah, no m'ho perdria per res del món.
22: Un altre Grau.
25: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: El derbi madrileny al Tot Gira.
0: En el moment que surten Mourinho i Simeone abraçant-se, molt bon rotllo, ho vam sentir també ahir a tots dos a la prèvia del partit, amb un tifó gegant, espectacular, gran ambient al Metropolitano. Mira, a Dazón deia això Simeone sobre el partit d'avui, a la prèvia del partit.
1: Ser concretos, tener contundencia, el rival no pide otra situación que ser contundentes y bueno, creo que por ahí pasa el partido.
0: Ser contundents, Olga, diu Simeone, eh?
8: Sí, fixa't que jo crec que el favorit d'aquest partit és l'Atlètic de Madrid, sobretot per al Metropolitano, per les sensacions que van deixar en l'últim partit, i és un Real Madrid molt dubitatiu, i crec que sempre ho diem, el futbol és un estat d'ànim i el més important és qui domina les àrees, i ara mateix doncs Jonathan David ve d'aquesta acció positiva, veiem un Real Madrid en el que hi ha molt debat que si Vinicius o Diomandé, i després que juguen aquests llampecs que al final no acaben de quadrar com a col·lectiu. Així que realment s'ha de ser decisiu perquè serà un partit molt important, però sempre li complica molt les coses l'Atlètic de Madrid al Real Madrid, i més aquí en el Metropolitano.
10: No ho hem explicat perquè no té tant glamour, però ha jugat abans Getafe 1, Màlaga 0.
0: Getafe 1, Màlaga 0. Mira, un partit que estava abocat al 0-0,
10: doncs mira.
0: I a última hora ha marcat el Getafe. Recordeu, que voleu que passi avui el derbi madrileny, pregunta x.com/totgira. De moment el que demana la nostra audiència és que empatin. M'ha fet molta gràcia que un oient diu en francès, diu, poso un 3, que perdin els dos Madrids. A veure, això no pot passar. Tu què vols, un empat o una victòria de l'Atlètic, Olga?
8: Doncs jo crec que la millor notícia és un empat, sobretot perquè acabes d'allunyar els teus dos rivals, però sí que clar, és que avui qui surt perdent és qualsevol dels dos,
0: sí, sí.
8: Perquè el Barça ja ha fet la feina, un seria a 8 punts, si no recordo malament, i després l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, que sí que se li allunyaria una mica més, així que la veritat que la notícia negativa seria per tots dos.
0: Passa un minut d'un quart, això és a punt de començar, Sergi.
11: Sí, senyor, la pilota a punt de rodar al Metropolitano, i escolta, l'Olga García és molt bona, per això la tenim amb nosaltres, i ja veig a Llorente ocupant una posició de doble pivot, a Pubill fent de lateral i a Baena a l'esquerra de l'atac de l'Atlètic de Madrid.
0: Portem els millors analistes sempre.
11: Home, i tant. Per cert, com a nota de color, s'ha presentat l'Atlètic de Madrid, hem sentit la rebuda a Julián Álvarez, no massa afectuosa. Abans s'ha presentat, lògicament, al Madrid, tres homes xiulats avui per l'afició del Metropolitano, per motius diferents, Vinicius i Mourinho per motius esportius, i també molt xiulat Asensio, en aquest cas, per motius extraesportius. Primers segons de joc al Metropolitano, primer mig minut de joc, la terra Atlètic de Madrid va per la banda dreta, compte que pot ser bona la pilota interior de l'àrea cap a Jonathan David, contra Jonathan David, podria xutar, xuta fora! Jonathan David, que es planta a l'interior de l'àrea, entrant per la banda dreta, xuta amb la cama dreta i la pilota marxa per damunt de la porteria de Courtois. Jo crec que fins i tot ha dubtat Jonathan David si estaven fora de joc.
0: Sí.
11: No sé si no s'ho ha acabat de creure
0: jo
11: del tot.
0: Jo crec que hi era, sí. I de fet l'ha marcat l'assistent, eh? Ha aixecat la bandera i jo crec que sí estava més avançat. Ara ho veurem en la repetició. Sí, estan fora de joc Jonathan David. Però bé, la primera arribada a l'Atlètic, en fora de joc, però la primera arribada.
8: I sobretot el moviment de Konaté. Estem veient com sabia que la distància que tindria aquí amb Jonathan David era molt important. Li ha sortit bé, però ja ho veiem. És que és un Real Madrid que, com té aquestes petites desconnexions, ho vam veure l'altre dia en el partit, que realment doncs estan guanyant, sí, de cop i volta els últims minuts comencen a apretar i no acaba de tancar els partits. Així que com el partit per l'Atlètic de Madrid acabi marcant, se li complicarà de molt i molt en el Real Madrid el poder donar-li i reinvertir aquesta situació.
0: És el partit top de la jornada que acaba de començar, l'Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0. Mira, estem també seguint futbol internacional amb el Roger Serrat. Roger, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Està jugant el City, el seu partit de la segona part, dominant.
3: Sí, minut 55, no, dominant no, perquè és el Sunderland qui té la pilota, però de moment continua guanyant.
0: I també està jugant el Liverpool d'Araujo, amb Araujo titular, guanya el Liverpool 0-1 al camp del Barnemo. Doncs quedem a Madrid.
11: La tercera Atlètic de Madrid, línia defensiva, compta la pilota endarrerida cap al Black, puntada llarga del porter eslové, buscant ningú, la lluitarà Dumfries, també hi passa per allà Konaté, la toca amb el cap, però la recupera l'Atlètic de Madrid a la zona de banquetes, però la recupera Bellingham, molt enfadat Simeone amb aquesta acció, ja perdent quilos el tècnic argentí des del primer minut de joc. La té el Madrid en camp propi, Hoysen, cercle central, Hoysen aixeca el cap, fent de mariscal d'operacions del Real Madrid, Cucurella, Hoysen, pressió tímida de Kang In-Lee, Cucurella creua la divisòria, la pilota que va Vinicius a la zona de tres quarts, que arriba a esquerra, l'endarrereix cap a Mbappé, molt lluny de l'àrea Mbappé, gairebé incrustat a la zona de lateral esquerra. La té el Madrid, Konaté, perfil dret de la defensa blanca. Avança uns metres. Minut 3, el Metropolitano empat a 0. El derbi madrileny, un Metropolitano amb 70.000 espectadors, ple fins la bandera a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, amb 550 aficionats del Madrid. Els veureu en un dels còrners de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Ara compta que la recupera el conjunt matalassé, el cercle central, però es llença bé Bellingham, la torna a recuperar i la té Vinícius a la banda esquerra, podria fer jugada d'extrem Vinícius, se'n va d'un Vinícius, podria trepitjar Vinícius, s'ajuda amb Mbappé, a tot això a la frontal de l'àrea, Bellingham, Bellingham envoltat per dos homes, endarrere la seva posició i s'ajuda amb Cucurella, al carrer a l'esquerra. Pràcticament a l'extrem. L'endarrereix, però el Madrid cap a Hoysen. Tot el Madrid en camp de l'Atlètic de Madrid. Tot l'Atlètic de Madrid en camp propi. Konaté cap a Arda Güler, que controla malament. La pilota surt a línia de banda. La recull Simeone. Servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. A la zona del seu lateral esquerra. La té Grimaldo, que ara no pot fer el control. La perd, la recupera el conjunt de Mourinho. Courtois, que surt de la porteria. Li dona Hoysen. De moment, el Madrid intenta tocar la pilota i l'Atlètic de Madrid espera una miqueta al darrere. Pressió de Kang Lee sobre la posició de Hoysen. La desplaça al central espanyol buscant Dumfries. No la pot rebre el jugador holandès i la pilota acaba, però els dominis de Courtois que la bloca.
10: El Madrid fins ara ha tingut, en aquest inici de temporada, realment dos partits complicats. El camp del Betis el va perdre. Contra l'Inter a la Champions, el va guanyar sense fer un futbol brillant. A la segona part, de fet, l'Inter va ser superior. I aquest és el tercer gran test que té Mourinho, Olga.
8: Sí, sobretot jo crec que avui és un partit molt difícil. Ja de moment estem veient quin serà la tònica del partit, que és un Real Madrid com ara, amb jugades com aquestes d'Mbappé, en el que tindrà doncs, aquests jampecs de buscar i tenir la possessió durant el partit, i després un Atlètic de Madrid que el que més mal li fa és amb aquestes transicions. Serà molt important veure quines seran les altures de Grimaldo, sobretot perquè en aquest moment, quan ell vagi cap a l'atac, doncs podrà acabar de fer aquestes transicions. I és que és un partit sobretot molt complicat perquè ja estem veient intensitat, sí, el Real Madrid jugarà amb aquest tipus d'accions i compte.
10: Una falta ara sobre Güler.
11: Sí, ha protestat aquesta falta Simeone, s'ha encarat amb el quart àrbitre, intercanvi d'impressions.
10: No hi ha hagut targeta, eh?
11: No l'he vist, jo crec que no.
10: Val.
11: Estava mirant les banquetes, però crec que no s'ha escapat i que no n'hi ha hagut, no. Però Simeone, que no li deixa de menjar orella a Ortiz Arias, i ara que sí que li treu la targeta groga, eh?
4: Compte que Ortiz Arias és aquell àrbitre de qui David López va dir que l'insultava i que no el deixava parlar. És un àrbitre que el diàleg és difícil amb ell,
10: eh? La targeta per Simeone, per protestar.
11: Per Simeone, per l'entrenador, sí, no pas pel jugador, sí.
4: Per Simeone.
8: I va ser que li va dir a Rafinha el de me gusta tu bigote, no? Pot ser?
10: També,
11: sí, sí.
10: També.
11: És aquest, és aquest.
8: Tothom parla molt bé d'ell en el camp, però sí que diuen que té aquesta autoritat, però sí que diuen que és un molt bon àrbitre.
10: És bon àrbitre, però no li agrada gaire conversar.
11: Penja la falta a Güler des de la zona ampla, al carril dret, buscant el segon pal, intercanvi de refusos, la pilota acaba a córner, el primer del partit, favorable al Madrid, des del seu perfil esquerre, i va cap allà Güler. I veiem un Simeone que no deixa de parlar pel quart àrbitre. Compte que té una targeta.
4: Sí, sí, sí.
11: No em puc imaginar què passaria al Metropolitano si l'expulsen, eh? I que era el córner, Güler, minut 6 de la primera al Metropolitano, empat a 0. Córner des de l'esquerra, el picarà Arda Güler, que ha creuat tot el camp per picar aquesta acció. Amb la cama esquerra. Tots els jugadors a l'interior de l'àrea, ball de bastons, l'àrbitre que hi va per posar-hi una mica de pau. Es picarà aquest córner. La pilota cap a l'interior de l'àrea, la rematada mossegada, hi ha un refús, la refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, és finalment Baena, però compta que la segona acció és bona pel Madrid, però finalment la bloca Oblak, que llença la contra ràpida, buscant Jonathan David, la pilota que no troba el destinatari, la talla Cucurella, la recupera el Madrid.
10: Passat Déu-n'hi-do, partit de la Premier, el partit de Manchester, el City s'ha avançat, ha fet el quart, ha retallat distàncies del Sunderland, 4-3 ara mateix, Roger.
3: Sí, ha marcat Semenyo primer, però el City just després, dos minuts després, ha fet el seu hat-trick Brian Brogy. Per tant, 4-3 en un partit que...
10: Espectacular, sí,
3: espectacular, sí.
10: Amb 7 gols ja, a mitja hora per acabar-se el partit. Recordeu que està jugant el Liverpool d'Araujo i guanya 0-1 al camp del Barnemouth. Per cert, a tot això, Xevi, ja tenim en marxa la primera de les proves del Mundial de Ciclisme en Ruta de Montreal, que comença oficialment avui. Tindrem proves tota la setmana. Cada setmana que ve, les proves en ruta, tant femenina com masculina. Avui és el dia de les cronos individual. I estem ja en marxa amb la crono individual femenina.
4: Sí, de fet... queda
10: molt poques ciclistes per sortir. A aquesta hora acaba de sortir la Mireia Benito, que és una de les dues catalanes que hi és. Paula Blasi ja fa 14 minuts que és en ruta. De moment encara no tenim cap temps de Blasi ni, evidentment, de Benito. Avui, però, les dues catalanes tenen complicat la medalla i altres ciclistes com Marden Reusser o Demi Bollering molt favorites a aconseguir-la.
0: Ha servit una falta al Madrid. Refusa la defensa de l'Atlètic.
11: Sí, una falta similar a l'anterior, també servida per Arda Guller. I ara el mateix Guller que li fa una falta a un jugador de l'Atlètic de Madrid, crec que és Baena, el fa caure i el Metropolitano que xiula el jugador turc, que en pocs minuts s'està guanyant algun enemic aquí al camp del conjunt matalassé. La jugarà l'Atlètic de Madrid, veiem Simeone, que ara demana una miqueta de calma als seus jugadors, amb les mans demana una miqueta que baixin revolucions, i a qui no hem vist massa fora de la banqueta és a Mourinho, l'hem vist tota l'estona assegut.
0: Però protesta també, eh? És a dir, no surt de la banqueta, però ja l'hem vist un parell de vegades movent els braços i gesticulant.
11: Qui surt més de la seva banqueta és un dels seus assistents, que és qui doncs dona ordres amb els braços i intenta doncs ordenar el seu equip. A la pilota que la regala el Madrid, regala un servei lateral a la zona de l'extrema esquerra de l'Atlètic de Madrid. Va Chinuchanu Grimaldo per servir aquest servei de banda. A prop de la banqueta del mateix José Mourinho agafa una pilota d'aquestes que tenen xip. N'hi ha dues, una cada banqueta, i l'endarrereix cap a Hanco. En camp propi, Hanco l'endarrereix cap a la posició del Cuti Romero. L'aguanta. S'ajuda amb Marcos Llorente, finalment no. Trepitja cerca central el Cuti Romero. Ara s'ajuda amb Baena. Baena que desplaça la pilota cap a la banda dreta, cap a la posició de Pubill. L'aguanta Pubill. Kang Lee, tot això al carril dret de l'atac de l'Atlètic de Madrid. Contra dos homes, Kang Lee, la perd l'Atlètic de Madrid, però la recupera Llorente. Tot això a la zona ampla, carril dret. L'Atlètic de Madrid que no troba el forat per fer una passada interessant per rebentar la defensa del Madrid.
0: Veig que fa bon dia a Madrid, eh? Llueix el sol, calor.
11: Una mica. Estem a 28 graus segons el meu cronòmetre, però vaja, el Metropolitano és un estadi que està molt bé perquè ens toca la part d'ombra.
5: Quin termòmetre, Sergi? Què vas amb un termòmetre?
11: Segons el meu
0: L'aplicació, no, l'aplicació, no?
11: El mòbil.
0: El mòbil. No sempre és fiable.
5: Ai, que tenim una edat nosaltres ja.
11: Compte que hi va l'Atlètic de Madrid, els mistos que acaba de fer Kang Lee fora de joc, la recupera el Madrid. Home, Xavi, jo sóc un tio antic, ja ho saps, però l'aplicació del termòmetre al mòbil...
5: No vas amb un termòmetre penjat, no?
0: Sergi Camps és el paio que està entre dues generacions, entre els vells, que som nosaltres, Xavi, sí, i els joves, com l'Olga.
5: Ah, ja vindràs. Mira,
8: la imatge veient amb un termòmetre, sí, sí, és que ha estat curiosa, no, no, eh?
11: Escolta, parlant d'edats, he agafat un taxista abans que m'ha parlat dels seus problemes de pròstata.
0: Diu dius,
11: que, diu que a partir dels 60 de dit, els homes, la pròstata ens mata, eh?
0: Escolta, encara em falta molt a mi, eh? Fotis.
11: I diu que, bé, és igual, no et dic el que m'ha explicat perquè no es podria emetre a aquesta hora.
0: Doncs mira, ara fas pensar que hauria de passar pel lavabo, eh?
11: Ah, sí? Doncs mira.
0: Home, portem a l'antena des de 3:45.
11: Però tu no tens 60 anys encara. La té l'Atlètic de Madrid, línia defensiva, el carril dret, Pubill. Baixa a rebre la Kang Lee, la pilota que surt rebotada, servei de banda favorable al Madrid. El servirà Cucurella, zona ampla, carril esquerra.
0: De moment, sense ocasions clares de gol, ni a una banda ni a l'altra, eh?
11: Sí, sensació de perill, jo crec que bastant 0-0, no? Sí. Perquè no hi ha hagut cap mena de centre interessant, cap mena d'aproximació. De moment, jo crec que minuts de tempteig, que diu el tòpic.
10: A la contrarrellotge femenina del Mundial ja podem dir obertament que no serà el dia de Paula Blasi, perquè no, en el primer punt intermig encara queden moltes favorites per passar-hi. És novena a 42 segons de Cedric Carvalho.
0: Però ella aspirava realment a fer podi?
10: En contrarrellotge.
0: Va. I la Mireia Benito, que se li dona bé. De fet, és campiona d'Espanya, si no recordo malament.
5: Sí, ha de fer millor paper, però podi jo crec.
0: Difícil, molt difícil. Les grans favorites, per tant, aquí qui s'ha de fer?
10: Són, jo diria que Marlène Reusser, la corredora de Movistar, la suïssa, sobretot Demi Bollering, i potser la francesa Cedrine Kerbaul, que ara mateix marca el millor temps, estarien entre
0: quan
10: les favorites.
0: Quan acabi la crono femenina, després tindrem la masculina, sí, on recordeu, no hi ha Tadej Pogacar, que òbviament amb la lesió, amb la caiguda a la volta, doncs no hi pot ser en aquest Mundial de Montreal, però tindrem a Ben Poul com a gran favorit, eh?
10: Totalment, és el
0: Pogana, potser, també.
10: Sí, depèn molt de si Pipo Gana està motivat o no, perquè és un corredor que a vegades desconnecta, però si no, Evenepoel és el grandíssim favorit.
0: Derbi madrileny, 11 minuts, de moment 0-0, ja ha passat poca cosa.
11: Sí, ara té un servei
0: més
11: de banda.
0: Més tensió que no pas joc. Eh?
11: Sí, hi ha hagut Olga, una internada de Vinícius per l'esquerra, no sé si l'has vist, que Pubill l'ha deixat com córrer, no sé si es pensava que era fora de joc, però Vinícius ha trepitjat àrea i ha estat una aproximació semi-perillosa pel Madrid.
8: Sí, és que és el que diem, tot i que Vinícius no està bé, té aquests moments de que al final final jo crec que ha desconnectat una mica Pubi, però la veritat és que la realitat és que tot passa per l'estat del que diem, bé que Bellingham faci una molt bona transició i que després Mbappé acabi finalitzant. Jo crec
11: contra
8: que...
11: la centrada cap a l'interior de l'àrea, perdona Olga, la centrada des de la dreta de l'Atlètic de Madrid buscant Jonathan David, la refusa la defensa del Madrid, centrada interessant que acaba en res, servei de banda favorable a l'equip de Simeone a la zona de l'extrem dret.
10: Jonathan David és una fletxa, eh?
11: Dos gols a la Lliga, el jugador canadenc.
10: Sí. Ha començat molt bé la temporada.
11: Servirà aquest servei de banda, potser a la islandesa, potser no. Finalment no ho fan curt, l'Atlètic de Madrid era Simeone, la pilota endarrerida cap a Pubill, s'ajuda amb Llorente, li pispen la pilota, era Vinícius, però hi ha un rebot, la continua tenint l'Atlètic de Madrid, línia defensiva, la manté el conjunt de Simeone, que ja s'ha tret l'americana i només portem 13 minuts de joc. La servirà l'Atlètic de Madrid, servei de banda, línia de mitjos, encara en camp propi, a la dreta, Pubill. S'ofereix Cardoso, la pilota llarga buscant Jonathan David, la talla Hoysen, Caparal, és difícil de superar-lo, però la recupera l'Atlètic de Madrid, zona ampla, Llorente, li vol donar revolucions, s'ajuda amb Cuti Romero, a la tot l'Atlètic de Madrid en camp del Real Madrid. Grimaldo, que s'incorpora a l'atac, però l'endarrereix però cap a Hanco, Hanco encara més enrere cap a Black, a l'àrea pròpia. El porter eslové, aixeca el cap, la desplaça cap a Grimaldo, Grimaldo la toca amb el cap, la pilota cap a Jonathan David, se li avança, Konaté la refusa, la recupera però Llorente, cerca central, encara en camp propi. Vira el joc cap a la banda dreta, cap a sí, cap a Simeone, Juliano Simeone, encara Cucurella, no s'atreveix, però a raptar-lo a l'un contra un, i l'endarrereix cap a Llorente, línia divisòria, cap a la dreta, cap a Kanginli, aquest sí podria agafar la moto, encara Cucurella, Cucurella, que intenta prendre-li la pilota, no pot, la manté Kanginli, ara el Real Madrid ha recuperat posicions i està ben plantat a l'àrea pròpia. L'Atlètic de Madrid que la remena al perfil dret del seu atac. Ara el Cuti Romero, que despassa el joc cap a l'altra banda. Podria provar el xut. Finalment la despassa cap a la dreta. Interessant aquesta jugada de l'Atlètic de Madrid. És Simeone, fa la bicicleta sobre Cucurella. Simeone fa la centrada cap a l'interior de l'àrea. Rematada amb el cap, la pilota que no agafa porteria. Segona jugada, la pilota encara és viva. Podria rematar Cardoso, la controla. És Baena. La pilota centrada cap a l'interior de l'àrea. La refusa Hoysen. La recupera el Madrid. I m'haureu d'explicar com ha estat aquesta rematada del jugador de l'Atlètic de Madrid, que ha rematat, doncs, no cap endavant, sinó d'una manera horitzontal, m'ha semblat, no?
10: No l'enganxa bé, no focalitza bé.
8: El timing no és bo.
10: Sí, exacte. Quan prova de fer la rematada, diguem-ne que no dibuixa bé els temps i, per tant, no pot enfocar porteria.
11: Doncs interessant aquesta jugada per banda dreta de l'Atlètic de Madrid, però no ha aconseguit la rematada.
10: És una semi-aproximació, però exacte, no hi ha rematada a porteria encara, eh? Ara veurem la repetició.
11: I ara s'ha fet mal un jugador del Madrid, diria que és... No, finalment era Valverde, que tenia problemes amb les botes. Ja s'ha reincorporat el jugador uruguaià.
10: Més que... És que no intenta la rematada perquè realment no té angle. I el que intenta és recol·locar la pilota dins l'àrea petita, però no li surt bé. Per tant, no arriba a rematar porteria a l'Atlètic de Madrid. En aquest empat a 0, tot just al quart d'hora de joc, possessió, per cert, lleugerament superior per l'Atlètic de Madrid, 53%, però insistim en ara sense ocasions clares de...
11: La té el Madrid, és Hoysen, línia defensiva. Li...

0: El servirà Cucurella. Minut 17, gairebé el Metropolitano, empat a 0. L'any passat això va acabar 5-2, favorable a l'Atlètic de Madrid. I per ser, Olga, a Konaté, que escolta, li ha passat per davant a Rüdiger, per exemple,
1: sí,
0: que semblava intocable fins l'any passat.
1: És un Real Madrid que realment amb les incorporacions, jo pensava que hi hauria un altre canvi de jugadors, que jugaria més Rüdiger que no pas Konaté, però és que ja el vam veure que el jugador francès doncs, té molta intensitat, que li agrada molt a Mourinho, i la veritat és que no acaba de... ho està fent bé, és a dir, que per aquesta part doncs, està sent regular, però sí que és cert doncs, que potser la gent podia pensar que jugaria més altres jugadors.
0: Ara surt tota la banqueta del Madrid amb Mourinho al capdavant perquè li han fet una falta a Güler a 10 metres de la banqueta blanca i ara Ortiz Arias que va parlar amb Mourinho i potser li treu la targeta. Mourinho se li apropa, li posa l'orella més a prop per poder-lo sentir. Ortiz Arias que l'allissona. De moment no hi ha targeta. Sembla que és només una advertència verbal i Mourinho ja gira cua cap a la banqueta. Falta dura sobre Arda Güler. I xiulada del Metropolitano cap al tècnic portuguès del Real Madrid. La té el conjunt del portuguès. Hoisen cap a Cucurella. En camp propi, línia defensiva. Hoisen. Tchouaméni, cerca central, en camp del Madrid encara. Cap a la seva esquerra, cap a Cucurella, creu a la divisòria. Vinícius, zona de tres quarts gairebé, pel carrer l'esquerra. Mbappé que baixa a rebre, Mbappé que marxa d'un. Bellingham li toca la pilota, s'ajuda amb Tchouaméni, la recupera, però l'Atlètic de Madrid podria llançar la contra ràpida a Kang Inglí. Li deixa llarga cap a Jonathan David. Es llença bé, Hoisen, ja ha tallat la pilota. Servei de banda favorable al Madrid.
2: El 18 de la primera, un ambient calent, calent, calent al Metropolitano. Atlètic 0, Madrid 0. Per cert, passen 4 minuts de 4:45. A 4:45 havia de començar la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins a Can Xarau, a Cerdanyola, on hi tenim el Marc Andrés. Hola, Marc.
3: Hola, bona tarda. Sona l'himne nacional de Catalunya.
2: Molt bé, doncs els segadors per aquesta selecció catalana que s'enfronta a Portugal, mateixa final que la femenina.
3: És exactament així. La femenina ha acabat amb bones notícies per Catalunya perquè les catalanes han remuntat un 2-0 en contra i han acabat guanyant 2-3. Veurem si la selecció masculina pot aconseguir el mateix i fer aquest doblet a la Golden Cup 2026 aquí a Can Xarau, a Cerdanyola.
2: La selecció catalana, que recordem, no té els jugadors internacionals catalans que juguen amb Espanya, que seran al Mundial d'Assumpció en el Paraguai. D'aquí a dues setmanes comença aquest Mundial, tant el femení com el masculí. El seguirem amb el Marc, aquest a Catalunya-Portugal. Ens quedem a Madrid amb aquest 0-0 marcador i, de moment, sense ocasions.
0: Ens apropem al minut 20 de la primera, al Metropolitano, empat a 0, l'hotel Madrid, carrer esquerra, Mbappé, zona de tres quarts, surt a rebre el jugador francès per intentar doncs, tenir contacte amb la pilota, perquè si no queda molt despenjat, però la recupera l'Atlètic de Madrid, és Jonathan David contra el món, li pren la pilota d'Anfrits i la recupera el Madrid. Ara, Olga, hem vist que l'Atlètic de Madrid, quan inicia la contra, clar, estava Kang Inglí, molt sol, s'hi ha afegit Jonathan David, però era impossible que dos jugadors contra 5 o 6 del Madrid i traguessin res aquí.
1: Sí, sobretot perquè ja veiem que ells fan un bloc baix, que després quan recuperen ràpidament doncs busquen aquesta transició amb Kang Inglí o Jonathan David, però clar, és que hi ha un problema i està fent una cosa molt bé l'Atlètic de Madrid, que és la millor forma per fer-li mal a aquest Real Madrid és treure-li la possessió i fer possessions molt llargues, perquè si no ells ràpidament buscaran aquest contraatac. Ja estem veient ara mateix com el Madrid juga mitjançant accions de Mbappé, però la veritat és que de moment estem veient com la possessió està a favor de l'Atlètic de Madrid. Després els costa fer mal perquè estan molt sols i hi ha molts metres per davant.
0: Ara un xut de lluny de Tchouaméni, que ha marxat molt desviat per damunt de la porteria. Doblac, que desplaça la pilota. Ja la té l'Atlètic de Madrid en zona atacant Simeone.
2: De moment, Sergi, derbi madrileny, diguem-ne que a nivell ofensiu de perfil baix, fins ara.
0: Sí, de moment sí, de moment sí, però compta
2: massa aquí respecte.
0: Inglí. Kang Inglí entre dos jugadors, compta que semblava que marxava entre dos homes Kang Inglí, li han fet però la pantalla entre dos jugadors, li han pres la pilota, però encara la manté l'Atlètic de Madrid, que intenta doncs baixar revolucions i organitzar la pilota des del darrere, des de la zona de tres quarts. Grimaldo a l'esquerra. De moment sí, no hi ha cap ocasió claríssima, aquest xut de Tchouaméni. Jo crec que hi havia un punt fins i tot de desesperació de dir, mira, ho provo des de lluny a veure si sona la flauta, perquè de moment els dos equips millors en defensa que no pas en atac. Llorente, al carril dret, zona de mitjos. El Madrid ben plantat. La té Baena. Baena filtra la bona passada cap a Kang Inglí, interior de l'àrea, cobreix bé la pilota Hoisen, la pilota queda solta a l'interior de l'àrea, la lluita Jonathan David, l'àrbitre diu que no hi ha falta, la té Jonathan David a l'interior de l'àrea, contra el que pot ser aquesta acció cap a Llorente, la pilota refusada, i la tornada a tenir l'Atlètic de Madrid, la central de xut de Simeone des de la dreta de l'àrea, que es passeja per davant de la porteria de

0: Courtois, xut, centrada, xut, molt desviada, que marxa a la dreta de la porteria del porter belga.
1: Una miqueta millor l'Atlètic, Olga, si ens posem allò a mesurar les forces, una miqueta millor, una mica més d'intenció per part de l'equip de Simeone.
2: Però sobretot, David, per una simple raó, per la intensitat, sí. És a dir, hi ha una frase que diu sempre el Xolo Simeone, que és que l'esforç no es negocia, llavors en aquesta acció que veiem de Hutchen tu no pots donar tanta fragilitat perquè el teu jugador contrari t'acabi de fer una centrada que mira com ara la de Konaté amb Jonathan David, que té molta opció de poder buscar això, però sí que si el termòmetre és real, tenen els dos molt respecte entre ells, però la veritat és que estan un passet per davant en aquest cas de l'Atlètic de Madrid en aquests primers 22 minuts.
1: Faig xef a 5% de l'enquesta que hem llançat a x.com/totgira. Què voleu avui que passi en el derbi madrileny? UX2?
3: No ha canviat gaire. Continua dominant l'X amb el 49%, l'U és del 45,1% i el 5,9% està amb la victòria del Madrid.
0: A la pilota perduda per l'Atlètic de Madrid, intentava una passada llarga des de la defensa buscant Kang Lee a la zona de mitjos, la pilota ha marxat per fora de banda, la té el conjunt de Mourinho, la posa ràpid en joc, compta que la té Mbappé a la zona de tres quarts, filtra la pilota cap a Bellingham per l'interior de l'àrea i intentava la prolongació cap a Tchouaméni, la té Vinícius a dins de la zona de càstig, Vinícius xuta, fora! Fora el xut de Vinícius, jugada embolicada a l'interior de l'àrea i el brasiler que ha intentat el xut ha marxat per damunt de la porteria de Black. L'aproximació potser més clara, encara que tímida, del Madrid en aquests primers 23 minuts de joc.
2: Sí, d'una acció aïllada. És cert que Vinícius, la seva major virtut no és la finalització, perquè aquesta, si l'hagués caigut a Mbappé, hagués estat una altra situació, però és que és el que diem. Aquí veiem a Cuti, que ràpidament va, després està Julian Simeone, i té també aquí a Hanco. Són molts jugadors els que estan anant-hi, i al Real Madrid això li complicarà moltíssim el poder encadenar o buscar aquest tipus de situacions.
0: La té el Madrid, zona defensiva, Hoysen, rep una tímida pressió de Kang Lee, l'endarreix cap a Courtois, que surt de l'àrea, s'ajuda amb Konaté, perfil dret de la defensa del Madrid, Konaté, la desplaça cap a l'esquerra, cap a Cucurella, tot això encara en camp propi al Madrid, Cucurella, s'ofereix Vinícius, creu la divisòria al Madrid, Vinícius, marcat per Pubill, Vinícius se centra, fa un canvi de banda a banda buscant Ardaguler, però li han fet falta sobre Vinícius, falta a prop del cercle central.
3: I les imatges de televisió se centraven en la banqueta de l'Atlètic de Madrid i sobretot en Julián Álvarez, que fot una cara de feliç el pobre noi, no sé com ho estarà passant, però les imatges, si la comunicació gestual et diu alguna cosa, les imatges de Julián, sempre que l'enfoquen a la banqueta, és de persona que no està molt a gust en aquesta banqueta.
0: Doncs, home, en condicions normals potser Julián hauria d'entrar a la segona part segons com vagi el partit, però clar, si ha d'entrar i el Metropolità no l'ha de xiular,
2: Sí,
0: però vull dir que xiular un jugador teu en un partit important tampoc sé si és bon negoci, però vaja.
2: Sí, però ja l'han xiulat en l'escalfament, llavors ara mateix aquesta relació està trencada, però sí que si després marca, això és com tot, el futbol moltes vegades és resultadista i sí que el xiularan els primers 5 minuts, però després tothom cantarà el gol i s'abraçaran. És a dir, que moltes vegades serà molt complicat tot perquè com és l'Atlètic de Madrid, que són així molt passionals, però és que el futbol fa
1: la redempció la tindrà quan marqui.
2: Sí. Si avui dona el gol de la victòria, s'oblidarà tothom.
1: Recorda que amb Griezmann semblava impossible que es pogués reconciliar amb la seva afició quan va tornar, diguem-ne, quan va marxar el Barça, o quan estava allò negociant si marxava, si no marxava, i realment la gent el xiulava i molt, i mira, ha sortit com un heroi.
0: Ara el xut de Vinícius des de més enllà de la frontal, des
1: aquest
0: del partit
1: sí
0: esquerre de l'atac del Madrid.
1: Aquest sí que el xiula.
0: Xut del brasiler que marxa a l'esquerra de la porteria de Black.
1: Vinícius, que està en aquest inici de temporada molt negat amb el gol, i el veiem molt capficat. No acaben de trobar el seu lloc amb aquest equip de Mourinho.
2: I aquí, David, jo crec que és una de les notícies del fet de que vingués Mourinho. Jo el veig a un Mourinho molt descafeinat per situacions com aquestes. Jo pensava que en el rendiment, ja sabem que ell és un entrenador molt resultadista, quan veu que un jugador no està bé, normalment el canvia, i està Diomandé dos passets, et diria, molt per sobre d'ells.
1: Si tu creus que ara, si miréssim mèrits esportius, potser Diomandé hauria de ser titulat, i Vinícius fora.
2: Sí.
1: Clar, si treus a Vinícius, tens l'oportunitat de col·locar Mbappé també a la banda esquerra, que és de fet la posició que se sent més còmoda.
2: I tens diferents alternatives que jo crec que ara mateix veiem que estan jugant per no estan jugant per meritocràcia, sinó per aquesta burocràcia que hi ha moltes vegades en el club blanc, però sí que jo crec que ara mateix, si haguessis de ser un entrenador que no fos Mourinho, i tothom ficaria Diomandé perquè t'aporta molt més.
1: Per exemple, Diomandé jugant a la dreta, Mbappé a l'esquerra i Espí, per exemple, de nou. No?
2: Sí, és que el partit està sent la seva tònica, correcte.
1: Però clar, aquí topem, diguem-ne, amb les jerarquies.
2: I molt d'interessos. Sí,
0: sí. Home, Mourinho no és Xavi Alonso, però ja no. Recordem què va passar quan Xavi Alonso es va atrevir el dia del Clàssic a canviar Vinícius. Allà sí que va ser el principi de la fi del
1: Va ser la seva sentència. Va ser
0: sí,
2: sí, però Mourinho va venir per això. És a dir, que aquí moltes vegades la justificació per la qual va venir, en aquest cas Mourinho, va ser perquè si havia de sentar un pes pesat, ho faria. I per moltes situacions com aquestes, per això et dic que estem veient un Mourinho molt més descafeinat amb aquestes situacions, perquè està fent realment el mateix que Arbeló, el mateix que Xavi Alonso, no senta ningú i de moment van passant les jornades.
1: Bé, escolta, mira, millor pel Barça.
2: Sí, sí.
1: 0-0, acostant-nos a la mitja hora de joc. Per cert, ha començat ja Marc Andrés Golden Cat, la final masculina entre Catalunya i Portugal.
4: Primer minut aquí a Cerdanyola, encara amb empat a 0, no hi ha ocasions, però és això, portem un minutet en un partit amb molt bona entrada aquí a Can Xarau, que ha servit també per homenatjar Sergio Fernández, el Chencho, i on també hi tenim representació institucional. Per exemple, veiem el conseller d'Esports de la Generalitat, el Berni Álvarez. Minut i mitjà aquí a Cerdanyola, Catalunya 0, Portugal 0, a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins.
3: I a la crono femenina del Mundial del Canadà, a Montreal, si hem dit abans que no seria el dia de Paula Blasi, encara ho serà menys el de Mireia Benito, que fins i tot ha fet un temps pitjor de Blasi, 20 segons pitjor, molt lluny del temps que ara està marcant en el primer punt intermig. Zoe Backstedt, només falta per passar per allà Marlene Reusser. Backstedt, l'anglesa, també una de les grans favorites. Veiem que Bollering no està per disputar-la, perquè ja és a mig minut de Backstedt en aquest punt. Per tant, veurem si Reusser pot disputar-li la victòria a l'anglesa, que ara mateix marca el millor temps en el primer punt intermig.
1: Metropolitano, Sergi.
0: Minut 28 de la primera al Metropolitano, empat a 0, ara la té l'Atlètic de Madrid, tot l'Atlètic de Madrid en camp contrari, tot el Madrid en camp propi, és Baena entre línies, intenta veure cap on pot traspassar la pilota, s'ofereix Simeone, la rep, és Caguinglí, la pilota al carril dret de l'atac de l'Atlètic de Madrid, trepitja l'àrea, el conjunt de la C, intentava la centrada des de la dreta de l'àrea, Baena cap a l'interior de la zona de càstig, hi ha un refús, segona centrada cap al punt de penal, va molt llarga la pilota, la recupera però l'Atlètic de Madrid, manté la posició de la pilota, és Cuti Romero, s'ajuda amb Hanco, ara l'Atlètic de Madrid trenant una jugada llarga i el Metropolitano que ho agraeix, remenant la pilota ara a la zona ampla, en aquest cas és el Cuti Romero que s'incorpora en fase de construcció. Hanco, cercle central, cap a la dreta, cap a Llorente, zona ampla, carril dret, més cap a la dreta, cap a Simeone. Simeone triangula a la zona de tres quarts, la roba però el Madrid, la torna a robar l'Atlètic de Madrid a la zona de tres quarts, hi ha un refús, cap a ningú, la pilota cau a la defensa de l'Atlètic de Madrid, compte que se l'ha jugat aquí, crec que era Pubill. El Cuti Romero era amb una recepció de pilota amb la pressió de Vinícius, reclamava falta al brasiler, però l'àrbitre diu que ja no hi ha hagut res, sang freda del jugador argentí, i ara compta que l'Atlètic de Madrid trepitjava l'àrea de Courtois, la pilota però no acaba de trepitjar els dominis del porter belga, hi ha una jugada de l'Atlètic de Madrid per la banda dreta, a la frontal és Caguinglí, la pilota la recupera el Madrid, no acaba de sortir de l'àrea pròpia el conjunt de Simeone, és Cucurella, el conjunt de Mourinho voldríem dir, és Cucurella, la pilota cap a Valverde, Valverde intenta jugar amb Vinícius, la recupera però l'Atlètic de Madrid, però Vinícius li roba la cartera a Pubill i ara compta que pot ser bona aquesta acció del Madrid, la pilota intentava una passada filtrada a Vinícius cap a Bellingham que s'incorporava en atac, la recupera però l'Atlètic de Madrid.
1: Per cert, marca Haaland al City, Roger.
5: Sí, era l'únic que no havia marcat fins ara, que hauria d'haver fet gol en un partit que sí, hi han hagut molts gols, que en total 8, 5 a 3 guanya el Manchester City quan falten 10 minuts perquè s'acabi la segona part.
1: Bé, cinquè gol de Haaland a la Premier, es col·loca com a màxim golejador en solitari d'aquesta Premier League, un gol més que Alexander Isaac, el davanter del Liverpool, que veig que no ha marcat avui en el Barnabas 0, Liverpool 1. 5 gols, fixeu-vos, màxim golejador de la Premier, màxim golejador de la Lliga Espanyola, Rafinha amb 12, perquè prenen consciència del que està fent Rafinha.
0: El Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, ara fa uns bons minuts que té el monopoli de la possessió el conjunt de Simeone. La té el fill de l'entrenador, a la banda dreta, fent jugada gairebé d'extrem. S'ajuda amb Caguinglí, relativament a prop del vèrtex dret de l'àrea, endarrereix cap a Baena. L'Atlètic de Madrid que desplaça la pilota cap a la dreta. Llorente aixeca el braç, podria fer la centrada, va cap al mig. Caguinglí rep la pressió de Tchouaméni. La pilota, però, que no arriba a l'àrea. Ara sí, la centrada cap a l'interior de la zona de càstig. La bloca Courtois, se li escapa. Segona jugada, encara es viva el xut de Romero. La desplaça, la refusa. Konaté estirant-se a terra. Xut escarrancit i potser mossegat de Romero, però Konaté molt segur a terra, refusant la pilota.
1: La primera intervenció de Courtois evita la primera rematada i després l'acaba traient al Madrid. Però bé, es va acostant a la porteria de Courtois, l'Atlètic.
0: Hanko, línia defensiva. Ara s'estira una mica el Madrid en la pressió. Black. Despassa la pilota cap a Baena. El jugador ex del Villarreal, molt actiu en fase de construcció. La pilota cap a l'extrema esquerra, cap a Jonathan David. S'encara amb Dumfries, va cap enrere, però el jugador canadenc va en un altre cop cap a Llorente, la zona de tres quarts, podria armar la cama Llorente, la deixa cap a la dreta, cap a Kang Lee, fent jugada d'extrem, encara Cucurella, no se'l treu de sobre, el jugador asiàtic li deixa un altre cop a Llorente, ara bons minuts a l'Atlètic de Madrid, la pilota cap a la dreta, cap a Simeone, podria fer la centrada, trepitja l'àrea Simeone, fa la centrada, xut, era Kang Lee, l'ha blocat Cucurella, la refusa el Madrid.
1: Per l'Olga i per mi, que acabi ja el partit, que volem l'empat nosaltres.
2: Sí, però estic veient que serà un partit molt i molt llarg per Cucurella, perquè Julián Simeone està fent la mateixa jugada tota l'estona i li està servint molt i molt, però jo amb la jugada anterior que quasi marca l'Atlètic de Madrid, jo crec que és el que dèiem, aquesta fragilitat defensiva que quan Mbappé tenia que defensar, doncs ni ho ha fet, i això és el que
1: dèiem. És el problema del Madrid, que els de dalt no van a la pressió.
2: Aquí és el problema principal.
3: Si acaba amb empat, el 50,8% de la gent que ha votat a la nostra enquesta estaria contenta, que és qui vota per l'empat. Recordeu la pregunta, què vols que passi el derbi madrileny? Quin signe hi posem? 1x2, de moment, més de la meitat.
1: Doncs em sorprèn, perquè jo també sempre he pensat que en el derbi madrileny el culer sempre vol que perdi el Madrid, sigui quina sigui la situació. Però bé, jo crec que
3: estem racionals.
1: Efectes de classificació, l'empat seria el més lògic, no? Però bé, empat o que perdi el Madrid, això està clar.
0: Centrada des de la dreta, buscant Jonathan David, arronsa la cama, no hi arriba el jugador canadenc, però la té encara, se li escapa finalment per la línia de banda, servei de banda pel Madrid a la zona del seu lateral dret. Ara l'Atlètic de Madrid monopolitzant la pilota, Olga, i carregant el joc cap a la banda dreta, aquesta doble Simeone, que com deies, i Kang Lee, que estan doncs posant problemes a Cucurella, com deies.
2: Sí, és que per mi una de les novetats que té aquest equip és el fet de que Kang Lee és el jugador que enllaça totes les accions ofensives, i després ja sabem que Simeone, ja simplement amb aquest cognom, ja és punt d'honor, esforç i molt d'aquestes situacions, però és que veiem que tothom diria que la tònica de partit seria que el Real Madrid dominés i que això fos un contraatac, i la veritat és que estem veient que un Atlètic de Madrid que sempre té l'acció i que està dominant.
1: Que xiula el públic.
0: Ara compta que el públic reclama una falta sobre un jugador de l'Atlètic de Madrid, no l'ha xiulat, Mbappé ha agafat la moto, l'han fet caure, aquesta falta sí que l'ha xiulat, i Ortiz Arias, que ha tret a passejar les targetes, m'haureu d'ajudar perquè no sé ben bé qui l'ha rebut, però un jugador de l'Atlètic de Madrid ha rebut una targeta groga per aquesta falta sobre Mbappé.
1: Pubill, no sé si per la falta o per protestar, diria que per protestar. Clar, s'empipa el públic perquè la jugada comença amb Mbappé recuperant la pilota i assecant el braç. I jo crec que impacta en la cara d'un jugador de l'Atlètic, no ho veu l'àrbitre i acaba la jugada amb una falta de Pubill que existeix sobre Mbappé, que sí xiula.
0: Ara tota la banqueta de l'Atlètic de Madrid protestant.
1: Sí, i jo crec que hi ha falta d'Mbappé. Jo crec que hi ha falta d'Mbappé quan recupera la pilota, deixant el braç. Sobre Simeone. No, sobre Simeone no, sobre Baena.
0: Doncs s'escalfa el partit per moments. Minut 35, el Metropolitano empat a 0. Aquesta falta que fa que el fondo surt del Metropolitano, doncs, canti més fort. I Simeone, que ha tornat a protestar-li al quart àrbitre. Recordem que Simeone, l'entrenador, té una targeta groga.
1: Per cert, acaba el partit del Liverpool. El Liverpool d'Araujo, recordem, titular, ja ha consolidat a la posició de lateral dret. Sí que marca Isaac,
5: Sí que marca.
1: Victòria del Liverpool, 0-1 al camp del Bernabéu, encara pendents del final del partit del City. Què passa ara?
0: Doncs una trompada entre Bellingham i un jugador de l'Atlètic de Madrid. No arribo a saber qui és. Trompada forta, els dos jugadors estesos a terra i l'àrbitre parlant, envoltat de molts jugadors. Escolta, el reglament deia que només s'hi podria adreçar el capità de cada equip. Doncs avui no es compleix perquè una munió de jugadors envolta l'àrbitre reclamant doncs la falta per cada banda.
1: Sí, Bellingham a terra, sense molt de la trompada.
0: I també un jugador de l'Atlètic de Madrid, no sé si és Cardoso, estès a terra tocant-se la cara.
2: No, crec que Joni no.
0: Doncs ara em feu la
2: perquè
0: cobertura des de l'estudi.
3: L'àrbitre va amb una targeta a la mà.
1: Sí.
0: Cada equip reclamava la falta, doncs, per la seva banda, diguem-ne, no? Perquè està tot trompada entre Bellingham i un jugador... I Cuti.
1: Cuti doncs, Romero, Cuti... sí.
0: Cut i Bellingham han topat i cada equip reclamava la falta doncs, cap a la seva banda. I l'àrbitre, doncs, escolta, ha votat els jugadors, no sé si ha tret les targetes de passar ja o no.
1: La tensió és enorme, en aquest partit.
0: Sí, sí.
1: Moltes interrupcions, moltes faltes. N'ha fet més l'Atlètic de Madrid, 4. Un al Madrid, sí, ara veiem la jugada.
2: Ja saps què passa? Que...
1: A veure, la falta és del Cuti Romero,
2: sí, sí.
1: Perquè va fort Bellingham, amb les dues cames per davant, però el Cuti el que fa és clavar els tacs
2: l'està
1: a la
2: revisant,
1: cuixa de Bellingham.
0: Sí.
1: I
0: sí, sí.
1: Que podria haver-ho a la
3: targeta
1: Cuti,
3: és per Bellingham, però jo crec que ara revisarà si la reacció del Cuti és vermella o no.
1: Va més fort Bellingham, però clar, qui fa mal és el Cuti clavant els tacs a la cuixa de Bellingham.
0: La jugada revisant-se, tota la banqueta del Madrid, i quan dic tot avui, dic tota, fora de la banqueta, inclús Mourinho,
1: també Simeone
0: fora de la banqueta, i ara Ortiz Arias se'n va al monitor a veure la jugada. Per tant, l'Atlètic de Madrid, abans d'arribar al descans, podria quedar-se amb 10.
1: Bellingham, de fet, ho ha vist molt ràpid, perquè diu el VAR, el VAR, el VAR.
0: Ortiz Arias que mira el monitor, l'afició que té darrere del monitor se'l menja, el quart àrbitre posant ordre perquè cap jugador s'apropi a la posició d'Ortiz Arias, Simeone que no s'ho pot creure, Mourinho més tranquil però també doncs, pul·lulant per fora de la banqueta i ara doncs, Ortiz Arias determinarà com acaba aquesta jugada, ja ha pres la decisió, ara la comunicarà als jugadors, li diu a la gent que s'assegui a les banquetes, fa el signe del VAR, mans a la butxaca, mà a la butxaca, mà dreta a la butxaca i a veure què diu, a veure què fa. De moment no ensenya cap targeta, targeta groga per al Cuti Romero. Per tant,
1: s'ha salvat. Jo crec que potser alçava el fet que Bellingham també va molt fort, impacta de fet primer Bellingham i després amb els tacs li clava a la cuixa a Bellingham. Jo crec que la vermella li hauria pogut ensenyar,
2: Jo crec que li salva el fet de que en el moment en què va com a intentar doblega una mica el peu i es nota que no té aquesta intencionalitat i acaba al final succeint en una... el que passa que sí que és una targeta groga tirant cap a taronja, més que res perquè per la perillositat ho ha tingut molt clar Bellingham quan ha rebut el contacte.
0: Doncs Simeone que no s'ho pot creure, però perquè recordem que tot venia d'una jugada
1: Simeone,
0: que podria ser favorable a l'Atlètic de Madrid.
1: Reacciona dient cap, perquè és que una jugada d'aquesta es pot marcar un derbi.
0: Doncs tindrà la falta favorable al Madrid, zona ampla, una miqueta més enllà del cercle central, la penjarà Guler amb la cama esquerra, Guler, molt curta, molt baixa, la refusa el Cuti Romero precisament, la recupera però el Madrid és Vinícius, fent jugada d'extrem per la banda esquerra, Vinícius fa la centrada cap a l'interior de l'àrea, intenta atacar Tchouaméni, Suro Black, no la bloca, la toca amb els punys, la recupera el Madrid fora de l'àrea, Guler prova el xut, no Black, la refusa d'una manera poc ortodoxa però efectiva, la pilota marxa fora de banda favorable al Madrid, a la zona del seu extrem esquerre, serà Vinícius qui la servirà ràpidament. S'anima el partit, minut 40 gairebé de la primera, el Metropolitano empat a 0.
1: El primer xut entre els tres pals del Madrid.
0: I ara compta que la recupera el conjunt matalassé, Jonathan David, molt sol, envoltat de jugadors del Madrid, li roben la pilota, es queixa el Metropolitano, però l'àrbitre diu que no hi ha falta en aquesta acció, compta que pot haver-hi acció bona del Madrid, el xut de Bellingham des de l'esquerra a Mbappé, la pilota cap a l'interior de l'àrea, la refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, encara es viva però aquesta possessió per Mbappé al córner esquerre, intenta girar sobre si mateix i marxar a dos homes, li toquen la pilota, servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid.
1: Quatre rematades del Madrid aportaria una entre els tres pals, mateix balanç per l'Atlètic de Madrid.
0: S'està animant el partit per accions potser no futbolístiques, sinó de faltes, de trompades, de targetes, però vaja, és un derbi. Oblak que servirà aquesta falta, finalment hi ha hagut falta d'Mbappé. No, serà servei de banda a la zona de lateral dret de l'Atlètic de Madrid.
1: Important avui les grogues, tal com està el partit. A l'Atlètic, recordem, el Cuti Romero, que l'acaba de veure, i Pubill.
0: I Pubill. I Simeone, l'entrenador.
1: I Simeone, efectivament. I el Madrid no l'ha vist ningú, oi?
0: No. No em consta.
3: La de Bellingham, no?
1: La de Bellingham, li ha acabat traient o no?
3: És que estic llegint algun lloc que diuen que sí, però no ho tinc tan clar,
0: Jo aquí al camp no l'he vist anunciada, però vaja.
1: Em sembla que sí que li han tret, En la decisió del VAR, inicialment li treu a Bellingham, però jo diria que en la decisió del VAR és quan li treu a Bellingham.
0: D'acord. Doncs minut 40 de la primera meitat del Metropolitano, empat a 0. Servirà el Black de porteria. Simeone fora de la banqueta, un assistent de Mourinho fora de la banqueta, el portuguès assegut, pilota llarga buscant Kang Lee, és més alt Vinícius, o més fora almenys, el jugador brasiler li pren la pilota.
1: Confirmo que li han tret, eh? Sí, el VAR li ha tret a la groga a Bellingham i li ha posat al Cuti Romero.
3: Cosa que no té lògica perquè crec que són accions separades, eh?
0: Ara hi ha una falta sobre Valverde al cercle central. Era sobre Arda Güler, que avui està rebent. Vaja, és l'asa dels cops avui el jugador turc, eh? Totes van cap a ell. Les trompades. Konaté cap a Dumfries. A prop de la banqueta de Simeone. Endarrereix la posició de la pilota cap a Güler, en camp propi, cercle central. Güler, la trepitja, en horitzontal, abans uns metres. Hoisset cap a Cucurella, lateral esquerra del Madrid.
1: Sé que no és garantia de res, Olga, però de moment partit discret del Madrid, eh?
2: Sí, sobretot perquè no acaba de convèncer. Ja ho vam veure contra el que et deia abans, contra l'Elx. Després hem vist que no acaben de sentenciar els partits i al final doncs, solament juguen amb aquest impuls de... Però no té... És que hi ha aquí una consigna molt clara i és que a aquest equip li falta un jugador que està en el Barça. Sí que ara no és el partit, però és que Rodri és el termòmetre d'aquest equip perquè et marca quan atacar i quan no. I ells no ho tenen, solament juguen de Konaté a Hutchen, busquen ràpidament els extrems o cada cop i volta en el 85 apareixi Carlos Espí i per això et deia que... Per molt que... És que és la tònica del que estem veient en aquests últims partits. Un Madrid que no domina, però que t'acaba guanyant.
0: Però, Olga, amb tant Xavi Alonso com Arbeloa també el posem, encara que fos un període d'entreguerres, no? I Mourinho estan volent que aquest jugador sigui Güler, perquè és qui porta la batuta de l'equip. Clar, després té qualitat, no té qualitat, té nivell, no té nivell, però
1: igualment està sol, està molt
0: sí,
1: sol.
0: Sí, sí, però vull dir, aquest jugador que hauria d'ordenar el Madrid, tres entrenadors ja han determinat que sigui Güler i potser, escolta, no per insistir, això acabarà de sortir bé.
2: No, i és l'únic jugador que interpreta, que sap quan marcar els tempos de quan atacar o quan defensar, però que després ve l'altra part, igual que moltes vegades destaquem la masterclass que ha fet en aquest cas Depo fitxant i encaixant el que demanava Hansi Flick, també se li dona una volta i dir que la direcció esportiva no acaba d'encaixar ni trobar un jugador que es tingui aquesta capacitat associativa per quan atacar o quan defensar. Això tothom mateix busca ara mateix un jugador com Arda Güler.
1: Des que els va marxar Kroos, no tenen la sala de màquines governada.
2: Però també perquè volen jugadors ofensius i no li donen la importància a la creació del joc.
1: L'àlbum de cromos el tenen. El que no tenen és un jugador que governi a la sala de màquines. I això se li nota molt al Madrid, que recordem porta dues temporades en blanc. Bé, quan queda per arribar al descans?
0: Un minut i mig pel descans, empat a 0 al Metropolitano.
1: Per cert, on sí que s'ha acabat ja el partit és a la Premier. Confirmem la victòria avui del City, que ha fet un festival de gols.
5: Sí, 5-3 ha guanyat i dormirà, o més ben dit, se'n va a l'aturada de seleccions, amb 3 punts més que el seu perseguidor a l'Arsenal. Per tant, el City pot estar content.
1: 5-3, finalment, el City, amb un gol de Haaland que el situa com a màxim golejador de la Premier amb 5 gols. City, líder 15 punts, segon l'Arsenal, que hi va perdre 3-0 al camp del Brighton, 12 punts. Brighton, precisament, l'equip revelació, tercer, 10 punts. Brentford, quart, tancant places de Champions amb 9 punts. Gràcies, Roger, i que tinguis molta sort. El Roger Serrat, el nostre estudiant en pràctiques, que avui finalitza les seves pràctiques aquí a Catalunya Ràdio.
5: Igualment, molta sort.
1: Que vagi molt bé. Va, busquem descans al Metropolitano.
0: Doncs ara l'Atlètic de Madrid, que ha tingut una jugada interessant per la banda esquerra en els peus de Baena, ha fet una centrada que ha anat als peus de ningú, perquè Jonathan David no l'ha pogut controlar, i l'acció era bona, però no l'ha pogut materialitzar l'equip de Simeone. I ara aquí ho proves al Madrid, per la banda esquerra Vinícius, encara Pubill, bona cobertura del jugador català, li pren la pilota, i a falta de Vinícius, pilota per l'Atlètic de Madrid en línia defensiva. Aquesta jugada, Olga, s'ha vist que potser faltava un punt de qualitat al davant de l'Atlètic de Madrid, perquè Baena ha arribat molt bé a l'extrem esquerre, l'ha centrat, però no hi ha hagut ningú que la pogués governar amb aquell instint assassí d'intentar anar a barraca, no?
2: I tens la solució que està a la banqueta. És a dir, en aquest cas, el jugador que domina l'àrea, que t'acaba buscant aquest tipus de situacions, doncs és Julián Álvarez, però és que és el que dèiem. Igual que en el Madrid, ja doncs aquesta burocràcia que fa que no acabin d'encaixar les peces a nivell mig centre, ara mateix tenen un problema, que és que el teu millor jugador ha decidit marxar-se i l'estan castigant, quan moltes vegades això va en detriment, sobretot buscant aquest component de que el que tu vols i el que més importa en el futbol és guanyar.
1: Ja us aviso que tenim en renou amb el tema de la no vermella Bellingham, eh?
0: A Madrid. 3 minuts de...
1: Estava claríssim. Sí, sí, van calents amb el tema.
0: 3 minuts d'afegit al Metropolitano. Hi ha hagut una falta ara que reclamava l'Atlètic de Madrid sobre Kang In-Lee. L'àrbitre diu que no. I hem vist que Mourinho ara li menjava l'orella al quart àrbitre. Mourinho amb una llibreta a les mans. moment vintage, eh?
1: Sí, potser li reclamava això, eh? La nova vermella, dit a Bellingham, la nova vermella al Cuti Romero.
0: El Cuti. Sí, sí. Acció revisada pel VAR, que ha acabat amb targeta groga pel jugador argentí. Ara l'àrbitre que determina un fora de joc amb una jugada atacant del Madrid. Serà pilota per l'Atlètic de Madrid, minut 46. En queden dos per arribar al descans. Empat a 0, Metropolitano. I el que deia l'Olga, eh? El bo el tenen a la banqueta. No sé si el voldran posar, però clar, és que hi ha molta diferència. Evidentment, no sabem com està mentalment Julián, eh? Però clar, entre Jonathan David i Julián...
2: L'acabaran posant, bon, és que no els hi queda una altra acció. És a dir, vol guanyar, però la realitat és que en el moment en el que necessitin una mica de futbol o una mica de lectura, necessiten, perquè Jonathan David és un jugador que va molt bé a l'espai, però que és molt anàrquic a nivell tàctic, no et dona aquest component associatiu.
0: Mbappé a la banda esquerra fent jugada d'extrem, encara el seu marcador Mbappé, bicicleta amunt, bicicleta avall, entre l'àrea Mbappé, i compte que pot haver-hi penal, es llença Mbappé, l'àrbitre diu que no, ho ha vist molt clar que no hi ha res, per tant ha interpretat que Mbappé s'ha deixat caure o que el contacte no ha estat suficient per assenyalar penal. Ja m'ajudareu per la televisió, per
1: no
0: la repetició.
1: No m'ho sembla.
2: No.
0: Ha estat una caiguda força aparatosa, però l'àrbitre ho ha vist molt clar.
1: Els dos van cos a cos, haurem de veure la repetició, eh? Crec que van cos a cos i que al final és... Vaja, una obstrucció, diguem-ne, que forma part del joc. Ara ho veurem. Mbappé ràpid, Pubill posa una mica
2: el cos. Es deixa caure.
1: Ha d'acabar fort Pubill, però quan nota el contacte amb Mbappé es deixa caure.
0: Minut 47 i mig, gairebé 30 segons, i això s'haurà acabat. Marxarem als vestidors, temps de descans al Metropolitano, última jugada de la primera meitat segurament. L'alter atlètic de Madrid al darrere és Grimaldo, cap a Oblak, a l'àrea pròpia. Oblak aixeca el cap, arma la cama, desplaça la pilota buscant Jonathan David, la pilota és molt llarga, la toca Hoisen amb el cap, segona jugada, encara es viva aquesta pilota per l'Atlètic de Madrid, és Simeone a la banda dreta, podria fer jugada d'extrem, intenta ajudar-se amb Kang Lee, la pilota té dos refusos, no té amo, ara hi ha falta favorable al Madrid, i aquí morirà la primera meitat, arribem al minut 48 gairebé, l'àrbitre no trigarà a xiular, el camí de vestidors amb temps de descans, ho fa ara mateix, i sentiu el Metropolitano! Xiulets del públic local, l'àrbitre que marxa camí de vestidors, també els jugadors, empat a 0 Metropolitano, s'acaba la primera part del derbi madrileny, tot es decidirà en els segons 45 minuts.
1: Bé, doncs, de moment, primers 45 minuts, amb molta tensió, amb poques ocasions de gol. És veritat que l'Atlètic de Madrid potser ha arribat una miqueta més que no pas el Madrid, que ha acabat potser també una miqueta millor aquesta primera part, amb una possessió força repartida, 55% per l'Atlètic, 45 pel Real Madrid en el xiulet, suposo que per Hortitàries.
0: Sí, no, és l'últim en sortir. També amb Vinícius, que s'han anat a juntar Vinícius i Hortitàries, que clar, acumulen molts decibels quan surten del terreny de joc.
1: Quatre rematades a porteria de l'Atlètic de Madrid, una entre els tres pals, sis rematades del Madrid, una entre els tres pals, però encara sense ocasions clares de gol. De moment, molta tensió, molta intensitat, Olga, però poc joc.
2: Per mi el resum és més tensió que futbol. Jo crec que ara estem veient que està sent un combat de boxe en el que realment doncs, els dos estan tantejant a veure què és el que succeeix, i després doncs un Real Madrid que no acaba de trobar...
1: Mira, Olga, Kang Inli, el podem sentir a la zona Liga.
6: Estava Courtois en un derbi con mucha intensidad, este yendo al límite, hemos visto aquí una entrada con Fede Valverde, ha habido esa revisión a una posible roja o no al Cuti, ¿cómo has visto tú esa decisión? ¿Te ha parecido justa?
7: Bueno, creo que nosotros estamos haciendo un gran trabajo, no quiero decir nada de las otras cosas porque es algo que no podemos controlar, pero bueno, seguimos trabajando para mejorar y a ver si podemos juntar en la segunda parte.
6: La clave para la segunda parte, ¿por dónde crees que pasa?
7: Pues en todos los aspectos, estar seguros, estar 100% hasta el último minuto, ¿no? Yo creo que con ese trabajo vamos a tener la victoria.
6: Gracias y suerte.
1: Kang In-Lee, li preguntaven, evidentment, per aquesta no vermella al Cuti, que ja m'ha explicat que, home, és una groga que gairebé és vermella, targeta taronja, perquè m'entengueu. Li clava els tacs a la cuixa de Bellingham i, evidentment, això està portant cua a les xarxes, a Madrid.
3: Per exemple, Real Madrid TV ja diu que és per no sortir al camp a la segona meitat.
1: Molt bé. Estil Real Madrid Televisions. Olga, alguna cosa més del que explicaves? Això, no, més tensió que joc.
2: Sí, i la segona part haurem de donar-li molta més profunditat i pujar una marxeta i sobretot doncs, el que dèiem, ara mateix queda molt partit per davant.
1: Molt bé. Per cert, tinc el Roger Bus aquí a l'estudi. Hola, Arbo, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Notícia que hem sabut ara fa una estoneta. Ahir es va lesionar Andreas Christensen, el central del Barça, al Pizjuán. Recordeu, en aquest partit que va guanyar el Barça 1-3 i que el col·loca líder 21 punts de 21 possibles, la creu de la moneda és aquesta lesió de Christensen. Li han han fet proves mèdiques, tenim comunicat. Christensen es perd ben bé un mes,
8: sí,
1: de competició.
8: Sí, al voltant d'un mes.
1: Tenim l'aturada, que ajuda. Però...
8: Sí, el Barça no ho especifica, però sí, seria això al voltant d'un mes. El Barça diu que té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. Quàdriceps esquerre baixa les pròximes setmanes, però sí que estarà de baixa això al voltant d'un mes. No en farà prou amb l'aturada, que són aquestes 3 setmanes. No és a priori una lesió de mesos, però sí al voltant d'un mes, i se l'espera per després de l'aturada, però al cap d'uns dies, després de l'aturada, no en farà prou, insistim, amb aquestes 3 setmanes.
1: Gràcies, Arbo.
8: Adéu.
1: Va, conduï a les notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Titulars a aquesta hora.
9: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar, diu, un possible govern del Partit Popular i de Vox. Des de Badalona, per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Més coses, unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i també l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. I encara sobre mobilitzacions, els veïns de Ceuta continuen reclamant solucions i protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria. Més d'un miler de persones han tornat a manifestar-se avui, fins i tot han bloquejat la frontera durant mitja hora. Han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que es blindi la frontera i que es reforci la seguretat als carrers. Durant tota la mobilització convocada per la Federació Provisional d'Associacions de Veïns, els assistents han mostrat el seu malestar amb la gestió del govern espanyol.
10: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
11: Esto está sirviendo para que el gobierno se dé cuenta que hay mucha unión en el pueblo, que no van a poder con nosotros.
12: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer el payaso, y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
9: A la ciutat hi ha ara mateix milers de migrants vivint al ras o en barraques precàries i en platges. I acabem explicant que el concert de Quimi Portet d'aquest vespre a la plaça Major de Vic tancarà l'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva.
13: Tinc una bèstia dintre mi.
9: El músic bigatà Quimi Portet ha anunciat que després de 8 anys sense treure disc, en prepara un que sortirà al mercat l'any que ve.
1: Gràcies, Berta.
9: Que vagi bé, fins ara.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
17: Com et dius?
18: Ferran Adrià.
17: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat a alguna escola?
17: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
17: Això són 2 estrelles Michelin.
19: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
20: Estàs posant a tots al límit.
21: Prendreu tots mal.
19: Gènesi. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
22: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
23: A Catalunya del Nord.
19: Més intensos.
24: És el primer foc que ve com un foc tan dolent.
19: Imprevisibles.
25: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
19: Destructius.
26: La terra crema.
19: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
28: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
29: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
28: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
30: És una fàbrica constant de desigualtat.
31: És evident que hi ha 2 models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
19: Catalunya-Madrid, la veritat de 2 models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
0: Un programa pels avis.
2: Home, d'enhorabona.
3: Moltes gràcies.
2: Avi Bassas, l'avi Antoni.
3: Bueno, no cal insistir.
0: I les iaies.
4: Tot la iaia costurera.
5: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, dic de veritat.
0: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
2: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
6: Serà un lío.
2: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
7: Sex.
6: Francesc.
7: Sexca.
8: ¿Cómo?
2: Francesc.
10: ¡Fábregas, que no me sale!
15: O cada uno me llama como quiere.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
21: Adiós.
0: Tot gira.
23: Tot gira.
0: Amb David Clopés.
1: El descans metropolitano, recordeu, empat a 0 entre l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. Ara hi tornem quan comenci la segona part. Cosetes que estan passant. A veure, Golden Cup d'hoquei patins, final entre Catalunya i Portugal. Final masculina, la femenina, la guanyada ja Catalunya davant de Portugal, mateixes seleccions. Com van les coses, Marc?
32: Queden 4 minuts per acabar la primera meitat i continua l'empat a 0, i un empat a 0 meritori perquè Catalunya ha hagut de resistir a una blava que li han ensenyat a Jordi Badia, i durant aquests minuts, de fet, Martí Casas ha enviat una pilota al pal, però tot i tot el que està passant, empat a 0 a falta de 4 minuts entre Catalunya i Portugal.
1: Mundial de ciclisme a Montreal, crono individual femenina. Ara mateix qui marcaria millor temps seria medalla d'or?
33: Doncs Marlen Reusser, però està molt ajustat en l'últim punt quilomètric, a l'últim intermig. Reusser li treu 13 segons a Zoe Baxted. Són les dues que estan aspirant a l'or molt lluny, ni tan sols aconseguiran una posició de mèrit. Com a molt un top 20, Paula Blasi, ara mateix 18ena, i Mireia Benito, 20ena.
1: Lliga Sobal d'handbol, ara comença el partit del Barça.
33: Està guanyant 5-6 contra el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil. 5-6. Ostres, quants patrocinadors que té aquest equip. El Puente Genil de tota la vida. Puente Genil 5, Barça 6.
1: Copa Davis, eliminatòria per classificar-se per la final a 8 de Bolonya. El novembre, la selecció espanyola jugant a Xile. Sí. Domina 2-0. Si guanya el partit de dobles, que ara comença, ja serien en aquesta final a 8.
33: Ha començat amb el servei per la parella espanyola. De moment 0-30, domina la parella xilena.
1: Molt bé. I segona divisió de futbol. Estan jugant el Ceuta i el Valladolid.
33: Sí, ara t'ho dic, segur. El Ceuta i el Valladolid, sí. Un Ceuta que busca el primer punt de la temporada. De moment l'estaria aconseguint perquè el descans estan amb empat a 0.
1: Recordeu que fa una estona, ho hem explicat en directe a l'exclusiu digital, el Sabadell ha guanyat 3-1 a l'Oviedo. Francesc Ripoll, nova creu alta. Com estava Ferran Costa a la sala de premsa?
34: Content per la victòria. Ha dit que, a diferència de Mallorca avui, no s'han equivocat, que s'han fet les coses molt bé, que l'equip ha estat millor que l'Oviedo, i per tant molt content per sumar 3 punts més. No vol mirar més enllà, ara ja pensa en el partit contra el Celta. I sobre Gioacchini, que és la notícia que hem explicat al principi de la transmissió, ho ha explicat el Carles Fité dient que es partia la temporada, ell no hi ha volgut entrar, ha dit que bé, que està pendent de les proves i que fins que no sàpiga què diuen les proves, doncs no entrarà. Sí que és cert que li he preguntat si la direcció esportiva tenia pensat fer alguna cosa en cas que la lesió fos llarga. Ha dit això.
35: La direcció esportiva està sempre atenta a qualsevol situació, però jo confio molt en els que tenim. I el tema del Nico, ja dic, que no vull avançar gaires coses. Sí que és veritat que no és una situació on pugui sortir i dir, ostres, penso que no hi ha res. O sigui, aquest genoll s'ha de mirar bé. És fotut, perquè no m'agrada que els meus jugadors visquin aquestes situacions.
34: Bé, doncs això, Ferran Costa diu que evidentment la direcció esportiva està atenta, però ha remarcat també en més d'una ocasió que confia sobretot en els que ja estan a la plantilla i que no s'ha d'esperar una lesió o que algú s'equivoqui a fer canvis i a donar oportunitats a altres jugadors.
1: Gràcies, Ripo.
34: Adeu.
1: El pròxim partit del Sabadell, dissabte que ve, 6:45, Celta Fortuna Sabadell. I abans no comenci la segona part, a veure, coses de motor importants. I segurament la notícia més important és que avui a Pobladura de les Regueres, província de Lleó, s'ha disputat l'última prova del Mundial de Trial a l'aire lliure. El Toni Bou ja era campió en categoria masculina. Però estàvem pendents del Mundial en categoria femenina. I aquí l'atenció se centrava en la Berta Bellán, aquesta pilot catalana que avui tenia matchball en l'última prova per ser campiona del Mundial a l'aire lliure per segon any consecutiu. I ho ha aconseguit. I la tinc al telèfon i em fa molta il·lusió poder-la saludar. Hola, Berta.
36: Hola, què tal?
1: Moltes felicitats.
36: Moltes gràcies.
1: Ja ho estàs celebrant?
4: No, no encara, però sí, sí, la veritat que amb l'equip ho hem celebrat una mica i molt especial.
1: Tres mundials a la butxaca, un d'indoor, dos a l'aire lliure, el d'avui a l'aire lliure, i a més aquest és el segon consecutiu. Estem marcant ja una nova etapa de domini al trial, no?
4: Sí, esperem que sí, esperem que duri tants anys com el Toni Bou.
1: Home, això seria fantàstic, 40 títols, què et sembla?
4: No. Estela.
1: Home,
4: és molt bèstia.
1: Per edat, per què no? Ho podries fer perfectament, no? Si dures tant com ell?
4: Sí, no, la veritat que no. Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
1: T'ha felicitat, per cert, ja, perquè també competíeu amb els nois aquest diumenge.
4: Sí, sí, sí, m'ha felicitat i la veritat que sempre estava molt pendent del que faig i em fa molta il·lusió.
1: No ha estat fàcil avui, Berta, perquè la Rabino, la teva gran rival, t'ha pressionat fins al final, eh?
4: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista, venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
1: Tu vas guanyar el Mundial Indoor el 2025, el 2026 no n'hi va haver de Mundial Indoor, no sé si es pot recuperar de cara al 2027 i que puguis intentar guanyar dos Mundials.
4: Sí, és que el de l'Indoor és una mica estrany perquè, bueno, depèn de la prova o depèn de l'any, compten com a Mundial, depèn de l'any no, llavors és estrany, però bueno, jo sigui la prova que sigui, intentaré fer-ho el millor possible i intentar guanyar.
1: Molt bé, escolta'm, a celebrar-ho com cal, perquè t'ho mereixes, Berta, l'enhorabona per aquest nou Mundial, ser campiona del món no és qualsevol cosa.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Felicitats. Gràcies. La Berta Bellán, la pilot de trial, campiona del món a l'aire lliure. Tinc al costat aquí el Damià Aguilar, que aquest cap de setmana ha tingut feinada, perquè hem tingut no només la Berta Bellán campiona del món de trial outdoor, sinó també, atenció, dos campions més catalans en motocross.
6: Bé, és que de fet te'n falten, eh?
1: A veure.
6: Mira, el trial del Mundial té 5 categories, d'acord? Quatre categories, campions del món catalans. El Toni i la Berta els has esmentat, però a les segones categories de trial 2, Arnau Ferrer i Abril Montserrat, campions del món. I ara estava...
1: Abril Montserrat, sí. Caram, quin nom més bonic.
6: Del Pla del Penedès, del Pla del Penedès. I m'estaves parlant de motocross, Guillem Ferrés, MX2, Daniela Guillem, Mundial Femení. Per tant, avui tenim 6 campions del món catalans de motociclisme.
1: Carai, i a tot això, avui hem tingut cursa llarga, l'hem narrat en directe aquí a l'exclusió digital al Tot Gira, Catalunya Ràdio, cursa llarga del Gran Premi de MotoGP d'Àustria. Ha guanyat Pedro Acosta, segon Jorge Martín, que és una mica més líder del Mundial, perquè avui Marc Márquez no ha tingut una cursa fàcil, ha acabat cinquè.
6: Sí, ha acabat cinquè, el que passa és que prefereixo que sigui ell que ens expliqui què és el que li ha passat.
7: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
6: Per tant, problemes de frens per Marc Márquez, que només ha pogut ser cinquè, primera Ducati en el circuit Talismà de Ducati, i com deies, primera victòria de Pedro Acosta en 56 curses a MotoGP, seguit per Jorge Martí i per Marco Bezzecchi, la quarta posició per Ogura, la caiguda d'Àlex Márquez, no han puntuat Pol Espargaró i Àlex Rins, i d'aquí hauríem de destacar, primer, que Martín és més líder, 12 punts sobre Marc Márquez, 42 sobre Bezzecchi, que 12 punts no és res de l'altre món, i també que Jorge Martín ha acabat cansat del braç, però no al nivell de falliment del Gran Premi de San Marino. Per tant, decideix no operar-se i, atenció, això podria ser un element que li jugués en contra d'aquí a final de temporada. Així les coses, és el que ha passat en aquest Gran Premi d'Àustria, que no ha estat gaire lluit pel que sigui per Marc Márquez i per Ducati en
1: no
6: general.
1: No era el circuit més favorable per ell, eh?
6: Aviam.
1: Així d'entrada.
6: Aviam, jo crec que...
1: Tu creus que podia fer alguna cosa més avui diumenge, que hauria d'haver fet alguna cosa
6: si no
1: més?
6: Si no hagués tingut els problemes de frens, ell diu que això no acostuma a fer-ho mal. Ell diu que hauria pogut lluitar pel podi, amb la qual cosa ja és una cosa important.
1: Classificació del Mundial. Ara mateix són 12 els punts que té Jorge Martín sobre Marc Márquez.
6: Sí, 12 i 42 sobre Bezzecchi.
1: Molt bé, perfecte. Pròxima cursa.
6: Gran Premi del Japó d'aquí a 15 dies. Comença la gira asiàtica.
1: Gràcies, Damià.
6: Adéu.
1: Molt bé.
33: I t'explico ja que ja tenim nova campiona del món de contrarrellotge individual en aquest Mundial de Montreal. Ha escombrat en la segona part de la prova Marlene Reusser, la corredora suïssa de Movistar, que ha guanyat amb més de 30 segons de marge respecte a Zoe Bakstedt, que marcava el millor temps en el primer punt cronometrat i que al final acabava amb una petita pujada i ha imposat la seva força. Marlene Reusser primera, amb Zoe Bakstedt segona, l'anglesa, la tercera, l'alemanya Franziska Koch. Ara et diré les posicions de les catalanes, les hem de buscar baix. 18ena Paula Blasi, pràcticament 3 minuts del temps que marca Marlene Reusser. 20ena Mireia Benito a 3 minuts i mig.
1: La setmana que ve tindrem les proves en ruta, tant la femenina com la masculina.
8: Molt ràpid a Cerdanyola.
9: El derbi madrileny, el tot gira.
1: A veure, s'ha colat per aquí el Marc Andrés, que volia dir alguna cosa des de Cerdanyola. Digues, Marc.
10: Sí, simplement confirmar el descans del partit, que va 0-0 entre Catalunya i Portugal en aquesta final de la Golden Cup. De seguida, la segona meitat.
1: Fantàstic. Vinga, derbi madrileny. Hi han hagut canvis, oi? O almenys farà un canvi l'Atlètic de Madrid,
11: sí.
1: Sergi?
11: L'ha fet, ha marxat Pubill, i que tenia una groga, i ha entrat Coque, el capità. L'Atlètic de Madrid ja està a la gespa, el Madrid encara no. Situació una mica estranya, perquè tot l'Atlètic de Madrid ja està ocupant posicions a l'esquerra del Metropolitano, i a la dreta el terreny de joc és buit, el Madrid encara no ha sortit.
1: No, el Madrid, doncs, que s'ho pren amb calma. Què et sembla el canvi?
33: Potser no surten com ha dit Real Madrid Televisió, eh?
28: Seria èpic, eh?
1: Home, espera,
33: escolta'm.
1: No, perquè ja els hi tocaria, no? Perquè, mira, no, ja els veiem. Ja els veiem al túnel de vestidors. Hosti, seria bo.
28: Efecte psicològic volen fer.
33: Increïble.
11: He dit, Xevi, en algun digital que qualificava l'actuació de l'àrbitre com a mugrienta. M'ha fet molta gràcia l'expressió mugrienta.
33: Sí, tot és tan antic.
11: És com l'antic.
1: Jo els hi dono un punt de raó que estiguin enfadats, perquè jo entenc que la vermella l'hauria pogut veure el Cuti Romero. Però bé.
28: Però no t'has adonat, David, que realment sempre justifiquen coses externes en el futbolístic?
1: Ah, no, sí, és clar.
28: Per mi és com buscar sempre alguna
1: situació... És la quartada.
28: Aquí està.
1: És la quartada. És la quartada. Perquè la primera part de l'equip de Mourinho ha estat molt grisa. Molt grisa.
11: Bé, ara surt l'equip de Mourinho al terreny de joc, eh? Tots tranquils, que surten els jugadors.
1: Sí, jugaran.
11: I per cert, Olga, aquest canvi l'interpretem com Llorente passa la línia defensiva,
28: de lateral dret,
11: no? I Coque
28: serà un canvi sobretot posició per posició en el que pugui, com té aquesta groga, sap que Vinícius en el moment en el que pugui fer li pot detonar el partit, així que doncs ficarà Llorente segurament de lateral dret, fiques a Johnny Cardoso amb Coque i després doncs la resta a continuar amb aquesta tònica.
11: Molt bé, doncs a punt de començar el partit. Jo poso el cronòmetre del meu telèfon mòbil perquè si s'espatlla el videomarcador del Metropolitano puguem saber el minut. Ara mateix començarà la segona meitat del Metropolitano, empat a 0, tot es resoldrà en els segons 45 minuts. Un partit que ja es té polèmica amb aquesta no vermella, el Cuti Romero.
1: Ara estic veient allò alguns àrbitres que treballen per alguns mitjans a Madrid. T'he de dir que la cosa està repartida, eh? Alguns van forts, altres no. El Marca González Fuertes diu hi ha temeritat en l'entrada del Cuti, però no és vermella perquè no hi ha suficient intensitat. Aquí està el dubte, la intensitat, que segurament és, evidentment, el que ha valorat el VAR Ortiz Arias, no? Però bé, ja dic, jugada que ja està fent que tothom opini des de Madrid i se'n parli. Comença la segona part, recordeu, empat a 0 al derbi madrileny.
11: Primers 20 segons al Metropolitano, la refusa Courtois, la pilota per ningú, servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid, a la zona de mitjos gairebé a sobre de la divisòria, la traurà Grimaldo, ja ho ha fet, pilota cap a Hanco, línia ofensiva, s'ofereix el Cuti, que s'ha salvat d'aquesta targeta vermella, la pilota va a prop per Cardoso, li torna Hanco, línia ofensiva de l'Atlètic de Madrid, perfil esquerre, la pilota llarga buscant Baena, compte que pot ser bona aquesta incorporació per la banda esquerra de Baena, fet jugada d'extrem, podria trepitjar i centrada cap a punt de penal, l'atacava Kangin Lee amb la mirada, s'ha llançat Chouameni i ha refusat aquesta pilota, que si arriba a passar, Kangin Lee hauria tingut una rematada franca des de gairebé el punt de penal. Comença, Olga, una miqueta més animada de l'Atlètic de Madrid, ara.
28: Sí, jo crec que la mateixa tònica que hem vist a la primera part, sobretot perquè la primera jugada ha estat aquella que ha fet l'Atlètic de Madrid molt bé,
4: però crec que és el que necessita mateix ara l'Atlètic de Madrid, buscar doncs aquestes possessions llargues, començar doncs fer que el Real Madrid comenci a cansar-se mitjançant córrer darrere la pilota, i és que és el que diem ara, està sent un pol totalment oposat en el que el Real Madrid buscarà sempre aquest contraatac, i la veritat és que un Atlètic de Madrid que està més a prop del gol.
11: Ara compta el xut de Baena des de l'esquerra de l'àrea, des de pràcticament la frontal, ha volat Courtois a la seva esquerra, l'ha refusat i la pilota acaba servei de banda, pràcticament al córner, la pilota encara és viva, la té Kang In-Lee, l'endarrereix cap a Koke, tot això a l'extrem dret de l'Atlètic de Madrid, la pilota més centrada ara cap a Hanco, és Grimaldo, Grimaldo la penja cap a Baena a l'interior de l'àrea, més alt, més fort, Konaté, la guanya per alt i la recupera el Madrid, Araúl intenta superar amb una sota en el seu marcador, ho fa però cau a terra sense falta, la recupera l'Atlètic de Madrid i gran xut de Baena, intervenció de molt mèrit de Thibaut Courtois, potser una mica per la foto, però bona intervenció del porter belga.
4: Que bé li ha anat al Mundial a Baena.
1: Sí, sí.
11: Home, i tant. Minut 2 de la segona meitat del Metropolitano, empat a 0. Recordem que Simeone ja ha fet un canvi, no ha entrat Julián, sinó que ho ha fet Koke, ha marxat Pubill. El Cuti Romero la té, línia defensiva cap a Llorente, zona de banqueta, s'ajuda amb Kang In-Lee, que baixa a rebre molt endarrere, la pilota encara és viva, en posicions relativament atacants per l'Atlètic de Madrid, és Koke, s'ofereix Jonathan David, Koke envoltat per tres jugadors, per la pilota, però la recupera Kang In-Lee, la pilota cap a l'esquerra, intentava rebre la Baena, li han tallat, però la torna a tenir l'equip Matalassé, de moment monopoli de la possessió en aquesta segona meitat, bona passada de Kang In-Lee per l'interior de l'àrea, compte que pot ser bona aquesta jugada des de l'esquerra, centrada, xut, Courtois que vol els punys, no la bloca, la pilota encara és viva, la lluitava Kang In-Lee, la recupera però el Madrid la compta que Arda Güler podria agafar la moto, l'agafa i s'ofereix també Mbappé i Vinícius, són 3 contra 3, Güler, Vinícius i Mbappé contra 3 defenses de l'Atlètic de Madrid, rep però Bellingham a l'interior de l'àrea, Bellingham centrada de Bellingham cap a punt de penal, rematada de ningú, la refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, que s'ha salvat d'una ocasió que podria haver estat molt més clara del que ha estat per part del Madrid.
1: Eren 4 contra 3, però fortuna per l'Atlètic de Madrid és que la passada que fa Güler cap a la banda dreta no és del tot bona. No li dona avantatge.
11: Ara la té el Madrid, Mbappé, zona esquerra, un contra Llorente, no el supera, l'endarrereix, la perd, la recupera l'Atlètic de Madrid, Kang In-Lee, molt participatiu Kang In-Lee, que porta el 7 de Griezmann a l'esquena. És un dels millors jugadors, diríem, de moment de la temporada, Olga, de l'Atlètic de Madrid, molt present, eh?
4: Sí, sens dubte, sobretot perquè és el típic jugador d'impacte, que de moment en el que ha arribat ja sabíem que té una trajectòria molt gran amb el València, Mallorca, PSG, després doncs, ha d'estar aquí en l'Atlètic de Madrid, i és un jugador que ha anat formant-se i sobretot millorant i buscant aquesta maduresa, i sobretot té molt impacte en aquest Atlètic de Madrid.
11: Compte, compte, compte, que hi ha penal a favor de l'Atlètic de Madrid, pilota de banda a banda, d'esquerra a dreta, cap a l'interior de l'àrea, cap a Simeone, cap a Juliano Simeone, l'ha fet caure Hoysen, que rep la targeta groga i hi haurà penal al minut 4 de la segona meitat del Metropolitano, m'ha semblat un penal clar, lògicament es revisarà, ja em direu què en penseu vosaltres, sí, com a per televisió.
1: Haurem de veure també si Juliano està en posició correcta. Això és el que em fa dubte. Si arrenca bé...
4: Per la gesticulació que estem veient ara mateix de Hutchins...
1: El penal... A veure, el penal de Hauser no està fora de joc, Juliano. No està fora de joc i després, quan entra dins l'àrea... L'agafa pel braç esquerre quan té l'avantatge sí. Juliano i ja ha fet el control a l'home.
33: No ho pot anul·lar el VAR perquè el contacte és...
1: El fa caure.
4: Però en un futbol evident. Professional em sorprèn tant que faci aquest error tan garrafal pel Hutchen que coneixent així una mica Mourinho et dic jo que el pròxim partit no el juga.
1: Sí, sí. és un error molt gruixut de Hausen perquè li guanya la posició Simeone, que és més ràpid, i li agafa el braç i el tomba. Jo crec que Simeone s'empipa molt perquè crec que demana la vermella per Hauser.
11: Doncs se'n va al VAR, l'àrbitre picarà el penal Baena, que ja està amb la pilota al punt de penal.
33: Però per què va al VAR? Per veure si és vermella?
1: No, per veure si és vermella.
4: Sí.
11: No, al VAR no, se'n va a la banqueta, perdona. Ah, clar, va cap allà com una esperitat i ja no sé on va. No, sí, se'n va al VAR, ja ho deia val, bé. Se'n va al monitor. Ha tingut una primera aturada a la banqueta de Simeone i ara se'n va al VAR. A veure la imatge.
1: Home, a mi el penal em sembla molt clar.
11: Ja, està mirant el penal, eh?
33: Està mirant el penal. És que...
11: perquè potser el contacte és fora de l'àrea, comença fora de l'àrea, potser.
1: Què vols que et digui? Jo crec que...
33: Sí, comença fora,
4: però
1: l'agafada del braç és a dins.
4: Si no pita penal,
33: si no
4: és un escàndol.
33: Si no
4: és
33: el penal, és perquè coincidiré que no és suficient, no perquè sigui fora, crec,
4: Ja, però al final...
11: Mira, l'àrbitre ha decidit que traurà una targeta groga i no sé què ha decidit la... Diu que no hi ha res. Espera. No, targeta vermella cap a Hoysen. L'ha expulsat el jugador del Madrid.
1: Ensenya la groga per dir que la retira i el que ensenya és la vermella Hoysen. És el que dèiem. El penal és indiscutible. Aquí el que calia veure és si era vermella. I efectivament Simeone és l'últim, home, ja encara. El Black. Per tant, per mi, la vermella també ben assenyalada.
12: És una desconnexió molt heavy per part de Hutchin.
11: Doncs hi haurà penal. No sé si finalment el picarà Grimaldo, que està al costat de la pilota.
12: És el millor llançador que tenen, eh?
11: Doncs ho farà Grimaldo. L'ha agafat Baena durant molta estona, a la pilota, al punt de penal, però serà Grimaldo qui picarà amb la cama esquerra aquest penal. Minut 6 de la segona, el Metropolitano pot marcar l'Atlètic de Madrid de penal i jugar la resta del partit amb un jugador més per l'expulsió de Hoysen. I va Grimaldo, l'àrbitre que diu als jugadors que no entri a l'àrea abans que s'hagi d'entrar a la zona de càstig. Dóna l'ordre per xutar el penal. Grimaldo contra Courtois, Courtois contra Grimaldo. Va Grimaldo que la pilota, xut i gol! De Madrid al derbi, al Metropolitano, minut 6 de la segona meitat, Atlètic de Madrid 1, Grimaldo de penal, Madrid 0.
1: Doncs un gol que fa justícia a aquesta petita superioritat de l'Atlètic de Madrid durant bona part del partit, i ara té un problema Mourinho, perquè es queda en 10 per una expulsió de Hausen, que ha revisat el VAR. Hausen l'ha liat grossa i ho aprofita l'Atlètic de Madrid, que Olga s'avança al marcador.
12: I ara ve el paper que abans deia de què farà Mourinho, perquè té dos possibles solucions. O treus a Vinícius Gerda Guller, perquè Mbappé és titularíssim, i la qüestió és saber a qui acabarà ficant. Òbviament, has de posar a un central o un mig centre i començar doncs, aquestes casuístiques, però ara aquí la pregunta és a qui substituirà realment per aquesta...
11: Mira, surt

0: Sí, sens dubte és el que dèiem. Un d'ells seria segur 100% Arda Güler, després faltava veure qui seria a l'altre, i en aquest cas doncs, ja veiem que és entra Diomandé per Vinícius. No està sent una temporada fàcil de moment per Vinícius, i així doncs, acabes d'aconseguir doncs, tenir quatre centrals, i després doncs, el que dèiem, ara mateix un paper molt complicat al Madrid perquè donarà una passa cap endavant i després doncs, això podrà aprofitar doncs, el contraatac, i més amb els canvis que pot fer l'Atlètic de Madrid.
1: I escolta, aquest partit que té una segona vida, que és la roda de premsa de Mourinho, si això acaba així, eh? Perquè, escolta, expulsió de Hoysen amb aquest penal...
0: Sí, però no té justificació, realment.
1: No, però vull dir que pot ser un espectacle, eh?
2: Per si cert, que informa de Zon que el descans s'ha expulsat a l'entrenador de porters de l'Atlètic i el segon entrenador del Madrid. O sigui, encara hi ha hagut més merder.
1: I torna l'Atlètic de Madrid amb un jugador més. Ara sí que Mourinho està fora de l'àrea tècnica, gairebé trepitjant la línia de banda, eh? Simeone ho fa des del principi del partit. Minut 10 de la segona meitat del Metropolitano, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid, que jugarà fins al final o no, però de moment uns primers minuts sí, si no passa res estrany, amb un jugador més per l'expulsió de Hoysen en aquest penal que ha marcat Grimaldo, un penal sobre Simeone. Ara tindrà una falta l'Atlètic de Madrid. L'àrbitre diu que encara no es pot posar la pilota en joc. Atura el joc l'àrbitre. No sé si hi ha algun problema amb la pilota. L'àrbitre la revisa. Li deixa Kang Inglí i ara es torna a posar la pilota en joc. La té l'Atlètic de Madrid. Coque. Cap a Baena. Kang Inglí a la dreta de l'atac de l'Atlètic de Madrid. Fent jugada d'extrem Simeone. Kang Inglí a la frontal, a la corona. Podria armar la cama als jugadors. Ja té xuta! Courtois! La bloca Courtois. Xut molt centrat del jugador japonès. La bloca bé el porter belga.
0: Però i analitzant a nivell tàctic el joc, ara que portem 55 minuts, hi ha un problema molt gran, i és que estan perseguint ombres al Real Madrid, i això és mitjançant la intensitat, i crec que ja s'està veient que l'Atlètic de Madrid ja va dos marxetes molt més endavant que aquest cas el Real Madrid, i això o ho solucionen ràpid o està més proper al gol de l'Atlètic de Madrid un altre cop que no el del Real Madrid.
1: La té el Madrid, línia defensiva, Rüdiger, que acaba d'entrar per Arda Güler, que deia abans, Olga, Mourinho, amb un home menys, què fa? Treu el jugador que hauria d'ordenar el joc del Madrid. Per tant, encara es queda amb menys ordre sense el turc a la gespa.
0: Bueno, ara tindrà doncs, aquí a Bellingham, Tchouaméni i després també a Valverde, però és que tots dos són més perfils box-to-box destructors que no creadors. Llavors segueixen tenint el mateix problema. I ara mateix doncs, és mitjançant la rapidesa intentar solucionar aquest problema que ha tingut per l'expulsió de Hudson, però segueixen sense un creador de joc.
1: L'altre Atlètic de Madrid, Coque, a prop de la banqueta de Mourinho, la pilota més cap al centre del terreny de joc, cap a Cardoso, zona ampla, en camp propi encara l'Atlètic de Madrid, Baena, amb molta mobilitat el jugador espanyol de l'Atlètic de Madrid, Kang Inglí, entre línies, intenta marxar dos jugadors, se n'en surt, deixa cap a Coque, a la banda dreta, podria fer la centrada, la fa, rebota, però amb Cucurella, hi haurà servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid, la pilota encara no, perquè no surt, la té però l'equip de Simeone que la perd, i ara el Madrid intentava dibuixar una contra molt efímera, perquè l'ha perdut Diomandé, no l'ha arribat ni a controlar, la torna a tenir l'Atlètic de Madrid, línia ofensiva, ara tot el Madrid en camp propi, i gairebé tot l'Atlètic de Madrid en camp del Madrid. Baena, Jonathan David, Cardoso, la pilota endarrerida cap al Cuti Romero, al cercle central, i entrarà Julián, eh? Veig que Julián entrarà, dorsal 19, fa uns saltironets aquí a la zona del quart àrbitre, i veurem per qui entra Julián, segurament per Jonathan David, i veurem la rebuda del Metropolitano. No sé si amb un 1-0 la rebuda serà una mica menys hostil, però vaja.
2: Veurem, veurem, interessant.
1: Entrarà en breus minuts, ara veig a Simeone allisonant-lo a prop de on és el quart àrbitre, i quan la pilota surti segurament Julián entrarà al terreny de joc. La té però Kang Inglí a l'extrem dret, es desfà de Cucurella amb una bona finta, es frena però el jugador asiàtic, la prolonga cap a Simeone, jugada per la banda dreta, la pilota a punt de penal i gol! Faig un gol per si de cas. Jonathan David marca el segon. Primers minuts de la segona meitat del Metropolitano. Atlètic de Madrid 2, Grimaldo, Jonathan David, Madrid 0.
2: Ara mateix el Madrid està desfet, desfet. No només ha encaixat el primer, s'ha quedat en 10, sinó que ara, amb una enorme facilitat, l'Atlètic de Madrid dibuixa la jugada. Jonathan David...

0: absolutament sol a la frontal de la petita, fa plaer, Olga, el segon del partit, que és la sentència.
1: Segueixen passant els anys, segueixen tenint el mateix problema, ja no és una cosa de cromos ni de jugadors, sinó és de falta d'intensitat. Una jugada futbolísticament parlant en el que el teu jugador, en aquest cas Cucurella, estem veient que està patint moltíssim per aquesta banda de Simeone, però fixa't, en un moment en el que amb una sola passada trenca a una línia defensiva de tres jugadors, ja no és un moment que diguis, doncs mira, la passada és exquisida de Simeone, però està Konaté, Dumfries i després d'un Rüdiger, que en aquest moment doncs, tenen un problema molt gran, és que entra un jugador totalment sol i és un Madrid que
0: entre
1: mateix...
0: Entre els dos centrals, sí, sí. Entre els dos centrals arriba Jonathan Davis.
1: Mentalment crec que tenen un problema molt gran al Real Madrid, no saben com reinvertir aquesta situació i ara sí que el canvi de partit serà molt complicat, sobretot perquè és el que deia, més que ara estarà dient Cucurella, entra totalment sol i clar, això no pot ser, però ja et dic, és que tenen un problema ara mateix molt gran perquè no saben com solucionar tot
0: és
1: això.
0: És veritat que ara estan jugant amb 10 des de fons minuts, però és que
1: no és una excusa,
0: el partit del Madrid des del principi fins al final és molt, però que molt discret, eh? Compte perquè ara mateix el Madrid seria tercer i fins i tot podria perdre la tercera plaça. Si acaba perdent el partit d'avui, l'avança segur l'Atlètic de Madrid i el Betis, que juga a 6:45 a Riazor, també podria superar el Real Madrid en la classificació. El Madrid ara mateix a 6 del Barça, l'Atlètic a 5 del Barça.
2: I compte que hi torna l'Atlètic de Madrid, és Baena, compte que pot ser bona aquesta passada massa llarga cap a Grimaldo, entrava per l'esquerra de l'àrea, es podia quedar sol davant de Courtois, la passada és molt llarga, marxa per la línia de fons la pilota, i ara sí entrarà Julián Álvarez. Veurem, marxa Jonathan David, que marxarà aplaudit, se'n va Chinochano, l'autor del segon gol, tercer gol a la lliga del jugador canadenc. Això són aplaudiments, i d'aquí uns 5, 6, 7, 8 segons veurem com els xiulets potser s'apoderen del Metropolitano. Entra Julián. I els jugadors de l'Atlètic de Madrid que aixequen els braços i aplaudeixen, demanant-li a la seva afició que no xiulin, sinó que aplaudeixin Julián.
0: Déu-n'hi-do, unànime, eh? Unànime la xiulada per Julián.
2: Doncs entra el quart d'hora de la segona meitat.
0: Ara seria bo que marqués Julián.
2: Sí, bé, sí. A veure com ho celebraria,
1: sí,
2: també.
0: Florentino Pérez, per cert, ens l'ensenyen per primera vegada, és a la llotja del Metropolitano, al costat d'Enrique Cerezo, cara de pòquer, del president del Madrid.
2: Minut 17 de la segona meitat del Metropolitano, 2-0. Guanyen l'Atlètic de Madrid, l'any passat 5-2. Aquest any, de moment, 2-0. De moment, doncs, els partits de les primeres voltes de les dues últimes lligues que li ha sortit cara al conjunt del Metropolitano. Aquest de moment, perquè jo, escolta, tu, David, has dit que amb el segon gol era la sentència, jo amb el Madrid, si és que no és xifra al final...
0: Home, a veure, ja no ho dic pel marcador, ni tan sols pel fet que juguin amb 10, sinó per les sensacions que està ara mateix transmetent l'equip de Mourinho.
2: Sí, però ara marca un gol Mbappé, ja un sé, rebot ja amb sé. El cul, i tens una ajuda al minut 90, Carlos Espí, i saps? Bé, no sé. El Madrid és com Dràcula, l'has de matar ben matat.
1: I està tardant molt en ficar, en aquest cas, a Carlos Espí. Està tardant.
2: Sí, té Carlos Espí, té Bernardo Silva també a la banqueta, estic mirant jugadors ofensius, eh? Brahim també, però vaja, recordem que jugaran amb un jugador menys.
1: Endrick també tindries per allà, però...
2: Els canvis són més difícils.
1: Sí, sí.
2: I ara entrarà Lookman per l'Atlètic de Madrid. Compte que Lookman té molta electricitat a les cames i li podré fer un strip a la defensa del Madrid. Tindrà mitja horeta... el jugador africà.
1: I sobretot perquè interpreta molt bé el fet del que necessita el partit ara mateix, que és ara veus un Madrid dubitatiu que li està costant molt i que està patint, doncs què fem? Un jugador que tingui molta més profunditat i vertical perquè sigui generador de problemes i doncs que tingui alguna opció que pugui acabar de marcar.
2: És que, Olga, et dic una cosa, si Simeone és Guardiola o Flick, aquest partit acaba 5-0, eh?
1: També és molt fàcil parlar a nivell avantatgista perquè sabem com és el context del partit i és 10 contra 11, però és cert que el Barça actua actualment com està, ja ho deia a la prèvia, és que és el rival del Barça, és el propi Barça. Si tu veus com està jugant tots els jugadors amb un Real Madrid, que el veus passiu en totes les accions, no de duels, sinó de joc, òbviament doncs podríem estar parlant del que va passar l'altre dia, que va ser una golejada.
2: L'altre Atlètic de Madrid, carril dret, pràcticament a l'extrem, Kang-in-li que es frena, cansat el jugador japonès. Coreà, oi que és coreà, que en anglès he dit japonès?
1: Sí, coreà.
2: Lapsus, és coreà. S'ha frenat una mica perquè estava ja cansat i ha demanat una mica de respir fins i tot a la defensa del Madrid. Ara la pilota d'Esperó, prolongada per Cardoso, buscant Baena, la pilota molt llarga, l'ha refusat Rüdiger. L'alter Atlètic de Madrid, que escolta, està fent jugades d'embol sense trobar la passada definitiva, però aculant el Madrid a l'àrea pròpia, remenant el conjunt de Simeone de dreta a esquerra, de dalt a baix, i el Madrid, com deia l'Olga, doncs, que persegueix ombres. Compte que aquesta pilota podria ser interessant, veient a l'interior de l'àrea gairebé, la deixa cap a Simeone, la centrada cap al segon pal, la pilota és bona, Cardoso s'aixeca, Grimaldo la pot rematar, xuta, la pilota refusada a l'esquena de Rüdiger, i la pilota marxa a córner. Tindrà un córner des de la dreta, l'Atlètic de Madrid el picarà Baena. I al fondo surt, que s'ho passa d'allò més bé. A veure si la pilota aturada pot ser també una opció perquè l'Atlètic de Madrid marqui el tercer, i llavors sí que jo donaria per sentenciat aquest partit. Picarà el córner Baena, des de la dreta, cama dreta també. Ball de bastons a l'interior de la petita, Courtois, la pilota molt curta, però és bona la centrada, la rematada, Courtois, que posa la mà, la pilota encara es viva, xut, i la refusa des de sota pal, Rüdiger, la pilota encara es viva, una tercera vida, la pilota ara sí que acaba fora de l'àrea de Courtois, però n'ha tingut dues d'oportunitats, l'Atlètic de Madrid, una rematada amb el cap que treu Courtois, i una segona jugada que no ha acabat en res, però déu-n'hi-do el Madrid, que em sembla que està una mica com un flam, aquesta jugada per mi molt mal defensada des de la defensa.
0: Sense brúixola, ara mateix el Madrid, absolutament perdut el Metropolitano.
1: I que ha finalitzat Julián Álvarez, que també li ha tret, que no li acaba de sortir, però sí que estan traient aigua, i ara mateix, doncs, per això entrarà Lupan, o perquè ara mateix li pot fer molt i molt mal a l'espai.
2: Mira, se'n va Baena, entra Lukman, i aquest cara a cara Lukman tan fris, podria ser interessant, Olga, pels interessos de l'Atlètic de Madrid, perquè recordo que l'any passat Lukman va fer un molt bon partit aquí contra el Madrid. Se'n va Baena, aplaudir sí, per la seva afició.
1: És un jugador anàrquic que després té aquesta capacitat de tenir com el rock and roll del que necessita el partit, que és cada tres jugades, tres jampecs, t'acaba de fer, doncs, una situació que et genera moltes coses, i per com està Cucurella, per com està tota la defensa, i ara també hem vist aquí una llegenda com és Fernando Torres, però sí que ara mateix el que diem, doncs, són situacions que Lukman pot acabar de fer molt mal.
2: Minut 22 gairebé de la segona meitat del Metropolitano, 2-0 guanya l'Atlètic de Madrid, jugant amb un jugador més per l'expulsió de Hoisen en un penal sobre Simeone, targeta vermella. El penal ha estat el primer gol de l'Atlètic de Madrid, el fet Grimaldo, el segon l'ha fet Jonathan David. Ara ja falta a la zona de mitjos sobre Simeone. A Coque, que parla amb l'àrbitre, es posarà ja la pilota en joc. Finalment serà pel Madrid, serà Cucurella qui servirà de banda. La té a línia defensiva Rüdiger. Cap a Dumfries, cap a Konaté. Dumfries ho faria, però l'ha rebut Konaté. Rüdiger. Cucurella, ara el Madrid intenta tocar-la a la línia defensiva. Bellingham que baixa a la fase de construcció. Se'n va d'un, Bellingham, se'n va de dos. Bellingham, que ve Bellingham. Molta qualitat del jugador anglès. Fa la diagonal cap al centre, el fan caure, li han fet falta. Pilota pel Madrid, ara Bellingham que s'encara amb Simeone. Bellingham que ha marxat de tres jugadors, l'han fet caure. Falta clara sobre el jugador anglès. I en aquesta segona meitat, Mourinho, tot el partit fora de la banqueta, eh? Mans a la cintura, amunt i avall, per l'àrea tècnica del conjunt visitant avui el Metropolitano. La té Mbappé molt lluny de porteria, gairebé al cercle central.
0: I no oblidem, que ve una aturada de dos caps de setmana sense futbol, eh? Tu saps el que és això, Madrid?
2: Hi ha polèmica arbitral.
3: Uf, però ja tindran, sí, ara, ja tindran la matraca.
0: Ara la polèmica, et dic una cosa, ara la polèmica ja no és coartada.
3: I tant que ho serà per ells,
0: no.
3: David, i tant.
0: M'agradarà veure les portades d'aquí una estona.
1: Però ara mateix, en aquesta última jugada que hem vist a Simeone en Bellingham, estem veient que l'Atlètic de Madrid ha aconseguit una cosa, que és que el Madrid estigui fora del partit. Sobretot perquè amb duels d'intensitat ja estan guanyant, però ara amb aquest tipus d'accions ja automàticament, doncs, saben que a la mínima tots els jugadors salten. És a dir, que ara mateix el Madrid ho té molt i molt difícil.
2: Ara entrarà Camavinga pel Madrid, veurem qui és el substituït. Potser Mourinho vol una miqueta més de fortalesa al mig del camp, perquè l'Atlètic de Madrid està dominant massa fàcilment el partit. I m'estranya, Xevi, que per Twitter no trobis una foto de l'àrbitre quan era petit, amb una foto, amb una samarreta de l'Atlètic de Madrid a la penya de l'Atlètic del seu barri, perquè ja t'ho he dit abans que segurament
0: que sortirà.
2: Li buscaran algun parentesc, algun tietavi que era de l'Atlètic de Madrid, ja veuràs. A la pilota la buscava al llarg al Madrid, l'ha recuperat l'Atlètic de Madrid, la té Coque, zona de mitjos, ja en camp del Madrid, Coque, bons minuts al jugador espanyol, minuts de qualitat del Tay Lukman, s'encara amb Dumfries, passada cap a Julián, se li ha avançat Konaté, més fort Konaté que Julián, però Julián es derrapa un servei davant de la zona de l'extrema esquerra de l'atac de l'Atlètic de Madrid. L'altre argentí, Julián. Julián a prop de la corona relativament, però no pot ni pensar en el xut, i endarrereix la pilota cap a la posició del Cuti Romero.
0: El Madrid a 6, insisteixo, eh? És un dels grans titulars. El Madrid a 6 del Barça, l'Atleti de Madrid a 5. Seria ara mateix el principal rival del Barça en lluita pel títol, perquè està més a prop.
3: Depèn del Betis, no?
0: Sí, el Betis exactament, si ho guanya, estaria per davant.
2: La centrada de Lundman cap al punt de penal de Sir Rüdiger, que l'ha tret. La pilota encara és viva, segona centrada, buscant Simeone al pal llarg, la podria despenjar Simeone molt llarga. La pilota acaba en res perquè la refusa Cucurella, però el Madrid està trenyant aigua de la barca. Déu-n'hi-do, 15 minuts li queden per patir al Madrid.
0: S'està patint, se li està fent molt llarg el partit a l'equip de Mourinho. Efectivament, si el Betis guanya Riazor, juga 2:15, sumaria 18 punts i seria el segon classificat per davant de l'Atlètic i de Madrid.
2: L'alter Atlètic de Madrid, la possessió en aquesta segona, meitat, David, que estaríem parlant, de 70-30.
0: A la segona meitat, 81% per l'Atlètic de Madrid, 27 pel Madrid, a la segona part.
2: És que no l'està olorant el Madrid.
0: No.
2: Ara entrarà
0: Camavinga. Influeix, evidentment, haver-se quedat en 10. Cap rematada porteria del Madrid a la segona part, cap, ni una.
2: Ara trompada una mica gratuïta de Bellingham sobre Coque, l'ha fet caure. S'aixeca ja el jugador espanyol de l'Atlètic de Madrid. Bons minuts, Olga, de Coque, un jugador veterà, que potser no està per jugar 90 minuts, però m'està agradant, està contemporitzant molt bé el ritme del partit, eh?
1: Sobretot perquè està fent el que necessita el partit, que és pilota que té, no la perds, evites transicions, que és on et fa mal el Real Madrid, i després que sap llegir quan atacar, quan passar o quan fer l'estructura tant defensiva com ofensiva, i això és el que et deia abans que necessitava el Madrid, perquè tots dos busquen ràpidament a contraatac, ràpidament busquen els extrems, però no té aquest tempo i amb aquest metrònom que moltes vegades diem que necessita un mig centre.
3: No surten imatges d'Ortiz Arias vestit de l'Atlètic de Madrid, el que sí que ja es veu també és el descans, una pica baralla entre Rüdiger i Hulman, els jugadors de l'Atlètic i del Madrid, on és curiosíssim, eh? Mourinho ha anat a separar a Rüdiger perquè arribaven a les mans dels dos jugadors, hi ha molta tensió.
0: Això dius...
3: El descans,
0: el túnel
3: entrant, és que a més es veu perfectament, entrant al túnel de vestidors, s'encaren, Hulman li recrimina alguna cosa, s'hi va tornar a Rüdiger i Mourinho va directament a separar el jugador alemany del Madrid.
0: Ara mirarem també de buscar aquesta imatge i el Roger Gosà des de la redacció, que ens ho troba, també us ho piula al compte dins del Totgira, x.com/Totgira, perquè ho pugueu veure. La imatge és bastant clara.
2: Qui ens hauria de dir ara fa uns anys que Mourinho posaria pau
3: sí,
2: una mica baralla, eh?
3: És la notícia, per mi.
2: Per cert, que ha mogut la banqueta al Madrid, entre Camavinga i ha marxat Tchouaméni, jugador per jugador. La té Camavinga, precisament, l'endarrereix cap a Courtois, i això al Madrid se li pot fer molt llarg, queden 18 minuts, més l'ha afegit. Puntada llarga buscant Mbappé, la baixa bé el Cuti Romero, la té Coque, l'endarrereix cap a Hanco, l'Atlètic de Madrid molt còmode, Grimaldo, línia defensiva, carrer a l'esquerra, amo i senyor l'Atlètic de Madrid del partit, lògicament, amb un jugador més, tot és més fàcil, però de moment l'Atlètic de Madrid que no està passant cap patiment. 2-0, guanya el Metropolitano. Llorente, carril dret, a la zona del lateral, la prolonga cap a Kang In-Lee, fent jugada d'extrem, encara Camavinga, el marca amb la mirada, triangula amb Simeone, Llorente, tot això a prop de la banqueta de Simeone, del Simeone entrenador, a prop del seu fill ara el Cholo, la té Llorente. Cardoso, l'endarrereix cap al Cuti Romero, cercle central, creu la divisòria. Ara tot l'Atlètic de Madrid al camp del Madrid. Coque, és Grimaldo, cap a la dreta, cap a Lukman. Alerta que Lukman té espai, podria agafar la moto. El marca Camavinga, no s'atreveix a encarar-lo. S'ajuda amb Cardoso, ara és Coque. La torna a tenir Cardoso. La pilota cap a Kang In-Lee, intenta accelerar el ritme de la jugada del jugador coreà. La pilota es perd, però entre un bosc de cames del Madrid. I ara és el conjunt de Mourinho que intenta la contra. Intentava una passada llarga de Bellingham cap a Mbappé. La tallada l'Atlètic de Madrid, però la recupera el conjunt de Mourinho. Cerca central. La pilota que vira cap a l'esquerra, cap a Cucurella. Diomandé, de les primeres pilotes que toca. El jugador que ha entrat en aquesta segona meitat, el jugador de 140 milions d'euros. Mbappé, que està molt lluny, Olga, està havent de baixar pràcticament, no diré al mig del camp, a la divisòria, però a la zona de banquetes, molt lluny Mbappé, perquè no, si no baixa no la toca.
1: I per això ve molt aquí en aquesta frase que va dir Lamin l'altre dia, i és que si un equip no corre estan morts. Llavors estem veient aquí, en aquest cas, com Llorente ho està fent molt bé, Juliano també, i això fa doncs que Mbappé, que és la punta de llança d'aquest equip, doncs hagi de venir a buscar doncs la pilota molt lluny d'àrea, i si això ho aconsegueix doncs no acaba de fer molt perill, però és que també està fent un partit molt complet a l'Atlètic de Madrid.
2: I ara compta que té una falta interessant al Madrid, des de l'extrem esquerra, Mbappé la picarà amb la dreta, podria fins i tot provar el xut. Una falta que ha fet Simeone, Mbappé la penja cap al segon pal, Oblak, la bloca molt segur el porter eslové, no passa res en aquesta jugada, i ara Oblak, que intenta jugar-la ràpid cap a Lookman, que aquesta vegada no engega la moto perquè tenia molt camp per córrer, i pos companys per davant.
1: Mbappé que estrena botes.
4: És veritat, avui, eh?
1: Després de 20 anys.
4: Doncs vaja, estrena, no?
2: Ah, és veritat, ha canviat de marca.
4: Quina estrena. A nivell comercial, aquestes coses els jugadors la miren amb lupa, eh? Hi ha dia per estrenar-les.
1: Sí, però després estarà content per la compta bancària.
2: Home, i tant. Simeone, a la línia divisòria, carril dret, Llorente, a l'Atlètic de Madrid, que espera una miqueta un respir també, abaixa les revolucions d'aquest partit, el Cuti Romero trepitja la pilota, ara aquí, ara allà, va mirant, la desplaça cap a la seva esquerra, cap a Hanco, un altre cop el Cuti Romero. 15 minuts més l'afegit, arribarem al final del Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Madrid 0. Toque, encara en camp de l'Atlètic de Madrid, cap a l'esquerra, cap a Grimaldo. El Cuti Romero, se la van passant les defenses del Madrid, ai, de l'Atlètic de Madrid. Coque, cap a Llorente, ara ocupant el lateral dret. Llorente cap a Simeone, a prop de la banqueta de Mourinho, li tallen la pilota, servei de banda favorable per l'Atlètic de Madrid. Ha estat Cucurella qui ha posat la cama, ja la demanava Kang Inglip. Servirà de banda Llorente, a prop de Mourinho, ara mans a les butxaques el tècnic portuguès. Cuti Romero, a l'interior de l'àrea pròpia, i deixa Hanco a la seva esquerra. No rep cap pressió Hanco, Cardoso, Hanco, molt còmode l'Atlètic de Madrid, ara és Julián, creua la divisòria, la deixa cap a l'esquerra, cap a Lookman, encara Dumfries, Lookman, s'apropa a l'àrea, la juga amb Julián, xuta Julián, el xut mossegat de Julián, entrant des de la segona línia, ha conduït uns metres, ha xutat, tenia l'obstrucció de dos homes, l'ha blocat Courtois. Primera aproximació tímida de Julián, no ha armat massa fort a la cama, crec que ha xutat amb l'esquerra.
1: Sí.
2: L'ha blocat el porter belga del Madrid, Courtois. Ara la busca Diomandé, en llarg, compte que la pilota és viva, Diomandé, xuta Diomandé, Oblak! Compte la roda a la línia defensiva de l'Atlètic de Madrid, ha estat el Cuti Romero que se l'ha menjat, i Diomandé que s'ha plantat gairebé a l'interior de l'àrea, ha xutat, Oblak estava molt avançat, jo crec que Diomandé li hauria pogut picar la pilota, ha buscat el xut fort i Oblak l'ha pogut refusar, ocasió relativament clara del Madrid, que si una d'aquestes entra, doncs entra al partit.
1: Sí, però aquí acabem de veure l'exemple del Real Madrid, que és Courtois directament s'oblida dels altres 10 o 9 companys i busca una pilotada llarga de 60 metres per buscar doncs, a Diomandé. Ha estat un error del Cuti, però sí que si aquesta mateixa acció li cau a Mbappé, segurament hagués buscat aquesta vaselina, que en aquest cas doncs, Diomandé busca directament el ninot, com sempre es diu, molt bona parada d'Oblak, però és el que diem. Minut 77, marquen aquest gol i després ja et fiquen el factor Carlos Espica, et generaria aquests nervis. Sí, sí.
2: Òbviament, des d'aquí és fàcil, Olga, però jo he vist molt clar que li havia de picar per dalt, però clar, des d'aquí amb un micròfon de Catalunya Ràdio és fàcil donar lliçons al jugador, no?
1: Però... No, però un davanter normalment que sol ser golejador et busca aquesta situació o si no intenta driblar-se a Oblak, en aquest cas és el que jo crec que hagués fet Mbappé, però una de les virtuts que també té Diomandé no és l'olfacte golejador.
2: Ara la té Julián i compte que l'han caçat, l'ha caçat Bellingham, targeta groga, com li han tret la d'abans, doncs no marxa al carrer el jugador anglès, ha caçat Bellingham a Julián, al cercle central, es dona el jugador argentí, estès a terra, trompada molt dura. Ara ja s'aixeca, s'incorpora, envoltat de companys. Bé, almenys el Metropolitano no ha aplaudit aquesta entrada.
4: No fotem.
2: Van en contra del seu jugador.
4: Bellingham aquí...
3: Taronja, eh?
4: Li hauria pogut fer molt mal a Julián, eh?
1: Va molt tard. No és vermella, però sí que la intencionalitat és de tocar-lo.
4: Al límit.
2: La remena Atlètic de Madrid, línia defensiva... Sanco, el Cuti Romero, el Metropolitano que canta, passada cap a l'interior de la zona de tres quarts, ara és Grimaldo a la banda esquerra, s'ofereix Lukman, capella de la pilota, de la torna de Grimaldo, Coque, zona ampla, s'ajuda amb Julián, zona de tres quarts, es mou per davant seu Lukman, no s'atreveix a passar la pilota, la torna de Coque, a prop del vèrtex esquerre de l'àrea, la prolonga cap a Grimaldo, a la zona de l'extrem esquerra.
0: A 12 minuts pel final, està caient el Madrid, el derbi madrileny 2-0 i jugant amb 10 per expulsió de Hausen, que ha caigut a la trampa de Simeone, vermella a més clara, penal, i aquí ha començat tot plegat en un partit molt, però que molt gris de Mourinho. Avui serà molt interessant escoltar-lo, avui farem àmplia cobertura del post d'aquest partit, que marca un punt d'inflexió important a la Lliga.
2: I Mourinho que farà entrar Bernardo Silva, dorsal 20. Ara veurem per qui entra el jugador portuguès, ex del Manchester City.
0: Per cert, Catalunya que s'afegeix a la festa. Golden Cat, final masculina entre Portugal i Catalunya, i Marc Andrés, ara sí, primer gol de la final.
5: I atenció perquè acaba de salvar Martí Serra sota pals, però sí, s'ha avançat Catalunya. El partit està molt i molt emocionant, queden 9 minuts pel final, però ara mateix, gràcies al gol de Xavi Aragonès, Catalunya seria campiona d'aquesta Golden Cat masculina. Un Xavi Aragonès que ha aconseguit el gol amb una situació de superioritat pels catalans, ja que un jugador portuguès havia vist una blava. Però això, el partit encara està molt i molt obert. Martí Serra està fent el porter de Catalunya un partidàs, i això, el partit està 0-1, per tant, els porters són protagonistes. 8:48 pel final, guanya Catalunya 1-0 aquesta final de la Golden Cat contra Portugal.
0: Metropolitano, Sergi.
2: La té Lukman a l'esquerra de l'àrea, marcat per Dumfries, no s'ha atrevit a encarar-lo, endarrereix la pilota cap a Julián.
0: Mira, olé, olé.
2: Olés, olés, el Metropolitano. I, David, et puc demanar que em refresquis la possessió de la segona meitat, perquè l'has augmentat,
0: eh? De la segona, perquè és, sí, sí. És realment... Mira, ha millorat una miqueta el Madrid, però no gaire, 77% per l'Atlètic, 23% pel Madrid.
2: És que és un festival.
1: Avui serà una festa, per ells.
2: Sí, sí, sí, sí. Pilota llarga buscant Simeone, compte que pot ser bona. Jugada d'extrema, encara en Cucurella, a prop de la línia lateral de l'àrea, per la banda dreta.
0: El guió,
2: la protegeix.
0: El guió li falta el gol de Julián.
2: Sí, estaria bé, estaria bé. Compte que intenta iniciar una jugada Diomandé contra el món, li han fet falta, crec que ha estat a Kang Lee, falta però a prop de l'àrea pròpia del Madrid, per tant molt lluny de la porteria rival, i entra Bernardo Silva, i jo no sé si aquí Mourinho ha vist que Bellingham estava una mica calent, Bellingham que marxa a la banqueta, i entra Bernardo Silva.
0: El xiulen, perquè ha estat també Bellingham el protagonista d'aquella acció
2: en què
0: el Cuti Romero s'ha salvat de la vermella i també d'aquesta última en què ha fet una entrada molt dura a Julián. Ja us aviso, en parlarem en el post, que a Madrid el que els do de corcoll és l'acció de la no vermella al Cuti. Perquè el penal jo crec que ningú té cap discussió en què és penal, això d'entrada, i en què és vermella per Hausen.
1: Doncs hi ha molt debat també respecte que no és penal, eh? És a dir,
0: sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Va, a mi m'ha sorprès, perquè la realitat és que és una evidència, però sí que abans tinc aquí amics que m'han passat imatges dient que estaven dubtant del que estava veient-se a Madrid sobre la discussió de que no és penal.
3: És que esteu sobrevalorant la capacitat de Madrid de mascarar-ho tot amb el... Jo ho tenia claríssim, que això serà el comentari durant dues setmanes.
0: La vermella, el Cuti, això,
3: partidàries
0: amb un 0-0 marcador donarà molt,
3: i fins i tot reclamen
0: molt per parlar.
3: Una vermella a Kang Lee, sí, anterior, que vaja, tampoc s'ha vist per enlloc.
2: Ara intentava una jugada per l'esquerra Diomandé, ha volgut fer-s'ho sol, no ho ha aconseguit, encara li falta potser una miqueta més de d'estar més fi, perquè li han robat la pilota entre dos defenses de l'Atlètic de Madrid a l'interior de l'àrea. Continua cantant el Metropolitano, 8 minuts més l'afegit i això s'haurà acabat. El Madrid a punt de perdre el derbi de la capital de l'estat. Atlètic de Madrid 2, Grimaldo i Jonathan David, Madrid 0. A la té el Madrid, que ha aconseguit encadenar un parell de possessions una miqueta més llargues, però la recupera el conjunt matalasser, compte que pot ser bona aquesta acció de Lukman per la banda esquerra, encara Dumfries, es frena però el jugador nigerià, la pilota que per l'interior de l'àrea és bona, compte que pot ser interessant el xut, diria que era de Grimaldo, era de Hanco, que s'incorporava a l'atac des del central, ha fet un xut, ha estat rebotat en un defensa, la pilota que va a córner, per tant tindrà un servei de cantonada de l'Atlètic de Madrid des del seu perfil esquerre.
1: I en aquesta,
2: Coque.
1: I en aquesta situació que dèiem de Julián Álvarez, és que es paga molt poc, en el que la millor forma de buscar aquesta reconversió amb l'afició és quan marqui demanar perdó, i jo crec que seria una de les situacions de les quals jo crec que també per això té ganes de marcar Julián, perquè parlar no parlarà, però sí que jo crec que fent aquest gest després del gol podria ser una bona opció.
2: El córner en curt de Coque, refusat per Camavinga, segon córner des del mateix perfil, el tornarà a picar Coque, que va xinutxant a buscar la pilota. Lògicament a l'Atlètic de Madrid ja li interessa que el temps passi lent. Courtois, que parla amb els seus companys, i ara Coque, que tornarà a picar el segon córner consecutiu. I va Coque, ara més llarg, però el bloca Courtois, molt segur. I ara també el Metropolitano, que no oblida que deixi també Courtois, un jugador que va canviar amb el Chelsea pel mig, però va canviar el Madrid, o l'Atlètic de Madrid, pel Madrid. La té el conjunt de Mourinho.
5: A Cerdanyola, per cert, fa el segon Catalunya. Queden 7 minuts 52 segons. Torna a marcar Xavi Aragonès. Portugal 0, Catalunya 2. Queden això, una mica menys de 8 minuts per poder celebrar un doblet avui de Catalunya. Tant la femenina com la masculina, doncs, ostres, del seu propi camp, Elder Núñez acaba de fer el 2-1 4 segons després del gol de Xavi Aragonès. 2-1 fa marca Portugal. Queda molt partit, queda moltíssim partit aquí a Cerdanyola.
2: No tant en queda el Metropolitano. Però espera, espera, perquè té una falta interessada al Madrid. És un córner curt, des de l'esquerra el penjarà Bernardo Silva, una falta que li han fet a Diomandé, i si això acaba en gol encara quedarien 5 minuts més l'afegit.
4: No cridis el mal temps.
2: No, home, no, però jo veig aquí a Carlos Espí, veig coses molt rares, eh? Si aquesta pilota acaba en gol, esperem que Oblak pugui evitar-lo. L'àrbitre que va posar Pau al punt de penal, la picarà Bernardo Silva des de l'esquerra, la pilota al segon pal, molt llarga, no la remata ningú, la pilota molt passada, la recupera l'Atlètic de Madrid, que té camp per córrer, s'ofereix Lukman, que bé, que bé, que bé, aquí Julián marxant del seu marcador, s'ofereix Lukman, la pilota va cap a ell, la pilota una mica curta, li han tocat la pilota, ha estat Konaté, i la pilota que acaba els dominis de Thibaut Courtois, interessant la passada cap a Lukman, però s'ha avançat en defensa del Madrid, que també lògicament els jugadors de l'Atlètic de Madrid ja el físic tampoc els acompanya com al minut 1 de partit, lògicament. La té Bernardo Silva, que no sé, Olga, si Bernardo Silva podria ser aquest jugador per posar ordre al mig del camp, o creus que és un altre perfil?
1: Jo crec que és un altre perfil, sobretot perquè no és un creador de joc com un pivot. Jo, en aquest cas, a Bernardo l'enfoco més a mitja punta, un mig ofensiu, un tot campista cap a dalt, però no és el típic jugador Rodri o Marc Bernal, jugadors així que realment, et parlo amb clau Barça, que t'acaben de generar doncs, aquestes situacions que saben que li donen ràpidament a un Pedri i després són aquests generadors. Jo crec que en aquest cas Bernardo és un mig centre que li faltaria algú més defensiu per darrere.
2: M'agrada molt, Xevi, com has pronunciat el nom del jugador que s'ha encarat amb Rüdiger?
4: Hillman,
2: s'ha de dir. Vale, és que no sabia si era Hill o Hull. No,
4: quan he deixat el Xevi he pensat Hill Manzano, que li diuen Hillman.
2: No, t'ho dic,
3: Hillman.
2: Sí, dic Hillman. Xevi, perquè no entrarà Hillman i també ho farà un altre...
4: Hillman.
3: Per fi, juro que... Quasi una U.
4: El primer moment que ho has dit, he pensat... Hillman Zano?
3: Hillman.
2: Caram, tu. Doncs entrarà aquest jugador i volia assegurar doncs, la pronunciació que fos la correcta. I també entrarà el dorsal 24, Lenormand. Ara el partit, que està en aquella fase que jo crec que els dos equips ja el donen per liquidat. Queden 3 minuts més l'afegit. Atlètic de Madrid 2, Madrid 0.
4: El Madrid que ara tindrà dos caps de setmana sense futbol i que després de l'aturada torna a casa contra el Villarreal, el Bernabéu. Dissabte 10 d'octubre, 9 de la nit.
2: I fixa't... Tampoc el Villarreal ha començat massa bé, però vaja, sempre és un rival complicat.
1: I fixa't el que et deia, que realment doncs, aquestes últimes dues setmanes estem veient ja un xup-xup que molts estan demanant que Mourinho marxi. És a dir, que imagina't aquestes dues setmanes, està sent molt curiós.
4: No hi ha res pitjor, que abans d'una aturada, i més quan, i això
1: passi
4: és nou,
1: això.
4: Dos caps de setmana sense futbol, tinguis una derrota d'aquelles complicades.
1: Però hi ha més medis de Madrid, és el que demanaven això de Mourinho, la veritat és que em sorprèn molt.
2: Doncs no sé qui posarien, perquè...
4: No et sorprengui res de Madrid.
2: Ara hi ha una falta sobre Diomandé, que, Olga, no has de fer mals minuts, Diomandé, més voluntariós que efectiu, Però vaja, s'està oferint, està tocant força pilotes al jugador de la Costa d'Ivori.
1: Sí, almenys ho intenta. Sí, sí.
2: Es faran els canvis. Marxa Kang In Lee i entra Hyunman, l'amic del Xevi Soler. I entra Lenormand. I ara us dic per qui ho farà el central, pel Cuti Romero.
4: Kang In Lee, que ha protagonitzat el límit del descans, una entrada dura a Valverde, hi ha algunes imatges que circulen. És cert que veient l'entrada que li fa Kang In Lee a Valverde, li va amb els tacs directament a la zona del turmell, i home, veient l'acció, sí que és veritat que Kang In Lee hauria pogut veure la
2: vermella. Compte gol del Madrid, compte gol del Madrid, centrada de Bernardo Silva, des de l'esquerra cap a l'interior de l'àrea, diria que és Rüdiger, que entra com un obús, posa el cap a aquesta centrada, empeny la pilota amb el cap amb força, supera Oblak i compta que queda un minut més l'afegit al Metropolitano. Això encara no s'ha acabat.
4: Això és el Madrid. Primera rematada en tota la segona part de Rüdiger i arriba el gol del Madrid. Som al 89. Doncs reviu. Olga, jugant amb 10 al Madrid.
1: Sí, és el que té aquesta possible efectivitat que de l'anada o del res t'acaba de trobar doncs un gol, però sí que jo crec que ara el component que el Simeone estarà pensant és, bueno, entrarà aquí Carlos Espí, que és un generador de joc, i ara veurem un Madrid totalment diferent. Anirà cap a l'atac, buscarà situacions molt més aïllades, però és el que diem, deixen aquests dubtes, però al final t'acaba traient de jugades del no-res accions com aquestes del gol.
2: Ara compta que va Julián, compta que va Julián, ai, ha xupagat amb la pilota Julián, però continua la pilota, encara és viva Julián a l'interior de l'àrea, Julián, xuta Julián, fora! Fora el xut de Julián! Han xupagat en rebre la pilota i aquí la jugada ha perdut força, però s'ha plantat a l'interior de l'àrea i ha xutat amb l'esquerra. La pilota ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria de Courtois quan s'afegeixen 6 minuts d'afegit a Metropolitano.
4: L'ha tinguda. És veritat que perd la verticalitat, es queda una mica enrere la pilota, no pot fer la cursa cap a la porteria de Courtois quan té l'avantatge, i després el xut que li surt llapant el pal. Bona jugada, Julián.
1: Quines ganes té de marcar,
4: sí.
2: I no veig Carlos Espí, em sorprèn. Pensava que seria instantani, després del gol del Madrid, que entrés Espí, però Mourinho...
4: Allò que diuen que marquen el 90 i Espí.
2: Sí, sí. Ara Dio Mandeu intentava, ara no li ha sortit bé la jugada, la pilota acaba sortint per línia de fons, servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. Servirà de porteria Oblak, minut 90 passat, se n'afegeixen 6 al Metropolitano, que crida, que anima els seus jugadors. També és veritat que en aquests últims minuts el Madrid anirà cap a dalt, deixarà forats al darrere, i l'Atlètic de Madrid, amb una contra o amb una jugada doncs, que hi hagi camp per córrer, podria acabar de matar el partit, com aquesta última de Julián.
1: Sí, sí.
2: Courtois la desplaça buscant ningú, perquè la talla bé Hanco, era Grimaldo. Grimaldo, que guanya un servei de banda, finalment no, perquè la pilota no ha sortit, la té el Madrid, la pilota un altre cop endarrerida cap a Courtois. Bernardo Silva, que ve molt endarrere a organitzar la jugada. Camavinga, cap a l'esquerra, cap a Cucurella, creu a la divisòria, prop de la banqueta de Mourinho, Cucurella. S'ajuda amb Mbappé, que la perd. Compte que pot ser bona aquesta jugada de contraatac de l'Atlètic de Madrid. És Julián, té a l'esquerra Lookman, i va Julián. S'emborratxa una mica de pilota Julián, marcat per Camavinga, ara sí li dona Lookman. Ha perdut una miqueta d'intensitat aquesta jugada, però la té Julián a l'interior de l'àrea. És a Llorente, la pilota refusada, el xut des de la corona de Coque, la bloca Courtois. Ha perdut una miqueta de revolucions aquesta jugada. Julián podria haver-la passat abans, Olga, a Lookman, que s'oferia per la banda esquerra.
1: Sí, sobretot és el que diem. Ara hi ha nervis, sobretot per el que dèiem, perquè ara ja veus que queden 5 minuts, portes 92 minuts de partit fent les coses molt bé, però saps que aquest Madrid te pot acabar de fer molt mal en accions com aquestes. Ara mateix serà molt important gestionar.
2: Que bé, Diomander ha fet una elàstica, ha deixat assegut a terra el seu marcador, i ara compta que és el Madrid que acula l'Atlètic de Madrid a la seva àrea. Compta que és Bernardo a la frontal, li passa la pilota a Valverde, té bon xut a l'uruguaià, s'ajuda amb Mbappé, Mbappé fa la giragonsa a l'interior de l'àrea, Mbappé el fan caure, finalment no, la pilota embolicada a l'interior de l'àrea la refusa Lenormand, però Mbappé quan la té a l'interior de l'àrea crea una sensació de perill brutal, A la centrada de Rüdiger, buscant Dumfries, buscant Konaté, perdó, que s'incorpora a l'atac. La pilota la té Bernardo i ha serrapat una falta interessant des del perfil dret de l'atac del Madrid, zona de tres quarts, pilota aturada, aquí tot s'iguala, minut 93, al Metropolitano en queden 3, la penjarà Bernardo i compta que aquesta jugada pot ser bona pel Madrid. Recordem que amb l'anterior falta ha arribat el gol de Rüdiger. Percebo nervis al Metropolitano, al meu voltant,
4: Normal, normal.
1: Perquè ho veuen molt a prop.
4: Home, és quan el Madrid se sent més còmode, i més després de marcar el 2-1. En la primera rematada portaria la segona part.
2: Bernardo Silva. La penjada al Madrid. Des de la dreta, la pilota cap a l'interior de l'àrea, la refusa bé la defensa de l'Atlètic de Madrid, era Lenormand, la lluita Diomandé, bons minuts de Diomandé, centrada de Diomandé cap al segon pal, molt llarga la pilota, la recupera Lookman, la té l'Atlètic de Madrid en línia defensiva, zona del seu lateral esquerre, marcat Lookman, l'endarrereix cap a Grimaldo, Grimaldo, puntada llarga, regala un servei de banda favorable al Madrid, zona de mitjos. I Diomandé, Olga, m'està agradant bastant més que Vinícius, eh?
1: Per això ja, és que ja t'ho he dit, d'aprendiment.
2: Entra amb la defensa cansada de l'Atlètic de Madrid, però minuts elèctrics de Diomandé. Ha fet un elàstic ara fa uns minuts, no sé si l'heu vist per televisió, espectacular.
4: Sí, sí. Vinícius no està bé.
2: No. Cucurella, cap a Camavinga, cerca central, minut 94, en queden dos. Simeone, que li demana al Metropolitano, que es faroni el seu aquest.
4: S'està fent llarg, això, eh?
2: Minut 94. En queden dos, repetiré fins al final. Courtois, la desplaça llarga, buscant ningú. La pilota de l'Atlètic de Madrid. La pilota era llarga, Palumman massa llarga. Aquí potser s'ha precipitat l'Atlètic de Madrid, demana disculpes. Em sembla que era Hanco, perquè podria haver guardat una miqueta més aquesta pilota i no regalar-li al Madrid. Com és el futbol, eh? Ara l'Atlètic de Madrid ha colat a l'àrea i el Madrid amb un jugador menys. Doncs buscant l'opció de l'empat. Pilota llarga, de Dumfries, massa llarga, buscant a Diomandé que feia la diagonal. La bloca o Black. Arribem al minut 95 gairebé. En queda un. Un minut i 10 segons perquè això s'acabi. O Black. La deixa cap a Llorente. Canta el fondo sur del Metropolitano. Llorente la desplaça de banda a banda buscant a Lookman. Curta. Però la recupera Cardoso. S'ofereix Lookman. Cap allà va la pilota, a l'extrema esquerra, encara Dumfries, amb la mirada, no s'atreveix a encarar-lo amb el cos a cos, i deixa Coque, ara sí, l'Atlètic de Madrid aguanta la pilota, queden 50 segons i això s'haurà acabat, 50 segons i caurà el Madrid de Mourinho, i estarà 6 del Barça, compte aquí va l'Atlètic de Madrid, per la banda esquerra, ara molt tranquil, no s'atreveix a atacar, jo crec que si això fos un partit d'handbol, li hauria xiulat passiu en aquesta jugada perquè no s'ha atrevit a atacar l'Atlètic de Madrid per la banda esquerra. La recupera el conjunt de Mourinho, que Camavinga pot ser l'última, queda mig minut. Sense Carlos Espí, el Madrid però que no sap trenar la jugada i la regala, i ara l'Atlètic de Madrid que si manté aquesta pilota pot acabar de matar el partit ja perquè queden 15 segons i arribarem al 96. Ho celebra el Metropolitano. 10 segons, la refusa Black, 5 segons i arribarem al 96. La té l'Atlètic de Madrid, Llorente, Cardoso, cerca central, Lookman, i ara el senyor Ortiz Arias, que diu que ja n'ha tingut prou, s'acaba el partit al Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, cau el Madrid de Mourinho, i evidentment ara caldrà estar atents a les excuses, a les rodes de premsa, als àrbitres, però el que és un fet és que l'Atlètic de Madrid ha jugat millor que el Madrid no ha jugat a res, i amb aquest marcador vull la Lliga al Tot Gira, vull la Lliga Catalunya Ràdio, ara mateix per MF5 i el Barça, 6 punts per sobre del Real Madrid.
4: Ara mateix el Barça és el líder de la primera divisió amb 21 punts de 21 possibles. L'Atlètic de Madrid es col·loca provisionalment segon amb 16 a 5 del Barça. I el Real Madrid marxarà a l'aturada de seleccions. De moment, tercer amb 15 punts. L'equip de Mourinho ja és a 6 punts del Barça. A 6, Mourinho de Flick. El Betis, de fet, és quart amb 15 punts i el Betis podria avançar fins i tot en aquesta jornada a la classificació al Real Madrid i també a l'Atlètic de Madrid i col·locar-se segon. Ara, 6:45, comença a Riazor el Deportivo Betis, partit que seguirem de seguida aquí al Tot Gira. Olga García, quin partit més gris del Madrid i malgrat el gol final, ja ens hi tenen acostumats de Rüdiger, aquest Madrid no rutlla.
1: No, i sobretot aquestes sensacions negatives, sí que estem veient doncs ara mateix que hi ha hagut molt més polèmica que futbol per part del conjunt blanc i després un Atlètic de Madrid que, com diu sempre el seu lema, mai deixa de creure, ha lluitat, ha tingut intensitat, ha aprofitat aquestes dues accions en àrea que han acabat amb el gol i ara mateix doncs seguiran obrint debats de coses externes, però la veritat és que aquí hi ha una consigna molt clara i és que el Real Madrid no acaba de tenir bones sensacions, no troben aquesta tecla ni amb entrenadors ni amb situacions de joc i ara mateix doncs s'haurà m'agrada veure com aquestes dues setmanes intenten buscar aquestes possibles solucions.
4: El Madrid a 6 i ara mateix el gran beneficiat, el Barça, que no para de atropellar els seus rivals. Ja tenim apuntat al calendari el clàssic Barça-Madrid, encara sense dia confirmat, però serà el cap de setmana el 24-25 d'octubre. Clar, pel Barça que arribi ja, i pel Madrid que passin molts dies per poder-se recuperar, però ara evidentment tenim dos estats d'ànim ben diferents, Olga.
1: Sí, sobretot també aquí hi ha un altre debat que jo crec que no s'està parlant molt, que és el tema de la pilota d'or, perquè al final també avui que segueixi el Madrid perdent, doncs genera molt més opcions a Can Barça hi hagi molt més bones notícies, però sí que per com està l'estat d'ànim de l'aficionat culer, crec que són aquestes sensacions que sap i n'és conscient que per com estan tots els jugadors pots acabar de fer molt i molt mal a un equip que veus que no acaba de trobar-se gens bé.
3: Sí que té data confirmada el Barça-Madrid, sí. És l'únic partit, serà el diumenge, sí. Dia 25,
4: diumenge 25
3: a les 9.
4: Diumenge 25 a les 9, tens tota la raó. Per cert, Sergi, veus si Juliana ara hi és en la celebració? Avui no ha marxat,
6: vaja,
4: oi?
6: M'agafa lluny, deixa'm que el busqui. I jo
4: ara
6: crec
4: hi ha una rotllana dels jugadors de l'Eti,
6: sí,
4: de Madrid.
6: Clar, estan tots junts. Doncs mira, no t'ho sé dir, eh? Ah, sí, sí, espera't, sí. El veig al costat del Cuti, argentí.
4: No l'han fet marxar avui, eh? No,
6: argentí. Sí, sí, Cuti
4: ho dic perquè és aquella imatge que vam veure en les primeres jornades en què quan marxaven tots els jugadors cap a la zona de l'afició de l'Atleti de Madrid el van fer marxar. Avui no. Avui ha estat amb els seus companys i està celebrant-ho a la gespa, fent de fet una volta d'honor improvisada als jugadors de l'Atleti de Madrid en un Metropolitano que veu com el seu equip supera el Real Madrid a la classificació. 2-1 ha guanyat el derbi madrileny l'equip de Simeone. Obrim a partir d'ara un ampli seguiment d'aquest partit, del post d'aquest partit. Sentirem a Mourinho, sentirem a Simeone, buscarem l'anàlisi des de Madrid amb l'Orfeo Suárez, amb d'altres persones que també entraran a sucar i pa, i també buscarem la polèmica arbitral, perquè n'hi ha. Recordem bàsicament tres jugades que aquests dies se'n parlaran molt des de Madrid. D'una banda, el penal com és per Hausen, amb vermella per Hausen. Aquí sembla que hi ha bastanta unanimitat, però hi ha dues jugades que empipen i molt a l'afició del Madrid. La primera, aquella no vermella al Cuti Romero per clavar-li els tacs a la cuixa de Bellingham, i l'altra, al límit del descans, quan Kanginli fa una entrada dura, contundent, al turmell de Valverde, on també demanen la vermella i l'expulsió per Kanginli. D'això en parlarem, de tot plegat, en el post d'aquest partit. Olga García, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
4: Has triat un bon dia per venir.
1: Sí, sí.
4: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
4: Fem una cosa, mentre no tinguem protagonistes, ens actualitzem amb la Berta Torrades. Vinga, Berta, titulars a aquesta hora i de seguida continuem el tot gira amb el post d'aquest partit al derbi madrileny.
7: Bona tarda, doncs comencem explicant que a Alemanya tanquen els col·legis electorals de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Comença, per tant, un escrutini decisiu per la continuïtat del canceller democristià Friedrich Merz. S'espera una pujada de l'extrema dreta i que l'esquerra radical aspira, en aquest cas, a guanyar l'alcaldia de Berlín. A casa nostra, a aquesta hora, està previst que arrenqui a Palma i a Eivissa una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport i contra la massificació turística. L'organitzen una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. Pere Joan Femenia és el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport.
8: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
7: També a Barcelona, aquest migdia, 30.000 persones, segons l'organització, han omplert el centre de la capital catalana en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. En plena política destaquem que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. I acabem explicant que 8 castells de gamma extra a la Diada Castellera del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona, 4 dels quals aconseguits pels castellers de Vilafranca. Ha estat l'última gran diada abans del concurs de castells del 4 d'octubre.
4: Gràcies, Berta.
7: Que vagi bé.
4: Per cert, tenim final a la Golden Cat, la final masculina a Cerdanyola, a Can Xarau. Confirmeu la victòria de Catalunya, Marc Andrés?
5: La confirmem, hem hagut de patir, però la confirmem. I hem hagut de patir, t'ho dic, perquè a falta de 6 segons se li ha assenyalat la desena falta a Catalunya. Zé Miranda ha tingut una falta directa contra Martí Serra, però entre el porter català i el pal s'han imposat el jugador portuguès. Per tant, final aquí a Cerdanyola, Catalunya 2, Portugal 1, Catalunya masculina, per tant, campiona de la Golden Cup, i evidentment això fa que hi hagi un doblet català a la Golden Cup, campions tant masculins com femenins.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
9: Gènesi. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
16: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
15: Dues grans llegendes.
17: Gabdi, Tsubasa, Osora.
18: Xut directe.
15: Els teus nous ídols.
18: Ha marcat un gol.
15: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
19: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
20: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
21: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
20: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
21: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para traer jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
23: A la rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular! Gol de Rafinha, que no para de fer...
24: Els artífecs del Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio.
21: Aquest dimarts a les 11, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tot gira amb David Clopés.
4: 6 minuts i seran 6:45. El Madrid, recordeu, ha perdut i ja és a 6 punts del Barça just abans de l'aturada, l'Atlètic de Madrid a 5. D'aquí no res, 6 minuts comença a Riazor, el Deportivo o Betis. Si guanya el Betis, seria el Betis el segon classificat. Ja sabeu que d'aquí una estoneta també tindrem el segon plat fort de la tarda i és una superfinal catalana i a Badalona. Final de la Supercopa CB i per primera vegada a la història la jugaran dos equips catalans, Barça i Penya, a l'Olímpic de Badalona, on ja hi tenim l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, l'Oriol Rodríguez i l'assistència tècnica del Josep Forns. Què tal, com esteu? Bona tarda.
25: Bona tarda.
26: Bona tarda.
27: Bona tarda.
4: De moment la tarda comença bé amb aquest derbi madrileny que ens ha fet xalar i suposo que la superfinal catalana, bé, ja han guanyat perquè guanyarà la final un equip català, però tindrem un tros de final de bàsquet, Macià Lloberes?
25: Home, la veritat és que és un partit que somiàvem des de principis de setmana i hi ha gent que ho veia difícil, jo no ho veia improbable pel cantó de la penya. El cantó del Barça és el que em generava més dubtes i la prova és que hi va anar d'un tir a l'últim segon, pràcticament. És a dir, que era legítim tenir dubtes del València-Barça, però ja que tenim una final catalana, escolta, sí, és veritat, hi hem guanyat i, per tant, doncs, gaudir, simplement a gaudir.
4: Lloberes, ens ho passarem bé, avui?
27: Sí, sí, jo crec que encara que els dos equips no estiguin doncs a un nivell potser ni acceptable, també t'ho dic, però, en canvi, veurem una mica tot aquest creixement que s'espà a les pretemporades i els inicis de temporada. No, a mi m'agrada molt, m'agrada una penya restaurada que també estrena jugadors, que a vegades només en reunem dels 11 jugadors del Barça, i en canvi també ha incorporat gent nova molt interessant, i un Barça doncs d'aquest que a mi ja ho vaig dir ahir, ens va sorprendre una mica en quant a la rigorositat de moment que almenys no van mostrar a la Lliga Catalana.
4: Oriol, l'última hora dels dos equips, de Barça i penya, ja són al pavelló?
28: Sí, sí, ja són al pavelló, ja s'han escalfat, avui encara hi ha alguna entrada que si us fa il·lusió venir a veure aquesta final, doncs encara en podeu comprar per veure si la penya és capaç de guanyar 18 anys després un títol, o el Barça 3 anys després del seu últim títol a nivell nacional, que va ser la Lliga CB del 2023.
4: Molt bé, a les 7, Barça-Penya. Catalunya, la superfinal catalana. De seguida vinc amb vosaltres, d'acord?
0: Vinga, perfecte.
4: Perquè ara hem de sucapar. El Madrid és a 6 del Barça.
1: El derbi madrileny, el tot gira.
2: Dona l'ordre per xutar el penal. Courtois contra Grimaldo. Va Grimaldo, acaba la pilota, xut! I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Xut a la dreta de Courtois, molt suau. I Grimaldo que marca el primer gol de l'Atlètic de Madrid al derbi, al Metropolitano. Minut 6 de la segona meitat. Atlètic de Madrid 1, Grimaldo de penal, Madrid 0. La té però Kang In-Gui. La prolonga cap a Simeone, jugada per la banda dreta, la pilota a punt de penal i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Centrada de Simeone des de la dreta de l'àrea cap al punt de penal, que va més enllà del punt de penal. I Jonathan David que diu, escolta, entrarà Julián ara, entrarà Julián, doncs mira, faig un gol per si de cas. Jonathan David marca el segon, primers minuts de la segona meitat del Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Grimaldo, Jonathan David, Madrid 0. I ara senyor Ortiz Arias, que diu que ja n'ha tingut prou, s'acaba el partit al Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, cau el Madrid de Mourinho, i evidentment ara caldrà estar atents a les excuses, a les rodes de premsa, als àrbitres, però el que és un fet és que l'Atlètic de Madrid ha jugat millor que el Madrid no ha jugat a res, i amb aquest marcador vull la Lliga al tot gira, vull la Lliga Catalunya Ràdio, ara mateix per MF5, i el Barça 6 punts per sobre del Real Madrid.
1: Això és el tot gira.
4: De seguida sentirem en directe la roda de premsa de Mourinho. A veure què hi diu, perquè per molts a Madrid, aquest Madrid ja està en crisi. Ja està en crisi. A 6 del Barça, més enllà de la classificació, potser el que preocupa a molts madridistes és el joc que avui, especialment avui, ha plantejat en un partit important davant l'Atlètic de Madrid, tot i que molts tindran la coartada de la polèmica arbitral. A veure, Madrid, Orfeo Suárez, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, David? Bona tarda.
4: Serveix de coartada la polèmica arbitral?
3: Servirà algunes persones del Madrid o possiblement el seu entrenador, però jo crec que ni tan sols, no? El Madrid no ha jugat res. Hi havia moments que si tu, no sé, havies estat de vacances molt temps o fora d'Espanya i tornaves, no sabia si era l'últim Madrid d'Ancelotti o el Madrid de Xavi Alonso o el nou Madrid de Mourinho, no? Sense lloc, amb Tchouaméni, Valverde, sense donar solucions de creació de lloc al centre del camp, el mateix problema de sempre, i aquesta vegada amb un Vinícius absolutament out i sense solucions en atac, que són les que habitualment té el Madrid, no? És a dir, que un Madrid que jo diria és un fracàs del Madrid de Mourinho i la primera crisi? Sí, però jo crec que té ja més profunditat amb aquesta crisi. Jo crec que és la crisi del Madrid del seu president, no? O almenys d'aquest Madrid de Florentino Pérez, que no ha estat capaç de trobar solucions a un problema de lloc que es repeteix temporada tres temporada.
4: És que 11 contra 11, la primera part, ho dic per... jo sé que hi han jugades que porten a la polèmica, després les repassarem amb la Carla Borràs, la no vermella al Cuti Romero, la possible vermella a Kang In-Lee. Jo crec que el penal és bastant indiscutible.
3: És clar,
4: i fins i tot la vermella per Hauser.
3: Sí, també.
4: Però més enllà d'aquestes tres accions, 11 contra 11, el Madrid pràcticament no ha generat res.
3: Res, pràcticament jo diria que la jugada potser hi ha tornat a ser el millor jugador del Madrid el seu porter, que és el Thibaut Courtois. És a dir, que per això et deia que és un Madrid aturat en el temps, no? Ahir parlava, millora de l'opinió de que algú seria titular, bé, ha estat titular, però on està el Bernardo Silva, no? Que és un jugador que ha arribat, es suposa que per donar-te solucions al centre del camp, no? Que ha començat jugant alguns partits, arriba al Metropolitano, primer partit gran, primera gran titularitat del Madrid, i no apareix. Quan ha aparegut, ben és cert que en els últims minuts, bueno, una mica estranys, i que són minuts que normalment el Madrid aprofita, ha aparegut en la jugada del gol del Rüdiger, no? És a dir, que jo crec que per aquí és on està el gran problema del Madrid. És cert que amb aquests davanters, amb l'Mbappé, amb el Vinícius, doncs sempre pots tenir oportunitat en un joc directe o de segona jugada, i que normalment el Madrid les té. Bé, quan no arriben, perquè tens un rival Que també pot tenir la pilota, que també pot plantejar-te un partit de tu a tu, et quedes aturat, no? I això és un problema gravíssim, perquè d'entre 15 dies el Madrid té el clàssic al Camp Nou, i amb aquest Madrid que hem vist i amb el Barça que en aquests moments tenim, la Lliga dintre de 15 dies... no dic que podrà acabar-se, però quasi, no?
4: I Vinícius on és?
3: Doncs Vinícius no és el Vinícius que coneixem no ha aparegut després de la tornada de la temporada, és a dir, després del Mundial, no? I home, ha d'aparèixer, no? Però és curiós que ha estat aconseguir la seva renovació, que ha estat un culebron per al Madrid dels últims 2 anys, gairebé, i aturar-se totalment, no? És un jugador desaparegut. Avui l'ha canviat al minut, crec que 54 o 53, és a dir, quan et queda, quan s'ha de definir el partit, no? I és cert que el Diomande doncs, ha aportat més solucions, o almenys més coses que el Vinícius, que està desaparegut, i estem davant un problema importantíssim. I també l'Mbappé, en un moment que tu necessites el lideratge del teu gran jugador, jo crec que en un moment difícil tampoc ha donat avui el nivell, no?
4: Orfeo, sé que estàs pendent ara amb molta feina de les rodes de premsa, així que t'agraeixo que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
3: Molt bé, una abraçada.
4: Roger Bussà, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: A veure, portades, què diuen a Madrid?
0: Mira, el diari Marca sí que parla de la crisi, però surt Mourinho, eh?
4: Sí, Mourinho. Mourinho a la sala de premsa, interessant escoltar-lo en directe al tècnic del Real Madrid. Ara vaig a
5: trobar-lo. Como solo es una pregunta, le preguntaría también por el juego, pero la primera pregunta es, pues, el árbitro por Ortiz Arias y la primera parte y esas dos entradas, una clara a Bellingham de Cuti Romero y la segunda de Kangin Lee sobre Fede Valverde.
6: Sí. Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí.

0: tramo de temporada al Madrid?
1: No, obviamente que queremos estar en primero y no queremos estar ni en segundo, ni en tercero, ni cuarto, ni quinto. Y queremos tener más puntos de los que tenemos. Obvio. Pero en condiciones normales, esto no es como inicia, es como termina. En condiciones normales estamos hablando de finales de septiembre, cuando tenemos tanto para jugar. Pero cuando, y a mí no me gustaría entrar por ahí, y ya he entrado demasiado, ya no quería entrar más, pero cosas que se han visto en las últimas semanas aquí en este estadio. El gol anulado al Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír. La no expulsión contra el Atlético de Bilbao, con este señor que ha sido muy simpático, con un chico que por acaso es un gran jugador. Son todas cosas acumuladas que yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Pero ahí vamos. Vamos a luchar. Y ahora los chicos se van tristes, obviamente, pero se van tristes con el abrazo de su entrenador, porque respeto mucho lo que ellos sienten en campo. Respeto mucho que no es fácil estar en campo como están ellos. Si queremos recordar el Elche, las dos expulsiones del Elche, no. Pero en el primer minuto, la amarilla a Diomandé, lo que nuestros jugadores sienten en campo, no es normal. Pero me gustó mi equipo como equipo. Mismo en el primer tiempo me gustó mucho. Y en segundo tiempo, obviamente, muy, muy, muy difícil. Muy difícil de tener balón, muy difícil de parar la posesión del balón de un equipo, un buen equipo, y con un jugador más. Pero me gustó el orgullo, me gustó la determinación, y es un buen feeling para mí. Es un buen feeling para mí no estar decepcionado con mis jugadores, no tener nada que reprochar. Es un feeling, dentro de lo negativo del resultado, es un feeling positivo para mí.
2: Buenas, Pablo Polo de Marca. Por todo lo que cuenta, mister, ¿usted piensa que la liga va a ser más complicada una vez que está aquí y por lo que le han informado, o todavía es optimista de que se puede ganar la liga en base a lo que usted cuenta?
1: No,
3: ¿todavía crees que se puede ganar la liga? ¿Va a ser más complicado, pero es que todavía crees que se puede ganar?
1: Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que sean simplemente equivocados. Equivocaron. Como un entrenador se equivoca, como un jugador se equivoca, quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta, y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Se han equivocado, solo visto.
4: Tenemos la última pregunta.
5: De un diario, dices que no quieres pensar que os están perjudicando de una manera deliberada.
1: No entiendo, no escucho bien.
5: Dices que no quieres pensar que os están perjudicando de una manera deliberada al Real Madrid, que prefieres no pensar en eso, pero has hablado de cómo están beneficiando a vuestros rivales por el título, al Atlético de Madrid, al Barcelona. Nunca has querido entrar desde que estás aquí en el caso Negreira, por ejemplo, pero has dicho que pensabas que esta liga había cambiado y te han explicado que no ha cambiado. ¿Tú crees que esta liga sigue estando manchada por ese momento?
4: ¿Esta liga está?
6: Manchada por el caso Negreira.
1: ¿Qué está aquí?
4: Manchado por el caso Negreira.
1: Negreira ya no está, ¿no? ¿O todavía está? No está, ¿no? Ah, si no está, no está manchado por Negreira. Si ya no está.
4: Muchas gracias.
1: Gracias.
7: Mourinho, Anastapur, deien que havia tornat tranquil? Doncs no. Francesc Garriga, què tal, com estàs? Bona tarda.
0: Jo sempre et truco per sucar-hi pa. Tu ets el personatge que hi sucarà pa.
7: Cara, porto ja la barra sencera.
8: Necessitàvem aquesta primera roda de premsa de Mourinho i que tornéssim a sentir... Mira, m'ha fet il·lusió trucar-te perquè tu vas viure moltes rodes de premsa de Mourinho d'aquest estil.
7: L'última temporada de Mourinho al Madrid, de la primera etapa, la vaig viure jo. I aquest Mourinho d'avui no és gaire llunyà
8: d'aquell
7: últim Mourinho crispat, tens, nerviós, perquè veia que se li escapava tot.
8: Sí, és que, clar, és que la llista és llarga, eh? Déu-n'hi-do com s'ha despatxat amb Ortiz Arias, senyor de 41 anys. Senyor,
9: li ha arribat a dir... Pobre hombre.
8: Pobre hombre, pobre árbitro, pobre hombre, pobre gente. Ha dit que és simpàtico, això sí, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
7: És bastant impresentable tot el que ha fet, acaba de fer Mourinho, però és una grandíssima notícia. Si ho miràvem des de la perspectiva del Barça, és una grandíssima notícia. O sigui, si Mourinho avui realment li ha agradat el partit que han fet a la primera part i que a la segona, dintre de tot, han també competit, ei, doncs cada setmana igual. O sigui, és un equip que no juga a res i que sí, que avui poden tenir motius per queixar-se com altres dies els han ajudat. Em sembla una gran notícia i després bastant patètica aquesta roda de premsa. O sigui, sortir a atacar-ho tot amb aquesta tàctica de no vull pensar que... Ah, sí, doncs clar, amb això ho taquem tot, eh? Jo no vull pensar que a Mourinho li falta un bull, però clar, ja ho he dit, saps? I no ho vull pensar, però ja ho he dit. No ho sé.
8: I li llença amb benzina, perquè t'hi has fixat amb el detall. No sé si has vist la imatge. A l'inici, la primera resposta que fa Mourinho treu... És com una mena d'impresa en color on es veuen dues accions en concret. Jo diria, m'ha semblat veure-ho, eh? Que és l'entrada de Kang In-Lee sobre Valverde, que va al turmell, i l'acció, diguem-ne, de la no vermella del Cuti Romero.
10: És així.
8: Una pàgina, un foli a quatre, amb les dues imatges que li han donat, entenc, del servei de premsa del Real Madrid i que ell ensenya. Per tant, tornem a aquella cosa, diguem-ne, que
7: aquell
8: es posa...
7: Que sortir, aquell dia que va sortir una llista de rodes arbitrals, no recordo
8: ens
7: quan era, però...
8: Ens recorda molt el passat, Garriga.
7: És el Mourinho d'abans, i això demostra també que el Madrid té una maquinària treballant al voltant de l'arbitratge, perquè totes aquestes dades, que tampoc ha donat dades gaire concretes, però ha anat expulsant merda així una mica en genèric, algú li ha d'haver dit els partits que ha arbitrat aquest, els partits que ha xiulat l'altre, els partits de la temporada passada, i a més encara m'agrada una cosa, que és que ell ja obre una nova categoria. Això ja no és Negreira, perquè quan a Madrid es queixen, això encara són els resultats finals de Negreira, encara això... No, aquí ja obrim una nova conspiració. O sigui, després de Negreira, ara ja obrirem un nou capítol, que és que també la Lliga està atacada i que si ens deixen competir en igualtat podrem competir, però no vull pensar malament, no vull entrar, coses que he vist, que no són normals, coses que són estranyes. Fantàstic, els esperen 3 setmanes fantàstiques a Madrid per anar parlant d'això i no jugar res.
8: Tu saps prou bé, perquè ho vas viure, la sala de premsa també l'alimenta. Ja veus que no hi ha hagut ni una sola pregunta preguntant pel joc del Madrid.
7: Ni una.
8: 11 contra 11, eh? Ja no vaig a les polèmiques arbitrals, que ara amb la Carla Borràs les analitzem. Però 11 contra 11, el Madrid ha estat molt, però que molt gris. Molt,
7: tu compares
8: gris.
7: El que vam veure ahir del Barça-Sevilla i el que hem vist 11 contra 11 de la primera part, és que fins i tot l'Atlètic de Madrid no té res a veure amb el Barça. O sigui, el joc, la velocitat, la contundència i sobretot el que desprèn el Barça, ni un ni altre en aquesta primera part. És que, o sigui, era l'hora de la migdiada i feia venir ganes de dormir, segons com. Després s'ha animat una mica la cosa, però ha estat un partit bastant infumable dels dos, i el Madrid ja 6 punts, havent perdut amb el Betis, havent perdut aquí, gairebé palma o punxa al camp de l'Elx, gairebé punxa al camp de l'Espanyol. Si ells no veuen que estan fent una temporada molt fluixa, doncs, escolta'm, per molts anys.
8: Bé, el Roger Gusà tenia aquí les portades. Vull saber també a Madrid com s'està vivint tot plegat. Enfoquen cap al tema arbitral,
11: sí,
8: Gusà?
11: Mireu, sí, sobretot Real Madrid Televisió, ara sentirem els primers segons del postpartit.
8: De sucar pa aquí.
11: Però mireu, el
7: jo
11: Marc...
7: crec que has d'avisar l'audiència que pot ferir sensibilitat.
11: Posem rombes, sí, sí, sí. No? Mireu, el Marc parla de crisi, el derbi és de l'Atlètic de Madrid i el Madrid de Mou entra en crisi, l'As diu triomfa l'Atlètic de Madrid, s'estrellen Ortiz Arias i el Madrid, l'Esport diu l'Atlètic enfonsa el Madrid al derbi, crisi real i a 6 punts del Barça, i Mundo Deportivo diu l'ADN Simeone decanta el derbi per l'Atlètic de Madrid. I ara sí, sentim aquests primers segons del postpartit de Real Madrid Televisió, encara ara...
7: És obligatori,
11: sí? Sí, mira, encara ara fa 5 minuts teníem posat aquí la tele i encara ara parlaven de les jugades polèmiques, de l'àrbitre, i aquests han estat els primers segons del del postpartit amb el linxament cap a Ortidàries.
9: Este tipo de arbitrajes lo solemos ver prácticamente todas las jornadas, pero de manera agudizada cuando hay un clásico, cuando hay un derbi, cuando el Real Madrid está intentando pelear por la Liga, el arbitraje de Ortidàries es para denunciarlo, realmente. ¿Por qué? El Atlético de Madrid ha acabado el partido con 11 y vamos a ver las imágenes en cuestión de segundos de las entradas criminales de los futbolistas del Atlético de Madrid.
8: Ara els analitzarem, eh?
11: Ara ha de ser denunciat, diuen, eh?
8: Denunciat,
7: doncs va, sí. Vinga, va, dilluns a Plaça Castilla, els espero.
11: I el canal oficial del Madrid parlant sense embuts de lliga adulterada i corrupta.
10: La denuncia de la adulteración y de la corrupción, tal y como nos demuestran las imágenes de esta competición, de este Comité Técnico de Árbitros, de esta Federación Española de Fútbol y de este campeonato, esa denuncia única y exclusivamente la pueden tener aquí. La constatación con imágenes es la que le podemos ofrecer. Hoy, en base a lo que ha sucedido en la primera parte y en base a lo que ha sucedido en la segunda mitad, podemos decir abiertamente que hay adulteración, que hay fraude en la competición y que es una liga corrupta.
8: A veure, Carla Borràs, què tal? Bona tarda.
12: Hola, David, bona tarda.
8: Gràcies al Focus. Vaig amb les tres jugades polèmiques. Són tres. La primera, la no vermella al Cuti Romero en aquella entrada sobre Bellingham. Van tots dos forts i el Cuti Romero deixa els tacs que toquen en la cuixa de Bellingham. És vermella. L'àrbitre el que diu, després d'analitzar-ho en el VAR, és que és groga. Groga pel Cuti i, de fet, inicialment li havia marcat groga a Bellingham, li retira la groga a Bellingham i li ensenya la groga, no pas la vermella al Cuti Romero. Com ho veus?
12: Doncs que, bé, que de les tres és la més dubtosa i és la que més com opinions té. Després, aquí al VAR no entra per si és groga o vermella, sinó que entra per error de confusió, que aquesta temporada ja pot entrar. Per això li canvia.
8: Per tu com és l'acció? És de vermella o no?
12: No, no és vermella perquè és una trepitjada, però en una acció dividida. És a dir, que el peu va amb dinàmica de suport cap al terra. El trepitja perquè l'altre perquè Bellingham li posa el genoll, és a dir, no va trepitjar-lo, no és intencionat. Per tant, si no hi ha intenció de trepitjar o de fer mal, no és vermella. Per tant, jo crec que ho fa bé i treu la groga.
8: És la jugada més protestada perquè diuen a Madrid que ja s'hauria quedat amb 10, amb 0-0 marcador a l'Atleti de Madrid i que, per tant, això ja decantaria el partit. Però és que abans del descans, encara a primera part, hi ha una entrada dura de Kang In-Lee que troba turmell de Valverde. No s'assenyala res, el VAR no entra i, per tant, no hi ha targeta.
12: Clar, aquí sí que, per mi, és l'error més greu del partit. Aquí és on sí que crec que hi ha un error, perquè és una vermella molt clara de reglament, de les que des de la temporada passada s'hi està molt a sobre amb tots els equips, amb totes aquestes accions que van per darrere, que trepitgen el taló d'Aquiles, i per mi no és tant ja l'error de l'àrbitre, que mira, l'àrbitre pot veure o no veure, o està més encertat o menys, però crec que aquí sí que és una acció de VAR que ha d'entrar aquí al VAR. Mm.
8: I l'última, per tant, en diríem un encert i un error d'Ortidàries, és veritat que estem parlant d'una vermella i, evidentment, això podria condicionar el partit o no, 0-0, aquesta acció, abans del descans, i després el penal de Hausen, que a més, després de revisar-lo, implica vermella per Hausen.
12: Clar, aquí el penal també és correcte la vermella, però s'equivoca Ortidàries primer al treure-li la groga i haver de fer el canvi. A més, és un penal que justament està redactat tal qual el reglament, és a dir, és una ocasió manifesta de gol dins de l'àrea i que fa una infracció per una subjecció. Per tant, no hi ha tentativa de jugar la pilota i és vermella. No pot ser mai groga perquè li agafa de la samarreta. No hi ha contacte, és a dir, com pels peus, que hi ha una... No, és a dir, és vermella.
8: Per tant, amb ajuda del VAR, acaba encertant l'àrbitre i marca en penal i vermella per Hausen. Per tant, dos encerts i una errada. Gràcies, Carla.
12: A tu, David.
8: Garriga, ja ho veus. Tot és debatible, tenen raó de queixar-se amb una de les tres accions, però és que ningú parla del joc del Madrid. I segurament això és una bona notícia pel Barça, perquè si no es fixen en això, doncs que vagin fent, no?
7: No, absolutament. És a dir, la brama dels àrbitres la faran servir sempre que perdin, ho hem vist els últims anys, així li ha anat també el Madrid els últims anys, i només un recordatori, la temporada passada el Madrid va fer fora l'entrenador el mes de gener quan havia perdut la Supercopa i a la Lliga estava competint amb el Barça bé, i quan a la Champions havia fet el tonto una mica però estaven bé, quan a la Copa del Rei encara estaven vius, m'agradarà veure quin marge tindrà Mourinho. Evidentment no pot córrer perill un entrenador com Mourinho, però el clàssic de d'aquí un mes serà molt interessant.
8: Diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit. Per cert, demà sucaràs pa, continuaràs sucant pa a la tarda?
7: Intento no fer-ho gaire, però després em diuen, però home, demà home, és inevitable. Un dia propici. Encara és propici, durarà això.
8: Sí,
7: encara ens durarà. Sí. A més, com que és aturada de seleccions...
8: Sí, ho hem d'estirar, això.
7: Allarguem el pa, que després passarà
8: gana. Això mateix. Gràcies, Garriga, una abraçada.
7: Vinga, una abraçada.
8: Per cert, ara vaig cap a Badalona amb l'inici de la superfinal catalana Penya-Barça, però recordem, el Betis podria col·locar-se segon per davant de Madrid i d'Atlètic de Madrid si guanya el seu partit a Riazor.
11: De moment no ho està fent, minut 23 de la primera meitat, sense gols, Deportivo 0, Betis 0.
8: Això pel que fa al partit de Riazor, però també ha començat el Madrigal al Villarreal Llevant.
11: Un duel de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, de moment també sense gols, Villarreal 0, Llevant 0.
8: A la segona divisió ha acabat el Ceuta 1, Valladolid 1.
11: Sí, primer punt del Ceuta en tota la temporada.
8: I ara estan jugant l'Almeria Celta B i el Las Palmas Burgos.
11: Els dos partits empatats 0.
8: En Las Palmas és un dels equips, també l'Almeria, que podria superar la classificació, tant el Sabadell com també el Girona.
11: Malament, malament, t'ho he dit malament. Almeria s'ha avançat i per partida doble. Almeria 2, Celta B 0. L'Almeria és un dels equips que podria superar el Girona. Crec que empatar amb el Sabadell...
8: No, el superaria d'un punt.
11: El superaria perquè té 9 punts, per tant, es situaria en la zona altíssima de la classificació.
8: Guanyant l'Almeria, que ara seria quart, seria cinquè el Sabadell, seria setè el Girona, que quedaria fora del playoff. El Las Palmas, de moment, empatant el seu partit. I estàvem pendents del tenis. Copa Davis, Espanya classificada per la final.
11: Ha guanyat molt fàcil el partit de dobles per 2-16-0, per tant l'equip espanyol de Copa Davis és ja els vuitens de final. I un altre que també estava pendents era del Sabadell de Waterpolo, jugava a Tbilisi contra el Tbilisi a la fase prèvia de la Champions. Si guanyava es classificava per la fase regular, doncs ha guanyat 12-22 i per tant és a la fase regular. I encara també estaven pendents de l'handbol, victòria del Barça com sempre a la pista del Puente Genil 27-39.
8: Partit de la Lliga Sobal. Molt bé, deixem a la redacció d'esports de Catalunya Ràdio que segueixi treballant amb els vestidors, amb el Sergi Camps des del Metropolitano, del que pugui passar d'aquest derbi madrileny, el Madrid de Mourinho en crisi, el Madrid empipat, Mourinho empipat, són a 6 del Barça. Ara bàsquet, superfinal catalana.
13: Una final a casa.
14: Mare de Déu, senyor! Quin triple com la Sagrada Família!
13: Un títol en joc.
14: La penya guanya les semifinals a la seva Supercopa, la de Badalona. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya.
13: Un projecte fet.
14: El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se'l cap a les seves vitrines. Nova assistència de l'APRO que culmina un recital d'aquells que fan fresa.
13: Un projecte nou.
14: Si anota Panther, el Barça guanya de 2. Llançarà Panther. Falla, tira't a fallar. Rebot, rebot pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final.
13: Barça-Penya, la superfinal catalana al Tot Gira.
8: Una superfinal que no hem viscut mai en aquesta competició. La Supercopa CB, que per molts és un partit de pretemporada, però què carai, és un títol. La juguem a casa, a Badalona, i a més la juguen dos equips catalans. La Penya, anfitriona, i el Barça. Això vol dir que aquest títol no s'escapa de casa, no marxarà de Catalunya. Veurem si la Penya de Nicola Provítola i Ricky Rubio és capaç de tombar aquest Barça reformadíssim, que s'ha de fer, el Barça de Sekulić, però que de moment camina en pas ferm. Tot el que ha jugat en aquesta pretemporada, Lliga Catalana guanyada, i ara ja a la final de la Supercopa ho ha guanyat. Transmissió avui d'aquesta superfinal catalana amb l'Ernest Macià, amb la Carme Lloberes, amb l'Oriol Rodríguez i les seves estadístiques, i també amb l'assistència tècnica del Josep Forns. Què tal, com esteu? Bona tarda.
15: Què tal des de Badalona? Bona tarda, David.
8: Bona tarda.
16: Hola, Lloberes. Bona tarda, aquí, també.
8: Amb ambientàs, veig. Vamos. Bon ambient.
15: Està a petar i ara està saltant tot el pavelló, Oriol. I a més, majoria clara de la penya, evidentment.
17: I tant, majoria, jo crec que 75-25 favorable a la penya, en un pavelló que no estarà ple del tot, però poc li faltarà.
8: Bé, Barça-Penya, jo no sé si, Lloberes, t'esperaves una final catalana. Que hi arribés la penya potser sí, perquè Baskonia no estava bé i perquè la penya té potser un equip més fet. Va fer un bon partit l'equip de Dani Miret, Era el dubte, què podia passar amb aquest Barça-València, repetició de la final ACB, i el Barça ahir va fer un molt bon partit.
18: Sí, sí, ho vam estar dient més o menys, no, en la transmissió anterior. El Barça jo el vaig trobar molt rigorós, molt seriós, fins i tot estratègicament amb molta disciplina, però també és veritat que sorprendre no em sorprèn, perquè en aquestes competicions així tan obertes és una mica el que ho va portant millor. El València, a més, es presentava sense un joc interior que realment pogués fer-li ombra en aquest Barça, com penso que avui, davant de la penya, també té una situació claríssima de fer-li molt mal en la pintura al Barça.
8: Tenim, per cert, ja 5 inicials o no,
18: sí,
8: encara?
18: Sí,
17: sí. Sí, sí. Mira, no hi ha canvi respecte al que va treure ahir el Barça i la penya. La penya amb Rubio, Eli Reyes, amb Diaye i Suleimanovic, i pel que fa al Barça, doncs també repeteix el 5 titular d'ahir, amb Robinson, amb Umude, amb Parra, amb Panther i amb Nebo.
18: Sí, els dos equips fan sortir els dos mateixos 5 inicials, que imagino que és més un patró d'Excel, diguem, aquesta partitura que han de tenir a la pretemporada aquests equips, de cara sobretot a aquestes coses que ara es diuen tant de les càrregues dels jugadors i tot això que s'ha d'intentar, doncs, no forçar a ningú.
8: Bé, doncs tot a punt, Macià, perquè comenci aquesta final.
15: Aquí al Pavelló Olímpic de Badalona, els dos equips al voltant dels seus entrenadors comencen a treure's la part superior del xandall als jugadors. He vist Oriol Vips aquí bastant llegendaris, eh?
17: Sí, home, hi ha Aitó García Remeses, també, evidentment, a Audi Norris, Manolo Flores i més gent que després podrem explicar que avui són aquí. I, per cert, abans dèiem que no s'han trobat mai les cares en una final de la Supercopa ACB, és veritat, mentre era format ACB, no, però abans en una Supercopa de l'any 1987 el Barça i la penya es van veure les cares en victòria de Barça 91-88, però això ja en fa gairebé 40 anys.
8: 40 anys, Déu-n'hi-do.
15: I avui també fa 96 anys que hi va haver el primer Barça-Penya, que va ser en un torneig de la Diputació, que el Barça va guanyar 34-27. Bé, des de llavors ha canviat molt el bàsquet, evidentment.
18: I no hi havia triples.
15: No hi havia triples, no hi havia limitació de temps, no?
18: No duraven tant els partits com ahir.
15: Eren quasi partits d'handbol, però amb cistelles, eh? Ara que estem en l'any del centenari del Barça.
18: Si et sent el buscató, ja veuràs tu.
17: Bé. I l'ambient és brutal aquí a l'Olímpic de Badalona, perquè tenia en compte que la penya fa 18 anys que no guanya un títol. Va ser aquell 2008 històric en què va guanyar la Lliga Catalana, va guanyar també la Copa de Ricky i companyia, i també la Copa Olé. Per tant, a veure si 18 anys després la penya és capaç de guanyar un títol, o el Barça, que fa 3 anys que no guanya un títol a nivell nacional.
15: He parlat amb el pare del Ricky ara fa una estona, i em diu, si és un partit físic, ho tenim més difícil, però si el partit va a anotació, amb molts punts, amunt i avall, sense tant contacte, diguem-ne, aquí potser tenim més opció.
8: És que ahir el Barça, no sé si tens per aquí les estadístiques, Oriol,
17: va capturar 51 rebots. Una barbaritat.
8: Ah, sí, Déu-n'hi-do, sí. Lloberes?
18: Sí, sí, i a més, això que deia l'Esteve, no?, el pare de Ricky Rubio, sí que anirà per la vessant física. Vaja, dubto jo que una de les qüestions innegociables de Sekulić, que és darrere, especialment defensivament, i amb els jugadors que s'ha fitxat, el tarannà ja anirà per aquest perfil.
15: Ahir en Camou a 12 rebots, Tyrese Martin 11, Josh Nebo 8, entre ells, doncs, van fer, per tant, 23-31 rebots entre aquests dos, i 12 rebots per Joel. Ah, no, Joel Parra, 3 rebots.
18: De tota manera, jo també diria
15: total, sí,
18: el
15: sí.
18: Tema dels rebots és si l'altre equip falla molt, doncs resulta que tu tens encara més oportunitat de rebotejar. Vull dir, sí, no és una qüestió ni de físic ni de res, sinó d'encert.
15: Bé, a punt de començar, i comença el partit, i el primer salt inicial, cap molt descoordinat, el guanya la penya. El Barça, que juga, Oriol, amb aquesta samarreta de color de fons de piscina, eh?
17: Sí, correcte, com una barreja entre blau cel i blau flor.
15: Mira, Ricky Rubio pintant la cara a Justin Robinson, superant-lo per cames i anotant amb la mà de dins, 2-0.
18: Una jugada habitual amb Ricky Rubio, i més a l'inici de partit, és a dir, clar, Robinson, en aquest cas, que era el seu defensor, difícilment el coneix tant, però vaja, en l'1x1 se n'han anat, no ha necessitat quasi ben i velocitat.
15: Doncs vinga, comença aquesta Supercopa de Badalona en la que la penya aspira a tornar a aixecar un títol i crec que té motius raonables per pensar que d'opcions n'hi ha, que el partit serà obert. Ara que veig a Joel Parra, que és un badaloní il·lustre, doncs recordo que fa 3 anys va tenir a les seves mans amb la penya la possibilitat de passar una final de Copa i per ell avui, evidentment, és un partit. Mira, la bona jugada de Joel Parra justament inaugura el marcador pel Barça. Per tant, podem dir, Oriol, que dos badalonins han fet els primers punts d'aquesta Supercopa de Badalona.
17: Entre Riqui i Joel Parra, un Joel Parra, quarta temporada de Barça, però encara no ha guanyat cap títol.
15: A veure, és del Masnou, el Riqui,
18: ara,
15: però...
18: Ara.
15: Viu aquí, ara.
18: Anava a dir-ho. Sí. Torneu adoptant a tothom, però mira això. Que Riqui ha tornat una altra vegada a finalitzar sota cistella.
15: Ara Justin Robinson, que restableix el, pràcticament l'empat tècnic al marcador 5-4. Un bon inici d'aquesta Supercopa, que bona l'assistència de Riqui per Ndiaye, i de moment els atacs guanyant clarament els les defenses, perquè la veritat és que s'estan anant a una ràtio de notació bastant alta. Justin Robinson torna a marxar com vol per dintre, ara però ha fallat davant de la intimidació de Suleimanovic, que ahir es va carregar molt ràpid de faltes. També és un factor tenir en compte, Birgander ahir i Suleimanovic es van carregar amb 3 faltes ja al segon quart. Rebot per Umude, contraatac del Barça. Robinson, falta.
17: La rei és la primera.
18: Sí, molt ben controlant, no? En aquí el rebot, fins i tot costant-los, perquè Suleimanovic anava molt a rematar, a buscar aquesta situació, però fixa que Robinson anirà, doncs, una mica de moment al seu tarannà, eh? Agafant, anar-se'n cap a dins, sense una gran estructura col·lectiva.
15: La bola que té Panther divideix molt bé a Quinevo, la pintura, obertura fora per a Parra de 3, triple. Triple, triple, triple, triple, triple. Del Barça ja sentiu també sí, aquest 25% sí. d'afició.
17: Jo havia dit 75-25 i ara ja crec que és un 60-40.
15: Ho creus tant?
17: Sí.
15: A veure, és que a Badalona hi ha molta gent del Barça també. A vegades diem Badalona, molts pericos, que no dic que no hi siguin perquè és anti-Barça i tal. Hi ha molts culers, molts culers. De fet, aquest any hem fet un reportatge sobre els 100 anys del Barça i, de fet, triple de la penya, Suleimanovic. Hi ha hagut badalonins que han salvat el Barça de la desaparició als anys 60, eh? Vull dir que...
18: Fixa't l'obertura aquesta de Suleimanovic, eh? Que clar, que Nibo no el pot seguir, no el pot acompanyar. I Panther, que ja comença també a fer de les seves.
15: Està entretingut, eh? Aquest inici de partit.
8: Home, sí. Ja veig que... No veurem què passa, eh? Però té pinta a partit amb anotació alta, eh?
15: Sí, anotació alta...
18: Jo crec que després reprendrà, jo crec que... No? Cargolaran una mica els claus a darrere.
15: Bé, a Suleimanovic, assistència a Ricky Rubio, 12-9. De moment la penya liderant el marcador, però...
8: També, Lloberes, com que és allò que dèiem del primer títol mig de pretemporada, les defenses no són les que et trobes, diguem-ne, amb la temporada avançada.
18: És veritat, perquè no les tenen més conceptualment gaire ben treballades, però l'energia o la intensitat jo crec que anirà pujant.
15: Mira que bé, Ricky Rubio se'n va de Panther, s'atura de 3, a punta, dispara, no és el seu fort, el triple, però... Aquest llançament que no l'ha tancat bé. Josh Nebo, bola per la penya.
18: Molt ben anticipat aquí, Ricky Rubio. És a dir, s'han anat del seu propi tir a buscar o a incomodar que rebot.
15: Crits a força penya, minut 3 de la gran final de la Supercopa, el primer gran títol de la temporada. A fer bé, perquè el primer gran títol va ser la setmana passada a la Lliga Catalana. De moment, Barça i penya, que confirmen que a Catalunya tenim, bé, segon i tercer de l'última Lliga CB, no? Tenim gran nivell de bàsquet. El triple, que no entrarà, de Suleimanovic, no toca ni el ferro. Ahir els percentatges en general van ser baixos en triple, eh?
18: Però de moment avui, en canvi, és veritat que han sigut molt sota cistella o a prop de cistella, però
15: ara... Panther, molt bé, ha distribuït, ja bàsquet i falta de Josh Nebo. Estem veient un Panther de moment d'inici bastant més generós aquest any, eh?
18: Bé, jo és una mica la idea que estaven raonant ahir, doncs, de l'ofensiva aquesta de Sekulic. Crec que serà el jugador generador, fins i tot més, no, més o igual com Robinson o Gibson.
15: Em diràs que no, però el fet que sigui capità, jo el veig també de vegades conversant molt amb tothom, comunicant molt, fent equip, no? No creus capità, que això pot influir una mica en el seu joc?
18: Capità, especialment de jugadors, diguem, d'un rang molt semblant al seu, és a dir, doncs molt col·legues d'ell, per dir de l'altre costat d'això,
15: dels americans,
18: però... Això, americans, a més de la seva línia. Sí, Això vols dir que el responsabilitzarà més, suposo.
15: A veure, ara però rep i tira de 3 triple. Triple de Panther. Empat al Barça a la final de la Supercopa.
18: Sortida d'indirecta i a més això, rebent i tirant.
17: Ahir el Barça va tenir un 38% en triple i la penya un 31.
15: Sí, la penya ho va millorar al final amb la Provítola, però hi va haver un moment que duia un 17% i al final l'Apro va fer un 5 d'11 o 5 de 10. I mira com està Ricky, eh?
18: Però m'encanta Ricky en aquest sentit perquè fixa que li ha posat Gibson, que és molt més petit i et mereix molt més i et molesta, i en canvi ha sigut capaç de notar igual.
17: Abans s'ha tallat la meitat dels punts de la penya, 7 dels 14.
15: La bola que té el Barça, Umoja Gibson, de 2, no hi va. El rebot, Umoja Gibson, bon jugador, però ja no té tants punts com Justin Robinson o Kevin Panther, eh? Aquí, tot i que ho va fer bé l'Eurocup, això ja és un altre nivell. I el Ricky, que ha sentit la crida, no?, de que avui és el seu dia, sí, el seu dia important, i uf, falta claríssima aquí, arribant per darrere d'Umude, però la penya havia circulat molt bé.
18: Sí, li ha guanyat molt bé l'esquena en aquest cas, i Umude estava, doncs, diguem, badant o no controlant el seu jugador.
17: I a veure, marxar cap a la banqueta en Ricky Rubio després del festival. De fet, hi ha un triple canvi a la penya. Marxa Ricky, també se'n va Alec Reyes i també marxa Ellis, i aquí ara entra un home que hi va encestallar 27 punts, que és la Provítola. També ha entrat a Hakan són, i també tindrà els primers minuts a Virganda.
18: Sí, deixa'm dir-te que Gibson, que és un jugador que és vital, que en l'altra categoria doncs ho va fer molt bé, però el seu físic aquí jo penso que patirà molt a Europa. Fixa que Shorts també li passa. És a dir, quan tu jugues ja a Europa amb aquest físic, doncs et van atacar, et van a buscar, i darrere penso que patirà. A l'hora de generar, no, i a l'hora de fins i tot subministrar als seus companys, penso que pot anar bé.
15: En el cas del TJ Shorts, ho dic perquè a París sí que semblava que tenia físic d'Eurolliga. Vull dir que de vegades depèn també com juguen per tu, com et preparen els escenaris.
18: De
15: amb Splitter, a l'hora de defensar...
18: Tothom t'ataca. Sí, és a dir, perquè tu saps que tens un jugador que te'l pots, diguem, berenar.
15: Panther, davant seu Hakanson, pensa que pot berenar-se Hakanson, i potser té raó perquè Hakanson l'ha hagut d'aturar en falta.
17: Sí. És la primera.
15: 16-12, guanya la penya.
18: Li ha fet falta, però a l'hora de la veritat no l'havia superat, eh? Tampoc no sé si ho pretenia.
17: Marxes va per cap a la banqueta amb els 5 punts que han estallat, i entra en Camua, el jugador finlandès, que ja ho va fer molt bé.
15: Sí, de fet, el jugador més valorat del Barça ahir, gràcies als 12 rebots, 10 puntets que va fer. Per tant, doncs bé, és un jugador que veurem quin pes té en el partit d'avui. Aquí tenim Umoja Gibson. De fet, molts d'aquests jugadors, l'avantatge que tenen pel Barça, em refereixo, és que no els coneixen encara a la Lliga CB.
17: Doncs mira, ja ha capturat el primer rebot ofensiu amb tota la força.
15: Umoja, de 3, tampoc. Rebot Virgander. Virgander que li birla el rebot a Balsarovski, la dona a la Provítola, que fa de les seves ja un slalom, bloqueig directe.
18: Sí, i a més s'hi queda trabat, eh?
15: Sí. Hakanson, una obertura, talla en Camua, segona acció tangible, i el contraatac anota el finlandès. De moment 16-14, tot el que ha tocat de moment ho ha fet ben aquest partit, en res, en 20 segons.
18: Sí, era un jugador que venia més de complement, de rotació, perquè recordem que hi han els dos jugadors lesionats, no?
15: Sí, i Makundu. Exactament, atenció a l'Apro, el primer. Nyaka, triple de la Provítola, capa, que no deu estar motivat a jugar contra l'equip que el va descartar fa pocs mesos.
17: Màxim avantatge per la penya.
18: No, però ella li... Jo crec que ha estat també a Madrid i aquestes coses ja li... No, rellisquen bastant.
15: No. Ell a mi em va dir, i el sentirem aquesta setmana al Tot Costa, que encara se sentia per jugar a l'Eurolliga.
18: Sí, això sí, però a mi des que ell... Aquí jo crec que el que s'ho passarà bé és davant de Gibson.
15: Doncs sí, davant de Gibson el tenim aquí, la Provítola amb Gibson. Ha notat, però, Tyrese Martin, eh? La seva primera cistella, i Tyrese Martin en rebots també va estar molt bé. Marcador 19-16, guanya de 3 la penya. 4 minuts per acabar el tercer quart. Què passa, Oriol?
17: Que... Sí, hi ha un canvi,
18: no?,
17: previst pel Barça. Marxarà cap a la banqueta Kevin Panther amb els 5 punts que han cistellat, i entra Minaya.
8: Deixa-me, tot això es mou al marcador primera divisió, eh?
11: Es mou per partida doble, perquè s'havia avançat el Villarreal amb gol de Jose, i ara empat al Llevant amb gol d'Isaac Romero, minut 40. 32 de la primera part, Villarreal 1, Llevant 1.
8: El Betis, per cert, no seria segon ara mateix encara.
11: No, perquè està empatant Depor 0, Betis 0.
15: 4 minuts perquè acabi el primer quart. De com ens ho hem passat, David, amb la Lloberes de B escoltant Mourinho, eh? Ha sigut un moment meravellós.
8: Home, sí.
15: Llàstima que el Madrid de bàsquet no es queixarà tant dels àrbitres,
18: no,
15: em sembla.
18: La gent sempre es cansa de Mourinho i jo trobo que, vamos, és per escriure un llibre, és divertidíssim.
8: Sí, sempre. I jo pensava, dic, no tornarà el Mourinho de fa 13 anys. Ha acabat tornant. Ha acabat.
15: Sí, sí.
8: Avui oficialment
15: canvia.
8: Ho podem
15: no canvia,
8: dir.
15: Ha estic d'acord. Ha tornat. Estic d'acord. Només les
8: pobre
15: circumstàncies.
8: Gente, diu, eh? Pobre gente.
18: Mira, mira l'apro.
15: Àrbitro pequeñito, eh? Sí. Ara l'àrbitre, que no és tan pequeñito aquí, que són bons àrbitres, doncs assenyalen la falta personal. Em sembla que de Chitam, no, Oriol?
17: Ara t'ho confirmaré des de la meva zona del veig.
15: En aquesta lluita pel...
17: De Chitam, la primera.
15: 19-16, partit que ha baixat una mica la notació aquests últims minuts, però que bé, continua estant prou bé.
18: I sèculo i xiulant, eh? Xiulant, parlo amb els dits a la boca, saps, de l'estil aquest de la meva època del Bronx, vaja.
15: Que, per cert, tu hi has estat, no? L'any passat hi vas estar al Bronx, a Brooklyn vas estar, tu, eh?
18: Ah,
15: jo
18: vaig estar a Brooklyn, sí.
15: Què tal? Millor el Bronx o millor Brooklyn?
18: És diferent, ara no tindré ni temps d'explicar-t'ho bé.
15: Omoja no s'atreveix a tirar després dels dos triples que ha fallat, Balcerovski, amb Birgander. Bàsquet i falta, sí, sí, bàsquet i falta. Ha pogut aquí Balcerovski.
18: Però veus l'àrbitre aquí li havia d'haver xiulat a la primera, no? El primer hostiot que li ha fotut a Birgander, perquè si no llavors li dona cistella i falta.
15: Veurem aquest duel interessant, perquè jo crec que s'iguala bastant entre Balcerovski, que bé, d'entrada pensava que no era cap cosa de l'altre món, a nivell europeu, em refereixo, no és res no de l'altre món, i Birgander, que tampoc.
18: Està molt content, el Unicaja, d'haver-lo enfumat aquí.
15: És veritat que Birgander és, jo crec, un jugador interessant pel joventut, però que tampoc és...
18: Són dos cincs clàssics.
17: Sí. Parcial de 0-5 pel Barça.
15: 19-19. Està el partit empatat i és una...
18: Però fixa que ja ha frenat,
15: L'Apro, un altre triple, l'Apro. Triple, i a més, falta. Podria ser 3-2. Perquè la falta no és sobre el tirador.
17: No, no sobre el tirador, és falta de, jo crec, de Balcerovski, que està mirant a l'àrbitre amb cara de no entendre.
15: Doncs vinga, 22-19, guanya de 3 el joventut. No estan bonus, entenc, encara el Barça, per tant, no seran dos tirs, no?
17: La penya sí que la tenim en bonus, però el Barça encara no.
18: Possessió.
15: 3 i possessió, sí. No està malament el joventut, eh? Vull dir, rodó, rodó. 22-19, servirà davant de Hackenson, busca Crack, jugador que està jugant règim de sessió, perquè ara pertany al Fenerbahçe. Hackenson busquen bloqueig indirecte a l'Apro, però ha tallat molt bé aquí Minaya, que intenta sortir al contraatac, obre per Incamuba de 3, no, rebot, Tyrese Martin, un dels màxims rebotejadors ahir, i Oriol, tu em diràs què ha passat.
17: Falta li caurà a l'Apro Vítola, que... No, finalment li caurà...
15: Birgander, Birgander.
17: I assenyala Birgander, i ja és la segona, l'Apro Vítola estava donant també explicacions als àrbitres per aquesta falta.
15: Doncs vinga, el rebot, de moment, el Barça està demostrant en relació a aquests últims anys, que ara sí que s'assalta pels rebots. Els últims anys es buscava rebotejar més des del box-out, no? Perquè és que els genolls ja no et permetien a Vesely...
18: Però és una qüestió també estructural, eh? És a dir, fixa't que Sekulic ha canviat ja la dinàmica del partit. Han començat tots molt alegres, no? Tots dos equips, vinga, jo me la jugo. I ell ja ha posat, diguem, a la seva... els seus jugadors, que sap exactament que li donaran i li funcionaran darrere.
15: Doncs Tyrese Martin, que torna a costar una mica al Barça, el marcador a 2:38 perquè acabi aquest primer quart del partit. El Barça situa un de la penya guanya 22-21 i sortirà Riqui.
17: Sí, torna a entrar Riqui a la pista i veurem si coincidim amb l'Apro Vítola. Doncs sí, perquè marxarà Birgander amb les dues faltes, també marxa a Canson i torna cap a la pista Suleimanovic.
18: Però més aviat és perquè Miret vol més, suposo, un Robinson Riqui, però en aquest cas hi posa Minyana, fixa't, a defensar Rubio.
11: I el Betis vol ser el principal perseguidor del Barça a la primera divisió. Marca el Betis, marca el Cuch Hernández. Ara mateix l'equip sevillà seria segon, Depor 0, Betis 1.
8: Ara tindríem Barça líder 21, segon Betis 18, tercer Leti de Madrid 16, quart en Can Champions Madrid 15-6 del Barça.
15: I que bons que són, veient escletxes tant el Riqui com el Lapro, eh?
18: Assistint... Són extraordinaris, però la defensa del Barça també ha badat. Ell ha arrossegat a 3 jugadors, eh? I clar, ha pogut doblar ràpidament a la caiguda.
15: i la caiguda, també el contraatac del Barça, la perd aquí Justin Anderson. Per tant, la penya, que guanya de 3, torna a tenir possessió per ampliar marcador. 2 minuts perquè arribem al final d'aquest primer quart del partit, presidit pel conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, al costat d'Antonio Martín, president de la Lliga CB, de Juana Morales, el president del Joventut, i presidit també per Justin Robinson a la pista. Recuperació fins a la cuina Robinson, el 24-23.
18: Llàstima, perquè la passada, diguem, per l'esquena era bonica, si més no. El que passa que Robinson aquí s'ha anticipat molt bé.
15: Doncs no arribarem als 30 punts, però serà una anotació maca, en aquesta final de la Supercopa. Ricky, passada meravellosa per a Cheatham, que ha bloquejat i ha marxat cap a dintre. I clar, després cal que et vegi al base, i Ricky, és que no cal. Ricky intueix i fa la passada amb el ganxo, amb aquests braços, bueno, que fa.
18: Més aviat interpreta i contesta el que està fent la defensa del Barça, que per mi està molt tendre. Justament jo he pensat que pujaria de to, i en canvi no.
17: És la cinquena assistència de Ricky.
15: Cinquena? El primer quart, encara, eh? Sí. Triple de Tyrese Martin, que no hi va, rebot Cheatham. Ricky Rubio, últim minut d'aquest primer quart del partit. Ricky, que en fa de les seves, encara Ricky, doble cap a fora, el triple de l'Apro, no, finta, obre cap a Cheatham, no s'atreveix a tirar, obre per a l'Apro, ara sí, l'Apro de 3, és que els està marejant, la penya ho està brotant en atac, no sé si de 3 o de 2, però en tot cas la cistella retrata un Barça que en aquest punt del partit, i si juguen Ricky i l'Apro, ho té bastant més difícil. La penya domina el partit, 48 segons per acabar el primer quart, temps mort, guanya el Barça, que la penya 28-23.
7: Lloberes, l'impacte.
15: 29-23.
7: Ja el vam veure ahir jugant el partit que va fer la Provítola, però l'impacte és immediat a la Provítola en el joc de la penya.
15: Un escàndol.
7: Els números ahir del l'Apro, quins van ser, Oriol?
17: En cistellat a 9 punts, 3 triples de 4 intents.
7: Ahir
17: va fer 27 punts.
7: 27 punts, ahir.
18: Sí, però a mi...
15: I 10 assistències, em sembla, Sí, 10 assistències.
18: Jo us dic una cosa, a mi no em meravella tant, diguem, individualment ell, perquè és un geni amb com pot fer ballar el que és el rival, sinó ell, juntament amb Ricky Rubio, com de veritat s'estan torejant a tot una defensa del Barça que per exemple, jo crec que va ser bastant sòlida i bastant contundent. I de moment, doncs això, per què? Perquè saben intuir exactament quan un respon, com tu pots fer-li mal, i estan assistenciant fàcilment.
7: Ho vam sentir ahir, i avui hem tornat a sentir, ara fa no res, Oriol, crits d'MVP de Badalona.
17: Sí, MVP, ara també crits de Cooler, Kinoboti, acompanyats de bona part de Porc Saltant, MVP, perquè ahir realment va fer un recital, avui de moment també va camí de repetida.
7: Per cert, quan arribem al descans del partit, ja us aviso que sentirem Simeone. La resposta de Simeone a la roda de premsa surrealista, esperpèntica, avui de Mourinho, després de perdre 2-1 al derbi madrileny, de ser molt directe amb l'àrbitre, Mortidàries, parlant de pobre àrbitro. Repassarem la resposta, que ja us dic que d'entrada Simeone el que diu és: no tot val, encara que et diguis Mourinho. El descans ho recuperem i ho escoltem amb el Sergi Camps. Ja ho teniu, per cert, la roda de premsa de Mourinho, hem fet una cosa, l'hem penjada sencera al nostre web, catradio.cat/totgira, perquè és mel, i si no podeu repescar, ara també l'Arbusà farà una piulada al compte dins del Totgira, ex.com/totgira, i també, si voleu, als stories de l'Instagram del Totgira, perquè pugueu recomanar una roda de premsa que és mel i que és la primera on es destapa Mourinho, com ho era fa 13 anys. Vinga, va, anem amb el bàsquet, que això està interessant. Barça-Penya.
15: Molt interessant, sí. Fa 13 anys l'Apro i Ricky ja brillaven i segueixen fent-ho 13 anys després. Les coses no canvien. El Barça està ballant-se una i altra vegada amb aquest Joventut que puja a defensa. Tyrese Martin, que tira, no toca ni el ferro. El rebot és pel Joventut amb moral de victòria. Amb un jugador que té aura, l'Apro Vítola, baixant la pilota tranquil·lament. I això és el que té, que juga caminant, i caminant domina. Aquí tens l'Apro. Davant seu, Tyrese Martin. que li posa físic, però l'Apro obliga el canvi defensiu.
18: Ha hagut de canviar.
15: L'step back i el triple, que entra de l'Apro Vítolo. Quin escàndol! La gent es mira i diu, però què és això?
18: Clar, perquè fa un step back, s'allunya de Nibu.
15: Sí, el triple que no tocarà ni el ferro de Joel Parra. I la penya tanca el primer quart al pavelló olímpic de Badalona, que flaira la victòria. És només el primer, però atenció al recital de joc i de punts i d'assistències i de triples, perquè traduït en marcador, això vol dir Joventut 32, Barça 23.
0: 32 a 23, les dades d'aquest primer quart, Oriol.
17: Hi ha un senyor que es diu la Provito, la Can Cistella, 12 punts a tots des del 65, 4 triples de 5 intents, acompanyat d'un altre senyor que es diu Ricky Rubio, que els primers minuts ha agafat el torn de la iniciativa amb 7 punts i 5 assistències repartides. Això fa que la penya se'n vagi amb un més nou al descans pel Barça. Ha tret al cap una miqueta els 5 punts de Panther i també els 5 de Joel Parra, però de moment no poden fer res contra l'atac de la penya.
0: Queda molt, però que molt partit. Però de moment la Provito, la protagonista, avui que s'enfronta al seu exequip, no el van voler i de moment fent-li mal al Barça. 32 a 23, final del primer quart.
13: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
24: Andreu tots mal.
22: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Una final a casa.
15: Quin triple com la Sagrada Família.
13: La final de Badalona.
15: La penya guanya les semifinals a la seva Supercopa, la de Badalona.
13: I la final de la Supercopa ACB al Tot Gira, amb David Clopés.
0: I de moment qui domina el partit és la penya. Al final del primer quart, amb aquest 32 a 23 favorable a la penya. Lloberes, sí. La penya un pas per davant de moment.
18: Bastants passos per davant en quant al joc i a més l'efectivitat, és a dir, el Barça és cert que no ha notat en el triple, que això té jugadors que ho podrien fer-ho, però per mi la grandíssima diferència és quan un equip té generadors, creadors i subministradors, vull dir, en aquest cas, doncs, com poden ser Ricky, l'Apro, és a dir, que ells també anoten.
15: Que és el que potser li falta al Barça aquesta temporada.
18: Absolutament.
15: Eh? Perquè el base
18: no, aquesta
15: més...
18: temporada li falten moltes més coses també, però aquesta és una d'elles.
15: És la més important.
18: Tu t'has fitxat jugadors com que sí, que són molt bons, no? Vinson Gibbs, tots aquest tipus de jugadors, però fixa't la col·lectivitat que té la penya que no té el Barça.
15: Doncs vinga, comença el quart, el Barça que intentarà posar físic per neutralitzar aquesta diferència d'interpretació de joc. Què passa?
18: És que ho dèiem, el joc interior del Barça, de moment que jo he dit que haurien de guanyar la pintura, de moment no ho aconsegueix.
15: De fet, l'any passat moltes vegades el Barça va intentar guanyar des del pal baix o neutralitzar els rivals intentant, no?
18: L'any passat eren diferents jugadors, diferent entrenador.
15: Falta sobre Panther, dos tirs.
17: La primera de Nogués.
15: Falta sobre Panther, dos tirs que li permetran al jugador nord-americà escurçar una mica les diferències i això, doncs, el Barça ho fiarà al talent individual, a l'1 contra 1, a la defensa física.
18: Però no ho mira, perquè jo crec que una de les coses que vol construir Sekulić, suposo, és aquesta col·lectivitat que dèiem, no? Aquesta unió, perquè si no, jugadors per resoldre individualment acabarà jugant amb el que us deia ahir de la heliocèntrica.
15: Kevin Panther ha anotat el primer, el segon, ahir el segon, l'últim del partit el va tirar a fallar perquè va rebre ordres de banqueta, com ha explicat abans, per no deixar temps als últims dos segons a pensar, no?, al rival si és que agafava el rebot, perquè el podien haver agafat ells el rebot.
8: Doncs ho va fer molt bé perquè la pilota la va escopir al cèrcol, eh?
17: Sí. Jo tampoc ho veia així.
8: És que ho vaig veure repetit i vaig pensar, caram, anava a fallar.
18: A mi també em va sorprendre, m'ho va dir el Macià, no?, que realment li havien dit, m'estranya
15: que... Jo vaig veure en directe que em va semblar que el tir lliure era estrany, sortia una miqueta desviat, em va fer estrany, llavors li he preguntat també, ell diu, no, des de la banqueta em van dir que tiries a fallar. Bàsquet ara de Justin Robinson.
18: Robinson serà aquest dels que ell sabrà buscar les seves cistelles.
15: 4-0 de parcial en 50 segons i Miret atura el partit. Temps fort.
2: Es ve de 32 a 27. Ara ens passen el paper que hem de votar a l'MVP.
8: Ara? Ara, ja tan aviat.
3: No, que tenim fins a dos minuts abans que acabi el partit.
8: Aprofito el temps mort. Tenim el descans als dos partits de primera divisió.
11: Correcte, amb un empat en el derbi del País Valencià. Aquest Villarreal 1, Llevant 1, i amb victòria del Betis al camp del Deportivo. Deportivo 0, Betis 1.
8: Per cert, ja està en marxa la crono individual del Mundial de Montreal. Recordeu que ja s'ha definit la femenina.
11: Sí, i amb victòria de Morten Reusser, la suïssa.
8: I ara ja pendent d'aquesta crono, que són uns
11: 39 quilòmetres,
8: com en el cas de les dones.
11: És el mateix recorregut.
8: Sí. Pels carrers de Montreal.
11: Ara mateix participant els corredors friquis de països sense cap tradició. He vist un ciclista que crec que anava igual de ràpid que jo en bici, a punt de sortir ja els primers, diguem-ne, ciclistes seriosos. Fins aquí una horeta no sortiran els ciclistes amb opcions. Recordem, l'últim en fer-ho serà Remco Evenepoel, el gran favorit avui al belga a aconseguir la medalla.
8: Evenepoel, i qui més podríem posar en aquesta lluita?
11: Tipo Gana, Stefan Kuhn, que és qui va guanyar la contrarrellotge a la Vuelta, i a partir d'aquí haurem de veure pels sexats a veure quin rendiment té, però no crec que la contrarrellotge sigui per guanyar mai.
8: Molt bé, s'acaba el temps mort. Recordeu, la penya per davant, Supercopa, ACB, Superfinal Catalana.
2: Aquesta Superfinal Catalana que de moment guanya, domina, governa el Joventut. Un dels grans beneficiats, a part dels 12 punts a la Provítola, doncs són jugadors a principi més secundaris, però que, com per exemple Suleimanovic, estan sent receptors, no?, del joc que genera Enrique Rubio i companyia, i la Provítola, i per tant, doncs bé, aquí tenim a Enrique Rubio amb la pilota a les mans, elevant aquest nivell del Joventut, que de moment seria el campió de la Super... Oh, mare de Déu, quina passada per sota les cames d'Homoja Gibson! Però quin escàndol és aquest Enrique Rubio cap a Ndiaye, que a més, doncs bé, ha fintat i ha assegurat la cistella, però quina meravella d'assistència del bo d'Enriqui.
17: És la sisena que fa.
3: Extraordinària. També és veritat que quina meravella, diguem, de despistada defensiva.
2: Panther de dos, no? Rebot en Ndiaye. I bé, molt haurà de canviar la dinàmica de joc d'aquest partit perquè el Barça vulgui disputar-lo, eh? És a dir, disputar-lo el disputarà, però vull dir que no ho veig, pel
3: no?
2: Barça.
3: Sí, home, ja ha partit.
2: Mira la passada dintre, ben subministrada, ara exterior, atenció... Un altre triple de la penya, Elis, els hi fa amb els jugadors del Barça, perquè acaba de notar un altre triple al Joventut, i ja no sé quants en porta, i guanya de 10 ja. La màxima diferència és un recital de joc. De joc col·lectiu de la penya. Ara bona passada de Justin Perjuel, triple del Barça.
17: És el sisè triple abans el que havia fet a la penya, amb un 60%. Aquest és el tercer del Barça.
3: Però veus, Elis, anirà molt bé que s'ajunti o s'animi, també, perquè és un gran tirador, és un bon jugador també anant fins a cistella, i en aquí Parra contestant molt bé a la cantonada.
2: Ara hi ha falta justament de Parra, no? Crec que ha sigut Parra.
17: És la primera.
2: Que ha empès un jugador del Joventut, servei de banda pel conjunt verd i negre. Negre i verd, amb l'equipació que porten, l'equip negre i verd. Servirà Elis, que buscarà, veurem... Aquí tenim Enrique Rubio.
3: Enrique,
2: clar. Aquí tenim Enrique escanejant el terreny, mirant les línies, làser, per on fer l'assistència. No, s'ho pela ell. El llançament que no entra. Rebot Omude. La baixa el jugador del Barça, Omude. Passada llarga, quarterback, molt bé la transició, molt ràpida. Nebo, clar, guanyant l'esquena als defensors.
3: També és veritat que estava defensant la bola i ha pogut sortir ràpid abans que Berlander, doncs, pogués recuperar. Però això és el que ha d'aprofitar el Barça, des del rebot.
2: Un Barça que es cursa diferències, guanya la penya 37-32. Hi ha una topada lateral entre dos vehicles bastant poderosos, Omude i Elis, i al final doncs és falta del jugador del Barça.
3: Omude, un home que encara no està trobant ara avui, estic enraonant, diguem, el seu lloc, doncs això en el triple, fins i tot decidint a l'hora d'atacar. Jo penso que avui no està coordinant tan bé els sistemes ofensius a l'equip de Sekulic.
2: I el conjunt verd i negre, un temps molt improvisat entre Àlex Reyes, que ha sortit a pista, també Elis...
3: Sortit titular i sortirà, en canvi no, de moment, no?
17: Sortirà en lloc d'Isaac Nogués, si en cas que encistelli ara el tir lliure.
2: Un jugador que alinearà molt bé la penya per obrir el camp, per seguir millorant percentatges de triple, que avui encara són bastant bons. El segon tir lliure per a Nogués, que no entra. Rebot Joel Parra.
3: Deu haver dit, ja que me'n vaig a la banqueta, vull estar una estona més.
2: Bon revers de Joel Parra davant del seu ex-compi Nogués.
3: Buscant-li el pal baix.
2: Encara Parra davant d'Endiae. Molt bé, ho ha fet. Que bé, Joel, que bé, Joel. Veig gent de Badalona aplaudint, perquè Joel Parra acaba de fer un ball bastant bonic per anotar el 37-34.
17: I el seu desè punt.
2: Vinga, partit. Aquesta gran final catalana que us estem explicant aquí al Tot Giro de Catalunya Ràdio i que sabem que guanyarà un català. Anota, Elis.
3: Estan defensant molt malament el bloc directe. És a dir, fixa't com ara Elis, tots dos enfonsant-se en la caiguda i Elis tira absolutament sol.
2: Justin Anderson busca la passada, molt bé per a Joel Parra, que davant de Ricky torna a imposar-se, encara que ha sigut Nebo qui ha rectificat. Una pilota sortia de dintre.
3: Però veu, Ricky hi havia arribat. Que sí, Parra, sí, en aquest cas, és superior físicament, doncs endavant.
2: Vinga, el Barça supervisant la penya de prop, 39-36. La penya ara trobant-se un Barça més físic i endreçat. Ricky mirant les opcions que té a l'abast. Finalment,
3: un sec, fixa't que...
2: Aquí tens Elis, a 3, sí, assistència Ricky, falla. Rebot Endiae, però. Ha sigut un rebot que l'ha afavorit, ha sortit cap al costat sec. Aquí tenim a Ricky davant d'Umude, encara Ricky se la passa per sota, inverteix molt bé la banda, no hagués adoptat, però penetra, doble bé per Elis, se'ls acaba la possessió, 2 segons, falta que potser...
3: Doncs llàstima, perquè estava molt ben defensat, sí. És a dir, en aquest cas la penya no estava trobant amb tanta circulació, l'han canviat de costat vegades i no trobava opció i aquesta falta ha sigut una mica ingènua.
17: Per la segona hi ha triple canvi al Barça, marxant cap a la banqueta Nebo, també Robinson, també marxarà Panther, entra Brizuela per primer cop en aquest partit i també entra Gibson i el tercer que ha entrat amb el número 13 en Camó a tornar a la pista i s'ha complert també el canvi d'Àlex Reyes per Isaac Nogués per la penya.
2: Vinga, veurem aquests canvis, torna
17: i l'Apro, torna l'Apro també a la pista.
2: Màxim anotador del partit, l'Apro, 12 punts. Joel Parra, el badaloní és el segon amb 10, com a màxims anotadors aquest partit. Ja, l'Apro
3: se'n
2: va com un vol de Gibson.
3: Ha fallat,
2: que ha fallat,
3: però si li posa Gibson, vamos, l'Apro s'ho passarà.
2: Oi, senyor, quina assistència de primeres que diria...

0: surt amb 12 punts a l'estadística oficial i sí, aquí el marcador 10.
1: Mira.
0: Triple de l'Apro. El Mago ha anotat aquí el Mac l'Apro Vítola, que ja du Oriol
2: 15 punts amb 5 triples inclosos.
1: Ah, és que meravellós, estic per aixecar-me i aplaudir jo ja, deixar el micro, i la veritat que, sí, sí, que està impressionant, i a més esforçant-se defensivament, sí, sí,
0: està motivadíssim, s'enfronta l'equip doncs que tenia l'any passat i
1: però està molt bé físicament, sí, és a dir, molt bé en
0: ve de la finestra, clar, de seleccions també,
1: clar, però el tio, clar, de la temporada passada que venia d'aquella lesió, després que si el recuperem, que si no, no era llavors la temporada passada,
0: sí,
1: clar,
0: sí,
1: jo aquí el veig fresc, és a dir, se'l veu lliscant, això ho diria el Creus,
3: bé, i que és evident, Lloberes, que sí, aquest partit per ell és una oportunitat, no? Després de la seva sortida al Barça li té ganes al Barça,
1: però jo no crec que li tingui tanta...
3: Va, no, però...
0: Una mica, una mica.
1: No, però sí, el Madrid tampoc el va voler en el seu dia.
3: Però ell s'hauria quedat al Barça i ell estava d'acord i és el Barça qui li diu, mira, deixem-ho estar, no?
1: D'acord, d'acord.
3: I té l'oportunitat, diguem-ne, a les primeres de canvi d'enfrontar-se al Barça en una final.
1: Sí,
3: clar, per ell és, és com un guió perfecte per ell, no?
0: Mm. Però el de Madrid ja està amortitzat, Lloberes.
1: Jo crec, però jo crec que aquesta... tantes pel·lícules jugador professional no se les fa.
0: Ha fallat la penya, rebot per tall Davis Martin, que en rebots està demostrant ser doncs un jugador amb valor molt fiable, i el triple d'en Darío Brizuela, que apedaça una mica aquest Barça bastant mediocre, 44-39.
1: No, i que ara veurem, no, que Brizuela és això, com aquest microones que arriba i aviam si és capaç de trencar la dinàmica, però mira com l'està abraçant Gibson.
0: Umoja Gibson, de moment aguantant l'Apro, però l'Apro sortint-se'n prou bé.
2: Li assenyalen passes.
0: Passes.
1: Home, home.
0: No ho sé.
1: Home.
0: Dani Miret està indignat, el tècnic de la penya, dient que estava rebent
1: falta
0: una vegada i una altra i una altra. S'està jugant la tècnica, Miret, s'està jugant la tècnica.
2: Com pot xular això?
0: De moment l'han aguantat els àrbitres, últims 4 minuts pel descans. Gibson, agafat per la samarreta per l'Apro, no la xiulen. Falta, dos tirs pel Barça. Falta sobre en Camua.
2: Sí, i aquesta acció que ve després de la de les passes, doncs fan sent encara més el públic de Badalona per la falta rebuda pel jugador finlandès del Barça.
1: A mi aquestes coses no m'agraden.
0: Tercera de Birgander,
2: correcte,
0: doncs.
2: A més, és la tercera de Birgander, que és una falta... Ja vam veure com el jugador es carregava, avui torna a fer.
1: Tu l'hauràs vist millor, no, Oriol? Nosaltres aquí ens tapava una mica la cistella, però et tinc com una olor de compensació, saps? Allò d'estar equilibrant el partit. El Xavi segur que ho diria, aquestes coses.
3: Va, sempre passa.
1: Sí, però ara de moment encara no cal.
0: Falla en Camó el primer.
1: Vamos.
0: A l'hora de tirar ha fet una... No sé si ho fa habitualment. Ara m'hi fixaré una cosa estranya amb el canell. Veurem el segon tir lliure de Encamoua. Encamoua no. Ha fallat també el segon. Rebot Reyes.
1: A vegades aquesta justícia divina...
0: L'Apro surt malament, no? Ara Birgander. Ha anat amb tot Tyrese Martin. Demanaven falta als jugadors. Ha tallat Hackenson, que s'ha empotrat aquí amb els senyors de la primera fila. Bola pel Barça. Sí. El galliner és valutadíssim, Oriol.
2: L'ajuda a Brizuela a aixecar-se el jugador de la penya i el públic de l'Olímpic indignat perquè considera que hi ha tres accions seguides que perjudiquen el seu equip.
1: Mira que jo ni me'ls miro els àrbitres normalment perquè m'escorben més que una altra cosa, però fixa't que tenen tota la raó. És a dir, les faltes que li han anat repartint a l'Apro. Després allà sota cistella, ara mateix. Per tant, crec que aquí haurien de perfilar o filar una mica més.
2: 44-39 al lloc d'un moment.
3: Més 5 per la penya. El Barça ha anat per davant el marcador només a l'instant inicial, oi? O mai? Mai, eh? Sempre per davant la penya.
0: Sempre. I ara la Brizuela... O sigui,
1: ha hagut de forçar perquè no ha tingut angle de passada amb ningú. Hackenson l'ha defensat molt bé.
0: No és només que vagi per davant la penya, és que la penya està jugant i està dominant el partit, eh? Altra cosa és que quan no hi ha l'Apro, el Barça pugui ajustar una mica. Ara hi és l'Apro, mira, mira, se'n va... Obre, oh, quina meravella, Reyes a 3 triple. Triple de la penya, triple d'Alec Reyes, una assistència més... De l'Apro.
1: No reflexa en el marcador, però li està donant un bany ofensiu especialment i darrere també estan treballant molt.
0: 47-39, guanya de 8 al Joventut de Badalona. Gibson, Nebo... Nebo entra a falla. És que els jugadors del Barça pensen més lent. Això també jo crec que explica moltes coses. La penya va més ràpida de cervell, de cap.
1: Caramba.
0: Sí, ara s'ha girat Nebo i...

0: A veure què que faig.
1: Nivo ha fet...
0: Reyes, mira, ha tres, un altre, no. Rebot Tyrese Martin, digues, Llobe.
1: No, anava a dir que això de pensar és que Nivo ha fet alguna cosa que no ha de fer. És un rematador, no té gaire més opció.
0: Brizuela fins la cuina, falta de Reyes. Sí. Dos tirs, fuera.
1: Sí, sí.
2: La segona de Reyes, la penya és la quarta que comet. A partir d'aquí, això són dos tirs lliures, pot després també entrar en bonus.
0: El Barça que intenta escurçar les diferències d'un Joventut que avui està sent superior i estic veient desencadenat a Dani Miret cada vegada que doncs, el seu equip fa una acció positiva, el tècnic pren el puny amb força, mira el públic. Això que és un home tranquil, habitualment, però avui està excited.
1: Un home tranquil, però que l'any passat també ja va ensenyar les seves, diguem, condicions davant de Baskonia. Te'n recordes quan aquells refrecs i d'allò em va agradar molt en les rodes de premsa.
2: Torna a moure la banqueta, torna a entrar Crac, torna a entrar Ndiaye, torna a entrar Ricky Rubio, considera en pista amb l'APRO i marxen a tres homes que va a la banca.
3: Per cert, Xavi, primera divisió, perdona, Lloberes, continua guanyant el Betis,
4: Sí, al minut 2 de la segona meitat, Deportivo 0, Betis 1.
3: El Betis seria segon. Perdona, Lloberes.
1: No, anava a dir això, que amb aquests canvis, per exemple, ara que, per exemple, Nivo es quedarà, doncs, davant d'Ndiaye, han de carregar molt més el joc a dins, que ja tinc clar que Nivo seria només un rematador. Però veus el que et deia? Si tu tens l'APRO davant o Ricky, que estan doncs, ballant a la defensa, aquí no hi ha ningú que se'n vagi una mica per doblar.
0: Doncs el Barça que es col·loca a 7 de la penya, 47-40, la màxima diferència del Joventut, Oriol.
2: Més 10.
0: 10 punts. Doncs vinga, 2-27 per arribar al descans de la Supercopa de Badalona. Per cert, Badalona ha sigut protagonista de la Supercopa Europea, també, perquè un tècnic de Badalona, el Pedro Martínez, secundat per...
1: tota la plana major de Badalona.
0: Camps, Redondo... Sí. Tots de Badalona, a més,
1: espérate, campió... Espérate.
0: Oh! La Provítola, triple, 18 punts, ja de l'APRO.
1: Però i defensat per Camuguà. Fixa't, que l'home l'estava puntejant.
0: L'APRO el deu haver vist i ha dit en Camuguà, tu encara no... Triple, 18 punts. 50-41.
2: Amb un 6 de 7 des del 6-75.
1: Panther. Que ja li han fet falta abans, No? A la penetració ja aquí hi ha hagut estarracada.
0: Sí, ell se la guarda, quan penetra, se la guarda a la bossa, entra i llavors se la treu. La pilota, em refereixo. I, doncs, ha rebut...
2: La segona de l'APRO.
0: Evidentment que l'APRO, sí, el canviaran ràpid, no? Perquè amb dues faltes personals no t'ho pots permetre arriscar.
1: Bueno, veig que Elis ja s'està...
2: Sí, no? Marxar a l'APRO, Vítola. Aquesta és l'ovació del pavelló.
0: Sí, li canta la cançó de Rafael, tu gran noche, mi gran noche,
2: El pavelló dret, perquè, evidentment, els 18.6 de 7, 86% en triple, és perquè ens posem tots plegats a Nantreus.
0: No, i que la penya ha fet 50 punts, i encara no som al descans, vull dir que és un altre nivell. Mentrestant, Panther, que aspira a acostar el Barça una altra vegada a 7 punts, una penya que de moment doncs, té en la Provítola Suleimanovic i la resta bastant repartits doncs, els seus màxims anotadors. I aquí tenim a Panther que apunta, dispara i anota. Mentrestant, el Barça, que es col·loca a 7 de la penya, juga una final avui, però recordem que aquesta setmana el Tot Gira torna a engegar les transmis d'Europa,
1: Sí, senyor.
3: De l'Eurolliga. L'Eurolliga. Dijous, contra l'Efes.
1: Sí, de Pablo Lasso.
0: Pablo Lasso. Aquí estarem. Amb el Tot Gira sempre, amb el bàsquet europeu, i amb un Barça, doncs, que bé, entenc que avui només té el cap a la Supercopa, evidentment, contraatac, Tyrese Martin s'emporta el tap d'Ndiaye. A mi Tyrese Martin em deixa bastant fred.
1: Escollint malament la penetració aquesta, tota la defensa s'ha tancat, han col·lapsat la pintura, és a dir, no doblen a ningú. Veus ara Nivo, això el que et deia jo.
2: Falta que ha tocat en Ndiaye, l'ha desequilibrat i li cau la falta al jugador del Barça.
1: Tu què dius, Oriol? L'empitjada no?
2: Jo crec que no.
1: Però en canvi ara és això, que jo crec que també estan com una mica compensant aquí.
0: Bé, a la banqueta del Barça veig a Aleksandr Sekulić, que ja ha guanyat la Lliga Catalana, i que crec que encara no està aterrant, diguem-ne, està aterrant a les competicions ACB, sí. El veig encarcarant, no?, d'espatlles, de malucs, una mica més tens.
1: No comencem.
0: Triple d'Elis, que no hi va. No. Jo dic el body language que no t'agrada que digui, doncs jo el veig aquí una miqueta més.
1: No, m'agrada perquè me feu que les lingüistes em corregeixin.
0: Doncs el triple de la penya que no hi va. Ara tanca bé el rebot, Joel Parra. La recull. Kevin Panther, ja és a camp rival. Estem a l'últim minut abans del descans, la penya guanya de 7, 50-43.
1: Bé, en el canvi defensiu aquí Reyes, fixa't.
0: Triple de Panther, després de fer de prestidigitador, anota el triple que costa al Barça només a 4 punts a la penya, i al final de Supercopa, 50-46.
3: El Barça, de fet, sempre ha anat fent la goma i no deixa que la penya marxi, tenim partit.
1: Imagina tu que amb l'espectacularitat, no?, que hi ha per part de la penya, amb un exuberant, doncs, la Provítola, el Barça només està 4, és a dir, que el joc és una cosa i l'anotació o el marcador és una altra.
3: Què diuen les teves dades, Oriol?
2: Les meves dades diuen que la penya sempre ha manat i que sobreviu perquè hi ha un paio que es diu la Provítola, que avui té un 86% en triples. M'agrada veure també els rebots, perquè ahir parlàvem que el Barça havia capturat moltíssims. Avui el domini dels rebots és per la penya, ha capturat 18, 4 dels quals són ofensius, n'ha capturat 7 més que el Barça, que només avui ha capturat una segona oportunitat en Camoa per intentar seguir a notar.
4: I les meves dades diuen que ha marcat el Villarreal el segon gol en el duel del País Valencià, gol de Moleiro, Villarreal 2, lleven un.
3: Bé, guanya el Villarreal 2-1, recordeu, guanya el Betis a Riazor 0-1, el Betis ara mateix seria segon per davant de l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. Podem sentir Dani Miret?
5: Dani, recibes tú aquí. Eli, aquí, bloqueo. Preparados, Nico, Alex, para tirar. Sí. Y no hay arreglo especial, se va en chimbac.
6: I la següent, pues, si tenim una,
3: chimbac. Vale, en català, parlant Dani Miret amb Ricky Rubio, eh? Sí. Que no és habitual sentir parlar en un temps mort en català.
0: És que, de fet, si mires els jugadors catalans que tenen una i altra plantilla, bé, doncs guanya la penya de bastant.
3: Però m'agrada.
4: No.
0: No? No, no. Espera.
4: Dos Ricky... la penya, una al Barça, eh?
0: Ah, no, val. Només
4: és que m'estranya molt que la penya tingui... Només Nogués i Ricky.
1: Un any diferent.
3: Però l'any mirat es dirigeix en català, el Ricky.
0: Doncs vinga, anota, el Joventut anota, Yannick Crac, no? Ha sigut?
1: Sí.
0: 52-46, última possessió d'aquest segon quart, i arribarem al descans, que la penya guanyarà, però veurem el Barça si pot almenys amb un triple o una cistella a dos acostar-se a 3 o 4. Justin Anderson s'està fent un embolic, obre per a Panther, i aquí a veure si suposo que serà Panther.
1: Saps com se la jugarà, Panther?
0: No,
1: mira,
0: no el
1: la
0: deixen.
1: Dona, la dona.
0: Umude rectificant a l'aire, no hi va, que malament ha jugat el Barça. Aquesta última possessió retrata perfectament el que hem vist en aquests dos primers quarts. Un equip millor, un equip més endreçat i un Barça físic que, per què no, pot disputar la final. La final està oberta, 52-46, recital de l'Apro, però ei, el Barça a propet, eh?
3: Oriol, marxen els jugadors.
2: Sí, marxen els jugadors cap al vestidor després d'aquesta primera part. Aquest quart s'ha acabat amb un avantatge de Barça 3, 20-23. Tot i això, el Barça no està capaç de situar-se cap davant del marcador en cap moment. Sempre va anar la penya amb avantatges de fins a 10 punts. I pel que fa a la notació, ja ho heu sentit, la Provítola 18 punts, amb les assistències també repartides per Ricky Rubio, que n'ha repartit 5. I pel que fa al Barça, doncs a Panther i Parra, els dos amb 12 punts, màxims anotadors.
7: Ricky, what do you expect for a second half?
8: For us to play better.
7: Thank you so much.
0: Kevin Panther.
1: Que ja millor. Vist, que juguem millor, no? Ja està.
0: Sí. Kevin Panther, home, de poques paraules, eh? Mica, la Provítola, sí.
7: Nico, excelso la cantidad de puntos que llevas ya en esta primera mitad. ¿Qué vamos a esperar de ti en la segunda mitad? ¿Y qué pides? ¿Qué más pides al equipo?
9: No, tenemos que ser más inteligentes. Esos no venían con tanta fluidez en ataque, están metiendo 46 puntos. Tenemos que cortarle los tiros libres y los puntos de transición.
7: Muchas gracias.
3: La Provítola de Zon diu que han de ser més intel·ligents, Lloberes.
1: Sí, i sobretot ha dit els punts en transició. Sí. És que és veritat que si en un partit tan brillant, de moment amb aquesta primera part, no, de l'Apro, fixa't que, clar, el Barça està en el partit. És a dir, ha fet un desplegament de joc, un desplegament de punts, un desplegament de tot, la penya, i el Barça, de moment, almenys no està gens mort, sense necessitat de jugar absolutament a res.
3: 6 a dalt, la penya al descans. Queda molt, però que molt partit en aquesta superfinal catalana. Tornem de seguida quan comenci el tercer quart. Per cert, futbol, primera divisió, dos partits en joc des de dos quarts de set, el del Madrigal i el de Riazor. Xevi.
4: A Riazor continua guanyant el Betis amb el gol del Cucho, el 10 de la segona, Deportivo 0, Betis 1. El Madrigal continua guanyant el Villarreal. Recordem, Moleiro ha avançat a l'equip de la Plana que segona meitat. Villarreal 2, Llevant 1.
3: Ara de seguida, el descans. Després de les notícies sentirem no només el bo i millor del que ha explicat Mourinho en una roda de premsa surrealista, que significa el retorn del vell Mourinho que teníem perdut des de feia 13 anys aquí a la Lliga Espanyola, disparat a tort i a dret contra els àrbitres després de perdre 2-1 al derbi madrileny davant l'Atlètic de Madrid, sinó que també sentirem la resposta de Simeone. I per cert, segona divisió, ara mateix tant les Palmes com Almeria, Xevi, superarien el Sabadell i el Girona a la classificació, perquè tots dos, tant les Palmes com Almeria, estan guanyant els seus partits.
4: Ja no, perquè el Burgos acaba d'empatar el partit, a les Palmes almenys no superaria el Girona, l'Almeria sí, l'Almeria està guanyant 2-0 al Celta Fortuna, les Palmes 1, Burgos 1.
3: Va, cop d'ull a les notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
10: Hola, què tal?
3: Els titulars d'aquesta hora.
10: Debacle dels democristians alemanys que arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta. El canceller Friedrich Merz qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. Destaquem també la victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical, en aquest cas a les eleccions de Berlín. Més coses a Rússia. Aquesta hora tanquen també els col·legis i el partit de Vladimir Putin tornaria a arrasar les eleccions legislatives, segons el sondeig a peu d'urna que s'acaba de fer públic. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i també la falta de transparència. Tornant a casa nostra, l'ONG Justícia Alimentària veu amb bons ulls l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'engegar una xarxa pública de supermercats a la ciutat. S'hi vendrien productes frescos, saludables i a un preu un 30% més barat que de mitjana que actualment, que com sabem estan pels núvols. Tot i així, el director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, avisa que s'hauria d'anar més enllà. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
11: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
10: I acabem explicant que aquests dies que està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic, tothom té molt present el Marc Lloret, que va estar al capdavant del festival durant 14 anys, fins al 2024. El cofundador de Mishima, que va morir d'un càncer als 51 anys, doncs bé, el Centre d'Arts Contemporànies li dedica una exposició que barreja música, fotografia i textos. Es titula Escollir l'amor i l'ha impulsat la parella del Marc, la Maria Permanyer.
3: Gràcies, Berta.
10: Que vagi bé, fins ara.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
0: Ja hi tornem a ser.
14: Onzena temporada del Tot Costa.
15: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
16: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
17: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
18: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
16: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
12: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
18: És una promo ni a veure.
12: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
19: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
12: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.

0: Som els del Tot Gira en directe. Avui des de 2:15 hem començat a l'exclusiu digital. Hem fet la transmissió del Sabadell 3, Oviedo 1. El Sabadell que ara mateix seria cinquè posició de play-off perquè el supera l'Almeria, que seria quart. Està guanyant l'Almeria el seu partit 2-0, oi, Xavi?
1: Sí.
0: I, en canvi, a Les Palmes no supera la classificació perquè està empatant el seu partit.
1: Correcte.
0: Això sí, el Girona cauria de la zona de play-off, ara seria setè el Girona amb 10 punts. Hem també explicat avui que Marc Márquez, ho hem narrat en directe, ha estat cinquè al Gran Premi d'Àustria. És ara 12 punts del líder Jorge Martín, que avui ha estat segon darrere Pedro Acosta. Hem seguit a les 4 de la tarda amb el derbi madrileny. Ha perdut el Madrid de Mourinho, que és, atenció, a 6 del Barça. Ho hem narrat així.
2: El derbi madrileny, el Tot Gira.
3: Dona l'ordre per xutar el penal. Courtois contra Grimaldo. Va Grimaldo cap a la pilota. Xut! I gol! Xut a la dreta de Courtois. Molt suau. I Grimaldo que marca el primer. El primer gol de l'Atlètic de Madrid al derbi. El Metropolitano. Minut 6 de la segona meitat. Atlètic de Madrid 1. Grimaldo de penal. Madrid 0. La té però Kang In-Lee. La prolonga cap a Simeone. Jugada per la banda dreta. La pilota a punt de penal. I gol! Simeone des de la dreta de l'àrea cap al punt de penal, que va més enllà del punt de penal. I Jonathan David que diu, escolta, entrarà Julián ara, entrarà Julián, doncs mira, faig un gol per si de cas. Jonathan David marca el segon, primers minuts de la segona meitat del Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Grimaldo, Jonathan David, Madrid 0. I ara el senyor Ortiz Arias, que diu que ja n'ha tingut prou, s'acaba el partit al Metropolitano, Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, cau el Madrid de Mourinho. I evidentment ara caldrà estar atents a les excuses, a les rodes de premsa, als àrbitres, però el que és un fet és que l'Atlètic de Madrid ha jugat millor que el Madrid no ha jugat a res, i amb aquest marcador vull la Lliga al Tot Gira, vull la Lliga Catalunya Ràdio, ara mateix per MF5 i el Barça, 6 punts per sobre del Real Madrid.
2: Això és el Tot Gira.
4: Por qué?
0: El Madrid a 6 del Barça. Sergi Camps, Madrid, què tal? Bona tarda de nou.
5: Què tal? Bona tarda, bona nit, David. Des d'allà a la puerta de Totxa, a punt d'agafar l'AVE, de tornar cap a casa.
0: A punt d'agafar l'AVE. Molt bé. Has estat pendent de la roda de premsa de Simeone, que ha respost a Mourinho, però crec que estaria bé recuperar de nou alguna de dels hits de la roda de premsa de Mourinho, que, per cert, la teniu disponible al nostre compte dix.com/totgira i també a l'Instagram, als stories de l'Instagram del Tot Gira. Si no l'heu pogut sentir, recupereu la roda de premsa de Mourinho, que avui ha disparat contra Ortiz Arias. És la seva primera víctima en aquesta nova etapa com a entrenador del Real Madrid, Sergi.
5: Sí, destaco un document sonor que també és la imatge, no? Que a mi, ara tiraré una mica d'ironia si tu vols, però dins d'un estadi no sé on el Madrid ha trobat una impressora per imprimir una fotografia amb dues accions del terreny de joc, però vaja, suposo que en un estadi hi ha moltes coses i entre elles una impressora, no? Però això passarà a la història com el dia que Mourinho va treure un full amb dues captures de la pantalla del partit. Recordem que Mourinho s'ha referit a la expulsió del Cuti Romero, que no ho ha estat, i també una hipotètica expulsió de Kang In-Lee després d'una entrada dura al turmell de Valverde. Doncs a Mourinho, amb el paper a la mà, ha criticat durament les decisions de l'àrbitre.
6: Podíamos ahorrar la conferència estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después 11 contra 10... Pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos 11 contra 9.
0: Pobre hombre, li ha dit a Ortiz Arias després.
5: Bé,
0: i pobre
5: ha dit
0: gente.
5: Ha dit que era un arbitratge veterà, que no és internacional, que li ha pogut la pressió. Per tant, la primera víctima, Ortiz Arias, el primer madrileny que xiulava un derbi madrileny, doncs mira, passarà la història per aquesta imatge.
7: Per cert, Sergi, ara ho demanaves, un periodista de zona ha recuperat la fulla amb la fotocòpia de Mourinho de les... I per darrere hi havia dades de l'Atlètic de Madrid. Sí, ho ha ensenyat a la càmera, devia ser algun full que tenia el mateix Mourinho d'estudi, o el seu staff tècnic, evidentment, ho ha girat i en alguna impressora ha imprès.
0: Han aprofitat un full,
7: Sí, han aprofitat un full. Està bé perquè així els arbres no talen arbres.
0: Aprofiten el paper. Recordeu les tres jugades polèmiques. Amb la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral, ja hem dit, vermella, la no vermella al Cuti Romero, encerta. En aquest cas, Ortidàries li marca la groga després de mirar-ho al VAR. La segona, aquesta sí que s'equivoca, no li treu la vermella a Kang Ingli per una entrada dura al turmell, en aquest cas a Valverde, l'hauria d'haver expulsat. I el penal és penal, diu la Carla, i a més ben expulsat Hausen. Resposta de Simeone, què ha dit a la sala de premsa?
5: Doncs Simeone, amb to mitjanament conciliador, òbviament havia guanyat, tampoc li calia fer sang, però ha vingut a dir que, escolta, que ja pots dir com et diguis, que cal vigilar les paraules i cal no dir segons quines coses.
1: Soy muy respetuoso siempre con todo lo que opinan los demás. Entiendo que estamos en un lugar privilegiado con una exposición muy grande como entrenadores y tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Doncs això ha dit Simeone.
5: T'he de dir, David, que a la sala de premsa, quan ha començat a parlar Mourinho, les cares dels periodistes era, doncs, de sorpresa, no perquè no ens ho poguéssim esperar, sinó perquè, home, jo crec que ha estat una de les compareixences més dures de Mourinho, disparant, doncs, amb bala i amb una bala potent contra un àrbitre, no?
0: Gràcies, Sergi. Bon viatge de tornada.
5: Vinga, fins ara.
0: Abans de tornar amb el bàsquet, ja sabeu que avui també us hem explicat que la Golden Cat d'Hockey Patins, torneig internacional, a 15 dies que comença el Mundial d'Assumpción, al Paraguai, les dues finals les ha guanyat Catalunya, la femenina davant Portugal i la masculina també davant Portugal. Aquesta final masculina, a quarts de cinc, la guanyada de Catalunya, 2-1 davant els portuguesos, que anaven amb el primer equip, el que anirà al Mundial, i Portugal enfrontant-se a una selecció catalana que són els jugadors que no seran amb Espanya. És a dir, els internacionals catalans que van amb Espanya al Mundial no hi eren, no els ha deixat venir la Federació Espanyola. Un d'ells al costat del Marc Andrés al municipal de Can Xarau, a Cerdanyola.
8: Amb el millor jugador de la final, el Martí Serra. Hola, Martí, bona tarda i moltes felicitats.
9: Bona tarda. Merci.
8: Bé, primer de tot, quin partit, sobretot defensiu, clar, en un partit defensiu destacar els porters, però quan ha arribat el primer gol del Xavi ja portàvem 40 minuts de joc, avui les defenses anaven a guanyar per sobre dels atacs.
9: Sí, semblava que la pilota no volia entrar cap de les dues porteries. Per sort s'ha decantat a favor nostre primer i ho hem sabut mantenir.
8: Això sí, després us heu posat 2-0, però ostres, l'Elder Núñez és capaç de sorprendre, eh?
9: Sí, té un xut exterior que sabien que el tenen potent, sabien que tenien aquesta jugada de sac, però tot i així ho fan molt bé. Malauradament ens l'hem desviat i ens hem fet un gol en pròpia, però això pot passar i s'havia de suar, això.
8: Igualment, sé que ets porter, per tant tu ets el gran protagonista de l'última jugada. Quan a 6 segons del final et xiulen una falta o una desena falta que suposa una directa en contra, quina sensació tens, com ho vius, s'atura el partit, per tant és un moment per respirar. Quines són aquestes sensacions?
9: Bueno, sí que et cau una mica la pressió en contra teu, però també has de pensar que el jugador que et vol fer el gol també té la seva pressió. Has d'intentar fer el que saps fer el millor possible i a partir d'aquí cadascú juga les seves armes i en aquest cas he tingut la sort que l'ha hagut precisar massa i he anat al pal, o sigui que mira, avui ens ha tocat la moneda a la nostra cara i contents.
8: I acabem aquesta Golden Cat amb Catalunya campió masculí, Catalunya campió també femení, amb aquesta World Skate que totes les seleccions estan preparant, menys els que sou aquí de Catalunya, perquè els que van amb Espanya en aquesta World Skate no hi són. Per tant, això parla del nivell estratosfèric que té Catalunya com en l'esport que és l'hoquei patins.
9: Sí, el hoquei català té un alt nivell, hi ha grans jugadors, això demostra la riquesa que també té la selecció espanyola, que es pot permetre deixar bons jugadors, i ara desitjar-los dissort a la selecció espanyola i que tornin amb el títol.
8: D'acord, Martí, moltíssimes gràcies i a gaudir del triomf.
9: Moltes gràcies.
8: Les paraules del Martí Serra, el porter de Catalunya, protagonista MVP d'aquesta final d'avui contra Portugal, amb aquest Catalunya 2, Portugal 1.
10: Barça-Penya.
11: El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya.
10: Una final a casa.
11: La Penya guanya les semifinals a la seva Supercopa, la de Badalona.
10: I una final de la Supercopa ACB, el Tot Gira. amb David Clopés.
0: Anirem fins a les 10. Avui el Tot Gira, per tant, no només explicarem el desenllaç d'aquest partit, tercer i últim quart, sinó també podrem analitzar amb calma, sentir protagonistes d'aquesta final, que avui decidirà qui és el supercampió i, per tant, comença la temporada amb un títol. El Barça ja té la Lliga Catalana CB, la penya aspira a guanyar aquesta Supercopa, que també podria guanyar el Barça, que, de fet, ha acabat enganxant-se al marcador. Són 6 de diferència respecte a la penya, 52 penya, 46 Barça. Això està obert, però el que dèiem, Lloberes, anem a marcador alt. Sembla que això es decidirà, diguem-ne, amb una notació alta.
12: Sí, sí, sí, però bé, jo també crec que cada vegada més en el bàsquet ara actual tothom té molt poder de notació i, per tant, es juga bastant més curt que abans. No hi ha gaires equips que controlin estones de possessió, encara que la penya jo pensava que sí que aspiraria una mica a això. Però veurem. Jo, de moment, ara la segona part el que veig és que aquesta penya no li ha tret prou rèdit de la brillantor que ha tingut de tot el que hem vist avui sobre la pista.
0: Oriol, els màxims anotadors a la penya a la Provítola, eh?
13: Sí, fàcil, perquè la penya a la Provítola 18 punts amb 6 triples i pel que fa al Barça, doncs amb 12 punts Panter i Parra.
14: No, però és que 6 triples de 7 intents, és a dir, que els han ficat quasi tots.
13: Sí, sí, 86%.
14: Sí, o sigui que jo crec que si la cosa va com ha d'anar, pinta MVP, però s'ha de veure com acaba aquest partit perquè el Barça, tot i així, està a 6 punts.
0: Ja heu votat això. Vosaltres o no?
12: No, com esperarem al final, però veus, a mi, vols que ho digui?
0: Ja podríeu votar, per això.
12: No ho hauria de dir.
14: Sí, mira, ja ho vaig a fer ara mateix.
12: No, que votin els mitjans de comunicació és per morir-s'hi. Però bé, era un prèntesi.
14: Sí, ja que pel cim de la Barça a la pista, que estarà format...
13: Doncs tu treballes per un, vull dir, no sé.
12: No, però jo sóc analista.
13: El Barça, mira, que surt amb Panter en aquesta segona part, també ho farà amb Umude, amb Robinson, amb Parra i amb Nebo, i pel que fa a la penya, doncs, veig a Ricky Rubio, també Alec Reyes, hi haurà Ellis, Ndiaye i el cinquè en discòrdia del Suleimanovic.
14: Vinga, a punt de començar aquesta segona part. La gent que va recuperant ja les seves localitats servirà la penya de banda per reiniciar el partit, 52-46. El Joventut sempre per davant i amb parcials, doncs la veritat és que bastant impressionants quan hi havia Ricky i l'Apro, sobretot l'Apro a pista. Ara no hi ha l'Apro, però hi ha Ricky, que és qui baixa la primera pilota, la primera possessió. Juga el Joventut, Ndiaye. La confia Ricky, se'n va cap a dintre, Suleimanovic, però el Barça defensat bé amb Nebo. Aquesta possible continuació, Alec Reyes de 3, triple! El desè triple de la penya, de 18 intents. La penya que torna, per tant, a posar la tercera per començar, eh? Arrenca amb tercera.
12: Que li ha donat, fixa't, aquest sec cap a l'altra banda, al costat contrari, i bé, s'ha quedat clavat el defensor.
14: Mira, només amb aquesta primera jugada, el que ha ofert un equip i l'altre, ja veig que aquesta final, o el Barça canvia molt i juga alguna cosa, o la penya l'acabarà guanyant, aquesta Supercopa. Ho està fent molt bé el Joventut.
13: Ahir el president de la penya Morales, Juan Morales, va dir que estava convençut que la penya la guanyaria.
12: Bé, sí, anava molt envalentonat. De totes maneres, el nivell és bo, però tots sabem, no?, què passa, que a vegades no necessites jugar molt per guanyar un marcador.
14: Mira, Reyes distribuint, Suleimanovic és de l'eix de la pintura, el triple d'Elis que no hi va, robot Suleimanovic, escolta, molt bé, Ricky, assistència dintre per Ndiaye, basca! No tenim ni temps d'explicar el que passa perquè la penya pensa més ràpid del que nosaltres pensem.
12: La recol·loca.
13: Màxim avantatge per la penya.
14: 11. 57-46.
12: Deia la recol·locació després del rebot, fixa't que no ha existit, no? El Barça queda com adormit després de que li pillin el rebot i ja no es torna a recol·locar a defensar.
14: Els dos tirs lliures per Umude. El primer minut d'aquest tercer quart del partit, el Barça perdent 11, la penya guanyant 11. Seria campiona a la Supercopa.
12: Això no s'hi val.
14: El què?
12: Seria.
14: Ara mateix, aquesta hora... Jo vaig actualitzant, Lloberes, els mitjans de la ràdio.
13: Si cau ara un meteorit i s'acaba el partit, sí. Clar.
12: No, quedaria passat.
7: No, ajornat, si cau un meteorit, serà. No seria. Entreu?
14: Serà, sí, clar. Atenció.
12: Si cau un meteorit, què vol dir?
14: Doble condicional, no. És a dir, només un condicional.
12: Ah, no. Però, dèieu clar. Gramaticalment. Si cau un meteorit, queda ajornat. I ja està.
14: Robinson, no.
7: Queda ajornat, però no quedaria ajornat.
14: Però no caurà, no caurà.
12: No.
13: Esperem que no.
14: El meteorit seria la provítola.
12: M'esteu distraient.
14: El meteorit és la provítola, que és el que té major impacte en el partit, tot i que déu-n'hi-do, Riqui, Ara li han robat la cartera, recupera Joel Parra, rellança el contraatac, bàsquet. Bona transició aquí del Barça, Almude, 57-48 per baixar.
12: Ho ha dit abans, em sembla, l'Apro, no? Que deia aquestes transicions després de pèrdua o de rebot.
14: Ndiaye rep i tira, falla. A la mitja volta davant de Parra. El rebot és per Almude, la dona ràpidament a Panther. Aquest nou Barça intenta córrer ràpid. Josh Nebo, la repesca. Obre per a Justin Anderson, el Barça que baixet de la barrera psicològica que li du el Joventut de 10 punts. Ara en són 9. Se li acabarà la possessió. Nebo s'ha equivocat. Amenaçava Joel Parra amb una passada, jo crec, al primer pal, que dirien.
12: A Nebo li dons perquè remati o li costa.
14: Sí. Doncs ha equivocat. Ha votat, ha entrat el Barça que, per tant, li toca defensar aquesta jugada i aquí tenim a Ndiaye amb Panther, que a principi té les de guanyar el jugador del Joventut. Mitja volta, la bola que no entra, rebotàs per Suleimanovic. Suleimanovic que s'ha barenat a Josh Nebo i anota el 59-48. Escolta, molt bona Supercopa de Suleimanovic. I el pavelló olímpic de Badalona, que perllonga l'esperança, ho sentim de fons perquè som ja avançats al tercer quart i la penya fila la màxima diferència.
13: I com brama Suleimanovic anant cap a la banqueta, sembla la brama del cèrvol del jugador que hi ha arribat als 11 punts amb aquesta cistella després d'agafar un nou rebot ofensiu.
14: 6 rebots totals, 3 rebots per Suleimanovic.
12: Pels qui no ho recordin, em sembla jugador format a Can Barça.
14: Sí, exactament.
12: Això no ho deia només com a recordatori, però la gent es sorprèn, jo crec que és un jugador que li serà molt, molt, molt útil en aquesta penya, perquè a més amenaça també en el tir de 3, que avui em sembla que no ha tingut oportunitat, però és un lluitador, és un dragador, va molt per la pilota, incordia moltíssim en el rebot, i per tant, doncs, s'acompanya molt en aquesta penya. Sort que dic jo que el joc interior del Barça s'hauria d'haver pentinat una mica el tema de la penya. Però clar, és que no hi juguen. No hi juguen ni a la pintura, ni busquen, diguem, absolutament res.
0: El Barça segueix buscant pintura o no?
12: No. És a dir, avui per avui, on es tragina, on es cuina tot el menjar, és a la línia exterior.
14: Hem de dir que el Barça, a part dels dos lesionats que són interiors, li falta el teòricament pivot titular que no l'han fitxat encara.
0: Però el fitxaran o no?
14: Sí, clar, el fitxaran. Sí, estan esperant l'oportunitat d'NBA, que baixi.
12: Esperem, l'oportunitat, això és com el nou Palau. Però bé, fixa't en un detall.
14: El nou Palau
0: home,
14: és pitjor.
0: Si han d'esperar tant com el nou Palau, que vagin esperant que no arribaran.
12: Tot l'any passat fa 3 anys que estem esperant tots aquests fitxatges que dieu, però sí, bé, ara tenim, diuen els culers, un director tècnic que d'això. Espera-te, el que deia,
14: li
12: és
14: agrada,
12: que la penya no té Tomic.
14: Ja.
12: És que aquí tothom va plorant amb el que no tens.
14: No estem dient això, estem dient l'estil de joc del Barça, que després la penya li falten jugadors, perfecte, però això
12: Tomic. No jugadors, Tomic.
14: Estàvem parlant de l'estil de joc del Barça, perquè el Barça jugava tant per fora, que segurament serà una constant, si no tens pivots, encara més constant,
12: bueno,
14: no?
12: Bueno, és que en tens, jo diria que ningú
14: un, que és el pivot suplent.
12: Jo diria, també te n'has comprat un altre, no? Diria.
14: El Minaya, que pràcticament, doncs, tindrà un pes residual.
12: Balcerovski també, és a dir, de tenir-lo en temps.
14: Pivot suplent de l'Unicaja, és a dir, en fi, no sé, és el que hi ha de moment al Barça, és un equip encara amb obres i veurem si el que fitxen és bo o no.
13: Li cau falta a Nebo en atac, per cert, és la segona del Barça.
14: 59-48, el Barça perdent 11, la penya ara mateix liderant. Bé, ara mateix és que ha començat el partit, doncs totes les apostes, per guanyar.
12: I torna a posar Gibson a sobre de Ricky Rubio.
14: Ellis,
12: el bloqueig se'n va cap a dintre
14: Suleimanovic, bloqueig indirecte perquè rebi d'altra banda. Cap dins, Reyes es matxa com un jugador superclassa que és. 61-48, la penya guanya de 13 a Lloberes.
12: Davant d'un Mude, és a dir, un Mude que és l'home que en teoria representa que la línia exterior, la defensaria, l'ha agafat a contrapeu.
14: Ara, aquesta és la clau, triple de Panther. Clar, quan t'agafa a contrapeu un jugador que ve de fora, que això ho fa molt Joel Parra també, doncs tens l'avantatge.
12: És atacar el close-out, que se li diu, és a dir, l'ajuda, però vamos...
14: I a més Reyes té una cosa que potser no tenen altres jugadors, que és amenaça en el tir. Aleshores és més fàcil, i a més amb el peu canviat, de superar el teu rival. Falta en defensa del...
13: Sí, i Càmera, que ha anat per terra de la Lliga CB, ara va demanar disculpes a Ndiaye perquè la trompada ha estat forta. Pot continuar el Càmera i el jugador de la penya.
14: El Barça i la penya jugant al tercer quart de la final de la Supercopa ACB de Badalona, guanya la penya de 10.
13: Ve un búfal així cap a tu, tanca els ulls.
14: No, és una feina que t'han d'assegurar, no? Has de tenir una assegurança.
13: Un plus de perillositat.
14: A més, és que és fàcil preveure que en algun moment de la temporada tindrem problemes. Ricky Rubio. Ricky atreu a dos jugadors. Quina finta ha fet Ricky. No hi va. Rebot pel Barça. Joel Parra intenta passar per un lloc que no hi cap.
12: Aquí Ricky no ha escollit bé.
14: Gibson, ai senyor.
12: Mira.
14: Ha saltat i llavors ha pensat què faria i no s'ha bloquejat.
12: No, la volia penjar ni bo, m'imagino, però en canvi Ricky ha sigut
13: més llest. Li ha relliscat a les mans.
14: També. Però li ha relliscat també perquè potser doncs, no sabia ben bé el que volia fer. Ha tingut dues idees a l'hora.
13: Marxa cap a la banqueta amb l'ovació del públic de Badalona. I el triple canvi a fer. Marxa amb Diaye, marxa també Ellis, marxarà Birgander. No, Birgander amb la tempista, marxarà Sulaimanovic i entra la segona unitat. És a dir, entra la Provítola, entra també Chitam i Birgander.
12: Segona unitat.
13: Sí, entre cometes.
0: Per dir-ho d'alguna manera. El que sí que és veritat és que a poc, com una formigueta, la penya va decantant el partit.
12: Va fent, però també ho ha fet una mica, no amb aquesta diferència, però sí en el joc a la primera part.
14: Sí, tant de 3 a la mitja volta, no hi va. El rebot llarg per l'Apro. L'Apro cap a Ricky, no. Encara vota l'Apro davant seu Gibson, que ha posat la mà. I li ha provocat peus a la tocada Gibson amb el peu. 14 sí. Segons pel Joventut. Pensava que l'havia tocat el jugador de la penya, l'ha tocat Gibson, servei de banda, decisió correcta pel Joventut. Bola que té Ricky. El Joventut que guanya de 10 aquesta Supercopa. Un copet, ara el Barça ha pujat al nivell.
13: Fa falta de picabaralla aquí, perquè es picabaralla de Ricky Rubio. Gibson s'han dit de tot, els han de separar els seus companys. De fet, no li agrada gens a Ricky Rubio, que ara continua intentant encarant-se amb Gibson, que li diu, què vols tu? Per tant, a veure si es calma una miqueta les aigües en aquest partit. A Ricky no li agrada gens l'acció de Gibson, intenta Ricky que un cop hi ha d'anar perquè no és a terra.
7: La repetició és falta flagrant absolutament de Gibson.
12: Claríssima, sí.
13: Els àrbitres parlant, hi ha un conclau, per tant, probablement aniran a veure què ha passat.
12: Però a mi, ara deixa'm dir,
14: Quan dius, Xevi, falta flagrant, et refereixes a la normativa nova, eh?
7: És sense falta violenta, possibilitat de jugar a la pilota, falta violenta, oi? A veure, sí. M'ho vaig estudiar molt poc, però crec que és això.
12: Fas bé d'estudiar-t'ho tu per nosaltres.
14: És una de les antiesportives d'abans.
12: No seria disruptiva.
13: De fet, a Ginebo va anar al carrer també per les dues faltes que va rebre d'aquest nou tipus i va ser...
12: Sí, a mi deixa'm analitzar una cosa, és a dir, un nou vingut en aquest cas, no com Gibson, que està tenint moltíssims problemes i que se l'estan berenant tant l'Apro com Ricky. No m'ha agradat aquest cop, aquest desafiament, diguem, aquesta falta.
14: Home, perquè estan superats. O sigui, el Barça, millorar la defensa és pujar el nivell d'agressivitat, perquè ara mateix la penya els està desbordant.
12: Però
14: i això
12: no de brutesa, de brutíssim.
13: Mira, cap a Gibson, s'ha acabat el partit per Gibson, que haurà de marxar cap a la banqueta. I
12: ara Núñez, no?
13: Veig? Sí, entrarà Núñez i també li acabarà caient alguna tècnica a la banqueta, però no he vist exactament a Ricky.
12: A Ricky.
14: Gibson marxa amb 0 punts, eh?
12: Sí, no, sí. Però no 0 punts, i a més que se l'ha embrenat. És
14: sí,
12: a dir,
14: sí.
12: És una mica el que et deia, que d'aquests jugadors, diguem, que són això, tothom diu elèctric, jugaran ràpid, aquestes coses que tothom ha volgut copiar de Pedro Martínez, ha d'haver-hi un criteri.
7: Si no tinc ni idea, perquè li han assenyalat falta tècnica categoria 1. Aquesta no la coneixia.
13: Sí, sí, això ho hem d'estudiar bé.
12: Home,
13: perquè...
12: Xevi, ara que estava jo explicant aquí una cosa que no és...
14: Categoria 1 és la greu, la de tota la vida, la majoria.
13: Fotut, jo crec que s'han fotut en un merder. Que
14: protestes, crec, simular, provocar el públic, protestes dels entrenadors, en fi, llavors hi ha la tècnica de nivell 2 que no és tan greu, és endarrerir el joc deliberadament, després de cistella, doncs, alentir un servei ràpid, allò fent veure que passes per allà, Bé, és una tècnica de les de sempre. Atenció, Núñez, que per mi és el jugador que clarament té menys nivell per estar a l'equip. Mira, ja la perd.
15: Només Núñez, no, Ubal no diré.
14: Minaya, Ubal està de moment fora.
12: No, però vull dir, de tot la, de la plantilla, però ja us veus que Núñez va un altre ritme.
14: Sí.
12: Bé.
14: Núñez, que hi va jugar 3 minuts, 2 i mig. Obra per a Parra, assistència a Núñez, eh? Triple de Parra. Sí, ja, l'ha passada, però li comptaran.
12: D'acord.
14: No, és una assistència genial. Sí. Ja.
12: A mi les estadístiques s'han de saber entendre.
14: 62 a 54. L'Apro.
15: No cal bastant...
12: pujar l'agressivitat, eh? Panther ara també sí, vol pujar... Sí.
14: Bé, és que a veure, al final és el recurs que té el Barça. De moment el Barça està poc treballat. L'Apro s'ha berenat a Panther, li ha sortit en Camoua i ha dit, tu qui ets? Tu és molt. La bola que té Parra i a punt de fer passos, obre per a Núñez, ha aplanat el desastre i la perd Núñez. La perd Núñez, ha perdut el vot. Ha perdut el vot.
13: I la de l'Apro, que arriba allà als vinguts, és la primera cistella que no arriba des del triple.
14: A veure què dura Núñez a pista, eh? A veure.
12: Home, ja no... Què té, m'has dit? No, Gibson ja no podrà, per tant...
13: Marxa Joel Parra, mou la banqueta al temps de Barça, marxa també Panther, entra en Brizuela i també entrarà un Mude, es manté Núñez en pista.
14: 64-54 i amb Núñez de pista és quan el València va agafar la màxima diferència. Esperem que almenys serveixi per donar descans a Justin Robinson i que pugui estar més fresc en partits de temporada.
13: I ha marxat Ricky també cap a la banqueta.
14: La penya, evidentment, doncs, aplaudeix amb les orelles. Guanya de 10, 64-54.
12: Canvis defensius ara en la defensa, clar, i Virgander.
14: Passada relaxadíssima de l'Apro per a Virgander, que ha caminat.
13: Està clar, la doble vegades, això és de primer nivell de la dins.
14: Vinga, la bola que té Tyrese Martin. Martin, de canta cap a l'esquerra, així de simple, eh? Directe, se la tira, fatal. Bola joventut. La pilota va estar per sobre el vidre, bola pel joventut. Elaborant poc el Barça...
12: No, perquè jo ja us ho he volgut explicar, que no m'heu escoltat, de l'ofensiva oliocèntrica.
14: Ja.
12: Que això és el que us estava dient, que a vegades no és només amb un sol jugador, sinó que li dona dos trams o tres trams, és a dir, tres jugadors que decidiran i tindran el poder, les claus de l'equip.
0: Ara més 10 per la penya, quin ha estat el màxim avantatge?
13: Ha arribat a guanyar 13.
12: Veus ara què ha fet, per exemple, un model? Igual.
14: És arribar i tirar-se-la, no? L'oliocèntrica seria això, és que clar...
12: És
14: un nom molt maco, l'oliocèntric, i sembla que tot està pensat, però ara han circulat bé Núñez, passada per en Camoua.
12: Assistència, fixa't.
14: Assistència, compta-li una altra, mira. 64-56, el Barça tot i així a 8 de la penya. L'Apro Vítola, es queda enganxat Núñez al bloqueig, penetra l'Apro, ve aquí Brizuela, mitja, tap de Brizuela, ben defensat. La rampinya, que diries tu, l'engospa Núñez.
12: Ara és quan corren.
14: 3 minuts perquè acabi el tercer quart d'aquest partit, guanya d'avui la penya. Núñez, mare de Déu, quina safata, rebot per ell mateix. Falta sobre algú o què?
13: Sí, li cau la falta a la Pro Vítola, serà la tercera pel jugador de la penya, la falta la rebot Núñez.
14: Vinga. El Barça que es
12: tercera
14: disposa...
12: Tercera i tornarà Ricky, doncs,
14: sí, sí,
12: no?
14: Sí, torna Ricky Suleimanovic.
13: Sí, ha tornat Ricky, que ha estat un minutet a la banqueta, marxa Virgander i marxarà... Doncs no, es manté la provitola en tres faltes a la pista i marxa, en aquest cas, a Cançó.
14: A Virgander el veig bastant tubeta, eh? No el veig bé. Aquest inici de temporada. És veritat que la temporada passada també va acabar amb molèsties, però miro l'estadística i de moment 0 punts.
12: Molt inici de temporada, no?
14: Amb baixa de Tomic, em sembla que hauria de portar una mica més. A veure, Brizuela, Omude... Va. Molt bé Suleimanovic en defensa, recupera la penya. Se l'ha trobat, Omude, és a dir, ha sigut tot plegat una mica caòtic. I aquí tenim la penya amb Ricky i l'Apro. La baixa Ricky Rubio i la gent es destensa. Per què? Perquè saben i estan tranquils que la pilota està en bones mans.
0: I compta novetats a primera divisió, a Riazor.
7: Empat al Deport d'Antonio Hidalgo, empat a Villares, de 3 minuts pel final del partit, pel 90. Deportivo 1, Betis 1, també novetats al Madrigal. Marca el tercer Miquel Tadze pel Villarreal, Villarreal 3, llevant 1.
0: A Riazor és novetat que no hagi estat Aubameyang qui hagi marcat, que du 5 gols, que està en ratxa, però de moment no marca l'exjugador del Barça. Recordeu, en aquesta llista de golejadors, on Rafinha en té 12, Camello, Mbappé, i Lamine Yamal en tenen 7, Roberto, el de l'Espanyol, amb 6. Vinga, el bàsquet, perquè som a punt d'acabar el tercer quart.
14: Triple de Tyrese Martin pel Barça, que s'acosta a 7 de la penya, 66 a 59, 2:30 perquè acabi el tercer quart.
12: No, no, segueixo dient el mateix, és a dir, sembla com si no estiguem valorant gens el joc del Barça en quant, perquè són decisions, doncs, molt individuals, però es mantén, es mantén, és a dir, la penya.
0: Sí, sí, segueix.
12: Sí, la penya brilla molt.
0: És la tàctica del conill, no?
12: Que deia
0: Manel Comas.
14: Això de la tàctica del conill, jo penso que no aplica aquí, perquè una tàctica és una intenció, i el Barça està fent el que pot. O sigui, no hi ha cap intenció.
12: És una intenció de no anar-se'n del partit.
14: Home, tots la tenen, però tots els equips...
12: Hi ha vegades que, mira, ahir, per exemple, a Baskonia, com va baixar i va llançar ja el tema, no? Jo crec que sí, que ells estan a sota i mirant una mica. De moment, no, la iniciativa la porta absolutament la penya.
14: Juan Núñez passant la Brizuela, que ha sortit entrebancat, però la recupera davant de Hackenson, que en teoria superior al jugador del Barça. Bona ajuda defensiva de Suleimanovic, se la treu Brizuela, teva meva, molt atropellat, llença falta, dos tirs. Xita.
12: Fora de temps.
13: Fora de temps o s'haurà de veure?
12: Jo diria, vaja.
13: Potser una dècima o...
14: Donen, de moment la donen, dos tirs.
13: Sí, sí, per tant, falta de Chitam i anirà a Brizuela a la línia de tirs lliures, si és que no hi ha una rectificació.
12: A tothom li ha semblat bé, veig que...
14: Ara, Miret, crec que demanarà revisió, o almenys...
12: A mi m'ha semblat veure les llums enceses ja, i hòstia, després...
14: Està dins de temps, sí, sí. Si no demana revisió és que no ho té clar.
12: Si el Xevi m'ho diu, és que està dins.
14: Sí, sí. Doncs vinga, a veure Brizuela si costa el Barça 7 punts. El primer ja s'instal·la dins la cistella de la penya, 68-60, dos minuts per acabar el tercer quart d'aquest partit, i Brizuela, que es disposa a fer el segon, i tot això doncs amb un Joventut que està fent un bon partit, una bona final, però...
12: Molt bon partit, sí. Molt, sí.
14: Balla el segon, rebot Joventut, Chitam, bola per a Ricky Rubio, que indica jugada número 2, ells ja saben de què va. Ricky, s'obre en crack, i Chitam baixa a bloquejar amunt Suleimanovic, que marxa cap a dintre, aparellat amb Tyrese Martin.
12: Es traslladen amb una espècie
14: Hackenson
12: de sol.
14: Falla el triple. El rebuig és per a Juan Núñez, que baixa amb la penya ja instal·lada en defensa. La demanen Camó perquè està aparellat amb Ricky.
12: Però no li dona, perquè Núñez, se la vol jugar. És que el Núñez, el pitjor que pot fer un jugador per integrar-se dins d'una dinàmica és voler demostrar que ets més del que ets.
14: Sí.
12: Li estava demanant aquí, no? Tu t'hi has fixat, Camoguà, i no l'ha rebut.
0: 68-60 més 8 per la penya, 8 avall al Barça, tenim final a primera, final al Madrigal.
7: En victòria de l'equip local, Villarreal 3, Llevant 1.
0: El Villarreal, que és 8, 8 punts, a tocar d'Europa, que marca l'Alavés amb 11, i el Llevant, que és qui marca la salvació, amb 5 punts, també 5 punts en descens, ells amb 5, València amb 4, Cué al Màlaga amb 3.
14: Tyrese Martin per acostar el Barça, 6, bàsquet i falta. Tyrese, 9è punt del que havia de ser l'estrella del Barça aquest any, que avui doncs està fent un partit increixendo, 9 punts, que poden ser 10.
12: Qui havia de ser l'estrella?
14: Tyrese Martin el van portar només per un any. Ho deien, ve de...
0: O si més no veien, que no tenia més cartell, no?
12: Ho deien els periodistes, els analistes, ni un.
14: Els analistes no sé què diuen, però quan un jugador només el pots portar per un any...
12: Tu saps quina és la resposta que et va donar, no? Diguem que van jugar junts a
14: Brooklyn, sí, sí.
12: A Jordi Fernández, digues.
14: Però no, perquè és una conversa privada, no ho puc dir.
12: No ho podem dir.
14: Que està bé.
12: No insinuem res, però ja vull dir que és els periodistes que us aneu inflant tot l'estiu.
14: Jo he dit que havia de ser, no que serà o que és.
12: No havia de ser perquè qui ho ha dit?
14: Perquè
12: per què?
14: És igual, veient el que hi ha, no em sembla tampoc tan pitjor que cap dels que ha vingut, al contrari.
0: El Macià ho diu pel currículum, és a dir, per, diguem-ne, la presència, diguem-ne, en equips una mica més destacats que no pas els altres, a la NBA.
14: I també hi ha un barem, un preu de mercat, que fa que el Barça no hagi pogut tenir accés a retenir-lo més anys.
12: Aquests jugadors que han de jugar a dues competicions, bueno, i ara tres, la Supercopa, no, aquí, que és ACB...
14: Ei, el Barça 5, eh?
12: Sí.
14: Llobé, el Barça 5, la tàctica... No. Del... Pere, la passada per Ndiaye de 3, ja no. Triple d'Ndiaye! 71-63, la penya torna a marxar de 8. Hi haurà partit, però...
12: Ara li estava costant, per això, a la penya.
14: Justin Robinson feia estona, no?, que no jugava.
13: Ara ha tornat al lloc de...
12: Mira Panther.
14: Triple! Triple del Barça, que sembla que de mica en mica està presentant el currículum.
12: De mentre que li funcioni el triple.
14: Per guanyar la final. Ricky, sí, el triple, exactament. que és el del que ha viscut en moments difícils aquests últims anys.
12: Són d'aquests equips que és on es creu que solucionarà el tema.
14: 5 punts de diferència, 10 segons per acabar el tercer quart. Ricky fins la cuina, passes. Sí. Molt bé, ha dubtat, ha demanat la falta de Panthers.
13: Es queixa moltíssim a Ricky Rubio, està parlant amb un dels àrbitres, i Panthers mentrestant demana que li assenyalin tècnica al jugador de la penya.
14: A veure...
12: Amb molta passió, per això, Ricky. És a dir...
14: Ell diu que ha fet passa zero i que no són tres passes, però igualment...
12: Passes no les ha xiulat. És a dir, ara amb això del pas zero vol dir que pots caminar una bona estona. Però què ha xiulat?
14: Vol a Barça.
13: Està dient, sí. Ricky, que ha fet dues passes.
0: Està molt enrabiat, el Ricky.
14: Atenció, 5 segons, per tancar el tercer quart. Justin, se la vol jugar ell. Justin. Step back, de dos, no? Sí. És dins de temps. I atenció, perquè malgrat tot, el Barça és a 3 de la penya, 71-68. L'Apro només ha fet 2 punts en aquest tercer quart i la millora del nivell defensiu individual dels jugadors del Barça, almenys, ajusta les coses.
0: Fixa't, el que dèiem, l'Apro no ha estat tan encertat o no ha tingut tanta notació en aquest tercer quart i la penya ho ha notat, reacciona el Barça, que es col·loca a 3, Oriol.
13: Sí, amb un parcial de 19-22 en aquest quart. El Barça, recordem que havia arribat a perdre 61-48, ha fet un parcial de 10-20 que fa que pugui entrar de ple en aquesta final amb un Labro, com comentava, que només han cistellat 2 punts en aquest quart, i el Barça, que ha vist com a Panther, 4-4 en triples, en 18 punts, comença a treure el cap i d'aquí no va.
0: I la gent està calenta, perquè, esclar, aquesta última acció, on Ricky reclamava aquesta acció arbitral, doncs fa que la gent de Badalona, que és majoria, la gent de la penya, protesti contra els àrbitres. Bé, 71-68. Lloberes, tenim partit i ben obert a l'últim quart.
12: Absolutament, i a més el Barça sense necessitar gaires coses, no? Determinats jugadors, com dèiem, una mica aquests iniciadors múltiples, però fixa't en un detall, que per mi la penya aquí ara on respondrà serà l'Olímpic. És a dir, l'Olímpic té el plus. Clar. En aquests últims quarts, per mi el joc és bo, a més molt compartit. És veritat que l'Apro no pot estar tot el partit fent 60 punts, no? Però bé, té jugadors que li estan acompanyant, com dèiem, Suleimanovic, té acompanyament, i per tant, doncs, no veig encara a una penya sense possibilitats de guanyar-lo.
0: Per cert, tenim final a l'altre partit que havia començat, 2:15 a la primera divisió, confirmem final a Riazor.
7: Amb empat, Deportivo de la Coruña 1, Betis 1.
0: Això fa que classificació just abans de l'aturada, és veritat que encara queda el partit de les 9, València, Reial Societat a Mestalla, i ja tancarem aquesta jornada abans de l'aturada, abans de dos caps de setmana sense futbol, però tenim Barça líder, 21 punts. Segon Atlètic de Madrid, 16 punts, a 5 del Barça. Tercer Betis, 16, també a 5 del Barça. Quart Madrid, tancant Champions, 15 punts, a 6 del Barça. Fora de places de Champions, 5è Sevilla, 13, 6è Alavés amb 12. I ja fora d'Europa, el Depor amb 10, Villarreal amb 8, Atlètic Club amb 8, Getafe 8, Rayo 8, Osasuna 8, Celta 7, Espanyol 14è amb 7, la Reial 15è amb 7 punts, Racing 7, Llevant 5 i descens per Elx 5, València 4 punts, Màlaga 3 punts.
7: I mentre l'aprenent de Freddie Mercury de Queen va fent els lelos a Badalona...
0: No sé si era una gravació, eh?
7: Ah, potser sí. L'has notat massa bo, no?
0: Crec que era Freddie Mercury.
7: Deixeu-me a segona divisió que actualitzi els finals. Almeria 2, Celta B 0 i Las Palmas 1, Burgos 2. Ha perdut Las Palmas a l'últim minut.
0: I això fa que ara mateix Sabadell tanqui playoff amb 6a posició i Girona sigui 7è amb 10 fora del playoff. Comença l'últim quart.
14: Triple de la penya que torna a marxar de 6. Tyrese Martin intenta refredar això i ho aconsegueix. Tyrese, l'home de gel, anota el 74-71.
12: Jugadors com no, Bobby Ellis, que és l'home que jo també cal acompanyar amb aquesta anotació, i fins i tot Martin per part del Barça.
14: L'Apro intenta guanyar-se l'MVP, encara l'Apro, dos jugadors redoblen la defensa.
12: Triple!
14: Molt bon percentatge dels dos equips en triples avui, fregant el 50%.
12: Tirant sol, fixa't-hi, sí. Els dos,
0: A veure, Oriol, els triples.
13: La penya amb un 52%, a Barça 48.
0: Déu-n'hi-do.
14: 6 punts de diferència pel Joventut, que també apuja el nivell defensiu. Obertura. Tyrese, 13 punts avui. Step back, un altre triple, no hi va. Rebot Joventut, l'Apro. El tema és, no és tirar triples, és on insereixes el triple, és a dir, en un sistema
12: però
14: pensat...
12: Com? És a dir, ell tenia la defensa de, no? En aquest cas, Dendy Ayi, i a l'hora de la veritat se l'ha tirat malament. L'altre l'ha tirat sol.
14: Perquè li han passat, perquè han obert l'espai per ell. Per cert, tema rebot ofensiu, que ahir el Barça doncs va excel·lir. Avui no va bé el Barça, en relació a la penya.
13: No, avui el Barça ha capturat menys rebots que el Joventut de Badalona. El Barça ha fet 20 rebots en total, no. 3 són ofensius.
14: Exacte.
13: La penya ha capturat 7 d'ofensius, 29 en total. Per tant, avui molt millor rebotejant la penya.
0: Per cert, sabeu que avui Derbi Madrileny, una de les jugades més protestades pel Madrid ha estat aquella entrada de Kang In-Lee sobre Valverde, que no ha suposat la vermella pel jugador coreà. Aquí s'ha equivocat, ho hem comentat l'àrbitre. Doncs bé, comunicat del Madrid, on explica que Valverde pateix un traumatisme sever al turmell després d'aquesta entrada i que, de fet, és dubte per viatjar amb l'Uruguai amb la seva selecció pels compromisos internacionals davant del Japó, Corea del Sud i la Índia. Això és el que diu el Madrid. Vinga, bàsquet, que ens queden 8 minuts llargs perquè s'acabi aquesta superfinal catalana.
14: Joel Parra, que ha intentat ser murri, ha estat a punt de sortir-se'n. No serà 2-1 perquè la pilota ha sortit a dins, però s'ha guanyat 2 tirs lliures per acostar el Barça a 4 del Joventut. Un Joventut que sempre ha anat per davant d'aquesta final i que fins al minut 32 mereix aixecar el títol. Però veurem si l'ofici, els galons, la teòrica qualitat dels equips d'Eurolliga doncs acaben emergint en algun moment. De moment, la penya guanyaria aquesta Supercopa. El segon tir lliure per a Joel Parra. El primer ha entrat a 8 minuts pel final i 11 segons. En Joel Parra, que avui està sent una altra vegada un dels puntals ofensius, falla per al segon. Rebot Joventut. 77-72. Més 5 penya. La baixa a la Provítola. La penya es desplega al contraatac, però el Barça fa un bon balanç ofensiu. Per tant, joc estàtic. Ellis.
12: Sí, recol·locant. Fixa't, no, els dos continuats indirectes que li donen a Ellis, però no surt per poder tirar.
14: El triple, que no entrarà, estava defensat per Nibu. Servei de fons pel Joventut.
13: Robinson reclamava que l'havia tocat Reyes, la pilota, però, serà per la penya.
14: Bé, tal com està el partit, els dos equips poden estar moderadament satisfets, perquè els dos tenen opcions reals de guanyar, però, evidentment, la penya doncs està jugant una miqueta millor, o bastant millor, i el Barça, això sí, a 5 punts, El Barça, doncs, que busca el segon títol de la temporada. La Provítola, se'ls acaba la possessió, l'Apro penetra, desborda Tyrese Martin, 2-1, no, de miracle, 2 tirs, però per a l'Apro.
12: Fixa com se'l passa fàcil,
14: Sí.
12: És a dir, perquè després ja hi ha...

0: En Panther,
1: a Kevin Panther, que la rep via Nivo. Novament Robinson, però...
0: Bloc i es queda en diari.
1: Aquest és l'estil de joc del
0: ara,
1: Barça,
0: però,
1: eh?
0: El canvi
1: no,
0: defensiu.
1: Ara, bola per a Nivo, no hi va. Però sí, el canvi defensiu era Parra contra l'Apro.
0: És a dir, aquí veus és el que t'estic dient de Robinson, si realment controla el joc dels seus companys.
1: L'Apro Vítola, que sí controla el joc dels seus companys.
0: L'Apro s'ho sap de memòria.
1: L'Apro...
0: Mira aquí ara, mira aquí ara. Virgander.
1: L'Apro Vítola on ice, triple. Ha fet el que ha volgut i quan ho ha vist clar se l'ha tirat. L'Apro Vítola, 25 punts. L'Apro on ice, l'espectacle que triomfa aquest Nadal. 82, Joventut, 72, Barça. La penya a 100 minuts d'aixecar el títol si el Barça no ho impedeix.
2: És l'Apro Vítola que aixeca els braços, que fa que vibri l'Olímpic de Badalona amb el seu setè triple. 25 punts en 17 minuts amb crits de MVP per part de l'Olímpic de Badalona, mentre veig que en Diaye ha tingut alguna pica baralla amb algun membre de l'estaf tècnic de Barça, ha acabat finalment en no res, per sort.
0: Amb l'estaf, dius?
2: Sí, alguna cosa havia passat perquè he anat allà a demanar disculpes.
0: Amb els senyors de corbata?
2: Sí, amb algun dels senyors de corbata que ara estan fent...
0: Que li han dit alguna cosa?
2: No, alguna cosa deu haver.
0: Val, doncs deia una cosa. Fixa't com és l'equip el que està aixecant en l'Olímpic. És a dir, l'Olímpic hi havia com una... Saps, un estat d'aquests de que has estat jugant molt bé, però una mica, saps, de por, no? Aquesta, ai, perquè té el Barça davant i el Barça no es despenja.
3: Doncs no, un moment, Lloberes, que tenen sí, a l'Aito, a Besoma, vull sentir.
4: ¿Está usted disfrutando y viviendo esta final?
5: Sí, está bastante bien. Todavía están en pretemporada, pero está bastante bien.
4: ¿Qué le han parecido todos estos cambios que ha tenido el Barça? Ya que es verdad que, bueno, es el equipo al que más se le relaciona por toda su historia que tiene usted como entrenador culé.
5: Bueno, también estuve en el Juventud mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso, el Barça lo que ha hecho ha sido fichar un poco tarde, empezando por el entrenador y siguiendo por un montón de jugadores nuevos.
4: Y luego, ¿qué le parece ese fichaje de Nicola Apro Vítola en la peña? Porque es lo que más está llamando la atención esta Supercopa, ese regreso del Apro.
5: Bueno, pues creo que también le irá bien. Ah, no, le va muy bien a él. Está metiendo todo. Sí, sí.
4: Genialadito, pues no le robamos más tiempo. Dejamos que siga disfrutando de la Supercopa. Muchísimas gracias.
3: Sempre és interessant escoltar l'Aito. M'ha agradat aquesta reflexió. Diu, el Barça ha fitxat tard els jugadors i l'entrenador.
1: Sí, m'ha estranyat, eh? Perquè ell sol ser molt diplomàtic. Sí, sí, sí, sí,
3: déu-n'hi-do.
0: Quan ja s'arriba, saps? A
1: certa edat, sí, sí. Ara ja tira fotos d'ocells, vull dir que ja està tranquil.
0: Les fotos les tira des de que va fitxar
1: sempre,
0: per Unicaja
1: sí.
0: I per tot arreu, eh?
1: Sí, home,
0: no,
1: sí.
0: No ve de l'edat, això.
1: No és per un tema d'edat, és perquè ara ja està tornada, ja pot dir el que pensa.
0: Mude.
1: Falla el Barça, Mude agafa el rebuig, perquè més que rebot, això és un rebuig. Joel Parra
0: li vol jugar l'1x1 a Ndiaye, que físicament li pot.
1: Bé Parra, molt bé Parra, 18 puntets per Joel Parra, però fixa't en el que juga el Barça, eh? És un joc molt simple.
2: Aito és un dels 12.046 espectadors que hi ha avui aquí a Badalona.
1: Déu-n'hi-do. Doncs està pràcticament ple el pavelló per viure aquesta Supercopa. Entenc que gent de València doncs han venut l'entrada a la gent de Badalona, que no es vol perdre potser mira el primer títol en temps. Ara Virgander, ara sí, davant d'Umude.
0: Clar, perquè l'Apro aprofita qualsevol canvi. Sí, veu un canvi defensiu, veu un avantatge en la pintura, doncs allà va. Fixa't que el Barça, Nivo no rep, però fins i tot com que era un jugador que esperaves que jugués sobre cistella, doncs en els 1x1s i doblar-la cap amunt, i això.
1: Fixa't que els millors jugadors del Barça avui, però també durant la temporada, són els que hi havia l'any passat. Amb això ja t'ho dic tot.
2: Sí, Parra i Panther amb 18 punts, mentre que marxa l'heroi de Badalona, l'Apro Vítola, amb 25 punts avui. Marxa una estoneta a descansar.
3: Ahir el màxim anotador, avui també ho està sent, Oriol.
2: Sí, sí, ahir 27, avui ja en porta, ja n'ha anotat 25.
0: Mira com li defensa l'esquerra tota l'estona, Ricky.
1: Ja, Justin Robinson, obre. El Barça circulant molt per fora. La veritat és que crec que treu poc partit a Nevo, eh?
0: És falta.
1: Parra, cap dintre. Carai, quin partidàs de Parra, eh? Joel Parra, 20 punts.
0: Això és el que et dic, és...
1: Dels nous, doncs mira, els que han fitxat aquesta temporada, 2 punts, Umude, cap punt, Minaya, Encamoua, 4 punts. Potser el millor, Oriol, ha estat...
2: Martin amb 13.
1: Martin 13 i el Robinson, que bé, avui no ha estat tan anotador, però sí que en principi ha de ser un jugador important, no? Però... Mira, quin panorama, i dos lesionats.
0: Estava mirant que ara hem parat, i avui no hem parat gaire, eh? Comparat amb ahir, que vam... El partit va durar més que el partit de futbol.
2: I ara demana parar...
1: Previsió, potser...

0: aturar Dani Miret per un cop de colze sobre Virgander. Diu que hi ha hagut un cop de colze i no
1: li
0: entenc que...
1: Sang, li ha fet sang o no, Oriol?
0: Marxa cap a la banqueta, jo no veig que tingui sang.
2: Hi haurà revisió, entenc, dels àrbitres.
1: Sí, té sang. Jo he vist una bona regalimada.
0: Però jo des d'aquí no ho veig. Oh.
2: Escolta, deixeu la sang i el fetge, que això...
1: No, ho dic perquè sí que...
3: Sí, li cau per tota la galta.
1: Ah, veus com ho veus?
2: Ja està, ja està.
1: Vosaltres a la tele ho veieu millor.
2: Doncs vinga, 84-76... Sang, suor i llàgrimes. El bàsquet a Catalunya Ràdio és una final, això. Tothom vol aixecar el títol.
4: Però s'està revisant si és alguna jugada...
1: Reyes!
2: No. Es reprèn el joc, ja, eh? Falla el triple Reyes, rebot Justin, que corre cama a través, obre per a Parra, passada una miqueta massa oberta, de rectificar Parra, guanya...
1: Igual l'1 per 1, l'està atacant molt...
2: Dos,
1: i es falta
2: dos tirs.
1: Sulaimanovic ha anat tard, a més, veient que Parra li està jugant molt i buscant-li, no?, la falta en Diaye.
0: La primera de Sulaimanovic, Parra a la línia de tir lliure, amb el Barça a 8 punts de la penya.
3: A 8 punts de la penya, i sempre, eh, Oriol, recordem sempre per darrere el marcador.
0: Sempre.
1: I et dic més. Oriol, què hi ha aquí?
0: Torna per ser la Provítola, que ha estat ni un minut a la banqueta, i marxa Elis.
2: Digues, et
1: Miret,
2: deies...
1: No, et dic més això, més. Clar, perquè ja he vist el que feia Miret, i per tant Miret té molt clar que no pot deixar que aquests 5 minuts últims, que encara queda molt, revifar i tenir el control del partit.
2: Falla Parra el primer.
1: Sí.
2: El primer d'ara, perquè no és el primer que falla en aquest partit. Tindrà encara una segona opció. Joel Parra, que presenta, diguem-ne, currículum per ser MVP en cas que passés el que no sembla que... Va, si el Barça guanyés i Parra acaba amb 25 punts...
1: Doncs... llavors fem pels punts.
2: No sé, jo ja he votat a l'APRO, però
1: ja
2: evidentment...
1: Ja has votat?
2: Sí, he votat. Tu Lloberes
3: encara no, eh?
1: Jo no, jo fins que no acabi.
2: El segon de Parra, sí, 21 punts.
0: Doncs si ho fas quan acabi i no s'ha valit el teu vot...
1: No, els 2 minuts aquests.
0: Perquè, perquè ho has de fer com a molt quan quedin 2 minuts per acabar.
2: A veure, hi ha temps mort, el Barça sí. És a 7, la penya domina de 7, queden 5 minuts, la final, David, és oberta, temps mort.
3: Bé, 84-76, dic bé?
0: 77.
3: Saps què passa? Que a vegades anem amb aquest retard que ens traeix. 84-77, més 7 ara mateix per la penya. A tot això, d'aquí a 2 minuts comença un partit interessant a la Lliga Francesa perquè s'enfronten, és el clàssic del futbol francès, Olympique de Marsella i Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, en un moment delicat per tots dos perquè l'Olympique és penúltim de la Lliga Francesa després de 4 jornades i el PSG de Luis Enrique no és líder. Només ha sumat 5 punts en aquestes 4 primeres jornades, Xavi.
4: El clàssic que en diuen a la Lliga Francesa, sense Ferran Torres en l'equip titular avui, Luis Enrique, que aposta per Doué, Dembélé i Kvaratskhelia a la punta d'atac. Un partit que és a punt de començar, el farà 3 quarts de 9.
3: És curiós perquè tenim dos clàssics en aquesta recta final del dia, perquè més tard, 2 quarts de 10, encara falta. Tindrem també el gran clàssic de la Lliga Portuguesa entre Porto i Benfica, amb permís d'un Benfica Sporting de Portugal.
4: I el que comença ja a arribar a l'hora de la veritat és la contrarrellotge individual masculina del Mundial de Ciclisme. Ja tenim tots els ciclistes en marxa amb Remco Evenepoel, que ja marca el millor temps, el primer pas per el primer pas cronometral i treu 9 segons al suec Jacob Soderquist, 17 a Michael Lohner, el canadenc, i 18 a Paul Sexas. Remco Evenepoel marcant el millor temps en el primer punt cronometrat.
3: Molt bé, doncs pendents del bàsquet, perquè això ja arriba al moment decisiu, l'hora de la veritat, Lloberes, Barça o penya, amb el Barça sempre al darrere, però encara amb moltes coses per decidir.
1: Sí, i a més, jo diria que amb la qualitat de joc de la penya per sobre d'aquest Barça, que de moment és voluntat.
2: Bé, la penya ha de saber guanyar aquesta final i el Barça ha demostrat que els minuts importants aquests jugadors, que en teoria han de jugar a Eurolliga, doncs també saben remuntar i treure el millor de si mateixos en moments, diguem-ne, quan pitjor millor.
1: Sí, perquè el que aquests últims 5 minuts no val per res. Mira.
2: Deixa't de literatura, la Provito la triple, la penya se'n va de 10, 87-77, 28 punts, és a dir, que ja supera els punts que va fer ahir, que va fer un 28 de valoració, però 27 punts, i bé, doncs la penya que s'enfila, s'enlaira.
0: Quan tens un rival que fa això, és a dir, 8 a 10 en triples, clar, és molt difícil guanyar.
5: Toma. Toma.
2: Falta Mastagot. Dos tirs. Ben fet, ben fet.
1: Fixa't que està Ricky, en aquest cas en Panther, que és l'home que prendrà més decisions entre ell i Parra, imagino, perquè els altres, bé, potser les prendrà, no? Robinson, sí, anant-se'n cap a dins.
2: Ricky, que també està fent bon partit, eh? Potser no fa tants punts i això el condemna en relació a la Provítola, no? En vistes a ser MVP, però vaja.
5: 10 punts i ja ha regalat 8 assistències. El que passa és una cosa curiosa. La penya amb en Ricky a la pista té un menys 2, vol dir que perdria 2, i amb la Provítola guanya 21 mentre hi és.
2: Perquè fa més punts, perquè l'Apro fa més punts també, és a dir, bastants més. Això també suma a favor
0: de l'equip. Marxa Alex Reyes, per cert, dient que animi el públic de Badalona. La comunió d'Àlex Reyes tot just ha arribat aquí fa molt poc i és total. I entra crac a la pista mentre hi haurà temps mort.
2: Hi haurà temps mort, 87-78, 4 minuts i 27 segons per saber quin dels dos catalans aixeca la Supercopa CB 26-27.
3: Més nou per la penya Nova Vall, el Barça.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
9: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
8: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
10: No, porque yo sé que hay muchos charlatanes.
8: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
11: Me siento super, me siento fantástico.
8: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
12: amunt,
8: però que al final són falses.
12: El rotllo, no m'agrada.
6: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
13: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
14: La Catalunya del Nord.
6: Més intensos.
15: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
6: Imprevisibles.
16: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
6: Destructius.
17: La terra crema.
6: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Viu la final de la Supercopa ACB al Tot Gir. Que té Sekulic. Tenia ganes de sentir-lo perquè, clar, encara no el coneixem, a Sekulic.
4: No? Pensaves que parlaria en català, no?
3: No. M'interessava, més enllà de les instruccions, per conèixer una mica el to, per anar coneixent el to de Sekulic, que és un senyor que el veiem, ens ho deia el Macià, molt educat, molt elegant, que no sembla que sigui d'estripar gaire, de clavar esbroncades. No és, evidentment, Jessica Vicius.
1: Sí que ho és.
3: Sí?
1: No com Jessica Vicius.
3: No, clar, allò és un nivell
1: una comparació,
3: sí.
1: És a dir, però no és com el convellà que vol el Macià.
2: A mi deixa'm estar, parla per tu. L'Apro... Sí, jo no dic que sí. Bàsquet de la penya, que se'n va d'11, nois. I a la banqueta del Joventut, Oriol, si tu els veus, ja comencen a notar, que són quasi són precampions.
1: No, de moment ja estan drets, tu que en Rones tant d'això del corporal aquest, que
2: sí.
1: En Rones tots drets, tots empitxant a l'equip, i aquí ara és Panther, veus?
2: Panther sistema, Robinson.
0: Clar, sistema de la Provítola és la quarta dels jugadors. Doncs.
2: Aquest sistema helicoidal, no sé què dius que és, això.
1: L'helicocèntric. No, però és sistema, ara...
2: Això va inventar Copèrnic, això de l'helicocentrisme.
1: No, la paraula és Copèrnic perquè és una qüestió d'astres, és a dir, tots giren en qüestió de, no?, una estrella, tots al voltant el sol i totes les estrelles.
3: Tot sempre gira.
2: Que bonic que ho apliquen quan és tan simple com no sabem què fer, vola Panther i ja està.
1: Tu per què ho simplifiques, no, senyor? Té molt el com, té molt el què i quants jugadors involucrats. I ara serà Panther, ja està.
2: Tirs lliures,
1: cosa que acabem com els 3 anys en
2: exactament. El segon de Panther també, marcador 89-80. El Barça, tot i així, seguint l'estela del Joventut, falta en l'origen de la jugada de Justin Robinson.
0: Sí, i encara no anirà cap a la línia de temps lliure la penya, perquè tot just és la segona, però bé, de Robinson és la segona també en aquest partit.
2: Torna a començar la jugada de la penya des de camp propi, busca de l'Apro. El Barça ara sent molt agressiu, almenys en l'1 contra 1.
1: Home, i ara entre els dos, aquesta pilota, no?, està ben gestionada.
2: Però
1: l'Apro i Ricky, mira,
2: quina pilota penjada a l'olla. Sí, no era massa bona, potser.
1: No, però en canvi, mira com
2: recupera el Barça.
1: Ha vist ràpidament la defensa.
2: Joel Parra, doble B, de dos tirs pel Barça. Josh Nivo s'ha emportat, doncs, l'oposició defensiva antireglamentària probablement de...
5: De Chitam és la tercera.
2: Tercera, dos tirs lliures que, doncs, permetran al Barça acostar-se de punt en punt, però que s'han de notar, perquè en punts de tir lliure el Barça tampoc està fent un partit allò excel.
1: No, però encara li queden 3:25, eh? És a dir, vindrà dels errors. Aquí mateix Ricky Rubio no calia penjar-la.
5: El Barça avui ha fallat 9 tirs lliures, 16 de 25, per tant, és un percentatge que no
2: 64.
5: Arriba
1: ni... Això és una constant en la història última del Barça, eh?
2: Sí,
1: no?
2: Sí. Sí, totalment d'acord.
1: Els pivots i la gent que...
2: Josh Nivo, el segon, que sí, aquest sí, eh? Aquest sí que anava més recte. 89-81, 8 punts de diferència encara al Joventut UTB, eh? I a més, quan veig que la baixa Ricky Rubio, doncs
1: sí,
2: entenc
1: abans
2: que...
1: Abans se la juguen massa, no? I mira, l'Apro jugant l'Apro, a la central, l'Apro, amb Suleimanovic.
2: Joc horitzontal de l'Apro, atreu a dos jugadors, mira, passada així duïda, que maca la passada de l'Apro per Suleimanovic, doncs que somriu, perquè ja porta 15 punts, dels quals més de la meitat els han generat o Ricky o l'Apro. La penya guanya de 10. I a veure la jugada helicoidal del Barça, helicocèntrica, doncs la perden, la perden. Vinga, bola pel Joventut. 91-81, 3 minuts pel final. Ricky Rubio penetra, li roba la cartera aquí. Justin Robinson a córrer. Justin, que a punt de perdre la pilota, obre per Tyrese Martin, step back de 3. No hi va. Rebot, bola pel Barça, entenc, eh? Sí, bola pel Barça. No estava mal tirat, però...
1: Bé, la pilota... No, però jo crec que és més bo ir rebent i tirar. Ai, quan repi, el catch and shoot que se li diu, és dir, quan repi, tira, que no passi, se l'ha de dribbling, aixecar-se, no sé què... Martin en el tir.
5: I marxa la Provitola cap a la banqueta amb aquestes quatre faltes entre Elias i contornen els grits de MVP de part del públic.
2: Doncs vinga, bola pel Barça, Kevin Panther, tots els jugadors oberts perquè Panther marxi d'Elis, de moment no marxa.
1: No se'n va, eh? Fixa't, Elis, com l'ha aguantat molt bé.
2: Robinson de 3, no hi va, Robinson, rebotàs, bola Barça encara. La lluitava Joel Parra, 21 punts avui. Perd el Barça, guanya la penya. De 10 a 2 minuts i 28 segons pel final. La penya ho té a tocar.
1: Mira, Panther. Aquí seu, eh?
2: Sí, a Panther.
5: Sí, marxa Panther amb inputs cap a la banqueta. Entra Brizuela, també marxa per part de la penya Chitam. I entra Andiaye, també entrarà Reyes. I marxa...
2: Perdona, Oriol, disculpa.
5: I marxarà cap a la banqueta Brac.
2: Que marxi Panther en el moment més calent del partit, què? Bueno, calent, és a dir, quan pràcticament ja no tens més marge d'error.
1: Clar, que no veu que en cap moment li pot solucionar i espera aviam si el microones Brizuela, aquest
2: aquí
1: home...
2: Aquí el tens,
1: que...
2: cantonada, Brizuela, falla. Rebot per ell.
1: Està perdent el rebot ara aquí, eh? El Joventut.
2: Sí. Joel Parra, step back, se la juga. No sé si de 2 o de 3, però la fica. És de 3. 91-84. 91-84, queden 2 minuts pel final. Miret demana que era de 2.
1: Pressionant a tota pista el Barça.
5: 24 punts, Joel Parra.
2: Vinga, doncs 24 Parra, 28 l'Apro. Però al principi la penya pinta que guanyarà la final, veurem. Si no, hi ha debat. A veure, la Terry que Rubio, que juga, intentarà jugar llarg la penya.
1: Mira dins.
2: Una passada, s'ha tirat per Tyrese Martin amb tot per evitar, doncs, l'assistència de la mort.
1: Quan dèiem allò de la pintura, Suleimanovic, eh? Tothom obert, però agafant bé la posició.
5: Torna solucions la Provitola a la pista. 6 segons de possessió, per cert, pel Barça.
2: Teixer és la Provitola, eh? Les solucions que sempre, a més, amb una cistella més es planta ja amb 30 punts i acabarà, doncs, de rematar la feina per un Joventut que ha sigut probablement l'equip més consistent d'aquesta Supercopa. Perquè la veritat és que en el partit d'avui...
1: I que més bon joc ha ofert, especialment... També. Però no només davant, eh? Davant. Per mi, vamos, d'una manera claríssima, fixa't.
2: Ai, a punt de recuperar la Brizuela. Atenció, a una cama, l'Apro. Triple! La Provitola, anota el triple i a Badalona ja ho celebren. 1 minut i mig pel final, la penya guanya de 10. El pavelló potes en l'aire perquè Badalona tornarà a aixecar un títol. Oriol, quants anys després la penya aixecarà un títol?
5: 18 anys després.
3: Aquell 2008, eh? Macià, que van guanyar la Copa del Rei i la Copa Olep.
2: Exactament. I ara Sulejmanovic es suma a la festa. El Barça de sí, vençut a un minut pel final. 96 Joventut, 84 Barça. Això ja no és un torneig, diguem-ne, de pretemporada. Això ja és un dels quatre grans de la temporada. El Barça que intenta maquillar la situació, però ja fa bastanta estona que juga una mica la desesperada.
1: I a més, a banda de la desesperada...
0: Ja ho celebra l'Olímpic de Badalona, que el tenim tot dret, celebrant 18 anys després que el Joventut de Badalona tornarà a guanyar un títol ACB.
2: El Joventut que busca un altre triple, 99 punts Joventut, 84 Barça. Serà un resultat bastant contundent i explicatiu del que hem vist en aquest partit. Ara sí que s'exhibeix amb tota la seva crueltat aquest Barça. Ja hi va fer-nos dubtar, però no funciona. El Barça, que continua sent un equip que ens deixa bastant freds, i la penya, doncs, que bé, guanyarà el títol. Atenció a la pro que en vol més, passada per a Sulejmanovic. Bàsquet, 101 Joventut. Joventut, 84 Barça. El Barça queda retratat al seu lloc i ens centrarem en lloar la penya, perquè ha sigut el millor equip de la Supercopa i perquè, a part, doncs, ha fitxat a dos jugadors i en un en particular que ha tornat, ha vist i ha vençut. 12 segons pel final.
1: I afegiria i humiliat, eh? És a dir, sí. El que no pot ser és que un Barça nou, de projecte nou, de jugadors 11 nous, es deixi, diguem, com ara, passar tant la mà per la cara. És a dir, tu havies fitxat jugadors que havien de competir. No només vens aquí a guanyar el títol.
0: I marxar cap a la banqueta. Ricky Rubio abraçant-se amb la Provítola. Com es fusionen en una abraçada els dos jugadors que marxen cap a la banqueta, rebent l'ovació de l'Olímpic de Badalona. Avui és un dia de festa grossa a Badalona, també com ho celebra també el tècnic de la penya.
3: I és un dia històric. Això que deia l'Oriol és molt important. 18 anys després tornarà a guanyar un títol la penya, que em fa l'efecte que ha tocat la tecla amb el retorn de la Provítola.
2: Doncs sí, i el Barça també l'ha tocada i l'ha trinxada, perquè el tenia a la seva plantilla i li va dir que no el volia. La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO, va tornar Ricky, i la penya torna a ser un equip guanyador per tots els Jofreses, Villacampa, Rudis, Riquis i companyia. La penya completa aquests punts suspensius que tan llargs han sigut. La penya campiona d'un títol ACB 18 anys després.
0: Doncs ho celebra l'Olímpic de Badalona. La Provítola, evidentment, feliçíssim després d'aquesta victòria. Està saludant-se amb els seus excompanys a Can Barça, o alguns dels excompanys que tenia a Can Barça. Primer tot, el que tocarà serà el protocol de saludar els rivals avui, i després, evidentment, començarà a celebrar-ho la penya aquí davant de l'eufòria dels més de 12.000 espectadors que hi ha avui aquí, mentre els jugadors del Barça marxen amb cara de circumstàncies. La que també és interessant és veure, aquesta és la rotllana del tècnic de la penya. Això celebra Dani Mireta juntament amb els seus companys després d'aquesta victòria. Realment és brutal. A veure si ens podem acostar alguns dels jugadors de la penya, que encara estan continuant abraçant-se. Veig a Brizuela abraçant-se, i aquí tenim a Nico la Provítola. Nico, felicitats per la victòria.
14: Moltes gràcies.
0: Has vingut aquí per dies com aquest, no?
14: La verdad que ni me lo esperaba esto, ni me lo esperaba.
0: 18 anys feia que la penya no guanyava un títol, 18 anys des del 2008.
14: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
0: Vinga, felicitats a la Provítola. Les primeres declaracions després de guanyar aquest títol és que té pràcticament llàgrimes als ulls el jugador de la penya, els jugadors de la penya, com continuen celebrant. Veig a Dani Miret repartint abraçades, també Jordi Martí, el secretari tècnic de la penya, que evidentment està molt i molt content, i per tant aquí, vaja, l'alegria és increïble després d'aquesta victòria, perquè feia 18 anys que la penya no guanyava. A veure si Dani, felicitats.
18: Moltes gràcies.
0: 18 anys feia que... Espera, perdona, que vaig cap allà, que agafo en Dani. A veure si el podem agafar ara. Hi ha una mica d'enrenou cap en Dani. Mira, que s'està abraçant aquí. Dani, 18 anys feia que la penya no guanyava un títol.
18: Sí.
19: Hauríem d'intentar que sigui més sovint. Està molt bé.
0: Com veus ara aquesta comunió entre equip al pavelló?
19: Increïble, la gent s'ho està passant molt bé, que s'apunti tothom a venir i que fem d'això una gran festa.
0: Amb l'Apro i Ricky, per això la vida es torna una mica més fàcil, no?
19: I Emir, i Àlex, i tenim un molt bon equip.
0: Vinga, celebrar-ho. Ja no podem estar en aquesta zona, però ens hem acabat colant per poder tenir les primeres declaracions de Dani Miret i vaja, hi ha festa grossa avui a Badalona amb el primer títol des del 2008, un títol que havia guanyat Ricky Rubio quan el teníem amb la penya, aleshores un Ricky Rubio que ara està aplaudint a l'Olímpic de Badalona. Ricky, mira, s'abraça amb Antetòmic, que és baixa. A veure si podem parlar un segon amb Ricky Rubio, que li diu que ha d'anar a rebre també el títol. A veure, Ricky Rubio abraçant-se amb membres de l'estaf tècnic de la penya. A veure si podem parlar un segon amb ell. Continua abraçant-se ara amb en Diaye, que ha vingut aquí pel Real Madrid. I ara s'abraça amb Pau Ribas, un altre dels que també és un mite aquí a Badalona, que forma part de l'estaf tècnic. A veure, Ricky, felicitats.
20: Moltes gràcies.
0: 18 anys feia que la penya no guanyava un títol. 18 anys que tu recordes molt bé, perquè també hi eres.
20: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però... Bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: Tens un somriure d'orella a orella amb aquest pavelló, amb aquestes 12.000 persones avui vibrant amb el vostre joc.
20: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i el vaig a disfrutar.
0: Vinga, disfrutar. Don Ricky Rubio, que està molt i molt content després d'aquesta victòria, amb aquesta samarreta que ja llueixen a l'estaf tècnic de la penya, campions de la Supercopa 2026. Jo hi seré, això és el que posa a la part del darrere, i un altre dels que hi és perquè acaba d'arribar tot just fa poc és l'Àlex Reyes. Àlex, felicitats per la victòria, per aquest títol, i aquesta comunió que ja veiem amb l'afició.
21: Bueno, creo que es una de las facetas que tenemos que intentar mantener al máximo este año, ¿no? Esta afición magnífica que hoy ha estado impresionante. Bueno, creo que hemos dado un buen espectáculo. Espero que se vayan a Vargas a felices. Creo que tiene motivos más que de sobra, igual que nosotros. Y oye, ojalá que sea así durante la temporada. Tendremos muchas alegrías.
0: Has arribat aquí, has guanyat el primer títol. Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. Segur que també ho sabies perquè t'ho havíeu comentat al vestidor. La temporada és molt llarga, però es preveu una gran temporada per la penya.
21: Bueno, creo que el inicio no puede ser mejor. Después de una pretemporada con algún altibajo, empezar la temporada siendo campeones de Supercopa, pues es maravilloso. Bueno, yo, como dices, acabo de llegar aquí y que la primera alegría sea esta, pues es inmejorable. Bueno, muchos partidos por delante, mucha temporada, pero desde luego que la piedra de toque inicial es la mejor.
0: A celebrar-ho.
21: Gracias.
0: Àlex Reyes, que ha vingut aquesta temporada procedent del Manresa, és un jugador doncs, que ha fet també realment una gran Supercopa. Continua ara el protocol previ a l'entrega de premis, mentre evidentment al pavelló no ha marxat pràcticament ningú perquè evidentment la gent vol celebrar aquest títol. 18 anys després feia que la penya no guanyava un títol a ACB.
3: Quina manera de començar la temporada, quina manera de començar la temporada, la penya és supercampiona de la ACB.
22: Qui juga? Qui mana? Qui juga? Qui mana?
3: Fa 18 anys, quan la penya va guanyar no només la Copa del Rei, sinó també la Copa Olet i la Lliga Catalana ACB, els últims títols que ha guanyat el club, aquella plantilla tenia a Pau Ribas, a Rudy Fernández, a Ricky Rubio, a Luos Barton, Ferran Lavinia, a Flis, a Moiso, a David Noel. Tenia un tros de plantilla amb aquells estel·lars Rudy Fernández i Ricky Rubio. Però ara, Ricky, que hi torna a ser, ha vist com ha arribat l'argentí, Nicola Provítola, que ha arribat d'una manera impactant. Enfrontant-se a la final al seu exequip, el Barça, i ha demostrat que arriba per guanyar títols, i el primer ja el tenen al sac. La penya és supercampiona de l'ACB Lloberes. Quin tros de final, quin tros de Final Four s'ha clavat l'equip de Dani Miret.
1: Sí, mira, jo em quedo amb dues coses. Ja t'ho diré, primer, enhorabona a la penya, però enhorabona, a més, no pel títol, que jo sé que és el que impacta, sinó pel joc que ha mostrat, tenint en compte que havien reunat just justament en Ferran Lavinia abans d'entrar, i em deia que això, que encara els hi faltava, no? Aquesta com una mica un centrifugat, el que necessita encara aquest equip, perquè a més això, li falta Tomic, però ens ha deleitat, jo crec, amb un joc de conjunt davant, darrere, i amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'aquest títol, i a mi això crec que m'ha impactat. I m'ha agradat molt també que el Macià fes referència a una mica aquesta història, no?, aquests jugadors, perquè aquest club el té. Aquest club té una senya d'identitat que és aquest sentiment, aquests jugadors que han anat llaurant a on està avui la penya. A molta diferència, diguem, en aquest sentit, i no cal que s'enfadin del Barça, que a mi avui m'ha decebut
2: el títol,
1: absolutament.
2: El Barça li dona ara el títol de subcampió.
0: Sí, el rep a Kevin Panther, que fa cara de circumstàncies, evidentment, perquè no en li agrada perdre, i menys una final. I ara arribarà el moment de reconèixer el millor jugador.
3: No hi ha dubtes, no?
0: Sempre per saber qui serà.
3: No hi ha dubtes.
2: T'imagines que no?
0: Evidentment serà...
3: Has votat, Lloberes?
1: He votat, però resulta... No he votat perquè hi ha aquesta... Com es diu
2: això? Codi QR, ho has de fer amb un codi QR.
1: I el meu mòbil no s'ha brut amb aquesta.
0: Aquesta és l'ovació que rep Nico La Provítola, després que s'ha escollit MVP de la final. Rep el trofeu de mans de...
2: L'alcalde
0: de Badalona, Xavier García Albiol.
3: Dades, Oriol, avui de La Provítola. Ahir, recordem-ho, 27 punts a la semi contra Baskonia.
0: A veure, dades avui en aquest partit de La Provítola, acabat en cistellant 31 punts,
3: 31.
0: 9 de 13 en triple, això és un 69%, per tant, vaja, la mitjana està 29 punts, ahir va en cistellar 27, per tant, una mitjana de 29 punts en aquesta Supercopa d'un La Pro, que quan l'hem agafat aquí tot just després de guanyar la final, tenia els ulls plorosos,
3: sí.
0: Emocionant.
3: Brillant la feina de l'Oriol Rodríguez a pista, ja podem sentir a cop calent, que és aquella emoció de l'esport, amb el micròfon autònom de Catalunya Ràdio, del Tot Gira, les primeres reaccions del Ricky Rubio, del Dani Miret, del Nicola Provítola.
1: Deixa'm interrompre, perquè a mi m'agradaria, després de rebre aquesta copa, assenyalar, diguem, on no t'han volgut renovar.
2: El Barça.
1: A mi aquestes coses sí. M'agraden, me diverteixen, no crec que a ell li afecti exageradament, però m'agrada que els jugadors també siguin sincers.
0: I els jugadors de la penya que ja van cap a aquesta mena de podi on rebran el títol que els acredita com a campions, i veig el Juan Morales, el president de la penya, que hi ho va clavar, perquè recordeu que ell va dir que...
3: Sí, és veritat, és veritat.
0: Que no havia guanyat mai l'equip que organitzava la Supercopa a la competició, per tant es trec aquest malefici.
3: Va dir, la penya serà el primer, va dir.
0: Sí, sí, per tant el veig... feliç des de la llotja.
3: A veure, Oriol, si després el puc saludar. Sí? Em faria il·lusió poder saludar el president de la penya.
1: El tens lluny. No? Ha baixat ell.
2: Està a la llotja, però
0: ja
2: el buscarem.
3: Tenim temps fins a les 10 de la nit de Tot Gira i a les 11 al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos. Tinc la Berta Torrades preparada a l'estudi. Ara actualitzem els titulars. Què tal, Berta?
1: Molt bé.
3: Però estem pendents que aixequi aquesta Supercopa CB la penya, Macià?
1: Espera una mica, sí.
2: Sí, sí, exactament. Ara mateix els hi donarà. Veig el president de la Lliga CB, Antonio Martín, també el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i l'alcalde de Badalona, Albiol, que estan saludant ara els membres de l'estaf del Joventut. Per cert, aquest cap de setmana que s'han jugat dues supercopes, la d'Europa i la d'aquí, a la d'Europa també han triomfat quatre badalonins a l'estaf del Madrid. Pedro Martínez és el primer.
1: Badalona és cosa.
2: Crec que és el millor homenatge al bàsquet que es pot fer a la ciutat, que probablement, juntament amb països balcànics, treu més jugadors de planter.
1: Sí, és una cultura.
2: És una cultura. Això, és un estil de vida.
1: Fa molts anys, sí, sí. I molt de temps, i sobreviu amb un món, diguem, de cèntims.
2: Sí, bé, sí.
0: Doncs arribarà el moment de la veritat. El moment que Antonio Martín, el president de la Lliga CB, agafi aquesta Supercopa i l'entregui. Veurem si a Tomic o a Ricky, perquè abans Ricky li ha dit vine cap aquí. Doncs mira, els dos capitans, Tomic, que es baixa per lesió, però s'uneix juntament amb Ricky Rubio. Ricky li diu, dóna-li a l'Ante. Finalment agafen la copa entre els dos, somriuen, parlen, la miren i estan a punt d'aixecar-la a l'Olímpic de Badalona, a la d'una, a la de dues i a la de tres. La penya, 18 anys després, campiona d'un títol, ho celebra a casa mentre sona el We Are the Champions. Avui, alegria completa aquí a Badalona.
3: Bé, la penya que ja té el primer títol de la temporada. I dic el primer títol de la temporada perquè, bé, veient com ha jugat aquesta Supercopa, sé que estem en pretemporada, però veient el nivell de Nicola Provitola, tenint a Ricky Rubio, tenint aquesta plantilla tan i tan completa que dirigeix Dani Miret, jo no sé si la penya la tindrem també lluitant per altres títols. Ara seguirem amb el post, amb aquesta supervictòria de la penya supercampiona de la CB davant del Barça, també amb anàlisi per veure cap on va aquest Barça de Sekulić, amb la Carme Lloberes, amb el Macià, amb l'Oriol Rodríguez pendent de protagonistes, i també amb en Joan Creus, que l'incorporem, el tenim ja connectat. Hola, Creus!
7: Hola, què tal?
3: No hi podies faltar avui en aquesta nit de la penya, però abans, si m'ho permeteu, i si no em demana pas l'Oriol Rodríguez, si no té cap urgència la seva posició...
9: No,
3: doncs vaig amb les notícies, ens actualitzem amb la Berta Torrada. Som-hi! Hola, Berta, què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
3: A banda d'aquesta victòria de la penya, supercampiona de l'ACB, tenim altres titulars.
1: Pendents molt de les eleccions, en aquest cas Alemanya, perquè el canceller Merz, que ja estava molt qüestionat, ha rebut un fort revés electoral. El seu partit, la CDU, ha estat a punt de quedar fora del Parlament del Land de Mecklenburg. L'extrema dreta, tal com es preveia, ha acabat guanyant i ha gairebé doblat els resultats. A Berlín, on també hi ha hagut avui eleccions, l'esquerra de Die Linke s'ha adjudicat una victòria inèdita. I no deixem les eleccions perquè en aquest cas a Rússia el partit de Vladimir Putin tornaria a guanyar còmodament els comicis legislatius d'aquest cap de setmana, segons indiquen el sondeig a peu d'urna fet públic al tancar els col·legis, que li atorga el 49,4% dels sufragis. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i també per la falta de transparència. Tornant a casa nostra, protestes a Barcelona avui, a Palma i a Eivissa aquesta tarda contra l'ampliació dels seus aeroports. Al so de les protestes, el govern espanyol, recordem, ha aprovat aquesta mateixa setmana les primeres partides del pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i avui milers de persones han sortit al carrer per rebutjar més ampliacions aeroportuàries. I acabem explicant que Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el mercat de música viva de Vic. Tanca el Música Viva de Vic en una edició que ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
3: Gràcies, Berta.
1: Fins ara, que vagi bé.

0: pica Badalona, que el tenim tot dret celebrant 18 anys després que el Joventut de Badalona tornarà a guanyar un títol ACB. El Joventut que busca un altre triple, 99 punts Joventut, 84 Barça. Serà un resultat bastant contundent i explicatiu del que hem vist en aquest partit. Ara sí que s'exhibeix amb tota la seva crueltat.
1: Així narrava al final l'Ernest Macià des de l'Olímpic de Badalona amb l'Oriol Rodríguez, amb la Carme Lloberes. Aquest 101-87, victòria clara avui de la penya en aquesta final de la Supercopa CB. El post d'aquesta final amb l'Oriol a la zona de vestidors, amb la Carme Lloberes, amb el Macià i amb el Creus, que el tinc per aquí. Hola, Creus.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Tu t'esperaves una victòria així de la penya davant del Barça?
2: Podia ser, sí, sí. A veure, era un partit, jo crec que abans de començar-lo jo donava per favorit al Barça pel que havíem vist ahir. És a dir, un equip molt potent físicament, amb molt bon ritme, però no descartava les possibilitats de la penya.
3: Badalona.
2: Perdó.
1: Sí. Què passa, Oriol?
3: No, perquè què volies parlar amb el president de la penya, amb el president de la penya, amb el Juan Morales, que ahir ens deia es trencarà aquesta malastrugança. Jo li deia, Juanan, mai ha guanyat un equip que organitza a la Supercopa el títol a casa, i em deia, doncs aquest any passarà, aquest any ha passat.
4: Sí, bueno, és el que passa, quan les fiques totes normalment guanyes, i avui hem tingut, a part de tots els jugadors super posats al partit, jugadors en un talent i un acert increïbles. Estic molt, molt content d'haver guanyat i crec que ha estat un partidàs.
3: Li dono el micròfon i li dono els auriculars. Val. I el pot saludar, David. Sí. Un segon.
1: Res, sé que ara tindrà un munt de compromisos, però res, li robem uns pocs segons per poder felicitar el president de la penya, perquè aquest moment segur que l'ha estat esperant durant molt de temps. Bé, 18 anys, la penya sense guanyar un títol. President, felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Quina visió que va tenir ahir quan ens va dir la penya serà el primer en trencar el malefici i ser el primer anfitrió que guanya la Supercopa. Es pot dedicar a les prediccions, eh?
4: Home, és que si tu vas a una final i la vas a jugar sense pensar que la guanyaràs, doncs no vinguis, no? Llavors, sí, jo estic... tothom em preguntava abans del partit com veia l'equip, i l'equip estava ahir, no estava eufòric, estava pensant, hem donat un pas, ens queda un altre.
1: Com s'explica?
4: Avui l'han donat l'altre pas.
1: L'han donat, sens dubte. A tornar a guanyar un títol i pensar que fa 18 anys que el guanyaven eren els Ricky, Rudy, aquell tros d'equip que va guanyar la Copa, que va guanyar la Copa Olep, que va guanyar també la Lliga Catalana, que això torni a passar. La gent de Badalona ha tingut paciència, ha hagut de passar per moments difícils, però tornen a guanyar un títol.
4: Bueno, sí, hem tingut moments molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics, fins i tot, però guanyar molt, i avui estem molt, molt contents, A més, crec que ha estat molt merescut, tant ahir com avui, hem jugat molt, molt i molt bé.
1: Com s'explica que el Barça deixés escapar la Pro Vítola?
4: Això no és una pregunta per mi.
1: Però l'han fitxat, i ahir 27 punts i 31 punts avui MVP. Quin tros de fitxatge han fet, president?
4: A mi el que m'agrada és el que va dir ahir a la roda de premsa, quan va dir estic on vull estar. Això ho diu tot. Jo crec que Nico ens ha fet molt feliços aquí, però ell també ha estat molt feliç i m'agrada molt que ho prengui on ho va deixar, no? La seva darrera temporada amb nosaltres va ser MVP de la Lliga Endesa i ara ha estat MVP de la Supercopa.
1: Amb la Pro Vítola...
4: Que continuï.
1: Això li volia preguntar. Amb la Pro Vítola i Ricky Rubio, quin és el sostre d'aquesta penya que ha estat temporada?
4: Bueno, jo crec que els sostres l'han ensenyat avui, que és competir contra tot el que tens contra tothom. Avui era un partit en el que a priori tenia molta desavantatge física, però l'equip va donar tot el que tenia i... quin és el sostre? Ho veurem quan vagin passant les setmanes, i a la temporada n'hi haurà moments bons com aquest i moments dolents, i el que hem de fer és seguir junts als dolents, perquè d'aquesta manera els bons tornaran a arribar.
1: És una Supercopa, però hi haurà celebració per aquest títol? Em refereixo amb els jugadors, amb l'afició, no sé si han pensat alguna cosa o és massa aviat.
4: És un títol oficial, és el primer títol de la temporada, sí, farem, celebrarem i sí. Tothom el que vulgui ser amb nosaltres per celebrar-ho, jo crec que tindrà l'oportunitat.
1: Però vaja, que no hi ha res organitzat encara, eh? Ara que és tot, encara no tenim res organitzat.
4: quan puguem dir-ho...
5: Perfecte. President Juan Morales.
4: Et dic una cosa, jo soc molt supersticiós. Llavors, parlar d'això, preparar res abans de tenir-ho lligat, és mala estrogança. Llavors, ara ho farem.
5: Fantàstic. Gràcies, president, i moltes felicitats.
4: Gràcies.
3: Atenció, David, perquè a la meva zona estan pujant, aquí tinc l'afició de la penya, els grups d'animació, i ha pujat tota la plantilla. Dani Miret ha pujat amb el títol a oferir-lo al miler de persones que hi ha en aquest sector i automàticament han pujat per l'escala que du a la segona graderia tots els jugadors amb la samarreta de campions. I ara, doncs, això, tenim a Dani Miret, que no deixa el títol ni per mal de morir, envoltat d'aficionats a la penya. Evidentment s'està donant un bany de masses i un bany bastant llarg. Crits a MVP, visca la penya i visca Badalona, perquè també puja a l'APRO. I en fi, això és una comunió meravellosa, tornar a veure Badalona així.
5: Creus i Lloberes, la penya puntal, quin tros de fitxatge ha fet la penya? Ja sabem, no l'hem de descobrir ara, Nicola La Provítola, però fixeu-vos, ara està repassant els seus números avui, perquè ell ja va fer 27 punts, 31 punts, 28 de valoració, un Nicola Provítola, que ara estic veient els seus percentatges... que vaja, ha tingut un encert en el triple espectacular, Creus.
2: 9 de 13.
5: Sí. 9 de 13, això mateix, que no ho trobava. No ho trobava. Creus.
2: Sí, no. Brutal. L'exhibició que ha fet avui i ahir, bàsicament des del triple, i tenint en compte, per exemple, en el partit d'avui, que els jugadors del Barça són molt físics, sabent que ahir va notar també 6 o 7 triples, que el tenien molt pendent i estaven molt pendent d'ells, i tot i així, i a banda de pressionar-lo tot el camp, tot i així, t'acaba clavant 9, llavors, clar, és un partit descomunal, descomunal per ell, i ha estat un jugador imparable. Cosa que, com jo deia abans, en la intervenció d'abans, abans del partit jo pensava que el tema físic, el tema d'energia, el tema de velocitat, tot això anava a favor del Barça. Però quan davant tens un jugador com Ricky Rubio o l'APRO, que controlen el partit i que per molt que els pressionis no es posen nerviosos, no alteren el ritme i controlen la situació, llavors aquí el Barça és on realment ha patit, no? Ha patit moltíssim amb jugar amb aquesta manera que el control del joc sempre l'ha dominat la penya. I tenint aquests dos jugadors de 35, 36 anys, no sé ja quants en tenen, que controlen el joc, doncs per la penya és molt fàcil controlar els partits, i al Barça amb això li costarà molt més.
3: Fixa't, Lloberes, qui ha creat aquesta obra d'enginyeria, aquest equip, és en Jordi Martí, és el secretari tècnic de la penya, felicíssim al meu costat. Jordi, tu el 2008 què feies?
6: El 2008 estava allà fent de jefe de cantera amb el Riqui, guanyant una Copa del Rei, i amb l'infantil per allà jugant.
3: Perquè ha plogut molt des del 2008, que és l'últim títol que havia guanyat la penya, i avui, mira, a 20 de setembre del 2026 ja es pot trencar aquest malefici.
6: Sí, malefici. Crec que abans parlàvem, no?, que més ningú anfitrió guanyava, hem trencat aquest malefici, i tots aquests anys crec que la propietat ha ajudat molt a que el club vagi amunt, i bueno, hem fet un molt bon grup i s'ho han merescut, perquè és un grup que ho tirarà moltes coses endavant.
3: Tirarà moltes coses endavant vol dir que la temporada, que ara tots es comença amb aquest primer títol, però és una temporada molt il·lusionant.
6: Sí, és molt il·lusionant. Crec que l'Ante per algun lloc ha dit, no?, que aquest any faríem coses, i ho diu ell, que encara no hi és. Pues quan arribi l'Ante ja serà ja màgic, no?, serà un grup molt maco, i la peça de l'Ante encara ens ho farà brillar més.
3: Acabar de deixar-t'hi la veu aquesta nit amb la celebració i a disfrutar-ho.
6: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies. En Jordi Martí, que està, vaja, feliçíssim aquí al parquet de la Badalona.
5: Macià, digue'm les edats. Tomic, Ricky, La Provítola.
3: Vale, ara t'ho busco. 38 anys, diria que té Tomic. Sí. Ara t'ho confirmo. I és que he pujat dalt d'una cadira per gravar el que està passant darrere meu, perquè, clar, Tomic, hi ha una germinació de gent.
5: A veure, digue'm. Creus.
2: Tomic és del 87, és dir, que té
5: 39. Lloberes, a l'altra banda del Palau deien que calia rejuvenir l'equip. Doncs mira, amb veterans la penya li acaba de guanyar un títol al Barça.
7: Aviam, el que cal és, si tu t'has de comprar un cotxe, saber per què vols aquest cotxe. És que per mi, això, rejuvenir, ara són massa grans, ara són massa vells... És a dir, el mix-mix que té aquesta penya, és a dir, la saviesa que tenen determinats jugadors, gent jove, gent, diguem, de casa, gent de casa que no n'hi ha tanta aquest any, és veritat, però és igual, gent que torna a casa, o gent que tenen un sentiment. Totes aquestes coses tenen un perquè de ser de la idea de club, no? El projecte d'aquest club sempre ha sigut d'aquesta manera. El Barça no. El Barça encara no sap si el cotxe que s'ha comprat és un Smart, si és un Porsche, i si anirem de casa meva a Catalunya Ràdio o si anirem, per exemple, doncs, a competir a la Fórmula 1. Aquest és el gran mal del Barça, és a dir, no tenir un criteri, fitxar jugadors. Joan Creus, jo l'escolto quan diu el tema físic.
3: Mira.
7: El físic...
3: Què? Acaba, acaba.
7: El tema físic serà, per exemple, perquè són negres, potser de, vull dir, de raça negra, però el tema físic, avui per avui, s'ha vist clarament que ni Gibson pot defensar a jugadors, per exemple, que ja ho has vist, la trifulca que ha tingut, Robinson, per exemple, és a dir, són jugadors que o estan totalment compaginats, lligats, treballats cap a un fons comú o no tens res a fer. A mi m'ha decebut molt, però m'ha decebut, tampoc m'ha sorprès, eh? També ho vaig dir.
3: Bé, 39 anys Antetòmic, 36 la Provítola, 35 Ricky Rubio, ah, i llavors ja 32 Àlex Reyes.
7: Antetòmic no ha jugat.
5: No ha jugat, però bé, forma part de la plantilla i tornarà. I fins que ara sí. El Jordi Martí, el director esportiu, deia, i quan arribi Tòmic, doncs això... Tindrem
7: només
5: una plantilla encara millor,
7: quan
5: no?
7: Torna, com torna, no? Estem d'acord.
5: Però bé, és un bon debat, no? Perquè és, Joan, el que ha tingut el Barça ha apostat per una línia, és evident que se'ls ha donat temps, perquè és una plantilla que és totalment nova, entrenador nou. Ara sentirem Sekulić, el recuperarem, que ha parlat fa una estona a Movistar, però, clar, amb jugadors veterans la penya, doncs acaba de guanyar-li un títol precisament al Barça. Quin sostre li veieu en aquesta penya? Ho dic perquè guanya el títol de la Supercopa CB, però veurem a la penya... Recordeu, competint a la Champions també, a Europa, fent una temporada per ser a dalt. Joan, tu què creus?
2: Jo crec que serà un equip molt difícil de guanyar, controlarà molt tots els partits, tots els tempos, crec que estarà a dalt a totes les competicions en què participi, però hi haurà una cosa important, que és que aquests jugadors de l'Apro, Ricky, Tomic, puguin jugar i mantenir una línia tota la temporada. Em refereixo que no tinguin lesions, no tinguin aturades per alguna història d'aquest tipus i que siguin baixa. Si poden mantenir l'equip constant durant tota la temporada, la veritat és que serà un equip molt difícil de guanyar i estarà a dalt a totes les competicions, això ho tinc clar. Però faltant algun d'aquest... Tòmic, hem vist avui que sense Tòmic doncs es poden espavilar, però jo penso que si faltés en alguna època de la temporada, alguna etapa determinada, faltés a l'Apro, faltés Ricky, llavors la cosa canviaria bastant i ho passaria més malament. Però així d'entrada, el grup el veig molt compacte, amb jugadors que poden aportar moltíssim, com el mateix Reyes, com l'Emir... Clar, tots aquests jugadors sumen moltíssim. Per tant, sí que veig un equip molt competitiu i que farà mal, farà mal.
7: L'objectiu serà aquesta, diguem, competició a la Champions. Jo crec que l'any passat ja es van quedar, no?, amb el regust aquell de no poder guanyar-la. Jo crec que aquest any...
5: I a més era Badalona la Final Four.
7: Clar, aquest any jo crec que els hi ha quedat com aquesta, no?, aquesta assignatura pendent i, per tant, penso que serà això. Al ser una competició de dos partits a la setmana, no?, suposo de... Vull dir, no és com l'Eurolliga, que cada dia tenim partits i no saps quan ni com, l'Apro fins i tot anirà descansat, entén-me. I si poden anar rodant. Jo li veig aquest sentit, és a dir, bueno, classificar-se a la Copa del Rei, clar està, i està playoff. Aquest serà una mica el sentit d'aquesta penya.
2: També hi ha, jo crec que els anirà molt bé, que l'any passat va ser la primera temporada, organitzaven a casa, sí. Va ser una experiència inicial que els hi va anar molt bé, i ara amb l'experiència de l'any passat, jo crec que aquest any tindran molt més apamat i amb millor equip que tenen i tindran més opcions de guanyar aquesta competició. Jo crec que amb aquesta competició internacional Penso que els dono com a favorits número 1.
5: A veure, Šekulić, l'havien de recuperar. Ha parlat a Movistar just quan ha acabat el partit, però, òbviament, li han donat prioritat a l'Oriol Rodríguez amb el seu micròfon autònom. Hem sentit a Dani Miret, a Ricky Rubio, a Alex Reyes, també a Jordi Martí, el director esportiu, a Juan Amorales, el president. Encara ens en queda algun, segurament, per escoltar. Però vull també saber com ho han viscut tot plegat al Barça, i en especial el seu entrenador, que ha parlat així a Movistar.
8: Well, Alexander, despite how well Parra tried to do it, I want to know what was missing from this match to win.
9: Look, first of all, I have to say, I have to praise Dobrovitel how he played tonight. I mean, whatever he did, from whatever he shot, he made a shot. And it was so difficult to cope with this. At the same time, we were not in this kind of shape. So, I mean, congrats to them. Okay, there are things we need to do much better, obviously. The one thing that bothered me a little bit is that we didn't stick together all the way. Their shooting made us fall apart.
8: Thank you so much and good luck.
9: Thank you.
10: Primer ha dit que el que volia fer era felicitar a Nicola Pavitola per el partit que ha fet, que és molt difícil aturar un jugador que tot el que llança nota, que ells evidentment han de millorar i han de millorar coses com estar jugar més col·lectivament que en trams del partit no ho va fer.
5: La Pavitola avui, un tir de 3 en tirs de 2, a 33%, 9 de 13, com ens deia abans el Creus, en triples, 69%, i 2 de 2 en tirs lliures, 100%. Per tant, sí, sí, gairebé ho ha notat tot la Provitola, un 28 de valoració i amb 31 punts.
3: Cada tenim amb un bany de masses perquè ha decidit que pujava a la graderia i evidentment ara tenim un la Provitola, el qual ja no veiem, que immers en uns aficionats que a la part de darrere d'una de les cistelles encara no marxen, vull dir, no hi ha manera que marxin d'aquí perquè evidentment la festa és molt grossa.
5: Ja has sentit abans Oriol, el president Juan Amorales, que deia que no tenien encara res planificat i que s'hi posarien, perquè diu és un títol i això s'ha de celebrar, per tant si t'assabentes de res de celebració entenc institucional que hi haurà a Badalona, això no passa cada dia, feia 18 anys que no guanyava un títol la penya, doncs ens ho expliques perquè també no. Els nostres oients de la penya de Badalona s'hi puguin sumar. Escolta, si és que demà hi ha celebració.
11: És pura intuïció, però hi serà segur, hi ha eleccions municipals també d'aquí pocs mesos, vull dir que segur que tothom hi està interessat,
5: demà,
11: però la penya també. Recordem que fa 3 mesos la penya va acabar tercer de la Lliga CB, que això no és un títol, però també hi ha marca,
7: molt important és
11: una línia de regularitat.
7: Jo a vegades crec que és injust les dades, a vegades, si no s'explica una mica amb el tema de la història d'aquest club, és a dir, aquest club ha anat a remolc de lo que és la creixença monetària, pressupostària, no?, de tots els altres clubs, i ha anat sobrevisquent i aguantant, i a més estan en bones classificacions. És a dir que fa tants anys que no guanyen un títol, bé, i a quanta gent hem subministrat, diguem, no?, de jugadors...
5: Ja, ho ha dit el Morales, Ha dit, diu, això, no saps pel que hem passat, Han estat moments molt difícils, aquests 18 anys.
7: Com m'ha fet patir tot, quan ha sigut tan sincer, no?
5: Bé, avui perquè està... econòmicament hi ha hagut moments molt complicats per l'entitat,
7: Però per això mateix, és a dir, sí, que a l'hora de la veritat, a mi això dels anys, no és el mateix guanyar un títol per la penya que guanyar, per exemple, d'un Barça, un Madrid, ara en rono dels, no?, dels top top.
5: Sí.
7: Escolta, no, a la roda de premsa, Pere, perdona, jo volia preguntar si Šekulić no ha preguntat com és que aquest noi no ens l'hem quedat. A l'APRO, vull dir.
11: És que jo no sé si ho ha fet expressament, però posant el focus en l'APRO, clar, retrata la decisió del Barça d'un jugador que es volia quedar a viure a Catalunya i s'hi ha quedat, a prop de la ràdio, per cert, que es volia quedar jugant a l'Eurolliga i que quasi va de genolls a demanar-ho i que el van fer fora. O sigui, no el van renovar. Per tant, no sé si ho ha fet expressament perquè crec que és bon Jan i tal, però vaja...
7: No, el Šekulić deu haver pensat, escolta, aviam, de què va això? És a dir, ara aquest noi me l'haig d'allò de... No, això, d'empassar... que realment, perquè sí que és veritat que està molt encertat, però m'agradaria repassar tot el vídeo de quants tirs s'ha tirat sol,
5: Sí. És evident que avui la defensa del Barça no ha estat bé i que la Provitola ha estat excel·lent. Què volies dir, Creus?
2: No, jo volia dir, amb el que dèieu de la penya com a club, que l'any 2008 va guanyar l'últim títol, recordava que no solament aquí a Espanya grans clubs que han anat desapareixent, no sé, em ve ara al cap Estudiantes, que mira on està, sí, em venen al cap equips italians, el Montepaschi, Siena, etc. Hi ha tants clubs que en aquests anys han desaparegut perquè el tema econòmic ha sigut important, no han pogut continuar perquè altres equips han apostat més, però al final mantenir-te és molt complicat, i la penya s'ha mantingut i ara ha tornat a guanyar un títol i té bona base per continuar en el futur i continuar seguint aquest nivell, no? Però pensem en la quantitat de clubs que han anat desapareguent en el camí.
7: Cert, i a més continuant amb una ideologia clara.
3: I mira, no? Un altre dels que també ha arribat aquí amb un pas sota braç, sinó amb un títol sota braç, és l'Isaac Nogués, que la temporada passada va guanyar la Lliga amb el València, i ara arribes aquí i Supercopa amb la penya. Com t'has sentit?
12: Molt content. Crec que és un títol molt, molt especial per mi, perquè al final, pues, a part d'haver contribuït, feia molt, no?, que la penya no guanyava un títol, llavors poder ser-hi jo és espectacular.
3: Tu quants anys tens?
12: Jo 22.
3: Doncs en tenies 4 l'última vegada que la penya va guanyar un títol, imagina't.
12: Exacte, i no sabia el que era la penya, així que per això estic molt feliç i orgullós de l'equip i de la ciutat.
3: I una ciutat que, evidentment, sempre ha viscut el bàsquet amb la màxima intensitat, i avui es pot veure com aquí s'ha celebrat amb aquestes 12.000 persones i com la gent encara, a veure, demà és dilluns laborable, però la gent no marxa.
12: No marxa. No, a veure, això, senten molt l'equip i tothom està molt feliç, llavors és d'agrair.
3: Vinga, celebrar-ho, Isaac.
12: Gràcies.
3: Isaac, lliga la temporada passada amb el València i enguany, doncs, aquí amb aquesta Supercopa, mentre ara comença el moment d'una mica de distensió, perquè han entrat unes cervesetes a la pista i, per tant, hi ha cerveseta en mà als jugadors que es posen a celebrar aquest títol i bé, que continuï.
2: Per recuperar.
5: Sí. Tu bevies cervesa, creus, quan guanyaves un títol o no?
3: Ell feia vinet entre els partits, que ens ho va explicar.
2: I sense guanyar títols.
5: Suposo que abans d'un partit no, però...
11: No, a Manresa cuidàveu alguna ampolla un cop a la setmana, no? Manresa, havies explicat algun dia?
2: Bueno, hi ha ampolles de cava i tant. I cervesa després de cada partit, això és obligatori.
3: I no van a venir, no?
2: El tercer temps, o, bueno, aquí seria el cinquè temps. Sí, sí.
5: Per cert, palmarès de la Supercopa, la penya, que tenia dos títols, 85 i 86, estem remuntant-nos a una altra gran penya, anys 80, supera el València. El València té dos Supercopes, 2017-2025, ara la penya en té 3. I, per tant, en el palmarès, el Madrid té 10 Supercopes, el Barça es queda amb 6, Baskonia en té 4, i ja ve després la penya amb 3 títols, per davant de València i per davant d'Unicaja i Gran Canària, que en tenen una. Per tant, doncs bé, la penya, que no hem d'oblidar-ho mai, és un dels grans clubs de bàsquet que tenim al país, i que és veritat que ha passat 18 anys sense guanyar, però, com deia abans, la Lloberes, el pes de la història, s'ha de recordar. I la penya té lligues, la penya té copes i també té, òbviament, una Copa d'Europa i altres títols europeus. Molt bé, a veure...
11: És bonic veure com al pavelló hi ha potser unes 2.000 persones que no marxen, Estan aquí, ja els jugadors han marxat, ja han pujat i han baixat, segueixen a la pista, però la gent es queda. La gent es queda, vull dir que em sembla bastant notable.
2: Perdoneu, i

0: Veure com pressupostos inferiors s'imposen als grans pressupostos. El Madrid l'any passat va perdre contra el València a la Lliga CB. El Barça s'arrossega ja fa uns mesos davant d'equips, doncs, bé,
1: anys,
0: doncs,
1: no?
0: Inferiors.
1: S'arrossega, diràs?
0: Sí, no, bé, sí, sí, sí, no. Ah. Arrossegar-se, entenc, a veure...
1: Però vull dir, però és veritat que sempre acabes més o menys el València. Ha sigut un rar avis o una excepció. No sé si aquest any tornarà a passar, però, vaja, cada vegada més van inflant més, no? Pressupostos, condicions, número de jugadors, que tothom ara ja compra 15, 16 jugadors.
2: I més.
1: Que no poden. Sí, i més. I n'hi ha que no poden. Sí, sí.
0: I potser el mes de setembre és l'únic moment en què pots batre aquest tipus d'equips,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí. Seria això, no? Tens és quan ets més neutral amb la situació i cadascú aprofita la vinentesa.
3: Una pregunta. Oriol Rodríguez, no sé si ets a la zona de vestidors, si el Barça ja ha marxat.
4: No, continuo a la pista, però puc intentar ara endinsar-me pel túnel, a veure si...
1: Amb cerveseta, tu també.
3: No, ho dic
4: cerveseta per... no.
3: No sé si serem a temps per poder sentir també algun jugador del Barça.
4: Han ruixat, a manca de cava, han ruixat amb cervesa i...
1: Què dius? Sí?
3: I ara no, cada dia es guanya un títol.
5: A veure com li esperes a la dona quan arribis a casa.
4: Clar, correcte. D'on vens tu, no, de Badalona?
5: Sí, sí, vinc de treballar.
4: Sí, sí. No, ara anem a veure si és possible escoltar algun jugador del Barça.
3: Molt bé. Recordem que l'ACB comença el cap de setmana que ve i que la penya... El seu primer partit serà diumenge a les 12 a la pista del Breogán, que tindrem 5 catalans a l'ACB, que dissabte això comença a les 6 de la tarda amb un Bilbao-Manresa, que el Barça s'estrenarà al Palau dissabte a les 9 Barça-Corunya, com deia, diumenge Breogán-Penya.
1: Amb el català, sí, Carles,
3: correcte,
1: Marco.
3: Correcte, això mateix, el que endavant
0: que
3: de la Corunya.
0: Que per cert estava aquí. Que per cert estava aquí.
3: Doncs mira,
1: sí, m'he abraçat
3: el Barça.
1: Jo. Abraçat,
3: clar, home, tots els tècnics han d'espiar el Barça, perquè no, és un equip que no tenen controlat. Breogán-Penya, el que us deia, diumenge a les 12, això la setmana que ve, Girona Ucamp, amb Moncho Fernández renovat, fins al 2028, ho hem de explicar ahir. Girona Ucamp diumenge a les 5 de la tarda, i València-Lleida, un bon Lleida del que vam veure a la Lliga Catalana, va arribar a la final, la va perdre davant del Barça, València-Lleida diumenge 6 de la tarda. Però abans tindrem Barça-Efes a l'Eurolliga, i en directe al Tot Gira, l'exclusió digital, això serà dijous, recorda Mora, a Macià?
0: 2 de 9.
3: 8:30.
5: I abans, final de la Lliga Catalana Femenina,
3: això mateix.
5: Un i Girona Cadí el dimecres a Reus.
3: Això mateix, el bàsquet ja comença allò a entrar per totes bandes. Pensant en aquest Barça-Efes, i vull fer una última pinzellada d'aquest Barça, que arribin els partits tan ràpid i que ja siguin tan exigents com una Eurolliga, això li va bé, creus, al Barça de Sekulić, que està en formació?
2: És que ara tots els partits d'Eurolliga són complicadíssims, i ara que li arribi l'Efes també amb bases que controlen la situació, que tenen experiència, doncs d'entrada així no li va gaire bé. Potser li hagués anat millor tenir una mica abans de rodatge en partits ACB perquè es vagin coneixent entre ells, però ja així d'entrada el partit contra l'Efes ja serà complicat, però penso que el poden tirar endavant pel tema aquest que dèiem de la intensitat, de l'energia, dels jugadors joves. Per exemple, el partit ahir contra el Pamés a mi em va agradar molt, el Barça va estar, perquè el València també té un equip, uns jugadors així similars, i eren de molt de ritme. Si el partit contra l'Efes és un estil així, el poden treure endavant. Si en canvi els bases de l'Efes comencen a controlar i no el deixen portar aquest joc ràpid, llavors tindran molts problemes, això sí. Però penso que se'ls ha de donar temps, eh? I hem vist coses importants. Per exemple, una molt important, jo crec que el Joel Parra està agafant un rol de jugador determinant, cosa que és dir, cada any va pujant aquest nivell, i ara està agafant un rol important, i a partir d'aquí intentar crear bases perquè l'equip vagi cap amunt. Els hi costarà, clar, sí que costarà, però se'ls ha de donar temps també.
3: I potser també algun fitxatge, no, Lloberes, que arribi algú al joc interior, perquè això...
1: Bé, això és el que ven sempre al Barça, no? Encara estem esperant l'any passat també que restaurés una mica el tema. Jo crec que s'han de centrar en els que hi ha. No cal anar enraonant tot el dia de si necessiten un pivot, necessiten... Tu has de fer rendir aquesta plantilla, que és la que tens, i la que vas. Però justament nosaltres avui a la Transmi ho dèiem, si Parra, contentíssima de que vagi creixent ja com a jugador d'una vegada per totes, que prous diners li va costar en el Barça, diguem, robar-lo de la penya, no? Però clar, si la figura, diguem, figura, o el jugador millor d'aquests partits, especialment dels que hem anat veient també de pretemporada, és Parra, Renoi, em fas com una mica de desànim.
2: No.

0: Però
1: això, jo no ho enfocava amb això, amb aquest sentit.
0: No, ja ho sé,
1: no ha de ser
0: ja
1: la figura, però ha de ser... És un jugador que ha donat un pas important endavant i que ajudarà a les teòriques figures de l'equip a fer un salt endavant.
2: Sí, sí. Ah, clar. Bé, no sé si hem perdut...
3: Perdona. Sí, sí.
0: Ara és que...
3: Ja estava mirant la plantilla de l'Efes, que no sent un equip punter de l'Eurolliga, doncs té un Mike James...
0: James que denuncia el Barça, no?
3: Un Streisel, un Jordan Lloyd...
0: Ha perdut per això a l'Arkin.
4: Sí. Sortirà per set a Kevin Panther. Aquí podrem escoltar res, ja breument, a veure quina és la seva primera valoració d'aquesta derrota.
2: Panther, és sí, qui atén.
4: Un dels millors avui juntament amb Joel Parra.
0: Un home no molt llarg en paraules.
4: A veure
2: sí, Déu-n'hi-do, ho hem sentit al descans, Lloberes.
0: Sí. No, és el capità.
1: Mira, ara que ho deies...
2: A veure què diu Panther.
1: Dona.
2: Apaguem el micro a pista, si us plau. Ens arriba molt baix, Oriol.
4: A veure si ho podem millorar.
5: Preseason is short now. You don't have so much time to prepare and practice and play so many games. So I mean, it's normal. You got to kind of learn on the fly, learn faster. So that's normal. Everyone has a pretty much short preseason.
4: Diu que de moment la preparació de l'equip és curta i que, per tant, coses com les d'avui ja poden passar.
2: Sentim una resposta més perquè el son és...
4: Sí,
5: it's time to go. It's time to go hard. It's time to give everything, mentally, physically. It's time to start the season. That's it. We're going to give everything we got and make it worth it. Make it worth it.
4: És moment de millorar, és moment de treballar, és moment d'intentar fer un pas endavant i seguir-se preparant, sobretot perquè ja comença la veritat amb la Lliga i també l'Eurolliga d'un Kevin Panther. Que la preparació que tot just havia fet l'equip encara amb tot l'equip abans no es pugui arribar a conjuntar, doncs que havien tingut poc temps i que per tant la cosa ha de millorar i que millorarà.
3: Molt bé. Ara Ricky Rubio i el pare, l'Esteve, saluden a mitja pista. Ha baixat el pare a saludar el Ricky Rubio i és el moment, diguem-ne, de confraternació familiar.
2: Molt bé. Baixem el canal de l'Oriol Rodríguez, si us plau, des de Badalona, perquè ens arriben interferències, són un punt molestes. Molt bé.
0: I pugem el meu o no?
2: Perquè
0: vull dir una cosa, a mi per escoltar tòpics no cal. És a dir, és clar que ja ho sabem que tots els equips necessiten el seu procés de... Però jo sempre primer miro, aviam si no cal estar, perquè llavors enganyes durant mitja temporada de què si eren els adequats o no, saps? Fins que la gent no veu si seran o no els adequats, i ja es veu més o menys el que tu has fitxat i el que tu has anat a buscar, i per tant, doncs, a mi em cansa una mica haver d'escoltar, bueno, donem temps, que ja ho sabem, que si entrenen molt, treballen molt i tot, doncs, és clar que aconseguiran millor nivell, però, etc. Ja ho he dit.
3: Hi ha una dada que publica l'ACB, suposo que és Estadística Avançada, que diu que la Provítola ha generat o ha notat, és a dir, o perquè ha fet el bàsquet ell, o perquè ha assistit o ha contribuït al joc, 96 dels 101 punts del Joventut, rècord, a més, rècord de triples anotats, una mateixa això de la Supercopa Endesa.
6: No pot ser.
3: Ha generat pròpia o assistència 96 punts en esta edició. Semis i final. Està malament.
0: Però veus, és el que diem de les... Ara, amb això de les estadístiques avançades, veuràs tu com anirem.
3: Sí, sí.
1: Bueno, no sé.
3: És el resum, podem treure el tall.
6: És la millor manera de tancar aquesta transmissió.
1: O sigui que no ha estat a la banqueta.
6: No, però és en els dos partits, ja pot ser. Per si ho ha fet 31 punts i 7 assistències, són 45 més o menys, i l'altre dia deu haver fet el mateix, ja són 90 i escaig, no?
2: D'acord. Molt bé. Jo crec que podem dir que donem per oberta per iniciar d'aquesta temporada apassionant de bàsquet, on tornarem a tenir 5 catalans a l'ACB, on tornarem a tenir molt bàsquet, on tindrem el Barça a l'Eurolliga, on tindrem la penya a la Champions, però compte, també Manresa a l'Eurocup i també a Girona a la FIBA Eurocup, que és aquesta competició on s'ha apuntat el Girona i, per tant, molt bon bàsquet, a banda, òbviament, de la Lliga Femenina, amb l'Uni, amb el Cadí, i també amb l'Uni, de nou intentant-ho a la Lliga Europea. A veure com van les coses pels catalans aquesta temporada. De moment, ja tenim el primer títol al sac, l'ha guanyat la penya 18 anys després, campiona de nou la penya amb aquesta Supercopa CB guanyada de manera brillant davant del Barça.
0: Lloberes... que ens estàs acomiadant.
2: Sí.
0: Jo no prenia cerveses pels títols, ho dic perquè com que a mi ningú m'ha preguntat i tampoc he brillat, les dones també guanyem títols.
2: Tu eres coach. I les...
0: Ai, ah, no, i com a jugadora no em vaig guanyar. Tampoc? Vinga, hombre.
2: Ah, no, no sé, que com a jugadora no bevia cervesa tampoc, doncs?
0: No, és que jo no bec alcohol. Es deia per això. Es deia per tancar.
2: La Lloberes no, el Creu sí, però els dos éreu grans campions.
0: Això.
2: Molt bé.
0: Som-hi, doncs. Vinga,
2: gràcies a tots. Gràcies, Creus, gràcies, Lloberes, gràcies, Macià, gràcies també a l'Oriol Rodríguez amb la seva gran feina avui des del micròfon autònom a la pista, i també al Josep Forns, que ha fet que això soni tant i tan bé. Una abraçada a tots, que vagi molt bé.
7: Adéu, bona nit.
0: Adeu.
2: Fem una pausa i de seguida rematem Tot Gira amb alguna sorpresa.
8: Qui juga? Qui mana? Qui juga? Qui mana?
9: La superfinal catalana.
3: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat l'APRO. Va tornar Riqui i la penya torna a ser un equip guanyador per tots els Jofreses, Villacampa, Rudis, Riquis i companyia. La penya completa aquests punts suspensius que tan llargs han sigut. La penya campiona d'un títol ACB 18 anys després.
9: La final de la Supercopa ACB al Tot Gira.
8: Qui juga? Qui mana? Qui juga? Qui mana?
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
15: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
16: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
17: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
9: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
18: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
19: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
18: Que està en constant evolució.
20: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
18: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
21: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
9: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Tot Gira, amb David Clopés.
2: 10 minuts i les 10 de la nit. De seguida tancarem aquest Tot Gira. Els esports continuaran a les 11 al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos en un cap de setmana on ha passat de tot, on tenim la penya campiona de la Supercopa CB, on hem tingut aquesta derrota del Real Madrid al derbi madrileny 2-1 davant l'Atlètic de Madrid amb polèmica arbitral, amb Mourinho tornant a ser el Mourinho de fa 13 anys, queixant-se, disparant contra els àrbitres, on també hem tingut, recordeu, aquest gran premi d'Àustria de MotoGP, avui cinquè lloc de Marc Márquez, que es queda 12 punts del líder Jorge Martín, amb un Sabadell guanyant 3-1 partit a la segona divisió contra un ex-primera, l'Oviedo, ara mateix el Sabadell. Com el tenim a la classificació i com tenim el Girona? Perquè s'ha acabat també l'últim partit de la jornada segona,
6: no, no
2: oi?
6: Està en joc, el descans. Joc. Sí, el Leganés 2, Granada 1. Hem de mirar que amb aquest marcador Leganés, que també estava a la part alta, puja algunes posicions. El Leganés ara seria setè i faria baixar el Girona a la vuitena posició.
2: Molt bé. A banda d'això, primera divisió, ha començat el partit que tanca la jornada abans de l'aturada de seleccions.
6: I no em vull imaginar la xiulada que hi ha a Mestalla al descans, perquè està perdent el València a casa contra la Real Societat. Continua la crisi del València. València 0, Real Societat 1.
2: Molt bé. També en futbol internacional, mirem cap a dos escenaris, dos grans clàssics, a França i a Portugal.
6: Dos clàssics que de moment de gols no ens en dona cap. Marsella, Olímpic de Marsella 0, 0, PSG 0. Comença ara la zona meitat i a la primera meitat del Porto 0, la Lliga Portuguesa, Benfica 0.
2: I una de ciclisme, perquè estàvem pendents de la prova contrarrellotge del Mundial de Montreal que ha començat avui.
6: Remco Evenepoel ha guanyat amb la gorra, podríem titular-ho així. Ha guanyat el belga amb 57 segons de marge respecte al segon, que ha estat Pipo Ganna. Sorprenent la medalla de bronze de Pol Sexas, el jove que ho vol guanyar tot. De moment s'ha de confirmar amb el bronze, amb aquesta tercera posició.
2: Molt bé. Abans de tancar el programa, em diu la Nàdia que tinc uns personatges aquí connectats, que volen dir la seva per tancar el programa. Crec que tinc Josep Mourinho connectat, senyor
7: Yo,
2: Mourinho.
7: Jo, la verdad que tengo que decir que, no sé, Negreira está mal. Está o no está? Porque yo pensaba, clubes, que la Liga Española era diferente. Era otra cosa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esta liga está adulterada. Yo no sé si es UNICEF, si es Spotify, que regala cuentas premium a los árbitros. ¿Por qué?
2: Avui, senyor Mourinho, m'ha fet molta gràcia que, parlant de l'àrbitre Ortiz Arias, ha dit que era un senyor simpàtic, però també ha dit que, pobre hombre.
6: Pobre hombre.
2: Pobre hombre. Pobre gente, parlant també del comitè.
7: Pobrecito que solo había dirigido partidos pequeños. Tú sabes que con solo 41 años no ha hecho ningún partido importante, no tiene internacionalidad, entonces es un, bueno, niño pequeño que pues no aguanta la presión. Ha estado en el campo de Atlético, que es un campo de los años 80.
2: Me hace mucha gracia eso.
7: Y bueno, es que pobrecito el árbitro este, hemos tenido que llamar a los servicios sociales por maltrato infantil.
2: Ni em puc imaginar el senyor president Florentino Pérez com deu estar. Senyor Florentino, què tal, com estem?
11: Vamos a ver, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por decir alguna cosa, caballero, es que, de verdad, escuchaba ahora a don José Mourinho. Mire, disculpe, si me lo permites.
2: Sí, sí, sí, endavant.
11: Como presidente del Real Madrid, antes que nada querría expresar mi apoyo justamente a José Mourinho, el cual, como muestra de solidaridad, lo vamos a ceder al Ceuta, ¿vale? Que va último en segundo. Venga, ya está ahí.
2: Vale. Em sembla una jugada brillant, president.
11: Però, Clopés, tu me querías preguntar alguna cosa? A mi?
2: No, volia saber com està vostè després de perdre i quedar-se a 6 punts del Barça.
11: Mira, no sé, Clopés.
2: A 6,
11: En Ceuta, tendríais que estar viendo lo que pasa. Y no aquí hablando de esto. Mira, de verdad, mira, que me pregunta la chica esa que tenéis tan guapa y mona, que está muy callada, de verdad. Porque hablemos de Negreira.
2: Estem en Xavi Soler i Servidor aquí ara mateix a l'estudi.
11: Xavi Sol, es su nombre.
7: Xavi Soler, pobrecito, que también no llega a 41 años. Es un niño pobre, pobrecito.
2: Els
7: no tiene internacionalidad.
11: Perdón,
2: home, chicos. Paco Buio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El que faltaba pel duro.
11: No sé si está Josep, pero sí.
14: Claro que sí. ¿Cómo estás, Paco? Adelante.
11: Sintonía.
14: ¿Qué tal? Bienvenidos al chiringuito de jugones, al chiringuito de jugones, soy catalá. Paco, sí, adelante, ¿qué decías?
11: ¿Puedo hablar?
2: Sí, andaban, Paco, andaban.
14: Sí, cuando te doy paso, Paco, cuando te doy paso, es para que hables, ¿vale?
11: Vale, venga. Entonces, vale.
2: Andaban.
11: Ahora es el paso.
14: Te doy paso.
22: Es que es muy difícil, Paco, es muy difícil, es contigo, no, de verdad.
11: No entiendo, Josep.
14: Puedes empezar.
11: Vale.
14: ¿Puedes empezar a hablar?
11: No, David, Clupés, sí. Si me permites, sí, yo, es que no puedo opinar porque estoy muy afectado por lo del Celta, que le han entrado todo de moros.
2: A veure, un moment, sisplau. No ens espatlli el programa, ara que només queden 5 minuts per tancar.
11: Celta no se vende y yo soy del Depo.
22: Es que, Paco, de verdad, es Celta, No es Celta, es Ceuta, ¿vale?
2: Però estem parlant del derbi madrileny, Paco.
11: Somos gallegos, pus Asturias.
14: No, todos somos caballas. Todos somos caballas, ¿vale? Venga.
2: Gràcies, Paco Buio. Crec que també tenim per aquí, que no sé què hi vol dir respecte a aquest derbi madrileny, Xavi Hernández, el nou seleccionador dels Països Baixos, que, home, jo el volia felicitar pel nou càrrec. Què tal, Xavi?
23: Like chocolate, My name is Xavi Like Chocolate. The pronunciation. No te recordes, Clopés, que ho vaig...
2: Sí. Light chocolate,
23: bueno,
2: sí.
23: El Madrid no l'he vist, no? És veritat que el Barça sí que he vist alguna cosa, que, bueno, ha començat amb bastanta sort.
2: Home, el Barça en Flick vola, Xavi?
23: No, bueno, han tingut una mica de sort. El que ha fet el Flick al final és agafar el meu equip, no? L'ha ajustat una miqueta i, bueno, a sobre ara el Rafinha ho fica tot, però, clar, és que jo tenia l'Ansu Fati de davanter, saps? Sí.
2: Per cert, Xavi, et quedes a viure a Barcelona, eh?
23: Sí, home, no, això està claríssim. Jo me quedo aquí... de cara al parón de selecciones lo veo todo desde mi casa, desde Terrassa, eh? I bueno, pues ara tinc l'oportunitat de demostrar, no?
2: No, des de Terrassa no, que vius al costat de la ràdio.
23: Collons, però no ho diguis, clopers, hòstia.
2: Bueno, és molt ampli.
23: Tota la premsa aquí, de costat de la ràdio, collons.
2: Mira, patint, suposo, deu estar Hansi Flick amb el tema de les seleccions, molts jugadors que marxaran en aquestes dues setmanes. Són gairebé com unes convivències. Per exemple, en Pau Cubarsí, que serà un dels que marxarà.
0: Sí,
2: hola, Pau.
0: Hola, què tal, clopers, com estàs?
2: Home, són unes colònies, això, eh?
0: Sí.
2: Tres setmanes, eh?
0: Ara he d'anar amb la selecció, ara tengo que ir con la...
2: Ho fas en català, Pau.
0: Selección i molt content.
2: T'has fet la motxilla ja o no?
0: Sí, bueno, me l'ha fet la meva mare. Sí, m'ha posat el pijama del Doraemon i una mica de cacaulat, que a la selecció no ens deixen menjar cacaulat, però el porto així una mica d'estraper-lo.
23: I escolta, has anat ja a Disneyland amb la parienta o no?
0: No, això no ho he fet encara.
23: Claro,
0: jo hi vaig anar quan era nen.
23: Clar, és que si estigués el Flick, si estigués jo i no el Flick aquest, l'alemany aquest, hòstia, faria coses més divertides.
2: El Flick patirà. No sé si el tenim per aquí, en Flick, o no? I és o no, en
1: Flick? Yes, the quality of players are so good. How are you, Clipes?
2: Bé, què tal? Mira, no ens havien saludat encara, Hansi.
1: Yeah. I don't talk about the referees. It is not my style. But I think the referee today in Madrid was good. Was good. I like it.
2: Ara, Hansi,
1: like it
2: so tindrem much. El butlletí horari amb la Berta Torras. La coneixes o no?
1: Oh, yeah, Beto Torres is like Rodri in the midfield.
2: Sí, una mica,
1: you know, he controls everything, you know. It's perfect for the role. Okay. And I love Beto Torres a lot. Okay. Yeah.
2: Mou, vols tancar-ho tu?
7: Hombre, yo claro, porque no me dejas hablar de este señor Trujillo, el señor del VAR. ¿Que dónde es? Trujillo, de Madrid, ¿no? ¿Y contra quién jugamos? Contra el Atlético de Madrid. Es que no hay derecho.
2: Pobre gente,
7: es una vergüenza.
2: Bé, gràcies, moltíssimes gràcies, abraçada forta al Xavi Espinosa i al Carles Roig, que sempre hi són. Gràcies, amics.
7: No sé qui en són.
2: Adéu, que vagi molt bé. I gràcies també a tota la gent del Tot Gira que ha fet possible aquest programa, que hem començat a 3:15 a l'Exclusió Digital i acabem ara a les 10 de la nit a l'FM, a les 11 Club de la Mitjanit. Berta, ara les notícies, eh?
4: Fins ara.
2: Que vagi molt bé. Fins al cap de setmana que ve. Gràcies, Xavi. Fins ara. Adéu.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Merz a Merkelburg, Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i a Berlín, on triomfa la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. Tan bon punt s'han sabut els resultats del sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han estat un desastre per al seu partit, la CDU, però anuncia que vol continuar. Anem a Berlín amb la crònica de Jordi Regàs.
25: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
26: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
25: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això, malgrat la reculada l'arribada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
4: Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
26: El partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, guanyaria les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana després que un sondeig a peu d'urna ofert en tancar els col·legis electorals li atorgui un avantatge aclaparador sobre l'oposició en obtenir més del 50% dels vots. El vicepresident del Consell de Seguretat, Dmitry Medvedev, estret col·laborador de Putin, interpretava així les dades ofertes.
3: Partia Единая Россия выступила...
26: El partit Rússia Unida ha actuat amb dignitat i els ciutadans del nostre país mantenen la confiança en la nostra força política líder i consideren possible continuar confiant-li la governança a diversos nivells de govern.
4: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, de Palma i d'Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol que aquesta mateixa setmana han aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ucete és el seu portaveu.
8: La gent ja no pot més i el tema de jugar el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
4: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i també contra la massificació turística. Aquest estiu, les illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena passen per augmentar encara més aquestes xifres.
26: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
4: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, i l'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat avui també i que ha guanyat el premi del públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Entusiasme entre el públic i continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
12: Van a passar moltes coses con la bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
10: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres arriba a les sales de cinema.
4: Els esports, Xavi Soler, bona nit.
13: Bona nit. El Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. En futbol, el Barça és més líder de primera, li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid. Després de la segona derrota dels blancs en Lliga, l'equip de Mourinho ha perdut 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlético. La sala de premsa Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat expulsions de jugadors de l'Atlètic i també ha criticat la designació de l'àrbitre. A segona divisió, marcador final Sabadell 3, Oviedo 1 i a motor Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 5è.
24: Fins aquí les notícies. Amb tu,
15: Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
16: Podríem tenir son.
17: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
18: Literalment.
16: Poques ganes de treballar.
18: És que tinc molta feina.
17: Oh, i jo que penses que estic aquí creuant de braços?
16: O quedar-nos al llit una mica més.
18: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
17: Quina ràbia.
16: Però per alguna cosa som els matiners.
18: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
17: A mi això també em va passar.
16: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
19: Som pura cafeïna.
16: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para tener jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
21: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular. Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
27: Els artífecs del Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi de Catalunya Ràdio.
16: Aquest dimarts a les 11, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. La intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat? Aquesta setmana hem tornat a sentir advertències gairebé apocalíptiques sobre el futur de la IA. Els riscos existeixen i cal explicar-los, però també cal preguntar-nos qui construeix aquest relat, quins interessos hi ha al darrere i si estem confonent risc amb certesa, ni la IA ens salvarà el món ni necessàriament el destruirà. Menys alarmisme des de la revolució, més transparència, més context i sobretot més periodisme. En el programa de dissabte trobareu Què pensem des de la revolució. I avui volem parlar, explorarem els límits de la nostra pròpia vida. Acompanyeu-me, la història que us vull explicar ens porta directament a principis del segle XX. Estem al 1907 a San Francisco, una parella catalana que hi viu. Allà acaben de ser pares. La nena es diu Maria i en aquell moment ningú intuïa que seria la catalana que viuria més anys de tota la història. Quan va néixer la Maria, la gent encara no viatjava en avió. La ràdio començava les seves primeres proves de transmissió i, lògicament, no existia la televisió, ni internet, ni els mòbils, ni els microones, ni les neveres elèctriques. Durant la vida de la Maria, el món va canviar moltíssim.
2: Vaig venir a Catalunya quan tenia 8 anys en un vaixell des de San Francisco. Durant el viatge vaig caure per les escales i vaig perdre l'audició d'una orella.
1: Un cop a Catalunya, els anys van anar passant, fins que el 2023 la Maria es va convertir en la persona més vella del món.
2: No crec que hi hagi cap secret per viure tants anys. Pensar, resar i ja està.
1: Això va dir la Maria quan va fer 113 anys. Un any abans, el 2019, va obrir-se un compte a Twitter. En el seu perfil deia: «Soc vella, molt vella, però no idiota».
2: Penso que la longevitat també és tenir sort i una bona genètica. Ordre, tranquil·litat, bona connexió amb la família i amics, contacte amb la natura, allunyar-se de les persones tòxiques i menjar iogurt.
1: Menjava 3 iogurts al dia, això deia. Aquestes recomanacions les va escriure en un tuit quan tenia 112 anys.
3: Ha mort als 117 anys l'àvia de Catalunya, l'olotina Maria Branyes. De fet, era la dona més vella del món. L'any passat es va convertir en la degana del planeta. Avui s'han multiplicat...
1: Quan va morir la Maria Branyes, morera el 19 d'agost de 2024, tenia 117 anys i 668 dies. El seu cas va portar els investigadors a estudiar el seu genoma, el seu metabolisme i la seva microbiota per tal d'esbrinar els secrets de la longevitat. Arribarem nosaltres a viure tants anys com ella? Podrem superar els 120 anys o els 150 anys? Vosaltres què en penseu? Benvinguts al Món de Demà. Comencem a revolucionar-nos.
4: Avui al Revolució 4.0 descobrirem si la promesa de viure fins als 120 anys és ciència, negoci o fum, parlant amb Pere Estupinyà, Bonaventura Clotet i Manel Esteller. Amb el publicista Jordi Orbea parlarem de la caiguda dels influencers i de com la generació Z desconfia de la informació que veu a xarxes socials. Ens anirem fins a Eivissa per conèixer de primera mà la trobada del món digital que la periodista Rosa Castells prepara pel mes vinent. I ens revolucionaran els nostres revolucionats de capçalera, Ricard Castellet i Jordi Pi.

0: Fa uns mesos els presidents de Rússia i Xina van ser enxampats parlant d'arribar a viure 150 anys. O fins i tot deien ells d'aconseguir ser immortals. Viure molts més anys dels que vivim sona engrescador. Ara bé, de debò podrem viure 120 o 150 anys? Actualment, l'esperança de vida a Catalunya és de 84 anys. Quan va néixer la Maria Branyes, el 1907, l'esperança de vida era de 35 anys. Això vol dir que en un segle i quart hem aconseguit allargar la vida 50 anys. Avui volem saber el Revolució si la promesa de viure 120 anys és ciència, negoci o fum. I ho volem debatre amb tres grans eminències que em fa molt feliç que siguin avui entre nosaltres. Ens acompanyen a l'estudi el doctor Bonaventura Clotet, metge, investigador, fundador d'IRSI Caixa i una de les grans figures de la recerca biomèdica de Catalunya. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt content d'estar aquí i de tornar-te a veure.
0: Jo també, a tu, doctor. Estàs espantat perquè aquesta setmana ens han dit que la humanitat s'acaba en 10 anys? Tu també estàs espantat?
1: No. Perquè, com que no hi puc fer-hi res, em costa fins i tot d'entendre tot el mecanisme que s'està aplicant en la intel·ligència artificial, etc. Crec que, bé, no em sembla... quan molta gent sèria en parla i ho diu, alguna de veritat deu haver-hi, però també potser encara estem a temps de manegar-ho d'una manera que es pugui controlar.
0: Clar.
1: Tinc els meus dubtes, però bé.
0: A veure què passarà. També un gran convidat avui, Manel Esteller, catedràtic en genètica i cap del grup de recerca d'epigenètica de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Espantat també per aquests titulars apocalíptics d'aquesta setmana sobre que el món s'acaba d'aquí 10 anys amb la intel·ligència artificial?
2: Bé, jo no estic espantat en aquest sentit. Potser soc una rara avis. Em sembla que els humans ens hem adaptat a moltes coses. Em preocupen més coses a nivell planetari, climàtic, a la introducció de l'intel·ligència artificial. Hem introduït durant molts anys moltes intel·ligències. Aquesta és una altra. No em preocupo especialment, crec que ens adaptarem. I la humanitat canviarà, perquè està canviant la recerca, per exemple, està canviant molt. Ara pugen les dades a una màquina, la màquina dona conclusions, escriu les conclusions, però encara els humans tenim una part en aquest procés.
0: Felicitats per aquest llibre, Història d'una supercentenària, claus de la longevitat, en parlarem, de RBA. I també saludem avui al Pere Estupinyà, bioquímic i divulgador científic. Què tal? Com estàs?
3: Hola, doncs molt bon dia i m'hagués agradat estar amb vosaltres a l'estudi. Estic ara a París. Jo sí que estic una mica preocupat per el tema de la intel·ligència artificial. Jo crec que sí que hem d'estar preocupats. És veritat que hi ha missatges molt apocalíptics, però estem, que possiblement són exagerats, no? Cap dubte en això. Però sí que estem creant una cosa nova que ens afectarà segur. Ens afectarà per bé, en àmbit de biomedicina, en àmbit d'investigació científica, en temes energètics, tindrà grans avantatges, però jo crec que sí que amenaça algunes coses de la nostra vida quotidiana que sí que val la pena tenir-le respecte. I jo sí que ho considero.
0: Clar. En parlaré, per cert, també un altre llibre. Què vols ser de gran? Bé, comencem, doctors, a veure. La resposta i la pregunta. Vosaltres creieu que viurem 120 anys? Doctor Clotet, sí?
1: Bé, a mi, quan parlaves abans de la introducció també de viure eternament, sempre m'agrada recordar la frase de l'Einstein, que en té de molt bones, però una d'elles és que el que té de dolent viure eternament és que l'eternitat cap al final es fa avorrida. Aleshores, doncs, crec que s'ha de viure amb qualitat i, òbviament, que podrem viure, no sé si 120, 105, 110... Això serà més per les generacions que ara doncs, tenen 10 anys, o 20, o 30, però sí que es podrà. I, de fet, ens podrem anticipar molt a tot el tema de la inflamació que causa l'envelliment i que accelera l'Alzheimer. I el tema del càncer també es anirà controlant a poc a poc i en un període de probablement 20, 30 anys, doncs, totes aquestes malalties neurodegeneratives i tot el tema del càncer i malalties incurables, doncs, cada vegada tindran més solució.
0: clar. En el cas del doctor Esteller, sabeu que va formar part de l'equip que va estudiar el cas de la Maria Branyes, no? Què tenia d'especial per aconseguir viure 117 anys?
2: La Maria va ser una excepció. Recordem, com has dit, que la nostra àrea viuen uns 84 o 85. Hi ha gent de 90 anys, bastanta, alguns de 100, i els raros són els raros, no? Com diria la cançó, són els de per sobre 110. I la Maria el que tenia és un cúmul de circumstàncies. No hi ha única explicació. Hi ha diverses explicacions que van donar el fet que visqués tant de temps. Una és una bona genètica, uns bons gens dels seus pares, després una bona epigenètica, tenia una edat biològica molt millor que l'edat cronològica que tenia, i tenia, d'altres coses, un microbioma antiinflamatori, que, com s'ha mencionat abans, que també és molt bo per evitar malaltia crònica. I la gràcia de la Maria no és que visqués molts anys només, és que va viure amb salut aquests anys, i això és la diferència. Jo crec que els científics no volem rècords. Mira, hem fet 113 anys, però porta 15 anys fatal. No, volem viure que visqui més gent, però amb bona salut.
0: I menjava 3 iogurts al dia, que des de que ho vaig llegir jo menjo iogurts, també no paro de menjar iogurts. Pere, perquè la clau no està en veure quants anys viurem, sinó endarrerir l'arribada de la vellesa, dius tu.
3: Sí, jo crec que aquest és el consens mèdic més important. O sigui, òbviament tots volem viure més anys i al futur viurem més i arribarem a unes edats que semblen ciència-ficció, possiblement, però ja podem viure més anys si ens cuidem, si socialitzem, si activem, tenim una vellesa activa, però la clau és tenir benestar en la vellesa. És a dir, ja ho ha dit el professor Clotet, o sigui, no és que busquéssim fites, rècords de longevitat, sinó que poguéssim estar als 70, als 75, als 80, als 90, als 95, en una gran qualitat de vida, en una vellesa activa, i jo, d'alguna forma, el que he intentat treballar és en identificar quines són les claus, no només les mèdiques, no només les de salut, sinó les socials, el preparament psicològic per a aquesta maduresa, que no és vellesa, i trobar que aquestes edats que abans ens pensàvem que ja eren jubilats, ja eren gent gran de 75-80, són completament diferents ara.
0: Doctor Clotet, vostè treballa en algun projecte ara que busca precisament millorar la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Bé, nosaltres treballem en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica, amb la Mare Diocien, amb la Mare Gall, amb el meu laboratori a l'IRSI Caixa i també a la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, amb projectes de recerca per inhibir uns virus fòssils que tots tenim dintre del nostre cromosoma i que amb l'edat s'activen i que quan s'activen generen inflamació, i aquesta inflamació genera, fent la història curta, genera doncs un progrés de les patologies que donen l'Alzheimer i també de l'envelliment, no? I en el model de ratolí, tant per envelliment com per Alzheimer, ho hem demostrat, i en el model humà, amb un estudi petit, limitat, de 20 persones, doncs també tenim resultats molt bons, estem pendents de que ens ho acceptin i aleshores poder-ho explicar amb més detall. El que està clar, i és, aprofito per fer una falca publicitària, que com que treballem amb un fàrmac que és un genèric, per tant no hi ha cap indústria farmacèutica que hi tingui interès, el dia 13 d'octubre, que és dimarts 13, a l'Auditori, invito a tothom que s'apunti, que entri a la web de l'Auditori, i que fem un concert de cobla amb l'Orquestra de Cobla i Corda de Catalunya, que la Fundació Metalquímia de Josep Lagares doncs ens proporciona per poder doncs generar aquests diners que ens permetin fer aquest assaig amb més persones que acabin permetent confirmar les troballes inicials amb un grup reduït.
0: Doctor Manel Esteller, clar, tothom vol arribar a l'edat de la Maria en aquest llibre Història d'una supercentenària. Parles de molts temes, no? Les claus, no? Què destacaries també? És a dir, què recomanaries? Perquè m'agrada ser útil, no? I que aquesta entrevista sigui útil pels que escolten el Revolució. Què els hi diries?
2: Hi ha una part que no podem controlar, que és el que heredem dels pares, però hi ha una altra part que sí que controlem, que és la nostra conducta, els nostres hàbits. Això no és quelcom massa espiritual, sinó al fons és el que fem, deixant unes empremtes químiques al material genètic i també a les proteïnes, en aquest sentit. I, per exemple, sabem que una alimentació lleugera, diversa, és capaç de generar, anem a dir, un bon epigenoma, unes bones marques químiques, l'exercici físic moderat també, i sobretot l'ausència d'hàbits tòxics. El tabac escurça la vida i et fa més vell. Vam una fumadora i ja veiem que ha envellit en comparada amb una fumadora. L'alcohol també fa envellir ràpidament. La contaminació a les ciutats, és a dir, a vegades els científics, nosaltres intentem fer descobriments, però hi ha polítiques públiques que poden ser molt importants. Quan es va prohibir la difusió, la publicitat del tabac i fumar a llocs tancats, això va augmentar l'esperança de vida. Per exemple, el mateix pot passar a la contaminació a les grans ciutats que som, vivim la majoria de humans avui en dia.
0: M'agradaria que escoltéssiu ara aquesta història, parlar d'algú que fa tot el possible per no envellir.
4: Same pills men use to perform better in bed, I use every day as a longevity medicine. Cialis, also known as Tadalafil.
0: Les mateixes pastilles que fan servir els homes per tenir un millor rendiment al llit, jo les faig servir cada dia com a medicina per a la longevitat. Qui diu això és Brian Johnson, un empresari nord-americà de 49 anys que es gasta 2 milions de dòlars cada any per aturar el seu envelliment.
5: Prenc de 80 a 100 pastilles de suplements cada dia. Soc vegà. Només menjo 2.250 calories al dia i després del migdia ja no menjo res fins l'endemà. M'he fet transfusions de plasma del meu fill adolescent i tinc 30 metges controlant-me constantment. El meu lema és Don't die.
0: Don't die, no moris. El Brian diu que dorm 8 hores cada dia, fa esport, entra una hora i una hora i mitja, fa teràpies de llum vermella i infraroja per la pell i saunes a altes temperatures per reduir la presència de microplàstics dins del seu cos.
5: Guanyar la mort, conquerir-la, serà la major fita de la humanitat.
0: Brian Johnson va començar aquest estricte i caríssim protocol d'antienvelliment el 2021. Aquest estiu, però 5 anys després, li van diagnosticar una gastritis autoimmune incurable que pot portar-lo a desenvolupar càncer d'estómac.
5: He estat reflexionant i ara em pregunto si no he portat massa lluny tota aquesta idea de la longevitat.
0: Què me'n dieu, que Brian Johnson, tantes coses haurem de fer per viure més anys, de 100 anys. Pere, tu què en penses?
3: Bueno, és un bon experiment, és un cobaia. Jo crec que sí que ell estarà retrasant la seva edat biològica, segur, però és veritat que ell va provar, això de provar aquestes coses sense saber si no tenen efectes secundaris, ell va provar una espècie de fàrmac que es diu rapamicina, que també s'ha associat a reduir la longevitat. I al cap d'uns mesos lo va deixar, perquè li donava uns efectes secundaris negatius. És a dir, està clar que si el que di el doctor Clotet que és superinteressant, del genoma de virus que provoca inflamació. Si alguna vegada hi ha una teràpia que pot reduir això, o en l'epigenètica del doctor Esteller, o en alguns dels fàrmacs que ara, sense control mèdic, està provant el Brian Johnson, aconseguixen reduir el ritme biològic de l'envelliment, doncs podrem viure més anys. Però jo insistixo, i també ho deia el doctor Esteller, en el que podem fer ara, i no només a nivell biològic, és a dir, tenir amics ens protegeix de la longevitat. I dius, com? Pues perquè tu hi ha un moment que et fas gran i necessites ajuda, pues no. Per a que et porten les coses al súper o per a que t'ajuden alguna cosa, i tenir amics no et fa estar aïllat.
0: I que t'estimin, i l'amor, no? Sí. I l'amor cura. Ah. A veure, què us sembla aquesta història? Bueno. Perquè, clar, avui en dia tenim clíniques que venen teràpies anti-envelliment.
2: Sí, un parell de coses. No sé si la Viagra farà viure més temps, però aquest home potser viurà més feliç el temps que té. És una altra història molt diferent, aquesta.
1: És perquè és Cialis, que dura més.
2: Exacte, que dura més temps. Que és una altra història, això, no? Que parlàvem de felicitat i per més temps. Potser és un efecte indirecte del fàrmac, en aquest sentit. Però està clar que hi ha una part de conducta molt important. I com la ciència conflueix? Perquè és el que explicava el doctor Clotet, d'aquests virus que tenim. Maria, per exemple, tenia tots aquests virus silents, muts, quan hauria d'haver-los tenint activats fa anys. Doncs teníem 107 anys com si tingués 20-25 anys. Es tenia quiets. Per tant, hi ha fàrmacs que avui en dia sí que es poden intentar usar perquè estiguin quiets, perquè no saltin, perquè no es moguin aquests virus que associen a la longevitat. I una altra cosa, vèncer la mort. Això és una altra conversa molt més diferent. Com a espècie, clar, Nosaltres tenim un temps de mort que ens defineix. Aleshores, que portem anys enganyant-la amb la tecnologia nostra. Nosaltres, per espècie, hem d'haver mort molt abans. Però hem arribat a 84, però té una tecnologia a partir de de l'any 45, de la Guerra Mundial, que ens ha permès fer un salt qualitatiu d'edat molt important. Però és una cosa tecnològica que nosaltres hem aconseguit per enganyar una mica el programa d'espècie de mort que tenim.
0: Doctor Clotet, perquè tinguem més centenaris, què passarà? En tindrem més.
1: Què passarà? Com no tinguem un sistema social que doni suport a aquestes persones grans que estan bé, però que, pel motiu que sigui, no tenen a nivell familiar doncs, tot el recolzament o no tenen possibilitats, aquestes persones, és una pena perquè poden tenir el cap molt clar, físicament està bé, però en canvi no els donem cap paper i no les acollim adequadament perquè la llista d'espera per anar a un centre d'atenció o de, en fi, en una residència és de molts anys. Aleshores, és una pena. Jo crec que no s'ha de planificar que la ciutadania viurà més anys ja. I que s'ha de jubilar probablement
0: sí.
1: més tard
0: sí.
1: I que no s'ha de malmetre la possibilitat de la mentoria, de l'ensenyament que fa qualsevol persona amb qualsevol feina, sigui des de fer gelats a treballar fent recerca.
0: Frase final, Pere.
6: Mira, jo crec que al futur hi haurà més grans però menys vells. I en això el que vull dir és que viurem de manera més sana a més edat i després ens acabarem morint, com tothom s'acaba morint. Però el temps de bellesa, el temps de deterioro cognitiu, com que haurem estirat molt més per tots aquests avanços mèdics la qualitat de vida a la maduresa, serem grans però no serem vells, i quan siguem vells doncs ja serem molt grans i morirem.
0: Molt bé, per molts anys i per moltes entrevistes que ens quedin a tots junts. Per tant, Bonaventura Clotet, gràcies. Doctor Manel Esteller, gràcies. Pere Estupinyà, gràcies per venir a Revolució.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
6: Abraçada.
7: Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. She said, oh, hi, nice to meet you
0: tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. Aquest estiu hem viscut una realitat que mai pensàvem que passaria. Els influencers han entrat en crisi, ja no ho peten com abans, i una dada rellevant, només el 30% dels nois i noies de la generació Z confien en ells. És curiós, eh? Pel 61% de persones d'aquesta generació de xarxes són la seva principal font d'informació, ara bé, només un 33% hi confia. És a dir, les utilitzen gairebé el doble dels qui confien. Com pot una generació estar tan enganxada a les xarxes i alhora desconfiar tant del que hi veu? Què està passant amb els influencers? D'això en parlem amb el publicista Jordi Urbea, ja el coneixeu, és també TikTok i també LinkedIn, Top Boys. Què tal, Jordi Urbea, com estàs?
8: Molt bé, amb ganes de tornar després de les vacances, saps que sempre venen molt de gust aquestes dies de descans, i quan arribes més carregat d'energia que mai.
0: Molt bé, jo molt contenta, perquè quantes temporades ja portem compartint?
8: Mira, l'altre dia ho estava pensant, jo crec que més de 10 pot ser.
0: 10?
8: I més i tot, sí, sí. O 10, potser. Bueno, ja t'ho trobaré. Miraré un dia les meves publicacions i et diré el què, però
0: vam néixer l'any 2017, no parlàvem tant d'intel·ligència artificial pues, com ara. Pues de seguida parlem d'influències, però tu com a publicista m'interessa saber. Hem exagerat una mica aquesta setmana amb la intel·ligència artificial?
8: Jo crec que hem exagerat una mica massa, però és una realitat molt gran que hi ha una mica de desgavell. Jo l'altre dia estava sopant amb uns experts de temes d'intel·ligència artificial, gent que en sap i la toca molt, i el problema no està tant en els governs o en les empreses aquestes que estan fent intel·ligència artificial, sinó tota la part oculta que hi ha de terrorisme cibernètic, d'intel·ligència artificial de grans nivells. És a dir, hi ha gent que està posant en jaque a les empreses, està posant en jaque a països, està posant en jaque a bancs, a sistemes de seguretat, i realment hi ha tota una guerra oculta que no se'ns fa veure, i ara s'ha sortit així amb aquests titulars, però jo crec que el que hi ha sota és realment una guerra molt, molt bèstia, que afecta a tots els països. I, per tant, s'ha fet molta fressa, però, clar, no es pot explicar la profunditat, però jo crec que hi ha sota alguna cosa que se'ns escapa a tots nivells, perquè realment pensa que... Tu imagina't que algú agafés els controls dels satèl·lits del món, o algú, sí, sí. O algú agafés els controls de...
0: Que això ens passarà, sí, viurem ciberatacs, això però, estic convençuda.
8: No, però, clar, però que es veu que ara és una cosa bastant bèstia, i amb tot el tema de... No te n'oblidis que ara també hi ha tot el tema de la IA quàntica, que, per cert, tenim alguna empresa aquí espanyola que és molt potenta, molt potenta, que un dia te la portaré. Mira, que ja sabem ara qui portarem un dia d'aquests, que veuràs com t'encantarà, i realment són gent que t'expliquen aquestes coses i que és una mica esglaiat, eh?
0: Molt bé. Avui amb tu no parlem d'allà, hem parlat amb altres companys, però sí que volem parlar d'aquesta màgia dels influencers, que aquesta crisi passatgera no està passant, no sé si està passant o no està passant, però és un problema de contingut. Amb tu, que hem parlat molts anys de publicitat, els influencers heu pagat des de la publicitat molts diners amb ells. I ara què passa? No estan tan de moda, per què?
8: Mira, jo crec que hi han unes coses que fa temps que ho parlam amb gent, que al final crec que hi ha hagut un problema de contingut. Si et fixes molt bé, moltes maneres de fer els estils, els estereotips, s'han copiat uns als altres, de manera que no hi ha res que sigui realment innovador i realment alguna cosa que sigui diferent. Quan tu et mires, jo que segueixo les xarxes també per estar al dia, te n'adones que la gent acaba fent exactament el mateix, quasi amb els mateixos gestos, les mateixes bromes, els mateixos estils, els mateixos tons, i arriba un moment que ja, jo crec que aquest contingut és una mica fins i tot repetitiu o avorrit. I per tant la gent està començant a borrar-lo de la seva imatge, no? Per tant jo diria que hi ha una part de contingut que s'ha de canviar, s'ha de millorar i s'ha d'innovar. Dos, també hi ha una manca de credibilitat a partir del moment que un influencer et parla d'una marca i el dia següent en parla d'una competidora. Quina gràcia té això, no? De dir, escolta, no tens cap criteri, no tens cap... Tens la barra d'un dia parlar de taronges i el dia següent parlar de les taronges de la competència. Dius, ostres, no té cap sentit. Això també els usuaris estan donant en compte. I la tercera, molt important, és que la gent comença ara a també a cercar una mica més la veritat, no? És a dir, escolta, ja no tinc prou que m'enllencin aquests missatges, sinó que jo realment ara vull començar a xafardejar, a cercar, a mirar, a comparar, i a veure si això s'arriba o no arriba. Mira, jo ara tinc el meu fill gran...
0: O sigui, perdona, és cansament una mica, eh?
8: Clar,
0: també.
8: Clar.
0: Cansament i autenticitat. Perquè ara jo veig, per exemple, puc dir una... No sí. sé si dir el nom, d'una presentadora coneguda d'una altra cadena de televisió.
8: Bueno.
0: I que posa Publi. I llavors el text, amb el cotxe... Ah. És que no me la crec, ja més perquè com ara han obligat que les xarxes socials es va posar la paraula públic, ha perdut aquella autenticitat, no?
8: Clar, totalment. Mira, l'altre dia estàvem ara cercant un cotxe per casa, un cotxe, un petit, eh? I llavors, què fèiem abans? Ostres, anàvem a mirar tots els vídeos de YouTube, la gent que t'explicava. Ha arribat un moment que t'han escansat, llavors ha començat a fer comparacions reals, amb dades reals, amb informació real, i llavors ja comences a buscar coses que rasques tu, no? Que ja no tens prou que algú t'ensenyi aquell vehicle explicat d'una forma meravellosa, sinó que, a més, comences a rascar certa informació, no? Et dones compte de que allò que abans era tan, anem a dir, novedors, ara s'ha tornat una mica, diríem que una mica repetitiu. Jo crec que el contingut és un dels grans quès que no han resolt. I si no, fes la prova, mira't algun determinat tipus de tema, mira 10 influencers i ho fan exactament igual.
0: Es copien, eh? És a dir, hi ha una dona influencer que denuncia un cotxe, no? Que es nota molt, no? Avui en dia, i repeteixen el contingut.
8: L'estereotip.
0: I la generació Z s'ha cansat, no?, d'aquests influencers.
8: Sí.
0: I, per tant, estem assistint, podem dir, a la caiguda de confiança de la gent cap a aquests influencers.
8: Bueno, hi ha un factor que ja vam parlar alguna vegada fa molts anys. Et recordava, deia, ostres, els influencers també tenen un tema de que els pobres, ells tenen una sèrie d'influencers que no són seus. Al final són de les xarxes socials als quals hi són. Per tant, ja no depenen 100% d'ells, sinó depenen d'un tercer. Això és tremendament important, i el que s'està passant ara és que no tenen controlat ni els usuaris, no tenen la mateixa força que tenien abans, i fins i tot ara ja, jo que sóc un gastrònom nat, escolta, ja no em crec ningú que marxa en un restaurant. La millor hamburguesa del món, la millor botifarra... I vas als llocs i dius,
0: llavors, veure,
8: quina
0: jo,
8: és la bona? Quina
0: jo
8: és la
0: posem
8: bona,
0: la publicitat, ara en què creiem? És a dir, amb qui creiem? Amb els mitjans, amb els periodistes? Amb... Jo sempre m'he seguit més els periodistes que els influencers.
8: Jo també. Mira, una de les grans coses que per mi hi hauria avui en dia, i també dintre del periodisme hi ha periodistes i periodistes, eh? Vull dir que hi ha capçaleres, no? I per tant és una de les coses que hem de començar a treballar bé. Si realment ens creiem la professió, periodistes, doncs hem de fer periodisme de veritat, investigació de veritat, i ser capaços de transmetre de veritat. I possiblement serà més influenciador un bon periodista que faci una bona investigació i expliqui un determinat tema que no un influencer que ha rebut diners per explicar allò de la manera que un desitja que l'expliqui. Perquè, a més,

0: Per tant, jo crec que si volem ser una mica cultes, hem de barrejar canals, hem de barrejar missatges i hem de ser capaços de tensar-nos al consumidor donant resposta a allò que vol. I no te n'oblidis, ara ja no és solament el SEM i el SEO, sinó ara hem d'indexar tots els continguts en els mons dels xats i de més, perquè això és un canvi gran en quant a informació, perquè l'usuari la cerca i la cerca de forma personal.
1: Doncs el Jordi Urbea segueix revolucionant la publicitat al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Seguirem les teves seccions cada mes, eh? I a més, que el seguim també a LinkedIn, al Jordi. Per tant, escolta, tot el que sigui publicitat ho explicarem amb tu aquesta temporada.
0: Gràcies.
1: Abraçada, amic. Gràcies.
0: Cuida't. Adéu-siau.
2: A Catalunya Ràdio i 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: El món digital ens connecta d'una manera meravellosa, estiguem on estiguem. Podem assistir a reunions des de qualsevol lloc del món o podem sentir-nos a prop d'una persona que viu a molts quilòmetres de distància. Ara bé, de vegades, per parlar de tecnologia i del món digital, és genial trobar-nos junts, compartir idees i visions de futur, perspectives completament diferents. I una d'aquestes trobades es celebrarà el proper 22 d'octubre al Club Diario d'Ibiza. I avui ve a parlar-nos d'ella, la periodista, creadora i directora d'Ibiza 20, Rosa Castells. A veure, ja 14a edició, connectant persones que són referència del món digital, i aquest any per primera vegada la trobada no és a Formentera, sinó a Ibiza, que t'ha impulsat a fer aquest canvi, no? Perquè trobes que aquest any és el moment ideal. Què tal, Rosa? Per què?
1: Molt bé, Chantal. Gràcies una vegada més per estar amb vosaltres aquí. Bé, els projectes evolucionen i després de 14 edicions a Formentera, ara notàvem que era el moment de donar el salt a Ibiza. És la mateixa essència, la mateixa filosofia, el mateix equip, Ibiza. Per què no?
0: Hi haurà referents, explica-me, de Google, Canva, qui ve? Bizum,
1: bé, la directora de comunicació de Google, la directora general de Canva, el director de màrqueting de CaixaBank, que em deixo? La Lorena, la directora de comunicació de Bizum, que ara està en un moment d'efervescència total, i alguna sorpresa més que ja us ho trobareu.
0: Molt bé, quines grans preguntes, no?, es faran al sector tecnològic. Suposo que parlareu de la intel·ligència artificial i tots aquests titulars que tenim cada dia, una mica alarmants, com saps, alguns d'ells. De què parlareu en aquesta trobada?
1: Home, evidentment, la intel·ligència artificial serà com el nucli, el centre, però cadascú des del seu espai, cadascú des del màrqueting, des de la comunicació, des de la creativitat, serà com... No podem oblidar això que ens vindrà, però també parlarem de com combinar tecnologia amb la nostra creativitat, no? O sigui, com serà, que serà clau per connectar amb el públic, com la tecnologia, o sigui, connectarà creativitat, però clar que és important, no podem oblidar això. I com la IA, com la intel·ligència artificial, elimina barreres. Però la creativitat, el criteri i el bon gust són essencialment humans. O sigui, això tampoc... Suposo que en parlarem moltíssim. O com una marca, per exemple, com Bizum, pot formar part del dia a dia, no? Vull dir, ens donaran les claus com fer això, no? La Lorena, que a més és experta i és excel·lent.
0: Canva, és precisament una de les empreses que està transformant la manera de crear continguts, no? Escoltarem a la Soraya Castells, la seva general manager i una de les 100 dones també més creatives en el món de l'empresa, segons la llista Forbes, i suposo que tindrà Rosa ganes d'escoltar-la i sobretot de veure com planteja, no?, la creativitat i la intel·ligència artificial, perquè cada vegada els creatius, no?, també l'estan utilitzant més, no em diries?
1: Sí, la Soraya ja va venir, abans estava a TikTok, que és una dona excel·lent, una noia jove, excel·lent, excepcional, que van estar a TikTok quan era creativa executiva i ja va venir fa dues o tres edicions. Ara repeteix sent general manager de Canva. I ella, li dic, sobretot explica'ns, perquè Canva, vull dir, és molt útil, la mateixa amb la intel·ligència artificial i amb tot, però ella ho enfocarà com la creativitat i tecnologia ens poden ajudar al dia a dia, no?
0: Molt bé. Per tant, dius que no cal ser un expert en tecnologia per participar-hi, que Ibiza 20 està pensat sobretot per,

0: persones curioses, per qui està pensat aquest certamen?
1: Per gent curiosa, per professionals curiosos, professionals que volen desconnectar del seu dia a dia i focalitzar-se durant un moment amb el que és important, no? Vull dir, amb connexions, amb contactar amb gent, amb fer networking, amb aprendre de referents que ens donaran les claus del que vindrà, i més en un moment en què estem una mica esparaïts, no? Però és per tothom que es tingui que veure amb màrqueting, comunicació, creativitat, cultura digital, en definitiva.

0: Ibiza Beat va néixer amb vocació de continuïtat amb la Rosa Castells. Aquest certamen ha canviat de Formentera a Ibiza, parlant de la cultura digital, parlant de les transformacions digitals, i sempre ens visita. Quina transformació, Rosa, diries que t'hauria d'haver vist en el món digital perquè poguessis dir, per això valer la pena, no? Ibiza Beat, és a dir, ara amb la intel·ligència artificial ens ajuda a la salut, ens ajuda a la medicina, no? I en grans avenços. També hi ha molts riscos que estem parlant, eh? I parlant fins i tot dels mateixos que l'han creat. Què en diries?
1: Bé, de fet, hem vist, jo he vist una, o sigui, gràcies a les noves tecnologies hem vist aquí durant tots aquests anys la transformació de les xarxes. Quan vam començar, fa, tu saps, fa 14 anys a Formentera, sí, no hi havia xarxes socials, no hi havia LinkedIn, no hi havia Twitter, i llavors, per exemple, tots els hotels, empreses, tot, la gent no tenia xarxa social. Ara, després, amb tota aquesta evolució, vull dir, tothom no pot viure sense xarxes socials, i per desgràcia estem, també hem arribat a un punt, amb un punt de que estem massa enganxats tot el dia en pantalles. Potser la transformació que m'agradaria veure, o sigui, mirant cap endavant, és que no estéssim tan enganxats a les pantalles, que féssim més el de tu a tu, més el contacte humà, no? La conversa. Per exemple, aquí a Ibiza Beat sempre potenciem la conversa entre la gent, entre els ponents, entre els participants, el networking.
0: Clar.
1: Precisament per això, per les pantalles.
0: Amb tu, que des del 2017 ja ens visites, hem parlat de la transformació digital d'internet, com deies, de les xarxes socials, La gent que participa al Revolució 4.0, Rosa, es va conèixer a les xarxes socials i a, i a Twitter, sí, quan estem parlant del 2009-2010. Hi ha molta gent que ens vam conèixer, sí, i molts col·laboradors aquella època, imagina't.
1: Som pioners.
0: I amb tu també. A Google, de què parlarà en aquest certamen?
1: L'Anaïs Pérez Figueras, que és la directora de comunicació de Google, que és una dona excepcional, parlarà i ens dirà com gestionar una mica també i com utilitzar aquesta intel·ligència artificial amb comunicació. O sigui, ella diu, vale, podem utilitzar, però nosaltres la tenim que dominar. L'Anaïs sempre diu, nosaltres hem de dominar aquesta intel·ligència artificial.
0: Molt bé. Hem de dominar aquesta intel·ligència artificial. I Bizum, important també, pagaments digitals cada vegada més,
1: Bé, pagaments digitals, o sigui, ara mateix sempre estem fent... Ells ara, em sembla que ara tenen un problema perquè dius, ostres, tot ho podem fer per Bizum, però ens, jo no ho sé, sé que ara hi ha algun boom que ens ho explicarà la Lorena, que jo no vull posar la pota, perquè ara tot ho pots pagar per Bizum, però clar, la factura on està, no? Però el més important és que Bizum, ells han generat, han fet una marca humana, o sigui, està al dia a dia nostre. Te hago un Bizum, et faig un Bizum, paga'm amb Bizum, vas a sopar amb els amics i et fan un Bizum. Vull dir, és una marca que està en constant evolució amb la gent, no?
0: Molt bé. Doncs la trobada Ibiza Beat d'aquest any se celebrarà el 22 d'octubre. El Club Diario d'Ibiza es convertirà en un centre de reunió de talent i expertesa sobre el món digital i el futur que ens espera. I aquell dia podem dir que la revolució del món de demà la tindrem allà. La Rosa Castells, periodista, creadora i directora d'Ibiza Beat, que vagi molt bé. Gràcies per venir a la revolució a explicar-nos. I ja seguirem?
1: Esperem que sí, i esperem que vingueu aquest any, Chantal.
0: Molt bé. Ja saps que jo sempre tinc molta feina i una agenda complicada.
1: Ibiza és Ibiza.
0: Però ho intentarem.
1: Vale.
0: Gràcies, Rosa, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: diumenge no podia faltar l'opinió dels nostres revolucionats. Ben tornats en aquesta 11a temporada. Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
2: No? Ricard està molt gran.
0: No, està...
2: I no de tamany, precisament.
0: Escolta...
1: De tamany em menjinc.
0: Parlarem d'allà, però ens hem alarmat una mica. Molts titulars alarmistes que la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat d'aquí 10 anys, i no és veritat. No acabarem amb la humanitat. Què us ha semblat? Ens hem exagerat una mica?
3: Jo estic en contra del discurs de la por. Ho dic molt en sèrio. Estic totalment en contra del discurs de la por. Estic a favor del discurs crític, sí, i crec que estan fent la campanya de publicitat més gran i més barata de la història de la humanitat.
0: Totalment d'acord.
2: Jo tampoc estic d'acord amb la política de la por, però tampoc estic d'acord amb la política de Trump.
3: Tampoc.
2: Això no es campixa, i menys si cau a les seves mans. Per tant, precaució i sentit crític.
3: Crític.
2: Bàsicament
3: però
2: això.
3: No por.
0: Per això, revolucionats, avui parlem de la intel·ligència artificial, però podem dir que també és una intel·ligència social, amb Ricard, Jordi, i, no, i anem a posicionar-nos.
2: Això és el que hem de debatre.
0: No? Sí, sí, en també, aquest debat, no?
2: És una intel·ligència social.
3: Parlem-ho.
0: Volem plantejar la nostra IA particular o el que és el mateix, els nostres erudits. Aquesta IA ètica, no, Ricard i Jordi?
3: Jo volia parlar avui de robots i no d'IA, que hi ha hagut un robot que es corre més ja que els humans, i jo em venia de gust parlar d'això i que era molt més divertit. Opa. Però solta, al final...
2: El vídeo és brutal, aquest tio és més ràpid que Usain Bolt. El problema és que és igual de ràpid corrent que fotent-se un pinyo contra la paret, perquè no sap frenar. El col·legi, a més, s'encén. Vull dir que parlem d'IA perquè
3: brillant.
2: Em sembla que...
0: Parlem d'IA. I si és ètica, no és ètica. La IA, hi ha molts temes. És que la IA no és només un ChatGPT, sinó que la IA és molt més i, per tant, ha de ser ètica.
3: Però la IA és un software. El software i la tecnologia no és ètic. L'ètic és l'ús que fem servir aquesta tecnologia i aquest software. ¿Vale? Si nosaltres estem, per exemple, fent servir la IA perquè triï un candidat, un currículum idoni, ens estem equivocant i estem fent un ús no ètic d'aquesta tecnologia. Per tant, el que fa o no fa que sigui ètic són els humans. Els humans hem creat dades esbiaixades, i la IA està aprenent i està desenvolupant coneixement a través d'aquestes dades esbiaixades.
2: Jo diria que, a més, el punt és més greu, perquè ja no és que hi hagi gent darrere de les IA, sinó que darrere dels models d'IA hi ha altres IAs. I per mi el que és tope pervers és això, perquè al final, si un model ja neix corrupte d'inici, seguirà generant sobre un model totalment corrupte. Per tant, hosti, jo crec que al final el tema és, sobretot, com controlem tot això i, sobretot, quins paràmetres de filtració establim per controlar això.
0: Clar, això és el que han dit també aquestes empreses, no? És a dir, les empreses que creen la IA han dit que hem de ser més responsables, han demanat aquesta regulació, no? El que programa, no? També, Ricard, demana aquesta regulació.
3: Exacte, i aquí jo personalment estic totalment a favor d'aquesta regulació, d'aquesta legislació a favor de la IA però controlada, perquè hi ha més incerteses, perquè hi ha un discurs de la por que és l'únic que em fa por, el discurs de la por, i per tant crec que cal regular. Ara bé, aquí hi ha el senyor Trump que diu no regulem, el que regulo sóc jo, és el meu criteri, i és un perill molt gran.
0: Clar. Hem de parlar de la relació de la intel·ligència artificial i el medi ambient, que a més ja sabeu que una resposta de text de 100 paraules, oients, gastem mig litre d'aigua, que això la meva filla sempre m'ho diu, em diu, mama, quan em diu, estàs gastant aigua, que ho sàpigues, i la gent jove. Això és sostenible, també, pel nostre planeta, us pregunto els dos?
2: Clarament no sostenible. Aquí el debat és el de sempre, no? Vull dir, què prioritzem? Està clar que amb el planeta que tenim, nosaltres ja fem cas, com a persones, als petits gestos, no? El tema, doncs, d'estalviar l'aigua de la planxa i de regar, aquestes coses, però el problema està amb la IA. I, sobretot, calculem la infinitat de litres d'aigua que s'han gastat pel vídeo d'Instagram de com érem als anys 80. Sí, sí, aquest viral que hi ha hagut. Hòstia, em sembla brutal, perquè sí. Això és inútil, impresentable, i només serveix per gastar aigua, energia, sí, sí, molta, perquè a més és imatge, i tenir les nostres dades.
0: Però és que això no ho pararem.
2: Però el que hem de parar és el sentit de l'ús. O sigui, per què volem veure'ns com els anys 80? Vull dir...
0: És un entreteniment. Hi ha també una part de la tecnologia que és entreteniment.
2: Sí,
3: és sostenible.
2: Aquest entreteniment vol dir que et quedis sense aigua, pues tenim un problema, i molt greu.
3: Escolta, la IA es pot ajudar molt bé, molt, en el canvi climàtic. ¿Vale? Pues un petit exemple. El BSC, Barcelona Super Computer Center, acaba de fer un estudi sobre l'impacte de la calor a les ciutats, que recomano a tothom que el busqueu per internet i el consulteu. Què passarà a les nostres ciutats d'aquí uns anys amb l'augment de la temperatura? Això és una bona IA utilitzada correctament per ajudar a la humanitat en la lluita del canvi climàtic. No, com deia el Pinetti, un vídeo viral absurd, sí que ens fa riure, però que la despesa energètica no correspon.
0: És que la IA té el bé i el mal. És a dir, la IA pot ajudar-nos a lluitar contra el canvi climàtic, però també pot contribuir al consum de recursos.
2: És la paradoxa, vull dir... Aquest debat entre el bé i el mal ja l'hem tingut amb internet a la seva època, i ara el tenim amb la IA, i a més de forma molt més potent, no? Al final... És el que dèiem abans, és aplicar sentit i el que està clar és que hem de fer que la pròpia tecnologia, no només la IA, sinó tota la tecnologia en general, sigui més eficient i més sostenible.
0: Clarament. La IA també ens afecta com a usuaris, desinformació, n'hem parlat amb el Marc Amorós, els joves ja no treballen amb llibres, no consumeixen informatius, sinó que simplement s'informen a través de les xarxes. I aquí la IA també, Ricard, i Pi, perillosa.
3: Molt, molt perillosa. Estem generant imatges, vídeos, amb veus, amb imatges que semblen reals. Em costa molt discernir què és real i què no és real, i que, a més, s'adapten a moments crítics de la història en concret. Em sembla molt clar, estar el cas de Ceuta, tu el cas de Ceuta, la quantitat de fake news, de vídeos virals falsos, de personatges, s'ha creat molta informació falsa al voltant d'un factor...
2: Destaquem la Farah, no? La jove aquesta marroquí, que totes les xarxes, anem a dir, pròximes als musulmans i tal, va fer un viral brutal, presentant una jove instal·lada a Ceuta i gaudint de la gran seva nova vida a Espanya. Un contingut i un perfil de la noia íntegre, generats a mi, totalment falsos.
0: I a més, si algun mitjà de comunicació li dona cobertura sense verificar, tenim un contingut fals amb milions de visualitzacions, Ricard.
3: Què és el que passa? Ara, deixem girar la truita. ¿Vale? D'igual manera que serveix per viralitzar continguts falsos, i que hem de ser molt crítics, també pot servir per difondre continguts culturals, continguts científics, continguts de valor, coneixement, i això també ho hem de posar en valor. Hem de saber utilitzar aquesta IA, aquestes xarxes, per generar bon contingut.

0: dies relacionats amb Jordi i Ricard Castellet parlant d'aquesta IA, eh? No només necessitem entendre la tecnologia, necessitem l'educació digital per buscar contrastar els continguts. I ara parlem també de les grans companyies generadores d'IA protagonistes aquesta setmana, que el que volen és un control econòmic, i el que han fet també és una publicitat gegantina, que deia abans el Ricard, no? El tema econòmic, Jordi.
1: Bueno, el tema econòmic és molt important, perquè al final desenvolupar tot això, totes les companyies que estan desenvolupant IA, no estan generant ingrés, per tant estan totes a la ruïna, invertint molts diners, molta inversió no només amb la pròpia tecnologia, sinó en professionals, desenvolupadors, etc, etc, i per tant la cosa és molt deficitària. Clar, jo crec que al final els lobbies el que demanen és el seu tros de pastís, i no deixaran que això, que una indústria com aquesta es dispersi, si la poden tenir agrupada i almenys poder-se recuperar de les inversions.
2: Estem parlant de molt poder, concentrat en molt poques companyies, i això sona molt malament. És una influència sobre l'economia, influència sobre com accedim a la informació, influència de quina informació consumim. En definitiva, una dependència brutal a mans de molt pocs que estan als Estats Units o a Xina. I a Europa, què farem?
1: Bueno, la part positiva seria intentar entendre que també es pot, això també pot, la IA en definitiva pot, sí, democratitzar l'accés a depèn de quines eines. I això dona moltes possibilitats a companyies molt petites que fins ara ni es plantejaven estar lluitant en un mercat amb els grans gegants. Poder ja no per la seva supervivència, perquè difícilment sobreviuran, però sí perquè els acabin comprant, que això està passant molt. Per tant, també hi ha la part positiva, no? Una empresa, una persona sola, molt petita en el mercat, insignificant, pot estar utilitzant eines de grans corporacions, i això és una molt bona notícia.
0: Avui penso, amb el Departament de Comunicació d'Anthropic i OpenAI, segur que els han dit calleu, no torneu a dir, perquè ja sabeu que aquesta setmana han fet molts titulars, ara hi ha silenci, veurem què passa. I un altre punt del debat també amb vosaltres és la intel·ligència artificial en la cultura i en l'educació dels joves.
2: És un tema també molt, molt punyent i que n'hem de parlar moltíssim. No? Som una generació que hem crescut amb internet, però és que ara estem davant d'una generació que per primer cop neix, creix amb internet i amb IA, i això ho fa encara tot molt més complicat. A més, en un període de temps molt curt, estem parlant de 3 anys, 4 anys, que hem tingut que incorporar una eina bestial, amb un potencial bestial, a les aules, a la nostra vida, i això ho fa tot molt complicat. La IA pot ser una eina educativa molt útil, sí, i ho defenso, però també pot ser una eina contra cultura molt important.
1: Ja era una eina contra cultura internet? Doncs imagineu ara la IA, no? Al final la tecnologia, la cultura ha de deixar de dependre de la tecnologia i recuperar l'espai que la cultura, recuperar l'espai que li pertoca. Al final estem creant petites màquines totalment incultes, o sigui, penya que no sap interpretar un text, que no sap absolutament res, perquè no investiga, no treballa, no, simplement viu de l'algoritme.
0: Molt bé, doncs entre la fascinació de la IA i la por de la IA, el Revolució es queda amb el pensament crític, i això és el que farem aquesta temporada, ser crítics amb tot, Ricard Castellet i Jordi Pim.
1: Jo proposo que el pròxim dia farmegem a Aura.
2: Farmegem, vinga, va.
0: Molt bé.
2: Oh, que bé.
0: Gràcies, companys.

Acabem programa i avui hem parlat de viure més enllà dels 120 anys i hem triat una frase de l'actriu Helen Mirren, que aquest estiu fa 81 anys, i diu així: jo no en dic fer-se gran, en dic créixer. Doncs vinga, tant de bo que tots creixem, i molt, ens queda molt futur per endavant. Moltes gràcies a l'equip del programa, Xavi Llaurador, Ivan Díez, Gerard Gil, Jordi Pi, Marc Amorós, i gràcies també a les veus, de Carles Debò i Anna Escura, que han sonat també avui al programa. Gràcies, oients. Una abraçada.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Barça comença a escapar-se a la Lliga després de la derrota del Madrid al derbi madrileny al camp de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 2, Madrid 1, el Metropolitano, amb polèmica, derbi igualat, tens a la primera meitat, marcat sobretot pel penal i expulsió de Hausen als primers minuts de la segona. L'Atlètic de Madrid s'ha avançat amb aquest penal, ha fet el 2-0, ha controlat el partit 11 contra 10 i només s'ha endut un ensurt als minuts finals quan Rüdiger ha empatat de cap una falta lateral. Però l'Atlètic de Madrid pràcticament no ha patit. I després del partit ha aparegut Mourinho, ha reaparegut Mourinho. To baix, pausat, però tota la mala bava del món per queixar-se de l'arbitratge del madrileny Ortiz Arias i de l'actuació del VAR del canari Trujillo Suárez. Ara el sentirem perquè no arriba al nivell dels porquè de fa uns anys, però déu-n'hi-do. Mourinho i el Madrid reclamen dues possibles expulsions de jugadors de l'Atlètic de Madrid, el Cuti Romero i Kang In-li a la primera meitat. Dues jugades gens clares, des del meu punt de vista, per mi cap de les dues hauria de ser expulsió, però vaja, per Mourinho, totes dues. El Madrid ha perdut el segon partit en 7 jornades de Lliga i queda a 6 punts del Barça. L'Atlètic de Madrid supera el Madrid després d'aquesta victòria a la classificació i continua a 5 punts de l'equip de Hansi Flick, que ahir va guanyar a Sevilla i ha guanyat els 7 partits d'aquest tram inicial de Lliga. El setè, ahir, el Sánchez Pizjuán per 1-3, tot i començar perdent, Rafinha va fer els 3 gols del Barça, hat-trick perfecte, un amb la dreta, un de cap, un amb l'esquerra. La segona part del Barça ahir a Sevilla va ser una exhibició, un partit igualat i exigent, que el Barça va transformar en una exhibició impressionant l'inici de temporada del Barça de Hansi Flick. La mala notícia, la lesió de Christensen, potser no és una sorpresa, però sí que és una mala notícia. Avui s'ha confirmat que té un trencament muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra i s'estarà aproximadament un mes de baixa. Si l'inici de temporada del Barça és impecable i implacable, no podem dir el mateix l'inici de temporada de l'Espanyol, que va perdre divendres 1-3 contra l'Elx a Cornellà, contra l'Elx, que va jugar gairebé tot el partit amb 10 jugadors. Partit dolent de l'Espanyol, de Manolo González, que venia de fer una primera part nefasta a Leganés contra el Rayo. Més partits d'aquest diumenge a primera. Acaba de finalitzar a Mestalla el València 2, Reial Societat 3. El València ha patat dues vegades, però la Reial ha acabat marcant els últims minuts el gol de la victòria. Villarreal 3, Llevant 1. Comença a aixecar el cap i espavilar el Villarreal d'Íñigo Pérez. Segona victòria consecutiva. I Deportivo 1, Betis 1. S'ha avançat el Betis i el gol de l'empat del Deportivo, notícia, no l'ha fet Aubameyang, l'ha fet Diego Villares. Al migdia, a les dues, s'ha jugat el Getafe 1, Màlaga 0. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 21 punts, 7 de 7. L'Atlètic de Madrid, segon, amb 16, a 5 punts de l'equip de Flick. El Betis, també, amb 16 punts, tercer. I el Madrid queda quart amb 15 punts, a 6 punts del Barça. L'Espanyol, 15, amb 7 punts. A segona, la sensació de la temporada de moment és el Sabadell, que va cinquè. Aquest migdia ha guanyat l'Oviedo per 3-1. L'Oviedo va baixar de primera la temporada passada. 3-1 a la nova Creu Alta. Gran inici de temporada del Sabadell de Ferran Costa en el retorn a l'Arlequinat a segona. El Girona també va guanyar aquest cap de setmana. Va guanyar ahir al camp del Cádiz 1-2. Bona victòria fora de casa per a l'equip de Quique. El valet de la classificació de segona, el Sabadell és cinquè, com deia, 11 punts, zona de play-off. El Girona és setè, a prop del play-off, amb 10 punts. El Castelló és el líder, amb 16 punts. A la Lliga F, la Lliga Femenina, bona jornada per als tres equips catalans. El Barça va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés divendres al vespre i ahir dissabte l'Espanyol va golejar el Madrid Club de Futbol Femení per 5-1. És l'altre Madrid, no el Real Madrid, però havia guanyat tots els partits fins ara. I el Badalona va empatar a 0 a casa contra la Real Societat, que és un molt bon equip. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 12 punts, dos més que el Real Madrid. Les del Badalona són cinquenes amb 7 punts, les de l'Espanyol novena amb 4. Avui hem sabut que el Mundial de Clubs Femení es disputarà íntegrament a Miami, a l'estadi de l'Inter Miami, on juga Messi. El jugarà el Barça com a campió de la Champions. Això serà a finals de gener, semifinals i final. I el Barça va celebrar ahir l'assemblea de compromissaris, 10 hores i mitja i tot aprovat del que plantejava la junta directiva de Joan Laporta, l'ampliació de 300 milions del crèdit per acabar el Camp Nou inclosa. Es va confirmar també que el nou Palau Blaugrana no entrarà en aquest pressupost de l'espai Barça i que es buscarà una fórmula alternativa amb alguna empresa interessada a assumir la despesa i després l'explotació del nou palau. I Deco va confirmar 3 renovacions, la de Rafinha fins al 2030, la de Bernal fins al 2031 i la de Xavi Espart fins al 2030. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 20 de setembre. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Bona nit, Xavi.
0: 6 punts, que és l'avantatge que ara mateix té el Barça sobre el Madrid, 5 amb l'Atlètic de Madrid i el Betis, però ens fixem sobretot en el Madrid, que sembla el gran rival del Barça per guanyar aquesta lliga. 6 punts, creieu que són significatius a la jornada 7? No, no respongueu encara, us ho demano d'aquí una estona. També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo al control de l'estudi de Catalunya Ràdio, i a control central aquesta nit hi ha Lautaro Quinteros. I també aquesta nit amb nosaltres el Roger Busa. Roger, bona nit.
5: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, la Penya i el Barça han jugat aquesta tarda a Badalona a la final de la Supercopa ACB i ha guanyat...
5: Ha guanyat la Penya, que aixeca un títol 18 anys després. El Joventut ha guanyat 101-87 en aquesta final disputada a l'Olímpic de Badalona, amb Nico Laprovítola com a jugador més destacat. Ha fet 31 punts. Com dèiem, feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol. L'últim va ser la Copa Ulep del 2008.
0: Gran premi d'Àustria de MotoGP no ha estat el gran premi de Marc Márquez.
5: No, perquè ha quedat cinquè i ha perdut el lideratge aquest cap de setmana. Avui la cursa llarga l'ha guanyat Pedro Acosta, primera victòria del murcià a MotoGP. Ho ha fet per davant de Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts.
0: Catalunya, la selecció masculina i la femenina s'ha imposat a la Golden Cup d'hoquei patins.
5: La masculina ha guanyat Portugal a la final 2-1 amb dos gols de Xavi Aragonès, i la femenina ha guanyat també a Portugal 2-3 després de remuntar un 2-0 amb un gol a l'últim minut que ha fet Marina Codina.
0: Victòria del Barça a la Lliga Sobal.
5: A la pista del Puente Genil, 27-39, ahir també va guanyar el Granollers, l'altre català, 24-27 contra el Port de Sagunt. El Barça és líder, el Granollers quart, tots dos ara mateix en ple de victòries, 2-2.
0: Ha començat el Mundial de Ciclisme al Canadà, primeres proves. La contrarrellotge femenina, per exemple, amb dues catalanes, la Paula Blasi, la gran Paula Blasi, i la Mireia Benito.
5: L'or l'ha guanyat la suïssa Marlene Reusser, amb l'anglesa Zoe Backstedt segon i l'alemanya Franziska Koch tercera. Les catalanes han fet un paper discret, perquè Paula Blasi ha estat 18a i Mireia Benito 20a, i la masculina l'ha guanyat Remco Evenepoel, que guanya el seu quart títol mundial.
0: Quart títol contrarrellotge per Evenepoel, segon Filippo Ganna, i tercera posició el jove francès Paul Seixas. En waterpolo, el Sabadell ha passat a la fase prèvia de la Champions. Ha passat la fase prèvia de la Champions, o sigui, jugarà a la Champions, i el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya de femenina.
5: El Sabadell masculí s'ha classificat per a la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià, i victòria del Mataró, com deies, a la Copa Catalunya femenina. Ha guanyat el Sabadell a la final 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol que van aconseguir l'any passat.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: El Madrid ha perdut el derbi madrileny al Metropolitano 2-1 contra l'Atlètic de Madrid, un derbi polèmic sobretot pel que ha passat després, el que ha passat durant el partit, però sobretot per les declaracions de, després de Mourinho, que no sé si us han sorprès, les esperàveu, creieu que aquí comença la veritable cara de Mourinho, que ens anirem retrobant conforme passin els partits i apareguin aquestes polèmiques, que no sé si s'acaba d'inventar o li doneu base.
1: A mi no m'ha sorprès en absolut, perquè jo soc dels que pensava que en aquests primers mesos, que tothom deia que venia un Mourinho més madur, més tranquil, més relaxat, jo estava convençut que la primera de canvi, que les coses no anessin malament, no faria autocrítica i parlaria dels àrbitres, que és el que ha fet tota la vida. Per tant, el que ha fet avui era d'esperar.
0: Sònia, Jordi, Ricard, sorpresos, no?
2: No, perquè ja Mourinho havia ensenyat la poteta algun altre dia amb els perquès, vull dir que ja havíem vist que Mourinho tornaria a la que tingués una oportunitat, i avui quan veia els partits i veia les jugades polèmiques quan veia el partit, ja m'estava imaginant que la roda de premsa d'avui seria Steve Mourinho, que és el que ha estat.
3: Jordi?
4: Zero sorpresa i tinc la agradable sensació, perquè això serà bo pel Barça, que Mourinho ha vingut a això. És a dir, ja van uns quants entrenadors que no arreglen els mals del Madrid, i Mourinho a mi em semblava bastant evident que tampoc els arreglaria. No ho sé, queden 30 jornades, però de moment no n'ha arreglat ni un, i en canvi serà infinitament més beligerant. Fins i tot Arbeloa, que cada cop que podia treia Negreira, no tenia la capacitat de Mourinho per sortir amb una fotocòpia d'una jugada a la sala de premsa.
5: Sí, ara ens has explicat.
6: La gent no canvia, no? Cap sorpresa tampoc. I un somriure. Jo, per mi, un somriure per veure que el Madrid continua amagant-se en quartades, que l'única cosa que fan és allargar la seva agonia en aquesta travessa. Mentre continuïn enfocant on enfoquen, vol dir que estan patint molt, que se senten superats, que se senten a remolc i que cada cop són més petits.
0: A veure, ara anirem a Madrid. La primera part ha estat igualada, un derbi tens, amb alguna jugada polèmica, alguna intervenció del VAR. A la segona part s'ha obert el partit. Ha entrat Coque, per mi important futbolísticament, després en parlarem. I sobretot el partit ha canviat a partir de la jugada del penal a Juliano Simeone i l'expulsió de Hausen, que s'ha equivocat. I anem a Madrid perquè encara hi ha el Sergi Camps, que ha estat aquesta tarda al Metropolitano. Sergi, bona nit.
7: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més o menys ha anat així el derbi, oi?
7: Sí, la primera part força igualada i, com dius, sí, la targeta vermella Hausen amb el posterior penal transformat per Grimaldo ha desequilibrat el partit, i al Madrid amb un home menys se li ha notat, doncs, que no podia contra l'Atlètic de Madrid, que ha jugat els seus millors minuts, ha arribat al segon gol, però tot i així el Madrid és el Madrid sempre, i aquells últims 5 minuts d'agonia amb el gol de Rüdiger i penjant pilotes, un parell que han tingut de perillosos, doncs hem titulat el cor fins al minut 96, perquè se n'han afegit 6 al minut 90.
0: I després del partit ha aparegut Mourinho en fotografies a la sala de premsa, molt crític amb l'àrbitre, que és madrileny, Ortiz Arias, i molt crític també amb el VAR, que és canari, Trujillo Suárez. Li han passat des de Madrid Televisió segurament l'historial d'arbitratges de Trujillo Suárez al VAR contra el Madrid, no contra el Madrid, amb el Madrid. I Mourinho reclamava, sobretot, concretament, dues possibles vermelles a jugadors de l'Atlètic de Madrid a la primera part, al Cuti Romero i a Canguilí, Sergi?
7: Sí, a veure, és un document sonor per la història i una imatge per la història, perquè Mourinho ha aparegut amb un full imprès amb les dues captures de pantalla, diguem-ne, de les dues accions, la vermella del Cuti Romero per una trepitjada a Bellingham, i la segona, una vermella també que reclamava per una entrada de Canguilí a Valverde. Al tot gira, hem parlat amb la Carla Borràs i ens diu que només té raó amb la segona, amb la primera doncs està ben assenyalada.
0: Segons la Carla Borràs, per mi també...
7: Segons la Carla Borràs, sí. Bé, el futbol és opinable, ja ho sabem, però en qualsevol cas ha sortit amb una imatge, amb un foli, amb dos captures de pantalla, i també ha carregat durament contra l'àrbitre, ha dit que és un àrbitre ja veterà, que no és internacional, que li ha pogut la pressió, és a dir, que avui la primera víctima del nou Mourinho ha estat Ortiz Arias.
8: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos, 11 contra 9. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. Es un VAR que tiene mucha historia. Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que yo he dejado aquí años atrás. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que eso estaba preparado. No quiero pensar.
0: El to de Mourinho és un altre respecte a fa 15 anys, però al fons és el mateix. Sergi, ha sorprès en l'entorn madridista aquesta sortida avui de Mourinho?
7: Mira, jo estava a la sala de premsa i anava mirant a Mourinho i anava mirant les cares també dels companys periodistes de Madrid. I eren unes cares de sorpresa. Jo crec que el personatge ja el coneixem, però potser no s'esperaven, pel que m'han dit després, que tragués la cara doncs, amarga de Mourinho tan ràpid, no? Perquè sempre en els últims mesos hem dit que Mourinho arribava amb to conciliador. Doncs mira, les penes de canvi ja ha tret les factures i ja està amb el to marc que el caracteritza.
0: I Simeone ha respost Mourinho després?
7: Sí, Simeone ha estat força elegant, perquè podia haver fet sang, també és veritat que amb una victòria doncs, no li caldria, i ha vingut a dir Simeone que escolta, que et diguis com et diguis Mourinho, et diguis Simeone, que hem de tenir doncs, compte amb el que diem, perquè escolta, les nostres paraules, les dels entrenadors en aquest cas, doncs, són importants i s'ha de tenir cura amb el que es diu.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Bé, a veure quan dura això en el cas de Simeone, si ho manté aquesta temporada i en el que li quedi com a entrenador de l'Atlètic de Madrid o de qualsevol altre joc. Respecte per tothom, evidentment. Molt bé, Simeone, avui. Ja veurem si això dura. A veure, primer, què us ha semblat les jugades polèmiques? A mi em sembla que hi ha tres jugades polèmiques. La possible vermella pel Cuti Romero, la possible vermella per Kangin Lee i el penal amb expulsió de Hausen. Analitzem-les una a una ràpidament. A veure, possible vermella Cuti Romero, que xoca amb Bellingham a terra, toca primer pilota, després és veritat que impacta amb els tacs sobre Bellingham. Ortiz Arias, primer mostra targeta groga a Bellingham, el VAR el crida i després de revisar-ho la groga és per a Cuti Romero i Mourinho reclamava la vermella. Uri.
1: Per mi és taronja i decideixo de forma subjectiva que l'ensenyo la vermella perquè és el Cuti Romero. Potser amb un altre jugador pensaria que va en bona fe, el Cuti Romero el 99% de vegades va en mala fe i per tant l'expulso.
0: Tu creus que té temps d'anar en mala fe?
1: Sí, i tant que té temps d'anar en mala fe.
4: Obre el peu fins
1: sí,
4: i tot.
1: I de clavar.
4: Jo firmo sota el que diu l'Oriol. Amb un altre jugador m'ho pensaria amb aquest vermella.
0: Sònia?
2: A mi em sembla que pot arribar a treure el peu i no el treu. Jo crec que la groga no és cap escàndol. Tampoc ho hagués estat una vermella.
0: I Ricard?
6: Per mi, groga clara. Bellingham li guanya el terreny. El Cuti Romero vol tocar la pilota amb l'interior i, tot i que puguem tenir sospites, entenc que s'ha de xiular sense prejudicis i no hi ha cap mostra clara i flagrant que ho hagi fet intencionadament. Per mi és una bona decisió, la groga.
0: No sabem si el VAR, encara no sabem si el VAR ha criat Ortiz Arias per avisar-lo que hi havia una possible vermella o que hi havia groga pel Cuti Romero i que havia de canviar la decisió perquè la groga, això no és ben bé un error d'identitat, però sí que després la Federació Espanyola al CT ha enviat una circular, una explicació dient que estava ben aplicat el protocol del VAR perquè si hi havia error en la identificació de qui feia la falta encara que no fos del mateix equip, doncs podia intervenir-hi, que és el que ha passat en aquesta jugada. Segona possible vermella, puntada amb els tacs de Kangin Lee sobre Valverde. Començo. Ni de bon... O sigui, vaja, és que a Valverde no li ha fet ni pessigolles i en aquest tipus d'accions crec que s'ha de jutjar la intensitat i la l'opció de fer mal. Uri, tu què et sembla?
1: Totalment d'acord amb el que acabes de dir. És una vermella que és que s'ensenya per la foto, la foto però, sí. Però en directe i l'acció...
0: T'empanxo, Valverde.
1: Groga i ja està.
5: Sí, sí, no li he ensenyat ni groga, crec.
2: Doncs
5: però
2: a mi em sembla que li podia haver fet molt mal i que aquesta sí que em sembla vermella. Sí? A mi em sembla vermella.
0: Jordi? Groga. Ricard?
6: Per mi, groga, i és veritat que li podia haver fet mal com moltes vegades. És que tinc la sensació que si anem aturant les jugades ens quedarem sols. Per mi, groga i prou.
0: I la tercera acció, penal i expulsió de Hausen per falta voluntària a l'interior de l'àrea sobre Giuliano Simeone quan havia guanyat la posició i encarava tot sol a Courtois a l'interior de l'àrea. Primer ha estat groga, ha entrat al VAR i s'ha transformat en vermella. Uri?
1: Vermella clara, l'opció de jugar a la pilota, acció manifesta de gol.
0: No, sí, d'això no s'ha queixat, Mourinho, diria. Que...
2: Mourinho ha ensenyat la puteta de que potser no ho podia...
0: Però és que l'agafada del braç és molt evident.
2: Vull dir, aquesta és que és de reglament, aquesta. No hi ha gaire... Em sembla que és objectiva, és vermella.
0: Sí, sí, o sigui, és penal, i normalment si fas una falta... perquè vols jugar a la pilota, et xiulen penal i seria groga, encara que fossis l'últim.
2: Sí, és evident que no està jugant la pilota.
1: Si li hagués fet la falta en la lluita per la pilota, no li fa la falta en la lluita. Un cop l'altre superat...
0: És un error de Hausen. Jordi, Ricard, ho veieu així?
4: Sí, sí.
6: Sí, el que no s'entén és que l'àrbitre vegi una disputa per ensenyar la groga i que l'hagi de corregir després, no? O sigui, perquè ni posa la cama, vull dir, és que la falta és amb els braços.
2: A mi em sembla, Ricard, que aquí aquesta groga ell l'ensenya condicionat pel que passa a la primera part.
4: És possible. A mi també m'ho ha semblat.
6: Però clar, com dieu, és una acció tan clara de reglament que si li va baixant el volum o pujant el volum...
2: Sí.
6: Clar...
0: Acomiadem el Sergi Camps, que encara és a mi. Sergi, bona nit, gràcies.
7: Fins ara.
0: I més enllà de totes les decisions arbitrals, les queixes de Mourinho, futbolísticament, què us ha semblat el partit? Sobretot, què us ha semblat el Madrid? Si voleu, 11 contra 11, abans de l'expulsió, que ha estat molt condicionat.
1: El mateix Madrid del principi de temporada i el mateix Madrid de l'any passat, amb les mateixes carències. Falta d'intensitat en la pressió, falta de continuïtat en el joc, falta de rigor defensiu... El que passa és que veus el Madrid i, clar, és inevitable que cada partit et creï 6, 7, 8 ocasions de gol perquè tenen dos molt, molt bons.
0: Avui no tantes.
1: Ja, però vull que al final sempre hi ha la divisió del Bellingham, la jugada de l'Mbappé, algun passe filtrat del Guller, perquè són tots individualment són molt bons. I per tant, és normal que tingui la sensació que ha fet una bona primera part, però per mi molt fluix. O sigui, com a equip, col·lectivament, molt fluix.
2: A mi m'ha semblat que, de fet, el partit en si... no ha estat gaire bo per cap dels dos. L'Atlético perquè s'ha trobat aleshores amb 10.
0: Ho ha gestionat bé l'Atlético per això avui, la superioritat, sí. Ha tingut molt la pilota.
2: Sí, perquè en el moment en què s'ha quedat amb 10, a més ha marcat l'1-0, i jo crec que això li ha donat molta tranquil·litat. Però que el Madrid ha estat bastant fluix a la primera part i no em sembla que hagi estat un gran Atlètic de Madrid, tampoc.
4: No, és evident que l'Atlètic a 11 contra 10 ho ha gestionat bé, però l'últim quart d'hora de la primera part és clarament de l'Atlètic de Madrid. Sí. El Madrid no sortia de la seva àrea. El Madrid ha anat de poc a res. I ja... És a dir, si hagués començat a anar remolc quan s'ha quedat amb 10, encara tindria... quartada Mourinho per sortir amb els paperots a la sala de premsa, però a mi m'ha semblat un partit pobríssim del Madrid, però és que en realitat ara no ho diria de memòria perquè no ho tinc al davant, però no hi ha tanta diferència entre l'11 d'aquest any de mig del camp endavant que el que el van arrissar l'any passat al Metropolitano, és a dir que com qui diu has canviat l'entrenador
0: i... Tchouaméni, Valverde i Bellingham,
4: jo crec... Ara dubto si l'any passat jugava a Guller o no.
0: Bellingham
6: no va jugar, que venia d'una lesió i encara no el va veure Xavi Alonso per ser titular.
0: Ricard, a tu el Madrid què t'ha semblat?
6: A mi m'ha semblat el mateix que dieu tots, sobretot l'Oriol, que no ens sorprèn, que és la línia del que hem vist fins ara... I el que m'ha sorprès més és que l'he vist molt poc rebel. És a dir, cada cop el veig més petit. O sigui, amb l'11 contra 10, l'Atlètic de Madrid ha estat bé. Per mi, la segona part, l'entrada de Coque, que deies abans, Xavi, canvia una mica el partit, s'ajunta al mig camp de l'Atlètic de Madrid, hi ha més línies de passada, el ritme de la pilota ja n'és un altre, però és que el Madrid no s'hi ha revelat. O sigui, ha arribat el primer, el segon, i continuaven allà una mica remolc, Diomandé és el que ha intentat d'alguna manera amb aventures individuals resoldre res. Dembapé encara no sé si ha jugat o no ha jugat. Veig una mica...
9: Vinícius en la Vinícius... mateixa línia d'aquest incident.
6: I el canvi tan aviat. O sigui, tinc la sensació
9: avui, sí,
6: que estan una mica desnortats, sí, perquè sí. El canvi de Vinícius, quan quedava mitja hora, quan el que necessitaves era velocitat per transitar, és a dir, Vinícius ja fa dies que no està gaire bé.
9: Per Diomandé, que la
6: però pots mantenir els dos i jugar amb dos dintre. O sigui, el que ha fet és haver de desplaçar Fede Valverde a una banda per jugar amb Bellingham i Tchouaméni. Si guardes Bellingham i Fede, per exemple, dintre i pots jugar amb Diomandé i Vinícius, tens molta més amenaça en la transició. Primer ha començat amb Bellingham a l'esquerra, després l'ha canviat de banda. O sigui, he vist Mourinho molt despistat també en aquest moment dels canvis, com amb poca capacitat de portar el rumb. Jo crec que és un partit que el Madrid amagarà en aquesta situació arbitral, sí. A diferència de l'any passat, que Xavi Alonso no va tenir temps per fer-ho perquè es va trencar tot, Fede Valverde que es queixava, no? De si jugava sí, lateral, sí. Mourinho ha posat això per tapar l'esquerda i l'hemorràgia, perquè per mi és una hemorràgia, perquè el Madrid no dona la talla, no sap reaccionar, no mostra caràcter, fa un gol Rüdiger gairebé ni el celebren, ni van a buscar la pilota, ni ningú té un gest de anem a pel partit. L'Atlètic de Madrid s'espanta els últims minuts, però el Madrid tampoc amenaça. No sé, l'he vist, jo el veig molt petit, el veig com si haguessin reviscut una escena dolorosa de les moltes que va viure la temporada passada.
9: El Madrid queda a 6 punts, només s'han jugat 7 jornades de Lliga. La diferència és interessant, és molt millor tenir-la que no pas no tenir-la, però tant d'hora, a aquestes alçades de campionat no sembla determinant. Ho veieu així?
6: Jo sí.
2: Sí, però és que no és una, per mi no és una qüestió de la puntuació,
6: de punts,
2: sinó de les
6: no?
2: sensacions sí, sí. que transmet el Madrid. Jo crec que els 6 punts es fan, no diria insalvables, però es fan més amples per la diferència de joc entre l'un i l'altre.
6: Però si és que estiguessin empatats a punts... Sí, és igual.
2: Les sensacions
6: serien les mateixes. Per això, però els punts són superables, sis.
4: Però si estiguessis empatat... És evident que no és definitiu, però si estiguessis empatat a punts amb les mateixes sensacions, el Madrid té una capacitat per autoconvèncer-se que
6: no... Tenia, no?
4: Potser tenia, però la història és tan llarga que tampoc no la mataré en 2 anys.
6: Clar, clar.
4: Jo prefereixo tenir-los a 6, que estan empatats, encara que aquí tinguem unes sensacions meravelloses.
6: Home, sempre, sempre.
4: I dit això, i no sent definitiu, que es presentin al clàssic...
9: molt apurats, el clàssic és el Camp Nou, el primer. El Camp Nou.
4: Sortir a nou del clàssic tampoc serà definitiu, però no
6: compte,
4: li falta
6: que abans el Madrid ha de jugar contra el Villarreal, tornant de l'aturada.
4: Ja, doncs més al meu favor.
1: No, que sí, 6 punts a la jornada 7 mai poden ser significatius, com han dit el Jordi, la Sonia i el Ricard, el que fan significatius és la imatge que donen tant al Barça com al Madrid. O sigui, per revertir aquests 6 punts el Madrid ha de canviar molt a millor, que jo estic convençut que amb aquest entrenador no ho farà, i el Barça hauria de canviar molt a pitjor, que també crec que no passarà.
9: A veure, us serà una pregunta més de sensacions, que ens situarà més on creieu que està la Lliga en aquest moment i on pot estar a final de temporada, i us demanaré percentatge d'opcions que li doneu ara mateix, després de 7 jornades, al Barça per ser campió, al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid. Uri, al Barça...
1: 75-25.
9: Sí. 20 pel Madrid, 5.
1: Avui li dono 5 a l'Atlètic, l'altre dia li vaig donar 0, però sí. Va, li donarem 5.
9: Sònia...
2: 75-24-1.
9: Més o menys el que vas dir fa unes setmanes. Jordi Costa?
4: 80-20-0.
9: I Ricard Torquemada?
6: No, jo no me'n recordo, ja cada cop perdo més la memòria, però diria que, no sé, 75-25, no? Alguna cosa així.
9: Sí, li vas donar una mica al Simeone i a l'Atlètic de
6: Madrid. Home, ara és segon l'Atlètic.
9: Sí,
6: no, ja.
9: Un per davant del Madrid i empatat amb el Betis. A veure, què us va agradar més ahir del partit del Barça? Rafinha, Rodri, l'espectacular segona part, ara m'ho expliqueu.

0: Fa uns dies, a dos jugadors del Betis els hi demanaven en un d'aquests testos que ara s'han posat de moda quan es fan entrevistes, que recordessin o citessin monuments de Sevilla. Un dels jugadors era Riquelme, Rodrigo Riquelme, ex de l'Atlètic de Madrid, ex del Girona. I va dir el Puente de Triana, recordo, la Giralda, la Torre de l'Oro i alguna altra. Doncs des d'ahir, en aquesta categoria de monuments de Sevilla, potser també s'hi podria incloure la segona part que va fer el Barça de Hansi Flick ahir al Sánchez-Pizjuán. Monumental, plena d'autoritat futbolística i d'un nivell en tots els sentits de molta superioritat. Què és el que més us va agradar? Amb què us quedeu de l'exhibició del Barça ahir, sobretot a la segona part a Sevilla?
1: Aviam, si soc el primer, jo crec que no puc dir una altra cosa que amb el hat-trick de Rafinha.
0: Rafinha.
1: I a més, recordo que l'altre dia amb la transmissió del Ricard que vaig dir de Rafinha el que m'estava agradant més no només en la quantitat de gols, sinó la qualitat dels gols.
0: Com defineix?
1: I crec que ahir els tres, o sigui, són de 10. I de maneres molt diferents. O sigui,
2: de primer... 10 i de 9, eh, Uri?
1: Sí, exacte, sí.
0: Però primer... De 10 de puntuació, deies,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, exacte, sí, sí. El primer, amb la velocitat que va, com retalla...
0: Cau el defensor.
1: I després com defineix. El segon gol és un gol que per un 9 de tota la vida és senzill. Mm. El 5-9...
0: S'anticipa de cap.
1: S'anticipa pel primer pal i remata cap. Però per un jugador que en sa vida ha jugat de 9... sorprèn que faci un gol així. I el tercer, que pot semblar una mica el més senzill...
0: Bueno, va tot, no va tot drap, no? un toc i definició.
1: I que molts jugadors intentarien driblar el porter, la xutarien al cos del porter, i ell, amb molta sanfreda i molta qualitat, fa el que s'ha de fer. Vull dir, que em semblen tres gols...
2: Toc de Romario, eh?
0: Sí, o de Chiqui Begristain, a mi em va
2: també,
0: recordar molt.
2: També,
0: Chiqui.
2: Perquè és esquerrà, però vaja, no? És aquesta sí, finalització
0: de classe màxima. Sí. Sí, sí.
1: Semblen brutals, els tres.
0: Sònia?
3: Mira, com que vaig darrere de l'Oriol i ja he parlat de Rafinha, que jo crec que és el que ens va impactar
2: ara
3: tots.
2: Ara tu de Rodri, va.
3: Jo, exacte, jo aniré per Rodri perquè és que em continua meravellant i mira que meravellant i mira que el Barça, sobretot ofensivament, és on acabes, no? On estàs acabant resolent partits, és una... ofensivament l'equip no para de marcar gols i les xifres ja són bestials dels seus davanters i de tot l'equip, però la sensació de tenir un salvavides constant al darrere i que la quantitat de jugades que atura Rodri, que no te n'adones que allò hagués estat un contracop o que allò hagués estat una jugada amb un xut del
0: rival,
3: que
0: queden en no res.
3: Exacte, o sigui, defensa molt bé aturant la jugada perquè no inicia, però també dins l'àrea, bé, aquella jugada en la que jo de principi vaig pensar i no ha tocat el jugador i realment no l'havia tocat, ara no recordo qui era,
0: Félix.
3: El jugador que quedava sol.
2: Correia,
3: exacte, Correia. Bé, jo cada partit que veiem, i sabíem el que era, però com l'estem comprovant, realment crec que és un dels grans salts diferencials del Barça d'aquesta temporada.
0: Jordi?
4: Estic amb la Sònia, evidentment, la cara, l'MVP, digueu-li com vulgueu, del partit de Rafinha, però jo a la primera part vaig tenir la sensació que el partit l'estava aguantant Rodri i per tant li dono una porció molt notable de que el partit l'acabés guanyant al Barça, l'exhibició de coneixement futbolístic que va fer, que a diferència de la resta de l'equip la va fer tot el partit, no només a la segona part.
0: I Ricard?
2: Mira, doncs jo vaig fer un aspecte col·lectiu, que és la capacitat del Barça de sortir del fang al descans. El partit estava amb molt mala dinàmica, s'havia enredat en un duel físic de cos a cos, Lamine havia fet un gest al públic, allò s'havia embrutat i era el que el Sevilla necessitava per escalfar l'ambient, per mantenir aquest cara a cara, aquest duel. Aquest moment de refredar de les sensacions, d'arribar al descans, de dir, ens posem a jugar a futbol, ens centrem a jugar a futbol, sortim del fang, sortim, deixa'm el braç, no vull aquesta disputa, no vull aquest enfrontament, vull imposar el meu joc. A mi és el que més m'ha agradat, perquè a vegades costa sortir d'aquesta escena i situar-te en la següent, on tu pots imposar superioritat. Quan el Barça es concentra en les obligacions futbolístiques, fuig d'aquest cara a cara que el rival li planteja, de cop i volta el Barça creix i el Sevilla va caient. És com aquell que vol picar amb tu, però pica a l'aire, o sigui que no et toca, llavors pica a l'aire i hi ha un moment de picar a l'aire que es cansa de picar a l'aire perquè no et toca, no et colpeja. Tot allò que el Sevilla havia aconseguit a la primera part, a la segona és impossible, perquè a més ens marca un camí. El Barça tindrà escenaris com aquests. Els rivals ja saben que el Barça és superior i hauran de buscar escenes que siguin treure de polleguera el Barça, perquè no poden anar al cara a cara futbolístic. Per tant, buscaran escalfar l'ambient, treure el Barça del lloc, del seu estat d'equilibri, per poder complicar el partit. Que el Barça el primer partit ho hagi resolt en 45 minuts i hagi passat, com dius tu, de la primera part a la segona monumental, és marcar el camí, és dir, recordem Sevilla, tornem a posar-nos on ens toca, oblidem-nos de fer gestos al públic, de picar-nos amb el nostre cara a cara, amb el nostre oponent directe, mirem això des del punt de vista col·lectiu, perquè així no ens guanyaran.
0: Rafinha va fer els 3 gols, ja n'hem parlat, hat-trick perfecte, el primer amb la dreta, el segon de cap, el tercer amb l'esquerra. Roger Arbós, tens a mà les dades golejadores de Rafinha aquesta temporada?
5: Sí, 14 gols en 8 partits entre Lliga i Champions, és el pichichi de la Lliga, 12 gols en 7 jornades, Lamin, Mbappé i Camello n'han fet 7.
0: I dades de rematades, percentatges?
5: Mira, rematades, ahir 4 rematades, 3 entre pals, 3 gols, l'altre que va fer va ser el pal,
0: un corner directe,
5: l'altra rematada, sí. I en tota la Lliga són 22 rematades, 19 entre pals, 12 gols. Això és un 54,5% d'efectivitat en les 22 rematades en total i un 63% en les que van entre pals. Són 22 rematades, 19 entre pals, les altres 3, una fora i dos pals.
0: Són dades del laboratori de la TET amb el Carles i el Marc Domènech. A veure, amb quants gols creieu que Rafinha acabarà la Lliga i la temporada, Uri? Fa 2 temporades, que va fer molts gols, en va fer 34. En total a la Lliga tens la dada?
5: 18.
0: 18 a la Lliga, 34 en total. Tu tens perspectiva de com pot acabar, Uri?
1: 34 i 42.
0: 34 a la Lliga, que són molts gols en una Lliga, i 42 en total. Sònia?
3: Doncs diré que 36 i 45 en total.
0: Puges l'aposta, Jordi? Ja n'ha fet 14, eh?
4: Sí, sí. És que, clar, és que si faig la projecció se me'n van a xifres que em fa vergonya dir. Llavors faré una cosa discreta, 40 i 45.
0: 40 i 45. Continues pujant l'aposta. El Ricard Torquemada què hi diu?
2: Jo la baixaré. La baixaré a una cosa que semblarà ara poca, però que són 30 i 38.
0: Déu-n'hi-do. 30 a la Lliga, 8 més entre Champions, que ja n'ha fet 2, Copa i Supercopa.
4: Si acaba la Lliga,
0: curt, Ricard.
4: Si acaba la Lliga amb 30, portant-ne 14 a la jornada 7...
0: No, 12, a la Lliga 12.
3: 12.
4: Ah, 12, perdó. És igual, demanarem la suplència. Com diu el...
2: Clar, clar, és que aquest és el problema.
4: Com diu el Ricard, ha començat tan fort... Que si
2: anem tan amunt, clar, clar.
4: Si acaba en números de Romario, ens farà cosa i tot.
2: Xavi, la pregunta és, hi haurà el debat en algun moment a la temporada de...
0: Falta pla B?
2: Ens falta el nou?
1: Bueno, el debat que hi haurà si s'ha de fitxar a Julián Álvarez.
2: Perquè quan s'encalli Rafinha, perquè no pot estar... Vaja, no visualitzo, tampoc visualitzava això, però el més lògic i natural és que o es lesioni, o que s'encalli en algun moment, o que el Barça en algun partit Rafinha no estigui tan encertat com ara i comenci a fallar algunes oportunitats. Lamentablement, jo crec que apareixerà el debat i és quan haurem de recordar aquest club de la mitjanit i fer-nos forts.
0: Vinga. A veure qui diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
6: Molt bé, bona nit.
0: Amb quants gols creus tu que acabarà la temporada i la Lliga, Rafinha?
6: És que jo estic amb el Jordi, eh? És que ara mateix

0: I Rodri, que em deu parlar molt al tercer temps, però vull obrir vull destacar el Lamin que estem veient, eh? Porta 6 partits consecutius tenint un impacte decisiu en el marcador, és a dir, amb gol, amb assistència o amb les dues coses, i jo crec que té una explicació tàctica. Estem veient un Lamin que juga molt més per dins, que ve molt més a rebre a l'inici del joc, i crec que una de les variacions que buscava Flick, posant a Eric al lateral, insistint més en Fermín que amb Dani Olmo a mitja punta, era precisament crear-li un context més ideal. És a dir, ahir a l'1-3, que ve a rebre el Lamin d'una passada de Rodri i ja surt en carrera, o, per exemple, l'últim gol de Gabriel Jesús davant del Feyenoord en Champions, que és exactament igual,
1: sí.
0: A Lamin abans no li passava. I ara l'equip sap crear un context i ell sap venir a rebre molt més endins. Ahir fa 74 intervencions, Xavi, 33 són per dins, que són moltíssimes, i 16 són en l'inici del joc. És a dir, ha ampliat el seu radi d'expansió i jo crec que hi ha això, com et deia, que és una mica buscat per Flick i per l'equip per donar-li molt més marge.
1: O sigui, que ja no està tan permanentment obert a la dreta, sinó que busca espais més interiors, fins i tot més endarrerits, que diria que la temporada passada, ja en algun moment de la temporada, es va observar i ho vam comentar aquí amb vosaltres, Àlex.
0: Sí, exacte, sí. La temporada passada ja comença a fer això, eh? Però jo crec que aquest és molt més marcat i buscat. És a dir, per mi Eric, Fermín i Rodri tenen molt a veure, perquè està jugant això, molt més per dins. I deixa'm afegir una altra cosa. Crec que Lamin ha sabut posar un punt d'egoisme en el seu joc sense que li hagi baixat la generositat, eh? Vull dir, és un Lamin que, per exemple, en aquest inici de temporada està en una mitjana de 5,4 xuts per partit, quan la temporada passada estava per sota dels 4. I tot i així està donant assistències com les que vèiem ahir. Crec que està rebent en les mateixes zones, per resumir-ho, però qualitativament millor. És a dir, li treuen defenses i li donen uns espais que abans no tenia.
1: Ricard, tu també observes aquesta tendència de la Mina a jugar una mica més per dins, no tan obert sempre a la dreta, a fer d'extrem més pur? Creus que això, aquesta tendència serà inevitable? Ahir ho ha comentat en l'última entrevista, sí, amb Valdano. I creus que seria positiu? O serà positiu?
2: Jo tinc algun dubte sobre això.
1: Jo també.
2: O sigui, ara sentia l'Àlex. Jo crec que ell ho fa per iniciativa individual. Ell vol jugar més per dintre i sentir-se més influent. Ho està fent. Crec que ell és molt madur tàcticament i sap quan ho pot fer i quan no. Una cosa és que pugui rebre per dintre, com diu l'Àlex, sempre en moviment, sortint des de fora, perquè si no sortim des de fora tenim un problema amb l'amplitud a aquella banda, perquè Eric no té el recorregut que té Koundé, hem vist també molt Eric per dintre, o sigui, el que vull dir és que si...
1: A mi em fa la sensació que ella està buscant aquests espais interiors quan veu espais per córrer,
2: jo crec que ho està llegint bé. És veritat que en alguns casos ha permutat en Fermín, com diu l'Àlex, per exemple, Mestalla, el primer gol passava des de fora dintre de Fermín per Lamin, això m'agrada. El que jo crec que encara no hem vist, i per tant ara estem avançant sobre aquesta tendència que ens marca l'Àlex. Compte que no descuidem l'amplitud, perquè a ell jo crec que el necessitem més de fora cap a dintre que a dintre. A dintre ara no el necessitem, i més quan el mitjapunta continua jugant aquí. Una altra cosa és que permuti la posició amb el mitjapunta, i que això em sembla bé. A més, Fermín és un jugador que pot anar per fora, que és un futbolista profund. Jo crec que fins ara no és un problema, jo crec que el Barça ho està fent molt bé, que l'Àlex ens marca aquest punt de partida, però no m'agradaria que això anés amb una tendència progressiva, perquè el Barça continua necessitant que Lamine Yamal marqui referència d'amplitud, que Rodri i Pedri el trobin en el canvi d'orientació, que el trobin moltes vegades cara a cara. O sigui, jo prefereixo que Lamine ho continuï alternant.
1: A algú no li va agradar i fins i tot li pot arribar a preocupar un punt que desafiï les aficions rivals, com va passar ahir després que s'enfotessin d'ells els del Sevilla per fallar una rematada amb la dreta? O sigui, Crec que ahir Ricard, a tu no et va acabar de convèncer el gest de la mica, va ser mínim,
2: sí,
1: eh?
2: Jo, o sigui, tampoc, sí,
1: no.
2: Sí, sí.
1: No, no va jo, com Vinícius.
2: No, no. Jo ja vaig dir la meva que parlin ells, que jo ja, i tu i jo ja ens vam mullar.
1: Sí, a mi evidentment no m'agradava.

0: però puc entendre que en un partit així que vas més revolucions de les normals i passar una cosa com aquesta, pues que puguis fer algun gest que no toqui, però vaja.
1: Va aixecar la mà i va fer, vinga, seguiu, que ja veureu.
2: No li dono més importància,
1: la veritat. I, de fet, ahir el va estimular, perquè la segona part que fa...
0: I la celebració del segon gol, l'assistència que dona, sí, també, exacte, es va reivindicar.
3: Sí. Bé, crec que s'equivoca, que ell no ha de dir res al públic, i imagino que algú des de dins del vestidor li haurà dit que no ho repeteixi. Més enllà d'això, ho deixaré aquí.
4: A mi tampoc em va agradar. Crec que... sense comparar-lo amb Vinícius, però crec que en el moment del partit en què ho fa podia haver perjudicat l'equip. Al final la cosa no va tenir més transcendència, però sempre en aquests casos, quan tinc la temptació de dir això és inadmissible, penso que té 19 anys i que tot i que el sentim parlar amb una seguretat i una personalitat i parlar i jugar, continua sent un nen. Ell mateix ho diu a l'entrevista amb Valdano: jo sóc un nen i els nens a vegades aquestes coses les fan, els nens i els no tan nens.
1: A mi no em va desagradar tant, la veritat, o sigui, em sembla molt, molt humà, i no vaig veure una provocació tan bèstia, Àlex.
5: Sí, jo crec que és una cosa que ha de cuidar, per això, per mi el respecte al rival i a l'afició és una cosa...
1: El que no hi van tenir amb ell, és que, clar, però, ell
3: però,
1: respon. Clar,
3: però Xavi, és que això és un altre tema, que ja la Lliga se n'hauria d'encarregar de les faltes de respecte per part del públic, però és que això s'hi trobarà a cada partit, si cada partit s'hi torna.
1: Sí, ja buscaran, sí, sí.
3: És evident que no és una bona via, i a més és que... és a dir... ja hi ha d'haver una reglamentació pel públic, no se n'ha d'encarregar la minya mal d'arreglar-ho, diríem.
1: Uh-huh. A veure, Christensen, Roger, avui li han fet proves i han confirmat una lesió muscular al quàdriceps de la cuixa esquerra, s'estarà unes setmanes de baixa, unes quantes setmanes?
6: Sí, el Barça diu les pròximes, però això és un mes, al voltant d'un mes, ens diuen que no en farà prou amb l'aturada, que són aquestes 3 setmanes, per tant, uns dies més, unes setmanes més, no uns mesos, no en plural, però sí al voltant d'un mes, potser una mica més d'un mes.
1: Ja veurem en Christensen, que és de vidre. Sense Christensen, Flick potser no pot mantenir la rotació entre els centrals, que ha estat gairebé simètrica en aquest inici de temporada entre Cubarsí, Gerard Martín i el mateix Christensen. Queda l'opció Eric García, fins i tot Condé, per si hi ha necessitat entre Christensen mentre Christensen no pugui jugar, i buscarem alternatives al planter. Andreu Serrarols, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit a tots.
1: Tot bé?
7: Sí, tot bé, tot bé.
1: Molt bé. Andreu, va marxar Álvaro Cortés en les últimes hores de mercat, que havia debutat la temporada passada amb el primer equip i va fer algun bon partit. El cap de l'Alavés, per exemple, si no recordo malament. Queda algun central interessant al planter per si hi ha necessitat aquestes pròximes setmanes quan tornem de l'aturada perquè Flick pugui captar talent defensiu al Barça B, al juvenil, al Barça Atlètic, al juvenil?
7: Bé, ara d'immediat, Belletti està utilitzant a Gariba a l'esquerra i Àlex Campos a la dreta. Ha sortit així els últims 3 partits i són els 2 centrals de confiança del filial. Amb el juvenil hi han jugadors molt joves, em costa veure encara la projecció d'ells, i sí que és cert que dins del club, doncs, bueno, és una posició que veuen que s'ha de reforçar. Sí que és cert que hi ha jugadors...
1: Per primer equip, et refereixes?
7: Sí, sí, de reforçar de cara a futur, de tenir aquesta projecció juvenil, Barça B o inclús primer equip, com tenen jugadors amb altres posicions molt, molt marcades, que veuen que tenen arribada en un futur, i en el cas del central... sí que és cert que van una miqueta més coixos, et diria.
1: La veritat és que no entenc com van deixar marxar Álvaro Cortés, tenint en compte que una de les 4 peces que comptaves per cobrir l'eix de la defensa és Christensen.
4: Si no em falla la memòria, Xavi, el Salmurri va explicar que Cortés, quan presenta l'oferta de l'Anvers, li diuen que endavant perquè compten que fitxaran algú.
1: Sí, van intentar fitxar un neerlandès, però no van poder perquè van amb massa quartos.
4: Jo estic d'acord amb tu, però si llavors no va endavant el fitxatge que tens al cap, no el deixis marxar.
8: Aquí ens hem quedat coixos, no?
4: Clarament.
1: Sí,
4: clarament.
1: Sí, perquè a més no volen que Cubarsí deixi el perfil dretà de la defensa, Condé no el pots posar a l'esquerra perquè imagina tal, encara, llavors hauries de moure Eric, i aquí sembla que ens han quedat coixos. Ahir a Sevilla, Andreu, per la lesió de Joan García, Hansi Flick va fer jugar Ivakovic, al final Stensen va ser suplent, i com a tercer porter va fer viatjar Iker Rodríguez, i em vas dir fa uns dies que Iker Rodríguez fa bona pinta i confia molt de cara al futur al Barça.
7: Sí, sí, sí, totalment, Xavi, com vam comentar, porter que va arribar al Barça del Can Rull a l'etapa de Prebenjamí, porta tota una vida al Futbol Club Barcelona.
1: Té 18 anys, oi?
7: Sí, correcte, el 2008, juvenil d'últim any, porter titular del Barça Atlètic, i des del club hi tenen molta confiança, Xavi. És un porter de present i de futur, en les etapes anteriors sempre ha estat un porter molt destacat, molt bon joc de peus, comprensió del joc, una bona talla, que amb el futbol modern...
1: una bona demanen. Talla? Quina...
7: Està, si no vaig errat, entre 1,87... 1,89, per allà, al voltant de l'1,90.
1: Mm-hmm.
7: I ve un porter que confia molt i que penso que el veurem aviat a fer coses interessants.
1: Anem ràpid. Va, has estat avui al Sabadell 3, Oviedo 1?
7: Sí, he estat al Temple, partit impecable del Sabadell, 3-1, una energia brutal, per mi molt superior a un rival d'entitat com és l'Oviedo, i el Sabadell segueix amb una dinàmica molt i molt positiva.
1: Ha guanyat 3-1 avui l'Oviedo, el Girona també va guanyar ahir 1-2 al camp del Cádiz, el Sabadell és cinquè, el Girona és setè, Sabadell en zona de play-off, ha guanyat els tres partits de casa a la nova Creu Alta que ha jugat aquesta temporada, el Girona queda en setena posició amb 10 punts, ahir va guanyar el camp del Cádiz, una bona victòria, tot i que el Cádiz passa per mal moment. Ens queden 10 minuts per arribar a les 12, marxem un moment i quan tornem bàsquet, Badalona, la Supercopa.

0: A Codet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Codet i prova'l. Codet, una nova forma de sentir.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
6: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
7: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
6: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
9: En 8 minuts, les 12, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Èlix Dalmas i l'Andreu Serrarols, també hi ha el Roger Busà. I ara saludem l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
10: Bona nit, Xavi, des de Badalona.
9: Encara ets a Badalona?
10: Sí, sí, no, però sí, aquí veig que s'estan tirant castells, o sigui, petards bastants. He vist algunes palmeres des de la platja de la Marina. També veig petards a l'altra direcció, a la direcció Sant Adrià de Besòs, però encara a Badalona. Vull dir que realment la gent de Badalona sap que ha guanyat un títol dels importants.
9: Quan feia que la penya no guanyava un títol? Tot gira, heu dit, 18 anys?
10: 18 anys, sí, sí. La Supercopa, o sigui, la Lliga CB, la Copa Olet del 2008 i després la Lliga Catalana de la temporada 2008-2009.
9: I la Copa CB també la van guanyar el 2008, si no m'equivoco.
10: Sí, sí. És a dir, fa molts, massa anys per la penya, massa anys.
9: Sí, sí, has estat tot el cap de setmana a Badalona pendent de la Supercopa CB. La final l'ha guanyat la penya, el Joventut Badalona, contra el Barça. La penya ha estat superior, eh?
10: Tota l'estona. Ha guanyat del minut 1 fins al minut 40 i crec que ni tan sols ha arribat a patir pròpiament. El Barça s'ha arribat a costar 6 punts, però la veritat és que la penya ha controlat, perquè clar, tenint a Riqui i a la Provítola, doncs és com anar amb canvi automàtic o amb canvi de marxes, no? Doncs vas amb canvi automàtic i ells ja van regulant.
9: Escolta, això et volia demanar per la Provítola i Riqui, que han marcat diferències en aquesta Supercopa i que poden marcar moltes diferències. Fins a quin punt, fins on tindrien el límit? Aquests dos bases ja amb molta experiència, però encara amb més talent.
10: Exacte, jo crec que el gran objectiu després de la Supercopa, perquè la Supercopa al setembre i en una competició on no hi ha el Madrid, doncs tens més opcions de sorprendre el Barça, per exemple, que a més és un equip en construcció. Jo crec que el següent objectiu, aquest equip pot fer història, sí, a la Champions League de bàsquet, on evidentment no hi ha cap dels equips Euroliga. L'any passat van caure quarts, jo crec que aquest any, sí, les lesions respecten els jugadors, perquè l'any passat es va lesionar Tomic i Virgander en el pitjor moment, però bé, la Provítola i Riqui fins i tot podrien ser suficients per optar al títol. La penya pot optar a guanyar aquesta Champions. I després Lliga CB ja ho veurem, perquè això és molt llarg, són molts partits, la Provítola, Riqui, doncs ja tenen al voltant de 35-36 anys i això s'ha de veure, però és que són molt bons, és que són realment jugadors top, jugadors que encara podrien tenir minuts a Eurolliga i minuts de qualitat. De fet, el Barça l'any passat, quan l'Apro juga, l'equip ho nota, o sigui, ell mateix porta l'equip. Perfecte per la penya, per haver-ho vist, i malament pel Barça per haver deixat escapar un jugador que es volia quedar.
9: Aquest nou Barça superrenovat de ser Kulić a la banqueta, com l'has vist a tot el cap de setmana de Supercopa?
10: A mi no m'ha agradat. Fins i tot dir que van guanyar el València, veig un Barça molt mediocre. Almenys, clar, poden vendre'ns la idea de que és un equip amb 11 fitxatges i que està creixent, i ho compro, però la flaire que fa, doncs és que calen moltes coses. De fet, a veure, és evident que li falten els pivots, el pivot titular i dos pivots més que estan lesionats. Però el que li falta i no té previst fitxar és un base director. I el Barça això no ho té i patirà.
9: Gràcies, Ernest. Continua la festa per Badalona, tot i que vigila, perquè és perillosa la festa a Badalona, eh?
10: Sí, mantinc una distància amb la festa, però sí, sí, i tant, ho seguirem.
9: Bona nit.
10: Que vagi bé.
9: Ens queden 3 minuts per recuperar el fil del futbol amb l'Espanyol, malauradament, perquè el divendres va perdre 1-3 contra l'Elx, un Elx que va jugar amb 10 gairebé tot el partit per l'expulsió de Fede Valverde al minut 5. Diuen que és el pitjor partit de l'Espanyol a l'era Manolo González. És clar, 85 minuts de superioritat, perds 1-3 i encara et poden fer algun gol més. O sigui, l'Espanyol venia de fer una primera part nefasta contra el Rayo. Algú té explicació del que li passa, del que li pot estar passant a l'Espanyol? Difícil entendre que un partit amb 85 minuts de
11: superioritat... Jo no el vaig veure, Xavi. No? He sentit que Manolo González feia referència com que ell també s'havia equivocat, que havia volgut fer jugar l'Espanyol com no podia, no? O alguna cosa semblant.
12: Però crec que no ho deien en concret pel partit de divendres, o això vaig entendre jo, sinó en general per l'inici de temporada. Ho circumscrivia com si volgués fer jugar l'equip d'una manera que no pot.
11: Però tots els partits no els ha jugat així. Jo els que els he vist, tampoc l'he vist. Vaja, m'imagino que entenc que vol dir no ser molt dominador, manar molt, perquè potser no té la qualitat per fer-ho. Però clar, tot això parlo, necessito que m'ajudeu, perquè jo no vaig veure el partit i parlo de referències.
9: Molt mal partit de l'Espanyol, sense aprofitar en cap moment que jugaves amb un jugador més. L'Elx fent-te mal a l'espai amb molta contundència, però és que encara podria haver fet algun gol més l'Elx. I hi ha qui comença a pensar que el futur de Manolo, jo diria que això és precipitat.
13: Sí, eh? Jo crec que no està en dubte, però és d'unes derrotes que fan mal, eh?
9: Sí.
13: A nivell de prestigi intern.
12: Si el van aguantar sense guanyar 18 partits, em sembla que van ser, ara no se'l carregaran per dos. Una altra cosa és que l'estiu haguessin fet la...
9: Hi ha un altre director esportiu, Jordi?
12: Ja, però el director esportiu
9: ja
12: és que el manté al final i diu que són carn i ungla i que treballen en sintonia.
9: Sí, sí, seria sorprenent, però és veritat que ara mateix no hi ha bona maror al voltant de l'Espanyol i al voltant de Manolo. És que l'Espanyol va perdre contra el Rayo Leganés 2-1 amb una primera part nefasta i divendres contra l'Elx a casa, que semblava un rival propici per sumar 3 punts, marxes amb 10 punts a l'aturada i més o menys tranquils, doncs marxes 15 amb 7 punts i Roberto Fernández, que marxa amb la selecció espanyola, que el van convocar. Us acomiado aquí, gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas i l'Andreu Serrarols, un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
13: Bona nit.
11: Bona nit. Bona nit.

de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel o Carícia, i el record especial d'avui és per al Joan Fortesa, periodista mallorquí, va ser cap d'Esports d'IB3, amic de Catalunya Ràdio des de fa molts anys, oient fidel de la TET i de tota la programació d'aquesta casa, amb una sensibilitat especial per a l'esport i al futbol i un coneixement històric i un respecte que són admirables. Admiració és el que tenim per a gent com el Joan Fortesa i sempre és gratificant rebre els seus missatges comentant qualsevol tema de futbol, d'esports o del temps. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, l'esteu sentint en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa La Carta, que cada vegada, cada setmana en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on podrien quedar fora del Parlament i on arrasa l'extrema dreta. En aquests moments, l'escrutini situa la CDU frec a frec, al voltant del 5%, que és el mínim imprescindible per obtenir escons. El canceller admet que els comicis han estat un desastre per al seu partit, però de moment anuncia que vol continuar.
2: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
1: A Berlín, la candidata de l'esquerra radical, Elif Erhalb, és la gran triomfadora amb un programa contra el preu excessiu dels habitatges.
3: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, ihr Lieben.
1: Més notícies amb la Montse Mir.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat aquest diumenge la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat en actes dels seus partits amb la mirada posada a les eleccions de l'any que ve. El president del govern espanyol ha participat en la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta i s'ha mostrat convençut que tornarà a guanyar les eleccions.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
4: Alberto Núñez Feijóo ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya en un acte multitudinari a Badalona, on ha endurit el seu discurs sobre política migratòria.
6: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Més coses. Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
7: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
8: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
9: Porque andabas caminando y no la escoltaríes. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
10: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
8: ¿Pero usted? ¿Usted? Yo tampoco.
10: ¿Cómo que no?
8: No.
10: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
7: Se espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
4: A Rússia, el partit de Putin tornaria a arrasar les eleccions legislatives. Segons els primers resultats en paperetes ja escrutades, Rússia Unida obtindria més del 57% dels vots, molt per davant de la resta de partits, uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència.

0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Igual que l'any passat, hi ha hagut concerts durant 3 dies al Parc del Fòrum. Maria Arnal, a qui podem sentir, Muixca o Guitarrica de la Fuente, entre d'altres, han actuat en aquesta edició que ha plegat 10.000 persones més que l'any passat. Hi han passat una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop, reggaeton o també música urbana. Segons els organitzadors, la majoria del públic, un 85%, són joves de la mateixa ciutat. En esports, el Barça és més líder de primera, ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, José Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre. L'equip de José Mourinho ha perdut 2-1 al Metropolitano.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verds i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge. Primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3.
0: A segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha acabat en cinquena posició.
0: Encara en motor, Berta Avall s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
1: I victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal a la final femenina per 3-2.
2: Fins aquí les notícies.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
5: Mare, literalment.
3: Poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
7: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para tener jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
10: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular. Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
11: Els artífacs del Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Aquest dimarts a les 11, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Començo el programa amb una mica de mal d'orella, per culpa, crec, del bany de mar que avui he tingut, això sí, la sort de repetir. Poca estona, entrar i sortir un parell o tres de vegades, fins que algú m'ha advertit que havia vist una mena de peix espasa i aleshores les braçades s'han accelerat i una servidora ja no ha tornat a posar el cap sota l'aigua. Mentre m'assecava el sol, abans de resguardar-me a l'ombra i continuar parlant amb uns amics i amb la família, algú s'ha adonat que hi havia dues persones nues que s'havien tret el vestit de bany i se'n posaven un altre de sec per prendre el sol. L'operació s'ha repetit fins a tres vegades, amb tota la naturalitat del món, un vestit per banyar-se, un altre per estar al sol. I he pensat en la de numerets que molta gent fa quan va a mar i vol canviar-se de vestit de bany per no anar mullat tota l'estona. Que si una cortineta amb la tovallola, que si un vestit llarg perquè no es vegi res, fins que la sorra et delata i el vestit de bany sec se t'empastifa també. Que si asseguts a la tovallola i amb un altre al damunt, fent cames amunt i avall, aixecant el cul per poder posar-te la roba seca, i amb tant de moviment és impossible passar desapercebut i després ve quan t'aixeques i el banyador se t'ha quedat entortolligat, amb la pell mullada, i aleshores t'acaben veient el cul, perquè la persona que t'aguantava la tovallola es pensa que ja has acabat tot l'operatiu. I avui m'he adonat que fàcil és fer les coses amb tota la naturalitat, sense vergonya, amb rapidesa lenta, amb la tranquil·litat de qui se sap transparent als ulls dels que no saben mirar la nuesa humana. Tota una lliçó que jo no sabria aprovar, però que m'ha meravellat. Avui, per cert, el capítol Mosquits i abelles l'he passat per alt, perquè si començo, no acabo. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Benvinguts a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Comencem setmana, com sempre, a punt l'Aina agafant el 93-201-7474, les vostres preguntes, les vostres respostes o les vostres reflexions, queixes, felicitacions, el que us vingui de gust. Començo per un missatge de WhatsApp que més té a veure amb el programa i com que me la sé i és fàcil, doncs la podré contestar. L'ha deixat la Cristina des de l'esquerra de l'Eixample al 667-220-140. 48, ens diu la Cristina: tinc una curiositat, quan presentes el teu equip no sempre els dius amb el mateix ordre alfabètic, em sembla. No, perdó, diu alfabètic, em sembla que no és, o potser és per antiguitat. Doncs mira, Cristina, és una pregunta que no m'havia fet mai ningú, però sí que ets una persona curiosa i tens dret a saber-ho, que a més, és veritat, jo cada dia canvio l'ordre de les persones. Sempre començo, sempre, pel tècnic que hi ha en aquests moments, que la nit de diumenge a dilluns és el Ricard Portal i la resta de les nits de la setmana és l'Oriol Fidalgo. Normalment després sempre poso l'Aina, que és la persona que està amb mi al directe de producció, i el productor, que està de dia fent les gestions, buscant les entrevistes, tancant qualsevol conversa. I després els redactors els vaig variant. I per què? Doncs potser perquè hi ha una persona que ha fet el guió principal del programa, el poso la primera. Vaig canviant, no té cap altre ordre que canviar de posició les persones, mira, perquè han fet un guió que sonarà primer o és un guió que sonarà després. És igual, jo vaig canviant, si tens raó. Vull dir, no sé si ha servit la resposta, però no treu cap a res més. Senzillament, el que és sagrat és el tècnic primer i producció després. Després els redactors els vaig canviant, ja dic, segons els guions que fem al programa. I si no, doncs mira, segons com em surt, com em ve de gust. Aquesta és la història per la Cristina. Mentrestant, el 93-201-7474, doncs l'estrena de la setmana, o sigui, és la trucada de l'inici de la setmana, perquè el dia que no truqui d'inici de la setmana, patirem tots. Si un dia en Josep Lluís d'Horta no truca el primer, jo patiré. Bona nit, Josep Lluís.
2: Bona nit, bona setmana, i m'acabo de despertar.
0: Ah, t'acabes de despertar. Doncs t'has despertat just a l'hora de començar el programa.
2: Dic, hòstia, ja estan donant les notícies.
0: Tinc ostres, que vaig tard. Ai, ai, ai.
2: Tinc el paper al costat del llit.
0: Això està bé. Això és...
2: Ni tan sols he encès un cigarret, que això costa d'evitar-ho.
0: No, doncs no. Ara a aquesta hora deixa estar els cigarrets, tu. Ja no cal que més cigarret.
2: El que faré, Aina, és escoltar el programa molt a gust.
0: I tornar-te a dormir.
2: Passar la setmana i preguntant-te que veig que en oxigen, i ja estàs bé de salut, no? Pel que expliques...
0: Que si estic bé de salut, sí.
2: Que a la platja veig que tinc dificultats, que em ve de l'agilador...
0: Sí, no, no, tot bé, tot en ordre, tot en ordre.
2: Bueno,
0: vinga, va, que m'apunto les preguntes.
2: Tots tenim cul, eh?
0: Tots, clar.
2: Tots tenim que desempallegar-nos de les coses. Mira, vull parlar precisament d'això, de la primera pregunta.
0: Vinga, digues.
2: És convenient desprendre les coses que sabem que ens perjudiquen la salut mental? Per un psiquiatre o psicòleg, les coses que sabem que no ens van bé per la nostra salut.
0: Però coses físiques o coses...
2: No, coses mentals. Preocupacions, allò, coses, experiències dolentes... Desempallegar-nos, vull dir que no te'ls pots oblidar perquè vull dir, això no m'agrada que faig. Ser selectiu amb tot el que faci i ser ordenat ordenar la ment i tindre-la més en bon estat.
0: Molt bé.
2: A vegades els mals rotllos fan que...
0: Que estiguis més amb el rotllo, d'acord. Aquesta és la primera.
2: No pots respondre.
0: Molt bé.
2: I la següent... sí. Què vol dir això d'estar mal plantat?
0: Mal plantat?
2: Mal plantat, què vol dir? Perquè penso que si es diu per desafiar algú. Mal plantat és com posar-se en peus així com...
0: És que no ho he sentit mai. Què vols dir? Està mal plantat? Algú està mal plantat?
2: Mal plantat, penso que es diu quan estàs dret. Així una mica amb les cames...
0: No, ja sé què vols dir. Pal plantat.
2: Pal plantat.
0: Jo dic mal plantat. Mal plantat és el que faig jo amb les plantes a vegades, que les planto malament. Pal plantat, sí. Què vol dir pal plantat? És que m'ho has posat difícil, per començar.
2: Amb el que te l'hem atreït, digues a la senyoreta...
0: A l'Aina.
2: Romagosa.
0: A la Romagosa sóc jo, sí. I la tercera, Josep Lluís?
2: La tercera i última i acabem de deixar amb la setmana és... Els establiments del Tofien, aquests que van proliferar tant fa molts anys, de quin han anat el primer, que ara són bazares i xines, no? Simplement.
0: Va, molt bé.
2: Que vas a ser el Tofien perquè era esperar amb una 100 pessetes.
0: Clar, i ara no hi ha pessetes, correcte.
2: I quan va canviar el canvi de l'euro ja no es van deixar de dir Tofien, es comencen bazares.
0: Molt bé.
2: A veure, l'any que ha anat el primer, i el mateix et pregunto si se'n conserven molts amb l'utilitat del Tofien que es feia servir abans de coses tot valgués igual.
0: Molt bé.
2: Penso que ara hi ha diferents preus i diferents articles, i és un món. M'agrada molt, a mi.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Josep Lluís, bona setmana, que vagi bé.
2: Seguiré pel plantar escoltant-te.
0: Vinga, endavant. Bona nit.
2: Bona nit.
0: La Mari Carmen des de Lleida, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
3: Mira, bé, gràcies a Déu.
0: Que bé.
3: Que bé, que sí? Jo també ho dic. Que bé quan s'està bé.
0: Que bé quan s'està bé, perquè no ens en recordem mai, només ens en recordem quan tenim algun mal. Llavors dius, quin mal.
3: Correcte.
0: No.
3: Tot bé que està ahir, que
0: clar,
3: no fem el res.
0: Però ahir no vas pensar que estaves bé, i això està molt bé.
3: Sí.
0: Per tant, estem
3: que
0: avui...
3: Que bé quan s'està bé.
0: Sí, senyora, tota la raó. Tu diràs.
3: A veure, mira, a mi m'agradaria saber... Com se reciclen algunes coses. Per exemple, no és quan nosaltres ho recollim i ja ho sé, que ho hem de recollir, ho hem de fer bé. Però, per exemple, les càpsules de cafè,
0: sí,
3: penso que hi ha alumini, plàstic i cafè.
0: I la resta, el cafè,
3: Com ho fan
0: eh?
3: Per fer un residu zero?
0: Que bona pregunta. Perquè quan portes les càpsules a reciclar, penses... Haurà valgut la pena l'esforç que he fet jo de deixar-me un potet i després amb una bossa i després anar-me en el punt verd i portar-les, no?
3: Sí, val. Per exemple, les piles.
0: Sí.
3: Una bombeta, que també té vidre i té un altre material. O sigui, els materials que estan compostos o sigui,
0: de més d'una cosa, no?
3: Sí, per exemple, m'agradaria saber aquestes coses, vull dir, jo no sé a on preguntar-ho. I per exemple, jo sí que he estat en una deixalleria, bueno, un centre d'aquestos,
0: sí.
3: I sé, per exemple, com se recicla, pues, bueno, el paper, pues, bueno, hi ha moltes classes, no? Hi ha el cartró, el diari, el paper blanc, i, bueno, moltes coses diferents. Però, per exemple, aquestes coses no sé com se fa.
0: Doncs vinga, a veure si ho sap algú. Si no, buscarem algun responsable que ens ho pugui explicar.
3: L'Agència de Residus o no sé.
0: L'Agència de Residus, algú...
3: O Ecoembes.
0: També, podria ser. A veure...
3: Explicant-nos això, quan ha arribat al lloc determinat, llavors, què se'n fa?
0: Molt bé. Va. Doncs, si no ens ho respon ningú, buscarem la resposta. D'acord?
3: Bueno, si pot ser bé i si no...
0: Sempre ho intentem.
3: Sí,
0: aquesta
3: però
0: la podem aconseguir si no ens la diu algú que ens està escoltant ara i que treballa a l'Agència Catalana de Residus i que ens truqui i ens ho explica, que aquestes coses a vegades passin.
3: Sí, a vegades passin, sí.
0: A vegades passin.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Mari Carmen, doncs moltes gràcies per trucar.
3: Gràcies.
0: Una abraçada. Bona nit.
3: Vinga, gràcies igualment.
0: Adéu. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Tu diràs, Josep.
4: Bueno, a veure, em podria fer una pregunta. Nosaltres tenim una carretera que no la respecten quasi bé ningú. Passen els camions a 90, que és el que poden, i els cotxes bastant més. Què es pot fer amb això? Perquè he parlat amb trànsit i diuen que no els Mossos, aquí no ve ningú.
0: Em pots dir quina carretera és, Josep?
4: La que va d'Andorra a la platja.
0: La que va d'Andorra a?
4: A Tarragona.
0: A Tarragona. La que va d'Andorra a Tarragona, que no hi ha ningú que compleixi la velocitat.
4: Allò, tenim dos semàforos i... Per posa vermell, si baixes més de 50 i tots ho passen. I el pobre, desgraciat, que pare, pla de l'atent.
0: Uf!
4: És ell. De llavors, jo penso que podia posar una denúncia. Bueno, pues contra els Mossos i portar-ho al jutjat. I el dia que passa alguna cosa, ja veurem el que pot passar.
0: Clar, aquest és el tema, que el dia que passi alguna cosa greu, aleshores correm-hi tots, com sempre.
4: I llavors tinc una altra cosa.
0: Digues.
4: Avui fa 15 anys que em van operar de coll.
0: Sí. Déu-n'hi-do.
4: I vaig entrar per quirófano, fotia un fred. I la noia, l'anestesista, estava a punt de punxar. Hi havia una cançoneta amb fil musical,
0: sí,
4: molt fineta. Aquella cançó me va quedar-la perquè dins el cap.
0: No m'estranya.
4: És Flam del Sergio Dalma.
0: Què és? Torna'm a dir el títol?
4: Flam del Sergio Dalma.
0: Però quina del Sergio Dalma, que en té moltes?
4: Sí, per la Escolania de Montserrat.
0: Ah, la d'Em dones força.
4: Aquesta.
0: I aquesta estava sonant el fil musical de la sala d'operacions.
4: De dins el quiròfan.
0: De dins el quiròfan, sí.
4: I li vaig dir, d'on punxis, perquè la vull sentir tota.
0: Ai, pobra.
4: Té molt maca. Sí, si la sentia.
0: És preciosa, la busquem, sí. I te la posarem, Josep.
4: Gràcies.
0: Perquè jo crec que és un regal, perquè, mira, gràcies. 15 anys després, allò va superar-ho i estàs aquí trucant a la nit dels ignorants i sempre fas preguntes o aportacions bones. O sigui que jo t'ho agraeixo molt, Josep.
4: Bueno, gràcies, adeu, i a tu, i tot el que feu aquest programa.
0: Gràcies, Josep. Busquem la cançó. Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit.

0: És que tenim un tècnic, el Ricard, que és tan ràpid que ha sigut el Josep a explicar el perquè d'aquesta cançó de fa 15 anys enrere quan entrava a quiròfan i que la volia sentir abans que la dormissin i la trobada, i aquí per ell i per tots, perquè és una d'aquelles cançons que quan l'escoltes et posa la pell de gallina, com a mínim, a mi és el que em passa. Ens truca el 93207474, la Mariló des del Poble Sec, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, tinc un problema amb la companyia del telèfon.
0: A veure.
1: Resulta que jo era de Rectel, que és Euskal Televisa o algo així. Bueno, jo no tenia cap problema amb aquesta companyia, però m'he canviat de pis, que és, jo vivia al número 5 del 35 del carrer, i ara dic el 81, o sigui, un trosset més cap allà.
0: Sí.
1: Resulta ser que em presenten un rebut de 406 euros que no vull pagar. Per què? Pues perquè jo vaig demanar el trasllat que em fessin la instal·lació al pis nou. I quan és la meva sorpresa que em diuen, ah, no tiene cobertura. A veure, que no estic al mig de la muntanya. Ah, no, no, este piso no tiene cobertura. Tinc una molt bona amiga que el seu marit és tècnic informàtic i li dic, escolta, on pot mirar? El Joan, què passa amb això? Si pot ser. I ella, jo que sap mirar-ho per internet, i diu, pues és veritat, no té cobertura. Dic, vaya cosa més rara. I bueno, això té fàcil, tu te fas d'un altre i ja està.
0: Sí.
1: Bueno, i això és el que vaig fer per no quedar-me
0: sense
1: internet, ni telèfon, ni res. I es veu que tenia una permanència per, per alguna cosa.
0: Ja.
1: I ara em volen cobrar els 400
0: euros. Ja.
1: I són bueno, no vull dir cap adjectiu perquè diria una barbaritat.
0: Ja, ja.
1: Que ni a Euskal ni al Rectel m'han donat i trucat. L'altre dia, bueno, mira, com que estic allí, que estic malalta, no tinc res més a fer. L'altre dia, sense enganyar-te, vaig estar quasi 2 hores.
0: Al telèfon.
1: Em donaven un telèfon. No, no, aquí no, t'he de trucar amb un altre. I ara el truque a l'1, i ara vaig al 2, allò que fan, no? Bueno, així. I em van donar 2 correus electrònics que no eren, perquè me'ls van tornar. I, clar, jo he tornat al rebut. I amb un dels números aquests de telèfons que em van donar, una senyoreta molt carinyosa, per dir-ho així, li vaig explicar el que passava. Diu, ah, pues si no lo quiere pagar, la ponemos en la lista de los morosos. Diu, oiga, que yo no tengo ninguna culpa. I pum, i em penja. O sigui que és que no sé què fer,
0: ja.
1: Perquè ni per un costat ni per l'altre no estàs responent.
0: Doncs a veure si algú et pot ajudar, Mariló, si no intentarem preguntar-ho.
1: Clar, jo no tinc la culpa que ells...
0: Que allà no tinguin cobertura, clar, clar, sí, sí, sí, entenc perfectament.
1: Jo vaig demanar només que em fessin la instal·lació, no, i em van dir que no tenia cobertura, doncs em vaig tenir que buscar la vida.
0: Evident, evident, sí, sí. Doncs, Mariló, a veure si algú pot ajudar a solucionar.
1: 60 euros. Diu, vale, ho pago per no sentir-lo.
0: Ja, per 400.
1: Sí,
0: sí. És una borrada, sí.
1: No em dona la gana.
0: No, no, no. Doncs a veure si algú et pot ajudar, Mariló. No, no.
1: Tenia molts que deuen milions i també estan.
0: Exacte. Va, Mariló, a veure si algú pot ajudar, d'acord?
1: A veure si algú sap alguna
0: cosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, bona nit. Missatges de WhatsApp que ens heu deixat, per exemple, el Ventura diu a les càmeres del Port del Comte del Temps de TV3, aquest divendres a la nit s'hi veien unes llums que corrien pel cel. Algú sap què eren? Diu el Ventura. La Mari Carme diu, després d'escoltar les diferents opinions del Xanguet i dels Sonsos, la setmana passada en vam parlar, seria bo escoltar algun peixater, perquè jo tinc entès que d'aquest transparent em diem llengueta. La Maite des de la Molina diu, el Xanguet és petit i transparent i els Sonsos com una sardina molt allargada. Del Xanguet se'n fan truites típic de Cadis i el Sonso es menja arrebossat. L'Ester de Vilanova diu, hi va haver una senyora d'Andorra que va explicar molt bé la diferència entre el Sonso i el Xanguet, però volia explicar que les tortillites de Cadis no es fan amb Xanguet, es fan amb camarón, que diria en català que es diu gambeta. Déu-n'hi-do. I l'Antònia, des de Pons, diu, m'encanta el vostre programa. Algun ignorant sabria on podria trobar congre sec? Moltes gràcies. I en Joan, des de Lleida, volia saber quina és la pastisseria més antiga de Barcelona, vaja, la degana de les pastisseries.

0: Segurament que avui, que ja és dilluns i de primers de setembre, hi ha gent que comença a fer pràctiques, a fer d'aprenent o de becari d'alguna cosa que de moment només ha estudiat. Ara us explicarem una d'aquestes històries de començar a tastar la realitat laboral del que fins aleshores només han estat els llibres o els apunts. Marina Folk és una veïna d'Esplugues de Llobregat de 27 anys, està graduada en Belles Arts i en Conservació de Béns Culturals, especialitzada concretament en materials orgànics. Aquest estiu, just abans d'entregar el seu TFG, que és el treball de final de grau, de conservació, ha participat en un programa de pràctiques a la Generalitat per captar talent jove per al sector públic, de cara a rellevar els funcionaris que jubilaran els pròxims anys. Penseu que un 12% dels empleats de la Generalitat, 24.000 treballadors públics, arribarà als 65 anys el 2030. El programa es diu Noves Vocacions, és per a estudiants universitaris i de formació professional, i té l'incentiu que són pràctiques remunerades, és a dir, que et paguen. La Marina ha fet pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és el que està situat a Sant Cugat del Vallès. Marina Folk, bona nit, benvinguda.
1: Hola, molt bona nit.
0: Tu estàs graduada, deia, en Conservació de Béns Culturals i especialitzada concretament en materials orgànics. Com que això és un programa que es diu La nit dels ignorants i jo mateixa no en sé res d'aquest tema, primer et pregunto, això és vocacional en el teu cas? Ho has estudiat perquè hi veies una bona sortida o és que és una cosa que t'apassiona i la portes a dins i havies d'estudiar això?
1: Jo, des que era molt petita, sempre he estat molt apassionada per l'art. Sempre he sigut la nena pintora, la nena que li agrada la plàstica. I després de fer Belles Arts i graduar-me, vaig decidir entrar en el món de la conservació perquè tinc una familiar que és conservadora i em semblava molt maco, a part de valorar l'art, també poder tocar-lo i conservar-lo per les futures generacions. I és la meva vocació 100%, és el meu lloc. 100%.
0: És el teu lloc al món, ens ha quedat clar. Molt bé, ara, com deia, aquest programa es diu La nit dels ignorants i jo he dit que tu ets especialitzada en conservar materials orgànics. A veure, Marina, explica'm què són aquests materials, què es conserva específicament.
1: El meu grau dividim en inorgànic i orgànic. I en el meu cas, orgànic és tot el que ve pues, de material orgànic, no? Que diguem, pues, el paper, la tela, pintura sobre tela, els pergamins, per exemple, els papirs.
0: Els papirs?
1: Sí, sí, sí.
0: És el millor lloc de Catalunya on pot treballar una apassionada per restaurar i conservar és l'Arxiu Nacional?
1: Jo creus? Crec que sí, és un dels millors llocs.
0: És un dels millors llocs perquè allà què té? Ja és on hi ha, no sé, les maquinàries més sofisticades, on en saben més?
1: O... Sí, bueno, diguem que tenen molts fons importants, hi ha molta cosa a fer, molt interessant, i a part, doncs, el que comentes, clar, un espai així doncs, té una maquinària que els tallers més petitets que pots trobar d'autònoms doncs, no en tenen.
0: No en tenen, clar. Clar, els que no coneixem d'aquest gremi, no sé si cada museu té un equip propi que pot restaurar o conservar, o són tasques que a vegades es fan en altres tallers privats, o, si és molt important, es porta a l'arxiu i es fa allà aquesta feina de preservació. Com funciona?
1: Sí, els museus que són més grans, com per exemple el Museu Nacional de Catalunya, que també vaig fer pràctiques allà, sí que tenen el seu propi taller de conservació i restauració amb els seus conservadors en plantilla, l'arxiu també en té, però altres museus més petits normalment contacten amb autònoms o amb institucions que tenen el seu propi taller, com és el cas de l'arxiu, i doncs allà fan la feina de restauració a part.
0: Tu ja ens deies que era una vocació des de petita, però estic pensant, quan eres molt, molt petita, no sé si li preguntés, per exemple, a ta mare què diria, tu eres de les que sempre estaves pintant, sempre estaves dibuixant, sempre estaves creant, o estaves arreglant les coses que els altres no feien bé?
1: No t'enganyaré, no arreglava coses. No. A mi m'agrada molt pintar i després doncs, m'agradava molt el tema aquest de l'arqueologia, de veure pel·lícules d'Indiana Jones, i aquests temes sempre m'han cridat l'atenció. Llavors és com que la conservació i la restauració vaig trobar el punt mig entre el que és l'art i l'arqueologia, que és el punt que queda perfectament enmig. I és on m'hi vaig trobar i vaig dir, uau, és això, és la meva professió, és aquí.
0: I ho tenies claríssim.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, dèiem que tu vas fer pràctiques a l'Arxiu Nacional, aquestes pràctiques que oferia la Generalitat. Com t'arriba? Com ho saps? Com t'hi apuntes?
1: Per les meves professores que m'ho van comentar, em van dir que era una molt bona oportunitat. En aquell moment jo ja havia començat les meves pràctiques curriculars al Museu Nacional.
0: I amb... Però les curriculars no, vull dir, són les fas i no cobres.
1: Correcte, o sigui, són com pràctiques com una assignatura.
0: Tots els estudiants, exacte.
1: I em van dir, escolta, que això hem parlat amb ells i podríem fer que et quadrés un cop acabessis aquestes del Museu Nacional i tal. I llavors vaig dir, pues vinga, va, ho intentem. I elles em van dir, escolta, que això va per notes, si estàs molt interessada, que sàpigues que probablement ets tu, perquè jo sabia que tenia un bon expedient acadèmic, i vaig veure que estaven com tan posades en què ho fes que valia molt la pena fer-ho i no m'ho vaig pensar gaire.
0: I vas anar i et van agafar.
1: És a dir, sí.
0: Per no t'entraves, has fet moltes hores a l'Arxiu Nacional?
1: He fet 200 hores.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, dos mesos.
0: Tot l'estiu, pràcticament, no?
1: Sí, perquè vaig començar el juny, entretant doncs, vaig acabar el treball de final de grau, em vaig graduar també mentre estava acabant, i vaig acabar el 12 d'agost, perquè tenia una setmana entremig, que, bueno, que això que... Ai, si avises de que tens vacances i tal, i que no pots venir, doncs
0: clar.
1: Van ser flexibles amb l'horari, diguem, però són 200 hores el que has de complir.
0: I realment, en aquest cas, t'han donat feina cada dia? Perquè, clar, a vegades pensem que una persona que fa pràctiques, doncs li donen la feina allò la més facileta, o

0: un exemple d'alguna cosa que hagis fet.
1: Doncs teníem fons que eren uns 16-17 pergamins, que podrien ser del segle XVI-XVII aproximadament, i els pergamins s'han de, abans d'arxivar, diguem, a l'arxiu, s'han de netejar, s'han de restaurar perquè si tenen estrips o algun forat no vagi a més si algú el manipula, i un cop està tot fet i arreglat i estabilitzat el document, el pots conservar i guardar a l'arxiu per qualsevol persona que el pugui venir a sol·licitar per veure'l.
0: O sigui, ara em poso en el teu lloc i penso jo, amb un pergamí de no sé quin segle, o sigui, em faria tanta por que se'm trenqués tot, no? Per on comences a netejar un pergamí? Com es fa?
1: Doncs els pergamins, això que parlàvem de les tècniques, sí, i de la maquinària, a l'arxiu tenen una càmera d'humitat, que és com una nevera gegant, i té com unes safates, diguem, a l'interior. Llavors els pergamins es posen a l'interior i va traient humitat a poc a poc. El pergamí s'impregna d'humitat, els poros de la pell, perquè al final és pell, s'obren, i d'aquesta manera és més fàcil netejar-lo. La brutícia que està incorporada dins d'aquests poros s'extreu, i aquesta màquina, per exemple, no sé quantes hi ha a Catalunya, però hi ha molt poques. O sigui, crec que potser hi ha dues o tres, eh? I llavors això, doncs, clar, és veure-ho en persona i poder manipular aquests pergamins i fer això per mi.
0: Perquè tot això, durant la carrera, no ho veus d'aquesta manera, no?
1: No.
0: Clar,
1: no.
0: I llavors pots netejar que amb un pinzellet o amb una cosa
1: molt... Amb cotó.
0: Amb cotó, com si tractessis un pacient, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, som doctors...
0: Com si fos el teu malalt.
1: Sí, som doctors de l'art, això és una brometa que tenim.
0: Ah, sí?
1: Sí, som doctors de l'art.
0: És bonic.
1: Les obres són els nostres pacients, sí.
0: Clar, i no se'ls poden morir en aquest cas.
1: No, en el nostre cas no, perquè som per tothom, són familiars de tots.
0: Saps? Clar, i tant. Clar, deu ser la primera vegada que cobres per fer la feina per la qual tu has estudiat tot.
1: Correcte.
0: Això, no? Perquè,
1: sí, sí.
0: A veure, no és que sigui molt, però són pràctiques remunerades, no?
1: Sí. I això va ser una de les coses que em va motivar també a seguir endavant amb aquestes pràctiques, tot i que sempre jo dic que no hagués sigut... O sigui, ho hagués seguit fent... Ho hauria fet igualment.
0: Ja.
1: Però, bueno, és un incentiu, òbviament,
0: clar.
1: I dius, pues, millor que millor.
0: Clar.
1: I sortir de la carrera... quasi ni graduada, i ja cobrar de restauradora... Pues...
0: Clar, és una sort molt gran,
1: sí.
0: No? Perquè el que vas fer al MNAC era una mica el mateix o no tenia res a veure? Què vas fer al MNAC?
1: Bueno, en el MNAC jo vaig fer suports de tela i fusta. En canvi, en l'arxiu és diferent perquè vam fer pergamins i paper. I, bueno, el MNAC no té res a veure amb l'arxiu perquè és un museu i hi ha molts moviments d'obres, exposicions, gent que entra al museu i tu, com a conservador, pues, a vegades et trobes per allà
0: amb gent
1: que
0: no?
1: Els turistes, no? Que has de potser anar a revisar una peça i et trobes amb els turistes per allà. Això a l'arxiu no passa. I vaig aprendre molt també, em va encantar. Jo estic molt contenta amb tot el que he fet, tant a l'arxiu com al Museu Nacional, però és molt diferent una cosa amb l'altra. El museu és molt moviment, molts canvis, molta gent, i en canvi l'arxiu, doncs, és un treball més tranquil.
0: Clar, suposo que vas aprendre coses al MNAC molt diferents, no sé què, o embalar fins i tot, no?, obres d'art, que dius,
1: sí,
0: no sé ni per on començar, com s'han d'embalar, perquè arriben al lloc bé, perquè les estiguin amb les condicions que cal, no?, tot això, suposo que abans no ho havies fet mai.
1: No, mai. Clar, les nostres tutores de pràctiques allà al MNAC, érem 6 alumnes del meu grau, les tutores sempre ens deien, veniu amb nosaltres, així podeu veure com embalem les peces, i vam arribar en un punt, que era, jo crec que era abril, on hi havia moltes exposicions programades i pintures del MNAC que tenien que viatjar, doncs, a Sitges o a Amèrica, eh? I clar, aquests embalatges, pues, les conservadores del MNAC s'encarreguen de que els embalatges estiguin ben fets, perquè un cop la peça arribi allà, pues, estigui tot correcte i no li hagi passat res, perquè si no demostres que ha estat ben fet, la culpa de qui és?
0: Clar. Ja està.
1: Sí.
0: Clar, ara estic pensant, clar, tu devies palpar una mica tot l'enrenou pel tema del trasllat de les obres de Xixena. Tu ara, com a experta, com a persona que t'hi dediques, com ho veus que allò ho treguin d'allà i s'ho enduguin?
1: A mi m'agradaria que no es mogués gaire, perquè com a conservador saps que el mínim moviment és el millor que pot passar. I moure unes peces que ja s'han assentat en unes parets i en un edifici, és molt dur.

0: Pues serà complicat. No sé el que passarà, però sí que vaig veure moments una mica de tensió, perquè bueno, els conservadors pensem una cosa i els altres pensen una altra.
1: Clar.
0: Però sí, és complicat, és complicat.
2: Tinc entès que durant la teva beca a l'arxiu, fins i tot, o sigui, ho vas fer tan bé que a sobre vas tenir idees, una mica com posades en llocs que són xarxes socials on ara tothom mira, i que et van donar com l'okay, no? Què els hi vas proposar que et van dir que sí?
0: Doncs jo abans d'entrar a l'arxiu vaig fer el típic Instagram de, pues, de les meves fotos que havia fet durant la carrera i vaig pensar, uau, això que estic fent ara és molt xulo, m'agradaria compartir-ho. I jo sabia que el primer dia que vaig entrar a l'arxiu les meves jefes, diguem, em van dir no pots fer fotos ni penjar-ho a les reds perquè això potser és d'un privat o tal. Llavors vaig parlar amb elles i vaig dir mira, si faig algun vídeo que no es vegi gaire el que estic ensenyant o que no es vegi el document al complet i tal, puc penjar-ho. Si el que m'interessa és ensenyar el procediment, puc penjar això a Instagram, i em van donar l'okay. Vaig ensenyar els vídeos que volia penjar, em van dir que perfecte, i es van fer virals, o sigui, em va agradar un muntó.
2: Tens molts seguidors, he vist.
0: Sí, ara...
2: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, sí, jo tampoc m'ho crec, no et pensis. I quan entro a aquest Instagram i veig com 10 seguidors més, dic, no m'ho puc creure, això agrada moltíssim.
2: Clar, perquè
0: moltíssim.
2: És una cosa que no veiem mai, no? La resta de la humanitat, que no sabem res de conservació ni de restauració, veure com algú està netejant o està preparant una cosa per tractar un document o el que sigui, és com curiós, no? És una finestra que no la tenim mai oberta, i tu ho has fet, no?
0: Clar.
2: I a sobre et van dir que sí, que és una manera d'ensenyar també el que es fa
0: a l'arxiu.
2: A l'arxiu, que,
0: sí, sí.
2: Que és un lloc tancat que no hi pot entrar tothom,
0: clar,
2: no?
0: Clar, clar, clar.
2: Vull dir...
0: I jo crec que això, el que tu comentes, la conservació dins de l'arxiu és una de les parts més potents i més que a més es poden fer viral perquè la gent li interessa saber què estàs fent.
2: Què estàs fent, clar. Ara que ja ha passat aquesta època, que ja has fet el teu TFG, que, per cert, quin és el tema del teu TFG?
0: Es deia, espera't, és que era un nom molt llarg, la neteja de superfícies acríliques amb enzims lipolítics.
2: I ja s'ha traduït a que ho entenguem la resta de la humanitat?
0: Sí, els enzims són com uns petits bitxets que actuen sobre superfícies en concret. És a dir, si jo estic treballant amb un enzim que es menja greixos, doncs només es menjarà greixos. Llavors, si tinc una taca d'oli dins d'una superfície acrílica i poso un enzim allà sobre, només atacarà aquell oli.
2: El greix.
0: Per tant, l'acrílic tindria que...
2: Molt bé.
0: Però, bueno, els enzims són un món molt complicat.
2: És un món complicat.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Doncs ara que has acabat ja el teu TFG, que has fet les pràctiques al MNAC, que has fet les pràctiques remunerades a l'arxiu, que el que vol el govern és que al final s'incentivi el fet de ser funcionari, perquè se'm jubilen molt d'aquí uns quants anys, molts. Tu ara què faràs?
0: Doncs mira, precisament ara l'any que ve me'n vaig a Itàlia, me'n vaig a Florència, bueno, l'any que ve vull dir ara, a l'octubre,
2: ja, sí.
0: Perquè vull aprendre italià, vull aprendre les tècniques italianes de restauració, que són una mica diferents a les d'aquí, a les espanyoles, i vull estar un any a fora per aprendre més i créixer com a conservadora i poder tornar aquí a Barcelona amb més coneixement i més ganes i més força.
2: Si vols tornar, no et quedaràs allà per sempre?
0: No, jo soc molt d'aquí.
2: Ets molt d'aquí i podries optar per intentar treballar a l'arxiu i, per tant, intentar ser funcionària i treballar a l'arxiu nacional?
0: Sí, sí, m'encantaria. Jo, a mi m'agradaria molt, tant l'arxiu com al Museu Nacional, i ara estan fent ampliacions a tot arreu, o sigui, perquè l'arxiu també l'estan ampliant, estan fent un edifici al costat nou i es necessiten més conservadors i gent jove amb ganes, i jo sóc una d'elles.
2: Doncs vinga.
0: Si algú m'escolta, que ho sàpiga.
2: Que sàpiga que Marina Folch ens sentirà a parlar d'aquí un any, que et vagi molt bé per Itàlia, que n'aprenguis molt, que a més són els reis de la conservació, si més no per tota la quantitat d'obres que tenen, a veure què més pots aprendre, que tinguis molta sort, i gràcies per venir a explicar-ho a la nit al senyor Llorenç.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
1: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 932017474 i els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I atenció, perquè avui ens hem trobat una queixa que ens ha fet la codirectora del Teatre del Raval de Barcelona. Ella es diu Evelyn Arévalo.
2: Volia compartir amb vosaltres el que ens ha passat aquesta setmana. Nosaltres, com altres vegades, volíem promocionar per Facebook i per Instagram l'espectacle que tenim en cartell, que és Una habitació pròpia de Virginia Woolf. I vam fer l'anunci, un anunci de només està dues setmanes aquest espectacle, veniu-lo a veure i poc més, no?, amb unes imatges de l'espectacle. El pengem o pensem que l'hem penjat i els dos dies ens n'adonem de que no està en circulació aquest anunci. Entrem a la pàgina que ho administra, de Meta, i veiem que ens l'han rebutjat, que ens l'han censurat, i a més ens especifiquen quina és la raó d'aquest rebuig. I diu que s'han fet accions concretes que van contra una política interna, que és que no es poden tractar temes socials tant com els drets civils, el feminisme o reformes socials. I que aquests són temes que toca Virginia Woolf i que per aquesta raó l'han rebutjat. Que modifiquem tot això, que no fem cap referència en aquests temes, és a dir, que no fem referència al feminisme, però alhora, si hi ha la Virginia Woolf, hi ha feminisme, i que es podria modificar i es podria publicar aquest anunci. Nosaltres hem fet un comunicat que podeu consultar tant al nostre Instagram com al nostre Facebook per denunciar la situació, en el qual també diem que seguirem publicant en aquesta xarxa perquè no podem deixar que aquesta xarxa només quedi en les mans que convé a les persones que la gestionen. I bé, podeu consultar-la per saber el que hem manifestat i opinar sobre aquesta situació que nosaltres creiem que és greu, vaja, molt greu, que estiguin censurant publicacions, anuncis, que estiguin evitant la difusió de coses que estan vinculades amb el feminisme o amb d'altres drets socials, perquè, òbviament, vulnera els drets que tenim, vaja, totes les persones i tots els ciutadans.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, un anunci d'una obra de teatre de Virginia Woolf en un teatre petit de Barcelona que Meta rebutja i li diu que no, perquè no es poden parlar d'elements d'aquesta categoria, perquè, tot i que l'anunci promociona una obra de teatre, es veu que aquests temes no es poden explicar a la Unió Europea. En fi, és com que el cervell emmasclata, no?, amb coses així, en definitiva. Va, que millor, en aquest moment no pot passar res millor que llegir un missatge que ens va deixar l'Òscar de Granollers al WhatsApp del programa sobre el fet de no dir la veritat. Justament ara volia llegir-lo, després d'aquesta denúncia que ens ha fet l'Evelyn del Teatre del Raval. Ell ha escrit això: no dir la veritat, la vida ens ensenya constantment habilitats per créixer amb seny i valors. Diu, aprenem a caminar quan caiem. Les persones, com a norma general, són bones i volem fer el bé, però la realitat és que tot és mentida motivada per aconseguir coses materials o estatus social. Vendre fum i cobrar, tot val. La mentida està present a tot arreu. Des de petits ens ensenyen a viure en veritats, no mentides, encara que ni els adults en són bons exemples. Un exemple de la primera mentida infantil són les històries, diu ell, del Nadal i el Nen Jesús, tot mentida per recaptar diners. En un món on les persones som individualistes i egoistes, la mentida guanya terreny. La mentida, diu l'Òscar, sempre canvia i és diferent, cada cop expliquen la història diferent. La veritat és tot el contrari, és única i rotunda, i sempre s'explica igual. El bonic de tot plegat és que mentida i veritat s'alimenta una de l'altra. Haz el bien y no mires a quién, ens diu. Abraçada de formiga, que són petites, però totes van a la una.
0: No me la puc treure del cap.
1: I abans d'arribar a la una, aquesta setmana, qui ens ha deixat un missatge demanant escoltar una cançó és l'Anna des d'Andorra, i aquesta és l'explicació per la qual vol tornar a sentir Hotel California dels Eagles.
3: Hola, bona nit. Us voldria demanar, a veure si em podeu posar la cançó de Hotel California, perquè per mi és una cançó especial. Vull dir, quan la torno a sentir, torno de cop a la meva joventut. Em desperta molts records que sembla ben oblidats. Però en uns minuts torno a ser allà, vivint de nou aquella època. Moltes gràcies i bona nit a tothom.

0: Avui ha estat l'Anna d'Andorra la que ha tornat a reviure la seva joventut arran d'aquesta música que ens ha demanat, l'Hotel California dels Eagles. Si ets tu qui la setmana que ve vols protagonitzar aquest espai, no me la puc treure del cap, doncs envia'ns una nota de veu al 667-220-148 dient el nom de la cançó i l'intèrpret i el motiu pel qual la vols escoltar, la història que hi ha al darrere d'aquesta música. Butlletí i tornem a la segona hora de la nit dels ignorants.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us parla en Alfonso. La Comissió Electoral Central Russa anunciarà aquest dilluns a les 10 del matí els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Si bé els comicis han estat marcats per les irregularitats i la falta de transparència, l'estret col·laborador de Putin i actual vicepresident del Consell de Seguretat rus, Dmitri Medvedev, interpretava així les dades ofertes.
3: Partia Единая Россия выступила...
4: El partit Rússia Unida ha actuat amb dignitat i els ciutadans del nostre país mantenen la confiança en la nostra força política líder i consideren possible continuar confiant-li la governança a diversos nivells de govern.
2: Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf al Parlament com un aval del poble rus a la seva guerra a Ucraïna. Més notícies amb Carola Gil.
5: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on podrien quedar fora del Parlament i on arrasa l'extrema dreta. En aquests moments, l'escrutini situa la CDU frec a frec al voltant del 5%, el mínim imprescindible per obtenir escons. El canceller ha dit que els comicis han estat un desastre per al seu partit, però de moment anuncia que vol continuar.
6: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions a la Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré? En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president dels Estats Units afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, treballa amb tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord.
5: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
2: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Va passar aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima de la part de darrere del cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. Després el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
7: Els Verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
8: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
7: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 9. Li va caure entrant la cotxa d'hora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024.
2: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
5: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues vegades jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
2: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
5: Tornant al futbol, l'altre...
1: Fins aquí les notícies.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim la Roser. Ara t'haig de preguntar, des d'on, Roser?
1: Des d'on? Rosa.
0: Perdona?
1: Rosa, dic Rosa.
0: Ah, Rosa, Rosa. Des d'on? Perquè no acabo d'entendre el que m'ha posat l'Aina.
1: De Vivendes del Congrés.
0: Ah, de Vivendes del Congrés, molt bé, d'acord.
1: L'he vist per aquí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Rosa, tu diràs.
1: He sentit aquesta senyoreta tan maca.
0: Ai, sí.
1: Que parlava sobre la restauració.
0: Sí.
1: I ara dic jo, com podríem fer que l'alcalde se donés compte que els carrers estan plens de pegues de xiclets? Diuen que són xiclets, jo no sé si són xiclets. Però el meu barri, tot el Garcilaso fins a baix a la Tut,
0: sí,
1: cera i cera, està ple de taques negres. Però Pinars del Riu també. Fabra i Puig, amb el carrer tan ample que hi ha, també, des de Virrei Amat fins a baix de Tut. I a Horta, ni li dic, el Corte Inglés de Can Dragó, hi ha a fora la porta, per davant i per darrere, ple de taques negres, que jo li vaig dir, escolti'm, això què és? Bueno, doncs jo li dic, perquè ja fa temps que miro això, a vegades veig un carrer que hi ha taques grogues, més o menys, al cap de 4 o 5 dies ja es tornen negres. I algú mira si eren xicles o això, no es poden despegar. Ara dic jo, aquesta restauració de carrers de Barcelona, perquè no és el més per aquí, no? Hi ha altres districtes també, perquè jo camino molt. Què fem això?
0: Si què es pot carrer, fer amb això, no?
1: Que si fan nou. A Vivendes del Congrés ha fet unes ceres, la mar de maques i tot això.
0: Però estan ja totes tacades, no?
1: Per ara no en veig cap davant de l'església. Però dic, ja veuràs, comptant de 4 dies. I després, a veure, com es podria aquestes persones que deuen sortir a la nit a pagar-les? Perquè durant el dia no hi ha col·legi, perquè tenen els xiclets que estiguin de la boca.
0: Però tot això són xiclets, vols dir, Rosa?
1: No anem a veure. Jo dic, perquè anys enrere van dir que jo eren xiclets i costava molt de treure.
0: Ja.
1: Però això no és una pega, però que no es pot despegar.
0: Clar.
1: I això ja és perpetu. I avui em veus aquí i demà ja em veus allà. Durant el dia no veig que ningú ho faci. Jo no sé a quines hores deuen fer amb alguna maquineta o alguna cosa, però estan destrossant tot Barcelona i sobretot el meu barri. Està fet fa pena. A més, amb el que paguem d'impostos, això és una. Després, les mascotes de les persones, que jo els estimo molt, encara que no tinc, perquè a la meva edat tinc d'agafar una mascota i la deixaré viuda o viudo, perquè ja som molt gran.
0: Ai,
1: surten de la mascota,
0: sí.
1: I tenen totes les façanes de les cases per ells. Ensumen totes les cases, totes, de dalt a baix. La meva cantonada està negra i era maquíssima. La farmàcia de davant també està negra. O sigui, ja ni es preocupen. I posa una miqueta d'aigua, xip, ja està.
0: Clar.
1: I si fan pipi a la cera, tiren aigua, llavors tu passes, o tens de tombar-te, o tens de saltar. Bueno, bé, no sé jo. No.
0: Però hi ha molta gent que no tira l'aigua, que jo...
1: Encara que no tinguin aigua, encara que tinguin aigua.
0: Però s'ha de tirar l'aigua,
1: Tira aigua, però molta, perquè si no és un àcid. I tu has de passar...
0: Clar, i allò...
1: I és que ja no... Barcelona, tots els edificis són de les mascotes de les persones
0: de les
1: que
0: persones.
1: Tenen, perquè no les eduquen, perquè els hi costa si tenen l'arbre... No dic que facin a l'arbre, però al costat de l'arbre.
0: Ja.
1: I tiren a l'aigua a l'arbre.
0: Façanes. Sí.
1: Hombre, miri, això en té... A més, li dic a l'alcalde, ja que paguem impostos, aquestes persones que tenen mascotes, que els hi posi un imposto, com nosaltres. Si ells tenen un imposto que és una mascota i s'ha d'estimar i s'ha de cuidar i tot, però la veritat que paguem impostos tots per la llum, per l'aigua, pel gas, per les escombraries, per això, per allò, doncs que els hi poguen un imposte a les mascotes.
0: Els que tenen mascota.
1: Home, ho sento molt, però algú s'ha de fer de Barcelona, les faroles, tot el que... Bueno,
0: tot.
1: Ja no vull parlar més,
0: Ja està, ha quedat clar, Rosa, ha quedat clar.
1: No, però les lletres que ara marquen, que ja fa molts anys que marquen, negres, d'inicials, de no sé qui són, tenen barris ja també contratats. Aquí tenen uns inicials, allà en tenen unes altres. Ferro que veuen, ferro que pinten. Porta de ferro, porta que pinten.
0: Sí, sí. Ai, Rosa, a veure...
1: Marta, però com no... Jo ja soc... A la vora tinc 89 anys, ja vaig als 90, ja no viuré, però...
0: No, està bé que ho hagi dit, està bé.
1: Ja no parlo de res més perquè...
0: Ja està. Un altre dia. Molt bé, Rosa, una abraçada.
1: Una abraçada molt gran. No he parlat amb vostè cap vegada abans quan havia...
0: No em digui de vostè, per l'amor de Déu, digui'm de tu.
1: Abans quan havia l'altre locutor trucava alguna vegada.
0: El Xavier, sí.
1: I segur que alguna persona d'aquí al barri que tenim més o menys la mateixa hora, la mateixa edat, m'haurà sentit.
0: Ai, ja, demà serà famosa pel carrer, va.
1: Marta,
0: Rosa, una abraçada.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: A veure, l'Àngels, que ens ha deixat des de Lleida un missatge al WhatsApp del programa, és el 667-220-148.
2: Mira, ara acabo de sentir aquest senyor dels coloms, que se'ls ha de donar menjar i que si no es moren de gana. Es nota que no viu al meu carrer. Si visqués al meu carrer, no ho diria això, perquè estem invadits de coloms. És un carrer estret i petit, però no podem sortir de casa que no ens trobem plomes embrutades de coloms, estem entre l'entrada de plomes. Invadit, perquè hi ha una casa que és un cobert només i no té teulada, i allà s'hi posen a les nits, en surten unes volades que fa por, eh? Volten pel carrer i tot. Jo no dic matals, però algo s'hauria de fer. Jo t'ho dic, si visqués al meu carrer, pensaria d'una altra manera.
0: En Josep, des del Parc Güell, ens fa aquesta resposta que intenta ajudar un altre oient del programa.
3: Fa uns dies que va parlar un ignorant que deia que li costava molt dormir i que li costava molt agafar la son. Jo explico el que em va bé a mi, que també m'ho van explicar ja fa dies, que és, primer de tot, i molt important, apartar del cap tots els problemes no resoltos que tinguis per fer o problemes. Això és molt important. Segona és destensar totes les articulacions dels braços, cames, això també és molt important, que no hi hagi cap tensió de res. Aleshores, fixar el pensament amb les parpelles, els pàrpados, per si hi ha algú que ho entengui. Per les parpelles, com si les tinguessis molt pesant, allò que quan tens son et pesen els ulls, allò que se't tanquen els ulls, pensar en això, que s'estan tancant els ulls perquè tens molta son, encara que no la tinguis, però tu aguanta la mente amb això. I veuràs com a la llarga agafaràs son, i almenys a mi em va bé, agafes la son.
0: Mira, és que ho ha fet amb tres passos ràpid, el Josep. És que he pres nota i tot. Els problemes fora, que veurem quanta estona aconsegueixes treure els problemes de fora del cap, tensió de les extremitats fora i pensar que les parpelles se t'estan tancant. Encara que no se't tanquin, però tu penses que les parpelles se t'estan tancant. Dit així, Josep, jo crec que aquest oient pot provar-ho, que se li funciona que ens ho digui, perquè, escolta'm, hi ha gent que té problemes per dormir i si algú li recomana una altra manera de fer, doncs mira tot això que tenim. Després, l'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: per què les pel·lícules sembla que les rodes girin al revés? Això, Aleix... No ho entenc. Per què a les pel·lícules sembla que les rodes girin al revés? Miraré una pel·lícula i em fixaré en les rodes a veure si realment és com diu l'Aleix. I en Felip, des de Gramunt, diu: quina quantitat d'hores dedica cada dia Catalunya Ràdio al Barça? I a la setmana? I en proporció a la resta de programes, per què impera el Barça per sobre de qualsevol programa, diu el Felip? En quins criteris es basa Catalunya Ràdio per això? Doncs són preguntes que queden aquí a l'aire, que jo no puc contestar, però que a veure si algú les pot contestar. Abans he llegit un missatge de l'Òscar, veig que ens truca també. L'Òscar des de Granollers ha trucat al 93207474. Bona nit, Òscar.
4: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
4: Molt bé. Ha quedat molt millor que quan l'escrivia, eh?
0: No. Sentint-lo
4: de la teva veu.
0: No, que està molt bé la reflexió.
4: Una mica censura, no? Una mica censura, no?
0: Per què hi ha hagut censura?
4: El Nadal i tot això.
0: No, però si ho he dit.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: És que he sortit amb el Tobi, que per això trucava, Toby.
0: Amb el Toby, qui és el Toby?
4: El meu gosset de 8 anys.
0: Ah, molt bé.
4: I on fa pipí, on fa cacà. Jo ja vaig caminant pel camp. Passa que si estic a la ciutat, pues fan on poden, no? El que s'hauria d'inventar, uns pirulos o alguna cosa, amb atraient de gossos, i que tots pixessin el mateix pirulo. Un pixader de gos.
0: Ja.
4: És el que vull dir?
0: Sí.
4: Pues algo així.
0: Ja.
4: I les caques, si no les reculli, multa, no impostos. Multa.
0: Multa, multa.
4: Hi ha càmeres per tot arreu i et graven per tot arreu. I res, la policia ja té prou feina, pues que faci més. A controlar les caques. No, és una veritat molt gran. El que passa que, clar, la gent si és deixada per si mateixa i per les seves coses...
0: Imagina't pel gos, no? Sí, sí.
4: Pues, és que, clar, i cada dia, pues algun dia ho deixes i tots ho han fet. Però a pipí jo estic, perquè jo, clar, jo vivia a un poble de 30 anys i ara estic a la ciutat, o més aviat a Vietnam, i el gos pues, s'ha adaptat millor que jo, no? Però haurien d'haver atraents de gossos.
0: De gossos en un lloc concret, no?
4: I que es canviessin. O algo així, o algun invent. No hi ha tants inventors, pues, que inventin.
0: Que s'inventin alguna cosa perquè els gossos vagin tots a fer pipí.
4: Inventen coses que no serveixen per res i després el que és una gran veritat i els xiclets d'una altra, és una vergonya.
0: Sí,
4: és una vergonya.
0: Sí.
4: Però és que està totes les ciutats amb pegamento al terra.
0: Sí, sí. Que a vegades te les emportes. Quan fa molta calor, te les emportes a la sola de la sabata alguna vegada.
4: Això si no pinten al terra ja no ho treuen, eh?
0: No, està clar. Sí, sí.
4: Bueno.
0: Molt bé, Òscar.
4: Bueno, comencem
0: doncs...
4: bé la setmana, eh?
0: Vinga.
4: M'has alegrat la setmana.
0: Amb força, com sempre.
4: He dormit tot el dia per estar despert i una mica més i em dormo. M'he aixecat 10 minuts abans.
0: Doncs va, ara ja pots...
4: Ara que estic despert, ja vinc, no? Vols que vingui ara? Necessitar les poesies.
0: No cal que vinguis.
4: Són maques, eh?
0: No cal que vinguis.
4: Un altre dia, això un altre dia, eh?
0: Vinga.
4: T'ho faig per àudio, te la recito per àudio.
0: Vinga, molt bé, Òscar.
4: Bueno, però deixa'm feina, eh? Que tinc que escriure-les demà, deixa'm
0: però,
4: uns dies.
0: Però, que hi ha més dies que llengonisses, o sigui, que tranquil.
4: Sí.
0: D'acord?
4: I més nits que...
0: Que no sé què dir, que llangonisses també, ja està. Vinga, Òscar.
4: Nues, no?
0: Exacte, a la platja, sí senyor. Vinga, una abraçada,
4: vinga,
0: bona nit.
4: Bona setmana.
0: Adéu-siau, bona nit.

0: La pandèmia, a part de provocar moltes pèrdues, molt de dolor i de capgirar el món que coneixíem, també va ser per molts creadors un moment de donar forma a noves idees. El dramaturg i director Sergi Belbel va aprofitar aquell moment per treure del calaix un text que havia escrit feia molts anys i que dormia a les fosques, vés a saber per en què. El 2020 li va treure la pols i el va convertir en un muntatge que 6 anys després es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants de Barcelona. Es diu Ella i Màquina, i els dos únics actors que trobareu davant vostre són Àgata Roca i Enric Cambray. Sergi Belbel és l'autor i el director. Sergi Belbel, bona nit.
1: Hola, bona nit, gràcies.
0: Escolta'm, Sergi, ella és una mare de família, treballadora, aquí dius que li cau el món a sobre, tipa que tothom li demani coses.
1: Sí.
0: Jo crec que només amb aquesta frase totes les dones del món, Sergi, de mitjana, s'hi han vist identificades, no? Tu dius que hi ha poques figures tan potents com una mare de família.
1: Sí, és que, clar, la dona al segle XX va fer un canvi molt, molt fort amb l'emancipació i l'entrada, diguéssim, a la vida dels homes, no?, que tradicionalment portaven la feina. I ara, clar, a la dona d'avui dia se li demana, i era una mica aquesta la figura que volia retratar, no?, aquesta dona que tothom li demana coses perquè ha de ser la superwoman, no?, ha de ser mare de família, parella del seu qui sigui, o de la seva qui sigui, portar la casa i fer-ho tot. I clar, jo tinc moltes, a part de la meva parella, amigues que estan en aquesta situació, i era una figura que, i una situació que no apareix gaire sovint, no?, en les nostres ficcions, i per això bé, he volgut, no sé si retre-li un petit homenatge, però tractar aquesta figura d'aquesta dona, superwoman, que ha d'estar pendent de tots i que de cop ella es demana, i a mi, qui, o sigui, jo a qui li demano coses, no?
0: Clar, ella hi ha coses que diu, allò que faig jo com apunto frases mentre dura el muntatge, encara que sí, siguin les fosques, no? Ella es pregunta, soc algú jo sense els altres, que també la trobo bona, soc una entitat despersonalitzada perquè els altres trobin la seva pròpia identitat. O m'he equivocat en la vida que he triat? És que, clar, hi ha moments que fan riure, però hi ha moments que aquestes frases et deixen clavat a la cadira.
1: Sí, d'alguna manera jo sempre, a mi sempre se m'escapa la comèdia, no? Però aquesta vegada i un tipus de comèdia també, una comèdia potser més àcida, no? No tan comèdia de per riure, perquè no m'agrada riure amb dels personatges, no? M'agrada riure amb els personatges, no? I sí que és veritat que ella té relacions amb un fill, amb una filla, que poden provocar la rialla per una mica bèsties o que són també un mirall de coses que passen, no? Perquè hi ha molta relació, doncs, amb els objectes, amb el fill li demana un iPhone, una amiga li demana diners, etc. No? Però sí, d'alguna manera volia anar a petar aquesta reflexió que ella diu, sí, molt bé, jo tinc aquest lligam amb tots els que m'envolten, però si tallo realment els lligams, jo seré algú, perquè, clar, li agafo amb una edat, vull dir, perquè això no li... És una dona d'uns 50 anys, aproximadament, no? Uh-huh. I diu, he estat tan acostumada a... I ella només demana un dia d'estar per ella, no?
0: Imagina't.
1: El que passa que després, al final, no vull fer spoilers, però troba com una alternativa que li diu, no, si tu vols, no té per què ser només un dia. Pot ser, a partir d'ara, la resta de la teva vida deslligada dels altres, no? I aquí és on ella, clar, li venen totes les preguntes, no? Perquè després d'una vida abocada als altres, si els altres desapareixen, ella, que està en un abisme, té entitat pròpia sense els altres, no? És una reflexió que jo crec que tots ens fem en algun moment de les nostres vides.
0: I més les dones.
1: Sí, evidentment.
0: Ella és l'Àgata Roca i, diguéssim, Màquina, l'altra part és l'Enric Cambray, que fa tots els altres personatges amb qui parla la dona. Aquí no estic fent cap spoiler, no? Tots els que conviuen al seu entorn. Tu expressament volies un muntatge minimalista per donar una mica més de poder a la paraula, per tant, al text.
1: Sí, de fet, en el text vaig posar una acotació que l'he mig seguit una mica, no? Perquè jo deia, clar, és un diàleg d'ella amb tots, que és una escena només amb cada un dels personatges que l'envolten, no? Els dos fills, el marit, una amiga, el cap de la feina, un becari de la feina, un perruquer, etc, i un amant cibernètic, jo no volia, o sigui, volia que el diàleg recreés la situació, que no calgués ni un espai ni una situació per posar els actors. És a dir, la paraula fa l'acció, d'alguna manera, no? I vam triar aquesta via, i fins i tot el cambrai transita de l'un a l'altre de manera molt subtil. Uh-huh. I moltes vegades és l'espectador que diu, ah, calla, ara ha canviat d'identitat. Clar, no li diem ara que canvio. Ni es posa un barret, ni es treu una sabata, ni canvia de vestuari, ni canvia la llum tan sols, no? I jo ho posava perquè en aquesta acotació que vaig posar vaig dir, si alguna cosa pot tenir el muntatge, ha de ser al final, quan apareix la màquina, no? Uh-huh. Que es pot dir, perquè està en el títol, jo mateix em faig l'espoiler amb el títol, no?
0: Ja, jo deixo que tu facis l'espoiler que vulguis, jo no, tu.
1: D'acord, doncs no, aquí l'Àlex Rigola, que és el director del Harbeck Hotel, del teatre, i és el productor, em deia, vols dir que no hauries de canviar el títol? Perquè l'obra, originalment, quan la vaig escriure el 2013, uh-huh, la primera versió, abans de remenar-la durant la pandèmia, es deia Ella i els altres.
0: Clar.
1: No es deia Ella i màquina, no?
0: Clar.
1: I clar, el Rigol em deia, és un spoiler, el títol, dic, sí, com La semilla del diablo, no?
0: Que
1: no es deia així l'original, es deia Rosemary's Baby, i va ser algun traductor espanyol que va tenir la brillant idea, el que passa que aquesta vegada l'espoiler me l'he fet a mi mateix. Però jo pensava, ja està bé, no? Això realment és el que Hitchcock anomena suspens, no? Mm-hmm. Quan l'espectador ja sap, no?, que si l'espectador ve a veure Ella i màquina, sí que mirant les identitats de l'Enric pensa, hosti, és una màquina realment aquest noi, no? Perquè
0: fa en el Déu, sentit que, figurat, quants, no? Quants personatges fa?
1: Exacte, no? Però realment arriba un moment de la màquina, no? I aquí és on jo havia posat una acotació en aquesta escena de la màquina. Bueno, poden passar coses.
0: Poden passar coses, deixem-ho així.
1: Sí, deixem-ho
0: deia
1: així.
0: Que l'Enric fa molts personatges, que no es disfressa, que no es treu ni es posa res, però a vegades tota aquesta senzillesa és més difícil
1: de dirigir
0: i d'interpretar.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè en absència de qualsevol cosa mínima és com si posessis una lupa, és augmentatiu, no? I jo els hi deia, els hi feia el símil d'uns funambulistes en lloc d'actors. És a dir, com que no tenen res, de cop l'escenari és com una corda fluixa per la qual ells, saps, tenen la barra aquella que si la barra se t'inclina una mica cauran, no? Per tant, clar, és el detall, és que hem dirigit la síl·laba.
0: Sí.
1: O sigui, l'entonació, la dicció, clar, hem posat una importància molt forta a la paraula, també en el moviment, perquè n'hi ha molt pocs, però n'hi ha, no? Per tant, tot és una precisió que també ens ho afavoreix la sala on estem treballant, no? Clar, jo a la Heartbreak Hotel, quan ja vaig portar el text en Rigola, ja vaig portar-lo en aquest sentit, no? Perquè és una sala en què la paraula brilla perquè no és una caixa de ressonància de fusta absolutament aïllada, no? Per tant, el sospir se sent perfectament, no? I és aquest el treball que jo ja volia fer d'entrada, i per això necessitava de dos grandíssims, no?, intèrprets que agafessin aquesta proposta i se la fessin seva. Clar. I de dir que el treball amb l'Àgata ha sigut meravellós, i amb el cambrai ja el conec d'altres... Bé, amb l'Àgata també havíem treballat fa molts anys.
0: Fa més temps,
1: homes,
0: no?
1: Amb l'Estrella Teatre. Correcte. Havia fet algunes col·laboracions i tal, però i amb el cambrai, els Hamlets i tot, vull dir que ja me'l coneixia bé. Tot i així, he de dir que ha sigut un treball exquisit, eh? I ells dos s'hi han posat a full, han entès molt bé la proposta i ara ja se l'han fet seva, no? Jo crec que l'estan disfrutant, aquesta manera de fer sense recolzaments, no?
0: Sí,
1: sense
0: poder, no tenen... ni res. Clar, una cadira és
1: només,
0: el que hi ha.
1: I només hi ha una cadira, hi ha una cadira que s'asseuen en determinats moments i punt, no?
0: Clar. Sí, sí. Clar, aquesta contenció d'ella, que és l'Àgata Roca...
1: Sí, sí.
0: Ja dic, jo no faré cap spoiler, però és molt... Ella és, realment és una dona continguda, perquè en cap moment crida, en cap moment contesta malament ni salta pels aires.
1: No.
0: Per què has fet una dona continguda? Perquè jo en algun moment, en aquella situació, jo hagués contestat malament al fill o al marit o al cap, ja t'ho dic ara, eh? O sigui, jo no m'hagués aguantat.
1: Ella diu... Ara, en aquests moments, em venen ganes de pagar-te. O sigui, jo crec que dient-ho se les treu, no?, les ganes. És a dir, i després he de dir que l'Àgata és que realment m'ha agafat el personatge i ha afegit ella, i jo he quedat encantat perquè jo, a mi sempre m'agrada que els actors també participin dels processos, no? Uh-huh. Jo puc ser molt estricte dient per aquí, per allà, però a vegades li dius un actor per aquí i no t'agafa la via, no t'agafa el camí, o te l'agafa malament, no? Però amb l'Àgata ha sigut una cosa de, com allò que diuen en castellà, toma y daca, no?, d'alguna manera. Ella donava amb el que ella em donava jo, i ha sigut un treball realment preciós, i aquesta serenor, he de dir, que engrandeix, crec, el personatge.
0: Sí, totalment.
1: M'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè el podria portar a una zona que dius, ai, no?, de, com una estridència.
0: Clar.
1: Però ella li dona, i després al final amb l'escena, amb la màquina, és que jo la trobo, perquè jo li deia, Àgata, això és una acumulació, no?, cada escena que passa, i he de dir que a l'Àgata les indicacions que no són particulars, és a dir, genèriques, les entén molt bé. És que és molt intel·ligent. Llavors, és un gust poder dir a un actor, li deia només, pensa que les escenes són acumulatives, no? Li deia això només i l'endemà ja ho feia. Mm. Ja ho feia. I clar, dius, home,
0: que
1: és com un somni, no?
0: Tenir actors que
1: desxifrin a la primera la indicació que els dona.
0: Clar. Sí, m'ha quedat clar que aquest és un muntatge per una sala com la Herbert Hotel.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Això en un escenari gran no tindria el mateix impacte cap a l'espectador i probablement els actors tampoc estarien tan còmodes, però clar, després d'estar en aquesta sala, que és a Barcelona, que és una sala que no coneix tanta gent, tot i que ja fa molt temps que treballa, i que s'ha de fer l'esforç d'anar-hi perquè aquests muntatges són deliciosos, la pregunta que s'està fent ara el que viu a l'altra punta de Catalunya és...
1: Clar.
0: I com que
1: jo la podré veure, no?
0: Hem dit només hi ha una cadira, ergo, aquest muntatge podrà fer gira, com tenen les agendes,
1: a veure,
0: tots plegats...
1: Ells tenen unes agendes infernals, però jo crec que, com que estan contents amb el treball, i jo crec que també amb el resultat, a veure, és petit, però a espais mitjans també podem anar-hi, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que és possible que s'intenti, perquè, com que també l'obra té una mica de sentit de l'humor i tal, vull dir, amb un espai íntim, amb una mica més de gent, també és possible, no?, fer l'obra, i llavors, i si no, mira, la fem a la Corbata, el més a prop possible de els espectadors.
0: Clar,
1: no? Jo crec que en Rigola, el productor, voldrà fer un petit esforç per portar l'obra més enllà de la Heartbreak Hotel, i ens està anant molt bé, per tant, estem molt, molt contents amb la recepció de l'espectador, amb les opinions de la gent, i quan passa això hem d'intentar que tingui més vida.
0: Clar, perquè més el text el trobem, perquè aquest text, a veure, va guanyar el Premi Ciutat de València de Teatre i el de la Crítica dels Escriptors Valencians.
1: Sí, sí.
0: Tot a València, aquí res, però vaja, però sí que el podem trobar perquè l'ha editat Bromera, per tant jo puc anar a comprar-lo, aquest text.
1: Sí,
0: el trobo en una llibreria.
1: El text es pot trobar a una llibreria, a l'editorial Bromera.
0: Molt bé. Escolta'm, per acabar, Sergi, que m'ha dit un ocellet que estàs a Madrid, et puc preguntar què estàs fent aquí?
1: Mira, estic fent una cosa que ja havia fet, però amb un càsting diferent, amb un càsting espanyol. Estic fent Turisme Rural del Jordi Galceran, una comèdia que vam estrenar fa dues temporades al Teatre Borràs, una comèdia molt divertida, molt per tota la família, i l'estic fent amb un càsting espanyol, amb Octubre Produccions, que és, jo l'havia fet amb Vitor a Catalunya, i Octubre és una productora d'aquí a Madrid que està una mica associada a Vitor, i ho estem fent per un teatre que és el Príncipe Pío, de Madrid, de Gran Via, i que és on s'havia fet la revuelta tots aquests últims anys, que ara han canviat de lloc i ha quedat el teatre buit i l'ocupem
0: nosaltres. Veus? Molt bé. I això
1: amb un càsting molt divertit. S'estrena el 9 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Sí, s'estrena. Ja estic fent amb els assajos finals, acabant de muntar, i rient molt i passant-m'ho molt bé. Clar, l'avantatge de treballar amb una obra que ja la coneixes és que ja pots atacar directament, saps?
0: Clar.
1: És a dir, ja farem una versió encara més acurada que la que fèiem a Barcelona.
0: Te la saps de memòria perfectament.
1: Exacte.
0: L'únic que has de canviar l'idioma i les ordres que dones als actors, que és en castellà.
1: Això,
0: res més.
1: Exacte. Correcte.
0: Doncs escolta'm, que vagi molt bé. Després ja parlem un altre
1: gràcies.
0: Dia de tota la resta de coses, perquè tens un musical...
1: Tens un musical, El Forat Blanc,
0: és que clar.
1: Hem de parlar seguríssim.
0: Però això va al desembre, no?
1: Això va al desembre, però amb això m'hi he deixat la pell, i l'ànima.
0: I l'ànima.
1: Això.
0: Doncs això mereix una part, Sergi. Escolta, moltes gràcies i molta
1: gràcies
0: per l'estrena de Madrid. I la gent, doncs mira, ja veurà quan hi hagi gira, però si no, fins a l'11 d'octubre, crec que és, a la Heartbreak Hotel.
1: A la Heartbreak Hotel.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte.
0: Moltes gràcies, Sergi, bona nit.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
2: Mm-hmm.

cosa a dir-te, però no sé si acabaré mai. Si te mir, no puc deixar

0: programa per aprendre i compartir el que no sabem. Sono un
1: italiano. A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades hi ha truca de persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo d'una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
2: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
1: Ah, vale, no entenc. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és que és espàrrec, perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'espàrrec. Jo pensava que era bandera d'espàrrec, dic, que són vegetarians la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'espàrrec creuat com un pirata, i dic, va bé si és

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Un italiano vero.
1: Ciao, bona nit.
2: Són 2:15 de 2 de la matinada. Aquí a la nit dels ignorants obrim el capítol de preguntes contestades. Que aquesta nit parlem de música, perquè ja fa uns dies en Josep Lluís des del barri d'Horta ens feia aquesta pregunta.
1: Quin és el grup de música en actiu que encara estigui viu, que, bueno, viu, que encara estigui tocant, que el més longeu, el que més ha aguantat?
2: Doncs hem traslladat a la pregunta dos companys d'aquesta emissora, d'una banda el periodista Albert Miralles, un dels presentadors del programa Pausa, a ICAT. L'Albert diu que, com a seguidor de la música tradicional de New Orleans, ell ens diria...

Almenys el 1962 hi trobem The Zombies, The Rolling Stones, The Beach Boys, The Dixie Cups, The Who i solistes com Neil Young. Déu-n'hi-do, és que mira que n'arriben a saber de coses. I a Catalunya, afegeix Josep Martín, hi trobem Los Ibex.

0: abans de saber a qui dediquem els contes aquesta setmana, una última trucada, la del Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Digues, Guillem.
1: Més que volia repetir una pregunta que vas fer fa molt de temps.
0: Sí.
1: Que ningú ha contestat.
0: A veure, digues.
1: Si existeixen radars que, en lloc de mesurar la velocitat del vehicle i fotografiar-lo i voltar-lo, mesuren el soroll que emet decibels, i si supera un límit també fotografiar-lo i multar-lo, perquè jo crec que seria molt, molt útil en les ciutats. A veure si algú...
0: No l'ha contestat ningú, aquesta, eh? No.
1: No, és que la vas fer fa molt de temps, potser que mentre estigués el solar, potser...
0: Ah, anava a dir, que no em sona ni de la temporada passada, clar, és anterior. Mm. És anterior, clar, sí. Si no ho va fer ell, doncs mira, em prenc nota i busquem la resposta, perquè igual això ha de ser algun expert que ens ho digui.
1: Sí, a veure si és possible, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que tinguis bona setmana, Guillem.
1: Sí, igualment.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs va, que estem a la recta final, perquè ja veureu... Bueno, és que no vull dir res, perquè tinc l'Anna Maria aquí, li acabo de veure el llibre. Per tant, jo, muts i a la gàbia, i ja ens ho trobarem.

0: dies per anar a dormir. Amb Anna Maria Ricart.
1: Nova setmana, nou llibre sobre la taula i noves històries que ens porta l'Anna Maria Ricart. Bona nit, Anna Maria.
2: Bona nit.
1: I em dius que avui portes una de les grans figures de la literatura catalana, que és una autora més que ha influït molts, jo diria que moltíssims, dels escriptors actuals. I jo sé que a tu t'agrada molt.
2: Molt.
1: Molt, eh?
2: Molt.
1: Va, desvetlla'ns.
2: Es tracta de la Víctor Català. I avui porto els seus drames rurals, una obra que el poeta Joan Maragall li va criticar perquè era massa fosca, massa crua, perquè del món rural, deia Maragall, Víctor Català només en retratava allò horrible, miserable i repugnant.
1: Mare meva.
2: Ho diuen les seves paraules. La crítica la va publicar al Diario de Barcelona el 13 de novembre de 1902 i a la Víctor li va doldre aquesta crítica.
1: Ho diràs.
2: I li va escriure una carta responent-li, entre altres coses, això.
1: Sí?
2: Li va dir, esclar que hi ha notes alegres i pures en l'harmonia de la vida camperola, però barrejar-les hauria tret gravetat a les tristes. I a més, li diu, hauria traït la seva sinceritat, l'única manera de poder treballar, diu ella. A partir d'aquí, tots dos van començar a tenir una relació epistolar, es van veure només una vegada a la seva vida, i la crítica de Joan Maragall i les cartes posteriors que es van enviar tots dos sobre aquest tema, les podeu trobar en aquesta edició nova.
1: Ah, sí, anava a dir, seria interessantíssim llegir les cartes.
2: En aquesta edició que acaba de publicar el Club Editor, els Drames Rurals, doncs allà trobes la crítica
1: del Joan Maragall i la resposta
2: i la resposta del Maragall i l'altra carta de la...
1: Molt interessant.
2: És molt interessant.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: I he de dir que no era la primera vegada que criticaven l'obra de Víctor Català per la seva duresa. La primera vegada fou el jurat dels Jocs Florals d'Olot del 1898, on l'autora va presentar el monòleg teatral La Infanticida.
1: Oh, és que Déu-n'hi-do, La Infanticida.
2: Clar, clar. El jurat va premiar l'obra, però quan van saber que l'autora era una dona, que es deia Caterina Albert, una senyoreta de l'Escala, va esclatar l'escàndol i llavors li van demanar que canviés coses del text, que suavitzés l'obra.
1: Perquè era una dona, no?
2: Sí.
1: Si arriba a ser un home, no li demanen que suavitzin.
2: Segurament no.
1: Ja,
2: i llavors ella, bueno, ella va dir que no. S'hi va negar i va dir que no tornaria a signar res mai amb el seu nom real. I a partir d'aquí, tot el que va escriure ho va firmar amb el nom de Víctor Català.
1: És que és per fer-ho.
2: És per fer-ho.
1: Doncs fora, no voleu una dona? Doncs vinga.
2: Exacte.
1: Adéu, no?
2: Ai, Marta, això són només dos moments a la vida d'una escriptora que era molt gelosa de la seva intimitat.

0: A més, jugava a que era una escriptora aficionada, que quan no era cert,
1: no,
0: era molt conscient de la seva obra i del que significava. Deia que no havia sortit mai de l'Escala, i tampoc era cert.
1: Ah, no?
0: Tenia casa a Barcelona, havia anat per Europa. A Barcelona anava a veure teatre, òpera, exposicions... Vull dir, havia viatjat a l'estranger. I com a punts finals només, perquè podríem estar hores parlant de la Víctor Català, només diré que era una gran observadora, li encantava observar, i que era una enamorada de les paraules.
1: Que hi ha paraules d'ella, les històries precioses.
0: Sí.
1: Va, per encetar la setmana, quin conte ens portes avui?
0: Començarem la setmana amb un dels meus contes preferits, que es diu La Vella. Ah, a l'inici dèiem que la Víctor Català ha influït en molts autors.
1: Sí, sí.
0: Ara. Un exemple el tenim en la Irene Solà.
1: Ah, potser... Vaja, és l'autora del Canto jo i la
0: exacte,
1: muntanya balla, eh?
0: Exacte.
1: Entre d'altres.
0: Entre d'altres.
1: Sí.
0: I en una entrevista al Setmanari del Temps, la Irene Solà explicava que en la seva segona novel·la, mentre l'escrivia, aquella que es diu Et vaig donar
1: els
0: ulls, mirades, tenebres...
1: Exacte, que són llargs, aquests.
0: Exacte. Tenia al cap la Víctor Català i que pensava precisament en el conte La Vella.
1: Aquest mentre... que llegiràs.
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: I abans de passar el conte, una cita més de la Víctor Català, extreta d'una de les cartes que li va enviar el Joan
1: Maragall. A veure, això és un colabrot.
0: Parlant de... Sí, és un colabrot.
1: És un colabrot.
0: Parlant d'aquests drames rurals, li diu així, diu... Tot l'ús renou que van moure los drames rurals no es degué altra cosa que la trista casualitat de ser escrits per una dona. En aquesta terra, en què és més deshonrós per una dona escriure que fer altres disbarats.
1: Sí, estem a punt de posar uns aplaudiments i tot. Va, som-hi, doncs, amb el conte La Vella, dins dels drames rurals de Víctor Català, publicats per Club Editor.

0: L'havien treta al porxo, com de costum, i l'hereu se n'havia anat a la batuda. La jove, a l'hort, amb el menut a braç, la mossa gran a costura, i el bordegassot i l'altra nena, l'un a jugar a boles a l'era d'en Rostoll, al capdavall del poble, i l'altra a engegar les oques i ànecs vora el riuet. En la casa no hi quedaven més que la vaca Prenys, dins la cort, fosca i plena de tranyines, el garrí mudegant en el raconot de sota l'escala, les gallines escarbatant la ruda i el donzell en el pati, i la padrina a dalt, al porxo, entremig de canyissos de figues seques, esteses de fesoles engreuades, penjolls de tomates, panotxes de blat de moro i enfilades d'orellanes. Als peus hi tenia la basseta del menut amb el coixinet d'espar podrit dels orins i les veietes del bressol negres de mosques i llançant un tuf inaguantable. A les 7 del matí, quan la jove havia tret la padrina, encara el sol no donava en aquella banda del porxo, encarat entre llevant i migdia, però a les 10 ja estava ensenyorit de més de la meitat, i la pobra velleta, de cara a l'horitzó, plantada com una mòmia en la cadira baixa, en què la tenien enclavisada els membres morts i inútils, s'arrostia de viu en viu. Feia 5 anys que s'havia aireferida, anant a confessar al poble veí amb un predicador que hi feia el novenari. Havia caigut al mig de la carretera, amb els ulls en blanc i la boca de costat, com si fes ganyotes. Un carro, que anava marcat a punta de dia, va atrapar al pas aquell bulto blanc i blau, la caputxa de franela i les faldilles de plebets, i el carreter va fer-li un xiulet, perquè l'animal, amb les orelles apuntades endavant, com si flairés un perill, se li espantava. Però com que el bulto no es mogués, el carreter baixà del carro i engegà un roc com l'embosta, que anà patant el braç esquer de la padrina, fent-li un bony com un ou. I com ni així fes aires de xerivir-se, l'home, cremat, s'hi atensà amb la vara en l'aire per veure si de grat o per força el faria desfondir en aquell borratxó que dormia la mona al mig del camí. El ser-hi a tocar s'adonà que era una dona i la sacsejà amb el peu, després l'aixecà i li desembossà la caputxa. Llavors vegé els ulls espantats i la mueca sinistra d'aquella boca fora de lloc. La padrina no podia parlar, ni moure el braç ni la cama dreta. La carregà com un fardo al carro i tiraren cap al poble. Al carrer Major li preguntà una dona: «Hola, Valdiri, què duem?» «Res de bo, noia. La vella de Calmanyo, que és ferida. L'he vist al mig del camí, l'he replegada i la traginu a casa seva. Tant de grat que us n'assabrà l'hereu. Ja mai més servirà per res. Quan els ve aquesta pedregada, valdria més que es morissin en sec. Al manc no farien nosa. Ja tens raó, però què hi farem? Vaja, adeu, noia. Adeu, siau, Valdiri». I el carro tira avall mandrosament, grinyolant de tota sa ferramenta mal ensauada. Dels ulls esparverats de la padrina van caure dues llàgrimes com cigrons. I sentia i veia la pobra dona. A casa seva, l'hereu i la jove la reberen amb la sorpresa alarmada amb què rep un hoste perillós que no s'espera. No és que fossin males entranyes l'hereu ni la jove, però a pagès, un vell xacrós que consum i no produeix, és un censal i ja eren tantes boques. Provar perquè la gent no digués, van donar-li un got de vi amb sal i li untaren els polsos i la boca del cor amb oli de llarga andaix. I anaren de seguida pel capellà. Si s'havia de morir, la batxia Déu, però el manc que se n'és arreglada. Del metge ningú en parlà, però que sabien ells que allò de les feridures, quan pitjava de ferm, no tenia remei. I els metges, al capdavall, no eren més que uns papadinero. Com no podien confessar-la perquè no en raonava, la van extremunciar i es quedaren tranquils. Ja havien fet tot el que calia. Al vespre van recordar-se de que no havia menjat res del dia abans i li portaren un plat de sopa i un got de vi. Després tothom se n'anà al llit, dient a la malalta que si havia de menester alguna cosa que avisés. L'endemà la jove es quedà a casa per veure si l'àvia se n'anava o no. Al migdia li va donar la sopa i el gotet de vi i al vespre altra vegada. Els ulls esparverats de l'enllitada semblava que volessin dir alguna cosa, però la jove no tenia taleia de mirar-li els ulls. L'endemà, a l'entrar en la cambra, una bravada forta li tapà els esperits i vegé mulladís el sol, palpà el llit i estava tot xop. Llavors la jove recordà que encara mai l'havia fet orinar. Una foguerada li ensangué la cara i va estar a punt de cantar-li les 40 a la padrina. En els ulls inquiets d'aquesta, que ho veien tot, s'aturà un llagrimó emperesit. Li mancava acostumar-se a sa misèria. La jove, amb ses esbranzides i revolades de dona trempada i sobrera de salut, es va tenar a la finestra cridant que allà s'hi congriaria la pesta. Aleshores la padrina vegé un tros de cel blau, serè, esplèndid, bonic com si fos fet de tot just, enduent-se-li la mirada més enllà d'aquelles rònegues parets, brutes i florides, que li feien de gàbia. En sa arrossegada vida de burro guixater, blincada sempre al pes de la càrrega, no li havia quedat una hora vegativa per contemplar-lo al cel. De llavors en avall, inútil ja per tot lo de la terra, li llauria de fer-ho i començar a posar-li voluntat a aquella bellesa consoladora que havia d'arribar a ser la seva única distracció i son únic amic. La jove va rumiar que tenir l'àvia al llit no li convenia, perquè en poc temps li destruiria la màrfaga, i l'aixecà. Els dies bons la tenia al porxo, com fèiem el temps, a la vora del foc. Com ella, la jove havia d'acabar les mongeteres, collir la vianda, picar la verdura per les oquetes, abeurar el garrí, anar per l'olla i apedassar a l'home i a la canalla. No podia estar per la vella. Li posà la nena per vigilanta, però el segon dia la nena va cansar-se de guaitar amb sorpresa la padrina, sempre sèria i quieta, sempre muda i mirant enllà com si tingués els ulls de vidre, i la criatura, avorrerta, després d'haver-se arrossegat tot un bec de davantal, començà a arrossegar-se poc a poquet cap a la porta, i quan fou a la porta sortí al carrer, prometent-se a si mateixa arribar només que fins a la cantonada i tornar. Però de la cantonada estant vegé un aplec de canalla jugant a caps i treves a la plaça, i el cor li va dir que si anava guanyaria una agulla, i corregué fins a la plaça, i després anar a jugar a costures, i després a collir margaridoies. Tornada fosca a casa i la mare no va renyar-la. D'aquell dia en avall no es parla més de fer compte a l'àvia. Cada matí tothom emprenia la seva via, i en la casa sols hi quedaven quatre animalets, i aquell ser baldat rostint-se de viu en viu entre canyissos de figues, esteses de fesoles, enfilalls d'orellanes i panotxes de blat de moro, amb l'eterna basseta als peus i les veietes del bressol penjades a aixugar ran mateix de la cara. A trenc d'alba cada dia la jove la girbava de qualsevol manera, la prenia d'una revolada, la traia al porxo, li posava quatre cullerades de sopa a la boca, li donava un ditet de vi i se n'anava de casa. A l'hora de dinar era la nena gran la que es cuidava de tipar l'àvia entre roncs i empentes, i tornaven a deixar-la fins al tard, que la jove la prenia de nou en un braçat com si fos una feixina per dur-la al llit, on quedava abandonada fins l'endemà. I la pobra infelissa, que no podia cosir ni fer mitja, que no podia anar a l'hort ni tan sols bressolar la mainada, que no podia moure cames ni braços, i amb prou feines barbotejar un caltremot, la pobra vella, que estava basada a veure de tota sa vida com una cosa natural, que el ser espremut, a l'arreu inútil, el vell que no servia per a res, no se li tingués cap llei de mirament, no es queixava mai d'aquell tracte inclement i dur, sense una titlla d'amor ni respecte, i en sa cara inexpressiva, de pòmuls sortits i boca entregirada, no s'hi veia més que una passible indiferència, com en la cara d'un brau manso. Només s'animava, pipallejant-li l'esguard, quan s'acostava el plat de la sopa. La feridura havia obert encara més sa gana golafra de pagesa, i son ventrell, que hauria paït les pedres, no quedava satisfet amb aquell plat de sopes o de mongets bullits, i l'ànsia d'en son rostre i la voracitat amb què llapava la cullera semblaven demanar sempre més i més. Però no n'hi donaven, perquè deien que si menjava molt, embrutava massa el porxo. Llevat els moments del menjar, es passava hores i hores asseguda en aquella cadira mitjana, immòbil i muda, de cara a l'horitzó, amb el cap ert i els ullets grisos, vedats i fixes, com ulls de vidre, i les dues mans sobre la falda, amb el rosari a l'esquerra. L'única viva, si no hagués sigut la pedrada del carreter. Però aquella pedrada tan certera havia fet malbé per arreu algun nervi que li privava de doblegar en dos o tres dits. I havia deixat en el bracet, d'ull cantallut com una estella resseca, un renòs que, quan volia fer mal temps, l'agullonava amb unes fiblades tan vives que la feien petar de dents. i així consumir el rest de sa miserable vida la padrina de Calmanyo, immòbil i sola i mirant sempre, amb una quietesa fixa d'esfinx, aquell cel tan blau i bonic, però tan impassible i llunyer pels que sofreixen. Ningú sabia, ni potser ella mateixa, quins esqueixos de pensaments rodolaven per les cofurnes de son cervell primitiu, paralitzat per l'hemiplegia, davant d'aquell cel esplèndid, ni quines sensacions podia despertar el més enllà meravellós que contemplava, sempre en son esperit encara viu, dins de sa carn, quasi bé del tot morta i momificada.
1: Aquí ho deixem. Mare meva.
0: Aquí ho deixem.
1: O sigui, vols dir que això ho haig d'acabar demà, jo?
0: Sí. Aquest és teu, et passo el relleu.
1: Fa molta pena.
0: Fa molta pena. Però com ella pensava, la vella, que diu és que és la vida del camp, qualsevol ésser que no serveixi, fora.
1: Ai, ja l'acabarem demà. Encara acabarem plorant aquí. Anna Maria, fins la setmana que ve.
0: La setmana que ve.
1: Bona nit.
0: Bona nit.

Veurem com acaba aquesta història. Però si Joan Maragall va dir que eren històries fosques, etc etc. En fi, no vull fer spoilers de què passarà demà si algú no ha llegit els drames rurals de la Víctor Català. Però vaja, que aquesta setmana, això sí, el llenguatge és preciós, tot i que en algun moment us pot semblar que no entengueu alguna cosa, costa molt de llegir, però s'entén perfectament pel context i per la història que explica la Víctor Català. Així que aquesta setmana acabarem amb ella, aquesta edició de la Nit dels Ignorants. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que són aquí a punjar les nostres companyes dels serveis informatius, i que nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més històries, amb més trucades, amb més preguntes, amb més respostes, amb més reflexions i amb més converses serenes. Així que us desitjo que passeu una bona nit, que descanseu i fins demà a les 12. Adéu-siau.